0: a reciclar,
1: a
0: mantenir la roba.
1: Clar, perquè a més això també divulguen molt el crear una connexió amb aquella peça de roba, que la tinguis com quelcom especial i la vulguis fer durar i no tinguis necessitat de comprar tantes vegades. Mm-hmm. I allò que no arribis tu a reparar, sí que és veritat que moltes d'aquestes empreses i moltes altres com Camper, com Veja, etc., han posat en marxa iniciatives per tu portar a reparar la roba o el calçat que no ets capaç de fer a casa amb un preu, és a dir, l'empresa també guanya diners, però és molt més interessant que estiguin guanyant diners arranjant les nostres peces que no fabricant-ne i venent-ne de noves. No?
0: Sí, sí, absolutament.
1: Amb la qual cosa, no tot és blanc i negre, sinó posem-li grisos.
0: Exacte, posem-li grisos i trenquem tòpics, perquè moltes vegades ens basem en tòpics que són erronis. Sònia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
3: Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
3: Contingut exclusiu.
2: Entrevistes i temes virals.
3: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
2: Podcast.
3: Fàcil i còmode.
2: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
0: Va, i seguim ara coneixent una mica més els insectes que ens envolten. I a l'estiu tota cuca viu, això ens agrada dir-ho, i els insectes troben les condicions climàtiques perfectes per campar, i dèiem, ens agrada dir-ho, però moltes vegades aquests insectes no ens cauen gaire bé. I no volem que ens piquin, i per això volem parlar avui de les vespes amb el Roger Vila, que és biòleg. Roger, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Diferenciem-les de les abelles. Què és una vespa i què és una abella?
4: Sí, en aquest sentit, els que ja tenim una edat, l'abeja maia...
0: Sí, ens ajuda.
4: Ens ajuda, però ens va fer mal, també.
0: Sí. Ens ajuda a confondre.
4: Sí, perquè quan veiem aquell groc i aquell negre intens, sí, ens pensem que són abelles i són vespes, normalment. Sí. Llavors, per diferenciar vespes i abelles, és relativament senzill. Les vespes són peludes, les abelles no tenen pèls, vale? I lo típic que veiem bandejat de negre i groc, tot això són vespes.
0: I les vespes són les que tenen la cintura estreta o aquestes són les abelles?
4: Sí, nosaltres veiem una cintura estreta, en realitat la tenen totes dues, però sí, la que veiem la cintureta estreta i de més és les vespes. Les abelles són d'un color molt més marronós, molt més peludes, mm-hmm, i les vespes, en canvi, són d'aquest groc estrident i de més.
0: Les abelles podríem dir que són amigues, no? És del que anem més mancats...
4: Uf, aquí...
0: Ja sabia jo.
4: Aquí hi ha molt a parlar.
0: Les jo que crec, fan la mel, com
4: sí,
0: a mínim.
4: Sí, falta molta cultura i molta ciència que es divulgui, perquè el que ens interessa, el que no podem trobar, el que no pot faltar, vaja, són els pol·linitzadors. Vale? I els pol·linitzadors són un grup d'insectes que abarca abelles i vespes, també. Vale? De fet, al voltant d'un 70% de les plantes que tenen flor les pol·linitzen insectes, val? Què passa? Les abelles de la mel són pol·linitzadors generalistes, és a dir, segurament poden pol·linitzar molt tipus de plantes, però com que la pol·linització és un esdeveniment que ha evolucionat durant molts anys, molts milers d'anys, han coevolucionat planta amb l'insecte pol·linitzador, val? Llavors, hi ha una especificitat i certes flors necessiten, doncs, per exemple, dels abellots, que pesen més i obren la planta perquè es pugui pol·linitzar. En canvi, una abella de la mel no podrà. O poden necessitar, que la llengua sigui una mica més llarga que l'abella de la mel, perquè si no, no arriben a xuclar el nèctar, etc. Llavors hi ha una coevolució entre planta i insecte pol·linitzador. I aquí és on anem a que la societat hem simplificat molt amb les abelles de la mel, però en realitat necessitem tots els pol·linitzadors. Mm-hmm. I les vespes també ho són. També tenen les seves plantes específiques.
0: Reconcilia'ns amb les vespes, però abans haurem de saber per què ens piquen, perquè aquestes sí que ens piquen.
4: Sí, llavors això també jo sempre poso un altre exemple que la gent m'entendrà molt fàcilment. La gent veu una vespa i s'espanta. Mm. Que no em piqui. Veiem un policia que porta una pistola i no diem que no em dispari.
0: Clar.
4: El policia porta la pistola per seguretat, per defensa personal, el que sigui. Vale? Pues la vespa és el mateix. Les vespes només piquen, només per defensar el seu vesper. Llavors, si accidentalment ens acostem a un vesper, pues evidentment ens picaran. Vale? O si hi ha una vespa a la cadira i me sento sobre, doncs m'aixecaré de seguida.
0: Clar, que és el que vol ella.
4: Exacte, sí, exacte. Però, és a dir, si ens poséssim al cap de la vespa no és com un mosquit que està pensant tot el rato qui pot picar. El mosquit necessita picar perquè ho necessita per viure. La vespa només pica per defensa, per defensar-se. I quan estem al típic restaurant, a la terrassa, fent una cervesa, un refresc, una aigua, el que sigui, i ja ens para aquella vespa punyetera allà, jo l'he arribat a agafar amb els dits. No, no apretant-la, eh? Però sí que posar-li el dit, se't puja el dit, menja... No, són gens agressives, zero. Estan buscant menjar, o si tu l'espantes amb la mà, el típic que fem lentament, això sí que ho recomano molt, doncs se'n va, o tornarà, ja sé que són pesades i que tornen perquè necessiten aquell sucre, però si la deixem que s'alimenti d'aquell sucre i se'n vagi, no hi ha,
0: hi ha
4: zero risc de picades.
0: Perquè n'hi ha que pot ser que siguin carnívores, és a dir, que a vegades es posen sobre la llangonissa i sembla que se l'estiguin menjant.
4: Sí, clar. Els insectes, en aquest cas les vespes, quan neixen, neixen amb la mida final ja. Per tant, l'únic que necessiten és energia, sucre.
0: Manteniment.
4: Exacte, el manteniment perquè allò funcioni, gasolina, com un cotxe. Quan estan amb el vesper que hi ha larves, les larves sí que necessiten desenvolupar doncs, les potes, les ales, totes les estructures, i per això necessiten proteïna. Llavors, la proteïna prové de doncs, la carn o totes aquestes coses que a vegades també se'ns hi posen vespes, i que jo ho dic i és meravellós, i amb els nens ho disfrutem moltíssim. Quan tu tens un tros de carn i veus una vespa, és espectacular quedar-te a mirar com la retallen, com agafen un tros de carn i se'n van volant. Jo l'estiu passat reia amb els nanos perquè va agafar un tros de carn, una vespa tan gran que no es podia aixecar. I aquí és on canviem. Quan observem, és on canviem una mica la perspectiva. Coneixem i a vegades el que ens fa por és el no conèixer.
0: Mm-hmm. I no? Això és molt l'actitud dels que som de ciutat, eh?
4: Sí.
0: Que veiem els insectes com enemics sempre.
4: Sí.
0: I a vegades, doncs això, ens aporten molt, molt més del que en un principi pensem. Mm. Els necessitem.
4: Sí, sí.
0: Les vespes
4: sí,
0: també.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. La biodiversitat és superimportant. Ara fa una estona parlàvem de xinxes i, per exemple, jo també ho explico a vegades, no? La gent ens diu, oh, és que a tu t'agrada els bitxos i tu t'ho passes bé a la natura, però a mi m'agrada anar al teatre, o a mi m'agrada, jo què sé, anar a futbol, o el que sigui, l'activitat que sigui. I jo dic, sí que és veritat això, però també ho preservem no perquè ens agradi, sinó perquè és el nostre primer filtre de salut. Eh? Està demostrat, sobretot, amb tema de paparres, que algun dia, si voleu, en parlem.
0: No, és un altre tema, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Doncs que el fet de que hi hagi menys biodiversitat d'insectes fa que les paparres siguin molt més portadores de virus.
0: Ah, ja.
4: Llavors, si no conservem tota aquesta biodiversitat, és el primer filtre que tenim de vida, de salut. Llavors, si no conservem aquesta biodiversitat, doncs tindrem moltes més malalties, molts més problemes, independentment de que alguns ens encanti i ens entusiasmi.
0: I després hi ha varietats moltes vegades que són les que se'ns carreguen la biodiversitat que tenim aquí. Mm-hmm. S'ha passat amb les vespes asiàtiques?
4: Sí, són? Correcte. Sí, sí, bueno, en el món globalitzat que vivim, doncs, amb l'augment, el mateix que amb els xinxes, amb l'augment de transport brutal que hi ha hagut de mercaderies i de persones, doncs estan augmentant molt el número d'espècies exòtiques que arriben de fora, també. És a dir, amb un palet de material doncs ens arriba X bitxo. Aquestes espècies exòtiques poden adaptar-se al medi nou on arriben, venen de clima, imaginem-nos que ve d'un clima tropical i arriba al clima mediterrani i no s'adapta, doncs no passa res, ha hagut una entrada, es morirà i ja està. Però a vegades s'hi adapten i es queden. I quan provoquen danys, perjudicis greus, doncs parlem d'espècies exòtiques invasores. La vespa asiàtica, malauradament, va arribar a França.
0: Són aquestes tan grans,
4: sí,
0: també no les
4: sí,
0: hem descrit, però
4: sí.
0: Com les reconeixem, com les diferenciem?
4: Bé, mira, aquí tenim una vespa... És que el terme en català, no sé... En castellà en diuen avispón, uh-huh. Però en català No, la veritat és que ara no sé com es diu.
0: No sabria ajudar-te, però segur que com a mínim el podem descriure.
4: Sí, per la mida és molt més gran, és negre i té una banda taronja a l'abdomen, a la panxa, per entendre'ns, vale? Té una banda taronja. Jo crec que a dia d'avui ja més o menys tothom la reconeix, i passa el mateix que deia abans amb les vespes. Si tenim una vespa asiàtica a la taula d'una terrassa, no ens picarà. El risc realment que hi ha amb els vespers és quan t'acostes a un vesper accidentalment, que tu no ho saps, que tu no ho veus, o que, per exemple, hi ha hagut casos de nanos que se'ls ha penjat la pilota a un arbust, s'han acostat i allà a l'arbust hi havia un vesper, i llavors els han picat. I aquestes vespes tenen un funcionament, com em deies abans, que agafen carn i agafen proteïna, tenen un funcionament que és que capturen insectes perquè les larves del vesper els hi demanen, que fan un soroll amb les mandíbules, rascant en el niu, que es pot sentir, que tu t'acostes a... Que la gent no ho faci, perquè ha d'estar mort, eh? Quan tenim el vesper sense vespes, tu t'acostes i se sent com... Bueno, que rasquen el cartró del vesper amb les mandíbules.
0: Això estan demanant menjar.
4: Menjar, correcte. Llavors, què fa l'obrera? L'obrera, la vespa, se'n va, captura un insecte. En aquest cas, a vegades, molts cops passen amb abelles. Quan han d'anar per un bosc a buscar insectes, doncs els hi costa més. Quan van a una explotació apícola, que allà hi ha diverses arnes, diverses caixes d'aquestes d'abelles, doncs tenen, és com un supermercat, un self-service, vale? Van agafant una abella, es queden només la musculatura del tòrax, només es queden al tòrax, el digereixen i tal, i el porten a la larva. Vale? A la larva li donen la proteïna i la larva, com a premi, li dona una substància ensucrada a la vespa, que és el que dèiem, que necessiten activitat, necessiten energia. Llavors, la larva li retorna i la vespa té energia. I, evidentment, es torna boja per anar a buscar més proteïna perquè vol que les larves les alimentin.
0: Quin sistema més ben pensat,
4: Sí, és molt sofisticat.
0: Molt sofisticat.
4: A vegades és molt complex i penses com pot haver-se arribat a desenvolupar això.
0: Clar, i això fa que les abelles, allà on hi hagin aquest tipus de vespa, doncs desapareguin pràcticament.
4: Exacte. Per sort, aquí, a la Universitat de Girona, han adaptat unes trampes i que si es col·loquen davant de les arnes, de les abelles, tenen uns resultats brutals, boníssims. És a dir, es segueix produint mel. Hi ha casos descrits en què aquestes trampes han capturat en una setmana... No, en una setmana no, diria que diàriament 1.500 vespes asiàtiques.
0: Caram,
4: o sigui, imagina't,
0: n'hi
4: ha moltes. Quina pressió hi ha, i les abelles han seguit treballant sense problema. Vale? Per tant, mica en mica s'estan coneixent mètodes que ajuden a controlar, i que és molt important també que no fan ús de productes químics. Perquè els químics, per exemple, s'ha vist que a la llarga acaben afectant les abelles. Llavors, si tirem químics per protegir les abelles de la vespa asiàtica, però a la llarga els acabaran afectant, estem perduts.
0: És un remei a curta distància,
4: diguem-ne. Sí, el mateix que les trampes, eh? Aquestes trampes casolanes que es fan, que es posen als jardins i tal, això ho desaconsellem totalment, perquè per cada vespa que capturen 100 insectes acompanyants, allà queda un caldo de cultiu terrible, i a més, potser estem fent més mal que bé posant aquestes trampes. Hi ha trampejos que es fan per professionals i estan molt ben fets, però a la ciutadania, des del veu, està desaconselladíssim que ho facin.
0: Doncs, com sempre, si teniu una plaga d'aquestes, aviseu un professional que us ajudi, i això, que n'hi ha molts d'aquests insectes que ens els hem d'estimar.
4: Exacte.
0: Perquè molts d'ells, la majoria, fan més bé que mal.
4: Els necessitem,
0: i n'hem volgut parlar amb el Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, com sempre. Un plaer, també.

0: Doncs sí, a l'estiu ens agrada parlar de crims, de delictes contra el patrimoni cultural i avui, evidentment, si parlem d'això, tenim el Marc Balcells. Marc, molt bon dia.
1: Hola, Noemí, molt bon dia.
0: Ell és professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, és criminòleg, evidentment, experta en delictes contra el patrimoni cultural. Avui, quin delicte anem a...
1: Avui fem un salt temporal, si us en recordeu. Vam fer l'últim cop a l'Imperi Romà, perquè recordeu que aquesta temporada la dediquem als espolis i la destrucció que hi ha hagut, per desgràcia, a conseqüència dels conflictes armats.
0: Que hi ha hagut i hi ha.
1: Que hi ha hagut i hi ha, perquè ho estem fent per ordre cronològic.
0: Sí, sí.
1: I llavors, entre la setmana passada, la d'avui, la que ve, fem tres salts temporals molt bàsics per entendre el que vindrà a partir d'aquí. Setmana passada vam fer l'Imperi Romà, aquesta setmana fem Napoleó i la setmana que ve ja us ho diré a l'acabar. Ja us ho diré a l'acabar, tot i que ja us ho podeu anar imaginant. Partim una mica de la mateixa premissa aquests sis casos que el que dèiem la setmana passada, eh? Imagineu que vosaltres entreu a casa d'algú, li preneu tot el que té, posem que li preneu quadres, escultures, llibres, joies, i quan us demanen explicacions li responeu que això ho heu fet pel seu bé, eh? Que aquells objectes vosaltres ho feu perquè estaran millor amb vosaltres, que els cuidareu millor, que en el fons els esteu fent un favor. Doncs això, resumit molt brutalment, era el que va fer els emperadors que vam veure l'altre dia i el que va fer Napoleó Bonaparte a mitja Europa durant quasi dues dècades. El millor o el pitjor, depèn de com es miri, és que bona part d'aquell botí encara el podeu veure avui en dia, ben exposat, ben il·luminat, ben catalogat en un dels museus més visitats al món, que és el Louvre, perquè és aquest paradigma de museu enciclopèdic en el qual tu pots veure tot l'art que han generat totes les civilitzacions humanes en aquest planeta al llarg de la història. Però bé, anem per parts, perquè la història, com sempre, ha d'estar explicada bé. Mireu, quan Napoleó comença les seves campanyes militars a finals del segle XVIII, no només porta amb ell soldats i canons, porta comissions d'experts, científics, artistes, arqueòlegs, historiadors, gent que van amb llibretes, que van amb caixons de fusta folrats de palla per transportar escultures, que fan uns inventaris meticulosíssims. La missió, per tant, no és només conquerir territoris militarment, sinó buidar-los del seu patrimoni. Per tant, això ja us hauria de sonar el que vam veure la setmana passada. Buidar-los de patrimoni, que vol dir, en certa manera, buidar-los de la seva memòria. Perquè quan se t'emporten els símbols, se t'emporten part de la identitat. Itàlia és la primera gran víctima de Napoleó. El 1796-1797, durant la famosa campanya italiana, un jove general, Napoleó, que encara no és emperador, però que ja apunta les maneres, va firmar un tractat de pau a tort i dret on les condicions de capitulació inclouen sistemàticament la cessió d'obres d'art. Parlem d'una campanya italiana quan encara Itàlia no existeix. Per tant, ell va pactant amb els Estats Vaticans, amb Venècia, amb Milà, amb Bolonya, amb Florència, amb Màntua. És a dir, que són ducats o parts geogràfiques de propi dret. I tots van haver de lliurar peces, tots, centenars de quadres, desenes d'escultures, manuscrits, medalles. Imagina't Itàlia si podia trobar i recollir. No era un saqueig salvatge, d'allò d'ara entrem a fuego i cuchillo, sinó que era un saqueig burocràtic, com us deia abans, documentat, amb rebuts. Amb rebuts. I potser justament això el que fa més inquietant tota la situació, no? Que estava pensat, planificat, racionalitzat i amb una ideologia al darrere. Aquella ideologia tenia un nom, és l'universalisme il·lustrat. La idea de que les grans obres de la humanitat pertanyen a tota la humanitat i que, per tant, han d'estar allà on puguin ser millor estudiades, millor conservades, millor admirades. I quin millor lloc que París, capital de la llibertat, de la raó, de la il·lustració, de la revolució. És un argument fascinant, que ja no s'aguanta, però en aquell moment és un argument fascinant perquè és molt intel·ligent, perquè la humanitat a qui s'obria el museu, evidentment, era la humanitat que vivia a França llavors, clar, o la que podia permetre's viatjar fins a París en el segle XVIII.
0: L'èlit,
1: per tant,
0: al final,
1: la humanitat italiana, la humanitat flamenca, la humanitat egípcia, aquesta en l'equació no hi figurava gaire. I aquí és on entra el personatge que per mi és el més fascinant de tota aquesta història. Més que Napoleó, que al cap i a la fi és un conqueridor com n'hi ha hagut tants i que per tant aquest no ens suma res. El personatge que a mi m'obsessiona és Dominique Deno Vivà, que si no el coneixeu, preneu nota del nom, perquè és aquells personatges del segle XVIII que semblen inventats. Deno ho és tot. És diplomàtic, és gravador, és escriptor, és col·leccionista, fa fins i tot una mica d'espia, viu a Itàlia, a Nàpols, té una carrera plena de girs imprevisibles, haurem d'algun dia llegir bé aquesta biografia, i va escriure, entre altres coses, una de les primeres novel·les eròtiques de la literatura francesa, Point de l'endemain, que voldria dir sense endemà, que dius, bueno, sí, sense endemà el patrimoni artístic, però bueno, en fi, demostra que l'home era un il·lustrat que tenia talent per moltes més coses, Napoleó el nomena el primer director del Louvre l'any 1802, Deno es converteix en el gran arquitecte intel·lectual d'aquests museus imperials, però el seu paper va molt més enllà de penjar quadres i redactar catàlegs. Acompanya les tropes a Egipte, acompanya les tropes a Espanya, a Prússia, a Àustria, a Polònia, i literalment des del camp de batalla va seleccionant personalment quines peces valen la pena pel Museu Imperial de París. I per tant us heu d'imaginar l'estampa, els canons encara calents, els soldats negociant la rendició i Deno passejant per les sales de palau en palau amb una llista assenyalant aquell d'allà, aquesta marina, sí, aquest paisatge, i vinga, me lo llevo todo. Deno no és un brut, no és un pòtol, no és un curt de gambals que agafa el que podia. És, en francès, un connaisseur, és un expert amb un criteri refinadíssim, sap exactament el que vol i per què ho vol, i justament per això era tan perillós, perquè donava un vernís de refinament cultural, d'empresa civilitzadora, allò que en essència era l'espoli sistemàtic de nacions derrotades. Clar, si un soldat saqueja, diem, és un soldat que saqueja, però quan ho fa de nou, és un acte quasi bé filantròpic. Si hi ha una campanya que resumeix molt bé tot aquest fenomen, que el porta ja al paroxisme, és la campanya d'Egipte. Estem al 1798, Napoleó desembarca al nord d'Àfrica amb un exèrcit de 38.000 soldats i 167 experts. 167, matemàtics, físics, botànics, enginyers, artistes, lingüistes. Porten una impremta amb caràcters àrabs, amb instruments de mesura, amb materials per fer experiments in situ, i l'objectiu declarat, no amagat, és científic, estudiar Egipte, comprendre'l, documentar-lo. El resultat és la famosa i monumental Descripció de l'Egipte, una obra de 23 volums, que és una de les fites de la ciència europea, és això que té ser un il·lustrat, i un acte de possessió simbòlica d'una civilització mil·lenària, de plantar bandera, patapam. Nosaltres us estudiem i, per tant, doncs, us posseïm, us cataloguem i, per tant, doncs, en part, us estem controlant. I com totes i tots bé sabeu, i si no us ho expliquem ara, en aquella campanya apareix un dels objectes més famosos de la història de l'arqueologia, que és la famosa Pedra de Rosetta, una estela de basalt negre amb el mateix text escrit en tres escriptures diferents, jeroglífic, demòtic i grec, que va ser la clau que va permetre desxifrar els jeroglífics egipcis a Champollion. Els francesos la troben, però els britànics els derroten a la batalla del Nil, la pedra acaba al British Museum, on continua generant un debat sobre la restitució, disculpeu-me, que és de la Pedra de Rosetta, un dels més acalorats de la museologia contemporània. Tornant al Louvre, l'apogeu arriba entre el 1803-1815, Deno el bateja el Musée Napoléon, i és en aquells anys senzillament el museu més important del món, ras i curt, no n'hi ha cap altre que li pugui fer ombra. No per tradició, no per profunditat de col·leccions pròpies, sinó per una mera acumulació, per la capacitat de succionar el millor d'Europa i presentar-ho com una ofrena a la civilització universal. S'hi arriben a exposar les escultures del Vaticà, l'Apolo del Belvedere, el Laocoon, obres que Itàlia havia trigat segles a acumular i que ara estan a París. I l'argument que es va repetint, sempre el mateix: París és capital de la llibertat, les obres estaran millor, aquí seran per tothom, que és un discurs que encara ressona en els debats actuals al Pèrgamo de Berlín, al British Museum, al Louvre, i per tant, doncs, clar, ells diuen, hem construït la nostra grandesa sobre col·leccions i, per tant, doncs, la pregunta que es fa al món és fins quan l'has de conservar. És a dir, això que torni a mi, que és meu, no? Quan Napoleó cau definitivament el 1815 a Waterloo, els països espoliats exigeixen la devolució. I aquí ve una de les ironies més grans d'aquesta història. Bona part de les obres es retornen, però clar, aquí es retorna als països que ho demanen i que tenen la capacitat per exigir aquestes restitucions. Prússia, Àustria, Espanya, els estats pontificis recuperen moltes de les peces que els havien estat preses. Denon és molt pragmàtic i vol sobreviure políticament i gestiona les devolucions amb la mateixa eficiència que va gestionar els saquejos, però no tot torna ni de bon tros. Moltes peces es queden al Louvre per raons diverses, perquè no s'han reclamat, perquè els nous governs negocien, perquè la burocràcia ho complica tot, o perquè ningú vol un conflicte diplomàtic per un quadre que no és de primeríssima fila. I així el Louvre es transforma, es rebateja i despullat del nom de Napoleó, però no del contingut que genera Napoleó, continua sent avui el museu més visitat del planeta, polèmic, cada any el visiten uns 8 milions de persones amb una vall, que s'aturen davant de la Venus de Milo, que és de l'època postnapoleònica, però tot i així és saborosa, davant de la victòria de Samotràcia, etc etc. Denon morirà el 1825, amb 80 anys, rodejat de la seva col·lecció personal immensa, immensa, respectat, condecorat, llegit, mai, evidentment, jutjat per res, i la història el recorda com el fundador de la museologia moderna, el creador del museu enciclopèdic com el coneixem avui en dia, i potser té raó la història en cert sentit, perquè el model que ell va imposar és el model que ha dominat en els últims dos segles, amb un únic problema, que ningú ens va consultar. Clar, en aquell moment.
0: Sí, senyor.
1: I així va la cosa fins que tornem a trobar a un altre dictador de 3 al quarto, que estava l'altre dia a l'exposició de Rodoreda al CCCB i deia allò de que pesats els homes, que volen manar i volen manar malament. Doncs ens trobarem un altre home que el mateix trobarem. El mateix que Napoleón i Denon, però en alemany. Ah. I serà en Hitler i en Rosenberg.
0: Doncs tenim cita la setmana que ve. Així que, Marc, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per voler donar espai a aquest tema.
0: Sí, senyor, ens agrada molt. Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: al cel i ens agrada fer-ho de la mà de la Laia López, que ella és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I li hem dit aquest estiu també volem seguir mirant el cel, especialment a l'estiu, perquè no sé per què, ens agrada encara molt més, potser per la temperatura, no?
1: Tenim temps lliure, fa bon temps.
0: Sí, i ens agrada mirar el cel. I aquests últims mesos hem mirat molt el cel, però pensant en Artemis, en aquest Artemis 2, i pensant en els astronautes, i com deu ser això d'estar mirant-ho tot des de l'altra banda, i hem pensat, mentre estaran allà, què mengen? A vegades hem comentat que tenien uns menús concrets, però què és el que mengen els astronautes?
1: És un tema que es parla molt poc, però realment és molt interessant i hi ha molta gent que treballa doncs, a preparar el menjar d'aquests astronautes. El menjar dels astronautes, també a l'Estació Espacial Internacional, han de complir certes característiques. Han de ser compactes, perquè l'espai a bord de la nau és limitat. Han de ser lleugers, per evitar enviar càrrega a l'espai molt pesada, perquè és molt car. Després han de ser nutritius, han de contribuir a una dieta saludable de la tripulació, sabrosos, perquè, ja parlarem després, que el sentit del gust es redueix en microgravetat. Mm. I després també han de tenir poques molles, perquè sense gravetat les molles no sortirien disparades.
0: Clar.
1: I han de poder-se conservar durant bastant de temps, no? Doncs si estan allà certs mesos, doncs sí que és veritat que en el cas de l'estació especial, doncs van haver-hi naus que van pujant i baixant i els hi envien menjar més fresc, però hi ha altres doncs, que sí que estan planejats perquè durin i aguantin diversos mesos.
0: Uh-huh. I quin és l'impacte psicològic del menjar?
1: Tant a terra no? com a l'espai, compartir un àpat és una experiència social, per tant és un moment per recuperar energia, relaxar-se i connectar amb els seus companys. I diuen estudis psicològics que en aquests entorns tan aïllats com les naus espacials, la qualitat del menjar, la quantitat, realment influeixen molt en el rendiment i el benestar. Per tant, el que s'ha fet en aquestes missions espacials és també pels astronautes incorporar aliments típics del seu país, no? Per exemple, l'Agència Espacial de Canadà en els seus menús especials ha inclòs galetes típiques del país, salmó fumat de l'oceà Pacífic, dolços de sucre típics d'allà, no? Perquè els seus astronautes es puguin sentir com a casa.
0: Clar, clar, té una part psicològica. I com es menja a l'espai?
1: Hi ha dos tipus de menjars.
0: No poden per a taula, evidentment.
1: Clar. Hi ha el menjar hidratat i el menjar deshidratat, no? Que no porta aigua. Ah, llavors, què fan ells? Doncs rescalfar el menjar, tot el menjar ja està cuinat, el rescalfen i també, si no té aigua, doncs el rehidraten. No? Ells tenen com unes bosses de plàstic en els quals les posen a l'estació espacial en una màquina que surt aigua, poden triar si és aigua calenta o aigua a temperatura ambient. Uh-huh. I afegeixen aquesta aigua al menjar, després preparen la beguda, també tenen sucs, etc. I on amb les estisores tallen l'envàs, aquesta bossa de plàstic que comentàvem on hi ha el menjar, i mengen o directament del paquet o també els agrada molt utilitzar aquestes tortilles mexicanes, no? Com que no tenen plats,
0: clar,
1: com a suport per posar, no?, després el menjar a dintre.
0: Clar, ha de ser tot un art també, saber sí. Col·locar bé el menjar, etcètera, manipular-lo. Com s'empaqueta el menjar?
1: Doncs els astronautes proven els aliments mesos abans del llançament. Hi ha un laboratori que s'encarrega d'això, es fan no? Testejos, veure quins menjar els agrada més o menys. Alguns aliments viatgen en envasos originals, però la majoria es preparen i s'empaqueten específicament. No? Hem comentat no? aquestes bosses per als aliments que s'han de tornar a hidratar. I les begudes, això és molt curiós, solen anar en pols. Per exemple, jo estava buscant i vaig veure que inclús tenen xocolata desfeta. No? Com ho fan? Doncs tenen llet i xocolata en pols. I on simplement això ho barregen amb aigua i on tenen la seva xocolata.
0: Mm-hmm. I com afecta la microgravetat? Gravetat al gust, perquè tu deies que em perdien, no?
1: Exacte. El menjar no té el mateix gust a l'espai. Quan arriben, de fet, molts astronautes tenen la sensació de tenir el nas tapat, com si estiguessin refredats, i això fa que el menjar sembli més insípid. Això passa perquè, sense gravetat, els fluids del cos es desplacen cap al cap, i és veritat que la majoria d'astronautes, no?, diuen que troben més bo els menjars que són amb sabors més intensos. Per exemple, plats amb curri, amb espècies, picants... Per ells és el que no troben que té més sabor. al ser més picant i, per tant, els hi agrada més.
0: Mm-hmm. Doncs ben curiós el món del menjar en els astronautes mentre estan, evidentment, en la seva nau, no? Perquè és en allà on no tenen gravetat. Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Sou vergonyosos? Va, que en parlem. La vergonya és una de les sensacions més autoboicotejadores. Ja la paraula és complicada, però és una de les sensacions que més hem sentit. Qui no ha viscut en primera persona o en situació aliena? Que és allò de la vergonya aliena. No ens agrada passar vergonya i avui en volem parlar amb la Meritxell García Roig, que ella és l'autora de Sinvergüenza. Meritxell, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I teníem moltes ganes de parlar de la vergonya, perquè realment és una sensació que jo crec que ens incomoda, però que en canvi ens controla. És a dir, quan la sents no pots fer res.
2: Absolutament, és una emoció que en parlem poc perquè la mateixa vergonya fa vergonya.
0: És veritat.
2: No en parlem gaire, hi ha molt poques frases que comencin. Saps que m'ha fet molta vergonya avui? És a dir, és una cosa que no surt. Però alhora ens limita molt perquè és aquesta emoció que ens fa pensar que no som capaços, que ens limita per fer coses que ens agraden. I hi ha moltes vergonyes, no? Hi ha vergonya al ridícul, vergonya en semblar no intel·ligent, hi ha vergonya física del cos, cadascú té la vergonya en diferents llocs, però és una emoció universal. El que passa és que ens costa molt posar-nos en el lloc de la vergonya de l'altre, no? Que a vegades li traiem ferro, que algú ens diu: ostres, he d'anar a parlar en un lloc, em fa vergonya parlar en públic, i no? Què diem? Va, no, tranquil, no? Que no passa res, no? Llavors, moltes vegades, com ens trobem com amb aquest judici o amb aquest treure ferro les nostres vergonyes, deixem de dir-les. I quan la vergonya creix en el silenci, no? En aquest tabú, amb aquestes coses que no expliquem. I l'antídot és expressar la vulnerabilitat, no? Jo per això em despullo molt en el llibre i parlo de les meves vergonyes.
0: Sí, senyor. I a més parles d'experiències pròpies que ajuden molt, acompanyen molt en aquesta introspecció que tu mateixa fas de la pròpia vergonya, que suposo que també t'ha servit a tu per treure-te-la, no?
2: Sí.
0: Ha sigut una teràpia, el llibre.
2: Sí, clar. A més, aquest llibre jo l'he escrit mentre jo estava transitant a la vergonya i sempre dic que ha sigut com un accident. Jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya i jo, de la Maria Calvet, i quan vaig sortir allà vaig pensar: ui, aquí hi ha un tema, no? Jo no era conscient que tenia vergonya. Jo li donava altres noms, no? I estic molt treballada, jo soc terapeuta, acompanyo persones, soc coach experta en empatia, vull dir que no és una cosa nova a nivell conceptual, però a vegades hi posem un altre nom, li posem por, li posem falta de capacitat. I una vegada vaig posar la vergonya com al centre de la meva vida, ens hem convertit tots a casa en caçadors de vergonya, perquè anàvem buscant la vergonya. És a dir, no? En forma era com: estic escrivint un llibre de la vergonya. I la gent començava a explicar-me vergonyes. Es va com obrir com un espai segur molt bonic, no? En el que tothom compartia les seves vergonyes, i a part de ser un procés personal, òbviament, que m'ha ajudat a entendre quina és la meva vergonya, on la tinc i com amigar-me amb ella, perquè realment no marxa la vergonya.
0: No,
2: jo esperava que sí, saps? Al principi de començar a escriure, pensaves que al final serà que això marxarà, però no, en realitat el que t'has de convertir és en un sense vergonya, no? En fer-ho amb vergonya igualment, i al final doncs baixa molt la intensitat.
0: Mm-hmm. I a més, tu parles de que aquesta vergonya respon a ferides, també.
2: Sí.
0: I tu parles de l'abandonament, la humiliació, la traïció, la injustícia, la invalidació. Això tots ho hem patit una mica, per tant, ho tenim tots a trossets, a petits trossets per dintre, no?
2: Sí, clar. El que passa és que potser a vegades no hi posem el nom, sobretot amb la vergonya, perquè és una cosa com que no es parla gaire, però tots tenim experiències de quan érem petits i llavors connectem amb això, no? Mm. Jo

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Això és que tenim ara, no? Com no quedar-nos només amb la sensació que sembla que opaca la realitat que vius avui, no? Perquè ara mateix ja no tens 5 anys, ja no estàs en aquella classe, ja has viscut altres experiències, però el teu sistema s'ha quedat amb aquella creença de que això és perillós, de que moriràs si llegiràs davant de la classe, no? Sí, sí. Llavors, és com tornar a reparentar-nos una mica, no? Fer dels nostres papes i mames, no? Jo parlo molt també de l'herència familiar, de com tot allò que hem viscut, tot allò que hem après a casa, les creences, això, van formant una personalitat en la que això s'aguanta. I amb la vergonya, la dificultat, diguem-ne, que jo m'he trobat en aquest procés personal meu, és que has de bàsicament carregar-te estructures internes en les que et sents molt còmode, perquè has generat com la teva identitat a base d'això, no? En el meu cas és el perfeccionisme que he tingut que carregar-me'l, no? A martell.
6: Que suposo que és una de les coses que també ens acompanya molts, aquesta necessitat de ser perfectes.
5: És un escut fantàstic. Mm. És a dir, clar, d'alguna manera, si tu ets perfecta, t'allunyes molt de la vergonya, perquè el rebuig minva molt. Ningú, no tens una tatxa a l'expedient,
6: que
5: ningú pot venir a dir-te alguna cosa, no? Però clar, a mi això em va funcionar durant molt de temps. Es va aguantar tota aquesta estructura, no? Però quan arribes a cert punt, dius, és que ningú em lliurarà del dolor, no? O sigui, a vegades el que volem és fugir de la conversa incòmoda, de trobar-te que l'altre no t'estima, de trobar-te que hi haurà, no podràs arreglar a tothom, no? Mm-hmm. De trobar-te que arriba un moment que és millor decepcionar els altres que decepcionar-te tu mateix, no? Perquè llavors deixes de ser tu per conservar, vés a saber què, no? Per conservar una relació, per conservar un estil de relació concret que potser no va amb tu, no? I jo crec que la vergonya ens ajuda com a tornar a aquesta part autèntica, tornar a qui som nosaltres de veritat i no qui ens hem cregut que som, no? Perquè d'alguna manera...
6: O ens han fet creure.
5: Clar, o ens han fet creure, però clar, al final ens hem fet
6: clar,
5: nostre,
6: sí, sí.
5: No? Quan rebem una crítica, quan algú ens diu una cosa i fa aquest mal, és perquè hi ha una part de nosaltres que també ho pensa.
6: Que hem de fer una revisió de nosaltres mateixos, de com ens parlem i de com ens sentim nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos. Però m'agrada molt que comences el llibre i tu dius que hem de mirar el nostre infant, trobarem ajuda a vegades tornant a ser nens.
5: Sí.
6: I expliques una anècdota que m'ha fet ja riure només començar el llibre, que parles de la teva pròpia experiència amb superar una vergonya i convertir-te en nen trapella, jo diria, no?
5: Sí.
6: La versió més trapella d'un mateix, per sentir-te molt millor, i una cosa que potser et faria empatitir o et faria malhumorar-te, doncs ho converteixes en una mena d'acudit, no? Gairebé.
5: Sí.
6: Explica l'anècdota.
5: Sí.
6: Estàveu en un supermercat, no? I el teu marit i el teu fill estaven per una banda i tu estaves per una altra.
5: I jo estava per una altra i anava a carregar amb totes les bosses i el trucava, no? Perquè en teoria, clar, havia de posar les bosses al cotxe, no tenia la clau. No saps aquest moment que ja et comences a emprenyar ja, no? Perquè no m'agafa el telèfon,
6: sí.
5: No? Si és que sempre igual, saps? No escolta, no sé
6: la
5: què,
6: mentida,
5: tal.
6: Que sabia que passaria
5: sí.
6: Això.
5: Sí, saps allò que ja comences a sufurar-te i bueno, vaig dir, va, seu un moment, saps? Seu un moment i anem a reconduir aquesta situació perquè acabarem un dia fatal, acabarem discutint i tal. I llavors se'm va acudir la idea i vaig pensar, i si truco al supermercat i faig que el cridin per megafonia? I llavors ja vaig començar a riure i vaig pensar, va, anem bé. Aquest és el sense vergonya, no?, que surt, que és com que a vegades l'antídot a aquest bucle és normalment la part infantil, no? I sí, em vaig trucar a megafonia. Clar, la noia va al·lucinar papinillos, no? Clar, la truco i li dic, escolta, tinc el meu marit, no? Clar, i normalment, pues, què fan? Diuen nens perduts, no? Per el megàfon.
6: No,
5: marits perduts, no.
6: Ni marits perduts, tampoc.
5: I sí, la dona va entrar en el meu joc i li vaig dir, escolta, és que estic aquí tirant amb les bosses, o sigui, donem un cop de mà i tal. I sí, el van cridar per megafonia. Jo vaig anar cap al pàrquing perquè pensava, bueno, segurament baixarà i tal. I sí, se sentia, no? Daniela G i la seva dona el busquen, no sé què. I la meva filla, mama,

0: ens criden, hem de tornar, que ens criden. I vam acabar rient i vam acabar cantant al garatge una escena que hagués pogut ser ell i jo emprenyats, sí, sí, amb les bosses, ja de mal humor i tal, i vam acabar rient, no? Jo penso que estem molt desconnectats d'això, i s'ha de tornar a connectar amb aquesta part trapella, amb aquesta part espontània, perquè la vergonya, no?, de si no, no hagués trucat, no hagués trucat. No, no l'haguéssim trucat per megafonia, no haguéssim tingut un moment divertit, no? A vegades és com... quan se't posa aquella cara de fullet, saps? De fullet trapella. Sí, jo penso que aquí has d'anar a fondo, aquí, no? Sí. Has d'anar a per això.
1: I el sentit de l'humor també moltes vegades ajuda.
0: Sí, home, i tant, i tant. I que ens connecta amb aquesta part que moltes vegades hem silenciat. I jo penso que quan érem petits, no? Nen, no, no facis, no diguis, estic et quieta a la cadira, no sé què, tant. Que llavors, quan ets adult, també tens aquesta retenció, no? I potser no cal, no? És com anar alliberant a poc aquesta part... I que la vida, si no, és que, clar, és molt seriós tot, no?
1: Sí, sí, és molt avorrida, a més a més.
0: Sí.
1: I acabes parlant dels 10 principis de la sense vergonya.
0: Sí.
1: Que al final és on te volem arribar, en aquesta sense vergonya.
0: Clar, no? Tots volem arribar a ser nosaltres mateixos, no? Autèntics, sense vergonya. I doncs aquí parlo una miqueta del procés, no? És a dir, saber... on tens totes les vergonyes, ser conscient de l'herència familiar, no només heredem pisos i cases, heredem també creences, maneres de fer, i arriba un moment que tu també has de decidir què és el que vols acceptar o el que no, no? Mm-hmm. Com anar fent aquest procés, que una mica, ja et dic, això no és una cosa que jo vaig pensar, farem els 10 principis del sense vergonya, sinó que a base d'anar escrivint totes les meves vergonyes, jo cada dia que tenia la vergonya escrivia, i jo pensava que això no em donaria per gaire, però a mi m'ha donat per un llibre sencer.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, no, veure quins són els fils conductors, no? Tenir la conversa incòmoda, treballar amb el cos, no? El cos és el que primer sempre es dona compte que alguna cosa no va bé, i moltes vegades no l'escoltem prou. Saps? A vegades entres en un lloc i no estàs a gust i no saps ben bé per què, i tampoc importa, perquè realment l'autenticitat també passa per estar en un espai segur, que és també un dels punts importants del llibre, no? De com podem ser un espai segur per nosaltres mateixos i buscar un espai segur a fora també, no?
1: De fet, tu parles de crear el teu propi espai, com ara deies, segur, reconcilia't amb la teva espontaneïtat i vitalitat, seria una mica retrobar-se amb aquest nen que estàvem dient.
0: Sí, sí.
1: Desinstal·la la creença de que el problema ets tu. Aquesta també és una actitud molt recurrent, no? Que acabes pensant sempre que el problema ets tu, de tot el que passa, no?
0: Clar, la vergonya té una cosa tan interna, tan bèstia, que et diu que tu ets l'error. Mm-hmm. Llavors, hi ha alguna cosa que està malament en tu. Clar, això és molt fort, perquè et rebutges des de dins, saps? Llavors, és una cosa molt interna que has de pensar que, bueno, que tu tens un objectiu o vols fer una cosa, no cal arribar avui. No? Uh-huh. A vegades és suficient en saber quin és el problema, a vegades és suficient simplement en tornar a intentar i tornar a començar, no? Ser més amables amb nosaltres mateixos, més empàtics.
1: Parles també d'acceptar aquesta imperfecció i perdonar-te. Després dius, desafia la mirada invisible de l'altre. Ui, les mirades dels altres també, com ens bloquegen, no?
0: Moltíssim. Les que hi són i les que ens imaginem.
1: I les que ens imaginem, que moltes vegades ens les imaginem,
0: sí,
1: només.
0: No hi són. Ens les imaginem, generem aquesta pròpia autocensura de no sigui que diguin, no sigui que em mirin, no sigui que pensin, no? Jo crec que el més important és el que tu penses. I els altres poden pensar que estàs absolutament boig, però si tu penses que allò està bé... endavant, no?
1: I també pares d'enfrontar aquest síndrome de la impostora que també tant ens limita i tant ens capa, no?
0: Sí, sí, sí. A més, és que passa que el síndrome de la impostora també, com viuen al silenci, són pel·lícules que tu et fas al cap i que segurament no li expliques a ningú, allò va... És com un monstre que va abarcant, no? Tot l'espai.
1: Va més.
0: Sí,
1: creix.
0: Sí. Jo explico en el llibre una cosa que ara que ja porto moltes entrevistes i vaig xerrant del tema, cada vegada que ho dic, cada vegada em sembla més absurd, saps? Però quan ho vaig escriure em semblava superreal. Jo sempre he pensat, aquest és el meu cinquè llibre, sempre he pensat que un dia el meu agent em trucaria i em diria, mira, Meritxell, ens has enganyat, però en realitat no saps escriure.
1: Ets un bluff.
0: Sí, sí. Ets absolutament un sí, sí. I ho pensava de veritat. I quan vaig començar a dir-ho, allò anava perdent una força, no? Clar, ara ho dic i em sembla absurd, això no té cap sentit.
1: Però I més després d'haver escrit 5 llibres, no?
0: Sí,
1: i que hagi
0: sí,
1: tingut
0: però és igual, dintre del teu cap tot això funciona, no? I em preguntaven l'altre dia si tenia que veure amb l'autoestima. Jo penso que no, perquè és una pel·lícula de Hollywood que tu et montes que no s'aguanta amb res. És a dir, no s'aguanta amb res real, però com no surt de tu, ningú qüestiona allò tampoc, saps? Llavors, tu creus, tu tragues com una pastilla, no? I ja està, no? I és en el moment quan surt a la llum que et dones compte que allò no té cap sentit, no?, en aquest moment ja.
1: I és molt important que un mateix s'ho digui i s'ho cregui també. Sí. Hem volgut parlar avui d'aquest llibre de la vergonya, sobre la vergonya, sense vergonya, sin vergüenza, de la Meritxell García Roig, que ella és divulgadora, et presentes com a divulgadora neurodivergent, de la neurodivergència, concretament d'això.
0: Sí, jo vaig començar a escriure sobre alta sensibilitat i empatia. Jo sóc altament sensible i he anat descobrint en el camí, no, d'estudiar neurodivergències, que tinc altres neurodivergències també, i això m'ha ajudat molt a entendre'm a mi mateixa. I el fet de ser diferent fa que la vergonya ocupi un espai molt gran a la teva vida, perquè tu ja et saps diferent, és a dir, ja ho veus que alguna cosa no és exactament com els altres, no? Tens un cablejat diferent, penses diferent, processes diferent. Llavors, clar, això també et matxaca molt, no? En la infància o l'adolescència. Clar, els meus companys a l'escola, a l'hora del pati, doncs, jugaven, saltaven, xerraven. Per mi això era una sobreestimulació absolutament fora de... No podia lidiar amb això. Jo hauria sigut molt feliç si m'haguessin deixat estar a la classe, però com no em deixaven estar a la classe, doncs em posava a llegir amb una escala, no? Llavors, clar, ja, tu ja veus que hi ha una cosa que...
1: Que no encaixa amb la resta, diria.
0: Que no encaixa amb la resta, i en aquell moment tampoc ho saps, que és un tema d'estímuls, és un tema de soroll, és un tema de moltes coses, no? Però, clar, això et sumeix amb una vergonya de per què no puc ser com els altres, per què no puc tenir una experiència com els altres. Sí, anem a un centre comercial, no? Quan ets adolescent, tornava boja a un centre comercial, o sigui, llums, gent, olors... les amigues volien entrar en una perfumeria, per mi allò era el més similar a un infern.
1: Clar, clar.
0: És a dir, clar, jo noto cada nota del perfum, no? M'estic morint allà, m'ofego, literalment m'ofego. Clar, en aquell moment tu dius, per què jo no puc, no? Si tothom pot, jo he de poder, no? I potser no, saps què vull dir? És a dir, has de ser conscient, no, de les teves diferències i estimar-les per això, no? Perquè aquí també hi ha les fortaleses, darrere la vergonya hi ha tresors que formen part de qui tu ets, que no surten a la llum perquè no els has donat una possibilitat, no?
1: Doncs aquest també és un tresor, aquest llibre, que us permetrà conèixer-vos a vosaltres en molts aspectes que probablement moltes vegades no hi havíeu prestat atenció, i que us serà molt útil, perquè tots volem perdre aquesta vergonya que al final ens bloqueja. Ho hem fet de la mà de la Meritxell García Roig, que és l'autora d'aquest llibre. Meritxell, moltíssimes gràcies, de veritat, un plaer.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
1: Doncs sí, moment ara de dir bon dia a l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Que el coneixeu, perquè aquesta veu segur que us és molt familiar, de RAC 105, i li hem dit, vine, i explica'ns la història d'algun grup de música, no?
3: Sí, senyor. De fet, vam començar l'altre dia, que vam fer la història d'un grup també bastant important.
1: Els Pets.
3: Els Pets.
1: Els Pets, sí, senyor, molt nostre.
3: Sí, senyora. I avui, doncs, us porto un altre grup. No sabrem qui és fins al final, sí. Aquesta és la idea
1: aquí
3: de la secció.
1: Gràcia.
3: Jo començo a explicar una mica la història de com van començar i acabem una mica quan van arribar a l'èxit.
1: Que sapigueu que esteu a la primera pedra, perquè veureu la samarreta, no, els que veieu el reel, doncs, que porta els taloners, els talonaires.
3: Sí, sí. Soc molt fan.
1: Ja ho veig.
3: Dels taloners, doncs, de l'Estrella Albala, l'Alba i tota la pesca.
1: Exacte.
3: Sí, sí. Doncs, programa, escolta, de referència, més o més.
1: De referència, tant que sí. Però ells no tenen aquesta secció?
3: No.
1: La tenim nosaltres, a la primera pedra.
3: Sí, senyora.
1: I on ens situem? A quina època, va?
3: Mira,
1: no,
3: va, doncs,
1: portes?
3: Comencem. Anem a l'any 1994. Dos amics es coneixen a la Universitat del País Basc. Són estudiants de dret, però, a més de lleis, comparteixen una altra afició, la passió per la música. Els encanta escoltar, entre d'altres, grups com els Beatles, U2 o Radiohead. Sí. But I'm a
1: aquesta també m'agradava a mi, eh?
3: I a mi.
1: I a tu. I ens agrada. Ens agrada.
3: Va, aquells anys al País Basc hi ha una gran tensió política envoltada per la violència d'ETA. Un dels joves és el fill d'un polític de primera línia que està amenaçat de mort per la banda armada. Sempre ha d'estar vigilat i té una joventut una mica marcada per la por, l'angoixa que li provoca aquestes amenaces. Per això troba una vàlvula d'escapament a la música. Ens situem ja l'any 1995. Després de parlar-ho, els dos amics decideixen formar un grup. Saben que hi ha un noi que coneixen, que toca el baix. El conviden a unir-se al projecte i accepta. Comencen a assajar i de seguida els hi surten algunes oportunitats de tocar en directe a petits locals i festivals universitaris. A poc a poc van perfeccionar el seu estil i comencen a trobar el so pop-rock que tant els caracteritza. Tot i que no fan lletres reivindicatives ni polítiques, comparteixen l'oposició a la violència i el desig de pau. Això els uneix molt i participen activament al moviment Gesto por la Paz. No sé si el recordes, assistint a manifestacions i concentracions junts. No sé si amb aquestes dades...
1: Vaig molt perduda, eh?
3: Vas perduda, eh?
1: Totalment. Necessito més, Arnau.
3: Doncs va, anem a l'any següent, 1996. Després de fer diferents concerts, s'adonen que si volen sonar una mica contundents i assemblar-se als referents que escolten, la banda necessita un bateria. Així que contacten amb un amic que la toca i comencen a assajar regularment. Cada cop tenen més concerts a petits locals de Sant Sebastián. Ens situem més encara.
1: Una miqueta més, sí, però necessito...
3: Alguna però idea ja?
1: No m'atreveixo, no goso.
3: Va, 1997, els dos amics que han fundat el grup són els que canten, però fan el que poden. Podríem dir que el cant no és el seu fort, eh? Per això decideixen buscar una vocalista principal. Coneixen una noia que estudia química a la mateixa universitat que ells. Després de sentir-la cantar, queden totalment enamorats. Li demanen si està interessada en ser la cantant principal del grup i accepta. Amb aquest nou fitxatge, la seva música comença a guanyar popularitat a nivell local i cada cop el projecte es va fent més gran.
1: Què? Ella com es diu?
3: Oh, en encara no, clar, home. Si dic el nom,
1: em sembla que... Em sembla que vaig ja acostant-me.
3: Sí, eh? Ara ja ens comencem a saber una mica de què va la història.
1: Bueno, no ho sé, a veure, que igual m'equivoco.
3: Va, decideixen apuntar-se a un concurs musical anomenat Concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián. Per fer-ho, han de gravar una maqueta i com que no tenen mitjans, ho fan de manera molt casolana al seu propi local d'assaig. Tot i aquestes mancances tècniques, aconsegueixen seduir el jurat i guanyen el concurs. Ens situem ja al 98, la maqueta que han gravat pel concurs comença a córrer i arriba en mans de la directora artística de Sony Music. Cosa comença a escalar, eh?
1: Sí.
3: L'escolta i li encanta, però quan proposa fitxar-los, molts dels seus companys diuen que sonen poc professionals i que no saben tocar del tot bé encara. Que necessiten practicar. Tot i això, ella ho veu molt clar i al final acaben convencent els seus companys per produir-los el que serà el seu primer disc. El problema arriba en el moment de gravar-lo. El productor del disc diu que no toquen prou bé i que haurien d'assajar molt dur i durant molt temps per poder fer aquest disc. La discogràfica diu que no tenen temps, que han de sortir en menys de 2 mesos. Llavors se'ls acudeix una solució. La cantant serà la mateixa, perquè ja els agrada, perquè canta prou bé, ja té el nivell necessari, però els músics seran professionals que posarà la discogràfica.
1: Sí.
3: D'aquesta manera, el disc es podrà produir i sonarà amb uns mínims de qualitat que s'exigeix per la part de la productora. Després de parlar-ho molt, evidentment això és un xoc per tota la banda.
1: Home,
3: com comprendràs, diuen, ostres, què fem? Tirem endavant o no? Creuen que és una gran oportunitat i que ho han de tirar endavant sigui com sigui. I aquell 18 de maig de 1998 surt el que serà el seu primer disc.
1: Però que no són ells.
3: No toquen ells, però després, evidentment, els concerts sí que acaben tocant ells.
1: El primer disc
3: gravada d'aquesta formació, que de seguida quan soni la cançó sabreu perfectament de qui estem parlant, doncs no toquen ells, toquen músics professionals.
1: Ah, sí? Què? Però sentim alguna cosa o encara no?
3: Anem a escoltar ja directament la cançó.
1: No ho sé. Què, tenies encara més cosa?
3: No. Ja podem escoltar el que és el seu primer single del seu primer disc. A veure si us sona, va. Comencem.
1: He hagut de dir així, susurrant, perquè no confio en mi. Clar, l'oreja de Van Gogh.
3: Sí, senyora, sí, l'oreja de Van Gogh.
1: Menys mal. Perquè estava dotant de Siamaral, però no. Era
3: l'oreja de Van Gogh. Clar. Això és una història que va explicar un dels components fa poc, que va dir, és que és veritat, o sigui, quan nosaltres vam començar a tocar no teníem el nivell necessari i ens van dir, mira, podem tirar el disc endavant, però anem a fitxar músics externs.
1: Veus?
3: Perquè no, si no, no sonarà com ha de sonar.
1: No arribem al nivell. Després
3: per tant,
1: ja van
3: el que està sonant aquí no són els components
1: del
3: grup.
1: A veure, Ernest, pujant. Però La cantant sí, eh?
3: La cantant sí, la Maia Montero. Que després hi va haver tota la polèmica amb l'Ere Martínez, perquè la Maia va sortir de la banda, va entrar a l'Eire, ara ha tornat a sortir a l'Eire, ha tornat la Maia,
1: sí.
3: I estan en una gira immersos ara mateix, però en fi, una de les formacions importants.
1: Exacte, perquè fa molts anys ja que volten. Arnau, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: Adéu.

0: Rosita Moreno.
1: I aquesta hora al Via Lliure, com sempre, com cada dissabte, des de fet l'estiu passat, fem les maletes, perquè el Pep Antoni Roig se'ns emporta de viatge. Què tal, Pep? Bon dia.
2: Bon dia, Arnau, com anem?
1: Una setmana més, això, anem de viatge. La setmana passada vam anar a Nova York, tot i que físicament tu i jo encara no hi hem anat.
2: No.
1: A no ser que hi hagi anat aquesta setmana.
2: Però no, no hi he anat.
1: Diria que no.
2: Vaig rebre dos whatsapps de persones dient-me, no has anat mai a Nova York?
1: A mi també m'ho van recordar.
2: I vaig pensar, m'acabo en dena, tio.
1: Bueno, ja ho havíem dit, que hi ha aquesta superioritat de la gent que ha anat a Nova York. En aquell moment diria que vam parlar de Monzó, de Capmany, de Josep Pla, a través de Nova York. Avui tu diràs on anem. De fet ho vam dir, ara aquí penso...
2: Ho vam dir, però ho tornem a repetir. Sí. I jo crec que avui, a diferència de la setmana passada, anem a una ciutat de la qual la gent farda poc d'haver-hi anat.
1: Bona aquesta, bona.
2: Però a la vegada potser és una ciutat que, fins i tot de manera involuntària, molts catalans han acabat trepitjant, ja que avui anem a Marsella.
1: A Marsella, ho vas dir. Marsella...
2: Tu hi has estat, a Marsella?
1: No hi he estat.
2: No hi has estat,
1: no hi he estat. Segona ciutat que ens porta el Pep Antoni Roig, segona...
2: Ostres, malament, que no, aquest estiu et dono molts deures.
1: A veure, tant de bo, tant de bo.
2: Jo hi he estat, diria que 4 o 5 vegades.
1: Diria que és una ciutat que a tu t'agrada especialment.
2: Jo crec que es notarà amb la secció d'avui, que és una ciutat que m'agrada especialment. I a sobre és una ciutat que crec que compleix a la perfecció un defecte que tenim els catalans. Potser els barcelonins més que els catalans, però en general els catalans... Jo crec que som un poble que ens agrada molt comparar constantment quan anem a altres llocs. Marsella és una ciutat...
1: Ja t'entenc.
2: Perfecta en aquest sentit. És a dir, què vull dir? A mi m'ha passat. Li dius a algú, què tal, com ha anat per Lisboa? I et diu, oh, Lisboa, hi ha un barri que és igual que el Born. Com ha anat per Nàpols? Oh, Nàpols, és que els quartieris espanyoli són com el Raval. Doncs Marsella és exactament això, perquè realment té alguna similitud amb Barcelona, i la frase estrella que diu tot català quan va a Marsella és...
1: A veure...
2: Marsella és com Barcelona, però sense els Jocs Olímpics.
1: Ah, com si no hi haguessin hagut els Jocs Olímpics a Barcelona...
2: Aquesta és seria... una frase extremadament... que he sentit jo, no sé, 100 vegades. És la manera ràpida de definir Marsella per un català.
1: A veure, si és així, que tu em diràs si sí si o si no, és una bona descripció, la veritat.
2: És, bueno, t'ha quedat clar, no? T'ha quedat clar que com és Marsella. Jo, és com una equació, vindria a ser com Barcelona menys Covid igual a... Marsella.
1: Ah, està
2: bé. Podríem definir-ho així.
1: Està bé.
2: De fet, jo crec que hi ha penya, realment, que va a Marsella expressament per poder-ho dir.
1: És a dir, que ja la té abans,
2: que
1: no?
2: Va amb una lupa maragalliana als ulls. És a dir, aviam, a veure aquesta gent com devia ser abans dels hipotètics Jocs Olímpics. Sempre m'he plantejat, quan hi vaig, o quan he conegut algun marsellès, si algun marsellès em preguntés, escolta, i com és Barcelona? Doncs mira, és com Marsella, però... amb Jocs Olímpics.
1: Havent fet uns Jocs Olímpics.
2: Una miqueta així. Crec que és una bona manera de definir la ciutat i, per tant, ara que ja hem construït aquest marc mental, anem-hi cap allà.

0: Això que sentim és Marcel, una de les cançons més conegudes de la rapera Kenny Arcana. Perquè Marsella, ens agradi o no, pels catalans, i crec que per tot el món, és això, és cultura de carrer, és hip-hop, és multiculturalitat a Mansalva, i també el maleït tic de confondre tot això amb perillositat, una miqueta.
1: Ja. Relacionar Marsella amb una ciutat perillosa, vols dir?
0: Té la fama,
1: sí.
0: És una fama, personalment, jo que, com has vist, ja sóc un expert en Marsella. Crec que és una fama. Jo soy Marsella. És una cosa que no esperava dir en públic. No, que... Però crec que és una fama injusta i exagerada, ja que crec que de persones perilloses n'hi ha a tot arreu. I és una fama que també, quan coneixes algú que ha anat a Marsella, ens encanta reiterar. És a dir, no hi ha una conversa sobre Marsella que no acabi amb aquesta mena d'advertiment, no? És una ciutat increïble, però vigila. Mm. I menjareu molt bé. Oh, demana bullabesa, però vigila. Sí, el port és espectacular, però vigila.
1: Una adversativa constant.
0: És constantment una adversativa, i el millor de tots és que els que t'adverteixen de tot això, ei, ja han estat un cap de setmana, eh? No és que hi hagin viscut 6 anys, però... Bé, Catalunyeta sempre guanya. La veritat és que Marsella no és Barcelona sense jocs. Jo crec que Marsella és Marsella, i Barcelona cada dia més s'assembla més a una ciutat on tothom diu que abans era millor tot. Que, pensant-ho bé, això sí que és una cosa molt, molt marsellesa, no?
1: Una de les preguntes que ara em feia, és veritat que tu tens una relació, però... o que Barcelona, o més ben dit que Marsella és Barcelona sense els Jocs Olímpics, però realment hi ha una connexió, hi ha una relació entre les dues ciutats?
0: Jo crec que sí, ens hem de remuntar uns quants segles enrere, però crec que la relació entre Barcelona i Marsella és molt més profunda del que acostumem a pensar. Pensa que durant segles, juntament amb Gènova i segurament Nàpols i Pisa, Marsella va ser la gran ciutat europea més propera als catalans, no només geogràficament, sinó culturalment i sobretot comercialment. Era una porta natural d'entrada al Mediterrani, un lloc on comerciants, pescadors, mariners, aventurers catalans anaven i venien constantment, i és veritat que hi havia, existien fronteres polítiques, però el mar sovint la feia menys important que avui. Tu saps que, de fet, el llibre més important escrit mai sobre Marsella té petjada catalana?
1: Un altre cop. Sempre aconsegueixes trobar la relació catalana en llibres, en aquest cas, sobre Marsella,
0: Ambientats a Marsella.
1: Ambientats a Marsella. Quin és?
0: Hi ha una catalana, hi ha una senyora catalana que ha estat estimada per milions de persones arreu del món, i no estic parlant de la Rosalía, ni de la reina del Cava, ni de qualsevol influencer. Estic parlant de la Mercedes Herrera, que viu a Marsella i que fa gairebé 200 anys que espera un home. El problema és que la Mercedes Herrera no existeix. És la Mercedes del comte de Montecristo, d'Alexandre Dumas, que possiblement és el llibre més conegut internacionalment ambientat a Marsella. I el més sorprenent no és que sigui un personatge de ficció, és que el barri català on viu és ben real.
1: Ah, el barri és real.
0: I potser el personatge també, tot i que no s'ha trobat una traçabilitat històrica.
1: Clar, de moment sabem que el personatge és un personatge de ficció.
0: És un personatge de ficció, correcte.
1: Però que el barri dius que sí que existeix.
0: Correcte, no és un exotisme inventat. Tomàs estava retratant una realitat perfectament reconeixible pels seus contemporanis, perquè Le Quartier du Catalan, el barri dels catalans, existia de debò, i la dona més important de la novel·la vivia allà. Hi ha una imatge que jo trobo especialment poderosa del Comte de Montecristo, que és que milions de lectors d'arreu del món han imaginat Marsella gràcies a Dumas, o gràcies després a la pel·lícula protagonitzada per Gerard Depardieu, però molts pocs saben que en aquella imaginació compartida hi ha incrustat un petit fragment de Catalunya. Per què? Doncs perquè hi havia una petita colònia de pescadors que a dia d'avui ja ha desaparegut del relat col·lectiu, però que d'alguna manera continua bategant, ni que siguin les pàgines d'un dels llibres més llegits de la història. Una petita colònia de pescadors catalans.
1: Que això, com a mínim, no s'esborrarà mai.
0: Correcte.
1: Que com a mínim això quedarà allà.
0: De fet, si vas a Marsella encara pots...
1: Trepitjar-la
0: d'alguna manera, sí. Sí, perquè avui Marsella, ciutat francesa, mediterrània, portuària, bla, bla, bla, bla, en principi no en recorda gens a Catalunya, però en una de les seves platges més boniques, de fet, jo crec que la millor posta de sol de Marsella és des d'aquesta platja, es diu La platja dels catalans.
1: Ah, sí, la platja dels catalans.
0: La platja dels catalans. Per què? Doncs perquè allà hi havia hagut una gran comunitat catalana, estem parlant del segle XVII, XVIII principalment, que, de fet, no va perdre ni la llengua catalana quan vivia allà. I hi va un moment de la història en què tu podies passejar per Marsella, per aquest petit barri, i sentia un català molt semblant al de Palamós o al de Vilassar. Sí, sí, sí, sí.
1: I manté aquesta cosa de la platja dels catalans. Això
0: es diu platja dels catalans, està relativament a prop del centre, es troba molt a prop del Port Vell, de fet, i bueno, és bastant típic a l'estiu. Qualsevol català que va de viatge a Marsella acostuma a fer una foto al gran rètol que diu Platja dels Catalans.
1: A més, perdona, que ara tenia aquí el mapa de Marsella al davant. Marsella, per entendre'ns, està encarada cap a l'oest.
0: Correcte.
1: Per tant, Marsella mira una mica cap a Catalunya, també.
0: Correcte.
1: Cap a la península.
0: Absolutament. I per això la posta de sol des d'allà és neta, no?
1: Clar.
0: Com des d'aquí, que diguéssim, la
1: que
0: tenim
1: general,
0: a la muntanya.
1: Correcte.
0: Allà és neta i, per qualsevol català, sent una mica xovinistes de Catalunya, veure una posta de sol des de la platja dels catalans de Marsella realment és una cosa bonica. I algú que la devia veure és el nostre primer protagonista d'avui, amb qui anem tot seguit cap a la ciutat.

0: fleur avec du sang.
1: Oh, Marsella, jo diré que la teva veu ha canviat. Canta Léo Ferré, un dels grans cantautors de la chanson francesa i un poeta de la paraula en majúscula.
2: Banda sonora bonica, avui, eh? Sí, crec que avui era
1: Marsella,
2: fàcil.
1: És que Marsella és molt més bonica del que tothom es pensa. El nostre primer autor d'avui crec que també és un poeta de la paraula. No és exageradament conegut, desgraciadament, a Catalunya, tot i que fa pocs mesos que s'ha reeditat el llibre del qual avui parlarem, que és Camins de França, perquè el nostre primer protagonista, Joan Puig i Ferreter. Com anem de Joan Puig i Ferreter, Arnau?
2: Sempre fas la mateixa pregunta.
1: Com anem?
2: Quina trampa. Poc i malament.
1: Ni alcohol, res, ni aigües encantades, obra de teatre...
2: No, llegit. Tinc la figura, evidentment, sí, Joan Puig i Ferreter, sí.
1: Tarragoní,
2: de fet, Tarragoní, de la Selva del Camp,
1: correcte,
2: si no m'equivoco.
1: Correcte, apòstol del sudisme tarragoní, si s'està escoltant el meu amic Miquel Bonet i Damià Amorós, doncs Joan Puig i Ferreter és un dels nostres apòstols.
2: La militància del sud, que aquí la compartim bastant.
1: De la Selva del Camp, poble del compositor Joan Magraner.
2: Però la bibliografia se m'escapa, la veritat.
1: Doncs Joan Puig i Ferreter va escriure Camins de França, que és una novel·la autobiogràfica, el que ara se'n diu. Podríem denominar-lo una autoficció. Mm. La va escriure el 1934, però hi relata la seva experiència a principis del segle XX, quan ell decideix fugir de la Selva del Camp, ofegat per l'ambient familiar, per la vida de províncies, i decideix marxar cap a França buscant aventura, buscant llibertat i buscant una vida més intensa, perquè això és una altra cosa que també tenim molt els catalans, que associem França amb tot allò que és com la més que aquí.
2: I la passió, no?, també,
1: sí,
2: una mica.
1: Sí, a mi a vegades em pregunten, escolta, tu has provat mai l'heroïna? Dic, no, però quan tenia 20 anys em vaig escapar a França amb cotxe.
2: Home, molt més emocionant.
1: És com un relat que es va mitificant generació en generació pels meus avis, també anar a França,
2: sí,
1: era increïble. No?
2: Clar,
1: doncs,
2: clar.
1: Joan Puig i Ferreter se'n va a França, decideix fugir de casa seva i durant aquest recorregut li passen mil coses i després ho explica en aquest llibre on, en teoria, el personatge principal és un alter ego d'ell, però és evident que és ell. És un llibre en el qual ja es veu que Joan Puig i Ferreter és un personatge curiós, és un personatge interessant.
2: Que ho fa a través d'aquest alter ego, dius, però que li veus totes les costures, li veus què hi ha darrere.
1: Sí, sí, no se n'amaga massa. Ell és la demostració, jo crec, que la literatura catalana també ha tingut les seves ovelles negres. De tota la generació de modernistes, possiblement Puig i Ferreter sigui el més punky de tots, el més extrem, el més radical, el més rebel. Va néixer a la Selva del Camp el 1882, va fugir de casa de jove per recórrer França, sense diners, perquè a la primera nit a Marsella li roben tots els quartos.
2: És com si que potser era perillosa.
1: Sí, sí, no, d'aquí ve el relat, també, d'aquí ve el mite, no? Li roben tots els quartos, es passa quatre dies vagabundejant per Marsella al costat d'un personatge lleidatà, que ara coneixerem. Després triomfa com a dramaturg, torna, treballa, per exemple, a La Vanguardia, treballa a grans diaris d'aquí, té una novel·la meravellosa que explica molt bé com és la vida periodística catalana al primer terç del segle XX, i acaba sent diputat d'Esquerra Republicana durant la Segona República. Després s'exilia, després de la Guerra Civil, i acaba protagonitzant un dels escàndols més sonats de la cultura catalana ja a posteriori de la guerra. Un personatge brutal que arriba a Marsella.
2: I aquí Marsella suposo que agafa el gran protagonisme a través de Joan Puig i Ferreter.
1: Jo crec que dins del llibre és un dels grans moments del viatge. El llibre és llarg, i el llibre té dues parts, Camins de França. La part purament francesa, diguéssim, és la segona.
2: Vale.
1: És un llibre que personalment penso que té parts que serien molt eliminables, però la part marsellesa és deliciosa, perquè pel jove Puig i Ferreter és una revelació, Marsella. Ell venint d'un entorn rural relativament tancat, es troba davant d'una metròpoli mediterrània plena de mariners, de comerciants, d'immigrants, de vaixells, de llengües diferents, de cafès, de moviment constant, i Marsella crec que simbolitza aquesta entrada al món modern que tant fascinava els modernistes.
2: De la Selva del Camp a Marsella...
1: Sí, és un contrast superpotent, perquè a sobre Marsella té aquest punt de ciutat on hi ha coses orientals, perquè realment era un port d'entrada del nord d'Àfrica, etcètera, etcètera, i Puig i Ferreter la contempla amb la fascinació de qui veu per primera vegada una ciutat realment cosmopolita. Què li passa? Doncs li passa una cosa que és el que passa quan un català arriba al món. Que algun imbècil et ve i et diu què pone en tu DNI.
3: Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux.
2: A veure, explica expliquen això del que ponen tu DNI, perquè no crec que li diguessin això a Joan Puig i Ferreter.
1: No, però gairebé. Això que sona, per cert, és Le Vent Nous Portera, de Noir Désir, una de les mítiques cançons del pop francès de final dels anys 90, i que es va molt bé per parlar de què va fer Puig i Ferreter quan va arribar a Marsella, perquè principalment el que va fer va ser anar allà on el portés el vent, ja que en la primera nit a la ciutat, com he dit, li roben tots els calés i ha de començar a vagabundejar. La periositat marsellesa famosa. Ell decideix dirigir-se cap a París, però fa una primera parada, que és per visitar a un mite. Aquest mite és Frederic Mistral, el gran poeta provençal que vivia a pocs quilòmetres de Marsella. Mentre avancen en un carro cap a Mallana, que és el poble de Marsal, mantenen el comerç amb uns joves pagesos provençals que els porten en la diligència, no? I el diàleg gira al voltant d'una qüestió que recorre bona part de camins de França, que és la identitat nacional.
2: Ui, identitat nacional a França d'un català, no?
1: Sí.
2: Ja. Yeah.
1: Què li passa? Llegeixo el fragment.
2: Digues. Diu,
1: els nois els pregunten si són espanyols. Puig i Ferreter intenta explicar-los que ell se sent català i que Catalunya té una llengua i una tradició pròpies. I per fer-se entendre estableix un paral·lelisme amb la Provença. Els explica que, en la mateixa manera que Mistral no és simplement un poeta francès, sinó el gran representant de la llengua i la cultura provençals, Catalunya també té figures com Verdaguer, com Guimarà, com Maragall, que han contribuït a recuperar la llengua i l'esperit del país. Però els pagesos, Arnau, no l'acaben d'entendre.
2: Ja passa això, eh?
1: Per ells Mistral és una glòria de França i els provençals són francesos sense matisos. I clar, davant d'això, doncs, Puig i Ferreter descriu Espanya com un estat pobre, endarrerit, dominat per estructures autoritàries, el contraposa amb la realitat de la França moderna. I la pàgina crec que és interessant perquè condensa diversos temes centrals del llibre. El descobriment de França per part del jove Puig i Ferreter, la fascinació del moviment cultural provençal, la comparació constant entre Catalunya, Provença, entre França i Espanya, i sobretot aquesta dificultat endèmica que encara vivim avui d'explicar la identitat catalana a l'estranger. Crec que també té un punt irònic aquest passatge, que és molt propi de Puig i Ferreter, que ell intenta oferir una explicació, diguéssim, complexa sobre Catalunya, sobre la llengua, sobre la història, però els pagesos provençals continuen interpretant la realitat amb les seves idees preconcebudes.
2: Que per molt que t'hi esforcis, no?
1: Correcte. I és una escena que llegit avui resulta sorprenentment actual. Però deixa'm fer una parada en el camí per parlar un moment d'aquest personatge que m'ha esmentat, que és Frederic Mistral. Això que sona és la Copa Santa, és l'himne provençal, l'himne d'Occitània.
2: Boníssim.
1: Perquè, és veritat, Frederic Mistral no és un poeta català, però avui se'm cola en aquesta secció perquè...
2: Que estàs fent trampes.
1: Estic fent trampes, però és que és un autor importantíssim, sobretot per la generació d'escriptors catalans de finals del segle XIX, principis del XX. Sobretot perquè Mistral va aconseguir allò que després, per exemple, Guimarà va estar tants anys perseguit, que és guanyar el Premi Nobel de Literatura escrivint en una llengua minoritzada com era el provençal. Qui era Mistral? Doncs era algú que va néixer a la Provença, a Mallana, el 1830, i que va decidir escriure tota la seva vida en una llengua que gairebé no tenia ni nom. Ara se'n diu occità, però bueno, la seva variant era el provençal. Ell va crear el moviment del Felibritge, que és el moviment que va normativitzar un estàndard per l'occità, i ha passat a la història per això. Ha passat a la història per guanyar el Premi Nobel de Literatura el 1904, per escriure un llibre reconegut en tota la literatura universal com és Mirella, però també ha passat a la història per arrossegar un petit problema, que és que un Premi Nobel de Literatura en una llengua concreta a dia d'avui és bastant complicat de trobar a les grans llibreries franceses perquè, desgraciadament, l'occità està en molt mala salut.
2: Fins i tot avui en dia és difícil trobar-lo, eh?
1: És complicat. A les llibreries del sud de França és molt probable trobar llibres de Mistral, però si vas al nord de França, si vas a París, Mistral és una figura relativament secundària, malgrat ser un dels pocs premis Nobel francesos de literatura. Això explica molt bé l'estat de les llengües. Però bueno,
2: i
1: tornem al camí.
2: I especialment a França.
1: Tornem al camí, però no abandonem la poesia perquè anem ara de la mà d'un gran poeta. Marseille, mon ami, dès l'entrée à l'école.
2: Avec toi. Això vol dir, Pep, que anem ja pel segon llibre per intentar entendre i explicar Marsella?
1: Anem pel segon llibre, i el segon llibre es diu El poema de la rosa als llavis, i he volgut que sonés amb la veu de Charles Aznavour, perquè Avui ens agafem de la mà de Joan Salvat Papaseit.
2: Un clàssic, aquest sí.
1: Aquest sí que el coneixes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, aquest sí, aquest sí.
1: Aquest sí que el coneixes. Qui era Salvat Papaseit, per qui no ho sàpiga, doncs... possiblement el poeta menys convencional que va parir Catalunya al segle XX.
2: Que bo.
1: De fet, va néixer al segle XIX, perdó. No havia passat per la universitat, treballava al Port de Barcelona, era autodidacte, i escrivia amb la sensació, crec jo, que el segle XX acabava de començar i que tot era possible. Ell és coetani de la generació noucentistes, però és molt diferent a com escriuen els noucentistes. Per què? Doncs perquè ell escrivia sobre grues, sobre tramvies, sobre motors, sobre vaixells, sobre fars, sobre electricitat, mentre els altres continuen escrivint sobre boscos, sobre ruïnes, sobre fades. És el primer gran poeta futurista en llengua catalana. Perquè si podríem dir que Verdaguer és el poeta de la Catalunya muntanyosa, diguéssim, Salvat és el poeta de la Catalunya dels molls. Si Maragall passeja pels boscos, Salvat passeja pel port. I si els noucentistes buscaven l'ordre, Salvat busca el soroll. Què té a veure aquest llibre que et porto, un Marcell?
2: Això t'anava a dir, perquè de moment Salvat Papaseit, jo no li recordo la relació amb Marsella, com a mínim.
1: Doncs sí, té un poema que es diu El caligrama I2, que és un poema que és molt difícil de recitar, perquè és un caligrama, per tant, és un poema que és un dibuix. En aquest dibuix es veu la forma més o menys d'un port i d'un vaixell a la vegada.
2: Sí,
1: però...
2: un poema, per entendre'ns, ja, per explicar-ho bé, és això, un... Sí, el tinc aquí davant, un poema repartit en diferents estrofes, a diferents versos,
1: sí,
2: per al voltant del dibuix, en aquest cas fent una forma, sí, que recorda un vaixell, recorda un port, és veritat, i que suposo que per aquí va la cosa, i d'aquí la relació amb Marsella.
1: Bé, un dels versos diu... Marseille, Port d'Amour, Notre-Dame de la Gare, Pria Pugnois. Es noten els meus 2 anys de curs a l'Institut Francès?
2: Jo, és que francès...
1: jo crec que estudia francès per fer aquesta secció.
2: Impecable.
1: És un poema que té diversos versos estructurats de manera diferent. O sigui, has d'anar tombant el llibre per llegir-los tots. Segurament... un dels més coneguts diu: resa una noia en mon batell, sota les veles la cap tindré, com sé que es besa, la besaré. És un poema d'amor. Papaseit és un gran poeta de l'erotisme, és un gran poeta de l'amor, i a sobre compleix aquest mite, no?, de l'amor a cada port, i llegint aquest poema, ell parla de Notre-Dame de la Gare. Notre-Dame de la Gare és possiblement una de les visites obligatòries quan anem a Marsella. És una capella, és una església que està dalt d'un turó, dalt d'una muntanya. Vindria a ser el seu Tibidabo, per entendre'ns. Vindria a ser el seu Tibidabo.
2: Ja compares, veus?
1: Però està més a prop de si Montjuïc tingués una església, perquè realment és una muntanya que està al costat del port, literalment igual com passa aquí a Montjuïc, que Montjuïc està al costat del port, i és una església molt petita, però relativament fàcil d'accedir, s'hi pot accedir a peu, i també hi ha autobusos que t'hi porten, i és aquesta església la que descriu Salvat Papaseit, perquè és l'església que des del port tots els mariners veuen, i suposo que ell recita aquest poema a algun amor.
2: I al revés, des de l'església, des de la part de dalt, es veu el port i tota la ciutat de Marsella, per les imatges que estic veient.
1: Sí. Jo crec que si Puig i Ferreter arriba a Marsella i la descriu, jo crec que Salvat Papaseit més aviat la somia, perquè aquest és un poema evocatiu, és un poema somiador. Una ciutat, convindrem que és un lloc on viure, però una ciutat literària és un lloc on projectar-hi els desitjos, i crec que Papaseit fa això. La Marsella de Papaseit és exactament això, una fantasia feta de vaixells, feta d'amor i feta d'horitzó.
2: I Salvat Papaseit, més enllà de la seva relació amb Marsella, va morir jove.
1: Sí, va morir massa jove, va morir als 30 anys. De fet, després de la seva mort, el 1924, passa una època d'ostracisme important, perquè el món literari català del moment no acaba de fer-li costat, i no és fins després de la guerra, fins ben entrats als anys 50, que Salvat Papaseit comença a ser un autor relativament popular. Crec que hi ajuda molt això a una figura com la Joan Manuel Serrat, que als anys 70, crec, un disc sencer sobre Papaseit.
2: Sí, senyor.
1: A partir d'aquí hi ha diversos poemes de Papaseit que passen, diguéssim, a la cultura popular, i avui dia és un autor molt conegut, malgrat haver escrit només 4 llibres i haver mort en 30 anys.
2: I que potser és trist, però a través d'aquest disc de Joan Manuel Serrat moltíssimes persones s'acosten també a Salvat Papaseit.
1: Correcte. si ens queda temps, que crec que ens queda una mica de temps,
2: sí, va,
1: et proposo fer un tercer i últim llibre, sí?
2: Tercer llibre. Recordem, el Pep Antoni Roig, ens estem acostant a Marsella a través de diferents llibres o autors catalans. Tercer llibre, hem fet Salvat Papasseit, hem fet Puig i Ferreter. Amb què ens portes?
1: Més que un llibre, us porto un text, un article d'una autora important i també crec lleugerament massa poc coneguda avui, com és Aurora Bertrana. Mm. És un article escrit a D'ací d'allà, l'any 1926, just des de Marsella, perquè ella es va embarcar de Marsella per anar a un llarg viatge fins a la Polinèsia. Qui va ser, però, Aurora Bertrana? Doncs, bueno, principalment va néixer com a filla d'un novel·lista també important, com és Prudenci Bertrana, però Aurora Bertrana va començar la seva carrera principalment com a músic. Aurora Bertrana és una de les primeres jazz girls, podríem dir, o jazz woman de la història de Catalunya. Sí, sí, una autora que va viure molts anys a l'estranger, principalment a Ginebra, i una persona que, de fet, va ser primer músic, escriptora, principalment perquè el seu pare no volia que escrivís. Sí, història una miqueta estranya.
2: Rebel, no?, una mica.
1: Sí, què li passa a Aurora Bertrana? Aurora, perdó. No, porto dient autora un minut.
2: És difícil.
1: Sí, Aurora
2: Bertrana és una autora.
1: Entre 1926 i 1930 ja va viure a la Polinèsia Francesa amb el seu marit, una experiència que va transformar en Paradisos Oceànics, una obra pionera en la literatura catalana perquè crec que és de les primeres obres que ofereix un relat de viatge exòtic de debò, vale? Després, per exemple, Sagarra, que també té un fragment important de Marsella a la Ruta Blava, també hi anirà, a Papete i a tota la Polinèsia Francesa. Doncs què li va passar? Després també, perdó, Bertrana escriu un llibre meravellós que recomano a tothom, El Marroc sensual i fanàtic, i aquella viatja sola al Marroc per conèixer la realitat de les dones musulmanes envers els homes musulmans, i arriba una conclusió curiosa.
2: No sé,
1: diu, els homes musulmans no són tan diferents dels homes d'aquí. Total, per què van a Marsella?
2: Se'n va a Marsella o a Bertrana?
1: Sí, ella se'n va a Marsella i el que hi veu és una porta al món. Els veritables protagonistes del seu article, ella escriu un article sobre el vell port, no són els versallesos, però sinó els mariners. Bertrana els observa amb una barreja de tendresa i admiració i els descriu com homes acostumats a travessar oceans, però sorprenentment ingenus quan trepitgen terra. Això és una cosa que em fa molta gràcia, la figura del mariner que quan arriba a terra s'ofega. En comptes d'ofegar-se al mar, el bon mariner s'ofega quan toca terra. Després de mesos de navegació, diu ella, els mariners baixen als carrers del port amb una alegria gairebé infantil i es deixen seduir pels cafès, els restaurants, els music halls i les prostitutes, sense adonar-se que tots intenten aprofitar-se de la seva innocència. L'autora, doncs, el que fa, l'Aurora, és contraposar dos mons, d'una banda la llibertat i la immensitat del mar i de l'altra les trampes i els miratges de la ciutat. L'article acaba evocant la doble vida dels mariners. Les hores de plenitud, els llunyans ports, les nits tropicals, les melodies que recorden la pàtria, i les hores de patiment, les tempestes, el fred, la solitud de l'oceà, etc. I, per tant, podríem dir que Marsella es converteix així en una mena de lloc de pas on totes aquestes experiències conflueixen abans que cada vaixell torni a salpar. I poca cosa més, Aurora Bertrana crec que va saber veure que entre tots els edificis de Marsella podríem dir que el més fascinant sempre ha estat el de la humanitat, que hi arriba, i desembarca i bada pels seus camins. I això està tot, diria.
2: Doncs amb un final poètic, diria, també d'Aurora Bertrana.
1: És que Marsella és molt poètica.
2: És una ciutat poètica, no? Pel que dius, i dels tres autors que hem repassat avui, clarament, o tres, quatre, acaben coincidint en el mateix lloc. Acaben descrivint-la d'una manera diferent, però això, a la
1: seva manera. És possible que hi hagi una part de mite que nosaltres no podem deixar de banda quan parlem o quan trepitgem Marsella, però realment recomano a tots els oients que ens estan escoltant que quan hi vagin, no només agafin aquests llibres, sinó que es posin les ulleres de la poesia per tal de veure tota la poesia que desprèn la ciutat.
2: Doncs deures fets pels nostres oients que vagin a Marsella, si ara o d'aquí a uns anys, que recuperin aquesta secció i aquests llibres que avui ens ha recomanat el Pep Antoni Roig una setmana més. La setmana que ve, què?
1: La setmana que ve crec que travessarem l'oceà.
2: Ah, carai!
1: Anirem a la que va ser, diria, la capital de la literatura catalana durant els foscos anys de la postguerra.
2: Deixem així.
1: Deixem-ho així.
2: Pep, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana vinent.
2: Les 12 i 8 minuts.
0: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.
2: Així és el moment d'entrar al cinema, d'entrar a repassar les estrenes d'aquesta setmana. Valit Lago, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, bon dia.
2: Setmana farcida, diria, o setmana interessant, com a mínim ara en parlarem de Spider-Man i d'altres coses. Víctor Rodrigo, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
2: I avui la Neus Aldeguer, convidada especial, membre de l'equip del Via Lliure Estiu. Com estàs, Neus?
4: Bé, molt bé. Ha sigut difícil arribar fins aquí.
2: Per què ha sigut difícil?
4: Hem de creuar tota la redacció per arribar aquí a l'estudi.
2: Però a veure, com si aquesta redacció fos
3: la Rambla,
2: de Barcelona. La Neus avui està aquí perquè és una fan de Marvel, encara que sigui tímida, és una fan de Spider-Man. Diria que ahir vas anar a veure Spider-Man, no, Neus?
4: Efectivament,
2: ara us preguntaré tots si us ha agradat o no us ha agradat, però abans, a veure si ho puc fer. Atenció a això, perquè la setmana que ve al Via Lliure farem el primer gran concurs d'imitacions. Busquem els millors imitadors amateurs de Catalunya. Per exemple, si claveu la veu, la manera de parlar de Salvador Illa. A veure si...
5: Faig una valoració positiva del preacord que s'ha arribat, que s'ha de ratificar aquests dies. És un esforç...
2: Vale, això és si imiteu Salvador Illa. Si ets dels que està convençut que claves els meteoròlegs clàssics d'aquest país...
6: Un moment. Molt bona nit.
2: Molina, per exemple. O fins i tot si imites algun so, botzines, sorolls, el que sigui. Us ho dona bé, vosaltres, això d'imitar?
3: A mi m'agrada, però...
4: Gens,
3: no.
4: O sigui...
2: Ah, sí?
3: Gens. És que no em faig això.
2: Ui, ja està vermell.
3: No em faig això, no.
2: Si sou com el Víctor, que imiten la intimitat, encara que
3: la intimitat.
2: No
3: ho vulgui fer... Jo com l'Aznar.
2: No cal que ho facis, però...
3: Per favor.
2: Què imites?
3: Així per... A tots els de la competència, segur.
2: A tots els personatges de
3: la competència,
2: el
3: i el Núñez.
2: El Gem Castany també, o no?
3: Sí, sí.
2: A veure, el Gem...
3: No, no ho penso fer.
2: Si sou com el Víctor, però això, imitadors amateurs com el Víctor, que no es dedica a això, però
3: molt
2: que segur que ho fa la mar de bé. I voleu participar en aquest primer gran concurs d'imitacions, d'imitadors, d'imitacions, el que vulgueu, envieu-nos una nota de veu al mòbil del programa fent alguna d'aquestes imitacions que feu. No us talleu, com el Víctor. Apunteu el número WhatsApp del programa 606-25-64-39. 606-25-64-39. Envieu-nos aquesta nota de veu amb les vostres imitacions i a partir d'aquí farem un filtre i la setmana que ve, alguns dels escollits, farem aquesta gran final amb un jurat professional, amb premis, perquè hi haurà premis, atenció, premis molt suculents. Gràcies a Milà podeu guanyar un televisió de Samsung de 43 polzades. Atenció, no està gens malament.
3: Encara m'ho penso, eh?
4: Sí, jo també.
2: Podeu guanyar un altaveu portàtil resistent a l'aigua JBL Pro o fins i tot uns auriculars Sony amb noise cancelling. Escolta, hi ha premis gràcies a Milà.
3: Que també era el WhatsApp, eh?
2: A les botigues d'electromestis Milà, que trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili, també instal·lació, muntatge. A més, si us cal, us poden fer la retirada de l'aparell antic. Milà, botigues d'electromestics, sempre a prop teu i que ara participaran, o com a mínim col·laboraran, amb aquest primer gran concurs d'imitacions del Via Lliure. De fet, ahir ja vam obrir la veda amb la crida i ja ens van arribar algunes de les imitacions que aviat podrem sentir, potser demà algunes dels oients que ja han enviat imitacions. Per tant, animeu-vos, perquè no sereu els únics, estan arribant moltíssimes imitacions. Insistim, recordeu, envieu-nos les vostres imitacions sense vergonyes. Farem una tria i la setmana que ve els millors vindran aquí al Via Lliure per fer el combat definitiu del concurs d'imitacions amateurs al Via Lliure. Insistim, 606-25-64-39. Si entrem al terreny que el Víctor controla, que la Valit controla, perquè si haguessin de fer imitacions aquí...
3: Se m'acaba la carrera. Ja.
2: Tindríem problemes. Se t'acaba la carrera, exagerat. Ara parlem de Spider-Man, però clar, tenim sobre la taula dues grans estrenes, l'Odissea ja fa unes setmanes, Spider-Man ara aquest últim cap de setmana, us preguntaré què tal, però l'Odissea, que ha aconseguit 640 milions de dòlars després del segon cap de setmana, per tant, millor segon cap de setmana de la filmografia de Nolan, i que Spider-Man també deu haver facturat cosa bona, però encara no tenim les dades de ja ho diré demà.
0: El que sí sabem és que ha sigut la millor estrena a Espanya
3: de la història,
0: el primer dia al màxim.
2: Del primer dia al màxim.
0: Sí,
3: tant de públic com de facturació.
0: I té pinta que ho peta molt.
2: que ja tenim sobre la taula, per tant, dues grans estrenes que facturaran bastant.
7: El Pau Brunet, que és especialista en dades de taquilla, deia que segurament seran les dues pel·lícules que arribaran als 1.000 milions més ràpid d'aquest any, perquè hem d'esperar després de Doomsday i tot això, però segur.
2: I si tenim l'Odissea i Spider-Man sobre la taula, hi ha una gran figura que és Tom Holland, no? Que és segurament la figura de l'estiu, i esteu d'acord o no?
0: Sí, sí, jo crec que sí. De fet, el meu algoritme de les meves xarxes socials ha decidit que sí, perquè de 10 vídeos que miro, 9 són de Tom Holland.
2: Això i també és perquè te'ls mires i te'ls remires, també. Perquè,
0: sí, si no, és de, em fan gràcia, sí.
7: Però jo crec que la contrapartida hauria de ser Zendaya, perquè també arribarà Dune per 3,
0: sí, sí, sí.
7: Llavors jo crec que la figura de l'any serà més ella, i també per culpa de Nolan, que a Odissea la posa 25 segons sí. per escena.
2: Doncs va, entrem ja a la teca amb Spider-Man, que és la gran estrena de la setmana i que vull saber a veure que, si ha agradat o no aquí a la taula.
8: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
2: Torna Peter Parker, primera setmana, per tant, d'aquesta nova Spider-Man. Pel·lícula que suposo que per Marvel i per la gent com la Neus, que és una fan de Marvel, era esperada, no? Nois?
4: Molt, molt, molt esperada, i ara també ho comentàvem abans d'entrar, ja s'ha acabat, és allò que l'esperes, no? Durant els anys que l'estan gravant, la veus, ho vius amb tota la intensitat i surts del cinema ja desitjant que surti la següent.
2: Se't fa curt, per tant.
4: Se m'ha fet curt.
2: Ara afronta la resta. T'ha agradat, Neus?
4: M'ha agradat, no, m'ha encantat.
2: Sí?
4: S'ha de dir que també estic condicionada pel fet de que ja en si m'agrada molt Marvel, m'agraden molt les pel·lícules de Spider-Man, per tant és difícil que no m'agradi. Sí que dic que és el que m'esperava, és el que buscava, vull dir, al final és una pel·lícula com molt propera i amb la que t'hi pots sentir molt identificat, perquè ja no estan lluitant a l'espai, no?, que veníem d'Infinity War i Endgame, sinó que tornen a estar al carrer, als carrers de Nova York, i és molt més...
2: Víctor, ara et pregunto si t'ha agradat. Situem-nos una miqueta. Què esperem d'aquesta Spider-Man?
7: Amb Spider-Man cal remarcar el fet que el Peter Parker de Tom Holland ja van 4 pel·lícules individuals, és a dir, no pot atraure un públic nou per intentar introduir-te a l'univers de l'Home Aranya, i en aquesta el que agafa és els esdeveniments de l'anterior, que és la de No Way Home, en el qual, si us en recordeu, segurament va haver-hi molta gent que va tornar al cinema a veure Spider-Man perquè apareixien els 3 Spider-Mans que s'han fet sempre a la pantalla, el Garfield, el Tobey Maguire i el Tom Holland, en una espècie d'esdeveniments en el qual Spider-Man s'ajuntava amb el Doctor Estranyo i intentava que tothom oblidés que ell era Peter Parker per protegir els seus éssers estimats. Llavors això comportava una sèrie d'esdeveniments bastant complicats i acabava amb el fet que tothom tornava a oblidar que ell era Peter Parker. Llavors arribem en aquesta pel·lícula en la qual Tom Holland, interpretant Parker, no el coneix ningú, s'aïlla a si mateix, tothom coneix Spider-Man, però ell ja no pot jugar amb aquesta dualitat de tenir un cercle íntim propi, sinó que s'ha de recluir per seguir fent la seva feina i sent l'heroi que tothom estima als carrers de Nova York. Llavors, amb aquesta situació dual, es comença a construir segurament el que sigui l'Spider-Man més proper de la gent, perquè és l'Spider-Man amb més problemes, amb més situacions de que se sent molt sol, de que no sap cap a on tirar, i llavors a partir d'aquesta premissa es construeix la història.
2: Valit, t'ha agradat?
0: No m'ha agradat gaire, perquè...
2: Vaja.
0: No he connectat, és...

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: Els que després no seguien, que no funcionaven, i al final és tornar una mica als orígens. És a dir, per què ens agraden tant aquesta mena de superherois? Per què els crios de 10 anys prefereixen un Spider-Man a un Thor, que és el déu del tro i no sé què, i tot això?
4: Perquè tothom pot ser Spider-Man, no?
3: Exacte, i la gràcia de Stan Lee quan va crear el personatge és que tothom pot ser Spider-Man, perquè tu pots posar la màscara i ser ell. Llavors, la gràcia és que Tom Holland per fi s'ha pogut reivindicar de manera dramàtica i explotant una mica l'esdevenir del personatge. És a dir, de no sempre ser, vale, colem quatre situacions familiars amb amics o romàntiques i anem una altra vegada a donar-nos de pals amb el villano de turno. No, no, aquí hi ha una substància dramàtica que acaba desenvolupant el que serà un continu en el Marvel Cinematic Universe de qualitat, és a dir, era l'última bala de Marvel perquè funcionés per arribar després a Doomsday, que serà la gran festa on en teoria ens trobarem amb tots.
5: I com a mínim aquesta bala ha estat aprofitada.
3: Exacte.
5: Neus.
6: Jo estic d'acord i crec que al final el poder més fort de l'Spider-Man és precisament la humanitat i crec que això és el que fa que agradi tant a gent de totes les edats. I també hi ha un tema que crec que a més és com molt actual, que és el tema de la salut mental, i es veu molt a la pel·lícula també com ella es refugia molt en el món d'internet, perquè al final és tot el que té i és la seva via d'escapar-se dels seus problemes.
4: Però... I en la feina.
6: Aquesta cosa de sobreproductivitat, no? D'estar constantment salvant el món, i jo crec que al final dona el que busca la gent, que és que potser també es salvi una mica a ell mateix.
5: Deies, és la darrera bala de Marvel perquè la resta
3: ha funcionat,
5: és un desert, no?
3: És un desert perquè sí que hi ha algunes pinzellades d'algunes propostes que van intentar introduir personatges nous, com va ser The Eternals, que la va fer la Chloe Zhao, i va tenir almenys com una espècie de qualitat dins del món blockbuster, amb uns personatges que de moment no hem tornat a veure, però per exemple, quan tornem a veure Doomsday, és a dir, la marca Vengadores, hi hauran alguns personatges que s'introduiran, per exemple, Shang-Chi, que va ser un heroi que volia buscar el públic asiàtic, perquè és d'origen xinès, però forma part del grupuscle que estan a Nova York, que no va acabar de funcionar gens. Llavors, quan es va presentar el tràiler de Doomsday, que dius, vale, reunim tothom, Robert Downey Jr. deixa de fer Iron Man per fer com el malvat d'aquesta pel·lícula i tal, van començar a recuperar a Chris Evans una altra vegada a fer el Capitán Amèrica, quan en teoria ja havia sortit de la saga. No entens certes decisions, i llavors que arribi aquest Spider-Man amb les maneres que està arribant ara mateix és una mica una bafarada d'aire fresc, perquè també et torna a introduir el Hulk del Mark Ruffalo, que en les anteriors entregues havien fet una espècie de Hulk hipster que no acaba de ser la forma del monstre i la dualitat de Jekyll i Hyde, que havia sigut sempre el personatge del Steve Banner.
5: Valit,
3: del Bruce Banner, perdó.
5: Perdona, és que ara pensava, vale, tu no t'ha convençut la pel·lícula, però hi ha una cosa que sí que, a veure si la resta esteu d'acord, que és la parella Tom Holland-Zendaya, que és una mica salsa rosa, jo, però són parella a la vida real.
4: Hi ha marit i muller.
5: Ah, marit i muller, doncs mira, encara m'ho poses millor. I a la pantalla també són parella. Aquí com a mínim t'ha funcionat la química o no?
4: Clar, tampoc comparteixen moltes escenes, però sí que és cert que jo l'anterior la vaig anar a veure perquè sortien ells dos, perquè, bueno, sobretot perquè sortia ella, però i aquesta és una mica una crida, perquè com he dit abans, o sigui, internet està ple dels seus vídeos de bueno, tot aquest tour que fan junts, clar, no només per The Odyssey, ara també per Spider-Man, i com veus la química a de la pantalla, però després també com intentes tu replicar-la dins de la pantalla, no? Te la imagines. És bonic veure això, a més són dues persones molt carismàtiques, molt, que cauen molt bé, que tenen també després un rotllo raro, perquè sí que és veritat que entre ells es toquen, però després no deixen que ningú els toqui a ells, no? Sobretot ella, és com, no sé si té com una por dels germans o algo, o literalment
3: literalment que
4: no vol que la toqui ningú que no sigui Tom Holland, no sé, és una cosa rara.

0: però alhora són després tan expressius i tan...
1: Amb això, jo, eh?
0: Però és veritat, ho heu vist.
2: Sí, hi ha com... un submunt de totes les catifes vermelles que, sí, perquè, sí, que sí. Ara no paren. És que
0: a més, ama, bueno, la Zendaya, amb els seus outfits increïbles, que a més tots, o sigui, ha portat 4 o 5 per Spider-Man, tots tenen a veure...
3: Tots estan... Sí, sí, el cabell, sí, amb la tot. Forma de l'aranya...
0: O sigui, és un altre univers, sí, increïble per també...
3: Per això la gent ho va veure, també.
0: Sí, sí, total.
1: En tot cas, més enllà de la parella, Tom Holland, a vosaltres us ha agradat, sí, la pel·lícula Spider-Man, però és un Spider-Man com Déu mana.
2: La química d'ells dos, sí, és a dir, és un fenomen també que és molt extrapolable a la gràcia de Peter Parker, perquè sempre ha anat darrere de la Mary Jane, o fins i tot de la Gwen, perquè si recordem el Peter Parker de l'Andrew Garfield, amb Emma Stone, que feia de Gwen, també eren parella.
0: És veritat.
2: És a dir, ells dos van començar a ser parella gràcies al rodatge de les pel·lícules de Spider-Man. Després ho van deixar i va ser com una ruptura.
1: Garfield és el segon, no?
2: Sí, el segon és el segon. Llavors, si ho comparaves també amb el Tobey Maguire i la Kirsten Dunst,
0: no eren parella.
2: No funcionava, no eren parella i tampoc funcionava. Llavors, ara he vist també el recorregut tant de Holland com Zendaya. Tu veus les dues primeres pel·lícules d'aquest Spider-Man del Holland. Falta alguna cosa, ja. De dir, es porten bé, funciona, et creus aquella Mary Jane, però ara jo crec que aquest punt de metacinema és encara millor, sí, perquè, a més, han de jugar amb una trama en la qual ells dos
0: no es coneixen.
2: No es coneixen, no. I ella ha de viure com si literalment s'està impregnant de que la seva pròpia parella, qui més estima, qui més ho ha sacrificat tot, no el reconeix i ha de convèncer-la. No, et salvo perquè, mira, clar, sempre passo per aquí i t'haig de salvar d'un cotxe, d'un tio, de no sé què, tal... Això, la càrrega aquesta dramàtica es nota molt.
1: Ràpidament, perquè anem fatal de temps avui, però vull preguntar-vos-ho. Dels tres Spider-Mans, si suposo que les heu vist més o menys totes, amb quin no us quedeu vosaltres?
2: Jo amb l'Andrew Garfield.
1: El segon.
3: Crec que això també és generacional, sí. Jo em quedo amb Tom Holland.
1: Sí, per tant, a Tom Holland.
3: Sí, ostres, jo tinc 21 anys.
0: I jo amb Tobey Maguire, realment, perquè és de la meva generació. Sí, sí.
1: Jo també, perquè...
2: Clar, Maguire és de la meva.
3: És molt generacional, bueno,
1: sí. Jo també em quedo amb el primer, però perquè és el que jo he vist. Sobretot,
0: sí, sí, jo també.
1: El meu personatge, la resta són impostors, bàsicament. Va, seguim. Carla Buigas, que és molt amable, diu: això et passa perquè tens 100 anys. I això que sona és Disney i és Enredados, perquè Disney està gravant una pel·lícula que també està molt que és molt esperada i que l'està gravant a Girona, Neus.
3: A Girona, sí. Està gravant ara mateix algunes escenes, acabant demà el rodatge, sobretot al barri vell de Girona, incloent la catedral de Girona. Recordem, també molt famosa per la gravació que es va fer de Joc de Trons el 2015, si no ho recordo malament. I també s'ha gravat alguna escena al pont de Besalú, que té com també aquest encant de regne, no?, de medieval. I sí, aquests dies doncs, la ciutat ha estat tot el decorat de la pel·lícula i hi ha hagut un piló de figurants que també fa un mes, si ho recordem, hi va haver com aquest macrocàsting a Girona, sí, que va provocar cues fins a 3 quilòmetres i més de 24 hores d'espera.
1: Per tant, la ciutat potes en l'aire, vosaltres sou d'Enredados, Disney...
0: La veritat és que no.
2: A mi em desagrada molt aquesta campanya que fa Disney fent live actions, és que no funciona. És que no funciona de crítica, però després de taquilla...
1: Què vols dir de live actions?
2: Sí, live actions estan agafant totes les pel·lícules clàssiques d'animació, com va ser el Llibre de la Selva, Rei León, tot això, i van, exacte, i van començar a fer amb persones, és a dir, amb actors reals, sí, i alguns dius, noi, això no funciona.
1: En tot cas, això, perdona, Girona, potes en l'aire, també, no sé si tu hi has estat, Neus, a Girona, aquests dies, però hem vist imatges de tot tipus, d'hores i hores de rodatge, de les escales de la catedral, també, això, potes en l'aire, i és un rodatge, això sí, ens agradi o no, de gran envergadura, que també posen a Girona, després de Joc de Trons, al centre del món, podríem dir.
3: Totalment, i també bueno, ens podem imaginar amb les onades de calor, o sigui, aquests dies les temperatures també, doncs hi ha hagut moltes queixes en aquests sentits amb les vestimentes pesades que porten, les armadures, les botes, però bueno, m'imagino que això també és una mica el que sol passar quan es fa un rodatge aquesta temporada.
1: Va, intentem que tot i anar malament de temps, intentem fer una pinzellada d'algunes estrenes, per exemple, de pel·lícules a sales, i diria que comencem amb Mala Bèstia.
4: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Li va deixar marca. Ella li va preguntar si la salvaria del castell i ell va dir-li que sí.
5: Quan estàs a punt de fer 18 anys, passarà al cel.
1: Mala bèstia, eh? De què va, Víctor, això?
2: Som Mala Bèstia és la proposta de la Bàrbara Ferrer, que és una directora barcelonina nascuda l'any 94, però és la seva òpera prima, que ens presenta
0: un coming of age.
2: Exacte, una espècie de coming of age barrejat amb el gènere del realisme màgic, perquè entrem en una espècie d'orfandat, entre cometes, sembla un castell, una cosa així, en la qual veus una estructura de que les noies, sembla una mica el cuento de la criada, una mica, ara ho estava pensant, de que quan arriben a certa edat se'ls canvia les vestimentes perquè ja passaràs a la fase adulta i no t'adaptarà ningú. Llavors una mica des de la perspectiva de les noies de com venen els adults a intentar formar part d'una família. Llavors, la gràcia és tant que la protagonista, la Maria Schwinning, intenta convalidar tots aquests sentiments, tant de la fase de ser una nena a un adolescent allà intentar ser adulta, la por a no ser estimada, la por a no ser valorada, i una mica la nova exploració de la sexualitat.
0: Total.
1: És terror?
0: Té punts molt terrorífics, jo crec que sí, perquè, a més, vull dir, té una segona meitat bastant punyent, sí, per mi, i crec que és una aposta des del cinema català, des de l'autoria femenina, que és bastant diferent al que hem vist els últims anys. Jo la recomano només per això, per mi, i crec que per en Víctor igual, no és una peli rodona ni perfecta, però sí que té un llenguatge interessant i que aposta per noves formes d'explicar històries.
2: Hi ha una intenció molt clara.
0: Sí.
2: Hi ha una intenció molt clara d'una història que vols intentar explorar de manera diferent. De
0: a més, Iria del Río, amo.
2: Literal.
0: Roger Casamajor, vull dir, com té un cas també molt... Té un equip molt guai, també. Sí. En Pau Oli, el vestuari, abans dèiem en Refri fent la música. Té un equip molt xulo.
1: Per tant, funciona, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, Mala Bèstia, producció catalana que amb un punt de terror que això és a les sales, estem parlant?
2: Sí,
1: això és
2: a les sales de cinema. Sí.
1: Vale. Doncs ara intentem anar a sèries perquè anem trastocats de temps amb Furious, que és una de les estrenes que diria que és a Disney Plus,
2: sí,
1: i que crec que ha agradat bastant, no sé si al Víctor o en general.
6: You're looking for someone.
7: So am I.
6: My wife will admit it.
1: Furious, aquí tinc apuntat que és una de les sorpreses en sèries, com a mínim, d'aquest any.
2: Sí,
1: en positiu.
2: Carai. Perquè la premissa sembla mastegada, això ho comentava en forma de micro, perquè li he comentat a la Belit, que sembla una mica la premissa de The Killing Eve, no sé si us recordeu d'aquella sèrie, que era una mica la base de el gat contra el ratolí, d'una assassina en sèrie que intenta convèncer una policia que no és ella, i llavors es persegueixen mútuament. Doncs aquí no hi ha tanta la perspectiva de la comèdia negra, sinó que et presenta una assassina en sèrie, ja de primeres, bastant grillada, és a dir, de primeres tu consideres que allà no està funcionant res a dins d'aquell servei, i una agent de l'FBI vinguda amb molt menys que la menysté tothom al seu voltant, des de la seva germana fins al seu cap, fins als seus excompanys de la policia de Nova York, fins als seus companys de l'FBI. Llavors m'agrada la proposta perquè per fi entrem al que és el gènere de veritat, que és el thriller policíac. El thriller policíac dels assassins en sèrie, com si recordéssim les grans pel·lis dels anys 90 o principis del 2000.
0: Sí.
2: És a dir, si jo us poso al cap un Fincher, sí, un Seven, una cosa així, dius, vale, entrem en matèria. És a dir, no cal que m'expliquis tant el context i que sigui tot tan mastegadet i quin és l'origen de la protagonista i l'altra, no. Aquí en matèria de primeres, és a dir, hi ha un assassinat, no entens absolutament res del que està passant, i les formes cinematogràfiques de la sèrie són molt atractives perquè per fi et manté atent al que està passant, sense que allò que sempre dèiem també aquí a la secció, o fins i tot als pantalleros que ho explicava el Toni García Ramon, de tota l'estona t'estava explicant, sí, què està passant, de no, ara anem a caçar aquest, ara
1: sí,
2: aparcarem aquí el cotxe i baixarem i ens prendrem un cafè, i no... això no passa aquí. És a dir, tota l'estona estàs veient capes de subtrames que no anirà resolent fins a que vagin avançant els capítols, i això com a cliffhanger, com a atractiu d'una sèrie, és molt important en els temps que corren,
0: sí,
2: i sobretot que dues protagonistes dones estiguin relativament ben escrites. Per què? Perquè la directora i la creadora, la Elizabeth Meriwether, ja té experiència amb això, és la creadora de sèries com New Girl, de Dropout, té un recorregut ja en construir dones, encara que siguin grillades d'aquesta manera, que això ho hem comentat abans, sí, amb la Valit. Hi ha un objectiu pel qual et presentin un assassin en sèrie que et podria recordar el Kevin Spacey de Seven.
1: Veig que el Víctor està entusiasmat amb Furious de Disney+. Plus. Diria que l'has posat un 5 sobre 5.
2: Un 4.
1: Doncs mira, un 4 per intentar això, que tothom vagi a veure Disney+, Plus, Furious, aquesta sèrie que s'ha estrenat aquesta setmana, entenc. Exacte. També. Doncs mira, Furious, queda apuntada. Va, i per rematar, com que ha estat una setmana especial, sí que m'agradaria fer la repesca. Sí que aquesta setmana m'agradaria fer la repesca. Aquesta setmana diria que dijous va morir Manolo Solo, als 62 anys, que és guanyador d'un Goya a millor actor de repartiment també per Tarde para la Ira. Per tant, l'actor andalús que va morir als 62 anys aquesta setmana, i com fem sempre, intentem repescar alguna sèrie, alguna pel·lícula, algun documental que hagi agradat a la Valit Lago i al Víctor Rodrigo i que hagi passat una mica desapercebut. Doncs aquesta setmana, especial Manolo Solo, per una proposta que pugueu fer els dos. Valit, comencem per tu. Què ens proposes de Manolo Solo?
0: Jo havia apuntat tres de Manolo Solo, també homenatjant una mica el seu paper de secundari, perquè ha estat un etern secundari magnífic, i sí que en els últims anys havia fet protagonistes, com per exemple Desconocida, que és una pel·li que tampoc és rodona, però crec que és molt interessant, amb la Laia Manzanares. I vull recordar dos dels inicis del 2000, que són Astronautes, que és una pel·li que a mi m'agrada molt, que és una mica rara, però és d'aquell cinema espanyol post-kinky una mica d'aquella època, i La flaqueza del bolchevique, que surt molt poc, però que també m'agrada molt.
1: Doncs queden apuntades Astronautes, La flaqueza del bolchevique i La desconocida, no?
0: Exacte.
1: Coprotagonitzada
0: amb la Laia Manzanares.
1: Vale, exacte. Aquest sí que ell era protagonista.
0: Coprotagonista, a més fa un paper bastant diferent al que estem acostumats, sí. I ho fa molt bé.
1: Doncs les propostes de la Valit Lago, en memòria de Manolo Solo. I Víctor, tu què ens proposes?
2: Jo també m'encanta destacar els seus papers secundaris, perquè crec que ha sigut el gran secundari del cinema espanyol dels últims 20 anys, però d'aquestes grans secundaris tothom, clar, el recorda per Tarde para la Ira, el qual guanya el Goya i se l'encumbra una mica més, però el 2014 jo crec que és el millor thriller del segle XXI del cinema espanyol, que és La isla mínima, de l'Alberto Rodríguez. És un pel·liculot absolut, amb el Raúl Areva i el sortirà el
0: Antonio de la Torre.
2: El Rodríguez, el baixet, em surt.
1: Pepe no.
2: No.
0: Alberto Rodríguez, no.
2: No. L'Alberto Rodríguez és el director.
1: A veure qui ho diu abans.
2: Ostres, em surt de veritat.
1: Ja el trobaré, espera't. Pepe Rodríguez, no. Ostres, ara ens quedarem així, o què?
2: No, home, no.
1: Javier Gutiérrez.
0: Gutiérrez. Ah, Gutiérrez.
2: Perdó. Està sortint el Rodríguez.
1: Ens has despistat amb Rodríguez.
2: Perdó. L'Arevalo i el Gutiérrez, sí, sí, que fan una parella de policies immensa. El Manolo Solo apareix en aquella pel·lícula com el periodista, un actor secundari que és clau en aquella trama, un noir espanyol boníssim, i m'encantaria recordar-lo perquè al final, en aquest sentit, tenir secundaris que vagin perfecte en moments ultra transcendentals d'una història és, però, vamos, imprescindible per tenir un bon resultat.
1: La isla mínima, que no sé si la podem recuperar.
2: Sí, està a Netflix.
1: A Netflix, doncs mira, La isla mínima a Netflix, que podeu recuperar aquest paper secundari, però importantíssim, com diu el Víctor, de Manolo Solo. Amb això tanquem la setmana avui.
2: Vindrem amb més teca la setmana.
1: La setmana que ve més, i a veure si el Víctor Rodrigo s'anima a fer alguna imitació. Víctor Rodrigo, Valit Lago, avui també la Neus Aldeguer, gràcies a tots. I la setmana que ve ens retrobem.
2: Ens retrobem.
1: Abraçada, fins ara. La 1:07. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: aquesta hora al Via Lliure volem parlar d'una pràctica que ha crescut molt els últims anys, sobretot entre els joves, que és els voluntariats internacionals. Tradicionalment, el voluntariat internacional estava vinculat normalment o sempre a ONGs i organitzacions sense ànim de lucre que treballaven en projectes comunitaris, cooperació, justícia global, però en els últims anys també han aparegut algunes empreses privades que ofereixen el voluntat com a experiència, fins i tot com una forma de viatjar, de fer turisme d'una manera més econòmica. De fet, aquesta setmana una polèmica a les xarxes ha tornat a posar el debat sobre la taula. Una influencer espanyola, Blanca Pombo, anunciava el sorteig d'un voluntariat a Uganda, i la publicació, evidentment, ha generat molta controvèrsia i ha reactivat aquest debat que ja fa temps que es viu. Per això, també ens volem preguntar si o com es pot diferenciar entre el voluntariat del voluntarisme, quin és l'impacte real d'aquestes estades en altres països amb aquest tipus de pràctiques. Avui, aquí a l'estudi, per exemple, ens acompanya la Rosa García Fruitós, que és gerent de COCAT, que coordina organitzadors de voluntaris, també camps de treball internacional. Rosa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així, eh? Acolliu cada any unes 180-200 persones, diria, que també n'envieu unes 400-500 fora de Catalunya, i diria que també sou molt crítics amb això del voluntarisme.
1: Totalment. És un tema que està bastant candent ara mateix a les xarxes socials, però també a les nostres xarxes internacionals de les que som membre.
0: La gent per què busca fer aquest voluntariat internacional? Quins són els motius que l'empenyen a fer això?
1: Els més joves normalment és per tenir la primera experiència a l'estranger, i és una tendència que està bastant a l'alça els darrers anys. I llavors, bueno, hi ha la gent que ja ho ha provat o que ha sentit a parlar i tenen ganes de, sempre ens diuen a vegades, fer alguna cosa amb una mica de sentit, intentar passar l'estiu fent alguna cosa més enllà que sigui les vacances típiques d'oci.
0: Clar, quina és la motivació d'aquesta gent, d'aquests joves, per el primer contacte que es fan amb vosaltres? No sé si s'ha convertit també en una manera de viatjar, això que dèiem, més econòmicament també. Ho heu detectat, això?
1: Sí, ho hem detectat, i de fet, quan ens truquen i tenim aquest tipus de discursos per part de la persona interessada, el primer que fem és dir-los: nosaltres no som una agència de viatges, tampoc som escoles d'idiomes on puguis anar a practicar l'anglès, perquè tots els projectes, l'idioma vehicular és l'anglès, però sí que és una experiència que nosaltres entenem com a transformadora. Llavors, si vols fer un projecte de voluntariat, està molt bé, però no et focalitzis només en el destí, sinó en el que vas a fer realment, perquè nosaltres al final el que busquem són projectes amb sentit i que sigui un impacte recíproc, no, a la comunitat i al voluntari, que arriba també amb noves competències.
0: Fins i tot quan heu vist o heu detectat que potser la intenció de la persona que venia no era ben bé la que encaixava amb el projecte o amb aquesta idea que tu plantejaves ara, li heu recomanat fins i tot dir: mira, potser ara no toca.
1: Hi ha gent que sí, no és l'habitual ni molt menys, però sí que és veritat que aquestes persones el que fem és acompanyar-les molt, explicar-los molt bé el discurs, i també COCAT una cosa que fa són formacions prèvies a la marxada, a marxar a qualsevol país o inclús els que venen aquí. Llavors sí que ja fem tota una feina prèvia amb les xarxes internacionals on tots ens basem en els mateixos valors, els mateixos criteris i formacions, perquè la gent sàpiga el que va fer.
0: Heu notat realment que hi hagi un augment de l'interès en els últims anys en aquest tipus d'experiències?
1: Curiosament, sí. Tenim més voluntaris, que per exemple el 2025 n'hem tingut més que el 2024, però també al mateix temps tenim menys projectes a oferir. Llavors ens trobem a vegades que tenim molta més demanda que oferta.
0: Com és que hi ha menys projectes cada cop?
1: El que passa és que nosaltres, totes les entitats que formem part d'aquestes xarxes, som ONG, som entitats sense ànim de lucre, i ens trobem molt en problemes burocràtics, majoritàriament. També és veritat que hi ha una part política de com es donen o no els diners, subvencions, per exemple, a nivell europeu, i també ens hem trobat amb el problema de la crisi econòmica. Llavors, una persona que abans se n'anava al sud global amb un bitllet una mica més assequible i podíem oferir-li un projecte una mica més assequible, ens trobem que no és el cas.
0: Quin tipus de projectes teniu sobre la taula? D'aquests voluntariats internacionals, quins projectes hi ha, per exemple?
1: Tenim de tot.
0: Algú que ve a vosaltres i diu: què podeu oferir-me? No sé si és aquesta la paraula.
1: Sí, bueno, una mica sí. A Catalunya, en general, els projectes que tenim, que també en tenim d'internacionals, estan molt focalitzats a medi ambient, arqueologia i a construcció. Llavors poden anar, per exemple, a les Terres de l'Ebre o al Pirineu i fer un projecte de, no sé, murs de pedra seca, reconstrucció de castells, tot aquest tipus de projectes més així, diguéssim, manuals. Però llavors tenim projectes socials, tenim projectes que gestionen sobretot el sud global, són diferents, més enfocats a temes socials, inclús amb infants, cosa que és una mica que volem defugir d'això també.
0: Clar, el tema dels infants ara sí. El tractarem, però suposo que deu ser un terreny delicat, no?
1: Una mica sí, la veritat és que sí, perquè tenim entitats, sobretot a l'Àfrica, que gestionen bastants projectes amb nanos, amb nens petits, però bueno, intentem assegurar-nos molt que aquelles entitats segueixen els mateixos valors i estan dentro de les xarxes amb les que treballem.
0: Al Via Lliure aquesta hora també podem parlar a la distància amb la Clàudia Bosch, que és vocal d'educació i comunicadora de la FEDE, tècnica també de CETEM Catalunya. La FEDE és una federació de 135 organitzacions catalanes que justament treballa per la justícia global. Clàudia, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Com podem fer que aquest voluntariat internacional que ara parlàvem amb la Rosa sigui realment responsable? Hi ha alguna fórmula?
2: Bé, la Rosa ja ha mencionat algunes de les claus, no? Primer, hem d'entendre com la cooperació d'alguna manera ha evolucionat, no? I ja no és una cooperació tan de dalt a baix, o sigui, decidida des de fora cap a les comunitats locals, sinó fet al revés. Han de ser les comunitats locals qui decideixen i a més qui tenen el coneixement de quines són les necessitats, no? I amb aquest tipus de voluntariats passa una mica el mateix. Han de respondre a una necessitat local, per tant ha d'haver-hi una contrapart a terreny i ha d'estar organitzat tant des del lloc on viatges com des d'aquí, no? Tenim diverses entitats federades que organitzen aquest tipus de programes, igual que la COCAT, en tenim altres com IAP o Servei Civil Internacional, també CETEM, o, bueno, tenim diverses entitats que ho fan. I una de les claus també és la formació, com ha dit la Rosa.
0: Clàudia, ara parlàvem d'un cas polèmic d'aquesta setmana, de les xarxes socials. No sé si les xarxes socials hi juguen un paper o com una arma de doble fil, perquè és una cosa molt positiva per la difusió, però també ho compliquen una mica tot.
2: Sí que és una arma de doble fil, no? Perquè es dona visibilitat a aquest altre tipus de programes que serien més voluntarisme i no amb aquesta lògica d'uns valors i d'una cosa organitzada, amb una formació prèvia, etc, que és el que nosaltres considerem un voluntariat internacional com més responsable, però alhora també la part positiva és que se'n parla del tema, no? I també la part positiva que veig és que existeix un interès en voler viatjar, conèixer món i tenir un impacte. És simplement que ens hem de preguntar des d'on ho estem fent, com ho estem fent i en qui, no? Perquè sigui realment transformador i no sigui pues, des de l'assistencialisme i des d'aquest, bueno, privilegi blanc que anem a veure aquesta gent, no? Des d'aquest paternalisme amb imatges com les que compartia la influencer on s'exposen, per exemple, a menors en situació de vulnerabilitat i fomentant aquests estereotips tan tòxics, no?
0: Es pot saber si ja entenc que no és matemàtica, però es pot saber, també t'ho pregunto a tu, Rosa, si un voluntariat respon a això, una cosa real, una necessitat real, o més aviat una això, mercantilització, una espècie de demanda turística, també no sé si ho detecteu molt fàcilment. Clàudia?
2: Sí, a veure, és que el sector del turisme ha crescut moltíssim, estem vivint l'època del turisme de masses, i bueno, hi ha una part del mercat que s'ha convertit en aquest voluntarisme. Però hem d'entendre que dins dels voluntariats internacionals a vegades no es tracta només d'anar a fer una cosa que respongui a una necessitat de la comunitat local concreta, sinó que a vegades té a veure amb un intercanvi d'experiències i de coneixement entre dos pobles diferents, no? O sigui, aquests programes de voluntariat de les nostres entitats federades el que busquen també és aquest diàleg entre els pobles, aquesta solidaritat entre els pobles, aquest coneixement entre les entitats d'aquí i les entitats d'allà, perquè la gent que viatja pugui conèixer doncs, alternatives de l'economia social, projectes emancipadors i mirades cap al món molt diferents de les occidentals que després alimentin també processos transformadors al nord global, no? Aquest seria una mica l'enfoc també.
0: De fet, com dèiem, són molt joves els que s'impliquen en aquest tipus de pràctiques que de fet busquen viatjar només a través del voluntarisme, però hi ha excepcions. Avui aquí ens acompanya també l'Aina Vall, que és periodista, de fet, i voluntària de l'associació EGALA, que utilitza l'esport com a eina d'integració social. Què tal, Aina? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, molt bé.
0: Diria que la teva implicació, voluntariat internacional, ve de fa 3 anys, més o menys, 2023. Vas viatjar a l'Índia?
3: Sí.
0: I allà què hi vas fer?
3: Allà hi vaig anar com a entrenadora de futbol, perquè, com bé deies, des de Gala el que fem són voluntariats a nivell esportiu. Nosaltres utilitzem l'esport, que de moment fem futbol i bàsquet, depèn del projecte, i en alguns fem les dues coses com a eina d'integració i transformació social.
0: Què té l'esport que permeti que, a través del voluntarisme, en aquest cas, pugui sumar a les persones o amb la gent amb qui participes allà?
3: Moltes coses. Per nosaltres és una eina molt, molt poderosa. Tots els que formem part de l'equip i creiem molt en l'esport, la majoria som esportistes o fanàtics, no? O entrenadors, la majoria també. I bé, primer de tot que tant el futbol com el bàsquet com qualsevol esport és un llenguatge universal i molts cops ja ens serveix per comunicar-nos, no cal, no?, saber la llengua del lloc on anem, perquè de vegades nosaltres que estem amb infants, molts cops hi ha una barrera lingüística que l'esport trenca, perquè imitant l'exercici, no?, ja t'hi comuniques i també crea un sentiment de comunitat i d'unió, no?, que d'altres maneres és molt, molt difícil d'aconseguir.
0: Que jugant a futbol, vols dir, no cal saber la llengua del que tens a davant, no?
3: T'entens perfectament.
0: On has estat, a més, a part de la Índia?
3: Jo a Meghalaya vaig començar a anar a la Índia i després allà hi vaig anar com a entrenadora de futbol, però després, com que sabien que estudiava periodisme, em van proposar d'ajudar-los amb la comunicació i jo de seguida els hi vaig dir que sí, perquè tenia ganes de seguir lligada als projectes. I llavors el 2024 vaig anar al Senegal, a Costa d'Ivori, un altre cop a la Índia, i aquest setembre començaré un nou projecte al Salvador.
0: Què hi faràs allà? També...
3: Allà també nosaltres el que fem són crear escoles esportives. Allà farem tant futbol com bàsquet, ho farem amb una aliança amb la Blanquerna, amb la universitat, perquè nosaltres fem una mica de pont entre les comunitats d'allà, que sempre contactem amb una ONG local, i ens encarreguem de buscar equips, o ara també ens hem obert a universitats, perquè vam començar amb l'INEF i ara s'ha unit la Blanquerna, i el que fem, doncs, són crear aquestes escoles esportives i portem entrenadors, no?, perquè facin entrenaments als nens d'allà, i perquè sobretot, que és el nostre gran objectiu, formin entrenadors locals perquè durant l'any pugui seguir l'escola.
0: Ara pensava, perquè deies, amb l'esport es trenquen moltes d'aquestes barreres, però sí que és veritat que, i també amb tu, Rosa, en aquests projectes, o normalment aquests projectes, vaja, sempre diria, són temporals, tenen una data de caducitat. Com estableixes un vincle, una relació amb aquelles persones que tu saps que al cap de 3 mesos desapareixeràs o desapareixeran?
3: Nosaltres hi anem només una setmana a l'any o dues, depèn del projecte, però el que sí que fem és mantenir un contacte durant l'any, que normalment és per grups de WhatsApp, amb els entrenadors locals, per seguir-los enviant exemples d'entrenaments, exemples d'exercicis, preguntar-los com tenen el tema del material, si hi ha nens que ja no van als entrenaments, si com estan anant una mica tot. I tenim aquest feedback a través de WhatsApp i anem tornant cada any i una mica això.
0: Tenim més casos al Via Lliure, en el cas de la Clara Comerma, que ens escolta des de la distància. Ella és estudiant de 22 anys, ha fet voluntariats, diria, a França, Noruega, Alemanya. Clara, què tal? Bon dia.
4: Hola, bones. Què tal?
0: Com es comença a fer voluntarisme?
4: Doncs...
0: O voluntariats, vaja.
4: Jo, per començar, vaig agafar-me un any sabàtic dels estudis i vaig dir, m'agradaria molt viatjar. Llavors vaig pensar, com puc viatjar sola que sigui molt de temps, setmanes o inclús mesos, i que a més sigui econòmic, que m'ho pugui permetre. Llavors doncs vaig pensar, ostres, doncs voluntariat seria una molt bona experiència i aprendria moltíssim, i a part podria aprendre, o sigui, podria conèixer nova gent.
0: Per tant, Clara, en el teu cas sí que és amb l'objectiu de viatjar més econòmicament.
4: Exacte, en el meu cas seria aquest, però sí que oberta a aprendre de tot, o sigui, aprendre sigui en granges, com en el cas de Noruega, que vaig anar a netejar granges, caques de vaca, caques d'ovella, etc., i aprendre com un granger viu i doncs també aprendre a estar a condicions extremes de menys 20 graus, diguem-ne, o també inclús aprendre doncs, a ser recepcionista, netejar habitacions, cuinar i fer servei a doncs, clients alemanys que estaven en un hotel de Ayurveda i ioga a Alemanya.
0: Totes les experiències són bones o també en trobes dolentes, evidentment?
4: Jo, les tres que he tingut, les tres han sigut increïbles i totalment diferents unes de les altres, però sobretot memorables i que m'han fet un canvi personal, diguem-ne.
0: Però això, per exemple, Rosa, que estàs aquí, la Clàudia, que diria que està a la distància, tampoc té per què ser així. Pot haver-hi males experiències, entenc.
1: Sí, i pot haver males experiències tant pel voluntari com per les entitats, val a dir. Llavors, per això per nosaltres és important que hi hagi una formació prèvia, i més enllà de preparar el voluntari, el que fem també és treballar en xarxa sota els mateixos valors. Tenim quality charters que ens diuen, o que nosaltres mateixos escrivim, com han de ser els projectes, si hi ha d'haver una necessitat real, perquè llavors no arribi una persona a fer un voluntariat i et trobis que no és un sense sentit o que no estàs en unes condicions com toca.
0: El Quality Charter aquest entenc que és com un filtre per acabar d'encaixar les peces?
1: Sí, nosaltres, de fet, COCAT és membre de dues xarxes internacionals i de la FEDE també aquí a Catalunya. A les dues xarxes internacionals treballem amb documents conjunts, una xarxa és més a nivell global, l'altra xarxa és més a nivell europeu, i de fet nosaltres estem a afers interns de la nivell europeu, i el que intentem és com fer molts documents conjunts a nivell global que intentin assegurar que el voluntari pugui estar bé i que reflexin els drets i els deures de les dues parts, perquè entenem el voluntariat com un benefici mutu. No és jo me'n vaig allà a fer un favor a una comunitat, sinó anem a fer una cosa que té sentit per les dues bandes.
0: Fas que sí amb el cap, Aina?
3: Totalment, és una cosa sempre recíproca. Nosaltres sempre diem que de vegades és una mena d'egoisme que té un punt d'altruista, no? És una mena de paradoxa, però és així. Jo, quan vaig anar a l'Índia, hi anava perquè jo tenia ganes de viure, ho havia vist, m'ho havien passat companys, i com que era una cosa que m'encaixava molt, perquè a mi fer un voluntariat, anar a fer una cosa de, no sé, presentar-me en un orfenat, no?, i fer classes. Jo no sóc mestra, jo no he estudiat absolutament res d'educació, que hi aniré a fer allà. En canvi, quan vaig descobrir Egala, no?, que feien una cosa que a mi m'encaixava, perquè jo era entrenadora de futbol, doncs per mi era això, anar a viure una experiència a la Índia i entrenar nenes, que era el que fèiem, no?
0: Hi ha casos de tot, eh? Afegim encara una última persona al Via Lliure de RAC1, també en la línia del voluntariat internacional, però surten iniciatives que també busquen fugir del turisme tradicional, oferir una experiència de viatge, d'experiència compartint, vivint, també treballant amb una comunitat local. És el cas, per exemple, de Telemaco Travel, que és un projecte que neix el 2023 a Gàmbia i que ja fa tres estius porta grups reduïts a una reserva natural de Buko per fer tasques bàsicament d'això, de voluntariat al Parc Nacional, i a aquesta hora ens acompanya el seu fundador, que és el Carles Iglesias, i que diria que ara mateix és a Gàmbia, justament amb un d'aquests grups organitzats, aquests grups petits organitzats. Carles, bon dia, com estàs?
5: Bones, doncs molt bé, sí, exacte.
0: Com és així, dius, eh?
5: Sí, sí, és exactament el que has dit.
0: Com va començar aquest projecte? Què et va fer aquest canvi?
5: Bueno, doncs per coses de la vida, acabem jo i tres amics més vinguent aquí a Gàmbia de viatge, val? Però ja abans de venir ens vam poder posar en contacte amb la mateixa reserva, i el que havia de ser una part del viatge, que nosaltres ens vam separar el viatge, doncs en el nostre viatge particular les primeres setmanes, i llavors l'última setmana de fer un voluntariat a la mateixa reserva. Val? Llavors, un cop vam acabar, va ser una experiència superxula, vam conèixer moltíssima gent i vam començar a fer vincles, i l'estiu següent, en comptes de decidir, bueno, pues anar a un altre lloc i seguir, no?, amb la voluntat aquesta d'anar descobrint altres llocs, vam decidir tornar a la mateixa reserva, i ens vam quedar durant tota la nostra estada l'any següent a la mateixa reserva, i a partir d'aquí vam proposar, doncs, el que estàvem vivint nosaltres, doncs, poder oferir, sempre amb el voluntariat i el tema de la reserva al centre d'experiència, i al final, doncs, el que proposem és un viatge organitzat, on de dilluns a divendres es treballa al matí a la reserva amb totes les tasques, val? I llavors a la tarda, doncs, amb tot el nostre cercle i tota la gent que vam conèixer, com vam venir aquí per primera vegada, doncs hem organitzat una sèrie d'activitats, intentant sortir, com deies, una mica la ruta turística i fer les activitats, no?, que et surten a TripAdvisor quan busques Gàmbia. Clar. Nosaltres el que fem és, doncs, com et dic, amb tota la gent que vam conèixer, fem una cerimònia de casament mandinka, per exemple, fem una festivitat jola, i sempre, doncs, en comptes d'anar amb guies locals, anem amb, doncs, amb totes les relacions, no?, i els contactes que vam fer quan vam venir.
0: Com s'aconsegueix això? Perquè hi ha d'haver uns criteris, entenc, per garantir també que aquest voluntariat ajuda a aquestes persones, sigui a Gàmbia o sigui on sigui. Com detecteu que això realment ajuda a la gent i realment té un impacte positiu i real?
5: Sí, clar, o sigui, nosaltres quan proposem el projecte, que ja fa uns anys, nosaltres ens sentem amb l'equip directiu del parc, val? I just va coincidir que també estava obrint una altra fundació que es diu The Gambia Wildlife Foundation, que és de... Bueno, que el va obert una noia veterinària que va estar 5 anys en un altre projecte de voluntariat també aquí a Gàmbia. I, bueno, doncs de la mà, nosaltres, el nostre voluntariat va molt més enllaçat a tot el que seria les feines de manteniment de la reserva a nivell d'instal·lacions, i llavors la noia, que és veterinària, amb la seva fundació, el que fa és, doncs, ella, el mateix govern, perquè el parc és públic, li deriven tot el que seria el benestar de l'animal. Val? Llavors nosaltres no portem veterinaris, simplement portem tothom que vulgui ajudar, val? Tenim moltíssimes feines. Ara, per exemple, va marxar fa 3 dies un grup i vam estar amb tota la senyalítica del parc, que fa 10 anys que no hi era, bueno, hi ha una història molt llarga, eh? El parc porta molts anys en decadència, i amb el nostre projecte, i aquest també que et dic de Gambia Wildlife Foundation, estem intentant, doncs, bueno, òbviament amb els treballadors del parc i l'equip de rangers, no?, però tornar-lo a posar on estava abans. Llavors, com això, amb aquest últim grup hem estat amb tot el tema de la senyalítica, amb el següent grup que vindrà, doncs, canviar algunes coses de l'orfenat, on estan els animals... Bueno, tot això ho anem penjant a les xarxes.
0: Per acabar, Aina, també, aquí en l'estudi, quan veus una polèmica com aquesta setmana, una influencer, insisteixo, a les xarxes socials, sortejant una experiència de voluntariat, què et ve al cap? Què penses quan veus una cosa així?
3: Bé, a mi tampoc la paraula seria ràbia, no? Però sí que et sap un punt de greu, no? Perquè a mi, bueno, molts cops a la universitat, que he fet periodisme i sempre obríem molts debats de tot, no? Jo de cop deia, bueno, me'n vaig 2 setmanes al Senegal, no? I era una cosa que podia ser criticada de vegades, no?
0: Sí, per què?
3: Sí, no, perquè semblava que anàvem allà a fer de salvadors blancs, yeah. No? I una mica, bueno, el que anava a fer aquesta noia allà, que crec que es veia clarament que anava a fer això, només per veient les fotografies que penjava, no? I en canvi, bueno, crec que la importància és el que comentaven, de que hi hagi una necessitat local, que sigui una cosa compenetrada amb ells, i que nosaltres, abans de li deia a la Rosa, nosaltres som el segon pas. Primer hi ha una ONG local, que en el cas, per exemple, de Senegal és Amics de Bulembu, en el cas de la Índia és la Fundació Vicent Ferrer, i en el cas del Salvador és Fe i Alegria. Llavors hi ha aquestes primeres ONGs que fan tota la feina important per nosaltres, no?, de sanitat, d'educació, d'alimentació, de tenir totes aquestes necessitats bàsiques cobertes, i després arribem nosaltres i els hi portem aquest plus del futbol, no? Els Amics de Bulembu, que són aquesta ONG de Sal, amb la que col·laborem al Senegal, a Bulembu, aquest poble rural, ens ho diuen, quina ràbia portem, crec que, si no m'equivoco, aquest any fan 20 anys, els Amics de Bulembu, i diu, portem 20 anys celebrant, i el que més il·lusió els hi fa que els ajudem és amb el futbol, no?
0: Bueno, perquè... escolta... també està bé,
3: al final és el amb el que més es diverteixen,
0: clar,
3: no?
0: Clar.
3: Però evidentment hi ha d'haver abans unes necessitats bàsiques cobertes, però evidentment aquestes fotos fan, bueno, fan ràbia, no? I que sortegi un voluntariat com si fos, doncs, això, el sorteig d'un cotxe o el sorteig d'un viatge a Itàlia.
0: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula diferents punts de vista, diferents visions al Via Lliure de RAC1 també arran d'aquesta publicació, però de fet per intentar detectar que efectivament moltes de les persones, molt joves, també últimament intenten viatjar a través d'aquest voluntariat per estalviar-se alguns diners i per esquivar una mica potser el que s'hi hauria de fer realment. Gràcies a tots des de la distància, des de l'estudi i fins la propera.
3: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Merci.
0: Dos quarts i mig de dues, quatre anuncis i de seguida rematem el Via Lliure d'avui.
6: Fins aquí els millors moments
7: del Via Lliure. Estiu.

0: RAC 1.
1: Tots som 1.
0: RAC 1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
7: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Senyores i senyors, bona nit, són les 11. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs, i serem des d'ara i en un principi fins la una. Avui és dissabte, 1 d'agost, el mes de les vacances per excel·lència i el mes que comença la Lliga. Falten 15 dies perquè comenci a rodar la pilota oficialment, però avui és dia d'amistosos, de proves. Ha jugat el Madrid, que ha empatat a 2 contra la Fiorentina. Ha jugat l'Espanyol, que ha empatat a 3 al camp del Middlesbrough. I també ha jugat el Sabadell, que també ha empatat a 0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat al Car de Sant Cugat. I també ha jugat el Girona, que ha perdut contra l'Arsenal per 1-4 al trofeu Costa Brava. Avui se'n celebrava l'edició número 49, que s'ha acabat fa una estona a Montilivi. Allà encara hi és, perquè ha seguit el partit in situ, el Joan Ferrer. Hola, Joan, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
1: Com ha anat això? Aquest 1-4 reflecteix la superioritat anglesa a la gespa?
2: Sí, victòria contundent i plàcida per 1-4, com dius, de l'Arsenal aquí a Montilivi davant d'un Girona que s'ha vist clarament superat per l'equip de Mikel Arteta. La primera meitat ha acabat amb un 0-2 pel conjunt Gunner gràcies als gols de Kai Havertz i Christos Zolis. Per cert, Arteta ha presentat un 11 amb força titulars, de fet amb 3 mundialistes, Piero Incapié, Víctor Gyökeres i el propi Kai Havertz. Els ha canviat a tots 3 a la mitja hora de joc, ja amb el 0-2 al marcador. I a la represa, el Girona, que ha escurçat distàncies al minut 50 gràcies a un cop de cap d'Arnau a la sortida d'un corna, però només 2 minuts més tard i en 2 jugades pràcticament consecutives, l'Arsenal ha fet el tercer mitjançant un xut ajustat de Max Dowman i tot seguit el quart, en el que Gabriel Jesús ha aprofitat una pèrdua del Girona per fer aquest definitiu 1-4. Destacable que Stuani ha disputat els últims 5 minuts de partit i ha rebut una gran ovació dels 13.540 espectadors que avui han omplert les graderies de Montilivi, en el que ha estat l'estrena de Quique Álvarez davant la seva afició a 15 dies de començar la competició oficial contra el Leganés, també aquí a Montilivi.
1: Perfecte, doncs de seguida repassem què ha donat de si el partit i escoltem els protagonistes. Fins ara, Joan.
2: Fins ara.
1: I tot plegat el mateix dia que el Barça ha incorporat un nou futbolista.
3: Great feeling.
4: He tingut una sensació genial, m'han rebut molt bé, és com una gran família. També m'ha rebut molt bé l'entrenador. He parlat amb en Hansi i faré tot el que em demani quan em necessiti. Treballaré dur per ser-hi. Per a mi és fàcil, simplement es tracta de treballar molt i sempre que l'entrenador em necessiti, hi seré.
3: Wherever the coach needs me, I'm a be there.
1: És Jess Uisivu, o Visivu, algun dia sabrem com li hem de dir, un extrem belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges, ha signat contracte fins al 2031 i avui ha fet el primer entrenament com a blaugrana. Però no només d'amistosos i de futbol viu la humanitat. Aquest primer d'agost de 2026 ens deixa un parell de bones notícies per l'esport català. La primera la trobem a París, on es disputen el Campionat d'Europa de Natació. La collita d'avui són 2 medalles de plata. La d'Iris Tió i Denis González, el duet mix per començar, que feia feliç, sentim aquestes declaracions a Teledeporte, la nedadora barcelonina.
5: Estamos muy contentos porque ya desde el año pasado que nos compenetramos muy bien y ha sido muy fácil el proceso y aunque hemos tenido poco tiempo, pero lo hemos aprovechado al máximo y muy contentos con el resultado.
1: Tió ha sumat una segona plata. En aquest cas ha tingut tan bon regust perquè segurament aspirava a l'or fent parella amb Lilú Lluís, en aquest cas el duet lliure. L'altra bona notícia és que Paula Blasi s'ha posat el mallot blanc de la millor jove del Tour de França femení tot just després de la primera etapa. L'Espluguenca és la millor menor de 25 anys i ha fet revifar una polèmica que afecta el seu equip, l'UAE. Blasi, que recordem-ho, és la vigent campiona de la Vuelta a Espanya, ha de ser candidata al títol o gregària, perquè el seu equip contempla aquesta segona opció. La cap de files és la polonesa Dominika Brodarczyk. I per cert, si ahir vau escoltar el Tu diràs, Potser recordeu que ens vam acomiadar explicant-vos que acabava de començar el partit entre Rafa Coder i Lorenzo Musetti del Masters 500 de Washington. Doncs bé, el madrileny es va imposar a l'italià i aquesta matinada, no abans de les dues, jugarà les semifinals contra el xilè Alejandro Tavilo. Serà després de l'altra semifinal entre els estatunidencs Brandon Nakashima i Taylor Fritz. Passen 5 minuts de les 11, una pausa i tornem amb la tertúlia, avui amb el periodista de Mundo Deportivo, Àngel Pérez, i el del diari Ara, Albert Nadal, i amb el Dani Manzanera tocant els botons. Benvinguts, benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.

0: Tindràs RAC1 fins la una, en un principi. Avui, aquest 1 d'agost, dissabte, amb el contingut... Vaja, fresquet, fresquet, perquè hi ha moltes coses a comentar. L'actualitat no se'n va de vacances. I els nostres tertulians tampoc, ja els saludo, aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Àngel Pérez, bona nit.
1: Molt bona nit. Com estàs, a part de Moreno?
0: Bé, encantat de ser aquí. Perfecte. Vaja, seria una llàstima haver desaprofitat els rajos de sol, ja que... Amb el canvi climàtic hi ha més sol que abans i pica més que abans, doncs...
1: Ja que els tenim, ja els agafarem, no?
0: Clar, perquè si no, què has de fer?
1: Clar, correcte, correcte.
0: Paraigües, no? Bé, potser també. Albert Nadal, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
0: L'Albert també ha acabat les vacances, eh?
2: Sí. Ara ho discutíem fora de micròfons i dic, hosti, Miquel, estàs bastant moreno. Dic, jo vinc d'estar a Grècia a la platja, ja vaig tornar fa un parell de setmanes, que estic treballant. I m'has dit, jo també estic moreno, però no he fet platja. Això ho hauries d'explicar a l'audiència.
0: Això jo crec que l'audiència no li acaba d'interessar, però en cas...
2: Vols parlar del Girona, millor?
0: Bé, no, del que toca, però mira, l'altre dia amb el Martí Oliveres a la redacció ho comentàvem, vagis on vagis a Europa, no sé altres parts del món, però a Europa vagis on vagis a l'estiu, no cal que vagis a la platja, agafes color perquè fa unes calorades que fins fa molt poc no s'havien vist mai.
2: Jo em poso crema solar a la cara tot l'any, però per l'skin care, però ja tinc una edat, passat els 30 ja m'han dit, has de posar una mica de skin care.
1: Molt bé, molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Fas
2: crema solar tot l'any.
1: Rutina de nit, no? Fas rutina de nit,
0: eh? Cogombra la cara, també, aquestes coses. La marca, el va,
2: que no falti de res.
0: Skin care. Si és l'últim que l'estava, un tio. Quina edat tens, tu?
2: 33.
0: O sigui, un tio de 33, et digui parlant de skin care.
2: Que fa skin care. A mi m'han posat la por al cos, que ho he de començar a fer, doncs crema solar de moment a la cara tot l'any.
0: Perfecte, endavant. Tu has fet vacances ja, Àngel?
1: No, encara no. Fins al 17 d'agost estem aquí aguantant...
2: Déu-n'hi-do, deus tenir ganes.
1: Heroicament, sí. Bueno, aviam, hi ha dies sueltos que... Tenim un país tan maco que... Si tens un dia, només un dia de vacances, pots aprofitar
2: setmana,
1: per fer
2: pots...
1: una escapadeta, tenim platges, tenim muntanya, ho tenim tot a Catalunya.
0: Això és correcte, és com la cançó de Joan Dausà, ho tenim tot. Qui tampoc no fa vacances encara, tot i que és un vividor, l'hauríeu de conèixer, és el Joan Ferrer. Joan, tornes a ser per aquí, oi?
3: Torna a ser per aquí.
0: El Joan, que és a Montilivi, on avui ha seguit aquest partit del Girona contra l'Arsenal, que s'ha acabat fa una estona, que és el més recent que tenim pel que fa a l'actualitat del dia d'avui, i m'agradaria, per començar, abans d'escoltar David López, que ha estat el protagonista a la zona mixta, m'agradaria, Joan, que em diguessis més o menys com ho has vist i amb què et quedes del que has vist després d'aquest 1-4 victòria de l'Arsenal al camp del Girona en aquesta presentació, 49è trofeu Costa Brava.
3: Mira, jo crec que d'entrada avui el menys important és el resultat, perquè al final la diferència entre els equips és evident. Estem parlant d'un Arsenal que és campió de la Premier, subcampió d'Europa, i evidentment al Girona no se li ha d'exigir guanyar l'Arsenal, no? I menys a les alçades de temporada que estem. Però sí que t'ho definiria amb dues paraules, i són preocupació i incertesa. Preocupació no per veure el partit, com dic, sinó per la situació que viu el club i la plantilla a tan sols 15 dies de rebre el Leganés a casa en el primer partit de la Lliga, que aquí ja és on realment el Girona es juga les coses i on haurem de començar a exigir resultats, perquè les temporades en principi estan per treballar situacions i automatismes de cara al que et trobaràs al llarg del curs, i el Girona, ja no només aquest any sinó també el passat, crec que ha anat molt tard en planificació de plantilla. No només ho crec jo, sinó també David López, ara el sentirem a continuació, i el que comentava la incertesa és perquè hi ha, crec, moltes incògnites a resoldre en el que fa la plantilla, no només a les arribades, sinó també a les sortides, perquè el Girona compta amb una sèrie de jugadors, en ve el cap Banat, Arnau, Unagi, Sigankov, Àlex Moreno, ve una llarga llista de jugadors que serà molt difícil que tots segueixin aquí a Girona, i que, evidentment, no sé què és el que està passant pel cap de Quique Álvarez, que de moment diu que està tranquil i que confia en tenir un bon equip, però la realitat és que jo crec que la foto de la plantilla d'ara fins a que es tanqui el mercat, jo crec que serà bastant diferent, i això pot perjudicar el Girona.
0: La foto de la plantilla a David López, i ja podem anar a sentir-lo perquè ha valgut la pena a la zona mixta de Montilivi. Joan, tampoc no li fa el pes, eh?
3: No. De fet, vaja, això que us estic explicant és literalment el que ha dit David López, que ha començat valorant el mercat. Bueno, la gent, els periodistes li han preguntat per com està veient la situació de la plantilla a, com dic, 15 dies de que comenci la temporada oficial, i el capità del Girona, que doncs, ja el sentireu, ha parlat d'equip estancat.
4: Bueno, estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve, òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris. No sé, això són coses del club, però jo entenc que sí, entenc que fins que no hi hagi sortides no hi haurà entrades, però no ho sé, és el meu punt de vista com a equip.
3: Un David López, que també ha parlat més enllà del mercat, en el que ha afegit també que bé, ha demanat reforços en defensa. El que també ha parlat i ha valorat és la temporada pròxima del Girona, i quin ha de ser l'objectiu, més enllà de l'ascens, que ho està repetint tothom a la plantilla, però que deixa clar que per aconseguir aquest objectiu de l'ascens, la mentalitat ha de ser la d'anar a guanyar la Lliga.
5: Con la mentalidad de ganar la liga, obviamente va a ser muy complicado, es una liga que estará muy luchada hasta el final, que seguro el otro día jugamos contra el Castellón y nos puso muy complicadas las cosas, pero bueno, nosotros somos el Girona, tenemos grandísimos jugadores y tenemos que ir a por todos los partidos.
3: I en aquesta mateixa línia de guanyar la Lliga, David López, que ha reconegut que el qui cregui dins el vestuari que pel fet de baixar de primera a segona el Girona ja té l'ascens aconseguit, s'equivoca.
5: Segur que si anem que som un equip que acaba de baixar i que tornem a pujar, no guanyarem en ningú camp. És una categoria complicada, haurem de lluitar tots els partits donant el nostre màxim, i el que pensi que serà un any fàcil s'equivoca, de debò. Així que serà un any per tenir una mentalitat d'equip que va per tots els partits, sigui el que sigui, sigui el camp que sigui.
0: Queden 15 dies perquè comenci la Lliga, el Girona té feina, però vaja, sentint David López, Albert Àngel, sembla que hi ha un punt de preocupació, que no només la té el Joan Ferrer, que avui ha seguit el partit per RAC1 a Montilivi, sinó que fins i tot està instal·lada a l'interior de la plantilla.
1: Sí, i és normal, jo crec, una mica per la inèrcia, no? Al final, quan vens de baixar, diguéssim que la sensació, no? El clima, la inèrcia, valgui redundància, és negativa, en el sentit de vens d'una decepció, vens d'haver baixat de categoria, vens d'haver perdut de categoria, tot són incerteses, no? Tot se't posa per davant un horitzó que dius, ostres, tenim per davant un any on l'objectiu principal és l'ascens, en una categoria que és molt difícil. Tornem un altre cop a saborejar, diguéssim, l'amargor d'estar a la segona categoria, i llavors la inèrcia és negativa, és de negativisme. No és normal que qualsevol element, qualsevol circumstància, la vegis amb uns ulls diferents. Jo crec que el que hauria de fer el Girona i el Girona és calma, tranquil·litat, deixar una mica que les coses es vagin agafant, que l'equip vagi començant la temporada

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: L'Àngel, no?, que és quan puges a primera, sembla que els equips recent ascendits que et fan aquelles temporades, el Girona és un bon exemple perquè la dinàmica és ascendent, i quan baixes normalment costa, no?, engegar motors. Però bé, aquests partits, doncs això, a veure Minsu, fet una assistència, a veure si s'acaba quedant el Girona, Justin també, no?, Arnau ha fet un molt bon gol, i sí que és veritat que jugaves contra tot un Arsenal, amb mundialistes titulars, hi ha gols com el de Gabriel Jesús, que hi ha fortuna. No és un partit per treure conclusions positives, però també em sembla una mica exagerat l'1-4, no? Llavors, a veure el pròxim test.
3: A veure, i sobretot el test contra el Leganés, que serà el primer de la Lliga. Hem sentit David López, hem sentit els tertulians, sentim també què diuen els aficionats del Girona, que avui hi havia Montilivi, i alguns d'ells han parlat amb el Joan per fer-li saber què esperen d'aquesta temporada.
4: Suposo que encara li costa arrencar, però quan estiguin en condicions, quan agafin temps, milloraran. Però falten una mica de fitxatge encara. Confio, però estarà molt lluitat. Hi haurà okay. Molts equips, l'Almeria, el Valladolid, els equips de sempre. Serà molt, com sempre, a segona, serà difícil.
5: Tancant-se tot el 30 d'agost, jo crec que la plantilla no està ni tancada, ni de sortides ni d'entrades, i jo crec que em fa por que repetim lo de la temporada passada, que vam estar els primers 5 partits fatal perquè la plantilla no estava tancada.
3: Està espantat aquest aficionat que ha compartit una estona amb el Joan Ferrer. Ell ens parlava, en Joan, d'incertesa i preocupació, David López d'una plantilla estancada i bloquejada perquè encara falten fitxatges. Joel Sebastián, company de l'Esportiu, bona nit.
6: Bona nit, Miquel.
3: Realment, el vocabulari, si més no, no convida la tranquil·litat, que esta nit no sé com estàs tu amb tot això, sobretot perquè l'afició té una part d'informació o no la té, depèn, però com David López, que és dins, no?, i que sobretot digui que estan estancats i bloquejats, no sé com ho perceps i com ho interpretes.
6: Doncs sí, aviam, si el missatge o el discurs de tothom, afició, ja internament als propis jugadors, és unànime, no?, en què falta molta feina per fer, en què hi haurà molts de canvis fins que no comenci la competició o fins que no es trenqui el mercat, doncs genera aquesta intranquil·litat, no?, aquesta incertesa, aquesta sensació de no tenir un rumb fixe, per molt que l'objectiu s'hagi fixat de seguida, no?, que és l'ascens, però clar, has de navegar amb fermesa, tenir clares les coses, i aquest Girona ara mateix no ens provoca aquesta sensació, i després d'un descens és segurament la pitjor sensació que pots tenir, que no tinguis un rumb fixe i tinguis les coses clares, perquè el mercat ve donat així, perquè estarem jugant la tercera jornada encara amb el mercat obert. Això és un debat que cada estiu em sembla que tenim tots,
3: sí.
6: Fins i tot els entrenadors es queixen ja obertament, però bé, el sistema està fet així, i el Girona, desgraciadament, sembla que tornarà a pecar d'aquesta planificació tardana, perquè el mercat l'obligarà a fer moviments d'última hora i precipitats.
3: Perquè el Girona té més jugadors amb contracte que mai, abans sí. No n'havia tingut tants, però un cop s'estableix a primera divisió i va adquirint patrimoni en forma de futbolistes, vol dir que són jugadors seus i que tenen contractes en vigor, però quan baixen a segona divisió aquests contractes molts no respecten, perquè el jugador no vol jugar a segona divisió, però el club tampoc no pot permetre que tots els jugadors que no vulguin jugar a segona divisió acabin marxant, perquè si no hauria de fitxar 20 jugadors de cop, i evidentment això no és ni viable ni factible. Per aquí també s'entén que hi hagi una certa espera tensa, Joel.
6: S'afegeix que l'herència de la Champions, no?, amb contractes doncs suculents, amb inversions, no?, que es van fer, i que el club, doncs, com molt bé dius, no pot regalar futbolistes que encara tenim d'aquesta herència Champions amb

0: grans contractes i aquelles inversions que es van fer. Esprilla, Doni, etcètera, etcètera.
1: Sí, i que a més, els jugadors que té el Girona avui a la plantilla, si es tanqués el mercat avui, el Girona no els podria inscriure tots perquè superaria el límit salarial. Per tant, aquí també s'han de fer equilibris i números. Acabo, Joel, que sé que estàs enfeinat. Per mirar-ho amb una mica d'optimisme, què t'ha agradat? Amb què et quedes de bo del que has vist avui i que creus que pot ser útil de cara a la temporada?
0: Bé, em quedo amb la força, no? O el desvergonyiment aquest dels joves, no? Minso està donant i aportant moltes coses en aquesta pretemporada i crec que és un jugador que el Girona ha de lluitar perquè es quedi a la plantilla, i altres jugadors com Mizan, fins i tot el propi Las, que poden donar un pas endavant i aportar aquesta energia, no? Aquesta fam que es necessita en un equip que, com hem dit, vol pujar de categoria i ve d'una depressió que s'ha allargat més enllà de la temporada passada, sinó també la segona volta de fa dues temporades, i que sembla que no podem treure el cap o no sabem com treure el cap d'aquesta depressió o situació d'incertesa.
1: A veure què ens trobem el dia del Leganés, d'aquí 15 dies, que serà el primer partit de Lliga a Montilivi. Aviam si aquell sí que el guanya el Girona, que el resultat serà molt més important que no pas avui, i en quin estat es troba la plantilla de feta i de cosida ja per començar el campionat, tot i que el mercat encara estarà obert uns dies més. Joel, gràcies, fins aviat, una abraçada.
0: Una abraçada, Miquel, gràcies.
1: Acomiadem el Joel Sebastián, el company de l'Esportiu, que ens ha portat el punt de vista sobre el partit d'avui i l'actualitat del Girona, i també acomiadem el Joan Ferrer, viscut a Montilivi, en la 49a edició del Costa Brava, el Girona 1, Arsenal 4. Talismà, gràcies, eh?
2: Fins ara.
1: Adéu, adéu. Un quart i mig de 12, una pausa i tornem.
3: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.

0: Ara, calia esperar el moment. A veure, Dani, puja, puja. 5 minuts i 11:45 fent tertúlia. El tu diràs què et passa.
1: No, no em pots fer això un dissabte a la nit.
2: Amb l'ampolleta d'aigua sobre la taula.
0: Clar, és que... I el cogombret de l'esquincare a la cara. Gerli, es diu, si vols.
1: Sí, home, sí.
0: Deal with it. Fent tertúlia, el tu diràs, amb l'Albert Nadal, amb l'Àngel Pérez, entre l'estudi el Rubén Pérez. Rubén, bona nit.
3: Bona nit, Miquel.
0: Avui has estat pendent. Has tingut feina avui, a diferència de la majoria de dies. Avui has tingut, avui has tingut feina, perquè, clar, de l'actualitat del Madrid n'hi ha per donar i per vendre. Avui en clau Barça és un dia més aviat fluix, parlarem de Visibu més endavant amb la Marta Ramon des de Birmingham, però l'actualitat del Madrid té moltes arestes, moltes. Començarem per la més recent, perquè si el Girona ha jugat a les 8, el Madrid jugava a les 6 a Klagenfurt, a Àustria, allà on el Girona va perdre contra l'Sturm Graz el dia que va fallar el gol més fàcil de la seva vida, Ivan Martín, per cert, doncs allà és on s'ha jugat el partit. Empat a 2, el Madrid de Mourinho ha vist debutar alguns dels fitxatges d'estiu.
3: Sí, Dumfries i Carlos Espic han disputat els seus primers minuts com a madridistes. Ha estat el primer amistós en públic de l'equip blanc. Recordem que ha jugat, ho anomenen entrenaments, però són partits amistosos contra l'Alcorcón i el Leganés. S'ha avançat al minut 12 l'equip de Mourinho amb un gol d'Hendrick, amb una bona rematada dins l'àrea, i 10 minuts després el jove del filial, Alexis Siria, ha fet el segon. Pocs minuts abans del descans, la Fiore ha retallat distàncies amb un gol de Roberto Piccoli, i a la segona meitat el jugador més destacat del conjunt italià, Moise Kean, ha posat el 2-2 definitiu. Segons José Mourinho, avui ha vist un Madrid de 3 cares.
0: 3.
4: Madrid de 3 cares. Fresco, cansado y súper cansado. El Fresco jugó muy bien. Jugó muy bien. El resultado 2-1 al descanso es cortísimo. Es un primer tiempo de grandísima calidad para 3-4, 4-0 tranquilamente. Segundo tiempo, el partido pasa a ser más físico. Y después la tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, que es la cara del súper cansado, pero donde el equipo ha sabido controlar el juego, ha sabido volver a dominar el juego.
0: Teníeu ganes de tornar-lo a sentir o no?
2: M'acaba de passar una cosa molt forta, t'ho dic en sèrio, no sé si ho has detectat amb la meva cara, però m'acaba de passar una cosa molt forta, que la primera paraula que he sentit de Mourinho ha sigut, ho he pensat, hòstia, que ja està aquí.
3: En plan, que un déjà vu.
2: Ha sigut, t'ho dic en sèrio, ara estic païnt, fa 30 segons o un minut que l'he escoltat, i estic païnt dir... que sí, sí, que és veritat, que l'hem de tornar a aguantar una altra vegada aquesta veu que se't fot aquí al cap, de vergüenza me daria, i aquestes coses que deia, doncs ara, cada 3 dies, fins no sé quan.
5: A mi sorprèn que s'estigui excusant en un partit de pretemporada, no? Que hagi de cansado i supercansado, vull dir, tots ho donem per obvi, això, en aquests testos de pretemporada, i sobretot els primers, i ell ja és com... ha girat la truita, ha enviat un missatge positiu, però que ja estiguis, no?, com donant aquestes excuses, enteneu-me, de cansado, supercansado, ningú et jutjarà pel que ha passat avui, no? Vull dir, contra la Fiore has empatat, bueno, estàs fent proves, primer partit, els joves més o menys t'han funcionat, estiguis tranquil i més relaxat, tot i que és veritat que estem veient, de moment, Mourinho de perfil més baix, no? També, tot just acaba de començar això, ja tindrem temps del rock and roll.
0: No, ell també està de pretemporada.
5: Sí.
0: Ha fa el ritme. Però clar, jo ja començar, no faré la limitació perquè no sóc el mutante, però allò, sí, he vist el Madrid...
5: És molt imitable, Mauricio, té una veu molt imitable.
0: El que passa que a mi m'agradava més que se limités quan estava més lluny, perquè també és un personatge que em carrega.
5: I però, estic amb tu.
0: Fresco, cansado i supercansado. No? I llavors, hosti, es fa escoltar. Una altra cosa, però el tio es fa escoltar. Això és veritat. Què més ha dit, Rubén?
3: Doncs ha destacat l'actuació dels joves que han tingut minuts, però també ha mostrat la seva preocupació per no poder comptar amb tota la seva plantilla, sobretot amb els jugadors que estan ara mateix de vacances després d'haver disputat el Mundial.
4: Obviamente me preocupa no tener los otros. Me preocupa en el sentido en que me gustaría tener 3 semanas de trabajo con la otra gente. No es posible. Lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo. Y es así, poco a poco, hasta que llegan los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final, que es solo Cucu.
3: Clar, hem d'explicar que ara mateix el Madrid, gairebé la meitat de la plantilla està de vacances, tal com hem escoltat ara, torna Vinícius, un dels noms del moment, ara torna aquest dilluns, també Brahim, i l'altre era Bernardo Silva.
0: Bernardo Silva. El següent amistós que jugarà el Madrid el dia 8 d'agost, d'aquí una setmana, contra el Ferencváros, hongarès, a Budapest, i ja veurem si Jan Diomandé, que avui havia de jugar amb el Leipzig, que tenia un amistós, però no hi ha estat.
3: No ha estat ni convocat en el partit que ha disputat el conjunt alemany aquest matí contra el Berl, de la tercera divisió alemanya. Han acabat guanyant per 4-0. L'extrem costa marfileny ha estat la gran absència, però des del club indiquen que no ha jugat perquè està malalt. Així ho ha assegurat el tècnic de l'equip del Leipzig, Martin de Michelis.
6: Sé que és el tema del moment, Diomandé està malalt, però encara no he parlat amb el metge. Si està sa, ha de venir amb nosaltres, però si està malalt, òbviament, no ho farà.
3: Per tant, si Leipzig i Madrid continuen sense arribar a un acord definitiu pel traspàs de Diomandé, Liburia haurà de continuar la pretemporada amb el club alemany.
0: Sí, o està malalt uns dies més.
2: Vaja, sí.
0: No? Se li ha fet una grip molt forta.
2: Bueno, ha sigut casualitat. Tot el que passa al Real Madrid és casualitat. No siguem malpensats. I més quan hi ha un jugador a les portes i tal. Serà blanc. Ja. Bueno... Perdó,
0: ens hem entès.
2: Serà jugador del Real Madrid, falta saber quan.
5: Blanc i en botella, no? Millor dit, també, vull dir. És que... El tema és si és un bon fitxatge o no. No sé què en penseu vosaltres. A mi em sembla... És que el debat és molt extens. Avui he parlat amb companys al diari, també, de dir... No eren d'esports, d'altres seccions, però els encanta el mercat de fitxatges. I deien, hòstia, és que tu pagaries 120, 150 per Julián? Tu pagaries 100 milions per...
0: Devien ser d'economia, perquè, no? Perquè, clar, amb aquests barems econòmics, el preu segons el producte, no? Deuen ser economia.
5: Clar, si n'has pagat entre 70 i 80 per Gordon el Barça i llavors el Madrid em pot pagar 100 per Diomandé.
0: Més de 100, gairebé 150.
5: Sí. És un futbolista... A mi em recorda una mica el que va passar salvant molt les distàncies i també hi havia negocis de Florentino al darrere, després ho vam acabar sabent, amb James, no?, que va explotar en aquell Mundial amb Colòmbia, el van fitxar i ara la cara... que ha explotat, entre cometes, no ha tingut l'impacte que va tenir James, també jugava amb Costa d'Ivori, ha sigut Diomandé, i és un cromo més pel Real Madrid, i la segona lectura és que passen Vinícius, no? Perquè al final pot jugar a les dues bandes, Diomandé, però juga al lloc de Vinícius, a priori.
2: Sembla clar que és un dels denominats fitxatges de Mundial, és a dir, si Diomandé hagués tingut una lesió muscular que l'hagués deixat de fora del Mundial, possiblement no, el Madrid no estaria ni parlant ni pensant en aquest jugador. Un fitxatge mundial com, per exemple, nosaltres vam tenir afortunadament la sort de col·locar Jerry Mina perquè va marcar dos gols de cap i va fer un bon Mundial i el vam col·locar per una sucosa quantitat econòmica.
0: És allò que Monchi va dir aquí a RAC1, que no es poden fer fitxatges després d'un Mundial. Correcte. Perquè hi ha jugadors... que poden tenir un bon Mundial. Mira, el City ha fitxat el migcampista marroquí.
2: Elliot Anderson.
0: No, Boadí, el marroquí. Ah. Anderson ja el coneixen del Nottingham Forest de la Premier.
5: Molt bon jugador aquest.
0: Però vull dir, al final sí que és un fitxatge de Mundial.
2: Però si no, Ospina hauria sigut el millor porter de la història, no?
0: Rustu va ser això, no, Àngel?
2: Sí, també és veritat, amb Turquia.
5: I l'Orlabas, si parleu de porters, també, no? Va fer aquell Mundial amb Costa Rica, que va ser una de les sorpreses.
0: Sí, però clar, ja estava al Llevant i al Madrid no li va anar malament. Però, vaja,
5: sí, ja està el futbol espanyol, però el Mundial també va fer...
0: No.
5: Ja, va jugar molts partits amb el Real Madrid, que Keylor Navas.
2: En tot cas, no desenviem l'atenció de Diomandé de la quantitat. És a dir, el Madrid segueix pagant milionades astronòmiques. El Barça, Tebas li demana la factura del paper de vàter per veure si el computa o no el computa amb el fair play, si els ingressos, si estem en l'1x1, el 2x1, el 3x4. El Madrid, jo no he vist encara, s'ha de fer l'exercici periodístic de buscar algun mitjà de Madrid que hagi parlat de l'1x1, de l'1x4, de la regla que sigui, del fair play, relacionat amb el Real Madrid. O sigui, ells van pagant milions i milions, acaben de fitxar Cucurella per 60, quan l'any passat van fitxar un jugador en la mateixa posició per 60. I van fitxar Hausen per 60. I ara han fitxat a Diomandé pagaran 100 i pico.
5: Mastantuono també van pagar.
2: Mastantuonos. O sigui, és a dir, el Madrid està pagant milionades i aquí ningú parla de control ni parla de res. També és veritat que ara en parlarem, suposo, però com fan les triquinyoles aquestes amb els equips, amb el Fulham i tal, i d'on està la bolita, aquí o aquí, però ningú diu res. Jo me'n recordo que el Barça Jo he vist comunicats de clubs de primera divisió i adherint-se a contra que si el Negreira, que si el Fair Play, que si el Barça... Crec que va ser... Quan va ser? A l'Atlètic de Bilbao?
5: L'Atlètic Club
2: va demanar els comptes...
5: Per tot el tema de Nico Williams.
2: Sí, l'Atlètic Club va demanar els comptes a la Lliga per veure si el Barça podia no fitxar.
0: I de fet han absolt ara Tebas fa dos dies d'haver proporcionat als altres clubs informació confidencial econòmica del Barça.
2: Doncs tots aquests clubs que fan aquests comunicats, per què ara no es preocupen de que el Fulham estigui a punt de pagar una milionada fora de mercat i un preu que no s'ho creuen ni ells? Per què no investigar la Lliga o qui sigui aquest origen? Perquè està clar que estan maquillant el Fair Play. És a dir, sí, clar, pots gastar 100 quilos els que siguin en Diomandé perquè t'estan entrant 40, 50, 60 per Gonzalo i per l'altre que no sé com es diu, el Palacio.
0: César Palacios.
3: César Palacios.
5: Clar. Clar. I el de Nico Paz, no, també, que va ser abans, però també rebrà calés, no, del combo de Nico Paz.
3: Sí, en principi Nico Paz seran 60 i no, el que no sé si en aquest cas es quedaven al 100% dels drets.
0: Aquí, això ho desconec, ara mateix no ho recordo, però per exemple, avui que han jugat contra la Fiorentina,
3: Víctor Valdepeñas,
0: que és un jugador que ha jugat 2 minuts amb el primer equip del Madrid, ja se n'ha anat a la Fiorentina per 8 milions. Vull dir, és que gairebé que són casos miraculosos.
2: I si passés al Barça, tu imagina't que el Barça hagués venut un jugador de la Masia, un jugador del filial, per 50 milions d'euros a qualsevol equip. Un jugador que a ulls de tothom es considerés fora de mercat. S'estaria analitzant, ja hauria entrat, jo què sé, hasta la fiscalia hauria entrat a... també és veritat que hem de ser autocrítics, i a Barcelona i al Barça tenim una cosa que al Madrid no tenen, que és que ens autodestruïm. Perquè si el Barça hagués fet això, segurament hauria sigut un farmacèutic d'Olesa que hauria anat a denunciar el Barça, perquè i a Madrid ells es protegeixen entre tots. Però, ostres, ja va ser hora que algú posi el focus sobre totes les operacions aquestes, com a mínim fosques, que està fent el Madrid.
5: No, és veritat que aquí fiscalitzem més, cosa que a mi també m'enorgulleix, de la premsa del país, que fiscalitzem més, però és veritat que a Madrid trobes a faltar, no?, una mancança d'aquesta cosa d'algun dia, aquesta informació que va demanar l'Atlètic Club l'estiu passat sobre el Barça al president de la Lliga, Javier Tebas, ho demanéssim del Madrid. I estem parlant d'aquests noms, dels fitxatges de la temporada passada, però és que fa dues també et va arribar com lliure de contracte Mbappé, però també estem parlant de Fair Play. I això
2: sí,
5: és salaris. Més que traspassos, estem parlant de salaris.
0: I primes...
5: Les primes, també el que li pagaran ara de salari a Bernardo Silva, les primes de fitxatge també podem incloure Bernardo Silva, o sigui, hi ha moviment de diners que aquí nosaltres cada operació hem d'anar, diguéssim, a l'euro, al mig milió,
2: a l'euro.
5: I a Madrid hi ha, tot i la redundància, carta blanca amb aquestes coses, i si es concreta l'operació de Diomandé, m'agradaria que alguns expliqués bé, amb xifres, però no passarà.
0: No,
5: spoiler, no passarà.
0: No, i perquè a més els clubs, i això ho fan tots, o si no tots, molts, s'acullen a clàusules de confidencialitat, i aquí no es diu res. També és veritat que després hi pot haver números que te'ls creguis o no, com els 57 milions de Neymar en el seu dia, i tants altres. Vull dir que al final, de males herbes, per dir-ho així, n'hi pot haver tot arreu.
5: Encara ens queda Rodri.
0: No, clar, clar.
5: Que no seran 100 quilos, però li queda un any de contracte, i per aquí... tenen més força negociadora, però tampoc vindrà per 20 milions d'euros.
2: Jo ja dono per perdut el saber-ho jo. El saber jo, o sigui, ho dono per perdut. Però com a mínim la Lliga, sense fer públic, això que deia el Miquel de la confidencialitat, jo entenc, vale, no ho vull saber, m'és igual, però que la Lliga, que té criteris per demanar-li als clubs de manera, diguéssim, privada i de manera, sense fer-ho públic, la Lliga fa un control econòmic dels clubs. Pues, que ho investiguin, que la Lliga faci un comunicat i digui, escolta'm, després d'investigar les operacions del Real Madrid d'aquest mercat de fitxatges, diem que està tot bé. Ara, has d'haver-ho revisat i assegurar-te que està tot bé, perquè si tu fas això i després, pel que sigui, es descobreix alguna cosa, estàs en el ajo, eh? Però clar, és que ni ho investiguen.
0: En fi, ho acabarem veient. Han sortit diversos noms, arran de Diomandé, també el de Vinícius, perquè comparteixen posició, i hi ha renou amb la renovació del futbolista brasiler que acaba contracte el 2027, i avui The Athletic, donant més detalls, diuen que el brasiler està disposat a rebaixar les pretensions, Rubén.
3: Sí, les diferències econòmiques entre el Real Madrid i Vinícius continuen sent significatives, però està previst que les dues parts reuneixin durant la setmana vinent per intentar arribar a un acord. Fins ara, el principal punt de discord ha estat una prima de renovació que demanava Vinícius, que considera que hauria de rebre un salari similar al que té Kylian Mbappé, que aquesta prima doncs, seria l'única manera que té d'incrementar els seus ingressos. Des del club argumenten que no poden superar el límit salarial i això també seria sent un precedent perillós per a futures renovacions d'altres futbolistes. En cas que tot acabés amb Vinícius no renovant pel Madrid, el club blanc es plantejaria una venda aquest estiu amb l'objectiu d'obtenir un bon traspàs i evitar que marxés a cost zero. L'Arsenal és l'equip més interessat, es manté a l'espera i, segons The Athletic, el brasiler veu l'equip Gunner com un bon destí si finalment marxa del club blanc. I hem tingut notícia fa uns minuts perquè després del partit entre el Girona i l'Arsenal, el trofeu Costa Brava, li han preguntat a Mikel Arteta Clar. Per una hipotètica arribada a Vinícius i això ha respost.
7: Thank you so much.
0: A riure i thank you so much.
2: Thank you so much.
3: No ha volgut parlar molt del tema. Veurem com avança i a veure com... Bueno, aquesta reunió en aquests dies, de moment, com he dit abans, Vinícius s'incorporarà dilluns a les ordres de Mourinho.
0: Clar, prima de renovació. Per un jugador que té un sou... O sigui, jo aquí no m'hi fico, perquè, evidentment, si el futbol mou tants calés, els calés els han de tenir els futbolistes, perquè al final són els que fan girar la roda i tots anem als estadis a veure'l jugar. No anem a fer una altra cosa, no? Però gent que té aquests sous, que ara hagi de demanar una prima de salari per arribar al sou d'un company, en aquest cas com Mbappé, per exemple, ja hem parlat d'allò que són els dos galls del galliner... Vaja, no sé com ho veieu tot plegat i si creieu que realment és possible que Vinícius deixi de ser jugador del Madrid, no sé si aquest estiu o el que ve, si ho creieu possible o si ell jugarà al Madrid segur, però ara està intentant forçar al màxim per obtenir el màxim benefici, i si en el cas que marxés ara amb un traspàs, que podria superar els 200 milions, tot i que li quedi un any només de contracte, i l'Arsenal podria pagar tranquil·lament com molts clubs de la Premier, seria millor que es quedés al Madrid o que se n'anés i que el Madrid tingués 200 o 250 milions per operar encara més al mercat?
2: Jo d'entrada crec que Florentino té un problema, perquè torno enrere el que va passar entre Xavi Alonso i Vinícius. És a dir, el Madrid havia fitxat un entrenador que estava cridat a tenir un bon projecte, un entrenador amb cara i ulls, un entrenador entre cometes, ja ho vaig dir la setmana passada, que em podia fer molta més por de la que em fa Mourinho, un entrenador que havia demostrat amb Leverkusen saber-ne i ser un bon entrenador, i quan es va trobar entre l'espasa i la paret i a decidir entre Vinícius i Xavi Alonso, Florentino es va posar del bàndol del brasiler. Això d'una banda. Aleshores, podríem dir que va perdre o va deixar perdre o va deixar escapar un projecte a nivell d'entrenador molt interessant amb Xavi Alonso per posar-se de la banda de Vinícius. Què passa? Que ara Vinícius, per al qual va donar la cara Florentino fins i tot sacrificant a l'entrenador, ara li demana ser més, com deies tu, Miquel, que la nineta dels ulls, que és Mbappé. Llavors, ara Florentino té un problema d'entrada perquè té que decidir. Llavors, a mi em costaria molt de creure que amb el que va sacrificar Florentino protegint a Vinícius, ara accepti deixar-lo marxar així com així. El Madrid tenim tots clar que és un equip que tindrà el que tindrà i ara he fet totes les pitjors de ventes, però el Madrid no ven malament. O sigui, el Madrid és un equip que sap negociar i sap posar en valor els seus actius i sap vendre.
0: No, i que a més, així com el Barça, per exemple, si té un jugador que li rendeix moltes vegades, l'esperem fins al final i ja potser fins i tot un punt més romàntic o sentimental.
2: Correcte.
0: El Madrid, si ha de vendre una estrella, diguéssim,
2: ho farà.
0: La ven i no té tants miraments, per dir-ho així. I si hi ha una estrella que se'n va i en ve una altra, doncs ja està, no hi ha res més a dir, no? I el Madrid no cal que els futbolistes acabin el cicle, com si que passa al Barça, segur.
2: No, i que patums més grans han caigut en Florentino. I recordem que no fa gaire, a Sergio Ramos, Florentino li va retirar una oferta de renovació, li va dir que havia caducat i es va atrevir amb Sergio Ramos. Vull dir, no té problemes Florentino a l'hora d'això. Però jo crec que a mi se'm fa difícil pensar que Vinícius pugui sortir del Madrid, perquè realment també hi ha un altre punt esportiu. I és que, crec que ho parlàvem l'altre dia, si tu et pares a mirar l'aspecte purament esportiu, és difícil, treure-li a Vinícius la part de miserable que té i de personatge que la té. Però si tu et centres en el futbolista, avui en dia, pocs futbolistes hi ha del nivell de Vinícius. Uh-huh. És un futbolista que és determinant, ho hem vist al Mundial. Llavors, com a Madrid, tu has de pensar molt bé a l'hora de treure't de sobre un jugador que quan es centra només en el futbol és un jugador, per mi, determinant de classe mundial. Aleshores, és una decisió complicada, sobretot pel que deies també, ingressar, no ingressar. Madrid ara, 200 milions, fa de mal dir, però ja m'agradaria que tinguéssim aquest problema, però Madrid no li ve de 200 milions. Crec, amb els pelotazos que té pendents, pensa que Florentino està fotent aquí una venda, bueno, la venda encoberta aquesta que està preparant del 5% de l'accionariat del Madrid, es parla de 500 milions d'euros.
0: I la requalificació de Valdebebas, de la qual també parlarem ara.
5: No, jo anava a dir que a mi em costa imaginar Vinícius fora del Real Madrid, però quants anys té? 27, 28, no? Vinícius?
7: 26.
5: 26? Menys de 20. Sí. Jo em pensava que estava en 27, 28, potser són 26. És veritat que
0: ara no està confirmarem.
5: Ja està en la millor edat, diríem, per ser futbolista.
7: 26. 26.
5: 26. Llavors també depèn de quin tipus de contracte li signes, pujant-li el salari i aquesta prima de renovació que ella està demanant. I fa mesos que la cosa està en estira i arronsa, perquè ja es parlava que amb el final de Lliga del Real Madrid, que anuncia la renovació de Vinícius, seria com un cop d'efecte, com una cortina de fum, que es faria abans del Mundial, i d'això ja fa 2 mesos i mig. D'altra banda, és veritat que Florentino Pérez és purament un empresari, el Real Madrid és la seva joguina, la seva passió, però ell és un empresari. I del Real Madrid hem vist marxar Ozil en un bon nivell, hem vist marxar Di Maria en un bon nivell, hem vist marxar Cristiano Ronaldo per un tema també que al final era que paguem amb les multes d'Hisenda, amb temes de fiscalitat, i va acabar marxant el Juventus. O és el que dèieu abans, no? Que com el Barça van fer renovacions fins a futbolistes que fins passada la trentena van tenir salaris molt alts, Florentino això ho ha gestionat d'una altra manera i no li ha tremolat el pols. O sigui que si ell es planta amb una xifra vermella i no la vol traspassar, si ha de vendre Vinícius, jo crec que el vendrà.
0: I això ho haurem d'anar veient amb el pas dels dies, a veure què és el que passa, i si el ven ara, clar, l'escenari ideal seria que el jugador marxés l'estiu que ve, des del punt de vista barcelonista, tenint en compte que llavors acabaria contracte i no deixaria ni 5 de calaix al Madrid, i a més els blancs perdrien el potencial econòmic esportiu del jugador. Tot i que, esclar, si això fos així, veuríem la temporada com seria, perquè podia ser tempestuosa, tenint en compte que si hi ha un jugador que tu saps que no es vol quedar, que se'n vol anar, que no et permet treure un rendiment econòmic, etcètera, etcètera, aquí hi hauria una foguera.
5: PSG i Mbappé, no? Està una mica en una situació bastant paral·lela.
2: Mm-hmm. Sí, però hi ha una petita diferència, que és que a Madrid és més gestionable aquest ambient durant la temporada, perquè tenen un president que ho controla tot, lo de dins i lo de fora. Llavors, jo no m'imagino un clima durant la temporada de crispació a nivell de mitjans i a nivell d'opinió pública, una guerra els de Vinícius contra els detractors de Vinícius contra els que estan a favor de Vinícius. O sigui, si pel que sigui es queda i és l'últim any de contracte i hi ha lio i tal, el que digui, o sigui, la línia que marqui Florentino serà la que se seguirà. O sigui, no arribarà a ser un problema que pugui ser un incendi, crec jo.
5: Sí, la pilota els hi entra, perquè aquesta temporada hem vist els primers xiulets en molts anys a Florentino.
2: Això
5: i
2: sí.
5: Hem vist l'afició emprenyada i fins i tot ha hagut d'anar a eleccions. És la primera vegada que el veiem exposant-se tan públicament. O sigui, té el control absolut,
2: també és veritat que
5: figura, però
2: té
5: paraigua, any...
2: Però té paraigües de Mourinho, també.
5: Sí.
2: Que també t'ajuda, O sigui, al final Mourinho ve per lo que ve i en part ve com a paraigües.
0: I veurem si para aigües o si no. No, ho dic perquè a vegades aquestes coses et venen per una funció, no acaba de sortir com t'esperaves i llavors ja no tens paraigües i has de buscar una altra alternativa. La temporada passada va passar això amb Xavi Alonso, que tenia la popularitat màxima i absoluta de l'afició.
5: Però mai va ser sant de la devoció de Florentino.
0: No, perquè era de José Ángel Sánchez i no era seu. Clar, és a dir, al final quan no és teu, doncs llavors i què fa Florentino? Doncs el dia que, com que quan li cedeix l'oportunitat de triar un altre i no surt bé,
2: a
0: la mínima diu no, això no ha sortit bé, vaig jo a buscar el que jo vull,
5: el meu
0: soldat. Sí. Clar, i va buscar José Mourinho. Quina seria la paraula d'aquests últims dies al món del futbol, si us plau? Teniu alguna idea?
2: Home, els últims dies FIFA, no? Potser.
5: FIFA i UEFA, no? FIFA. Infantino.
0: Comença amb EFA i és un club. El Fulham.
2: Sí,
0: perquè ara resulta...
5: Madrid-centrisme, una mica, això, sí, Miquel. Sí.
0: Vull dir... Bé, home, però ja que estem parlant del Madrid...
5: Bueno, vull perquè dir... m'has dit el planeta futbol els últims dies.
0: Bé, però vaja, el planeta futbol, si fa no fa... Ens interessa més el que faci el Madrid, segurament aquí, que el que va ser Infantino. Però, en tot cas, Rubén, el, com es diu ara, el Fulham i el Madrid són besties.
2: Sí, exactament.
0: Gonzalo i César Palacios han marxat al Fulham, que entrena Arbeloa, i que... pel que sembla, encara podria continuar pescant a Madrid.
3: Sí, podem dir que està sent l'últim favor del tècnic com a home de club que ha demostrat ser. Aquestes operacions suposaran una injecció econòmica pel Madrid de 50 milions d'euros, perquè rebrà 40 per Gonzalo i 10 per Palacios, tot i que continuarà tenint un 30% d'una hipotètica futura venda dels dos jugadors. Aquestes dues arribades podrien no ser les úniques, perquè en les darreres hores diversos mitjans han posat sobre la taula el nom de Thiago Pitar, que també podria fer les maletes cap a Anglaterra, tot i que ara mateix està lesionat i s'espera que torni a inicis de setembre. Però aquesta relació que s'ha creat entre el Fulham i Madrid, des d'aquesta arribada d'Arbeloa a la banqueta, ha aixecat sospites perquè hi ha més connexions entre els dos clubs, sobretot entre els propietaris, entre el propietari del Fulham, Shahid Khan, i Florentino Pérez, perquè el propietari Khan és propietari també dels Jacksonville Jaguars de la NFL, que tenen una estreta relació amb l'empresa Turner Construction, que és precisament la filial americana d'ACS, la constructora de Florentino Pérez. O sigui, de moment tot encaixa, hi ha massa coses que encaixen aquí amb el Fulham i el Madrid.
0: Estàs encongint les espatlles.
2: No, perquè és que és evident, o sigui, és que no cal estar molt acostumat ni diguéssim endinsat en el món del futbol i del Barça i del Madrid i de que el Madrid és un club estat i de que ho controla tot normalment presumptament de formes poc diguéssim ètiques o moral. No cal estar molt endinsat per entendre que el que està passant no són operacions normals. O sigui, ha d'haver-hi un rerefons econòmic, polític. L'Albert mencionava abans el fitxatge de James, que en el seu moment va ser per tot el tema de Colòmbia. O sigui, hi ha un històric de Florentino que quan va fitxar Keylor Navas també a Costa Rica estava construint una autopista, crec.
5: O alguna història.
2: Amb Chicharito va passar algo similar amb el tema d'Adidas, Mèxic, perquè es veu que en aquell moment, quan el Madrid fitxa Chicharito, a mi pel que em van explicar, direm presumptament perquè no tenim tot el detall, però presumptament se li va dir des d'Adidas, volem obrir mercat a Mèxic perquè amb Rafa Márquez al Barça hi ha molt mexicà que compra moltes samarretes del Barça, molt culer, i
0: que són d'una altra marca.
2: Clar, que són d'una altra marca, i Adidas li va dir a Florentino, tens que fitxar un mexicà. Llavors doncs, va transfer market per nacionalitats, i m'imagino que el primer que li va sortir amb cara i ulls era Chicharito. Vull dir, tot el que fa Florentino, hi ha un rerefons que s'ha d'escarbar, que s'ha de rascar, i en aquest cas el que acabem de sentir és més del mateix. Però clar, però no passa res.
5: No, és que és el primer que penses, no?, quan veus aquestes operacions. Sí que Arbeloa havia tingut Gonzalo, és que el fa debutar el primer equip del Madrid, etc. I Gonzalo no és un mal futbolista, el que li hem vist és pot ser un bon davanter. També es van tocar molts violins de que si és el nuevo Raúl, calmem-nos una miqueta, però no val d'avui 40 milions. Però llavors hi ha gent que et diu...
0: No, 40 milions pel 70%, o sigui que si fos pel 100% te'n cobrarien 60.
3: Sí, perquè el Madrid el valora en 60 milions d'euros.
5: Sí, llavors... però clar, llavors també penses, hi ha gent que et diu, sí, però el Birmingham, que no és equip ni de la Premier, ni va pagar 20 i pico per... em surt el nom, el que va jugar divendres contra el Barça, l'ex de l'Alavés. Carlos Vicente. Clar, vas veure un fitx que va ser mitja temporada l'any passat, que ningú s'explica, on deixes primera per anar a la Premier. Clar, si un equip de Championship et pot pagar això, doncs el Fulham et pot pagar 40 quilos per Gonzalo. El que passa que és Gonzalo, és del Real Madrid, i llavors rasques una miqueta i te n'adones que hi ha interessos empresarials entre les dues propietats del darrere. Llavors, és, com diuen en castellà, piensa mal i acertaràs, no? Amb aquest accent que tinc jo en castellà.
0: Sí, no, és impecable. Vull dir, jo crec que d'aquí a presentar un programa en una ràdio estatal.
5: Què et sembla? No, l'he forçat una mica. I han fitxat a Carlos Espí, que és qui salva el Llevant la temporada passada, per 25 quilos. Vull dir que...
2: I no ha passat
5: res. No una mala operació,
2: per
5: realment.
2: Per pagar una clàusula no ha passat res, no?
0: Ningú s'ha posat les mans al cap.
2: Ah, bueno, perquè l'any passat crec que el Barça va pagar una clàusula, no?, també, i va haver una mica d'enrenou, no?
0: No, però en tot cas...
2: No. És
0: que aquí... en tot cas, jo crec que el primer... clar, Arbeloa és l'entrenador del Fulham. I ara sembla que com que Arbeloa és l'entrenador del Fulham, porta jugadors cap allà. però segurament el primer pacte entre el Fulham i el Madrid és que Arbeloa sigui entrenador del Fulham. Mm-hmm. Perquè la temporada passada ja sabem que Arbeloa va ser un pagat, un soldat de Florentino, que es va entregar a Florentino i al madridisme, el van sacrificar, i ara doncs, li han donat una oportunitat de renéixer. No? Ell va fer la seva feina, si sortia bé, sortia bé, si no va sortir bé, no va sortir bé, però ara li han donat una altra oportunitat en una altra banda. No? I entenc que llavors una conseqüència d'això és que ja tingués una destinació prevista. Si, no, si surt bé, et quedes. I si no surt bé, que és el més probable, doncs ja tindràs un altre lloc i ja ho arreglarem.
5: Sí, sí, no et deixarem amb el cul a l'aire.
0: I al final, una mica em fa l'efecte que la cronologia deu anar per aquí. Realment, l'actualitat del Madrid ve marcada per moltes coses, com per exemple, abans ho comentàvem, una requalificació, perquè l'Ajuntament de Madrid ha aprovat recentment la requalificació dels terrenys de Valdebebas on el Madrid, això és dins de la ciutat esportiva, hi ha uns camps on s'entrenen els equips, on juga el filial, hi ha el pavelló on es van fer les eleccions, però hi ha un perímetre molt gran, on, Rubén, el Madrid vol construir el campus tecnològic.
3: Sí, el projecte té el nom de Madrid Innovation District, que ocuparà un total de 120 hectàrees, estarà situat justament al costat de la ciutat esportiva de Valdebebas. El govern de José Luis Martínez Almeida ha donat llum verda i, per tant, el Madrid guanya un total de 532.000 metres quadrats edificables, fins ara sense ús, que va rebre fa dues dècades com a compensació a una altra requalificació, la de les quatre torres del passeig de la Castellana. A canvi, el Club Blanc cedeix 166.000 metres quadrats on es construirà un parc públic.
0: Tots uns senyors.
3: Així ho ha justificat la vicealcaldessa de Madrid, Inmaculada Sanz.
7: Hemos aprobado inicialmente la modificación del plan general para transformar el espacio que ahora está siendo infrautilizado en un importantísimo enclave de desarrollo económico como es la zona de Valdebebas, el entorno de la ciudad deportiva del Real Madrid. Vamos a ganar más de 20 hectáreas para equipamientos y para zonas verdes. Este terreno es propiedad del Real Madrid, ocupa una superficie equivalente al Parque del Retiro y se proyecta como una oportunidad importante, ¿no? de mejora urbana.
0: Una superfície equivalente al Parque del Retiro.
2: Quin dia és avui?
0: D'aquí 4 minuts. D'aquí 3 serà 2 d'agost.
2: 2 d'agost, no? Perquè passa això a principis d'agost i no en l'any corrent on l'actualitat mediàtica informativa, on tots els mitjans, diguéssim, estatals, estan els programes de candent actualitat i no està tothom de vacances amb les xancletes a la platja, ho fan doncs, a l'agost, no? Ja està, què més vols dir? Perquè, a més, aquí hi ha una conseqüència. Entenc que això ja ho treballaré, ja li buscaré el detall, però aquesta requalificació passa a canviar-li el valor als terrenys econòmics.
0: Clar, clar.
5: Per tant, en el
2: moment que tu li canvies el valor als terrenys, ho pots considerar una mena d'ingrés, una mena d'actiu que es repercuteix a l'hora de fer plays i companyia. O sigui, porten a Madrid rajant del Futbol Club Palanques, donant pel sac, pel sac, donant pel sac amb el Futbol Club Palanques, que si les palanques, i no sentiràs parlar de palanca d'una operació que, a més, el Barça tenia més o menys les palanques del Barça, però són operacions privades entre institucions privades, és a dir, el Barça agafa una empresa, li ven uns drets.
5: I que el Madrid també ha fet palanques, lo que no se les ha anomenat així, però també ha fet.
2: Però és que aquí ho està fent amb la Comunitat de Madrid. Ho està fent, o sigui, no és una empresa privada. No és Sixth Street o no és el Libero o qui sigui. És que és el govern, per això lo de Club Estat. És el govern, o sigui, tu ara imagina't que la Generalitat de Catalunya hagués agafat i en comptes dels 40 famosos milions de Libero o de Sixth Street o de qui sigui, o de les Neies VIP, hagués sigut la Generalitat de Catalunya que hagués comprat...
0: O l'Ajuntament de
2: Barcelona.
0: Sí.
2: Que hagués comprat els drets d'explotació de les Neies VIP.
5: Aquí el que havies de pagar era un quilo, gairebé un quilo al mes per anar a Montjuïc.
2: Però si hagués passat això, ja estaria... Estic convençut que estaria judicialitzat i que estaria expremut.
0: L'únic que hi ha judicialitzat en el cas del Madrid són els pàrquings. Que a Florentino li han tombat més d'una vegada.
5: L'únic revers judicial que ha tingut els últims anys.
2: Però per què? Perquè casualment això li toca molt els nassos a un veïnat de la Castellana que diguéssim que...
0: Que abans que madridista és no, persona no, que vol descansar no, a casa seva.
2: No són dels que van a Vallecas, a Camp del Rayo, a Bonados...
5: El tipus de veïnat, sí, sí. Correcte. No és Carabanchel, que diguéssim, no, protestant.
2: Ha anat a tocar... A pinxar en hueso, no?, que diuen.
0: Els ha subestimat Florentino i aquests veïns no s'han deixat enredar, però el vistiplau municipal... el tenia.
2: Sí, home, clar.
0: El vistiplau municipal
5: les protestes, sí, sí.
0: El tenia. I com deia en Rubén, la requalificació de les torres de la Castellana en el seu moment també va permetre al Madrid tenir un impuls econòmic. O sigui que, en fi, d'això...
2: Fan el que volen. Van canviar... Però si l'any passat van canviar el comitè tècnic d'àrbitres complet. Fan el que volen en qualsevol àmbit.
5: Sí, això sí. Hi ha una anècdota del documental de les Torres de la Castellana, el documental de Beckham que va fer Netflix, que diu que l'agafa el despatx i els hi fa mirar i li diu: mira, són Figo, Ronaldo, Zidane i tu, les quatre torres, saps? Són els meus galàctics, els meus nens, les quatre torres, que és la zona financera, no?, i empresarial, diguéssim, potent de Madrid. O sigui, és el rei.
0: Sí, sí, no, no. I és el rei a Madrid, a l'Estat i a nivell mundial gairebé, abans que parlàvem de les filials de sí, diversos indrets del món amb les quals pot fer tractes, perquè l'Albert ho deia, el Madrid és una de les empreses de Florentino i llavors, com que és una de les empreses de Florentino, fa tractes entre les empreses perquè es retroalimentin no. I la cadena es beneficiï i continuï funcionant.
5: S'ha dit 50.000 vegades, no? La llotja del Bernabéu és on sí, es va sí. Fer negocis. Molts clubs, les llotges fan negocis, però la del Bernabéu especialment.
0: Sí, no, no, només cal veure en partits de Champions importants de Lliga
5: qui hi ha
0: per allà. Tanquem el capítol Madrid...
5: Sisplau.
0: Sí.
2: Però aquest... Perquè al final rebré un burofax jo aquesta nit.
5: Parlem de l'estiu una mica.
0: No, ara parlarem. Ara parlarem.
5: Ja, però ara dèiem, si vols.
0: No, ara parlarem del nano. Clar, però és que avui...
2: Sí, sí, no. I que s'ha de parlar perquè és que si no ho parlem aquí, sí. No ho parla ningú.
0: Correcte. A la nit esportiva de Catalunya, el tu diràs, de RAC1 parlen les coses que s'han de parlar. Abans d'acabar, em ve de gust escoltar un exjugador del Madrid. Saps per on vaig?
2: Buf. No, la veritat és que no, un exjugador del Madrid.
0: Tu ho saps?
5: Exjugador, dóna'ns una pista.
0: Recent.
5: Recent exjugador del Madrid...
0: Un jugador que, fins que no va marxar del Madrid, no el van expulsar.
5: Ah, Casemiro.
2: Casemiro.
0: Bravo.
2: Casemiro.
0: Què ha dit l'amable Casemiro, Rubén?
3: Tots recordem que el brasiler ha deixat el United aquest estiu, després de no renovar el seu contracte, i ha optat per jugar a la MLS, a l'Inter de Miami, amb Luis Suárez i Leo Messi... I ha complert un somni, perquè tal com ha confessat, el seu somni era jugar amb l'argentí.
8: Jugado contra Leo y sabía que era imposible pararlo, que es imposible pararlo, pero en dos días me transmitió una gana de querer seguir creciendo, de seguir ganando, increíble. Tanto de problema que quiero estar siempre con los mejores, entonces, por supuesto que soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él.
3: No ha estat l'única cosa que ha dit, perquè també ha dit que considera que Messi és el déu del futbol.
8: Tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar y por supuesto de jugar con uno de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es uno de los dioses, si no el dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él.
3: Curiós, no?, que després d'haver marxat del Madrid i estar uns anys fora. Això també he de dir que va passar amb Sergio Ramos, sí, quan va fitxar pel Paris Saint-Germain, també va confessar que, òbviament, el millor del món és Leo Messi.
0: Aquestes erupcions cutànies que t'has tingut quan has sentit el nom de Casemiro s'han rebaixat amb el...
2: No, és que hauria estat prohibit pel reglament que uns jugadors com Casemiro i Messi poguessin coincidir dintre d'un mateix equip. O sigui, perquè és contradicció més gran que pot haver-hi en el món del futbol.
5: També era Rodrigo de Paul, que també és
0: un perfil. No em compararàs
2: Rodrigo de Pol amb
0: Casemiro.
2: Casemiro és un
0: escolanet, Rodrigo de Pol. Home, vaja, Rodrigo de Pol és P4 al costat de Casemiro.
5: Déu-n'hi-do.
0: Vaja, no, home, vaja, en fi, ara amb aquest comentari m'has deixat totalment fora de joc, perquè jo crec que a l'alçada de Casemiro hi ha de jugadors amb butlla arbitral Sergio Ramos
2: tot i que va ser el més expulsat. Sí.
5: Imagina.
2: No, podíem anar tornant ja amb una mica futbol vintage. Fernando Hierro era un jugador també.
0: No sabes cómo joder, no.
2: Que feia el que era la gana.
0: Pepe també
2: tenia bastant.
5: Tots amb la mateixa samarreta.
2: I per no parlar de Carvajal.
0: Sí. No,
2: que Carvajal ha fet 78 penals per temporada i no li han pitat cap.
0: Jo realment em costaria fer un punt.
2: És tremendo. Un dia ho hem de fer.
0: Amb aquesta nòmina. Ja està. Deixem el Madrid, tanquem la carpeta madridista i d'aquí uns segons parlarem del Barça. Anirem a Birmingham, a la preciosa ciutat de Birmingham, per parlar amb la Marta Ramon. Rubén, gràcies.
2: Bona nit.
9: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
3: Que estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
3: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
3: bé, eh?
2: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
3: Marc.
2: Bandarres.
3: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió.
4: Actualitzada al minut.
0: Alertes d'última hora.
4: Contingut exclusiu.
0: Entrevistes i temes virals.
4: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
0: Podcast.
4: Fàcil i còmode.
0: Tot el que necessites és a rac1.cat.

0: em diràs, amb Miquel Agut.
1: I la que passen de la mitjanit ja és 2 d'agost, és el dia en què el Barça ha anunciat una arribada, la de Jess Bissiwu, un extrem belga que avui hem sentit per primera vegada i que s'ha entrenat amb l'equip per primera vegada a l'estaix que està fent el Regne Unit. Marxem cap allà amb la Marta Ramon. Marta, good evening.
2: Good evening.
1: T'hem posat The Charlatans, que és un grup de Birmingham,
2: Sempre va bé, sempre va bé. Una mica de bona música, t'ho diràs.
1: Exacte.
2: Com m'alegro.
1: Exacte, perquè ets a Birmingham, no?
2: No ben bé. No ben bé, a Birmingham. Està com bé saps, Miquel,
1: sí,
2: Agut, perquè
1: sí.
2: T'ho acabo de dir.
1: Em ho acabes de dir? WhatsApp. Ah, sí, no l'he llegit.
3: Ha sigut història.
1: No l'he llegit.
3: No, però és veritat que l'Instagram de la Marta hem vist
2: 45,
3: un Birmingham,
2: minuts.
3: Sunny Birmingham, que ens ha fet una mica d'enveja a tots.
1: Vaja, és que Europe is sunny, aquest estiu, ja ho dèiem abans al principi. Però clar, pensa, Marta, que per nosaltres, al Regne Unit, que hi hagi 45 quilòmetres de diferència entre un lloc o l'altre, tampoc, saps? Per nosaltres estan a prop.
2: Sí, sí. Jo mentalment, abans de venir aquí, també em pensava que anava a Birmingham, no? Però després, un cop aquí, ja te n'adones que les distàncies són diferents i, a part d'això, a veure, no és que estigui gaire lluny de Birmingham, la zona on estem, no està massa lluny, tampoc, però heu de pensar que aquí hi ha molta carretereta sinuosa, estem al mig de les Midlands i St. George's Park està en un enclavament, doncs, proper a poblets petits i amb carreteretes una mica que fan giragonses i on la cobertura a vegades va i bé. Us heu d'imaginar paratges bucòlics, vaquetes, ovelletes...
1: T'anava a dir bucòlic, és l'adjectiu,
2: sí.
1: que estava a punt de fer servir amb aquesta descripció del landscape que estaves fent del countryside del Regne Unit.
2: En fi, com t'agrada tot això?
1: Sí, m'agrada bastant, ho reconec. A veure, Marta Ramon i Gorina, Bissiwu, com li hem de dir? Bissiwu, com li hem de dir?
2: Jesse Bissiwu.
1: Bissiwu. Doncs Bissiwu és el protagonista del dia.
2: Sí, recordem que es va fer oficial la seva incorporació ahir, que ahir ja va signar el seu contracte i va estar a la ciutat esportiva del Barça i va ser a la tarda vespre que va enfilar camí cap aquí, cap a St. George's Park, on ja va fer nit, ha dormit a les instal·lacions de St. George's Park i aquest matí doncs ha fet la primera sessió de treball ja de blaugrana amb els seus companys. Extrem esquerra, 18 anys, belga, molt prometedor, feia temps, feia un any llarg que Deco tenia aquest objectiu entre cella i cella i Bissiwu està molt content per com l'han rebut.
4: Great feeling.
5: He tingut una sensació genial, m'han rebut molt bé, és com una gran família. També m'ha rebut molt bé l'entrenador. He parlat amb en Hansi i faré tot el que em demani quan em necessiti. Treballaré dur per ser-hi. Per a mi és fàcil, simplement es tracta de treballar molt i sempre que l'entrenador em necessiti hi seré.
4: Wherever the coach needs me, I'm a be there.
2: Diu que el seu gran referent de sempre és Neymar, però que també es fixa molt en Rafinha.
4: As a player, I'd say,
5: com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar. Ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, al Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha. És un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
4: Rafinha és un molt bon player and player I look up to as well, yeah.
2: El seu contracte el vincula fins al 2031 i el Barça ha pagat 8 milions i mig d'euros per ell al Bruges per endur-se'l. Malgrat tenir fitxa del filial, estarà en dinàmica del primer equip i tindrà projecció i minuts si Hansi Flick ho creu convenient.
1: Albert diu que el seu ídol és Neymar perquè li agrada divertir-se jugant una mica, és un discurs laminià, no? També...
3: Això et volia dir, fixa't que Lamine Yamal, el sí que el van veure a la final del Mundial abraçar-se amb Messi tot plegat, Però és que Lamin sempre ha parlat molt més de Neymar que de Messi. Fins i tot l'estiu passat, durant les vacances, Lamin va anar a visitar Neymar i ara trobem un nou exemple que és Visibu. Jo només demano que la carrera, almenys de Lamin, de Visibu encara és una mica un meló per obrir, que Barcelona sigui més similar a la de Messi que la de Neymar, si no es vol demanar.
1: No, estaria bé.
6: Sí, estic d'acord amb allò de la carrera, per raons òbvies, perquè una està a anys llum de l'altra, però futbolísticament, i és que sempre em quedarà l'espineta de no haver vist Neymar més anys al Barça, òbviament perquè ell va voler marxar.
3: Bueno, ser l'hereu de Messi, no? Sí. Diguéssim, agafar-li el relleu.
6: O sigui, a mi m'agraden molt, òbviament, Messi és Déu, el que hem vist a Messi no ho veurem mai més, però a mi el jugador tipus, sense ser molt iguals, tipus Ronaldinho, tipus Neymar, fins i tot, torno a l'inici del programa, tipus Vinícius en lo esportiu, a mi és el jugador que m'agrada. Llavors, que Lamin, que Visigo, que aquests jugadors diguin públicament o reconeguin públicament la seva admiració o que s'emmirallen en jugadors com Neymar, a mi m'encigala molt perquè òbviament, no tornaré a veure Neymar al Barça, però veure un jugador pues això, que agafa la pilota, que la baixa a buscar, que té personalitat, que si li venen dos tios per davant, té qualitat i capacitat per regatejar, per marcar gols des de fora, des de dins. Hòstia, això jo crec que al final, parlaves abans de quan anem a veure el futbol, no? De que anem a veure els jugadors. Doncs pues és això, tu quan vols veure un futbol, o almenys el futbol que a mi m'agrada, o el que jo entenc. Llavors, m'ha agradat molt escoltar un nano tan jove amb aquesta declaració d'intencions, perquè al final jo crec que el que ha fet avui és una declaració d'intencions, és a dir, escolta, aquest és el futbol que a mi m'agrada.
3: També hi ha una qüestió generacional, són nanos nascuts, diguéssim, del 2000 en endavant. Sí. Ells la Champions, l'última Champions.
2: El 2008,
3: Champions,
2: perquè té 18 anys.
3: Exacte. Sí, sí. Doncs com el cas de la Mini Amal, no? Molt similar. Ells la Champions que recorden haver gaudit més seguint el Barça és la de Berlín.
6: La 2015.
3: La 2015, la de la final de Berlín. I allà tens el trident, ja tens a Neymar. No recorden tant o no han viscut tant en primera persona, per dir-ho d'una altra manera, les Champions anteriors, de la del 2009 a la del 2011, que és Messi qui brilla en aquelles finals, no? Llavors també hi ha un punt generacional.
1: Evident, però tenint en compte això, i potser enfatitzant en això, Marta, és un jugador que acaba d'arribar, que no havia sortit de Bèlgica, que té 18 anys i que tinc la sensació que s'ha explicat molt bé.
2: Sí, perquè a més que és que tenim el contrast d'ahir, del postpartit amb Hamza Abdelkarim, que, clar, és que això va a caràcters, i els caràcters, vull dir, al final no pots canviar les persones, no? Però Hamza el vam veure molt, molt tímid, amb frases extremadament curtes, que li costava molt verbalitzar qualsevol cosa, perquè ahir també li insistíem, escolta, i qui és el teu jugador preferit, qui és el teu referent, i no es mullava, no, o sigui, és que us ho diré sincerament, és allò que periodísticament dius, és que no en traurem res d'aquí, no? Perquè és que no hi havia suc, o sigui, anaves exprimint allà, estaves allà esprement la taronja i allà no sortia ni una gota de suc, no? I en canvi el contrast avui amb Visibo ha estat espectacular, mateixa edat, i en canvi doncs entrant molt més al joc, no? De les preguntes que li fèiem, amb molta naturalitat i atreviment, o sigui, discursivament té l'atreviment que l'intueixes que li agrada també al terreny de joc, no? I quan hem entrat més a preguntar-li com es definia com a futbolista, quins eren els seus referents, s'ha mullat i ens ha dit sense cap mena de problema que era el que li agradava i que era el que esperava fer aquí al Barça.
1: Sí, senyora, el que projecta futbolísticament, o sembla que projecta futbolísticament els qui l'han vist, és el que també projecta verbalment quan s'explica. No sé si vosaltres l'heu pogut veure, o arran de l'interès del Barça heu buscat una mica d'informació, o l'acabeu de veure perquè és un talent jove que fitxa el Barça, així com Hamza, per exemple, ara fa 4 dies, i forma part d'una nova política també de captació de talent europeu molt matiner i molt jove.
3: És que has d'anar amb la situació econòmica del Barça, si has de fer 2-3 apostes fortes primer equip, la resta de fitxatges has d'anar a buscar el mercat aquest més jove, i el gran aparador, bé, gran m'he passat, però un dels aparadors de Visibo va ser la Youth League.
1: Sí, senyor.
3: El Bruges, el juvenil del Bruges, va quedar tercer a la fase lliga de la Youth League, i es va plantar a la final, amb Visibu jugant de titular gairebé tot el partit, contra el juvenil del Real Madrid, i el Madrid va guanyar els penals. I fa dos temporades...
1: Ja té una espina contra el Madrid, ja és bo això.
2: I després avui, perdoneu, un incís, avui ens ha estat explicant Visibu que ell s'assabenta de l'interès del Barça i que el Barça l'està seguint i que la cosa doncs comença a agafar solidesa precisament al Mundial Sub-17. Que el Mundial Sub-17 és de fa més d'un any, és el 2025, i és en aquell Mundial Sub-17 que li arriba l'interès del Barça, i aleshores ell, ostres, això l'afalaga molt i el fa prendre's molt seriosament de dir, ostres, ara no puc baixar la guàrdia, ara sé que m'estan seguint el Barça i que em volen de manera sòlida, ara no puc baixar la guàrdia i no puc baixar el nivell fins que realment es pugui concretar aquest interès i que finalment se m'enduguin.
3: Sí, sí, veurem com surt, però de moment sembla que és una bona incorporació. També hi ha un punt, evidentment Adeyemi és un futbolista que ha jugat a l'elit, ha arribat a la final de la Champions amb el Dortmund, etc. Però Visibu també és un futbolista que acaba de contracte. Llavors tu preguntes al club i et diuen, també és una oportunitat de mercat, en el sentit que és un xaval molt prometedor, que li veiem un bon present i sobretot un futur per endavant, li queda un any de contracte, per tant, el xaval vol vindre i tu tens una posició negociadora més avantatjosa que si li quedessin 5 anys amb el Bruges, perquè m'entengueu.
1: Un club al Bruges amb molt bon planter i un futbol al belga que fa ja anys que treu talents que van subministrant alguns grans clubs europeus. Tot plegat, Marta, l'endemà del partit d'ahir contra el Birmingham, aquest empat a 2, derrota als penals, però vaja, això és anecdòtic, perquè del que es tractava era de veure la canalla...

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: No va tenir gaire brillantor. De fet, Hansi Flick no es va mossegar la llengua i va dir que sí, que no li havien sortit les coses tot bé com li hagués agradat a ell i que el potencial de DM doncs, no s'havia vist al camp del Birmingham encara. També és normal, només porta una setmana entrenant-se amb els companys i després sí que jo vaig veure un Hansi Flick content en alguns trams de partit, se'l veia gaudir perquè sobretot a la segona part va haver-hi un tram de partit en què el Barça va ser molt dominador amb un molt bon futbol
5: amb molts nanos al camp,
4: jugadors molt joves, sí, i en aquells moments vaig veure un Hansi Flick que per la gestualitat corporal que tenia, per com parlar amb els seus companys d'estaf tècnic, vaig pensar, mira, ara Hansi Flick s'ho està passant bé veient el que està veient aquí al camp, no? Però clar, en general jo crec que és com una setmana que és com una mena de màster per tots aquests nanos. És com un laboratori futbolístic molt, molt de formació, no? I aquesta part també jo crec que Hansi Flick la gaudeix, perquè se surt una mica de la norma i de les rutines habituals de la trituradora que acaba sent la temporada amb tants partits i quan tot es posa tan seriós.
5: Hi ha molts futbolistes a seguir, hi ha moltes proves, però hem triat uns quants noms propis, Marta, arran de les respostes d'ahir de Flick i del que vam veure, i el primer l'has esmentat ara fa uns segons, eh?
4: Sí, Adeyemi. És que per mi estic molt, molt d'acord començar per ell, perquè d'alguna manera, clar, aixecava expectativa, era el gran al·licient, a veure Adeyemi, a més es comentava aquí a l'estatge de pretemporada de moltes ganes de veure'l, però clar, amb la precaució aquesta que realment té molt poc rodatge i necessita més temps per encaixar i adaptar-se, i ahir, clar, ahir es va veure que encara està verd i Hansi Flick, doncs, no va amagar-ho a la sala de premsa.
6: Amb el Karim algunes coses no han anat gaire bé, és el que puc dir. Crec que té més potencial per demostrar les seves fortaleses. També és cert que és la seva primera setmana d'entrenaments i és normal. Però a l'entrenament veig un Karim molt millor. Amb la seva velocitat, la seva qualitat definint, és bo, té molt potencial i ens pot donar molt.
7: I think also that he can give us a lot.
5: Què us va semblar Adeyemi ahir el que em van veure?
8: Bueno, normal, o sigui, em va semblar el que deia la Marta i el que diu Flick, no vas veure un jugador àgil, fluid, però és que és normal, és que estem en pretemporada. A mi el que més em va sobtar, que segurament té una explicació, és que Flick, entre cometes, palet, perquè és un palet, però vull dir, és carinyós, però vull dir, que Flick verbalitzés en la roda de premsa el que no havia estat bé a Adeyemi. Em va sorprendre perquè jo crec que Flick no de puntada sin hilo, no? Ell tot ho fa per algun motiu, ell té molt clar. Llavors jo crec que amb això volia enviar-li un missatge al jugador, perquè si no, a sant de què, en un partit de pretemporada que clar, Adeyemi no va estar bé, però alguns altres tampoc van estar bé, perquè no tens el rodatge. Aleshores, tinc curiositat per saber què hi havia darrere d'aquesta voluntat de Flick de posar sobre la taula aquest petit comentari, perquè, no sé, igual és per posar-lo en atenció, en tensió.
5: Jo sentint Flick també m'ha vingut al cap, no sé si estareu d'acord, hi ha una resposta de Adeyemi en alguna de les entrevistes d'aquests últims dies, que era l'Anaïs Martí a La Vanguardia, en aquest cas, quan deia sí, li agraeixo molt a Flick que m'hagi portat aquí, que em doni aquesta oportunitat, igual que em va convocar amb Alemanya, i una mica sembla com Flick se l'emporta tot arreu, no? I Flick deu dir, bueno...
8: És com marcar distància,
5: clar,
8: no?
5: Exacte, jo me l'emporto perquè crec que és bo, però...
4: Sí, és està molt bé que hi hagi aquesta connexió entre nosaltres, clar. Però jo marco distància i el missatge és jo no t'ho compraré tot, i també de portes en fora de jo amb aquest jugador seré igual d'exigent que amb, clar, la resta.
9: És un fitxatge, sobretot,

0: de Flick, el de The Emmy, i el que t'expliquen també és, no?, que Flick amb què ha excel·lit a moltes coses, no?, com a entrenador del Barça, però amb Flick hem vist la millor versió de Rafinha fa dues temporades. Amb Flick vam veure un Marcus Rashford que, tot i que no ens va acabar de convèncer, et fot un golaç al clàssic que acaba decidint la Lliga i et fa unes bones xifres. Doncs amb Adeyemi és una mica, és, no?, una mica el joc del pal i la pastanaga. He de posar damunt la taula que no has estat bé, però alhora et defensaré i diré que estàs entrenant bé i que confio en tu perquè jo t'he portat aquí. Llavors és una aposta pura i dura de l'entrenador i el jugador ha de rendir, i ell ho sap, i fins ara ha tingut un discurs d'agraïment, però això és futbol i de les paraules haurem de passar a la gespa. Però, dit això, ahir és que poquet podem valorar, dèiem-hi. Un parell d'excursionetes, que ho va intentar, un parell d'esmarcades, intenció, vas veure una mica que el va posar per la dreta, de tant en tant anava cap al centre, però és que és molt aviat per treure cap conclusió. O sigui, el partit d'ahir és una mica decebedor, però és que jo em nego a treure conclusions amb els 45 minutets que vam veure ahir de dèiem-hi. Sí,
1: sí. Nom propi número 1, Karim Adeyemi. Número 2, Marta?
2: Doncs el número 2 és Ferran Torres. Vam preguntar-li a Hansi Flick doncs en quina situació estava ara mateix el davanter de Foios, tenint en compte que hi ha cants de sirena i està pendent de renovar el seu contracte amb el Barça, que finalitza d'aquí un any. Va ser una mica fred parlant de Ferran, en el sentit que no va assegurar-ne la continuïtat, i va estar d'alguna manera coherent amb el discurs que ha mantingut Hansi Flick sempre darrerament amb Ferran, el sentim.
3: I he tingut contacte durant el Mundial, però ara tenen vacances i ho respecto. És clar que és el nostre jugador i va demostrar en molts partits la temporada passada com d'important és per nosaltres, i això és el que volem.
1: En França insisten en que Ferran quiere salir rumbo al PSG, un tal Àngel Pérez.
4: Em sona... Sí.
1: Ho signa al web de Mundo Deportivo, notícia d'obertura d'ara.
4: I expliquem en el desenvolupament del text de la notícia això, que crec que és Footmercado qui diu això, que Ferran li hauria dit al seu cercle més íntim que volen el PSG, inclús aquest mitjà francès parla de que la setmana que ve començarien negociacions entre clubs. La realitat, que també expliquem en aquest text de Mundo Deportivo, és que el Barça, a dia d'avui, no té cap constància, o sigui, ni cap interlocutor oficial, sigui representant, sigui qui sigui, no li ha dit al Barça que vol marxar. Aleshores, Ferran està de vacances, el Barça compta amb Ferran, de fet, el Barça vol renovar Ferran a partir del setembre. Flick ahir va dir, he parlat amb ell durant el Mundial, ara està de vacances i ho respecto, i ara mateix en el Barça no hi ha cap constància, perquè ell no els ha dit, que vulgui marxar. En el moment, si ho fa, que els hi digui, doncs abordaran la situació.
2: 12 d'agost és el dia que Ferran Torres ha de tornar a la disciplina del Barça, és el dia que...
4: El dia de l'eclipsi, Marta, aviam si coincidirà, ja hi haurà un eclipse...
1: No el veuran.
2: Ah, és el dia de l'eclipsi, ara sí, no, hi no hi pensava gens.
4: No, ho tinc clar perquè el Barça femení juga un amistós a l'hora de l'eclipsi, llavors m'ha quedat marcat el dia 12 d'agost.
1: Ja ho té. Clar, aquí, Albert, a més, hi ha una altra cosa. Suposant que Ferran volgués marxar i ho digués al Barça... accepteu una oferta d'aquest o de l'altre, ara sembla que seria el PSG, s'ha parlat també molt arran de les vacances de Ferran de l'Atlètic de Madrid per la companyia de Pubill i de Llorente, però si Gonzalo, el 70% de Gonzalo són 40 milions,
4: amigo.
1: Per molt que li quedi un any de contracte a Ferran, quan val Ferran?
0: 50 quilos.
1: Quan el vas fitxar per 60?
0: Sí, també, segons el preu el que el traspassis, crec que ho hauria de revisar. Però té una clàusula a banda de renovació que s'ha explicat aquests dies. Però a banda en té una altra que, si el vens no sé per quina quantitat, crec que és a partir de 45 o de 55, ho hauria de revisar, n'hi has de donar 10 al City. O sigui que també hi ha una altra clàusula vinculada al fitxatge de quan el vas fitxar el 2021. Hi ha la de renovació, que n'has de pagar 8 al City si el renoves amb el Barça, però si el traspasses per una xifra, crec que és això, superior a 45 o 55, també n'has de pagar uns 10 al City. Això també s'ha de tenir en compte. I més enllà del preu, jo una mica la cronologia que tinc de Ferran, que suposo que és la mateixa que tindran l'Àngel i la Marta, és que abans del Mundial el Barça l'hagués col·locat a l'Atlètic de Madrid amb un intent de...
1: Abaratir Julián.
0: Sí, Ferran sí. Es volia quedar, Ferran no volia anar a l'Atlètic de Madrid. Això abans del Mundial, per això ho estic fent en forma cronològica, diguéssim. Llavors ve el Mundial, Ferran té el Mundial que té, però acaba fent el gol d'Espanya a la final, de cop i volta és heroi, i de cop i volta el veiem de vacances amb Marcos Llorente i Marc Puig, dos jugadors de l'Atlètic de Madrid. I de cop i volta també veiem l'interès del PSG, que és més unidireccional club-jugador, que pas que s'hagin assegut els dos clubs a parlar, que això no ha passat. Llavors, ara mateix és una carpeta que no sabria què dir-vos. La posició del Barça és, l'explica la Marta i l'hem explicat tots, de dir... volem renovar, això el Barça ho va dir, si marxa Lewandowski, farem la renovació Ferran. Què passa? Fair play, hi ha aquesta clàusula que has de pagar 8 quilos al City. Tanquem mercat i renovem llavors. Aquí qui té la paella pel mànec és Ferran. Si vol marxar al PSG, el PSG arriba un acord amb el Barça, una quantitat entre 40 i 50 quilos, jo crec que sortirà. Però si Ferran es vol quedar, es quedarà.
1: I la fredor que deia la Marta de Flick a l'hora de parlar-ne. Suposo que, clar, és un escenari també... ara mateix incert, i llavors tu tampoc no pots fer grans declaracions en el cas de Flick, perquè pot ser que després et vagin
2: en contra.
1: Que
2: després quedis despullat.
0: Clar, no pots fer ni una carta d'amor ni ser clar. Fred.
1: Clar. Vosaltres, i us demano aquí una opinió, Marta, començo per tu, què faríeu? Entenc que el cas de Ferran forma part d'un context en què hi pot haver moltes derivades, l'Albert parlava que la intenció que hi havia d'abaratir el fitxatge de Julián, etcètera, etcètera, però... en Ferran, des d'un punt de vista esportiu i de la possibilitat de renovar-lo i ampliar-li el contracte o d'obtenir-ne un rendiment econòmic per vendre'l, tenint en compte que acaba contracte el 2027, tu, Marta, per començar, què faries?
2: Jo el vendria, però només si tingués assegurat que vindrà Julián Álvarez o que vindrà un davanter de garanties que faci gols, perquè davant l'escenari de vendre Ferran Torres i que no vingui Julián Álvarez, aleshores jo crec que hi surts perdent. Jo ho vinculo d'aquesta manera, però jo crec que estudiant el cas de Ferran Torres, jo crec que és moment de vendre'l.
0: No, matiso el que us deia abans, si tu el vens per una xifra superior als 55 milions d'euros, n'has de pagar 10 al City, si és superior. Si el renoves la clàusula que explicàvem ara amb la Marta, no?, dels 8 quilos al City, i encara n'hi ha una altra... que us la deixo aquí damunt de la taula, que és la informació que vam publicar al diari, que si, bueno, si guanyés la pilota d'or, 5 quilos que has de pagar al City,
4: ojo,
0: mica... i n'hi ha un altre també de 5 milions, que si el Barça guanyés la Champions i Ferran hagués jugat o jugués un 60% dels partits, disputant 45 minuts o més, també pagaves 5 quilos al City. Aquestes són les... quan van fitxar Ferran fa el 2021, les variables que es deia del preu són aquestes.
2: Les vau publicar vosaltres a l'ara. Recordant.
0: Sí. No, ara han tornat, com nosaltres vam publicar fa temps, perquè ja s'havia parlat, no?, de vendre Ferran fa un parell d'estius, però ara, amb el tema de la renovació, que el Barça t'ha admès...
2: Sí, clar.
0: Per això, simplement que hi ha aquestes variables que ho tinguem clar damunt de la taula. Llavors hi ha una altra alternativa, és si tu vols renovar Ferran i ell vol renovar amb el Barça i no vols pagar aquests 8 milions, acaba contracte i li fas un contracte nou. Ara, quin és el risc? Imagina que el jugador es queda, es lesiona i llavors el Barça se'n desdiu. O que el Barça té el compromís del futbolista, el futbolista se'n desdiu i acaba marxant lliure. Aquí és una qüestió més de confiança, aquest és un escenari que jo no m'imagino, però hi ha la possibilitat per estalviar-te aquesta clàusula de renovació.
1: Remata-m'ho, Àngel.
4: Jo crec que són faves comptades, és a dir, si fitxes hi ha algú que no hi cap, amb tots els que han vingut i els que hi ha, i el que no hi cap en teoria és Ferran. Si fitxes, has de vendre'l. Si no fitxes, no et pots permetre el luxe de quedar-te sense Ferran. Aleshores, Julián segueix sent la prioritat o la intenció, però si no ve Julián, per mi, molt bo ha de ser el que fitxis per millorar el que t'aporta Ferran, tenint en compte que és un tio que ja el tens integrat, que ja el tens, que té molt bona relació amb el nucli important del... O sigui, que és un tio important al vestidor, sí. Que això ho hem de tenir en compte. No és un secundari ni un outsider. I, per tant, si no ve Julián, que és la prioritat, molt, molt clau has de tenir i molt bo ha de ser el tio que mogui la fitxa i que li tregui, que li mogui la cadira a Ferran.
1: Era el segon nom propi, el tercer el resoldrem més ràpidament, però també l'hem de posar sobre la taula perquè ahir va brillar, Marta.
2: Sí, Hamza Abdelkarim, 18 anys, egipci, amb ganes de triomfar al Barça i responent a la confiança de Flick, ahir amb un doblet, Hansi Flick parlava precisament d'això, que ahir va estar al lloc adequat, al moment que tocava, què és el que ha de fer un davanter centre i que efectivament doncs, té molt potencial i un bon caràcter per desenvolupar-lo.
5: Think he's very humble and he's
3: crec que és molt humil. Sento que té un bon caràcter. La seva mentalitat sempre és bona. Cada dia dona el millor. Això és molt bo i té potencial. Té molt potencial. Com a davanter has d'estar allà. Si hi ha una situació a l'àrea i has de ser, i ell ha sigut. Això li dona molta confiança per les properes setmanes.
5: A lot of confidence for the next weeks.
1: Per què el veieu, Hamza, vosaltres aquí a l'estudi, amb el que esteu seguint-lo de la temporada passada d'aquest estiu?
4: Un gran futur, té un gran futur, però si volem guanyar la Champions, que és el que volem aquest any, perquè ja fot 16 anys o 16, o no sé quants ja van, que no la guanyem...
1: 11, no?
0: Sí, sí, des del 2015.
4: Sí, des del 2015 11. Estava fent... Sí, les matemàtiques no és el mateix.
2: Però s'està fent llarg, tranquil.
4: Se m'està fent llarg.
2: Jo t'entenc. A mi també se m'està fent molt llarg.
0: Més d'una dècada, i no fallaràs.
4: Se m'està fent molt llarg. Això és un jugador que té molt futur, però si volem guanyar la Champions, em redirigim el focus i deixem aquests nanos, Hamzas, Visigus i tal, que es vagin coent a foc lent, perquè necessitem tios contrastats.
0: Molt breu. El que hem vist fins ara ens ha agradat, especialment al Mundial, no? Que amb 18 anys estiguis jugant al Mundial amb una bona Egipte, amb una bona Egipte, però és molt aviat encara, no? Potser per imaginar-te'l al primer equip, la veritat.
1: Doncs així ho deixem, que passen 3 minuts, gairebé 4 de 2 quarts d'una, el Regne Unit van a dormir més d'hora, la Marta ja ara mateix entre cabres, vaques, ànecs i carreteres sinuoses, segurament...
2: I esquirols. I rates gegants.
0: Canvia esquirols per conills i estàs parlant del meu poble d'Arbeca, eh? Les Garrigues i...
1: No, home, ja
0: està, igualet.
1: No, mira, i a Londres...
2: Però ja les Garrigues ara no teniu 12 graus,
0: no,
2: per exemple.
0: Això t'asseguro que no.
1: El bestiari il·lustrat de Londres hi ha guineus a la nit pel carrer, no? Hi ha gats, hi ha guineus, per exemple.
0: Veus?
2: No, aquí hi ha gats que t'apareixen de darrere els matolls, una mica salvatjats.
4: De noche, todos los gatos son pardos, eh?
1: Gats salvatjats, clar, i tu fuges per cames perquè deus en tocar d'ensurt darrere dels matolls o a la nit un gat, vaja.
2: Vaig fotent vots pel carrer, sí.
1: Molt bé, perfecte. Marta Ramon, que va fotent vots pel carrer, que segueix l'actualitat del Barça a 3:15 de Birmingham i que ens l'ha explicat el Tu Diràs. Gràcies, bona nit.
2: Una abraçada a tots, bona nit.
0: Bona nit.
1: Acomiadem la Marta, a good night, Marta Ramon, fem una pausa i entrem a la recta final del Tu Diràs amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal a la tertúlia.
6: A

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Ei, què passa? Què feu?
2: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
3: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
4: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
3: Ja, però si agafem lloc.
2: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
4: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
4: Ah, de conya.
2: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
2: Vídeos i històries exclusives.
5: Notícies.
2: Entrevistes.
5: Reportatges.
2: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter.
5: RAC 1.
0: Instagram i TikTok.
2: RAC 1 oficial.
0: RAC 1.
2: Seguiu-nos.
0: Tots som

0: diràs RAC1, de seguida. Hola, Miquel Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Espera, que sentim ara, aquesta bona nit. Nord que et caracteritza, sisplau, a la banda esquerra de la taula i al sector nord-occidental.
1: Sí.
2: Mira, l'altre dia em va quedar amb la curiositat de preguntar-li d'on és aquest accent, aviam.
1: De col·legis.
2: Al col·legi, hòstia.
1: Què? Sèria, de les Garrigues del Segrià, anem a...
2: No, una mica lleig, al col·legi.
1: No, no, per favor. No ho diré jo, no ho diré jo, que soc d'allí.
3: Què vol dir això?
2: Visca Lleida en general, però...
0: No. Bueno, és que, o sigui...
2: Jo he anat a jugar a futbol.
1: Ha fet de Casemiro, ara. Ha sigut un Casemiro. Sí, entrada al sec de la cama.
0: No, no, però ha fet una altra cosa. O sigui, jo, quan li he dit d'on ets, i l'altre diu al col·legi...
3: Ha fet cara.
0: No, no, ha fet una cara, però aixecant les celles, com si fos una Rafa Nadal, i l'altre, Carlo Ancelotti, que han tocat al sostre de l'estudi.
2: Per a res, referents meus, eh? A lluny de Rafa Nadal.
3: I estic veient que igual ha sigut... S'ha quedat curi tot, eh?
0: No, no, no.
2: M'he pausat abans.
0: Ara, amb flegma britànica, aguantant el que s'ha d'atac, eh?
3: Aquí hi ha alguna cosa que hem d'investigar, hi ha alguna història al passat...
1: No és el primer cop que rebo aquest atac, o sigui...
0: No, perquè el poble és lleig.
1: Fa el que es pot.
0: Tot el respecte. Els llocs del col·legi, si volen, 902-477-100, poden trucar al telèfon de l'Udits i posarem l'Albert Nadal atendre les trucades. Ara parlem amb el Miquel de l'Espanyol, que avui ha jugat, però ara, Àngel, m'ha quedat l'atenció una cosa que em deies durant la pausa, un detall de Rigo Sacchi amb Franco Baresi. Ahir, recordem-ho, al matí sabíem que va morir Baresi, llegendari capità del Milan i de la selecció italiana, als 66 anys, i el seu entrenador, Rigo Sacchi, què ha fet?
3: Ha comprat ell de la seva butxaca una pàgina de publicitat sencera del diari d'avui de la Gazzetta dello Sport per posar un anunci de comiat cap a Franco Baresi, que posa, en el meu accent italià, disculpeu, c'è solo un capitano, o c'è solo, no sé, c'è solo un capitano, amb un cor gegant, i posa el mio extraordinario capitano, último heroico baluardo
0: en campo, micrófono.
3: El mio extraordinario capitano, sí. Último heroico baluardo in campo e primo inigualable esempio per tutti, con immenso affetto e profonda riconoscenza. Arrigo Sacchi.
0: No, no. Amb fons vermell, cor negre.
3: Amb fons vermell i un cor negre.
0: No, no. Realment un detall preciós.
2: Amant de la premsa escrita, dels diaris encara en paper, que cada cop n'hi ha menys, però jo encara el segueixo comprant i llegint i treballant-hi.
0: Sí, i escrivint-los.
2: Escrivint-hi. M'agrada molt aquest detall. Sembla com una pàgina completa, em semblen detalles, un diari en paper, la veritat.
0: I a més, la Gazzetta dello Sport, que a Itàlia és com una bíblia.
2: Sí, sí, és el referent esportiu d'Itàlia.
3: És com Mundo Deportivo a Espanya.
0: Correcte. O com l'Equip, a França.
3: Bueno, de fet, la Gazzetta és el diari degà de la premsa esportiva europea i Mundo Deportivo és el següent.
2: Déu-n'hi-do.
0: Doncs un detall bonic que parla del sentiment que hi havia entre Rigo Sacchi, que ho he mirat, 80 anys, Baresi, que va morir ahir, 60. O sigui, entre un entrenador i un jugador 14 anys de diferència tampoc no en són tants. Ara sí, el fill del col·legi. Fill o no? Perquè clar, potser que...
3: Sí, sí,
0: fill del col·legi. A veure, Miquel, l'Espanyol, que ha empatat a 3 al camp del Middlesbrough i s'acomiada de l'estat d'Anglaterra.
1: Sí, tercer empat consecutiu d'un espanyol que segueix invicte a la pretemporada després de 5 partits. El d'avui, disputat al Riverside Stadium, ha deixat molts intercanvis al marcador, especialment al primer temps, que ha acabat 2-2, després que el Boro s'hagi avançat dos cops i els de Manolo González hagin respost amb gols de Marcos Fernández i Dolan. A la sortida del descans, Javi Hernández ha situat el 2-3, però els anglesos han fet el 3-3 definitiu a la sortida d'un córner. Qui ha pres la paraula després del partit ha estat l'autor del primer gol i assistent del segon, Marcos Fernández, que és un dels noms propis d'aquesta pretemporada perquè ha fet 3 gols, tot i que es va perdre un partit, l'anterior sí, contra el Burnley, que va acabar amb empat a 2. El davanter de Cambrils, que torna de sessió, s'ha erigit com una opció per mantenir-se a la plantilla, però espera... expressa que només pensa en millorar el dia a dia després d'una etapa a Ceuta que considera molt positiva.
4: Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día. El año pasado me vino...
0: No sentim en condicions aquest àudio, si més no aquí a l'estudi, però vaja, en tot cas estem parlant d'un futbolista que ha jugat cedit aquesta última temporada al Ceuta i que, a banda de fer-ho molt bé, ho ha passat molt bé, com expressava en aquest document. Miquel.
1: Sí, Marcos és la notícia més positiva, també hi ha un parell de no tan bones... La primera és que Quique García ha rebut un petit homenatge abans de començar, perquè va jugar al Middlesbrough durant un any i mig, s'ha retirat amb molestis del tram inicial de partit, tot i que no sembla greu, i l'altra és que l'equip segueix amb alguns dubtes en defensa. Els tres gols encaixats en són una mostra clara. De fet, la defensa encara no s'ha reforçat i la necessitat sembla evident, més encara després que Rubén Sánchez i Pablo Ramón no hagin estat convocats pel partit. Els dos els jugadors que sortia, de fet, Pablo Ramón sembla que tornarà al Racing, on ja hi va estar cedit l'any passat, i en la mateixa situació es troba Miguel Rubio, que ni tan sols ha viatjat a l'estreix que acaba just després del partit, quan l'expedició ha tornat a Barcelona, tot i que l'Espanyol tornarà a Anglaterra dissabte vinent per jugar contra el Coventry, però serà un viatge directe, no s'estaran dies com ha estat aquesta setmana.
0: Coventry, que és a les Midlands, al mig del país, Middlesbrough, que és tocant a Escòcia, i clar, per estar-te una setmana allà, ni tampoc no estan a prop, doncs han tornat a Catalunya i faran cap al Regne Unit dissabte. Per acabar, el Sabadell ha tancat amb empat el tercer amistós des de dimecres.
1: Sí, partit sense gols contra l'Andorra, un rival que es trobarà a segona, i un partit que s'ha disputat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Com deies tu, el partit ha tancat una setmana molt intensa i també invicta pels de Ferran Costa, ja que dimecres va guanyar per 2-1 al Manresa, divendres per 1-0 l'Inter d'Escaldes Andorra. Els dos partits es van disputar a Sant Oleguer, al seu camp d'entrenament, i el proper duel pels arnequinats és contra el Girona, el proper divendres.
0: Correcte. De l'Espanyol, alguna opinió? Perquè abans parlàvem, Àngel, quan hem començat d'un ambient, diguem-ne, que ha enrarit a Girona, i tinc la sensació que en el cas de l'Espanyol passa una cosa semblant, perquè de la temporada passada, clar, si hagués estat a l'inrevés, no?, que haguessis començat molt malament i haguessis acabat molt bé, potser tindries la sensació que aquesta plantilla pot fer grans coses. Però com que vas començar molt bé i vas acabar molt malament i patint, hi ha un cert neguit, no?
3: Jo crec que queda molt lluny l'excepcional primera volta que van fer. És molt difícil recordar-la perquè es van salvar amb males sensacions. És a dir, es van salvar com es van salvar. Podien no haver-se salvat, els hi van anar, entre comptes, del Canton Duro. Al final van arribar més còmodes a la regional. Però vull dir, no van aconseguir treure's de sobre les males sensacions, i com no hi ha hagut canvi d'entrenador i no hi ha hagut, diguéssim, una revolució, és possible que ara mateix el més proper a nivell mental sigui l'angoixa que vam viure en les darreres jornades de la temporada passada. Dit això, el mateix argument pel Girona. Quan comenci a rodar la pilota, i pel Girona, per l'Espanyol i per tots els equips, amb les primeres jornades s'aniran posicionant i aniran veient si l'Espanyol s'assembla més al de la primera volta o al que va estar a punt de baixar al final de la temporada.
2: Sí, amb el Girona parlàvem de la defensa, l'Espanyol centrals també té un problema, perquè l'altre dia, avui 3-3, han encaixat 3 gols, estan, diguéssim, endreçant els marcadors perquè estan fent gols, que també és veritat que està marcant Miguel i Marcos, perdó, i l'altre dia va marcar Quique, que avui Quique s'ha fet, sembla que només és un cop, però no ha pogut jugar més de 15 minuts, però és que contra el Burnley, el penúltim amistós abans del d'avui contra el Middlesbrough, Riddle fa una cantada en defensa, no passa res, eh? És pretemporada, et pots equivocar, però Cabrera també el veus que ha d'agafar forma, ja no és un central veloç, que és un bon defensor, però els veus que han d'agafar forma, i a la parella de centrals jo crec que Manolo tindrà feina.
0: I per això sona ara Igor Julio, entre d'altres, jugador brasiler al futbol anglès. A l'estudi el Pau Bombardó. Hola, Pau, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Agut.
0: Canviem de sintonia, que hem de tocar un altre tema, i pelut.
6: Ah. Arran, tu diràs, amb Miquel Agut.

0: què hem de parlar? Doncs de l'enrenou que hi ha entre la FIFA i la UEFA, perquè després d'uns dies de retrets i de l'oposició de la majoria de les confederacions, avui, finalment, Pau, Infantino ha decidit retirar la proposta de vendre participacions del Mundial a inversors privats.
1: Sí, recordem, fem una ràpida recapitulació del que ha passat aquests últims dies, perquè Infantino fa aquesta proposta de vendre participacions del Mundial als inversors privats el dimecres, dijous, recordem que la UEFA respon amb aquell comunicat dur i contundent on anuncia que cap de les seves 55 federacions nacionals doncs participarà en competicions organitzades per la FIFA, i aquest comunicat s'hi sumen, tot i que d'una manera no tan contundent, la CONCACAF i la Confederació Asiàtica, que també es posicionen en contra d'aquesta proposta d'Infantino. També ahir doncs, dimiteix un membre de l'equip de confiança d'Infantino, per tant, tota aquesta concatenació de conseqüències després del que anuncia Infantino dimecres porta que tres dies després el president de la FIFA recull cable i retira la proposta de sobre la taula. Un Infantino que sempre ha venut que no es tractava de cap obligació, però que igualment doncs, va decidir imposar un termini fins al 20 de setembre perquè les federacions nacionals decidissin què s'havia de fer, i que, a més, moltes d'aquestes federacions i confederacions han dit que no se'ls va informar de res i que el procés va ser doncs, força poc transparent i no se'n van enterar de res fins que va publicar-se aquest comunicat. Avui, la FIFA, que ha publicat en nom del seu president, de Gianni Infantino, un nou comunicat que no ha estat massa extens i on ha explicat, com dèiem, que aquesta proposta finalment no tirarà endavant.
2: Després d'escoltar atentament totes les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions d'una naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no redunden en benefici de l'objectiu plantejat inicialment. Com a resultat, aquesta proposta no anirà endavant.
1: Doncs, descartada la proposta, Infantino, que té el seu futur encara en l'aire, perquè recordem que hi ha eleccions a la presidència de la FIFA d'aquí poc, a l'horitzó.
0: Doncs, al març.
1: Amb aquesta data a l'horitzó, Florentino va dir... Rima i a més a més estem allà mateix.
0: Sí.
1: Infantino ha dit què pensa fer a partir d'ara.
2: De cara al futur, la meva intenció és tornar a reunir totes les parts interessades en els pròxims dies i setmanes amb l'esperit de l'interès compartit pel nostre esport i amb l'objectiu de continuar fent créixer el futbol a tot arreu.
1: I després d'aquest comunicat de la FIFA, escuet, però on es deia això, la UEFA ha respost de manera molt contundent en la línia del primer comunicat que va fer. En aquest cas no està personificat en la figura del seu president, d'Alexander Seferin, però ha volgut deixar clar que exigirà responsabilitats.
3: No podem seguir així amb plans secrets executats en pressa, ideats per individus anònims i de dubtós benefici per l'esport. Hem d'identificar els responsables i exigir-los responsabilitats. Una proposta d'aquesta magnitud no arriba a aquesta etapa per casualitat. És símptoma d'un lideratge que ha deixat de prioritzar el futbol.
1: Per tant, posa en dubte aquest lideratge d'Infantino a partir d'ara i diguem que comença a planar el terreny per una candidatura d'oposició que es rumoreja que la UEFA podria col·locar el president del PSG, el Khelaifi, al capdavant d'aquesta candidatura d'oposició, però això, diguem-ne, que no acaba aquí, perquè la UEFA diu que elaborarà un pla per assegurar-se que no torna a passar res similar i ha fet èmfasi en que no descarta cap opció.
3: En els pròxims dies i setmanes la UEFA treballarà amb les seves federacions i en estreta col·laboració amb altres confederacions per reflexionar sobre com ha ocorregut tot plegat. També elaborarà un pla que garanteixi que no torna a succeir. Aquesta revisió ha de ser exhaustiva i profunda. No ha de descartar-se cap opció. L'actual direcció de la FIFA no tan sols ha perdut la confiança de la UEFA, sinó també la de molts altres membres de la família del futbol.
0: La UEFA directa contra Infantino. Això és claríssim, i de fet el primer comunicat del boicot, per entendre'ns, doncs ja ho deixava clar.
1: Sí, de fet, la UEFA que no s'ha quedat aquí i ha volgut carregar i també fer èmfasi en aquesta poca transparència del procés i de les decisions en general d'Infantino, i per fer-ho s'ha remuntat al 2016, quan el propi Infantino va presentar la candidatura a la presidència de la FIFA, fent precisament de la transparència doncs, un dels seus pilars principals.
3: El 2016, quan Gianni Infantino va demanar els vots per ser president de la FIFA, va prometre transparència i va dir que els diners de la FIFA no podien ser els del seu president. Doncs bé, no ha complert cap de les dues coses.
1: Doncs això és el...
0: La campanya ha començat.
1: Sí, bàsicament.
4: Joc de trons. és joc de drons aplicat al futbol. És una maniobra que cadascun està jugant les seves cartes i el que ha començat la partida és Infantino amb aquesta declaració d'intencions. Segurament ell deu saber com i per què i deu haver una estratègia al darrere i totes les federacions han anat responent i és el primer capítol d'una sèrie que segurament serà molt llarga.
5: Fa temps que la FIFA i la UEFA estan en disputa, no? Els dos volen controlar la governança del futbol mundial, els dos volen gestionar els calendaris, els dos volen treure més rèdit de les competicions, jo ara et faig un mundial de clubs, sóc la FIFA i et faig un mundial de clubs amb més equips, jo sóc la UEFA i et canvio la Champions. És una guerra que ve de lluny i Infantino, que porta 10 anys en el càrrec, aquesta jugada li ha sortit malament, ell es pensava que privatitzant i venent part del Mundial i de la Copa del Món, alineant-se amb Trump i amb poders fàctics dels Estats Units, li sortiria bé la jugada, oferint més calés a les confederacions, i la UEFA se li ha girat en contra, han vist sang,
0: clar, han mossegat... Clar, però era previsible la reacció de la UEFA, entenc. Vull dir, no, i en una persona que tan estratègica com ha de ser Infantino, en aquest cas...
5: Jo crec que l'ha sorprès la unanimitat,
0: sí?
5: De la UEFA.
4: Sí, però salvant les distàncies, una mica la pel·lícula que vam viure en el seu moment amb la Superliga.
0: Sí.
4: És a dir, amb la Superliga també va haver-hi els fundadors que sabent que hi hauria una animadversió per part de la UEFA i de molts clubs que s'hi posarien, van tirar cap endavant, van sorprendre, diguéssim que intentant, com ha fet Infantino, aviam, o esperant que els hi anés bé... i que a mesura que van veure que la magnitud va ser tan gran, van anar recollint cable fins que al final es va quedar el Madrid sol.
5: És que se li ha girat en contra UEFA, l'Asiàtica i la CONCACAF. Llavors té Conmebol, que són 10 federacions, i l'Africana, que és la que té més controlada, diguéssim, Infantino. I ha hagut de recular, no han donat un mea culpa, però ha hagut de recular, i aquí la UEFA ja està sucant i pa, està aprofitant la seva oportunitat, també.
0: Clar, però davant d'un context electoral, perquè el març... hi ha eleccions...
5: 17 o 18 de març.
0: O sigui...
5: De fet, Anglaterra, especulen que hi ha el congrés extraordinari que té la FIFA el 23, crec que és 23 o 28 de novembre, i ja la UEFA ja pressionarà que al final els mitjans britànics, The Times i BBC, no, són els que han anat per davant amb aquestes informacions, que la UEFA ja pugui pressionar per fer-lo caure ja llavors. Però, bueno,
0: clar, però
5: estaries a 4 mesos o 5 de les eleccions.
0: Però, per exemple, si Florentino acaba venent-se el 5% del Madrid, ho farà després de les eleccions. Però això no ho va dir abans de les eleccions. I en el cas d'Infantino, si és un pas en fals, em sorprèn molt d'algú que està a aquests nivells de fer aquest pas en fals, perquè potser fas unes eleccions amb el que la IFI i les perds. Perquè aquí, al final, qui compra més voluntats... Una mica
4: sí,
0: és com
4: així.
0: Les candidatures olímpiques.
5: Sí. Sorprèn l'error de càlcul, perquè ell al final te prometia en un marge de 4 anys, prometia a les federacions a canvi de vendre's l'ànima al dimoni, bueno, inversors privats, que són el dimoni en molts aspectes, 40 quilos més, més de 40 milions d'euros en un període de 4 anys a cada federació. Jo crec que amb això comptava que les federacions l'aplaudissin amb les orelles, però s'ha trobat en una posició frontal perquè estàs privatitzant el Mundial, la Copa del Món i el Mundial de Clubs. Però si l'error de càlcul és difícil d'explicar.
0: Per això...
5: Un estratega com ell no hagi fotut la pota tant.
4: Potser l'ha sorprès la contundència de la UEFA amb el fet de que no, és que si tu fas això nosaltres no anirem al Mundial. I clar, llavors jo crec que això és un escac i mat, és que no té marge de maniobra aquí. Si es queda sense les seleccions europees al Mundial és que es queda sense gran part del valor del Mundial.
5: Amb lo de l'error de càlcul,
0: Jo crec que
4: hi ha
0: quina té la mania.
4: No, jo crec que igual, per exemple, pot ser una explicació que hagi fet una sortida amb una aposta de majors, de dir, vaig amb això, amb tot, per acabar, diguéssim, cedint, és a dir, jo ara vaig amb que privatitzo això, i vaig amb tot, reculo, però ja sé, ja prevec que se m'hi puguin oposar, que tinc que recular, i al final ven com una concessió el fet de dir, mira, escolta, no farem això, que havia dit que era molt, però sí que farem això, que és un punt intermig, perquè és veritat que us he escoltat, estem d'acord, i al final, el resultat final és que acabes aconseguint el que volies, i que els que t'ho accepten es pensen que han guanyat perquè has renunciat a una part quan en realitat tu potser el primer òrdago, no?, ja l'havies llançat de màxims. És la sensació que puc tenir. O sigui, no, igual que quan Florentino va fer aquella famosa roda de premsa que tothom se'n va fotre d'ell, jo vaig dir i mantinc avui que sí, rieu-vos-en d'ell, però ell això ho fa, ha calculat el mil·límetre i sap el que està fent, i va desviar totalment l'atenció i el focus mediàtic, i es va posar el tothom sobre l'esquena perquè paral·lelament està fent el que està fent amb la venda del Madrid, i aquella roda pensa que tothom se'n va riure. Per mi em va semblar que ell sabia el que feia. Jo crec que Infantino sap el que fa, perquè és que no, és el que deies tu, Miquel, no em puc creure que algú com Infantino hagi fet una cosa tan estrepitosa com aquesta.
5: Jo no sé si ell podia preveure el boicot, que la UEFA portés al límit.
4: Ho s'ho imaginar.
0: Jo estic d'acord amb l'Àngel.
5: Es toparia amb una oposició frontal, però no una amenaça de boicot. Jo crec que això és el que el pot fer recular.
0: No ho sé, però tenint en compte que és un tauró que anés entre taurons,
5: sí.
0: Que hi hagi un moment de candidesa vol dir que els altres se'n mengen.
5: Queda tocat. Vull dir, seva imatge per fortalesa.
0: Vindran dies encara per veure per on va tot això i aviam si li passa factura en el futur o si representa el principi del final o si Infantino aguantarà i el veurem de president de la FIFA durant més anys. A la següent tertúlia ho comentarem, si no us fa res.
4: I correcte.
0: Marxem. Ara m'estava pensant que...
5: Era broma, lo del col·legi.
0: Seria el col·legi. El teu,
5: no, el col·legi. Ara no és especialment bonic, però està bé, vist el col·legi.
0: Molt. És una bona manera d'acabar-ho abans de la una. El mateix dia en què has dit una cosa, després en dius una altra. Albert, gràcies.
5: A tu.
0: Àngel, gràcies.
4: Bona nit.
0: Pau Bombardó, gràcies.
4: Vinga, tu, bona nit.
0: Pausa per la publicitat i ja, de debò, recta final del Tu diràs.
6: Tu diràs, amb Miquel Agut.

0: horaris, és la una. Acabem de seguida. Encara a l'estudi el Miquel Pasqual i entra el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
1: Bona nit, Miquel.
0: Aviam, hem de fer un cop d'ull a la resta del futbol, més enllà del que ja hem estat explicant durant el dia d'avui. Què ens falta per saber?
1: Doncs que l'Atlètic de Madrid ha perdut 2-1 contra el Manchester United a Estocolm en el seu segon partit de pretemporada. El gol dels matalassers l'ha fet el davanter gironí Arnau Ortiz, el seu segon d'aquesta pretemporada. Per la seva banda, el City ha empatat a 1 amb l'Inter de Milà, però ha perdut els penals en el debut d'Enzo Maresca a la banqueta Citizen. I el Tottenham ha derrotat el Chelsea de Xavi Alonso per 1-2 en un duel on Sandro Tonali s'ha estrenat com a golejador dels Spurs. El Dortmund ha guanyat 0-1 al Tokyo Football Club i compta perquè la Roma ha perdut 4-1 contra el Cardiff City, equip de la Championship anglesa. Pel que fa als partits dels equips de la primera divisió espanyola, destaquen l'empat a 2 del Sant Pauli al Depor, la victòria per 0-3 de l'Atlètic Club davant el Burgos en el 6è test de pretemporada dels bilbaïns. Alguns van per feina, Miquel.
0: Sí.
1: Charleroi 2, Rayo Vallecano 3, l'empat a 1 entre Stoke City i València, la victòria per la mínima del Betis davant l'Almeria i la derrota del Villarreal per 3-1 contra el Lens. I encara a casa nostra, el Badalona Women ha disputat aquesta tarda el seu primer partit de pretemporada, ha caigut per 1-2 contra el Montpellier.
0: I més enllà d'aquest reguitzell d'amistosos, a Portugal s'ha disputat el primer títol oficial del curs.
1: Exacte, la Supercopa que enfrontava el Porto i el Torreense, que recordem és l'equip que va guanyar la darrera Copa de Portugal, tot i jugar a la segona divisió. Aquesta nit, però, no hi ha hagut sorpresa i el Porto s'ha proclamat supercampió. I en clau mercat de fitxatges, d'avui destaca l'arribada de Danny Welbeck al Chelsea, el veterà davanter anglès de 35 anys. Ha jugat les últimes 6 temporades al Brighton, és la 8a incorporació dels londinencs en el que portem de mercat, i també a la Premier, el Brentford ha fet oficial el fitxatge de Mamadou Sangaré, procedent del Lens, per, atenció, 45 milions d'euros, xifra rècord del club.
0: 45 milions, no s'estan per bromes a la Lliga Anglesa. Gràcies, Martí.
1: Nosaltres.
0: Amb el Martí hem fet un cop d'ull a la resta del futbol i amb el Miquel hem de comentar la resta de l'actualitat poliesportiva del dia, perquè déu-n'hi-do si hi ha hagut futbol, però tot i la poca activitat poliesportiva és interessant, a l'Europeu de Natació de París, Iris Thió, catalana, ha estat la gran protagonista de la jornada. S'han dut 2 medalles de plata.
2: Sí, i ha saltat 3 vegades a la piscina avui, la primera en la fase preliminar del solo lliure, on ha avançat a la final, abans de penjar-se 2 medalles també amb companys catalans. La primera plata ha estat en el duet MIC, juntament amb Denis González, i la segona el duet tècnic amb Lilú Lluís. Aquesta ha tingut un regust més amarg, ja que Thió i Lluís són campiones del món en la disciplina i s'han quedat a només 6 dècimes de l'or. Se n'ha anat a Grècia per un error, només començava la seva rutina. Les catalanes valoraven la seva actuació a Teledeport. Primer parla Lluís, després Iris Thió.
3: Creo que las dos hemos hecho cambio de chip muy rápido. No, o sea, hemos dejado de pensar en el pasado y hemos ido a por el futuro. Y estábamos, pues, en el día de hoy muy, muy centradas en lo que teníamos que estar y ya está.
4: Sí, y somos un dúo joven que hemos empezado hace un año a competir juntas y tenemos mucho por mejorar y por aprender. Y estamos contentas de nuestro proceso y vamos a seguir.
2: Demà hi ha final del duet mix tècnic amb la parella catalana formada per Carla Lorenzo i Jordi Cáceres.
0: Natació per començar la plana poliesportiva i el Tour de França femení, primera etapa.
2: Sí, la prova ha començat a Suïssa i la primera guanyadora ha estat Lorena Whips, amb Paula Blasi com a millor catalana del pilot. La guanyadora de la Vuelta ha estat 12a, a 8 segons del liderat, i s'ha vestit el mallot blanc com a millor jove, tot i que el seu equip, l'UAE, sembla que no li deixarà lluitar per la general, ja que la cap de files hauria de ser la polonesa Woglachik. Difícil de dir. Mireia Benito i Laura Molinar, les altres dues catalanes, han perdut més de 2 minuts a l'arribada i demà nova etapa plana entre Aigle i Ginebra, també íntegra per territori suís.
0: Correcte. 1:04, l'últim minut del Tu diràs.
2: Doncs tenim tenis en directe. S'està disputant la primera semifinal del torneig de Washington. És un duel d'estatunidencs entre Nakashima i Fritz. De moment, victòria al primer set per 2-3 de Fritz, tot i que Nakashima té servei per empatar. Quan acabi, en principi a partir de les 2, tot i que apunta que serà més tard, Rafa Hodar buscarà una plaça a la final contra el xilè Tavilo. En bàsquet, el Kitsanas Manresa incorporarà la pivot nord-americà Timmy Allen. És el desè fitxatge de cara a la nova temporada i arriba del Pau, que amb 26 anys i tant com 2 apunts més de ciclisme, perquè el belga Remco Evenepoel ha guanyat la seva quarta clàssica de Sant Sebastià, superant l'esprint Richard Carapaz, i amb aquest tronc s'ha convertit en el ciclista amb més victòries en aquesta prova, superant Marino Lejarreta, que en va guanyar 3 als anys 80, mentre que Wout van Aert es proclama demà, si no hi ha cap contratemps, guanyador de la Volta a Dinamarca, tot i que ahir el noruec Storm Ingebrigtsen li ha pres la primera victòria d'etapa. Les 3 anteriors havien estat pel belga, que acabarà sent el guanyador.
0: Doncs això és el que ha passat avui al futbol i fora del futbol. Miquel, gràcies.
2: Bona nit.
0: Passen 5 minuts de la una i marxem. Així ha estat el Tu diràs del 1 d'agost, que s'acaba el 2 d'agost. I el 2 d'agost, a partir de les 11, un altre Tu diràs, però això ja serà d'aquí unes hores. A descansar i fins demà. Adéu-siau, bona nit i gràcies per ser-hi.
5: Tu diràs.
6: RAC 1. Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
7: Com? Però ja? Tant d'hora?
6: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
8: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem el camp.
9: Vinga, desfilant.
10: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
6: Apa, adéu.
7: Hala, a cagar tot.
10: Ei.
11: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
10: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
11: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
6: Sí.
11: RAC 1. Tots som un milió.
12: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant d'amistat i sabent què en diuen els filòsofs. Ho fem de la mà de l'Anaïs Borràs. També coneixerem el fons marí de les nostres costes i entre molts altres temes ens agradarà molt escoltar avui què ens expliquen dues joves que van viure durant anys dins l'Opus i els testimonis de Jehovà, respectivament. Elles ens explicaran les seves vivències dins d'aquestes organitzacions. Així que comencem.
11: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: La setmana passada parlàvem de burnout, és aquell malestar que, segons Byul-Chul Han, travessa les societats del rendiment. Vam visibilitzar com el burnout és problemàtic perquè és un esgotament solitari que ens individualitza i, a més, ens aïlla. Per això avui volem parlar d'una qüestió que ja està directament relacionada, l'amistat. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en Filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Parlem de l'amistat, va, sí, perquè a més trobo que aquests dies de vacances, quin tingui, però si més no, dies de solet, de terrassetes, es presta, convida a socialitzar, com a mínim, no?
1: Exacte, a més, en els darrers mesos l'amistat ha ocupat llibres, podcasts, articles d'opinió, el mainstream no para de tractar-la, incloure-la a les seves sèries també que ens encanta recuperar durant les vacances, com Sex a Nova York, Girls, Friends, etc.
0: I tant.
1: Llavors cal pensar-la.
0: Sí, sí, i relacionar-ho amb reflexions filosòfiques, que això és el que ens aportes tu, no?
1: Sí. Doncs el problema de l'amistat travessa tota la tradició filosòfica. Podem situar el seu origen al Lisis, del diàleg de Plató, Plató sempre present. Sòcrates, recorrent a la seva particular ironia, conclou aquest diàleg reconeixent la seva ignorància. Diu: nosaltres, que creiem ser amics, no hem pogut arribar a descobrir què és l'amic. De la mateixa manera, nosaltres a vegades, malgrat reconèixer els nostres amics, tot i saber qui són els nostres amics, a vegades no sabem posar paraules del que és l'amistat.
0: Totalment.
1: Tot i això, l'ideal d'amistat que forma part del nostre imaginari col·lectiu l'hem heretat d'Aristòtil, qui li dedica dos llibres sencers de l'ètica nicomàquia. Aquesta reflexió parteix d'una experiència quotidiana comuna. L'amistat és d'allò més necessària a la vida. Ningú voldria viure sense amics. Ho compartim, totalment. Això.
0: Ho compartim.
1: Tot i això, Aristòtil assegura que, malgrat l'amistat és necessària i bona, no totes les amistats són iguals i en distingeix tres tipus: per utilitat, per plaer o per caràcter. Com veurem, aquestes distincions tenen molt a veure amb com entenem l'amistat avui dia. Podem ser amigues d'una persona per interès o perquè ens ho passem bé juntes, i aquestes formes d'amistat, segons el filòsof, són circumstancials i tendeixen a dissoldre's quan desapareix allò que la sostenia. És a dir, podem ser amigues d'una persona perquè anem a classe juntes, perquè treballem juntes, però a vegades aquestes amistats són circumstancials, no?, i desapareixen quan deixem de compartir aquesta casuística.
0: I a vegades també és possible que vulguem ser amics d'algú simplement perquè és bona persona, perquè ens agrada com és, no?
1: I per Aristòtil, només aquestes poden ser considerades amistats veritables, perquè no es fonamenten en la utilitat o en el plaer momentani, sinó en una benevolència recíproca, en voler treure el millor de cadascú. Ara, són les més difícils d'aconseguir, no sé si ho comparteixes, i també de mantenir.
0: Són les més valioses justament per això, perquè costa molt de mantenir.
1: Requereixen de tenir molt de temps i per això, ja es diu, no?, les amistats de veritat han de ser necessàriament poques.
0: Sí, sí.
1: I en definir aquest ideal d'amistat vertadera com aquella deslliurada de necessitat i desenvolupada en molt de temps, Aristòtil, sense ser-ne conscient, segurament estableix una exigència que no tothom pot assumir. Montaigne deia que l'amistat era impossible entre dones, també impossible entre persones, doncs, travessades per la dependència, per la cura o per la vulnerabilitat.
0: Aquesta frase, per això, és molt, molt típica, eh? Entre dones no es poden ser amigues, i gran error. I, de fet, una amistat entre dones ens fa molt poderoses.
1: És molt necessària, ens fa poderoses, passa que potser no interessa, no, a vegades?
0: Exacte, sí, sí, és totalment.
1: Si tornem al present, veurem com aquesta exclusió, que pot semblar que ja està superada, bé, no és una qüestió del passat. Parlem de l'amistat com el gran antídot dels malestars contemporanis, però qui té temps per dedicar-s'hi, deia la Marina Garcés a La passió dels estranys, a un assaig que us recomano molt per llegir ara també durant l'estiu. L'article titulat La cultura de quedar per posar-se al dia amb amics perquè ja no compartim la vida, ens la resumim, publicat a eldiario.es i signat per Juanjo Villalba, també es va viralitzar perquè posava sobre la taula aquesta insatisfacció generalitzada.
0: És que a vegades ens falta, doncs, això, una conversa que no porti enlloc i en canvi estàs dient moltes més coses que quan tu vols fer un titular, no?
1: A vegades ens falta, doncs, quedar amb les amigues per estar juntes,
0: per riure,
1: per compartir la vida, però sembla que com ens veiem tan poc, l'amistat, no?, quan ens trobem amb una amistat ha de ser per abordar totes aquelles coses que han quedat pendents.
0: Una checklist, no?, d'anar tatxant les coses,
1: sí,
0: que havies de dir-li.
1: Sí, anar tatxant les coses, configurar pràcticament una ordre del dia,
0: sí, sí,
1: i anar-la fent com si fos una assemblea.
0: Doncs m'agrada molt aquest concepte de quedar amb amics per compartir una mica la vida.
1: Això hem de fer durant l'estiu. Sabem que l'amistat és un vincle important, sabem que l'amistat havia estat denostada fins fa poc i era l'última de la jerarquia dels vincles, podríem dir, i per això ara l'hem de prioritzar, però així, sense expressió d'expectatives.
0: I conclusió, què diries?
1: Doncs això, hem de recuperar l'amistat com un vincle important. És una cosa que actualment no fem i per això a vegades ens veiem forçades a simplement viure l'amistat a través de la ficció, a través d'aquestes sèries. A vegades potser parlem més de l'amistat a la ràdio del que quedem amb les nostres amigues, la qual cosa és problemàtica. Però també anem amb compte, perquè potser a vegades estem actualment idealitzant l'amistat de la mateixa manera que vam fer amb l'amor romàntic, i d'això en parlarem el proper dia.
0: Ah, doncs mira, ens convoquem aquí el proper, d'aquí una setmana. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: I ara agafem el cotxe, que marxem de ruta.

0: Ens hem proposat aquest estiu fer escapades per amants de l'arquitectura i el disseny. Ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó. Ella està al capdavant de Elàstica Magazine. Ariadna, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens agrada molt fer aquestes rutes perquè són rutes curtetes, és a dir, que són fàcils de fer. Amb el cotxe les podem
1: fer. Exacte, fàcils de fer, amb cotxe, per improvisar si encara no tens plans d'estiu.
0: Exacte.
1: Aquestes alçades, de 2-3 dies, i l'objectiu és arribar a un edifici o un espai arquitectònic que sigui realment espectacular. Espectacular. Uh-huh. La setmana passada parlàvem del convent de Sant Marí de la Tourette, de Le Corbusier, que està a prop de Lyon, i tornem cap a França, però canviem completament d'energia, perquè ara ho fem per anar a veure una obra de caire molt més artístic, molt més contemporani. Marxem a Arles, a la Provença, per visitar el LUMA, que és el centre cultural dissenyat per Frangueri, que si no m'equivoco crec que es va inaugurar fa 4 o 5 anys. Arles està a unes 4 hores i mitja de Barcelona, és a dir, perfecte per fer una nit, o dos si et ve de gust, també depenent del pressupost i de quan sigueu en el cotxe. I com vam fer l'altra vegada, de camí per anar a veure aquesta obra arquitectònica, en el trajecte, doncs, podem anar fent parades. Aquí us proposo una parada ben a prop, a Portbou. Al costat del cementiri podeu visitar el memorial de Walter Benjamin, projectat per Dani Caraman, que és una obra preciosa de ferro rovellat, que és com un passadís amb unes escales que baixen força empinades, com fan com la baixada del penya-segat cap al mar. Bueno, és una paradeta que podem fer abans d'anar cap al Luman, cap a la Provença. I ben a prop de Portbou tenim Colera, que també està molt bé per fer una paradeta. En allà hi ha l'Arc Park de Joan Padern, que és un pintor nascut a la vila, que es va morir fa uns 30 anys, i és com un conjunt escultòric d'art modern, fet a partir de rajoles de ceràmica de colors, i fan figures abstractes, i és curiós veure-ho perquè està al costat de la platja, i això també és coses que tenim aquí a prop.
0: Exacte,
1: i que
0: no
1: les
0: li prestem
1: coneixem
0: l'atenció moltes vegades que mereixen, sí senyor.
1: I després sí, ja enfilem cap a Arles. Allà hi trobareu una ciutat romana amb la llum provençal, places antigues, i de cop al vell mig de tot això hi ha una torre metàl·lica d'aquestes impossibles que s'alça, signada per Frangueri. És el LUMA, emergeix com aquesta roca platejada explorant cap al cel, i Guerri es va inspirar a les roques de les Alpilles, que són les muntanyes que hi ha allà a prop, i sobretot al quadre de la nit estelada de Van Gogh. I si mires l'edifici i mires el quadre, cadascú amb el seu estil,
0: clar, i la seva dimensió,
1: però realment hi trobes la semblança i la inspiració. I del LUMA no és només interessant l'edifici, sinó també tot el que hi passa a dins, no? Per exemple, quan entres hi ha una instal·lació permanent de l'artista Carsten Holler, que és molt famós per uns tobogans gegants que fa, que són com experiències immersives, i t'hi pots tirar pel tobogan. Sí. És l'artista que, no sé si et sonen, perquè és molt instagramer això, les noies que van a Milà, que van a la Fundazione Prada, que es fan fotos amb uns bolets que estan com capgirats del sostre, doncs és el mateix artista. I els tobogans són xulíssims i, bueno, jo quan hi vaig anar em vaig tirar molts cops.
0: Et vas fer la foto per Insta o no?
1: No.
0: Aquí no.
1: No, per favor. No aneu a aquests jocs que us recomano només per fer-vos la foto per Instagram.
0: Evidentment.
1: Sí, fugim d'això, Després hi ha una altra obra permanent, també molt, molt maca, de Lola Fur Eliasson, que també és un altre artista contemporani espectacular, és un gran mirall giratori en el sostre, i no només... Bueno, és que tot és un espectacle en el LUMA. L'arquitectura, el disseny, fins i tot les cadires que tenen, totes són de dissenyadors com Constantin Krieg, Müller van Severen. És al·lucinant. Té molt contingut, molta reflexió, i a nivell artístic és brutal, i ho tenim super a prop.
0: Sí, sí.
1: Us recomano molt també fer per adults, però també per adolescents i nens. Els adolescents aniran a fer la foto, però els nens s'ho passaran bomba.
0: I a més és una manera també de que acabin fent l'art contemporani, o no tan contemporani, però l'art en general, fer-se-lo una mica seu, no?
1: Que vagin entenent
0: el llenguatge de l'arquitectura, sobretot, que a vegades ens queda una mica llunyà i no sabem transmetre'l.
1: Exacte.
0: Doncs ben a prop d'aquí, a la Provença, o sigui que tenim...

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: És un remolcador de 40 metres d'eslora. Va servir d'això, de la Segona Guerra Mundial. I anys més tard, quan va acabar la Guerra Mundial i tot plegat, va quedar barat, i anys més tard el van comprar uns traficants. Uh-huh. I aquests traficants els van traficar amb haixís durant anys amb aquest vaixell, portant el vaixell carregat.
4: Caram.
3: I el van trobar, les aduanes i demés, el van trobar a les costes de Palamós. Evidentment van requisar-lo, va quedar el vaixell barat al port de Palamós, i els centres de busseig van decidir comprar aquest vaixell i enfonsar-lo. I fer-ne un biòtop natural.
4: Està molt bé, o sigui que va ser intencionat aquest enfonsament.
3: Sí,
4: eh?
3: sí, va ser intencionat. Van comprar-lo, llavors en aquest cas el que es fa és es neteja tot, es treu tot allò que pugui ser contaminant, es buida perquè no quedin residus a l'aigua, i llavors amb una bomba, un explosiu, s'enfonsa de forma controlada.
4: I qui pot bussejar per aquesta zona?
3: És un vaixell també que és bussejable per gent més avançada, perquè el vaixell es troba des dels 22 metres on es troba la proa del vaixell fins als 32 metres, que hi ha un espectacular hélice molt gran que es pot bussejar per tot arreu. Per tant, és una immersió profunda, per tant, requereix un nivell una mica més avançat.
4: Mm-hmm. Com que jo no baixaré, explica'ns quins peixets, quines cosetes podem veure per aquí dintre.
3: Mira, per començar podem recórrer tot el vaixell,
4: vale,
3: que és molt xulo de bussejar-hi. Podem baixar per diguem, una galeria que, si anem fins al fons, hi ha una cambra d'aire que s'ha mantingut al llarg dels anys. És allò que hem vist moltes vegades, que hi ha un vaixell enfonsat, tot inundat d'aigua, i traiem el cap en un lloc, ens podem treure el regulador i podem parlar.
4: Xulo.
3: L'aire està molt contaminat, això sí, per tant no podem fer-ho gaire estona.
4: Yeah.
3: Llavors és xulo perquè sortim allà i a més tenim veu de pitu, quan parlem. Vale? Llavors hi ha aquesta galeria, però llavors podem recórrer tot el vaixell, hi ha una zona on hi ha el camarot del capità, que hi ha una banyera, podem accedir al motor, fer la volta pel motor, hi ha tot de xemeneies que es veuen, que surten bombollades d'aire també. Llavors és molt xulo bussejar-hi.
4: Ah, que
3: llavors,
4: maco!
3: En aquestes xemeneies, en aquests racons, sempre hi ha molt de peix, i el més espectacular de veure, ja et diria que són els congres.
4: No sé si n'he vist mai cap, així...
3: Congres, ens hem d'imaginar una morena, però són més llises de color, són de color gris, i poden ser molt grossos.
4: Perillosos?
3: No, com tot. Com sempre dic, al mar lo perillós som nosaltres. Els peixos no són perillosos. Evidentment, si els emprenyem, doncs ells es defensaran i mossegaran.
4: Millor no tocar-los, no?
3: No, mai.
4: Mai.
3: Al mar sempre diem que només hi deixem bombolles i ens en duem records.
4: Ah, que maco. Doncs mira, farem això també a través de la ràdio.
3: Molt bé.
4: Que ens expliquis què és el que podem veure i ens quedarem amb aquests records. David, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
5: La primera pedra, amb Noemí Polls. Ja comença...

0: RAC 1. Tots som 1.
1: 10 minuts i estic sol com un mussol!
2: Ah, que estem de vacances.
1: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
2: Marc, és que no et sento.
1: Escolta,
2: bé,
1: no em pengeu, ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics, bandarres!
2: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
1: Així va el país! Així va el país! RAC1.

0: 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
1: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
1: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
3: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
4: Regina Rodríguez Sirvent.
5: Sempre hi ha una
4: professió.
5: Hi ha una pregunta.
6: No, és que jo no sento que la meva professió...
4: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
6: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
4: Ara, hola,
0: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
3: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
4: Aquell llit és igual.
7: És comodíssim, no. És millor que el de casa.
4: Quan dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
7: Sí, sí.
4: I la primera nit, hòstia, aquest llit, això no. Serà espectacular.
7: Calor.
4: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
3: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
8: Sento l'olor de l'enemic que s'estança misteri.
0: L'estiu és per gaudir.
9: I coneixem una manera perquè gaudeixis molt aquest estiu.
10: Perquè també aquesta masturbació mútua ens ajuda a activar el desig sexual.
11: Potser sí que tens més ganes de tontejar, tens més ganes de passar-t'ho bé, sí que tens més ganes de lligar. Però al final tot això també porta mal més sexe, no?
12: Stretching és una pràctica sexual, apropar-nos molt a l'orgasme, i just abans que arribi l'orgasme... Yes.
0: Recupereu els episodis de La Revolució Sexual, el podcast de sexe de RAC 1, amb Rosanna Carceller. Els trobareu tots a l'aplicació de RAC 1 i a rac1.cat.
13: I a gaudir de l'estiu i de tu.
14: RAC 1 Podcast.
0: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
15: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
16: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 2:15, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
18: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
19: Em poses una birra, si us plau?
18: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
18: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: A l'estiu, els 3 essencials d'una dona cuqui. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
21: Escolta, para la música, jo marxo.
22: Com? Però ja? Tant d'hora?
21: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
23: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
24: Vinga, desfilant.
25: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
21: Apa, adéu.
22: Ala, a cagar tot.
25: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
25: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
21: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: RAC 1.
1: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
2: Com? Però ja? Tant d'hora?
1: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
4: Vinga, desfilant.
5: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
1: Apa, adéu.
2: Ala, a cagar tot.
5: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant d'amistat i sabent què en diuen els filòsofs. Ho fem de la mà de l'Anaïs Borràs. També coneixerem el fons marí de les nostres costes i entre molts altres temes ens agradarà molt escoltar avui què ens expliquen dues joves que van viure durant anys dins l'Opus i els testimonis de Jehovà, respectivament. Elles ens explicaran les seves vivències dins d'aquestes organitzacions. Així que comencem.
0: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: La setmana passada parlàvem de burnout, és aquell malestar que, segons Byul-Chul Han, travessa les societats del rendiment. Vam visibilitzar com el burnout és problemàtic perquè és un esgotament solitari que ens individualitza i, a més, ens aïlla. Per això avui volem parlar d'una qüestió que ja està directament relacionada, l'amistat. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en Filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Parlem de l'amistat, va, sí, perquè a més trobo que aquests dies de vacances, qui en tingui, però si més no, dies de solet, de terrassetes, es presta, convida a socialitzar com a mínim, no?
1: Exacte, a més, en els darrers mesos l'amistat ha ocupat llibres, podcasts, articles d'opinió, el mainstream no para de tractar-la, incloure-la a les seves sèries, sèries també que ens encanta recuperar durant les vacances, com Sex a Nova York, Girls, Friends, etc.
0: I tant.
1: Llavors cal pensar-la.
0: Sí, sí, i relacionar-ho amb reflexions filosòfiques, que això és el que ens aportes tu, no?
1: Sí. Doncs el problema de l'amistat travessa tota la tradició filosòfica. Podem situar el seu origen al Lisis, del diàleg de Plató, Plató sempre present. Sòcrates, recorrent a la seva particular ironia, conclou aquest diàleg reconeixent la seva ignorància. Diu: nosaltres que creiem ser amics no hem pogut arribar a descobrir què és l'amic. De la mateixa manera, nosaltres a vegades, malgrat reconèixer els nostres amics, tot i saber qui són els nostres amics, a vegades no sabem posar paraules del que és l'amistat.
0: Totalment.
1: Tot i això, l'ideal d'amistat que forma part del nostre imaginari col·lectiu l'hem heretat d'Aristòtil, qui li dedica dos llibres sencers de l'ètica nicomàquia. Aquesta reflexió parteix d'una experiència quotidiana comuna. L'amistat és allò més necessària a la vida. Ningú voldria viure sense amics. Ho compartim, totalment. Això.
0: Ho compartim.
1: Tot i això, Aristòtil assegura que, malgrat l'amistat és necessària i bona, no totes les amistats són iguals i en distingeix tres tipus: per utilitat, per plaer o per caràcter. Com veurem, aquestes distincions tenen molt a veure amb com entenem l'amistat avui dia. Podem ser amigues d'una persona per interès o perquè ens ho passem bé juntes, i aquestes formes d'amistat, segons el filòsof, són circumstancials i tendeixen a dissoldre's quan desapareix allò que la sostenia. És a dir, podem ser amigues d'una persona perquè anem a classe juntes, perquè treballem juntes, però a vegades aquestes amistats són circumstancials, no?, i desapareixen quan deixem de compartir aquesta casuística.
0: I a vegades també és possible que vulguem ser amics d'algú simplement perquè és bona persona, perquè ens agrada com és, no?
1: I per Aristòtil, aquestes poden ser considerades amistats veritables, perquè no es fonamenten en la utilitat o en el plaer momentani, sinó en una benevolència recíproca, en voler treure el millor de cadascú. Ara, són les més difícils d'aconseguir, no sé si ho comparteixes, i també de mantenir.
0: Són les més valioses justament per això, perquè costa molt de mantenir.
1: Requereixen de tenir molt de temps i per això, ja es diu, no?, les amistats de veritat han de ser necessàriament poques.
0: Sí.
1: I en definir aquest ideal d'amistat vertadera com aquella deslliurada de necessitat i desenvolupada en molt de temps, Aristòtil, sense ser-ne conscient, segurament estableix una exigència que no tothom pot assumir. Montaigne deia que l'amistat era impossible entre dones, també impossible entre persones, doncs, travessades per la dependència, per la cura o per la vulnerabilitat.
0: Aquesta frase, per això, és molt, molt típica, eh? Entre dones no es poden ser amigues, i gran error. I, de fet, una amistat entre dones ens fa molt poderoses.
1: És molt necessària, ens fa poderoses, passa que potser no interessa, no, a vegades?
0: Exacte, sí, és totalment.
1: Si tornem al present, veurem com aquesta exclusió, que pot semblar que ja està superada, bé, no és una qüestió del passat. Parlem de l'amistat com el gran antídot dels malestars contemporanis, però qui té temps per dedicar-s'hi, deia la Marina Garcés a La passió dels estranys, a un assaig que us recomano molt per llegir ara també durant l'estiu. L'article titulat La cultura de quedar per posar-se al dia amb amics perquè ja no compartim la vida, ens la resumim, publicat a eldiario.es i signat per Juanjo Villalba, també es va viralitzar perquè posava sobre la taula aquesta insatisfacció generalitzada.
0: És que a vegades ens falta, doncs, això, una conversa que no porti enlloc i en canvi estàs dient moltes més coses que quan tu vols fer un titular, no?
1: A vegades ens falta, doncs, quedar amb les amigues per estar juntes,
0: per riure,
1: per compartir la vida, però sembla que com ens veiem tan poc, l'amistat, no?, quan ens trobem amb una amistat ha de ser per abordar totes aquelles coses que han quedat pendents.
0: Una checklist, no?, d'anar tatxant les coses,
1: sí,
0: que havies de dir-li.
1: Sí, anar tatxant les coses, configurar pràcticament una ordre del dia,
0: sí, sí,
1: i anar-la fent com si fos una assemblea.
0: Doncs m'agrada molt aquest concepte de quedar amb amics per compartir una mica la vida.
1: Això hem de fer durant l'estiu. Sabem que l'amistat és un vincle important, sabem que l'amistat havia estat denostada fins fa poc i era l'última de la jerarquia dels vincles, podríem dir, i per això ara l'hem de prioritzar, però així, sense expressió d'expectatives.
0: I conclusió, què diries?
1: Doncs això, hem de recuperar l'amistat com un vincle important. És una cosa que actualment no fem i per això a vegades ens veiem forçades a simplement viure l'amistat a través de la ficció, a través d'aquestes sèries. A vegades potser parlem més de l'amistat a la ràdio del que quedem amb les nostres amigues, la qual cosa és problemàtica. Però també anem amb compte, perquè potser a vegades estem actualment idealitzant l'amistat de la mateixa manera que vam fer amb l'amor romàntic, i d'això en parlarem el proper dia.
0: Ah, doncs mira, ens convoquem aquí el proper, d'aquí una setmana. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: I ara agafem el cotxe, que marxem de ruta.

0: Ens hem proposat aquest estiu fer escapades per amants de l'arquitectura i el disseny. Ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó. Ella està al capdavant d'Elàstica Magazine. Ariadna, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens agrada molt fer aquestes rutes perquè són rutes curtetes, és a dir, que són fàcils de fer. Amb el cotxe les podem
1: fer. Exacte, fàcils de fer, amb cotxe, per improvisar si encara no tens plans d'estiu.
0: Exacte.
1: A aquestes alçades, de 2-3 dies, i l'objectiu és arribar a un edifici o un espai arquitectònic que sigui realment espectacular. Espectacular. Uh-huh. La setmana passada parlàvem del convent de Sant Marí de la Tourette, de Le Corbusier, que està a prop de Lyon, i tornem cap a França, però canviem completament d'energia, perquè ara ho fem per anar a veure una obra de caire molt més artístic, molt més contemporani. Marxem a Arles, a la Provença, per visitar el LUMA, que és el centre cultural dissenyat per Frangueri, que, si no m'equivoco, crec que es va inaugurar fa 4 o 5 anys. Arles està a unes 4 hores i mitja de Barcelona, és a dir, perfecte per fer una nit, o dos si et ve de gust, també depenent del pressupost i de quan sigueu anar en el cotxe. I com vam fer l'altra vegada, de camí per anar a veure aquesta obra arquitectònica, en el trajecte, doncs, podem anar fent parades. Aquí us proposo una parada ben a prop, a Portbou, al costat del cementiri. Podeu visitar el memorial de Walter Benjamin, projectat per Dani Caraman, que és una obra preciosa de ferro rovellat, que és com un passadís amb unes escales que baixen força empinades, com fan com la baixada del penya-segat cap al mar. Bueno, és una paradeta que podem fer abans d'anar cap a... cap al Luman, cap a la Provença. I ben a prop de Portbou tenim Colera, que també està molt bé per fer una paradeta. Allà hi ha l'Arc Park de Joan Padern, que és un pintor nascut a la vila, que es va morir fa uns 30 anys, i és com un conjunt escultòric d'art modern, fet a partir de rajoles de ceràmica de colors, i fan figures abstractes, i és curiós veure-ho perquè està al costat de la platja, i això també és coses que tenim aquí a prop.
0: Exacte,
1: i que
0: no li prestem l'atenció moltes vegades que mereixen, sí senyor.
1: I després sí, ja enfilem cap a Arles, allà hi trobareu una ciutat romana amb la llum provençal, places antigues, i de cop al vell mig de tot això hi ha una torre metàl·lica d'aquestes impossibles que s'alça, signada per Frangueri. És el LUMA, emergeix com aquesta roca platejada explorant cap al cel, i Guerri es va inspirar a les roques de les Alpilles, que són les muntanyes que hi ha allà a prop, i sobretot al quadre de la nit estelada de Van Gogh. I si mires l'edifici i mires el quadre, cadascú amb el seu estil...
0: Clar, i la seva dimensió.
1: Però realment hi trobes la semblança i la inspiració. I del LUMA no és només interessant l'edifici, sinó també tot el que hi passa a dins, no? Per exemple, quan entres hi ha una instal·lació permanent de l'artista Carsten Holler, que és molt famós per uns tobogans gegants que fa, que són com experiències immersives, i t'hi pots tirar pel tobogan. Sí. És l'artista que, no sé si et sonen, perquè és molt instagramer, això, les noies que van a Milà, que van a la Fundazione Prada, que es fan fotos amb uns bolets que estan com capgirats del sostre, doncs és el mateix artista. I els tobogans són xulíssims i, bueno, jo quan hi vaig anar em vaig tirar molts cops.
0: Et vas fer la foto per Insta o no?
1: No.
0: Aquí
1: no, per favor. No aneu a aquests jocs que us recomano només per fer-vos la foto per Instagram.
0: Evidentment.
1: Sí, fugim d'això, eh? Després hi ha una altra obra permanent, també molt, molt maca, de l'Olafur Eliasson, que també és un altre artista contemporani espectacular, és un gran mirall giratori en el sostre, i no només... Bueno, és que tot és un espectacle en el LUMA. L'arquitectura, el disseny, fins i tot les cadires que tenen, totes són de dissenyadors com Constantin Krieg, Müller van Severen. És al·lucinant. Té molt contingut, molta reflexió, i a nivell artístic és brutal, i ho tenim super a prop.
0: Sí, sí.
1: Us recomano molt també fer per adults, però també per adolescents i nens. Els adolescents aniran a fer la foto, però els nens s'ho passaran bomba.
0: I a més és una manera també de que acabin fent l'art contemporani, o no tan contemporani, però l'art en general, fer-se-lo una mica seu, no?
1: Que clar, vagin entenent
0: el llenguatge de l'arquitectura, sobretot, que a vegades ens queda una mica llunyà i no sabem transmetre'l.
1: Exacte.
0: Doncs ben a prop d'aquí, a la Provença, o sigui que tenim bona destinació, que ens proposa l'Ariadna Rossó, que com sempre es fa bones propostes per aquest estiu. Moltíssimes gràcies, Ariadna.
1: A vosaltres.

0: Doncs sí, ens ve molt de gust aquest estiu submergir-nos i fer submarinisme de la mà del David Valverde, que ell és instructor de submarinisme. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia.
0: Avui per anar a veure un vaixell, que mira, és una de les coses que sempre he somiat, allò de fer submarinisme i investigar un vaixell.
1: No anem al Titanic, està molt avall.
0: No, volem aquell, volem anar a Palamós.
1: Doncs anem a Palamós, i a Palamós hi ha un dels vaixells enfonsats més bussejat de la costa catalana i amb una història també molt xula. Es troba a pocs metres de la bocana del port pesquer de Palamós i a pocs minuts de navegació del port esportiu. Per tant, és molt fàcil arribar-hi i els centres de busseig amb els seus vaixells arriben a cada dia. És a dir, que és una immersió feta molt regularment.
0: I què és el que podrem fer amb aquesta immersió?
1: Mira, el Boreas és un vaixell que va servir de remolcador a la Segona Guerra Mundial. És a dir, és un remolcador de 40 metres d'eslora, va servir d'això, de la Segona Guerra Mundial, i anys més tard, quan va acabar la Guerra Mundial i tot plegat, va quedar barat, i anys més tard el van comprar uns traficants. I aquests traficants els van traficar amb haixís durant anys amb aquest vaixell, portant el vaixell carregat.
0: Caram.
1: I el van trobar les aduanes i demés, el van trobar a les costes de Palamós. Evidentment van requisar-lo, va quedar el vaixell barat al port de Palamós, i els centres de busseig van decidir comprar aquest vaixell i enfonsar-lo i fer-ne un biòtop natural.
0: Està molt bé, o sigui que va ser intencionat aquest enfonsament.
1: Sí, va ser intencionat. Van comprar-lo, llavors en aquest cas el que es fa és es neteja tot, es treu tot allò que pugui ser contaminant, es buida perquè no quedin residus a l'aigua, i llavors amb una bomba, un explosiu, s'enfonsa de forma controlada.
0: I qui pot bussejar per aquesta zona?
1: És un vaixell també que és bussejable per gent més avançada, perquè el vaixell es troba des dels 22 metres on es troba la proa del vaixell fins als 32 metres, que hi ha un espectacular hélice molt gran que es pot bussejar per tot arreu. Per tant, és una immersió profunda, per tant, requereix un nivell una mica més avançat.
0: Com que jo no baixaré, explica'ns quins peixets, quines cosetes podem veure per aquí dintre.
1: Mira, per començar podem recórrer tot el vaixell,
0: vale,
1: que és molt xulo de bussejar-hi. Podem baixar per diguem, una galeria que, si anem fins al fons, hi ha una cambra d'aire que s'ha mantingut al llarg dels anys. És allò que hem vist moltes vegades, que hi ha un vaixell enfonsat, tot inundat d'aigua, i traiem el cap en un bon lloc, ens podem trobar el regulador i podem parlar. L'aire està molt contaminat, això sí, per tant no podem fer-ho gaire estona.
0: Yeah.
1: Llavors és xulo perquè sortim allà i a més tenim veu de pitu quan parlem. Vale? Llavors hi ha aquesta galeria, però llavors podem recórrer tot el vaixell, hi ha una zona on hi ha el camarot del capità, que hi ha una banyera, podem accedir al motor, fer la volta pel motor, hi ha tot de xemeneies que es veuen, que surten bombollades d'aire també. Llavors és molt xulo bussejar-hi.
0: Llavors,
1: en aquestes xemeneies, en aquests racons, sempre hi ha molt de peix, i el més espectacular de veure, ja et diria que són els congres.
0: No sé si n'he vist mai cap així.
1: Congres, ens hem d'imaginar una morena, però són més llises de color, són de color gris, i poden ser molt grossos.
0: Perillosos?
1: No, com tot. Com sempre dic, al mar lo perillós som nosaltres. Els peixos no són perillosos. Evidentment, si els emprenyem, doncs ells es defensaran i mossegaran.
0: Millor no tocar-los, no?
1: No, mai.
0: Mai.
1: Al mar sempre diem que només hi deixem bombolles i ens en duem records.
0: Ah, que maco. Doncs mira, farem això també a través de la ràdio.
1: Molt bé.
0: Que ens expliquis què és el que podem veure i ens quedarem amb aquests records. David, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
1: Bon dia, són les 8. Nou gir de guió al conflicte de l'Orient Mitjà. Donald Trump torna a canviar d'opinió i aquesta matinada ha cancel·lat els atacs previstos per aquest cap de setmana a l'Orient Mitjà, impulsat, potser, segons apunten des dels Estats Units, per pressions d'Aràbia Saudita. Divendres, els mitjans nord-americans donaven per fet que l'exèrcit reprendria l'onada d'ofensives contra l'Iran i, de fet, el mateix Trump reconeix que havia de ser així. En una publicació a la seva xarxa social fa unes hores, Trump assegura que estava tot a punt per desencadenar uns atacs a nivells de terror militar, força i poder sense precedents des de la Segona Guerra Mundial, però que ho ha aturat tot davant la perspectiva d'un nou acord. Segons Trump, s'han pactat unes noves línies marc amb els líders iranians, inclourien l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i al final, diu Trump, de l'amenaça nuclear iraniana. El president dels Estats Units assegura que tot plegat compta amb el vistiplau d'Israel. De moment, l'Iran guarda silenci. Qui sí que s'ha pronunciat sobre aquest tema és l'emissora estatal iraniana, la IRIB, que directament ha fet mofa del president nord-americà. Considera que és un èxit de l'Iran que Trump hagi tornat a retirar les seves amenaces militars sobre el país. I la crisi migratòria d'aquesta setmana a Ceuta ja és l'episodi més mortífer a la frontera espanyola. La ciutat intenta tornar a la normalitat després d'unes hores caòtiques, però al port la Guàrdia Civil ha instal·lat una carpa on mantenir els cossos que continua recuperant. De moment hi ha una 60 de víctimes a les que s'han d'afegir els 17 cossos que s'han recuperat al Marroc. Ceuta ha demanat més forenses per identificar més ràpid les víctimes i així poder repatriar-les. Les últimes hores, organitzacions de drets humans han apuntat que unes 10.000 persones haurien viatjat fins la frontera per intentar creuar-la i arribar a la ciutat autònoma. Les autoritats estimen, però, que hi ha unes 5.000 persones que encara no haurien retornat al Marroc. I més enllà de la dimensió tràgica de l'intent de creuar la frontera cap a Ceuta, l'extrema dreta continua intentant sucar-hi pa. Ahir a la tarda, l'agitador Ultra Vito Quiles va passejar-se per la ciutat per intentar treure'n rèdit, però va haver d'acabar marxant amb la cua entre les cames. El que havia de ser una manifestació xenòfoba es va convertir en una concentració per defensar els drets de les persones migrants. I en plana política, les dretes europees s'han alineat contra el govern espanyol i acusen Sánchez de mala gestió. Des de la Moncloa defensen que la crisi s'ha solucionat en només 48 hores i lamenten la manca de suport a socis com Itàlia. I va posar veu ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe.
1: Precisament, Marlaska es reunirà dimarts amb els seus homòlegs europeus per analitzar la crisi a Ceuta. I la Unió Europea obliga a partir d'avui a informar quan un contingut s'ha generat o modificat amb intel·ligència artificial. La nova norma forma part del reglament DIA que ha entrat en vigor avui amb l'objectiu de reduir els enganys, la desinformació i també la manipulació dels usuaris. D'aquesta manera, organitzacions i administracions ens hauran d'informar si interactuem amb un sistema que funciona amb intel·ligència artificial i també ens hauran d'avisar si estem davant d'un contingut deepfake o si llegim un text sense revisió humana ni control editorial. Les empreses que es veuran més afectades seran les propietàries d'eines d'intel·ligència artificial, com són OpenAI, Anthropic o Google. En canvi, a les xarxes socials, la responsabilitat d'avisar si un contingut s'ha generat artificialment continuarà depenent de l'usuari que el penja, almenys de moment. Pel que fa a les regulacions relacionades amb la generació de contingut pedòfil, aquestes entraran en vigor el 2 de desembre. I ara els esports amb Pau Bonastre.
3: El Girona ja s'ha presentat davant de la seva afició a Montilivi. Ha sigut aquesta passada nit a l'edició número 49 del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal amb un resultat final d'1-4. L'Arsenal, per cert, amb un 11 prou titular. Per la seva banda, empat a 0 del Sabadell contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. El Madrid, Dumfries i Carlos Espí ja s'han estrenat amb la samarreta blanca. Va ser l'empat a 2 contra la Fiorentina en un amistós jugat a Àustria. Mentrestant, el Barça, avui és el penúltim dia d'estatge a Anglaterra, abans de jugar demà un amistós a porta tancada contra el Preston de la segona divisió anglesa. En tenis, el madrileny Rafa Joder s'ha classificat per la final de l'ATP 500 de Washington aquesta matinada al superar el xilè Alejandro Tabilo per 2-16-1. La final serà aquest vespre a 8:45 contra l'estatunidenc Taylor Fritz. I d'aquí a menys d'una hora, l'equip espanyol de natació artística amb tres catalanes participarà a la prova preliminar d'equip lliure a l'Europeu de Natació de París.
1: I pel que fa al temps, comencem el diumenge amb núvols baixos a la Costa Daurada que s'aniran desfent al llarg del matí amb molta xafogor. Cel serè a la resta del país i temperatures que podran tornar a arribar als 40 graus. A la tarda creixeran nuvolades que poden descarregar en forma de ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot oriental. Bufarà vent del sud a les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida en cops moderats. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora al Via Lliure amb Arnau Mañé.

0: Estem a l'estiu i això és platgeta, piscineta, calor, temps lliure, més activitat social, revelles, nits llargues. Sobretot pels estudiants, perquè és quan les classes fan el parèntesi més llarg i, per tant, tenen més temps. Però com lliguen els joves? Quines paraules fan servir? Com han canviat el vocabulari? La Paula García i el Joan Vigil són estudiants, van fer les pràctiques de periodisme aquí a la Primera Pedra i els hi hem dit doncs, que vinguin a explicar-nos-ho. Molt bon dia a tots dos, Paula i Joan.
1: Bon dia, Noé.
2: Bon dia, Noé.
0: Contents de tenir-vos aquí i de, per començar jo estic dient lligar i segurament aquesta paraula ja deu ser caduca, no?
2: Sí, bé, lligar no sé si ja...
1: No, ja no s'utilitza
2: massa. No diem molt, no.
0: Seria... A veure, doncs expliqueu-nos. Sí. Vale. No volem ser caducs.
1: Primer, abans de començar...
0: Sí.
1: Ens situarem en un dels nostres espais claus, que és En un minut t'ho explico. Imagineu-vos, vale? El Pau i l'Eric, gimbros, que són 0-1 i que avui porten uns outfits molt facheritos.
0: Gimbros, ja comencem.
2: Gimbros seria com anem a dir els col·legues de gimnàs, no?
0: I
2: 0-1? 0-1, el 2001, no? Que són del 2001 i porten aquests outfits molt facheritos, seria una mica com, bueno, anar molt ben vestit, no? Anar com... Va, ostres, que bé, quin bon outfit, quin bona feina.
0: Val, més o menys, Paula, pots seguir.
1: Decideixen anar a frontear amb dues noies, la Marta i l'Anna.
0: A frontear, perdona.
2: És que, bueno, frontear seria una bona manera de lligar, de ser com, bueno, d'anar a tirar el triple, no? D'intentar veure si...
0: A tirar la canya.
2: A tirar la canya, sí, exacte.
1: Elles són 0-3.
0: 0-3, això és pitjor que ser 0-1.
1: És el mateix, 2003.
2: No, el 2003,
0: Ah, val, sempre...
2: Estem rient al 2000, sí, 0-3.
0: Perfecte, elles són 0-3, vale.
1: Sí, acaben fent-se un 2-pa amb elles.
0: Un dos pa.
2: Bueno, sí, dos noies per dos nois. És com, bueno, alinear-se, no?
0: Sí,
1: sí. Es donen follow a l'Instagram i s'estalquegen.
0: Va, el follow l'ha entès, però s'estalquegen.
2: Estalquejar, que seria com fer el garça per tots els boomers, curiosejar una mica.
0: Anar mirant.
2: A les xarxes socials, no?
0: Val, Paula.
1: L'Eric respon les fotos de l'Anna amb fueguitos i comencen a parlar pel privat.
0: Val, això em sembla que...
1: És assequible, no?
2: Sí, fueguitos, una mica així... Pujat de tot.
0: Vale.
1: Paral·lelament, l'ex de l'Anna, que li va fer pocketing durant tota la relació i benching després de deixar-ho, ara li dona deep likes.
0: A veure, un moment. Li va fer pocketing?
1: Sí.
0: Durant tota la relació, què és pocketing?
2: Aquí fa falta la Paula, jo el pocketing no.
1: El pocketing és bàsicament aïllar a la teva parella del teu propi entorn. És a dir, no presentar-li ni a la teva família, ni als teus amics, res.
0: Val. I benching?
1: El benching és demostrar interès, però no massa com per comprometre.
0: Val.
1: Ni amb tu ni sense tu.
0: Vale, i li dona deep likes.
1: Són els m'agrada fotos antigues.
2: Allò que tens aquelles fotos molt antigues i de sobte t'apareix un like.
0: Ah, sí, això
2: ara mateix actualment, que això és raríssim.
0: Es veu que és estrany, no? I que la gent li dona un significat...
1: Això t'indica que aquesta persona t'ha estat estalquejant.
2: Ha mirat l'última foto de tot el teu perfil.
0: Clar, val.
2: El deep like.
0: Doncs val, Paula, em sembla que et vaig pillant. Vaig entenent.
2: Sí, alguna cosa entès, alguna coseta, no?
1: Mentrestant, amb l'Eric, el temps va passant. Surten amb els amics, fan plans a soles i semblen una parella. Ell comença a fer-li love bombing, mentre que ella comença a veure les seves red flags.
0: Les red flags sí, i el love bombing és
2: fer... Bueno, aquí jo tinc, mira, demostrar massa interès i amor en poc temps perquè l'altra persona cregui que t'agrada i et vols comprometre.
0: Val.
2: Seria algo així, o sigui...
0: Clar, però ella ja comença a veure les seves red flags, eh?
1: Sí.
0: Sí, les seves banderes vermelles.
2: Els dos contres.
1: Finalment, ella s'adona que és un fuckboy i que parla amb totes les pygmy possibles.
0: A veure, fuckboy, ja ho entenc.
1: El malote.
0: Exacte, és el dolent. I la pygmy,
2: A veure si ho dic bé, seria com canviar el teu comportament per agradar, però tu no ets així, vaja, ser una mica falsa. Algo així.
1: Sí, exacte, una noia que canvia la seva personalitat per agradar els nois.
2: Ok.
0: Val, ja ho anem agafant.
2: Per agradar els nois, ok.
1: Sí. Ella, que prefereix un nòvio Golden Retriever, decideix fer-li ghosting i punt.
0: Val, a veure, el Golden Retriever, jo sé que un nòvio perfecte, no?
2: És que els gossos Golden Retriever són molt macos.
0: I decideix fer-li ghosting,
2: el zombie, també una altra manera de dir ghosting. Bueno, el ghosting, sí, que és desaparèixer, no?
1: Desaparèixer, deixar de respondre.
0: Vale, i el punch,
1: i punt.
0: I ja està.
1: I s'acabó.
0: I ja està, sí.
1: I quan les seves amigues li pregunten què ha passat amb el noi amb el qual ha estat quedant els últims mesos, ella simplement respon: mort, al final res, un cas i algo més. Si no trobo algun potaxi, potser li spawneo, però no vull més fifes.
0: Va, va, va.
2: Mare meva, mare meva.
0: Mort, ja. Mort és...
1: Amor.
2: Amor.
0: Ah, val. Sí, ja s'ha acabat,
2: sí,
0: no?
2: Manera,
1: com el
2: sí.
1: Tia.
0: Vale.
2: Sí.
0: Ah, val. I llavors, un cas i algo, podia haver passat alguna cosa, però no ha passat res, no?
1: Exacte.
0: I si no trobo algun potaxi...
2: Potaxi és dur, eh? És duríssim.
0: Què és això de potaxi?
2: Persona que intenta anar en contra dels comportaments masclistes i misògens a les xarxes socials.
0: Val.
2: I el fife seria al revés.
1: A l'oposat.
2: Totalment l'oposat d'un potaxi.
0: Val. Perfecte. Sí. Doncs ja més o menys ja m'entres alguna cosa, no?
1: Estem aquí... situats, no?
0: Estem
2: sí,
0: situats,
2: algú així.
0: Sí.
1: Doncs val. Comencem.
0: Sí.
1: Vale, ja hem vist una mica on estem, però això només és el vocabulari que s'utilitza avui dia, no sempre ha estat així, però això representa molt bé com està l'amor ara mateix. No sempre ha estat així, no, Joan?
2: No, Paula, i és que els joves que parlen així podrien dir que no saben el que és no tenir telèfon, no? Han nascut amb ell, i si ja parlem de lligar, molts probablement no deuen saber què és el que deu ser apropar-se a algú perquè no tens un altre, no? O sigui, són els joves de l'internet. Els joves de l'internet que, a veure, per donar-nos perspectiva, m'agradaria parlar de l'inici, no? Quan encara era aquest molt desconegut, aquest món que no sabíem, i bé, no sabia el potencial que tindria. I bé, sí, parlo dels 90, no? Una època que les noves generacions no hem viscut, però que estem idealitzant molt.
1: Sí, potser no eren tan perfectes, aquests anys 90.
2: No eren tan perfectes. És que, no sé, a mi a les xarxes socials em dona la sensació que les han... els han donat un boom, una nostàlgia, tot un moment d'or tan maco que no era així, una idea romantitzada total. I és que, a veure, als anys 90 sí, Espanya, per exemple, va viure una etapa d'or de creixement, obertura, projecció internacional, però també molt marcada per moments de terrorisme, desigualtats, crisis, no va ser exactament el millor moment per estar. I les xarxes, a part d'idealitzar, precisament són les que... han canviat totalment com interactuem entre nosaltres, no? Entre els joves. En termes de lligar, la distància, la comoditat, la imatge, són conceptes que defineixen molt bé la manera de com lliguen els joves avui en dia, no? Havent parlat amb diversos boomers, hem parlat amb els pares, amb gent d'aquí RAC1, de generació X, no?
0: Amb mi.
2: Amb tu algun cop, també. Tots coincideixen que, bé, ostres, que fàcil, que ràpid, no? Des de casa teva, no t'has de ni treure el pijama per lligar amb qui vulguis, no? No sé com ho veus tu.
1: Sí. És veritat que resulta més fàcil lligar cuidant el teu ego, diguem, no? Tu envies un missatge des de casa, amb els amics, i si no et respon, no passa res, perquè no sents aquest ridícul com si t'haguessin dit que no...
0: A la cara.
1: A la cara.
2: Home, no,
0: directament.
1: Exacte.
0: Ja
1: però que sigui més fàcil no vol dir que sigui millor. En una època en què els estereotips estan tan presents, lligar s'ha convertit en un acte molt més superficial.
0: Ja.
1: Si parlem de dades, a escala global, al voltant de 350 milions de persones tenen una app de cites al mòbil.
0: Veus?
1: Tot i que les descàrregues van disminuir entre el 2020 i el 2023, pel que sigui.
0: Uh-huh.
1: En l'àmbit espanyol, més de 4 milions d'usuaris cerquen parella amb aquestes apps i un 40% de la població espanyola ha fet servir o utilitza apps per lligar. Tinder, per exemple, lidera amb un 65% de penetració entre els usuaris espanyols.
0: Vosaltres teniu Tinder o no?
2: Jo el tinc perquè... Vale, sí, no serà una gran excusa, però bueno, és la típica de que...
0: És una aplicació sí, que es té molt, molt fàcilment.
2: La tens i et venen els amics i et diuen va, vinga, no sé què, i et trien les fotos del teu perfil, fas la gràcia, yeah. I el tinc allà i ara només m'arriben aquests missatges tan ridículs que diuen no eres el único pez en el agua, busca un poquito. O no sé què, bueno, no te quedes en casa. Et surt literalment això, com si fos un WhatsApp.
1: A mi, jo no soc partidària d'aquestes coses, no m'agrada això tan superficial. Jo soc més partidària de l'amor romàntic.
0: Ah, bueno, que bonic. Sí. Doncs sí, Paula. A veure, explica-nos més.
2: Però què és el que fan les apps de cites? O sigui, transforma les experiències naturals, orgàniques, que són espontànies, que... Bé, o sigui... ho converteix en una botiga, o sigui, sembla una botiga on mires, compares els cossos amb altres cossos, i a veure quin t'entra millor pels ulls, no? Perquè és que sembla un mercat. I bé, no vull generalitzar, però en gran part, ara, molt la majoria del món funciona així, amb la imatge.
1: Mm-hmm. Exacte.
2: A tu què et sembla aquest context, Noé?
0: Doncs que em cau una mica lluny, però intento entendre-us. O sigui, que ja m'agrada que m'ho expliqueu, perquè estic una mica perduda, sí, sí.
2: A tu aquest món de la imatge...
0: Jo no tinc Tinder, no. A mi tampoc no sabria com moure'm massa. Segurament l'espifiaria.
2: Aquest mercat és difícil.
0: Exacte, és difícil. A més, estic en un altre moment de la meva vida.
2: No cal que caiguis tan baix.
1: Millor que no.
0: Exacte,
1: que no.
0: Va, doncs explica'm-ho més.
1: Doncs mira, a mi, si em preguntes, per mi l'amor està més... Abans era com més familiar, no? És a dir, crear una família i tal. Avui dia jo crec que és molt més sexual. Potser és més fàcil, però també resulta molt més superficial. Com explicava abans, les apps de cites han fomentat aquesta nova visió de la cerca de parella. Ja no es té aquesta visió de trobar persones amb qui casar-te, tenir fills i passar tota la teva vida junts, sinó que ara es prioritza el gaudi d'una estona i aquest plaer momentani, una pràctica que, per cert, acaba amb moltes de les parelles d'avui dia.
2: Mm-hmm.
1: Aquest nou context reflexa una obertura de ment, no, diguem-ne, que ha estat un factor clau per normalitzar certes coses que potser abans no estaven tan ben vistes.
0: Yeah.
1: Hem pogut parlar amb la Sara Desiré Ruiz, que és educadora social, i ens diu que hem avançat molt en temes de sexualitat.
3: La tecnologia, com us dic, ha sigut central en el canvi de tot, però hem avançat molt a parlar de sexualitat, hem avançat molt a normalitzar coses que abans no es normalitzaven, no? Com ara això que et dic, no? De fer-te un petó o certes coses, abans era com... Sí? Ara, com a molt, el que es manté és que et pot fer vergonya que et vegi la teva mare, el teu pare, no? Sí, i tal, però d'entrada hi ha moltes menys manies amb tot això.
1: Ella comenta la confiança amb els pares, no? Que no et vegin, tal. Jo, per exemple, parlo molt amb la meva mare. Ella sap qui és el meu crush, qui m'agrada, si no m'agrada algú. Totes aquestes coses jo ho parlo molt amb ella i ella sap sempre en quina situació estic. No sé si a tu et passa el mateix, Joan.
2: No, a mi no tant. Jo tinc més aquest complex atípic de tio, que no explico molt, no tinc molt els sentiments, però tot i això haig de dir que ho comparo, per exemple, invento el meu pare, parlant amb el seu pare, amb el meu avi, i parlo molt més de coses, som molt més oberts, hi ha una barrera... O sigui, no hi ha aquesta barrera, perdona. Avui crec que hi ha molt menys tabú en parlar de segons quines coses i apropar-se a algú, per exemple, i demanar-li l'Instagram, no sé, ho veig més socialment més acceptable, no? O sigui, qualsevol pot fer el primer pas, hi ha més contextos per conèixer gent... No sé, ho veig més fàcil en segons quin tema, però això no ho fa millor, eh? Possiblement, o sigui, crec que el rebuig està més normalitzat. O sigui, en aquest sentit, és més fàcil intentar lligar sense ser jutjat, però això no ho fa millor, no?
1: Exacte, i a més, les noies no hem d'esperar que vingui un noi a dir-nos qualsevol cosa. Podem apropar-nos nosaltres, també.
0: Clar. Sí, sí.
2: Els estudis de psicologia social indiquen que això no vol dir... O sigui, que lligar, no, que sigui més fàcil, no ho fa millor. No. O sigui, l'existència de moltes opcions, sobretot a través d'aquestes apps online, fa que la gent sigui més selectiva i sigui, tinc aquesta sensació de que sempre pot aparèixer algú millor, no? Aquesta cosa de, bueno, és que tinc aquest mercat tan gran i segurament algun altre dia coneixeré algú molt guai, algú molt més xulo, no? Llavors aquesta sensació de... O sigui, hi ha molta incertesa, no? Hi ha molta... No sé, sempre hi haurà una altra opció, fa que no sigui... tan, no sé, tan tancat. Hi ha moltes opcions, no?
1: Sí, però més opcions tampoc vol dir que sigui molt més fàcil. Més opcions implica més possibilitats de rebre un no. I aquest no mai ha estat fàcil de superar, no? Però un aspecte positiu que remarquen l'educadora social, la Sara Desiré, i la seva psicòloga, la Rocío Calvo, és que ara els joves no és que ens afectin més les coses, sinó que les expressem més.
4: Pensem que ens afecta més perquè ho expressem més.
3: Efectivament. És que abans us parlava, tu ens estaves fatal, trista, amb ganes de marxar d'aquest món i tal, i tu això no ho podies dir. Ni podies dir tampoc que estaves trista, perquè et deien, tienes que ser fuerte, saps? Llavors, jo estic molt orgullosa d'aquestes generacions noves, perquè poden expressar-se, es cuiden moltes vegades més. També hi ha de tot, perquè després la polarització que existeix actualment té la marinera, en fi, també en parlaríem hores. Però d'entrada, aquestes generacions feu coses que nosaltres no fèiem, i parleu de coses de les que nosaltres no parlàvem, i això és molt important.
2: Crec que cal remarcar, està molt bé i estic d'acord amb ella que es pot parlar molt més i hi ha molta més obertura a tot el tema, però tot i això jo crec que ostres, segueix sent complicat, no, no ho veig molt més fàcil a l'hora de lligar, això ja és més opinió.
0: A veure, jo us diré que ho ha sigut sempre i per tant es tracta de sentiments, clar, d'emocions, sí, de coses sí, molt íntimes i que suposo que ho seguirà sent sempre.
2: A qui ens agrada el teu consell, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No han canviat tant, amb això us puc dir que jo crec que les coses no han canviat tant. Doncs moltíssimes gràcies, Paula i Joan, seguirem parlant de coses de la vostra generació, us sembla?
2: Sí, m'encanta.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I recordem estius passats. Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Noé. Ara mateix és una de les millors hores per sortir d'excursió. La fresqueta acompanya i tenim tot el dia per davant. Som-hi!
6: Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. Esta nueva propietaria del coche...
5: Aquest és el primer anunci oficial del Seat 600. No podem definir com es pot publicitari, perquè, de fet, era un reportatge del Nodo de l'any 1957. Recordem que Televisió Espanyola encara no tenia ni un any de vida. Aquest vehicle va representar tota una revolució en desplaçaments. Un cotxe petit on hi cabia de tot i tothom i que es va produir fins al 3 d'agost de 1973. 16 anys del Seat 600 amb el que moltes famílies senceres van sortir d'excursió.
7: Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre.
5: Efectivament, amb els 600, molts van descobrir el mar o enfilar fins al capdamunt de muntanyes. La marxa era lenta, apretats els seients i sentint el rum-rum del motor, tot vigilant que no s'escalfés en excés. Com que la família viatjava al complet, els grans havien de distreure els petits. S'improvisaven tota mena de jocs i cançons.
8: Viu, viu!
5: Així s'arribava a destinació després d'haver parat un munt de vegades per estirar les cames. Eren freqüents les marejades. Els avis i àvies no acabaven d'acostumar-se a les velocitats i les corbes. Finalment, es feia l'hora de dinar, sovint al bosc o al camp. Aleshores, amb tauletes de càmping o directament a terra sobre de mantells, s'anava posant la truita de patates o la carn empanada que portaven feta de casa. Jocs i passejades omplien les hores de l'excursió. Ei! I també n'hi havia d'altres que aprofitaven els 600 per creuar la frontera fins a Perpinyà.
9: Venga, hombre, canta!
10: Tenemos un defecto, tenemos un defecto, tenemos un defecto que nos gusta la
5: gatita. Aquell 1973 s'estrenava Lo verde empieza en los Pirineos, una comèdia de Vicente Escrivá amb José Luis López Vázquez, José Sacristán, Rafael Alonso i Nadiuska, on es retrataven les excursions dels canals anaven a Perpinyà a veure pel·lis que la censura franquista no deixava projectar. Pobrets, com ens havíem i ens havien de veure. Uns i altres expedicionaris, però, al capvespre cap a casa, i els que els 600 hi havien incorporat la ràdio o el caset, animaven el retorn sentint la cançó de l'estiu.

0: cançó de l'estiu, que el 1973 parlava d'una tal Eva Maria que lluïa un biquini de ratlles. D'això en parlarem la setmana que ve.
1: Hem parlat de joves, hem recordat estius d'altres èpoques i ara és temps pels nostres infants.

0: of the world we call. Aquest estiu volem jugar perquè jugant sempre diem que s'aprèn, que genera vincles, que jugar, en definitiva, és molt sa mentalment. Avi Sisquella, bon dia.
1: Molt bon dia, Noe.
0: A més, ens fa riure, que ens agrada molt riure, a vegades ens fa pensar, sí. Depèn, no?, del joc. I per això volem que ens ajudis, venga, perquè l'Avi Sisquella ja sabem que és una gran col·leccionista de jocs i ens ensenyarà aquests jocs. Després farem un llibre, o sigui que avui serà joc-llibre.
1: Exactament.
0: Això és el que ens hem proposat aquest estiu. Comencem avui per quin joc?
1: Comencem pel Quick Stop Family.
0: Quick Stop Family, eh?
1: També és una troballa d'aquest any. Hi havia el Quick Stop sense el Family, que hi havia la versió per adults. Ara han sortit diverses, també. Però quan va sortir el Quick Stop Family vaig pensar que per treballar amb infants era com molt més adequat per les preguntes. Vale? Us explico de què va. És un joc de cartes. Us en recordeu de l'Stop tota la vida? Allò que fèiem amb aquella quadrícula, que fèiem columnes.
0: Exacte,
1: i posàvem nom d'animals, nom de professions, nom de persones, i després posàvem una lletra i havíem de pensar. Doncs és això, però amb cartes.
0: Està bé.
1: Aleshores, tothom té tres cartes, no, cinc cartes, d'acord? I aleshores, per davant les cartes són lletra i per darrere hi ha com una consigna. Uh-huh. Aleshores, es posa una consigna sobre la taula i, per exemple, aquí diu algo que no has de deixar caure. Uh-huh. És en castellà, però jo ho he traduït, d'acord? I aleshores, tothom de les seves cartes que té de mà ha de pensar una cosa que no ha de deixar caure que comenci per aquesta lletra. Per exemple, ara què? Pues la... El marbre no pot caure, que si no es trenca. Jo que sé, espavilamenta el poder, eh?
0: Clar, pues, fer pues una mica d'argumentari.
1: Exactament. Sí. O, i és, tothom va jugant. Quan hi ha tres, a la tercera es dona la volta i tornem a començar amb una altra consigna. Un animal que fa mala olor. I hem de pensar un animal que faci mala olor que comenci per una lletra que tenim a la mà.
0: Mm-hmm. Vale? Déu-n'hi-do, eh?
1: És fluència verbal pels nens amb dificultats d'aprenentatge, dificultats a nivell de lectura, dificultats atencionals. Aquest joc és interessant perquè treballem a nivell d'accés al lèxic, que està molt bé treballar-ho.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: I si no tenim cap dificultat, els
1: també
0: adults ens ho passarem bé, no?
1: Ens ho passarem bé i treballarem, eh? I ja heu vist que jo no tinc cap dificultat de moment, i no m'ha estat fàcil.
0: Clar, clar. Tant... No, és el que anava a dir, que a vegades ens pensem que només tenen dificultats els nens i resulta que nosaltres en tenim, però en som conscients.
1: De fet, són hereditàries, la majoria, per tant.
0: Per tant, exacte, fem una revisió. I treballar totes aquestes coses ens ajudarà intel·lectualment a tenir la part cognitiva més desperta.
1: Sí, i ens crea un xup-xup familiar que a mi em sembla molt bonic. És a dir, si ens posem a jugar això a una taula mentre esperem que arribi l'arrosset típic d'estiu, penses, pues ni tan mal, escolta.
0: No, exacte.
1: Estem aquí pensant i jugant i ens estem rient. Sobretot, famílies, no jutgeu la resposta del vostre fill.
0: Clar.
1: Saps? O no corregiu constantment el que diuen els infants. Poseu-li una mica de flexibilitat mental i si us diuen marbre com jo, ho doneu per vàlid. No fileu
0: allò
1: molt prim.
0: Allò d'acceptamos pulpo, doncs l'acceptem.
1: Sí, ha de ser divertit.
0: Clar.
1: Sí, aprendre's...
0: No és un examen.
1: No és un examen.
0: Ni una prova de veure fins a on arriba el meu fill.
1: Aquells 5 minuts de joc no faran que el vostre fill sigui cum laude amb res. Per
0: exacte
1: tant, faran que el vostre fill sigui feliç.
0: I ens fa estar en una mateixa situació a tots alhora, és a dir, les mateixes regles de joc.
1: Sí, exactament. Jugues meravellós.
0: Jugues meravellós. Doncs sí, des d'aquí ho reivindiquem molt. Quick Stop Family, aquest
1: Quick
0: és el d'avui.
1: Family, sí.
0: I llibre, lectura.
1: Llibre. Alicia i la barriga maravillosa. És un llibre de la meravellosa Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica que tothom hauria de tenir a la seva butxaca, a la personeta aquesta, perquè en sap moltíssim i explica les coses tan bé i tan bonic i t'arriben tan a dins... Que jo tot el dia la llegeixo.
0: Sí, val la pena.
1: I ha fet
0: alguns
1: contes infantils, on s'explica què passa en el cervell, amb les emocions, què passa, però explicat per infants. I aquí és què passa a la panxa dels nens, a nivell emocional, a nivell de microbis, a nivell de què passa amb els aliments, però ho explica d'una forma tan bonica i tan dolça que és que els infants es queden enganxats. Ho tenim a l'Udum i a la saleta d'espera estan tots llegint Alicia i el cerebro, Alicia i la barriga maravillosa. N'hi ha diversos. És un passote i els dibuixos són molt bonics.
0: I estic segura que amb més d'un adult també s'hi deu quedar enganxat, perquè al final acabes aprenent també
1: exactament,
0: de la mateixa
1: exactament,
0: manera.
1: Exactament, que hi ha moltes famílies que no, és que el nen s'ho està llegint ja, però t'ho està mirant de reull. O sigui que...
0: No, no, i a més molt sa, tu.
1: Sí, sí, sí, és molt bonic.
0: Llegir conjuntament i, si cal, doncs per què no agafar tu també un llibre d'un conte infantil sí. i mirar-te'l.
1: No, són meravellosos, són meravellosos. Hi ha contes il·lustrats,
0: exacte,
1: molt bonics.
0: Exacte, perquè les il·lustracions, que aquí no ho hem dit, clar, són fantàstiques.
1: Sí, sí.
0: És la Nazaré Castellanos, però és que les il·lustracions et fa sí. que la lectura sigui molt, sí, molt més, molt sí. més bonica.
1: Exacte, i parla d'emocions, et parla de coses que estan com molt endins i els nens no els hi saben posar forma, per tant, a través de dibuixos és una bona manera.
0: Sí, senyor, doncs això, Quick Stop Family per jugar, Alicia i la barriga meravellosa per llegir. Avi Sisquella, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Noé, que vagi bé.
0: I si ja tenim proposta de lectura pels més petits, ara estigueu atents als adults.

0: Sovint, quan veiem a prop un període de vacances de certa durada, ens proposem aquells clàssics o aquelles lectures llargues que en el dia a dia no tenim temps per emprendre amb calma. Però justament perquè el temps no sigui una excusa, aquest estiu us proposem contes curts, relats breus. Els arbres no s'ho mereixen. És una col·lecció de 16 contes que transiten entre l'absurd, la lucidesa, la caricatura, la tragèdia... Pol Estrada, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el teu primer llibre, el teu primer llibre de contes, però són contes que sí havies publicat en una revista, alguns d'ells.
1: Sí.
0: Però déu-n'hi-do, o sigui, el primer llibre i per la porta gran, eh?
1: Bueno, ha anat bé.
0: Ha anat
1: estic
0: molt
1: content,
0: bé.
1: Sí.
0: El pròleg el tenim del Màrius Serra i que ell ja en el pròleg diu el Pol Estrada fa que el que vol amb els textos i qualifica la teva prosa de magnètica. Però no només això, sinó que si seguim llegint altres crítiques, doncs alguns contes d'Estrada podrien justificar la tala de la Fageda d'en Jordà, això ho diu l'Enric Gomà, o intensos com una droga, com la droga, Andreu Bernils a VilaWeb. Per tant, home, estàs satisfet, no?
1: Sí, i tant, sí.
0: Podríem dir que són contes que estan una mica revolucionant el món de la literatura i dels contes curts. Tu hi havies estudiat, crec que en la teva tesi, vas fer una tesi doctoral?
1: Sí, no, tesi doctoral no, vaig fer el treball de final de grau i el treball de final
0: Francesc
1: de màster
0: Trabal,
1: de Francesc Trabal, sí.
0: Que ja ell també ha escrit contes curts i aquí veu també Pere Calders, Quim Monzó. T'hi sents inspirat per ells? Per què la literatura curta?
1: Home, jo és una literatura que he consumit molt i, evidentment, en català hi ha referents de primer nivell, vull dir, diria que referents que poden no tan sols competir, sinó que podem reivindicar com a referents de primer nivell mundial, seguríssimament, o sigui, segur. Bueno, l'he consumit molt, és una literatura que he consumit molt, també traduïda, vull dir, també d'autors en altres llengües, i lògicament, clar, en aquest sentit és una literatura que no és fàcil, però que sí que m'agrada, m'imagino que pels ritmes de consum que potser tenim avui en dia, en fi, no ho sé, és un tipus de literatura que m'ha agradat i que també m'ha vingut de gust fer això d'entrada, no? Perquè el fet de publicar, teníem una revista amb uns companys que anàvem publicant textos curts, a mi el fer literatura m'atreia perquè no volia com fer peces periodístiques i coses, volia defugir una mica de l'actualitat i és una mica com bueno, en fi, diversos camins que han convergit fins a arribar aquí.
0: Estàvem parlant de Temperatura, revista per anar a cagar. Podríem dir que els contes vostres, els teus, perdó, i ara quan definiu la revista, no? Temperatura de la revista per anar a cagar, doncs diguem que a vegades no tenen filtre, però crec que és una mica fruit de la teva generació, és a dir, parleu de manera molt transparent i us en burleu de vosaltres mateixos, però en canvi esteu fent un exercici d'intel·lectual també. Per tant, creus que forma part una mica d'aquesta manera de parlar, ha canviat una mica també?
1: Sí, jo m'imagino que el fet que tothom tingui un mòbil i tothom tingui la capacitat, no, de crear, diguéssim, un mitjà, en el fons és un mitjà de comunicació que abans la gent no tenia i que ara existeix. Jo m'imagino que això escurça la distància entre el discurs del carrer i aquella cosa que és més institucional o que hauria de ser més refinada. I jo crec que és una mica aquest procés. Llavors, la revista el que pretenem és que cadascú faci els textos que li vinguin de gust i per passar-s'ho bé. No hi ha cap voluntat de que tingui ni una coherència narrativa. Tots els textos també publiquem moltes coses de vinyetes, de dibuixants i coses que nosaltres mateixos fem per provar, fins i tot. És una mena de plataforma que ens permet publicar en paper, que per tant li dona una mica més de solemnitat i que també ens permet experimentar, no? I és una mica l'exercici que... O sigui, és ben bé la intenció que teníem d'entrada. I llavors això de revista per anar a cagar és una mica una gambarrada. Això va néixer a la universitat i, bueno, en fi, ara ja ho trauria, però la gent d'entrada li feia gràcia i quasi bé que ens ho compraven no ens ho compraven pas pel contingut perquè, en fi, no ens coneixia ningú ni ens coneix massa ningú i sí que, bueno, era una cosa que quan fèiem alguna fira o això, doncs ens anava bé una mica comercialment i ja ho hem deixat així.
0: Tu tens 27, 28?
1: 28,
0: 28 anys. Em fa gràcia perquè en el mateix llibre tu poses, quan fiques el currículum, a la part que hauria d'anar al currículum, encara no ha fet res. Home, déu-n'hi-do, perquè amb 28 anys publicar un llibre amb diferents contes curts, també escrius a la revista, jo crec que ja tens una comences a tenir una trajectòria, al Sant Jordi ho vas estar petant molt també, no sé quantes edicions d'aquest Els arbres no s'ho mereixen. Et veus en aquest camí? Et sents còmode en el món de la literatura? És aquí on te vols estar?
1: És difícil, o sigui, és difícil guanyar-se la vida estrictament amb la literatura. Jo m'imagino, però sí que em sento còmode fent una cosa que m'agrada. És a dir, jo m'imagino que és això, que és fer aquest camí, no?, que hi vagi sent. O sigui, clar, al final, si no et tradueixen, el públic objectiu és un públic de, en fi, estirant-ho molt, de 10 milions de parlants, no?, i costa, però... I sobretot costa si fas coses, si fas, per exemple, narrativa curta, ja és un tema que ja és menys comercial que, per exemple, la novel·la, amb una editorial petita, doncs totes aquestes coses, doncs, lògicament, però ho fas una mica per ideals, llavors... No sé què faré. No sé, en un futur no sé.
0: No saps què vols ser quan siguis gran.
1: No, encara no ho sé.
0: Encara
1: jo
0: m'imagino,
1: bueno, m'imagino que anar fent això, no crec que es distanciï massa. Tampoc em sabria greu com abandonar-ho, no sé com dir-ho, saps? Vull dir que si hi ha un dia que me n'haig d'anar a treballar de perruquer, també ho faria encantat,
0: Mm-hmm. Ja ho teniu una mica això també, la vostra generació, que esteu oberts a que la vida us sorprengui, també això ho dona l'edat. En el teu cas, són 16 contes, que no sé si en tenies més per triar o no.
1: Tenia algun més que sí que he descartat, però és majoritàriament el que tenia escrit en el moment en què es va publicar el llibre.
0: Sí. I sí que dèiem abans de començar l'entrevista que realment responen a una manera d'escriure molt de la teva generació. Mm-hmm. És a dir, consumim informació de manera desmesurada, tots són titulars, frases curtes, i costa a vegades doncs arribar amb aquest missatge. No sé si et saps quin tipus de lector és el teu, si realment vas més dirigit a gent jove, segur que en aquesta part de població hi has arribat.
1: Sí, però no et pensis que tant, vull dir, ha agradat molt a generacions, o sigui, més grans que la meva, i segurament les bones crítiques m'han vingut més d'allà. O sigui, no crec que sigui una cosa exclusivament de jovent.
0: Però tu sí que em reconeixies que a la teva generació està canviant una mica la manera d'escriure, els girs de guió, la rapidesa que s'intueix ja amb una simple lectura, no?
1: Sí, això sí. O sigui, hi ha una qüestió, jo m'imagino que és del ritme, que els textos pausats a vegades cansen. També hi ha textos aquí que sí que, per exemple, he intentat jugar amb el ritme de donar-li molta lentitud expressament per llavors acabar sorprenent, no? Jo crec que és el que més canviarà o sigui, el que més repercutirà, diguéssim, els nostres hàbits de consum en la literatura. No crec que el llenguatge canviï, en fi, molt. Parlo en general i en totes les llengües, i el ritme segurament és el que es veurà més influït. Jo, per exemple, jo treballo de periodista i estic fent, normalment faig gestió web i això, i faig pesca clics, vull dir, no me n'amago, vull dir, és el que ens ha tocat viure, i dedico part de la meva jornada a fer-ho. Llavors és com que hi ha ja m'he submergit en aquesta cosa de dir has de captar l'atenció, no? I quan m'he posat a escriure literatura ja ho he fet, diguéssim, una mica amb aquest marc mental que el lector no es pot avorrir, perquè hi ha tanta cosa, hi ha tanta oferta que si no sóc jo conscient d'això com a escriptor, aniran a un altre text o a una altra sèrie o a un altre, en fi.
0: Doncs ho veureu, ho trobareu, una manera de llegir que us atraparà, que a més, com dèiem, inclou pròleg de Màrius Serra, que no sé si el vas anar a buscar tu.
1: Bueno, o sigui, ens coneixíem d'abans perquè amb la revista ja havíem tingut contactes i ens feia els mots encreuats per la revista. Llavors, en fi, xerrant amb ell i això, jo li vaig comentar de dir, tinc aquest text, i segurament és una altra cosa bastant generacional, que és la por aquesta o la voluntat aquesta de ser validat, saps? A mi, o sigui, n'estava bastant convençut dels textos, però era una manera més de no tenir por de mirar, de sostenir-me en aquest món que és la publicació, no?
0: Clar, home, suposo que t'has sentit prou validat, no
1: sí,
0: només per Màrius Serra,
1: sí. Jo tampoc esperava que parlés tan bé, quan li vaig demanar el pròleg, era una mica perquè sabia que també va tenir aquesta por de no vendre llibres o de no ho sé, saps? De que no acabés d'anar com ho esperava. Ha sigut tot el contrari, però tampoc esperava que em parlés tan bé, que li agradessin tant. Vull dir, estic content.
0: I a més publicat per La Geminada, que les vam tenir també aquí, que ens en van parlar de la seva editorial, i que també és una bona editorial, de Gironina.
1: Sí.
0: Que també és un segell ja de garantia.
1: Sí.
0: Pol, esperem seguir-te llegint, perquè això se'ns ha fet molt curt.
1: Ja.
0: En volem més, en volem més. Els arbres no s'ho mereixen. Aquest llibre de relats curts, que us el recomanem per llegir aquest estiu o quan us doni la gana, en el lloc que vulgueu. Dins la bossa, perquè més ocupa poc, i que us faci molta companyia. Pol, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Aquest estiu ens hem proposat, doncs, parlar dels errors financers més habituals. Ho fem amb l'Edu Conti. Edu, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Perquè en tenim alguns d'errors habituals, i avui no tenir control dels diners n'és un, evidentment, i
2: sí,
0: molt
2: sí.
0: comú.
2: I tant. Hi ha molta gent que cobra cada mes la seva nòmina. La majoria de les persones són assalariades al nostre país. Però, en canvi, t'entren els diners però no saps molt bé què passa després amb aquests diners o què has de fer.
0: Però això no seria una mica exagerat?
2: No, de veritat és que no és gens exagerat. Moltes persones funcionen amb sensacions, no? I aquestes sensacions són: jo crec que no gasto gaire, més o menys ho tinc tot controlat, però això no és control real, això és percepció.
0: I quin és l'error concret?
2: Mira, no, l'error concret és no saber exactament què entra de diners, què surt i què queda. Diria que és més fàcil saber què entra, perquè al final l'origen dels diners acostuma a ser molt més restringit, no? Principalment la nòmina, en la majoria de les persones. En canvi, què surt? Això ja és molt més ampli, i a més ha anat pujant, no? I llavors, clar, el què entra i el què surt és el que determina què queda, no? I moltes vegades d'això no en som del tot conscients. No parlo de fer grans fulls d'Excel, tampoc. No sóc tampoc un... Tot i que

0: especialment de la dècada prèvia al Covid, en la qual els preus pràcticament no pujaven, no? Hi havia anys que pujava un 1%, hi havia anys que inclús baixava, hi havia deflació, però en general els preus variaven poc. Clar, si els preus pugen tant com han pujat els últims 5 anys i continues fent el mateix de sempre, això vol dir que et costarà molt més estalviar o fins i tot arribar a final de mes.
1: Uh-huh. I com ens afecta la inflació, que n'hem parlat moltes vegades, a la secció d'economia domèstica, però què? Ho hem de tenir en compte també.
0: Sí, i hi ha un altre punt important respecte a la inflació, que com he dit és ens afecta moltíssim. Un dels impactes és la dificultat aquesta d'estalviar o inclús d'arribar a final de mes perquè tot s'ha encarit, no? Però hi ha un altre tema important, que és que si tens els diners al banc sense fer-los treballar, clar, estàs perdent poder adquisitiu, no? Perquè aquells diners queden allà quiets, sense generar cap tipus de rendibilitat, els anys passen i cada cop valen menys. Clar, amb la inflació aquesta tan alta dels últims anys, el que passa és que aquests diners que tenim al banc valen menys que abans. I, per tant, no fer res també té un cost, no? Aquesta és una inquietud que jo detecto cada vegada més entre la gent estalviadora, no? Que potser per falta de coneixement o de per aversió al risc i tal, tenen els diners allà en un compte bancari, ara són molt més conscients que abans de que aquells diners en allà paguen un peatge, no?
1: Uh-huh. I aquesta falta de control dels diners, te la trobes sovint?
0: Sí, me la trobo, és superhabitual. Però i el més important no és tampoc parlar de casos concrets, no? Perquè és, ja et dic, és una percepció molt generalitzada. I realment el que passa quan no tenim aquest control dels diners és que moltes de les decisions econòmiques les estem prenent a cegues, val? Sense prou informació. El problema és aquesta falta de visibilitat sobre la situació econòmica. Si no ho veus, no ho pots gestionar bé. Llavors és com una idea molt simple, però és la que és, no? En un context com l'actual, en el que hi ha uns preus que pugen tant, això encara es nota molt més.
1: I què li diries a qui s'hi sent identificat?
0: Mira, el primer és... No et sentis malament.
1: Passa més sovint del que pensem, no?
0: I tant, o sigui, és molt habitual, però molt habitual. Aquesta sensació de que no controlo els diners està molt generalitzada. Mm-hmm. I clar, evitar mirar-ho no ho arregla, eh? O sigui, fer una mica com si res, això no soluciona el problema. Una mica al principi et pots sentir incòmodo, no? Quan comences a fer una anàlisi més detallat de la teva situació econòmica, del que estàs fent amb els diners, això pot generar una mica d'incomoditat, sensació de que no ho estic fent bé, això a vegades no ens agrada i fugim, no?, d'aquestes sensacions negatives. Però clar, és un pas que hem de fer, és obligatori, no?, perquè si volem prendre millors decisions en el futur, doncs hem de passar per aquesta fase d'autoconeixement financer, no? Encara que la imatge que obtinguem no sigui meravellosa, que no n'hi ha, no existeix, la persona que gestiona fantàsticament els seus diners no existeix, llavors simplement hem d'assumir que no som perfectes i que ens hem de relacionar d'una manera diferent, no?, amb aquesta àrea tan important com és l'economia personal. I també després, clar, a l'episodi d'avui estem dient que un dels errors financers més habituals és no tenir control dels diners, clar. Tampoc es tracta de voler controlar-ho tot al 100%, val? Aquesta sensació de hipercontrol, tampoc hem d'arribar a aquest extrem. Però sí que cal que sapiguem què està passant amb els diners, amb els nostres diners.
1: I no saber-ho és un dels grans errors que tenim en l'economia domèstica.
0: Absolutament.
1: Eduard, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: quan sentim aquesta música i ens posem en modus musical, i és que estem saludant ja al Martió. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I al Jordi Ramos.
2: Bon dia.
0: El Martió és el nostre corresponsal a Nova York, de RAC1, i per tant, i a més és votant dels Globus d'Or, primer català votant dels Globus d'Or, i expert en musicals. I ens ve a parlar de la carta, de la cartellera de Nova York aquesta temporada passada. Ens portes les novetats, avui què ens portes?
1: Us porto totes les novetats, i aquesta és una d'aquells musicals estranys que dius, això com existeix? Qui ha volgut fer un musical d'una pel·lícula dels anys 80 sobre vampirs? Però aquesta pel·lícula existeix, és Jóvenes Ocultos, no sé si l'heu vist, és com un clàssic, eh?

0: dels d'adolescents, de, sí, sí, vampírics.
1: Que pesats que són els nord-americans agafant pel·lícules d'aquestes, eh? Perquè fa un any estan parlant de Rebelde.
2: Ja t'ho ha dit, Marc, ja ho ha tirat ell,
0: sí,
2: eh?
0: Però és que és veritat. Però...
1: No, si no ho dic, ell no té la culpa.
0: Ja. Però mira, així com Rebelde em va fer una miqueta més de mandra, estava ben fet, és un musical que encara tira, vol dir que és, ha tingut tant èxit que encara dos anys després n'estem parlant. Però aquest està, ojo, perquè està molt bé, eh? No només la, jo crec que la música és molt bona, sinó també l'escenografia és brutal. Estem parlant de vampirs que volen en suspensió, i això es veu en el teatre, d'acord? Us porto la cançó d'arrencada i que ens presenta una miqueta els personatges.

La cançó la canta la mare d'una parella desestructurada, un pare violent, que s'emporta, i la mare, la Lucy, s'emporta els dos fills a Califòrnia, diu, s'ha acabat. I, gran ironia, la cançó es diu No More Monsters, no? No hi ha més monstres, perquè deixen el pare, que és un monstre, i se'n van a una ciutat on hi ha monstres de debò, que són els vampirs, no? Vol dir, gran ironia d'aquesta cançó. Però és una molt bona presentació, molt bones veus, i a més és això, el que us deia, els que hàgiu vist la pel·lícula, crec que és una molt bona adaptació, està molt visualment plantejada. Té darrere, igual no us sonarà, aquests grups indies que solen fer les bandes sonores d'aquests musicals, es diuen The Rescues, la veritat és que a mi no em sonava absolutament de res, però és una banda pop-rock indie de Los Angeles, i la banda sonora té aquests components així una miqueta, doncs això, de rockeros, De fet, els vampirs tenen una banda de rock, i són els que, no, i justament actuen a l'escenari, no? I us porto aquesta cançó següent, que es diu Secret Comes Out, no? El secret surt a la llum, perquè és el moment en què queden clares les cartes, de dir, aquests joves rebels en realitat són uns vampirs dolents. When the...

0: Que a més es poden recuperar per Spotify. Si algú està sentint i diu, m'agradaria sentir el tema sencer, van a Spotify i el busquen.
1: I són cançons molt comercials.
2: Molt comercials. De fet, em va sorprendre perquè és un d'aquells musicals que només començar dius, hòstia, aquestes cançons estan bé. No passa sovint, eh? Musicals nous que no són adaptats d'altres cançons, és difícil de dir, ostres, aquesta cançó la vull recuperar.
1: I a més, pel que m'estaves dient ara, també... estem recuperant espectacularitat a Broadway.
2: Exacte, allò que algun cop n'hem parlat, de dir quins són els espectacles més, els musicals més espectaculars. Aquest jo diria que és un d'ells. A veure, sempre hi ha aquella cosa de són vampirs petjats amb fils, perquè és, clar, es posen a volar, sempre hi ha aquella picaresca que diria, ara el fil si el veig, home, efectivament es veuen si ets molt tocat a la pera, com jo.
1: Home, jo t'he de dir que l'ha dit, no vaig veure els fils,
2: no.
1: Eh?
2: Però jo, això crec que n'hem parlat, crec que eren drons.
1: Ah, pot ser.
2: La teoria és que són drons. Però fils no hi són, és
1: no,
2: veritat.
1: No, és que no es veuen.
2: Però aquí sí que veus els fils, però és igual, perquè l'efecte màgic és brutal. Vull dir que, i a més, la escenografia és molt senzilla, molt minimalista, n'hem parlat també algun cop, però són cinc plantes i es van movent entre les diferents plantes, que són estructures metàl·liques, i després els vampirs pujant i baixant, no? Vol dir que, bueno, és una bona adaptació i volia acabar, doncs, amb potser la cançó més melòdica, el moment en què una vampira, diguéssim, vampiressa, s'enamora del noi, i aquí ja veiem que el noi acabarà
0: ja maig.
2: Allò, una amb una queixalada aquí al coll.

0: deia, les cançons estan bé.
1: Molt bé. O sigui
2: sí, que... sí, aquest és el tema d'amor, no?
0: Sí,
2: és el tema.
0: Efectivament. Aquí
3: és una quan... cançó que sedueixi, la primera escolta ja ho diu molt, eh?
2: Sí. Mm. Sí, sí.
0: I aquest, ja et dic, és l'efecte. És curiós perquè un dels productors és l'Slash del Guns N' Roses, mm-hmm, i un actor, el Patrick Wilson, que, vull dir que darrere hi ha gent que no ho
2: sí,
0: diries
2: sí,
0: mai. Bueno, l'Slash, com que ja també té, no, amb la guitarra ja té una miqueta de dallons, doncs està al darrere d'aquesta producció.
3: I el Patrick Wilson és un dels de les Expediente Warren, vull dir, mm-hmm, que és un clàssic del món del terror, també.
0: Sí, i que no el vinculem als musicals, no?
3: No,
0: que dius, quin interès tens tu en produir
3: musical? Però l'obra té terror, també, si són vampirs.
0: Sí, clar, sí, sí, home, hi ha una mica de gore. És que realment és molt fidel a la història. Jo crec que té un punt Goonies. Jo no recordava tant que fos una mica Goonies, perquè hi ha el seu germà petit, que és com el petitet, que té un grup d'amics, i és doncs aquelles coses més gracioses de nanos joves intentant fer coses com d'adults, no? Però és divertit, fa por, espectacular, cançons bones. Escolta, escolteu-lo a l'Spotify, que està molt bé.
2: The Lost Boys, eh?
0: The Lost Boys, Jóvenes Ocultos.
2: Mm-hmm. Doncs el musical que ens porta el Martío, i anem a veure Jordi Ramos.
3: Pues ja està, un altre que vull veure.
2: A veure, clar, és que no, tu vas prenent nota del Marc. I no,
3: si fos per mi, acaba l'estiu, me n'aniria cap allà, saps?
2: Home, marxaríem.
0: Vinga, fes les maletes.
3: Una rere l'altra.
2: Mira que tota l'audiència vindríem cap allà, eh, ara, uns dies, sí senyor.
3: Sí, mira, doncs, escolta'm, uns nois perduts aquests dels Estats Units, uns altres nois perduts, en aquest cas anglesos, que ja ben vist i que són mítics a l'escena del musical de casa nostra, són els Germans de Sang.

0: Aquesta sí en català, eh?
1: Aquesta és en català. De fet, aquest any es preveuen força musicals en català a Catalunya. De fet, Germans de Sang, home, va ser una obra mítica de l'any 94, protagonitzada per Àngels Gunyalons, amb un repartiment que en aquell moment era de luxe, perquè també hi havia moltes cares de Poblenou i de més. Va marcar una generació, de, entre els quals m'incloc, i d'altres que fins i tot són gent que es dedica al món del teatre musical gràcies a l'impacte que li va fer aquella obra. De fet, la podeu trobar a YouTube, hi ha el 3CAT, també, aquella obra. Ara el Daniel Anglès l'ha recuperat al Teatre Condal amb un nou repartiment i una temporada que va fer aquest any que realment va triomfar de tal manera que tornen el dia 12 de febrer, tornen un altre cop a fer temporada i fins al 14 de març del 2027, evidentment, però ja podeu anar preparant agendes per sentir aquesta història tan xula d'això, de dos germans bessons que no saben que ho són. És a dir, pel que ells que no han vist la història i no la coneixen, és una senyora pobra que de classe baixa de Londres, que té moltes criatures, no té prou recursos, es queda embarassada de bessons, no sap què fer, treballa a casa d'una dona rica fent les tasques de la llar, que no pot tenir fills, i aquesta dona li diu, escolta'm, tu no pots amb una altra criatura, jo no en puc tenir, regala'm en un dels dos i jo et prometo que podreu, que el podràs veure cada dia. Amb la promesa de... m'has de prometre que mai no sabran que són germans perquè si no moriran. No estic fent spoiler perquè això és des del primer moment.
0: El minut zero.
1: Això és des del primer moment. Però, bueno, clar, aquí tens drama, tens moments sentimentals, tens humor i unes cançons que t'arriben i que realment doncs marquen, no? Com aquest moment en el que la mare, la senyora Johnston, se separa de la criatura que ha de donar.

0: Sí, sí, Jordi.
1: Que bo que és aquest musical, eh? Jo el vaig veure l'any 94, ara ja potser...
2: És que va marcar molt però... fort, eh? Vull dir, jo la vaig veure al teatre, el vaig tornar a veure a Sabadell una altra vegada quan van tornar, que jo sóc sabadellenc, i aquesta vegada hi he tornat, i ves que no hi torni una altra vegada,
3: doi? Que no m'ha avisat.
2: Això és quan estan en
0: clar,
2: plan...
0: Clar.
2: Estàs embarassada? Dóna'm la criatura, dóna'm la criatura. No, realment, fins i tot és un musical de plorar quan acaba, que toca la fibra, i val molt la pena. En aquest cas estem sentint la versió d'Àngels Gunyalons, també perquè Àngels Gunyalons la tenim a l'escenari fent el retrat de Dorian Gray, l'obra de l'Oscar Wilde, que ara doncs, han tornat a fer amb una versió musical de Jordi Cornudella, que es pot veure fins al dia 2 d'agost i que també podem sentir. Per què em dirà?

0: realment s'han fet musicals molt potents a Catalunya. Jo sempre he estat molt defensor de la musicalitat que té el català a l'hora de... No per res, eh? Simplement el català té unes paraules molt més breus que el castellà i li donen molt més joc musical per l'hora de combinar-ho amb les notes, eh? I realment s'han fet muntatges molt xulos. A part d'aquests dos que us comentava, aquesta temporada podrem veure l'òpera de Terrals de Bertolt Brecht i Kurt Weill amb tocs de jazz entre el 17 de setembre i el 12 d'octubre. També tot fent la Bella Helena al Teatre Lliure, formant part del 50è aniversari. I un dels grans homenatges a Gaudí que es fan en aquest any Gaudí, una producció precisament de la Casa Batlló, que es podrà veure al Teatre Programa a partir del dia 15 de novembre i que es va preestrenar ara el mes de juny a Reus, es diu Gaudí, despertar del geni, i és un musical que se centra en la infantesa de l'arquitecte.
1: Home, clar, no podia ser d'altra manera aquest any,
2: aquesta cartellera a Barcelona, però què li està passant?
1: Ja et dic jo, Marc, ja et dic jo, que hauràs d'estar agafant l'avió constantment i et veiem aquí, Nova York, Barcelona, Nova York, primera fila. Doncs fantàstics, aquests musicals, ens encanta fer aquest recorregut amb tots vosaltres. Per tant, Martió, Jordi Ramos, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, us sembla?
0: I tant.
2: Allà serem, gràcies.
0: Bon dia.

molt més. Joventut! No hi ha res més que la joventut, Dorian. Ara no ho sents encara. Però quan siguis un home encorbat i ple de rues, quan els sentits se't podreixin i acabis convertit en un titill espantós, llavors te n'adonaràs.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 2 d'agost del 2026. Avui serà un diumenge amb molta xafogor i amb núvols baixos a la Costa Daurada. Les temperatures seran més altes que les d'ahir, això va enfilant-se, i podran tornar a arribar als 40 graus. A la tarda podran caure alguns ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu, sobretot occidental, i el vent bufarà a les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida amb ratxes que poden ser fortes en alguns punts. De seguida ho comentem amb la Laura Ballart, que ja ronda per aquí. El Via Lliure, pendents un dia més de la situació a Ceuta, res a veure amb l'escenari de fa unes hores. Sembla que la nit ha estat tranquil·la i que la normalitat es recupera mica en mica després de la crisi humanitària que s'hi ha viscut aquest final de setmana. Les 50.000 persones que van creuar del Marroc a territori espanyol ja han fet el camí de tornada i ara tot el focus passa a ser polític, estrictament polític i, per què no dir-ho, estrictament partidista. Divendres van a Ceuta Pedro Sánchez, ahir va anar-hi Alberto Núñez Feijóo i avui hi anirà Santiago Abascal, tots tres a dir-hi la seva, tots tres a intentar sortir a la fotografia, cadascú amb la seva recepta, cadascú amb el seu estil, i aquesta és la clau. Els experts apunten a com s'ha utilitzat aquesta crisi, com s'ha utilitzat els marroquins que han creuat la frontera políticament. I ara alerta, perquè això ja es nota a peu de carrer. Les emocions estan a flor de pell i els retrets a Ceuta, a cada cantonada, són una constant ara mateix. Anirem d'aquí una estona per fer-ne una fotografia. Per cert, ara de sota mà, sense posar-hi veu ni tampoc donar la cara, Felip VI també ha fet córrer que està molt indignat amb aquesta situació. En tot cas, de seguida, connexió en directe sobre el terreny, anàlisi, com sempre, al Via Lliure de RAC1 i tot el que faci falta per entendre cap a on ens porta aquesta crisi a Ceuta i al nord de l'Àfrica. Qui s'ho mira de ben a prop, des de la distància, però ben a prop, qui ho segueix de ben a prop, és Donald Trump, que, per cert, torna a ser protagonista avui. Fa només unes hores, aquesta matinada, ha anunciat una suposada treva a l'Iran. Diu que atura els bombardejos que tenia a punt, bombardejos intensos que tenia a punt, perquè el règim hauria acceptat unes bases sòlides per un acord de pau. Tant de bo, però ja ho sabeu, amb aquesta Casa Blanca, que tot és molt dèbil. De seguida, també, totes les claus també d'aquesta qüestió. Sigui com sigui, actualitat a banda avui, a part de música, a part de cuina, els clàssics, a part d'això, avui parlarem de genètica, de què pot fer la genètica avui en dia, de quins han de ser els límits ètics també en un món que molts desconeixem, intuïm que és un pou de possibilitats, però que ens fa molt de respecte. Passarà per aquí la Gemma Marfany, que és doctora en biologia, especialitzada en genètica i catedràtica a la Universitat de Barcelona. Li plantejarem molts d'aquests dubtes. Per exemple, les modificacions genètiques permeten o permetran dissenyar a mida com serà un nadó? Permeten o permetran decidir quines capacitats tindrà, quines característiques potenciarem, quina serà el seu tarannà, si serà més esportista, si serà més alt, si serà més baix. Per tant, que la ciència, la genètica, és una oportunitat en un món per explorar, però també un dels reptes més importants d'aquesta, la nostra societat, cada cop més egoista, cada cop més individualista, una oportunitat perquè no descarrili del tot. En tot cas, ens hi posem. Passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a aquesta hora del matí, l'Alba Carnicés a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents de la situació a l'Orient Mitjà després que Donald Trump hagi anunciat un principi d'acord amb l'Iran. De moment, però, Teheran fa com si sentís ploure. El president dels Estats Units diu que han aturat els atacs i que també ho farà Israel. Trump assegura que el pacte inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i la fi de l'amenaça nuclear de l'Iran. Ara bé, diu que està preparat per atacar en cas que l'acord no s'efectuï.
0: Els països de la Unió Europea pugen el to contra el govern espanyol per la crisi humanitària. Ceuta, els estats membres retreuen a Pedro Sánchez la carta que va enviar ahir a la Comissió Europea acusant-los d'egoistes. Com a resposta, 22 dels 27 països han enviat una carta paral·lela reclamant més madura per evitar un efecte crida. Per mirar d'intentar calmar les aigües, els ministres d'Interior europeus es reuniran dimarts.
1: Mentrestant, a Ceuta encara queden alguns migrants als carrers. Aquí la policia indica que han de tornar al Marroc. Malgrat tot, la ciutat recupera a poc a poc la normalitat amb comerços que pugen la persiana després de dies tancats. Ara, però, la policia se centra a aturar els incidents protagonitzats per l'extrema dreta. El grup neonazi Núcleo Nacional, acompanyats d'agitadors ultres com Vito Quiles i Albice Pérez, es van concentrar ahir a la ciutat contra els migrants.
0: Lleida, Reus, Granollers, Mollet i Figueres deixaran de ser municipis amb zones de mercat tensionat per l'habitatge. Aquestes ciutats no compleixen les condicions que marca la llei, es queden just per sota del llindar de l'IPC i per això ja no es limitarà el preu del lloguer. El cert, però, és que en els últims 3 anys en aquestes ciutats el preu s'ha inflat més d'un 12% de mitjana.
1: I els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de deu de la temporada. Els verds van plantar el 3 de 10 amb folre i manilles a Vilanova i la Geltrú en una diada on s'hi van veure 6 gammes extra. La Jove de Tarragona, els Nens del Vendrell i els anfitrions, els Bordegassos, també van aconseguir fil per randa els seus objectius.
2: Pel que fa als esports, el Barça treballarà avui en el penúltim dia de l'estatge d'Anglaterra abans de jugar demà una amistosa porta tancada contra el Preston. El protagonista de les últimes hores ha estat el nou fitxatge Jesse Bisibu, que ja ha conegut els seus nous companys. Pel que fa als amistosos, ahir al vespre el Girona va caure 1-4 contra l'Arsenal. El trofeu Costa Brava, mentre que el Sabadell va empatar a 0 davant de l'Andorra. Abans l'Espanyol havia empatat a 3 a Middlesbrough.
3: I pel que fa al temps, avui els termòmetres guanyaran entre 1 i 2 graus respecte a dissabte, amb valors que tornaran a fregar els 40 graus a ponent. Núvols baixos cap al litoral de Tarragona, que s'aniran desfent al pas de les hores i amb cel serè a la resta del país. Cap a la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, amb ruixats que poden anar acompanyats de tempesta localment intensa.
0: Són les 9 i 7 minuts. Donald Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran per aturar els bombardejos.

0: De seguida connectem amb Ceuta per saber l'última hora de la crisi migratòria. De seguida en repassem les conseqüències polítiques que està venint a la Unió Europea per tot plegat. Però abans, ho hem sabut aquesta matinada, és un anunci de Donald Trump. La Casa Blanca desactiva l'escalada bèl·lica que preparava contra Iran, o això com a mínim és el que diu el president dels Estats Units. En les últimes hores, l'entorn de Trump i molts analistes havien apuntat a una ofensiva militar imminent, un atac de l'exèrcit nord-americà per intensificar la pressió militar contra el règim de l'Iran al Pròxim Orient. Era un atac que havia de ser un dels més durs de tota la guerra, contra punts logístics, contra infraestructures energètiques, refineries de petroli, centrals elèctriques iranianes. Havia de passar aquest cap de setmana, però al final ha quedat en un no-res. Fa unes hores el president nord-americà ha anunciat a la seva xarxa social que tot estava preparat, però que ha decidit fer marxa enrere davant la perspectiva d'un nou acord amb l'Iran. Trump diu que s'han establert unes noves bases per aturar la guerra i per això suspèn, almenys de manera temporal, tots els atacs, uns bombardejos que, diu Trump, havien de ser tan potents que no tenien cap precedent des de la Segona Guerra Mundial. El missatge publicat a Truth Social, Trump dona alguns detalls de les línies del nou pacte. En principi, i diem en principi perquè tot és molt dèbil al voltant d'aquesta Casa Blanca, inclouria aquest pacte una reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i seria el final de l'amenaça nuclear iraniana. Trump, però, no diu ni com ni dona més detalls sobre aquestes dues propostes. El president nord-americà torna a atribuir-se tot el mèrit, diu que compta amb el suport d'Israel i que ha pres la decisió, literalment, en benefici del futur del món. Ara bé, fons de la Casa Blanca situen en tot plegat un altre actor, l'Aràbia Saudita. A principis d'aquesta setmana el país àrab va unir-se als Estats Units per atacar punts militars de l'Iran, però després va instar els nord-americans a tornar a seure a la taula de negociació. De fet, segons sembla, les últimes hores aquesta petició hauria anat a més i el mateix príncep hereu saudita hauria trucat Donald Trump per demanar-li que s'abstingués d'atacar l'Iran. Violeta Martos.
1: Sí, també ho confirmen diferents mitjans nord-americans que apunten que durant la conversa Bin Salman hauria expressat la seva preocupació per una nova escalada del conflicte. De fet, l'Iran havia avisat que si es reprenien els atacs hi hauria represàlies contundents contra els països de la zona. Per això, segons funcionaris nord-americans, el príncep saudita li hauria traslladat el seu malestar a Trump i també li hauria demanat que li aclarís quins eren exactament els objectius dels nous atacs. El règim de l'Iran, però, no confirma aquest escenari. De moment, guarda silenci. L'únic que s'hi ha pronunciat és l'exgeneral de la Guàrdia Revolucionària, ara membre de la Comissió de Seguretat Nacional, Ismail Kousari. El representant iranià assegura que el seu país resistirà tant com calgui i afegeix que tard o d'hora els Estats Units s'adonaran que l'única sortida per abandonar aquest conflicte és fugir de l'Orient Mitjà. Qui també hi ha dit la seva són els mitjans de comunicació del règim. La principal emissora i els diaris obren avui fent mofa de Trump, ridiculitzant la seva decisió de retirar de nou l'ofensiva militar.
0: Aquest canvi és l'enèsim gir de guió de Donald Trump des que va començar el conflicte amb l'Iran ara fa 5 mesos. L'objectiu inicial, segons els nord-americans, era destruir la capacitat nuclear del país, encara que amb els mesos s'han afegit altres demandes, nous actors com l'estret d'Hormuz, que ha entrat en aquesta equació. Tot plegat sembla que allunya el final de la guerra, que complica que tots dos països puguin posar-se d'acord. Ara sembla que un nou acord els pot tornar a acostar. Serà el segon intent d'aquest estiu, després que a mitjans de juny els Estats Units i l'Iran arribessin a un inici també d'acord per aturar els combats, però unes setmanes després tot va saltar pels aires, com també ha anat passant altres vegades. Per cert, més enllà de l'anunci d'aquest principi de pacte amb l'Iran per aturar els bombardejos que ha anunciat Donald Trump, justament el president dels Estats Units en les últimes hores també ha estat molt actiu a la seva xarxa social per recordar que no s'oblida dels altres conflictes internacionals que té oberts. El president dels Estats Units ha publicat un reguitzell d'imatges, la majoria creades amb intel·ligència artificial. Ell apareix com a Napoleó, d'altres imatges on s'assegura que l'edat no li passa factura i algunes amb referències a l'ànsia de Trump expansionista. En concret, hi ha dues fotos que han tornat a encendre les xarxes. Una dibuixa Venezuela com el 51è estat nord-americà i a l'altra apareix un cop més la silueta de Groenlàndia i Donald Trump traient el cap en aquesta imatge creada per intel·ligència artificial just darrere d'un missatge que diu, i que és molt clar, literalment diu: "Hola, Groenlàndia".

0: llarg del matí del Via Lliure estarem pendents d'aquest principi d'acord que Donald Trump ha anunciat aquesta matinada al voltant de l'Iran, però l'altre focus, el gran focus d'atenció, és Ceuta, que comença a recuperar la normalitat mentre la gestió de la crisi migratòria continua enfrontant els estats membre de la Unió Europea. La situació al nord de l'Àfrica i l'entrada de 50.000 persones a la ciutat autònoma espanyola ha alarmat molts països que, per por a les conseqüències, s'han blindat, han criticat de manera contundent l'estratègia de Pedro Sánchez i han exigit molta més madura. Això davant d'una de les crisis migratòries més importants de la història, amb un balanç tràgic, almenys 84 persones han mort intentant arribar a l'estat, 67 segons el govern espanyol i 17 més que suma el govern del Marroc. A més, els equips de busseig continuen rastrejant la zona i no es descarta que la xifra augmenti. Anem a pams, comencem fent un cop d'ull a la situació que hi ha aquesta hora a la frontera entre Ceuta i Fenidec, dues ciutats que intenten recuperar la calma després de les jornades intenses que s'han viscut als carrers. Això mentre el govern del Marroc continua sense badar boca i moltes famílies marroquines viuen amb la incertesa de saber si justament els seus parents que van marxar són vius o són morts. Corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà, bon dia.
1: Bon dia. La tranquil·litat ha retornat aquest dissabte al costat marroquí de la frontera després de 48 hores que han marcat un abans i un després. Centenars de joves han continuat tornant al Marroc després d'abandonar l'idea de quedar-se a Ceuta. Molts ho feien enfadats per la resposta i la rebuda que han trobat a l'altre costat, també impactats per haver-se trobat l'exèrcit espanyol desplegat, a més d'afamats perquè diuen no hi havia res a menjar. Durant el dissabte, famílies s'han acostat a la frontera amb l'esperança de retrobar entre els que retornen alguns dels seus éssers estimats. A mesura que passen les hores sense notícies, augmenta també el patiment. De moment, no sabem quantes persones romanen desaparegudes. La policia també ha intensificat la presència a tota la zona per blindar el perímetre fronterer. La ciutat de Fenidec ha recuperat la normalitat. La majoria dels que van arribar el dijous per intentar creuar ja estan de camí a casa.
0: Per cert, el Ministeri de l'Interior xifren 50.000 els migrants que van entrar a l'estat espanyol, però les organitzacions de drets humans marroquines ho eleven fins als 100.000, el doble. Ceuta continua amb un fort desplegament policial i militar. Els agents se centren ara per ara en indicar als migrants que encara queden als carrers de Ceuta que tornin a casa seva perquè a l'estat espanyol no s'hi poden quedar, Mar Poyato.
2: De fet, s'ha reforçat la vigilància per terra i mar. Hi ha unes boies de contenció a l'aigua de 500 metres de llarg i 70 metres d'altura per impedir que els marroquins puguin accedir a la platja del Tarajal. L'àrabe n'hi ha que s'hi resisteixen. La Guàrdia Civil ha interceptat dues persones que intentaven traslladar un grup de migrants des de la costa de Ceuta fins a la península. Ho feien amb una barca i una moto d'aigua. Els dos conductors estan detinguts, pendents de passar a mans del jutge, acusats d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Els migrants que viatjaven amb ells tornaran al Marroc.
0: Això pel que fa als migrants que van entrar a l'estat, però la policia també ha tingut feina i en aquest cas ha sigut per aturar els enfrontaments entre els grups d'ultradreta i ciutadans de Ceuta. L'agitador ultra Vito Quiles, polítics com el Vice Pérez i grups neonazis directament van convocar una manifestació contra l'arribada de migrants, però no la van poder fer perquè grups de veïns de Ceuta s'hi van encarar, van impedir-ho, defensant la convivència, diuen, i rebutjant els discursos cursos d'odi. Aquest era el moment. Esto es Ceuta, no es Torre Pacheco, en referència als incidents que hi va haver a la localitat murciana en contra dels migrants. L'actitud defensiva dels veïns va obligar els líders d'extrema dreta a amagar-se i van haver d'anar acompanyats d'escortes perquè no els agredissin. Aquest era el moment, per exemple, en què insultaven el Vice Pérez al carrer. Malgrat tots aquests incidents a peu de carrer, com dèiem, la ciutat de Ceuta va recuperant la normalitat, els comerços i locals van obrint, tot i que ho fan enmig d'un ambient enrarit. Els que encara viuen una situació excepcional són els centres sanitaris que continuen col·lapsats a Ceuta. El sindicat mèdic de la ciutat parla de catàstrofe assistencial perquè en cap moment s'ha activat cap comitè de crisi, ho deia a Televisió Espanyola la portaveu, el portaveu Enrique Roviralta.
3: Que de punto de vista sanitario pues estamos desbordados. Como digo, ya llevamos dos semanas viviendo esta situación hasta que hoy ha sido el boom. Estamos desbordados. El centro de salud del Tarajal, porque el hospital está al lado, de la frontera. El centro de salud de Tarajal se ha tenido que cerrar. No sabemos cómo transcurrirán los acontecimientos, si el hospital pues se convertirá al final en un hospital de campaña.
0: Doncs bé, aquesta és la situació actual que hi ha a Ceuta després d'una crisi migratòria que encara ressona, que ho farà durant uns quants dies, i que ressonarà també a Europa. Enmig de les acusacions contra Pedro Sánchez, la Unió Europea assegura que dona ple suport a Espanya i fa una crida a la solidaritat per defensar les fronteres. Ahir el president espanyol va plantar-se davant de la resta d'estats membres i va decidir o va exigir anar tots a la una per lluitar contra una problemàtica que diu és comuna de tots els països, de tota la Unió Europea. D'entrada, els ministres de l'Interior dels 27 es reuniran d'urgència demà passat, dimarts, per analitzar la situació. Després de la carta de Sánchez, però, alguns països van destensar la corda i finalment sí que es van sumar a la petició. Un total de 22 estats membres reclamen reforçar encara més el control a les fronteres i s'obren a negociar una resposta conjunta. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
4: Bon dia, una carta que exemplifica ara mateix l'amplíssima majoria que hi ha a Europa a favor de l'enduriment de les polítiques migratòries. L'escrit, de fet, el lidera la Itàlia de Giorgia Meloni, però també la Dinamarca de la socialista Mette Frederiksen. De fet, són més els països que no la signen que els que ho fan. Només se n'han desmarcat França, Portugal, Irlanda i Luxemburg. La carta rebaixa una mica el to contra la Moncloa. De fet, reconeix que s'ha utilitzat políticament la sentència del Suprem, però avisa que Europa ha de reforçar les seves fronteres, que no en volen deixar passar ni una amb la immigració irregular i no descarten cap mesura extraordinària per protegir l'espai Schengen. Per tant, dimarts, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, haurà de convèncer els seus socis europeus, i aquí la gran pregunta és si aquests 22 països es donaran per satisfets o agreujaran una crisi política i de desunió que és una de les més importants i greus dels últims anys dins la Unió Europea.
0: Gràcies, Lluís. Enmig de tot aquest debat a Europa ha aparegut Donald Trump, per dir-hi també la seva, tirar el foc per si no estava prou viu. El president dels Estats Units diu que dona suport al Marroc, ho fa en un missatge de felicitació al rei Mohamed VI per la festa del tron que s'està celebrant aquests dies. Diu que el monarca marroquí és un pilar d'estabilitat a la regió i destaca la seva lluita contra l'exministre, contra l'extremisme, i a favor de la seguretat. Tot plegat, diu Trump, mentre el govern dels Estats Units ha elevat a nivell 3 la seva recomanació per viatjar a Espanya amb una alerta específica per Ceuta. Diu que és pels aldarulls derivats de l'arribada massiva de migrants. Parlant de viatges, Itàlia continua mantenint la suspensió de l'espai Schengen amb l'estat espanyol, però de moment s'hi pot anar sense problemes.
2: Els controls per entrar al país s'han intensificat, però de moment sense grans conseqüències pels viatgers. A l'aeroport del Prat hi ha hagut normalitat absoluta, així ho explicaven alguns passatgers a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Jo viatjo com si no estigués passant res, no agafen ni el passaport, vaig amb el DNI i tampoc espero haver de fer cap tràmit allà ni res de l'estil.
6: Té un perfil que resiste, això, vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol no li faran cap revisió ni faran cap identificació ni res.
2: França també ha reforçat la vigilància a la frontera, tot i que el pas de la Jonquera no s'ha vist alterat.
0: I a tot això, la gran pregunta és què hi diuen des de Madrid. Per exemple, Felip VI s'ha sumat al debat, s'ha afegit al debat en un comunicat. Al monarca diu finalment que està preocupat i està indignat per la situació a Ceuta.
2: Felip VI assegura que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i evitar que aquests fets es tornin a repetir. Explica que ha estat en contacte en tot moment amb Pedro Sánchez i amb les autoritats de Ceuta per seguir l'evolució dels fets. El que no diu, però, és si té la intenció de visitar la ciutat que fa anys que no trepitja.
0: De fet, com a rei, com a monarca, Felip VI mai ha anat a Ceuta ni a Melilla. Malgrat totes les crítiques, el govern de Pedro Sánchez es manté ferm en la defensa de la seva política migratòria. També, de fet, treu pit fins i tot de la gestió que n'ha fet d'aquesta crisi. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en menys de 48 hores s'havia aconseguit revertir la situació de caos a la frontera i també als carrers de Ceuta. A més, destaca la cooperació del Marroc, assenyala les màfies de tràfic de persones com les principals responsables de tota aquesta crisi humanitària. Grande Marlaska també aprofitava per tocar el crostó a alguns dels socis europeus. Madrid, Roger Perciba.
7: Sí, Marlaska reivindica la política migratòria del govern espanyol i recorda que, segons dades de Frontex, els últims 5 anys l'estat espanyol ha registrat la meitat d'entrades irregulars que països com Itàlia, també menys que Grècia.
8: Eso implica que la Unión Europea, Frontex, establezca que nosotros tenemos las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas.
7: Marlaska retreu que països com Itàlia oblidin ara l'ajuda que van rebre del govern espanyol durant la crisi dels migrants a Lampedusa el 2023.
8: Más solidaridad, más responsabilidad y desde luego menos egoísmo. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos y he recordado 2023 Lampedusa. Algunos tienen una memoria muy corta.
7: I afirma que els serveis d'intel·ligència espanyols mai van advertir que 50.000 persones es preparaven per assaltar la frontera.
8: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
7: Una versió que el Partit Popular no creu.
0: De fet, el Roger parla del Partit Popular que justament retreu al govern espanyol la seva actitud amb alguns dels estats de la Unió Europea. Des de Ceuta, ahir va anar, Alberto Núñez Feijóo acusava Pedro Sánchez d'amagar informació, Roger.
7: Sí, d'entrada Feijóo posa en dubte les paraules del ministre de l'Interior sobre els suposats avisos previs d'una entrada massiva d'immigrants a la frontera amb el Marroc.
9: No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
7: Considera que la carta de Sánchez a Bruselas es un error.
9: En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que hacen los socios europeos.
7: I fa responsable Sánchez d'una política migratòria permissiva per no haver estat capaç de protegir la frontera sud d'Espanya i de la Unió Europea i d'haver projectat, diu el món, una imatge de debilitat.
0: Gràcies, Roger. I sobre la taula, la gran pregunta és què ha fallat perquè aquesta crisi migratòria a Ceuta s'hagi produït. Doncs bé, la directora de Migracions, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, Gemma Pinyol, diu que el focus s'ha de posar en el paper del Marroc i els seus aliats. Per exemple, n'hem parlat de Donald Trump. Pinyol assegura que per evitar que es repeteixi la situació cal que la Unió Europea canvi la seva política migratòria. En parlava ahir aquí al Via Lliure de RAC1.
10: La Unió Europea i Espanya, en aquest cas, porten 20 anys apostant per un model que externalitza el control de fronteres i no fa política migratòria més enllà de la frontera. Què vol dir externalitzar? Vol dir que poses en mans de països tercers el control de les seves fronteres. El que aquí s'ha de fer és trencar tot aquest model que no funciona, però no es tracta simplement de posar més control.
0: Tot això pel que fa a Ceuta, però a Melilla, a l'altra ciutat autònoma espanyola situada al nord de l'Àfrica, van poder obrir la frontera tan sols 36 hores després de tancar-la. Hi havia unes 2.000 persones, uns 2.000 viatgers que havien quedat atrapats. El president Juan José Imbroda destaca la humanitat i la solidaritat dels veïns.
11: Por lo tanto, se ha desbordado la humanidad, la solidaridad con aquellas personas que estaban de paso, se han quedado pues, aquí en la ciudad y necesitan agua. Necesitan servicio, necesitan comida, necesitan alojamiento, necesitan medicina. Melilla, ciudad humanitaria y solidaria, lo ha demostrado, se está demostrando.
0: Doncs bé, amb aquesta crisi encara en marxa, Pedro Sánchez ha començat oficialment les seves vacances. El president espanyol va aterrar ahir a la tarda a Lanzarote, a les Illes Canàries, a la Mareta, la casa de l'Estat on estiueja normalment, i durant l'estada de Sánchez es desplegarà un ampli dispositiu de seguretat per protegir i per tota la illa, per protegir Pedro Sánchez. El president espanyol reprendrà la seva agenda política el 24 d'agost. Ara bé, aquest inici de vacances l'ha eclipsat un vídeo que justament ha penjat ell mateix a TikTok.
12: Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres...
0: En aquest vídeo apareix el president assegut en una butaca, en un sofà, recomanant tres de les 31 cançons que té a la seva llista de Spotify, de reproducció d'estiu, amb artistes com Quevedo, com Charlie XCX, entre d'altres. L'oposició, però, ha carregat contra el president espanyol per haver-lo penjat aquest vídeo enmig de la crisi migratòria a Ceuta. Aquest vídeo no és excepcional. Sánchez, de fet, cada setmana puja recomanacions culturals a internet que grava prèviament i que emet normalment a finals de setmana. I per molts catalans aquest és el primer cap de setmana d'agost. De fet, vaja, per tothom és el primer cap de setmana d'agost, però per molts catalans aquest és l'inici de les vacances d'estiu. Ara bé, per molts d'altres toca tornar a la rutina no sé si després d'unes vacances o com a mínim després d'un cap de setmana llarg. Avui, diumenge 2 d'agost, és un d'aquests dies. Trànsit calcula que en les properes hores tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 250.000 vehicles, són més de la meitat dels que van sortir el divendres. Ara bé, en principi no es preveu una mobilitat intensa, de fet, des de Trànsit asseguren que serà com qualsevol altre cap de setmana d'estiu. De fet, a aquesta hora la situació és força tranquil·la a les carreteres, sense cap retenció destacada. Sigui com sigui, Mar Villanueva, precaució sobretot pels motoristes.
13: Sí, de fet, en el que portem d'any han mort 80 persones a la xarxa viària i d'aquestes 32 anaven amb moto, 5 més que l'any passat. També s'han registrat 418 ferits greus en accidents a les carreteres. En total, però, s'ha reduït la sinistralitat un 9% respecte a les dades del darrer any. La via que ha registrat més víctimes fins al moment és l'AP7 amb 11 morts, seguida de l'A2 amb 4. En relació a l'edat, la franja que acumula més víctimes mortals és la dels 45 als 54 anys amb 18. La província de Barcelona plega una mica més del 40% de totes les víctimes, però n'ha reduït un 13% respecte a l'any passat. En canvi, Girona ha acumulat 18 morts, 10 més que l'any anterior.
0: 2 minuts i seran 9:45. Ara tornem.
14: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
15: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: En punt 9:45 del matí, a aquesta hora estem molt pendents també d'un incendi a Sanet, a Vialler, a la comarca de l'Alta Ribagorça, que torna a cremar des d'ahir a la tarda i que ha calcinat com a mínim una vintena d'hectàrees. Estem pendents també de l'actualització dels bombers i dels agents rurals. La majoria d'aquestes hectàrees d'aquest incendi a Sanet són al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes i de l'Estany de Sant Maurici.
1: Els bombers hi han treballat durant tota la nit per evitar que el foc superi el barranc d'Escobedieso, el riu Noguera Ribagorçana, la frontera amb l'Aragó i les zones de pastures properes a la vall de Boí. L'incendi es va originar divendres cap al vespre entre els barrancs de Lladura i la Coma en una zona de difícil accés i els agents rurals creuen que l'hauria provocat un llamp. Ahir es va reactivar amb la formació d'un pirocúmul i pel vent que es va girar durant les tempestes.
0: De fet, ahir les tempestes van descarregar amb força punts del nord del país, també algunes zones de l'interior. Les pluges intenses que en principi no van deixar cap incidència greu, el telèfon d'emergència 112 només va rebre una desena de trucades relacionades amb el temporal. Els bombers van fer diverses actuacions, sobretot per ajudar excursionistes sorpresos per les tempestes. Entre d'altres, van rescatar una parella al Pic de la Dona, Set Cases, i van assistir a un campament infantil inundat a Ribes de Freser, on els participants han estat reallotjats en un càmping proper. Laura Ballart, bon dia.
2: Bon dia.
0: De cara avui s'esperen més d'aquestes tempestes?
2: Sí, tot i això seran menys extenses que les d'ahir dissabte. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, que poden deixar alguns ruixats i tempestes localment intenses. De manera puntual, també podria escapar-se alguna gota cap a la zona dels ports. En qualsevol cas, seran molt localitzats i no comportaran una refrescada general.
0: Més enllà de les tempestes, segona pregunta per avui diumenge, per qui vulgui anar a la platja o per qui vulgui fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Calorada, continuen aquestes temperatures elevades?
2: Doncs sí, la calor tornarà a ser la protagonista. Les temperatures pujaran entre 1 i 2 graus respecte a ahir i es tornaran a fregar els 40 graus a Ponent i amb xafogor molt marcada a la costa. De cara a dilluns i la setmana vinent hi haurà pocs canvis, seguirà dominant el sol, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu i temperatures molt clarament per sobre de la mitjana climàtica.
0: Per cert, ho explicava ja ahir a mig matí, el Meteocat ha publicat unes dades i ha conclòs que aquest va ser el juliol, o aquest que hem tancat divendres, va ser el juliol més càlid des del 1950, que és bàsicament des que hi ha registres del Meteocat. Això, un dels juliols, o més ben dit, el juliol més càlid de tota la història, podríem dir, com a mínim, des que hi ha dades.
2: Exacte, ha sigut el juliol més calorós i sec en els 76 anys a Catalunya, des del 1950, on hi ha hagut registres aquest mes, on hi ha hagut les nits més tòrrides i molts més dies amb temperatures superiors als 40 graus. L'Observatori Fabra també ha registrat el juliol més càlid en els seus 112 anys de dades. A més, també ha estat el més sec. Hi ha estacions meteorològiques com la de Gandesa, que fa més de 80 dies que no registra un episodi de precipitació d'almenys d'un litre per metre quadrat.
0: Gràcies, Laura. Experts i comerciants alerten justament que l'arribada d'aquestes calorades afecta el rendiment dels electrodomèstics. Això n'incrementa també el consum i els que més pateixen són els que tenen per objectiu refredar, per exemple, les neveres, els frigorífics. Joan Ortiz.
3: El president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics, Joan Carles Calvet, diu, però, que els més ben preparats davant les pujades de la temperatura són els més nous. En canvi, els que tenen més de 2 o 3 anys podrien ser inservibles davant les calorades que anuncia el canvi climàtic.
4: Si això continua aquesta dinàmica que arribem a temperatures, o estan dient, properes als 50 graus, evidentment això no aguantarà i aquestes frigorífics aleshores no rendiran i no refredaran. Vol dir, la gent se'ls haurà de canviar perquè no serviran.
3: No sobrecarregar la nevera de menjar, tancar ràpid la porta o descongelar-hi aliments a dins serien mesures que n'incrementarien l'eficiència i en disminuirien el consum energètic.
0: Avui els agents rurals també marquen en perill més extrem d'incendis tota la zona del Prepirineu i del Pirineu de Lleida i una part de les Terres de l'Ebre. A banda, hi ha risc molt alt d'incendis a la Plana de Lleida i a l'interior del país. En concret, hi ha 52 municipis de 10 comarques en perill extrem d'incendis i uns altres 222 municipis de 23 comarques amb nivell molt alt. La resta del territori, a la resta del país, el risc és igualment alt d'incendi. Tot i aquesta situació, els agents rurals han aixecat avui les restriccions d'accés a 3 espais naturals, la Serra de Montsant, les muntanyes de Prades i el Montmell Marmellà, que estava tancat des del 7 de juliol arran dels incendis d'Aiguamúrcia. I si a Catalunya insistim i tornem a dir cada cap de setmana, cada setmana, cada dia, que els bombers demanen màxima prudència, la situació és molt diferent a Grècia, per exemple, on això, la situació continua sent molt crítica. El país viu un nou cap de setmana marcat pels grans incendis forestals i les flames ja amenacen Atenes, encara que els focs corren per tot el territori.
5: El que més preocupa els bombers és el de la regió de l'Àtica, als afores de la capital, on un incendi en perímetre de 25 quilòmetres ja ha obligat a evacuar centenars de persones. Els forts vents amb ratxes de fins a 150 quilòmetres per hora alimenten les flames i compliquen molt les tasques d'extinció. El foc ja ha calcinat desenes d'habitatges, vehicles i camps de conreu, sobretot a la localitat costanera de Porto Germeno, uns 45 quilòmetres d'Atenes. Els guardacostes també han hagut de rescatar unes 500 persones atrapades a la costa. Els focs també afecten altres punts del país, com el Peloponès i l'illa de Creta, on més de 200 bombers continuen desplegats per evitar que el vent reactivi les flames.
0: Això a Grècia, a Itàlia, a Nàpols, continua augmentant la xifra de ferits per un terratrèmol que ahir va sacsejar la ciutat de Pozzuoli. En un principi, el sisme de magnitud 4,7 havia provocat una desena de ferits. Ara ja en són 26, dos dels quals són a l'hospital en estat greu.
1: Sí, el terratrèmol ha obligat també a desallotjar una vintena de famílies. La majoria de danys són materials. El terratrèmol va provocar talls de llum, es va interrompre també la circulació de trens. És el terratrèmol més gran que ha viscut la zona en més de 40 anys. El sisme va tenir l'epicentre a 3 quilòmetres de profunditat sota el municipi de Pozzuoli, a l'oest de Nàpols.
0: Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Atenció si viviu a Lleida, Reus, Granollers, Mollet o Figueres. En aquestes ciutats ja no es limitarà el preu del lloguer, malgrat ser municipis on els preus s'han encarit els últims anys, no compleixen, per poc, amb les condicions per continuar com a zona tensionada d'habitatge. Però compte, perquè no seran els únics. Aquesta setmana el govern ha tret el topall del lloguer a 22 municipis, tots ells amb preus que continuen enfilant-se. De fet, segons dades que ha recopilat RAC1, aquests últims 3 anys el lloguer ha augmentat més d'un 12% de mitjana a les principals ciutats, que deixaran de tenir lo regulat, Josep Moragues.
6: Les dades Incasòl mostren increments del 14% a Lleida i Figueres, on el lloguer costa de mitjana 100 euros més. Els últims 3 anys també han augmentat un 12% a Mollet i més d'un 10% a Granollers i Reus, una tendència que també confirmen les dades del portal immobiliari Idealista, que enfila encara més aquest encariment fins al 20%. Hi ha altres municipis que també surten i on el lloguer ha augmentat de valent, són Cabrera de Mar i Caldes d'Estrac, on la variació és de més del 25% i s'eleva a més de 1.100 euros de mitjana. Ara bé, què diu la llei estatal? Com aquests increments estan per sota de l'augment acumulat de l'IPC, aquests municipis surten de la condició de zona tensionada, entre d'altres criteris. Aquests municipis es queden just per sota d'aquests llindars per molt poc i per això surten de la llista, encara que el preu dels lloguers continuïn inflats. Cal destacar que des que va començar el topall del lloguer, els preus han frenat. Abans de la regulació augmentaven de mitjana entre un 20 i un 40% més.
0: Els experts adverteixen que la manera com es calcula qui queda dins i qui queda fora de la regulació no genera una imatge prou real de la situació. Ho diu a RAC1 la doctora en dret i exdirectora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Judit Gifré.
7: No necessàriament equival a l'esforç real que suporten les llars llogateres. I sobretot això ho dic en relació als joves, a les famílies monoparentals o el que són les rendes més baixes. Llavors, a més, també queden diluïdes les diferències entre barris, la dificultat per trobar habitatge.
0: Gifré diu que una petita variació de molt pocs punts pot deixar fora tota una ciutat on l'habitatge continua tensionat.
7: Que això produeix el que podríem dir un cert efecte de penya-segat. Si passem del 30,1% al 29,9%, és una variació molt minsa, però això ens modifica radicalment el règim jurídic, encara que la realitat social gairebé no hagi canviat.
0: Els municipis continuaran amb el topall als lloguers fins al març del 2027, quan caurà tota la regulació. I atenció a això, la Guàrdia Civil tancarà la unitat de submarinistes de rescat de la Costa Brava. El cos es traslladarà de l'Estartit a Barcelona, una decisió que ha provocat una allau de crítiques dels alcaldes de la zona. Asseguren que es perdrà capacitat de resposta en una de les costes amb més activitat subaquàtica de tot l'estat.
1: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Calonge, Begú i l'Escala reclamen al govern espanyol que faci marxa enrere. Asseguren que amb el servei centralitzat a Barcelona, el temps de resposta en rescats o emergències marítimes podria passar de pocs minuts a més de 2 hores. La Costa Brava concentra més de 200.000 immersions cada any i aquest 2026 l'únic submarinista que encara continua destinat a l'Estartit ja ha participat en la recuperació de 4 cadàvers, a més d'altres rescats i actuacions policials. Els alcaldes consideren que això demostra que la unitat continua sent imprescindible. En canvi, la Guàrdia Civil defensa que el trasllat respon a motius organitzatius i també a la manca d'efectius especialitzats. De fet, la base de l'Estartit ha passat de tenir 2 submarinistes a quedar-se només amb un, que ara també serà destinat a Barcelona.
0: Per cert, que la unitat subaquàtica dels Mossos va rescatar justament ahir 2 tripulants d'una embarcació de lloguer que van caure al mar al litoral de Barcelona.
1: Un dels ocupants va saltar al mar i es va fer un tall amb l'àncora. En veure la situació, el seu company va saltar per rescatar-lo. Un d'ells va ser traslladat a l'Hospital del Mar en estat greu, tot i que no estem per la seva vida.
0: A Vilamalla, a l'Alt Empordà, per cert, una fuita d'amoníac en una empresa de processats de farina va obligar a evacuar 9 treballadors, 2 dels quals van ser traslladats a l'hospital en estat lleu. La fuita es va produir al sostre i va generar un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 36 anys acusat de robar amb violència persones grans als portals i als ascensors de casa seva.
5: Els agents li atribuïen 7 robatoris comesos durant l'últim any a Barcelona i també a Malgrat de Mar. L'home seguia les víctimes, sobretot dones d'entre 61 i 88 anys, fins al domicili i les assaltava quan entraven al portal o a l'ascensor per arrencar-los les joies. Els investigadors el van detenir in flagranti el 21 de juliol, just després que intentés robar una cadena d'or a una dona al portal de casa seva. Els Mossos també investiguen si després venia les joies en establiments de compra-venta d'or de l'àrea metropolitana.
0: I aquesta matinada hem sabut que han mort 13 turistes en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 2 persones espanyoles, la resta són 7 italians, 2 alemanys i els 2 tripulants peruans. L'accident va passar poc després que l'aeronau s'enlairés per sobrevolar les línies de Nazca. Les autoritats han informat que la tripulació va avisar d'una situació d'emergència a la torre de control i tot just després es va perdre tot el contacte. A Moscou, almenys 3 persones han mort i 20 han estat ferides en un atemptat amb una bomba a un restaurant cèntric de la capital. L'explosió ha provocat una bomba

0: disminueixi la dependència armamentística dels seus aliats.
1: Això a Rússia. Mentrestant, a partir d'avui, a Europa, entra en vigor la llei d'intel·ligència artificial de la Comissió Europea per reduir la manipulació i exigir més transparència. Davant un monstre que s'ha fet gros i que avança també ràpidament, Europa ha deixat de mirar-s'ho de reull i s'ha posat les piles. D'ara en endavant, tot el contingut fet o alterat amb intel·ligència artificial haurà d'anar etiquetat perquè l'usuari ho pugui distingir. A més, els chatbots i sistemes interactius de dia hauran de fer saber de forma clara als usuaris que no estan tractant amb un ésser humà. Amb aquestes noves mesures, la Comissió Europea vol crear un marc europeu comú per posar fi a l'engany i ajudar a la ciutadania. Mentrestant, Donald Trump continua fent servir la seva xarxa social, ara ho dèiem, Truth Social, com a eina política i també per fer-hi negoci. Atenció, perquè el president nord-americà ha posat en marxa un servei que permet pagar per veure abans que ningú els seus missatges. Costarà $100,000 al mes veure els missatges de Donald Trump abans que ningú a les xarxes. De fet, això dona accés anticipat a totes les publicacions que, segons la mateixa empresa de Trump, poden tenir impacte als mercats. Els demòcrates ja han demanat una investigació a fons perquè sospiten que podria facilitar operacions amb informació privilegiada. Pràcticament 3:15, 4 anuncis i rematem l'informatiu.
2: Via de l'Hospitalet. Hyundai Lin Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lin Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
3: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran.
4: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
4: Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
2: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lin Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lin Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
1: Passa un minut de 9:45 del matí. Palafrugell, el Baix Empordà, es torna a convertir en la capital de la fotografia documental. Avui s'inaugura la mostra de fotos en homenatge a Xavier Miserachs, un dels fotògrafs documentals més importants del segle XX, conegut per retratar, entre altres, la postguerra. La seva obra ha servit d'excusa o de motiu per organitzar aquest festival. Ona Pardo.
8: Sí, és la Bienal Xavier Miserachs, un dels festivals de fotografia més antics de Catalunya. Avui s'estrena la 14a edició, que durant uns mesos repartirà per Palafrugell les imatges de diversos artistes, tant referents internacionals com joves talents. La directora, Maria Planas, destacava els dos grans protagonistes de la mostra.
9: Consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, i també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: També tindran les fotos d'una família de Palafrugell que durant 4 generacions i sense ser-ne del tot conscients van retratar l'evolució del poble. En total, hi haurà 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre.
1: Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Els verds van plantar el 3-10 en Folre i Manilles en una diada de les neus a Vilanova i la Geltrú, que va ser extraordinària. Els de Castells a RAC més 1 narraven així la fita dels vilafranquins.
10: Enxaneta Setens, només falta ella i ja farà les tres passes. Ho hauran de donar tota la descarregada. Però primer, un, 2, 3, carregat! El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca.
1: Això en una actuació on totes les colles van complir els seus objectius i s'hi van veure 6 games extres, tot plegat a Vilanova en menys de 3 hores, Joel Penya.
11: Pocs vilanovins oblidaran la diada de les neus d'ahir. Els verds van plantar de nou i fent-ho gairebé tradició el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada. Un castellàs que fa no molt era impossible de veure tant d'hora a l'any casteller. El van acompanyar del 4 de 9 amb folre i l'agulla, el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. Aquest espadat va ser precisament la gran estrena de la jove de Tarragona, que es va anotar un 2 de 9. També van descarregar els dos castells de 9. Els caps de colla, Àngel Grau i Gina Fort, deien a RAC1 que tot és un tastet del que està per venir.
10: El cor va per una banda i el cap va per un altre. Estic molt content per la colla, per la gent, però el cap pensa en què hem de millorar.
12: Fins a Sant Magí, rodar el màxim possible. 3 de 9, 4 de 9, castells de 8 i mig, per a veure quin ens pot arribar a sortir el més aviat. I a nosaltres ens agradaria a Sant Magí fer un pas més.
11: Els locals, els bordegassos i els nens del Vendrell van descarregar la primera clàssica de 8 de la seva temporada i ja es miren amb ganes els castells de 8 i mig. En definitiva, 3 rondes d'alt nivell i 2 pilars de 8 que van fer xalar les centenars de persones que es van aplegar a la plaça de la Vila de Vilanova.
1: I la nova pila... ja ho direm bé. La nova pel·lícula de Spider-Man s'ha convertit en la segona millor estrena de cinema de tota la història en la seva primera setmana a la cartellera.
13: My name is Peter Parker. I have something to tell you that's going to sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day ha arrasat a les taquilles d'arreu del món, aconseguint un total de 925 milions de dòlars arreu del món. Amb aquesta xifra extraordinària, fulmina rècords com els d'Infinity War, fins ara segona amb 640 milions d'euros en un sol cap de setmana, o la seva anterior aventura, Spider-Man No Way Home, que en va acumular 600 milions en un sol cap de setmana. Per tant, rècord de taquilla de la nova pel·lícula de Spider-Man, que en un cap de setmana ha arrasat amb 925 milions de dòlars. I aquest vespre es donarà el tret de sortida a la desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta. Durarà fins al 8 d'agost i ha programat una norantena de projeccions i desenes d'activitats. El certamen referma la seva aposta de descentralitzar la cultura i convertirà Bot, un cop més un poble de poc més de 500 habitants de la Terra Alta, en l'epicentre de cinema a Catalunya durant tota una setmana. Josep Riba.
14: Aquesta nit es farà la gala inaugural amb l'estrena d'un curt creat per l'ocasió i de dilluns a divendres es projectaran les pel·lícules. Algunes nominades fins i tot en festivals com Cannes. Durant tota la setmana el certamen combinarà les projeccions i un concurs de curtmetratges amb activitats formatives, música en viu, tastos gastronòmics en viu del territori i espectacles de circ. Aquest any, com a novetat, estrena una sessió de cinema immersiu amb ulleres de realitat virtual. L'actor i director Ivan Massaguer, impulsor del festival, explicava a RAC1 com es va formar el certamen i què significa per ell.
15: Va així, una miqueta molt casual, i estar allà, jo anava a descansar, i ara quan vaig allà només treballo. És una feinada, però val la pena, és molt confortant, és molt d'agrair, és bonic, la patim, la suem, molt esforç, però ostres, és com la meva criatura, sempre dic, no? És preciós fet, la veritat és que val la pena.
14: Dissabte vinent es farà la cloenda i el jurat, format per grans noms del cinema espanyol, com els actors Gonzalo de Castro o Clara Lago, entregaran els premis als films guanyadors.
1: I Rosalía s'ha disculpat i s'ha reconciliat amb el públic argentí en el seu primer concert a Buenos Aires després d'una polèmica arran de la final del Mundial de Futbol.
16: Porque madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú.
1: Tremenda cagada, deia la Rosalía, amb aquestes paraules, i amb els ulls plorosos es dirigia la cantant de Sant Esteve Sesrovires al públic del primer concert al Movistar Arena de Buenos Aires. També va destacar la importància del país argentí en tota la seva carrera. Tot plegat arriba després que Rosalía compartís, ella diu per error, un vídeo de TikTok on sonava la cançó de La Perla i on s'afirmava que els argentins són unes perles, just després de la final del Mundial. Tot plegat va aixecar molta polseguera i una campanya a les xarxes socials en contra de la visita de Rosalía al país de l'Amèrica Llatina. Després d'aquesta disculpa, la cantant s'ha reconciliat amb els fans d'Argentina, on encara farà 3 concerts més, avui dia 2, el 4 i el 6 d'agost. I el Festival Sons del Món ha reunit aquesta matinada dues de les bandes més emblemàtiques del pop-rock català. Gossos i l'Axel Busto han tornat a compartir escenari 20 anys després en un concert a la Ciutadella de Roses que ha recuperat alguns dels grans himnes de les dues formacions. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
17: 20 anys després, Gossos i l'Axel Busto s'han retrobat sobre un mateix escenari al Festival Sons del Món. Els primers actuant han estat Gossos, que han reaparegut de manera excepcional per oferir fins ara l'únic concert de la banda d'aquest 2026, després de la gira de retorn del 2024. Un dels moments especials de la nit ha arribat precisament amb Corren, quan Pemi Fortuny ha pujat a l'escenari per cantar amb Gossos un dels grans himnes de la banda. Després ha estat el torn de l'Axel Busto, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria amb una gira que recupera alguns dels grans èxits de la banda.

0: retrobament s'ha completat al final de la nit, quan Gossos ha tornat a pujar a l'escenari amb l'Axan Busto. Corren, llença't, més que la meva sang, o res tornarà a ser igual, han sonat de nou a la Ciutadella de Roses en una nit que ha reunit dues bandes fonamentals del pop-rock català 20 anys després.
1: I pel que fa a l'agenda de concerts, avui al Festival Microclima de Camprodon pugen a l'escenari noms destacats de l'escena cultural i actual de la música catalana. Toca el duet català Tarta Relena.
2: Si nego que et desitjo, si amagues que m'estimes, si nego que et desitjo, si amagues que...
1: I també al Microclima toca Remei de Calafresca.
3: Tot el que volem.
1: A part, també pujaran a l'escenari Masoni, en Andreu i Minibús Intergalàctic, al Festival de Terra Mar de Sitges, mentrestant, hi actua Joan Dausà.
4: I no saps com t'he trobat...
1: El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, en una gira de només 10 dates. Això Joan Dausà, però és que els Amics de les Arts arriben al Mar d'Estiu en la celebració del seu 20è aniversari.

Això, en el cas dels Amics de les Arts, al Mar d'Estiu, a l'Escala, al Festival Port Blau, hi ha concert conjunt d'Helena Gadel i Manu Guix. Els dos artistes s'uneixen en un espectacle que recorre moments significatius de les seves trajectòries i el ritme arriba al Festival Internacional de Música Cambrils de la mà de Lucrecia.

0: L'artista cubana establerta a Barcelona omplirà la ciutat de son, salsa i bolero com el Pau Bonastre, que ja està aquí amb els esports. Pau Bonastre, què tal? Bon dia. Pel que fa als esports amb son i salsa, avui és el penúltim dia de l'estaig del Barça a St. George Park, Anglaterra, que s'acabarà demà amb una amistosa porta tancada. El gran protagonista de les últimes hores ha estat el nou fitxatge Jesse Bisubi. Bisibu? No ho diré, ja ho diré bé.
1: Bisibu.
0: Bisibu, Bisibu. Sí, sí. Jesse, digue-ho tu.
1: Jesse Bisibu.
0: Perfecte. Només té 18 anys, en principi ve per jugar amb el filial, però també s'entrenarà amb el primer equip, enviada especial de RAC1 a Anglaterra, Marta Ramon.
2: Bon dia, sí, l'extrema esquerra de 18 anys, Jesse Bisibu, va compartir ahir el primer entrenament amb els nous companys i ens explicava que estava molt content per com l'havien rebut el vestidor i també Hansi Flick. Va descriure's a si mateix com un futbolista que s'emmiralla amb Neymar.
3: As a player, I'd say,
4: Com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar, ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, el Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha, és un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
3: Rafinha és un very good player and player I look up to as well, yeah.
2: El seu contracte el vincula fins al 2031 i el Barça ha pagat 8,5 milions d'euros per ell al Bruges per endur-se'l. Malgrat tenir fitxa del filial, estarà en dinàmica del primer equip i valora molt el creixement que pot tenir en un club que aposta tant per donar protagonisme al talent jove.
0: I pel que fa al mercat, el Barça continua molt pendent de reforçar la posició de davanter centre, sobretot per la sortida de Robert Lewandowski aquest estiu, que justament s'ha estrenat, Bonastre, amb un doblet aquesta matinada amb el seu nou equip.
5: Correcte, el polonès ha fet els dos gols de la victòria del seu equip, Chicago Fire, 2-1 contra Charlotte en partit de la MLS. Lewandowski ja havia debutat, però encara no havia vist porteria. També aquesta matinada Leo Messi ha tornat a jugar amb l'Inter Miami dues setmanes després de la final del Mundial. Ha tingut minuts a l'empat a 2 contra Columbus Crew.
0: Tornant a casa nostra, hi va ser una jornada farcida d'amistosos. Comencem per l'Espanyol, que va tancar un altre empat a la seva estada a Anglaterra.
5: Va empatar a 3 contra el Middlesbrough de la Championship, la segona divisió anglesa. Va ser un duel amb alternatives amb gols de Marcos Fernández, Dolan i Javi Hernández, però l'Espanyol va tornar a deixar molts dubtes a la faceta defensiva. Ja són 3 empats consecutius en aquesta pretemporada. L'últim amistós serà dissabte vinent al camp del Coventry.
0: Mentrestant, el Girona es va presentar davant de la seva afició a Montilivi, però no va tenir opcions contra l'Arsenal.
5: De fet, va caure 1-4 al trofeu Costa Brava amb un conjunt anglès que va presentar un 11 força titular. Havers i Zolis van avançar els Gunners a la primera meitat. Arnau Martínez va retallar distàncies en els primers minuts de la represa, però Douman i Gabriel Jesús van esvair les esperances dels gironins. L'altre català de segona, el Sabadell, va tancar una setmana intensa de 3 partits. Ahir va empatar a 0 al Car de Sant Cugat a porta tancada contra l'Andorra, rival enguany a la categoria de plata. Sabadell i Girona es veuran les cares divendres en un amistós.
0: També va jugar ahir el Real Madrid, que va empatar 2 contra la Florentina en un amistós disputat a Àustria, la Fiorentina.
5: Sí, va empatar a 2. Parlava Mourinho després d'aquest partit, l'hem sentit ben poc, a Real Madrid Televisió.
6: Madrid de 3 cares. Fresco, cansado y súper cansado. El Fresco jugó muy bien. Es un primer tiempo de grandísima calidad para 3-4, 4-0 tranquilamente. Segundo tiempo más físico y después la tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, donde el equipo ha sabido controlar el juego.
0: Ja el trobàvem a faltar, si em preguntes.
5: Pur estil Mourinho. Per cert, que Dumfries i Carlos Espí van disputar els seus minuts com a jugadors del Madrid.
0: I fora del futbol, la natació artística catalana ha sumat les primeres medalles a l'Europeu de Natació a París.
5: A Miri Estió al capdavant, que hi va penjar-se dues plates, primer amb el rubinenc Denis González a la final del duet mixt lliure i després amb l'esportista de Perpinyà, Lilu Lluís, a la final del duet lliure. Aquest matí l'equip espanyol ha fet la segona millor puntuació a la prova preliminar de la rutina d'equip lliure, amb representació catalana Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís. La final és demà a la tarda. Avui, final del duet mix tècnic amb la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres.
0: I el Tour de França femení, per cert, Paula Blasi ja vesteix el mallot blanc de millor jove. L'esplovenca va ser la millor ciclista de menys de 25 anys en la primera etapa del Tour. Tot i això, va arribar a 8 segons de la guanyadora d'etapa. Gràcies, Bonastre.
5: Fins ara.
0: Les 10 i un minut, un minut de publicitat i arrenquem tertúlia.
7: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
1: tingues claríssim el que vols menjar amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic Pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 d'agost.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Perdona, tindries lloc per dos?
9: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
8: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Les 10 i 2 minuts.

0: Hay otros países que han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente imperdonable.
1: Se ha desbordado la humanidad, la solidaridad con aquellas personas que estaban de paso, se han quedado pues aquí en la ciudad y necesitan agua, necesitan servicios, necesitan comida.
2: Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior.
3: Yo viatjo com si no estigués passant res, no agafen ni el passaport, vaig amb el DNI i tampoc espero haver de fer cap tràmit allà.
4: Té un perfil que resiste això, vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol no li faran cap revisió ni li faran cap identificació ni res.
5: Aquest és el mosaic de veus de l'actualitat d'avui al Via Lliure de RAC1, que repassarem. Tenim moltes coses sobre la taula. Evidentment, aquesta crisi humanitària a Ceuta, aquesta crisi migratòria, com a mínim, a Ceuta, que sembla que comença a recuperar la normalitat. Ara hi anirem en directe amb el Joaquim Vera de La Vanguardia per saber si realment, després d'unes hores realment convulses a banda i banda de la frontera, tant a la ciutat autònoma espanyola com a la part marroquina, si realment s'està recuperant o no la normalitat després de que 50.000 persones, aquest és el càlcul que en fa el govern espanyol, passessin a territori espanyol, i sembla que la gran majoria, per no dir tots, també segons dades oficials del govern espanyol, han tornat a territori marroquí després de veure que la situació a Ceuta no era la que els havien promès. Ara ho desgranarem tot, ara anirem sobre el territori, però abans saludem a la taula. Laura Fàbregas, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bé, ha calorat tot una mica, ara també en parlarem. Arnau Muniesa, bon dia.
7: Bon dia, Arnau Mañé.
5: I Cugat Comas, bon dia. Com
8: molt
5: estàs?
8: Bon dia.
5: Bé?
8: Sí,
5: esteu bé?
6: Molt bé.
5: L'estiu està començant bé o treballeu o com ho feu vosaltres, això?
7: El mes de vacances que es pot estar.
5: El mes de vacances? Ah, no, que tinguis
7: que vol dir
5: un mes.
7: Estar aquí.
5: Ah, bueno, ja està bé, fresquets que esteu la mar de bé aquí. No sé si vosaltres dos, el Cugat sí que és habitual del 9C, la Laura no sé si havia vingut a aquest estudi, tu Arnau, havíeu vingut a aquest estudi de la planta 3? Que...
6: No, de fet és el primer cop que vinc.
5: Ah, mira.
6: Sí, m'ha sorprès, molt bonic.
5: Ara dèiem, estàvem...
7: Sí, per mi també és el primer cop, però com que hi ha tants tertulians i col·laboradors que ja han fet el comentari d'aquesta nou i la nou especial...
6: Sí, no cal dir-ho, no?
5: Està tot dit.
7: Exacte.
5: Està tot dit. Del que no està tot dit és, efectivament, de la crisi migratòria a Ceuta. Ara en parlarem, però primer deixeu-me anar això, cap a Ceuta. Com ja vam fer ahir, a banda i banda de la frontera tenim dos periodistes, un de La Vanguardia i un de RAC1. Comencem per Ceuta, per exemple, amb el Joaquim Vera de La Vanguardia. Joaquim, què tal? Bon dia, com estàs? Joaquim, bon dia.
9: Hola, sí, bon dia.
5: Ara sí, bon dia, com estàs? Et pregunto el mateix que et vaig preguntar l'altre dia, o més ben dit ahir al matí. No sé si ja comença a recuperar-se la normalitat, entre cometes, a la ciutat de Ceuta.
9: Pues bien, la normalidad, hoy yo creo que sí podemos empezar a hablar de normalidad más, más absoluta. Es decir, aquí, por ejemplo, en la playa del Tarajal, donde estoy, en el espigón que separa España de Marruecos, esa hilera de inmigrantes que ayer seguía, aunque a un ritmo menos constante, ya no se ve. De hecho, los inmigrantes que están cruzando ahora mismo de vuelta a Marruecos están siendo traídos hasta aquí en coches de la Guardia Civil o de la policía local, en grupos pequeños, claro, que son entregados justo aquí en la puerta, la caseta, en la que hoy sí se ven justo aquí a gendarmes marroquí, algo que ayer no se veía. También es cierto que esa normalidad en el centro de la ciudad efectivamente se ha recuperado, aunque en las barriadas todavía se pueden ver grandes grupos de inmigrantes que van deambulando de un lado a otro. De hecho, el CETI, que está todavía cerrado a cal y canto porque no admiten más plazas, en las afueras hay todavía cientos y cientos de personas. Sí, por cierto, muchas de ellas son menores de edad, es decir, no hace falta que enseñen un documento para ver que son menores de edad, y eso es uno de los grandes retos que ahora está por ver cómo se da respuesta a estos menores, que no hay cifras ni estimaciones por parte del gobierno que hayan dado de quantos pudieron entrar.
5: Ara et preguntaré, Joaquín, també per els incidents que hi va haver la tarda, també relacionats amb alguns grups que van anar a manifestar-se i d'altres que els paraven als peus i que fins i tot van aconseguir que no es manifestessin. Però deixem anar a l'altra banda de la frontera, a la part marroquina d'aquesta frontera, la part, sí, del Marroc, amb el nostre corresponsal Marc Ferrà. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
5: Què hi veus tu ara mateix? Quina és la situació a la frontera per la part marroquina?
8: I ara mateix la situació ja podem dir que és de calma i normalitat, que tant la ciutat com el costat marroquí de la frontera ha tornat un poc a la seva cara habitual. Ho vam veure ja ahir cap a la tarda, molta presència policial a molts punts on abans tampoc havíem vist que haguessin fet controls, com és la platja, perquè és precisament el punt per on van entrar la gran majoria el dijous. També a les muntanyes estaven en diferents punts, perquè també és una zona molt muntanyosa la que bordeja la ciutat autònoma, i també els controls d'accessos a la frontera, fins i tot un quilòmetre i mig abans, només deixaven entrar les persones que havien de creuar Ceuta pel pas fronterer. Per tant, una situació molt més tranquil·la. La ciutat també respira diferent, molt més buida, completa. Ara pareix que està una ciutat fantasma comparat amb el que hem vist aquests darrers dies, acostumats a llevar-nos i veure com tot el carrer, els parcs, la gespa, la platja, estava ple i ple de persones dormint, intentant descansar més que dormir. El que veiem ara és una ciutat molt més tranquil·la, perquè tota aquesta gent ja a poc a poc, que és el que volia, ha pogut anar retornant a casa seva.
5: Això t'anava a preguntar, clar, són moltes persones, 50.000 persones segons alguns càlculs, 100.000 segons d'altres, però vaja, moltíssimes persones, milers de persones que han tornat també de cop a Fenidek, que és on estàs tu i que és aquest municipi al costat de la frontera marroquina. Això t'anava a preguntar, han anat tornant cap a casa seva, tenen alguna esperança de quedar-se a la zona per tornar-ho a intentar en algun altre moment o què detectes tu?
8: No, la gran majoria, al cap i a la fi, estaven tan agotats, perquè ahir ho comentàvem, no? La situació aquí també era molt difícil, perquè era complicat trobar un restaurant obert, un magatzem per comprar aigua o altres coses. El que volíem, bàsicament, el que desitjaven era poder tornar a casa, poder descansar. I el que explicaves sobre si volien tornar o no intentar-ho, hem trobat les dues coses. Hem trobat des d'una persona que diu, Joel, el que necessita és poder descansar, i segur que ho tornaré a intentar, perquè al cap i a la fi és un projecte que tenc, però també trobaves molta gent, evidentment, que no volia ni acostar-se de nou en aquesta frontera pel trauma i per la situació que es va viure, perquè es van viure moments molt difícils. Alguns ens contaven també, sobretot en el moment quan s'havia de passar per exemple, per un forat que hi pugui haver la tanca, o per una zona on és molt més estret el pas, s'acumulava molta gent. També molts comenten, no?, com van veure persones mortes al moment que intentaven travessar, que era tot un caos, i també impactats i decebuts. Molts estaven en xoc per haver vist l'exèrcit desplegat amb armes a l'altre costat. Era algo que molts d'ells com que no s'ho acabaven de creure, i diu, ens han rebut en l'exèrcit, i hi havia un poc aquesta decepció també, no?, de com, ostres, pot ser perquè esperàvem més d'Espanya, en el sentit de com a mínim no passar tanta gana, ni set, ni s'ha rebut per l'exèrcit.
5: Marc, ara et pregunto una altra cosa, però tornant a la banda espanyola, a la banda de Ceuta, a Joaquín, també us deixo anar a treballar, però ahir veiem unes imatges també d'alguns incidents a Ceuta, al centre de la ciutat, amb alguns grups ultres també que intentaven, no sé si complicar la convivència, protestar contra aquesta arribada d'algunes persones migrants a Ceuta, intentaven això, remoure una mica l'aviram. No sé si ho vas veure tu, si vas poder-ho viure en primera persona, i què et va semblar, com ho vas veure?
9: Bueno, yo lo que se veía entre los vecinos de Ceuta era que ellos, el mensaje que retransmitían una y otra vez, es que esto es un lugar en el que llevan años y años conviviendo en armonía, y desde luego lo que menos les apetece después de las horas tan trágicas que vivieron es que, bueno, pues que incendiadores vengan a molestar y a revivir, ¿no?
5: Hola, a Joaquín.
9: Les gritaba.
5: Espera, que sembla que l'estem perdent al Joaquín. A veure, torna i perdona, Joaquín, digues.
9: Hola.
5: Digues.
9: Eso es precisamente lo que les retransmitían una y otra vez, porque lo que al final decían es nosotros aquí hemos estado viviendo.
5: Sembla que el perdem, sembla que la connexió és complicada, Joaquín. Intentem tornar-te a trucar a veure si millorem la connexió. En tot cas, el que explicava el Joaquín és aquests incidents a Ceuta que, entre d'altres, tenien aquesta banda sonora, mira. Deien, esto es Ceuta, no es Torre Pacheco, el que explicava el Joaquín, intentant separar-se, intentant desmarcar-se d'altres incidents que fa uns mesos, de fet, a la regió de Múrcia es van viure. Marc, mentre recuperem el Joaquín, no sé, quina és la sensació també de cara als propers dies, si tu ja veus que has estat des del primer moment aquí, que això ja va a la baixa i que la cosa, com a mínim, està molt més calmada?
8: Sí, jo tinc aquesta sensació. Sobretot la policia, el que hi van poder veure, jo diria que és el que he vist ja en altres ocasions quan ja han aconseguit tenir el control absolut de la situació, i sobretot quan parles amb alguns d'ells, et parlen amb aquesta seguretat de que ho tenen tot controlat. Ahir vam estar no només a la zona de costa, també intentant accedir a alguns punts, no, de la tanca més per la zona interior, i veus com hi ha grups i grups de policies repartits per diferents punts. També vam veure com utilitzaven en algun moment un dron per poder vigilar la zona, i molta, molta, molta presència policial. Ens explicaven que també ahir es van aturar algunes persones, alguns grups de persones que encara estaven per la zona, que deien que tenien l'intenció d'intentar lo millor creuar per la tanca, parlant de 5-7 persones, però el que dèiem, el goteig no és per res el que vam veure. Pot quedar alguna persona, però al cap i a la fi la situació ja retorna un poc en aquesta normalitat, que és difícil parlar de normalitat, perquè el que sí que jo crec que pot succeir les properes hores és que, davant d'aquesta presència policial, també molta gent el que intenti és, bé, molta gent no, manco gent, però molt més puntual, és que algú pugui intentar, sobretot nedant, i des de molt més enfora, el que augmenta també el risc. Ja han vist també com han col·locat a la zona de la frontera aquestes boies, i al cap i a la fi també el que obliga és encara a recórrer més. metres.
5: Sí, que qui vulgui intentar encara fer més espai, vols dir, sí.
8: Així és a dir, que jo crec que, per desgràcia, la normalitat d'aquesta regió i la gent de qui ho coneix és aquesta, que les persones que entren nedant ho poden fer en qualsevol moment. El que sí que hem vist avui, per exemple, és que el dia s'ha aixecat completament clar. Feia dies que hi havia molta, molta boira als matins, que també és un fet que molta gent intenta aprofitar. Però bueno, normalitat total, i aquesta ciutat retorna ja un poc a la seva vida habitual d'estiu, que és una ciutat d'estiu, de molta gent que ve a passar les seves vacances en aquest punt.
5: El Marc Ferrà des del Marroc, des de Fenidec, des d'aquesta part de la frontera marroquina, que el corresponsal de RAC1 al Marroc, que ens ha fet aquest retrat del que veu. Gràcies, Marc, fins la propera, cuida't.
8: A vosaltres.
5: I diria que hem recuperat el Joaquín Vera de La Vanguardia, a l'altra banda, Ceuta. Joaquín, res més, comentàvem aquests incidents d'ahir, que no sé si tu, parlant amb els veïns, creus que es poden arribar a repetir en les properes hores.
9: Bueno, aquí estamos pendientes hoy de la visita que ha programado Santiago Abascal, sí, de la ultraderecha, que recordemos que aquí fue declarado en Ceuta persona non grata, y se han empezado a viralizar mensajes entre vecinos, pero lo que retransmiten unos y otros es: no queremos líos de convivencia. Nosotros llevamos muchísimos años conviviendo aquí y lo que menos necesitamos ahora son que se incendie esto, cuando realmente insisten en que aquí no hay problemas de convivencia. De hecho, estos mismos vecinos lo que te dicen cuando hablas con ellos es que efectivamente las cifras fueron brutales, ¿no? Ayer el ministerio la elevó hasta 60.000 las entradas, pero lo que ponen en el foco, y que yo creo que tampoco tenemos que olvidar, es la tragedia que está ahora mismo en el mar. Es decir, se han recuperado ya 67 cadáveres en la zona española. En una hora el delegado del gobierno nos cuenta que va a actualizar esa cifra, porque ayer se estuvieron recuperando cadáveres, y de hecho yo ahora aquí desde la playa del Tarajal al fondo estoy viendo una patrullera de la Guardia Civil que ha recuperado otro de los cadáveres al otro lado del nuevo espigón flotante que han colocado. Y Marruecos parece ser que no de forma oficial, lo puede confirmar el compañero seguro, sí, pero a través de medios oficialistas habla ya hasta de una veintena.
5: Sí, esto, sí, estaríem sumant més de 80 i pujant, sí, sí.
9: La mayor tragedia en una frontera española que se ha vivido aquí. Recordemos que en 2014, en este mismo punto, murieron una decena de inmigrantes, ¿acordado? En el suceso en el que los policías le lanzaron pelotas de goma y antidisturbio, y la valla de Melilla, que tantos titulares también dio, fueron reconocidos 23 fallecidos. Aquí estamos hablando ya mínimo confirmados casi más del triple. Entonces, hay una diferencia, perdón, también fundamental, y que esto yo creo que será una de las claves a analizar, y es que en los sucesos anteriores los inmigrantes eran subsaharianos. Esto son todos marroquíes, o la gran parte son marroquíes. Es decir, esta avalancha que es obvio que no se pudo dar sin la connivencia de los de Marruecos, porque los gendarmes marroquíes miraron para otro lado para que esta avalancha, lo que ha provocado es una muerte brutal de sus compatriotas.
5: Sí, sí. Joaquim Vera, de La Vanguardia, des de Ceuta, gràcies i fins la propera. Una abraçada. El Joaquín ho deia, parlava d'aquests 67 morts o cossos recuperats oficialment de moment, a falta d'aquesta actualització, a la part espanyola, i d'aquests 17-20 que costa més de concretar a la part marroquina, que segur que també s'incrementa. Aquí la taula, com ho veieu, que per cert, perdoneu, parlava de la visita de Santiago Abascal a Ceuta aquest matí, diria que aquest migdia, que coincidirà també amb Alberto Núñez Feijóo, que continua allà. De fet, fa una estona s'ha reunit amb associacions de la Guàrdia Civil i sindicats de policia a Ceuta. Aquí la taula, com ho veieu, Laura?
6: A veure, és veritat, és evident que totes les forces polítiques ara estan intentant treure'n un rèdit, no? I potser s'ha de mirar una mica més a llarg termini, o intentar realment buscar solucions. És evident que és la primera vegada que hi ha un traspàs de frontera així de més de 60.000 immigrants, o sigui, no havia passat. El 2021 va haver-hi una que es van calcular aproximadament de 10.000, però no de 60.000, vull dir, és realment una tragèdia. A més, és veritat que senties alguns testimonis, i el que t'expliquen quan arriben és que tenien una altra imatge al cap del que era Espanya i del que es esperava Espanya.
5: La decepció, explicava.
6: Sí, vull dir que realment hi ha hagut també un fenomen de seguidisme d'alguna gent que esperava una altra cosa a l'arribar al nostre país. El que passa que també hi ha una estratègia de Marroc de xantatge o de pressió sobre Espanya per aconseguir altres coses, i que utilitzen aquesta pobra gent com que carn de canyó, no, diguéssim, com que són al cap i a la fi víctimes d'una política molt meditada. I a més, és que no és que ho diguem ara a Espanya, Espanya, ho diuen també des de la Unió Europea, vull dir, tota la crítica des de Polònia, Alemanya, Itàlia, França, Alemanya, tota ha sigut de posar en el centre de la qüestió la política o la gestió de Pedro Sánchez. O sigui, li han retret amb ell no tan sols una regularització massiva d'immigrants que va fer en contra del criteri de la Unió Europea, perquè és veritat que havia hagut un acord europeu de que també s'havien de pactar els temes migratoris, sinó també de mala gestió d'aquesta frontera. No, no s'ha posat el focus en Marroc, s'ha posat el focus en que Espanya no ha fet els deures. També, i acabo, hi ha aquesta sentència del Suprem, que és veritat que diu que prohibeix les devolucions en calent, però també preveia que es fessin coses, que es posessin boies en el mar per evitar que entressin. Això fa més de 2 mesos. També hi ha altres sentències d'instàncies inferiors del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que també preveu aquest dispositiu, i el Sánchez amb tot aquest temps no ho ha volgut aplicar, no ho ha volgut fer, i ho ha fet ara corrents i malament.
5: Cugat?
10: El que hem viscut, o sigui que si ens fixéssim el resultat d'entren, surten, podria semblar que aquí no ha passat res, però ha passat molta cosa. D'entrada, jo crec que les imatges que s'han vist, no sé si seran reels, sketchos, clips, highlights, no sé en quin anglicisme m'he de referir, però hi ha tota la campanya de les properes eleccions de determinades formacions que es nodreixen electoralment del rebuig a la immigració provinent exactament del continent africà. Doncs tenen la campanya feta. Si tenien algun creatiu barrinant a veure com podien fer els vídeos de campanya, ja el poden fer fora sense garanties, perquè ja tenen el vídeo fet. Només l'han de arreglar una mica amb les imatges que s'han vist. Ho deia la Laura, el tema del Marroc. A mi hi ha dues coses aquí que em grinyolen bastant. La primera és per part espanyola, que el Centre Nacional d'Intel·ligència no... Que el govern digui que el Centre Nacional d'Intel·ligència no sabia res. Perquè sí, després veus que l'efecte Crida i aquest seguidisme, aquest gregarisme de la gent que entra, s'activa al Marroc a través sobretot de TikTok i de Facebook, de grups i de proclames, de hashtags, per dir-ho d'una certa manera, de anem-hi, en commemoració amb l'aniversari de l'ascensió al tro del rei del Marroc, i que passi tot això i que arribi a tanta gent, a tantes persones al Marroc, i que el Centre Nacional d'Intel·ligència no tingui una parabòlica que piti, jo no m'ho crec.
5: Això justament és el que deia ahir justament Feijó, que parlava d'això, que no pot ser que ell no es creu que els serveis d'intel·ligència espanyols no sabessin amb tot el que plantejaves tu ara que això podia passar.
10: Però on anem? On anem en allò que es deia abans de qui té el cul llogat no sé quan vol? És obvi que Espanya guió la Unió Europea, perquè aquesta és una cosa que és Espanya i és la Unió Europea, la solució de la frontera sud que suposa Ceuta i Melilla, tota la gestió humanitària de persones, perquè humanitària seria si tingués alguna mena de tacte humà, no? Tota la gestió humana, més que humanitària i immigratòria, la té com subcontractada, com subdelegada en els governs d'allà, de règims dubtosos o directament antidemocràtics, i que són governs que ja han demostrat, i el Marroc és el millor exemple, que fan servir les persones i els fluxos migratoris com a mesura de pressió i de xantatge. Per tant, això ja ho vam veure, i aquí la qüestió està en veure si aquest cop han activat la palanca, s'han passat amb la palanca cap amunt només per la normalització de relacions amb Argèlia de fa uns dies, o es deu a altres coses. Pot ser que el detonant sigui Argèlia, però clar, quan veus tanta gent sucant de la mateixa cassola, allò amb la llesca de pa i sucant, i de forma tan coordinada, com a mínim mal pensat, allò, estant en un cap de setmana d'agost al sofà i mirant la tele i mirant de barrinar, doncs dona per mal pensar bastantes teories.
7: Sí, Arnau, bàsicament jo voldria destacar que tots dos corresponsals amb qui hem parlat, tant el Joaquín com el Marc, han parlat de que estem ja en una situació gairebé de normalitat, si és cert que hi ha encara uns centenars, que no és poc, de migrants que encara deambulen per alguns barris de Ceuta.
5: Perdó, i deia el no sé si era el Joaquín, crec que sí, era el Joaquín, que molts eren menors.
7: Sí, suposo que això també impedeix més el seu retorn a territori marroquí. Però en tot cas, ara començarà a ser moment no tant ja de retransmetre el minut que és el que està passant sobre el terreny i començar a fer una mica de balanç. Per descomptat que caldrà trobar solucions tant internes a nivell espanyol com sobretot a nivell comunitari, i per això s'ha convocat aquesta videoconferència de ministres d'Interior aquest dimarts. Sembla que a petició de Pedro Sánchez, però també d'altres executius europeus, però i també serà el moment de fer no només allò, tertúlia i comentaris, sinó també investigació de fons de què és el que ha passat al darrere. En aquest sentit, també vull esmentar que em sorprèn molt que ràpidament Marlaska hagi dit que Marroc no ha tingut res a veure i que, en el contrari, ha col·laborat molt amb la repatriació. Jo en aquest sentit penso que la repatriació i el retorn era part també d'aquest pla. És a dir, el que es buscava era una imatge molt potent de tots aquests migrants que van a la frontera, una imatge que ha afavorit pràcticament a tothom que està en contra del govern espanyol de Pedro Sánchez, però sí que he trobat a faltar a tertúlies, però també sobretot en les converses del dia a dia, familiars, de WhatsApp, en el món de les xarxes socials, un punt d'empatia contra els grans protagonistes, d'empatia cap a els grans protagonistes d'aquesta crisi humanitària que han sigut aquests més de 50.000 o més, depèn de les fonts.
5: Sí, en algunes casos 100.000 parlen les xifres.
7: Més que res, perquè constatem que, per més que això en 48-72 hores hagi tornat a una certa normalitat, el discurs de l'odi s'ha imposat, és a dir, la deshumanització que han patit aquestes persones per part, no només de partits, sinó de particulars, de periodistes, de tertulians, de comentaristes en aquest país, realment fa feredat. I ningú s'ha preguntat, i és una cosa que potser podríem preguntar també als corresponsals, quina és la raó que us ha empès a fer el pas a la frontera, nedant més enllà de l'espigó? De què esteu marxant? És veritat, Marroc no és un país que estigui en guerra, no està en una situació de crisi humanitària com podem entendre en el seu dia els que tornaven de Síria, però és veritat que viuen en una situació d'atur crònic, sobretot pel que fa a l'atur juvenil, viuen en una situació d'opressió i de repressió per part d'un govern tirànic, i que tenen, i amb això acabo, en Espanya una finestra, òbviament, idealitzada d'oportunitat i de progrés. Després el que es troben aquí és una altra cosa, i què els hi podem oferir nosaltres, què els hi pot oferir l'estat espanyol, no quadra gens amb el que ells realment esperen. Però un punt d'empatia cap a aquests migrants.
5: És que tallo, perquè tinc al telèfon el Jaume Portell, que és periodista i expert en relacions internacionals i que, entre d'altres, ha escrit un llibre que es diu Per què no es queden a l'Àfrica? Jaume Portell, què tal? Bon dia.
11: Gràcies per convidar-me.
5: Com estàs? La pregunta la llançava l'Arnau una miqueta per entendre això, per què fan aquest pas, per què intenten creuar la frontera cap a, en aquest cas, a Ceuta?
11: Clar, quan parlem del Marroc, al final no deixem de parlar de la porta de sortida des de l'Àfrica cap a Europa. Per això em temo, coincidint amb el tertulià que estava parlant ara,
5: l'Arnau Muniesa.
11: Em temo que d'aquí una setmana potser no parlarem més d'aquest tema, o d'aquí dues setmanes no parlarem més d'aquest tema, però les raons de fons seguiran vives. I les raons de fons no són només al Marroc, sinó que són a la resta del continent. Jo volia posar un joc comptable sobre la taula. Imagineu-vos que ara jo proposés que per resoldre els problemes africans del 2024 al 2028 hauríem de pagar 100.000 milions de dòlars cada any als països africans per fer projectes d'industrialització, creació de llocs de feina, per a aquests joves, tant del Marroc com de la resta de països africans. Segurament molta gent em diria que són molts diners, que Europa no es pot permetre això, que tenim problemes més urgents per resoldre, però la realitat és que aquests 100.000 milions de dòlars són el que pagarà el continent africà en venciments i interessos dels seus deutes als creditors. I els creditors, la meitat d'aquests creditors estan als països rics. Són bancs i fons d'inversió, són fons de pensions. És probable que algun dels nostres oients, si té un fons de pensions privat que inverteix en mercats emergents, estigui cobrant dels pagaments d'aquest deute de països africans. Aleshores, nosaltres no ens adonem que ara mateix el nostre continent veí, i que sempre estarà allà, es mogui el Marroc a la frontera o no es mogui el Marroc a la frontera, hi hagi moviments més o menys interessats per part d'alguns països del nord d'Àfrica que exploten la situació de vigilància de fronteres, l'Àfrica seguirà estant al nostre costat. I mentre l'Àfrica s'estigui dessagnant a nivell econòmic, això tindrà unes conseqüències, per molt que ens posem més o menys durs a la frontera. I després hi ha un altre factor. També, d'una banda, tenim aquests 100.000 milions de dòlars que l'Àfrica paga als seus creditors, especialment creditors de països rics. De l'altra, tenim que, segons Nacions Unides, l'Àfrica perd uns 89.000 milions de dòlars cada any pels fluxos il·lícits de capitals que surten del continent. Això sona molt tècnic, però aquests fluxos il·lícits, sobretot, són infravaloració de matèries primeres, que el que vol dir, bàsicament, és que s'està robant el continent africà. Mm. Perquè si tu entres a un supermercat i t'emportes 4 iogurts i en pagues un, més que parlar d'una infravaloració de productes, parlaríem de que has robat 3 iogurts. No? Això està passant cada any a molts països del continent africà. I realment el que ens trobem a Ceuta és el final, l'últim capítol, el símptoma de tot això.
5: Clar, tu dius, és l'últim capítol, és el final, però no sé si el paper del Marroc en això, en aquest final, entenc que també és la clau per empènyer aquest final, aquest últim capítol que tu plantejaves. Clar, d'una altra manera, perdona. Quin paper juga el Marroc per aquest capítol final acabi d'aquesta manera com hem vist aquesta setmana?
11: El Marroc té un rol molt ambivalent, perquè d'una banda és la vàlvula que s'obre i es tanca pel que respecta a la migració de la resta de l'Àfrica i dels seus propis ciutadans, i a la vegada és un soci comercial molt important dels països europeus que fan molts negocis al Marroc. Per exemple, els països que venen més armes al Marroc són els Estats Units, són França, són Israel. Aleshores, aquest règim que es critica tant té uns beneficiaris, tant interns com externs. Hi ha una idea també que em sembla molt estimulant quan parlem del Marroc. Aquests dies estem parlant del canvi climàtic i de la calor que fa a Catalunya, dels incendis que estem patint a Catalunya, a Espanya, a França. Tot això no s'atura. El nord d'Àfrica també està patint aquesta situació. També hi ha incendis a Algèria, al Marroc s'han arribat als 47 graus de temperatura. Això té un efecte a les collites. A un país, el Marroc, molt desigual des de sempre en el repartiment de terres. Fins i tot abans de la independència ja hi havia un repartiment de terres on 2 milions de persones tenien molt poca terra, i després els colons europeus i una elit de 1.000 marroquins tenien 1 milió d'hectàrees de terra. Això passava abans de la independència i segueix passant avui. La persona més rica del Marroc és el rei del Marroc, però és que la segona persona més rica és el primer ministre Aziz Akanouch, que és una persona que té una de les empreses més importants del país i que quan era ministre d'Agricultura es dedicava a donar concessions de terra que beneficiaven a les seves pròpies empreses. I és un país que quan es queda sense aigua, per exemple, el que fa és crear desalinitzadores o emportar-se aigua d'altres terres de camperols més pobres. Totes aquestes terres que tenen els rics del Marroc, que són una minoria, es dediquen, per exemple, a l'exportació de taronges. Aleshores, perquè pugui haver-hi taronges a Europa, hi ha milions de marroquins que es queden sense terres. El Marroc, tal com li ha passat a altres països africans també, ha tingut una migració que no crida tant l'atenció, però és la història migratòria més important del continent africà per mi, que és la migració rural-urbana. Fa 30 anys la majoria de gent vivia a zones rurals i ara la majoria de gent viu a zones urbanes. Però això no vol dir necessàriament que estiguin vivint millor. I quan veuen que no se'n surten a les zones urbanes del seu propi país, alguns intenten saltar.
5: Clar, i Jaume, ara parlàvem d'aquesta organització també per xarxes, que algú plantejava que fins i tot era molt evident. Realment és tan evident aquesta organització en massa per després fer el pas a Ceuta com va passar aquests últims dies, com perquè no es detectés en algun moment donat des del govern espanyol?
11: Això crida molt l'atenció, i aquí simplement em manifesto com a mer observador. Crida molt l'atenció el rol que estan jugant les xarxes, però crec que farien bé d'intentar entendre què passa abans d'això també, no? Perquè a vegades fem una anàlisi com dient, mira, les xarxes han estimulat això. Realment, les xarxes el que fan és amplificar un problema que està allà, i en aquest cas doncs, hi ha molta informació falsa que circula. Això sempre passa als països africans. Recordo durant l'època del coronavirus, jo estava entre Gàmbia i el Senegal i corrien molts rumors a Gàmbia i el Senegal de, com que està morint tanta gent a Europa, necessiten mà d'obra. i com que necessiten mà d'obra, ara serà més fàcil entrar a Europa. Evidentment, tot això eren idees falses, però circulaven molt entre la població. Aleshores, aquestes idees falses, realment, el que fan és caure a un terreny fèrtil i que té moltes ganes de creure en això, que és el que passa al final amb la desinformació. Però creiem allò que confirmi els nostres viatges o els nostres desitjos. En el cas del Marroc, doncs tots aquests joves, quan els diuen si entres a Ceuta, tindràs la vida resolta.
5: Però l'interès en fer córrer això, en el cas del Senegal, deies tu, o Gàmbia, o el que sigui, però en el cas del Marroc, l'interès és del govern, tu creus, del govern del Marroc o del rei del Marroc en això?
11: Aquí entrem dins de l'especulació, però clar, el que és interessant és que algú diria, mira, han entrat molts i entren perquè hi ha molta precarietat al Marroc, perquè hi ha aquesta desigualtat que comentava. Fa 10 dies aquesta precarietat i aquesta desigualtat ja existia. I fa 5 mesos, i fa 10 dies això no passava. Ara sí que ha passat. Tots els experts que han seguit el tema de lluny des de fa anys diuen que és impossible que per aquella zona pugui passar tanta gent sense que hi hagi una certa connivència per part del Marroc.
6: Clar.
11: Si veiem el que ha passat a les últimes hores, que és aquest retorn tan ràpid, absolutament coordinat entre Espanya i el Marroc, per mi confirmaria segurament aquesta hipòtesi. El 2021 al Marroc ja va fer exactament el mateix. I d'alguna manera, la Unió Europea, estem parlant d'Espanya, però també apuntau, estem parlant de la frontera europea. S'ha posat en risc en el moment en què es posa en mans de règims com el del Marroc, com el de Líbia, com el de Tunísia, perquè bàsicament el que tenim és un porter que cobra un preu i que de tant en tant, de la mateixa manera que els propietaris d'habitatge a Barcelona de tant en tant volen renovar les condicions i augmenten els lloguers per cobrar més, doncs aquest porter cada vegada fa el mateix. I cada vegada que veu algun risc o veu un apropament, per exemple, d'Espanya cap a Algèria, que és un dels socis més importants per a Espanya de cara a aconseguir gas, doncs al Marroc no li senta bé. Per mi, el seguiment interessant, i no hauríem de deixar de seguir-ho els propers dies, és si el Marroc treu algun tipus de concessió. La darrera vegada, després que entrés molta gent el 2021, la posició d'Espanya sobre el Sàhara va canviar considerablement respecte a la que havia defensat des de feia dècades, no? Aleshores, per mi l'interessant seria no deixar aquest focus i els propers dies veure què pot aconseguir, quina concessió pot aconseguir el Marroc. I aquí segurament trobarem el vincle entre això que ha passat i un nou contracte, diguem, entre la Unió Europea i el Marroc.
5: Doncs n'estarem pendents, Jaume, però diria que la Laura Fàbregas vol fer-te una última pregunta i tanquem.
6: És que, de fet, és una mica el que sospitem els periodistes també quan parlem amb gent, per exemple, que coneix la realitat d'Israel, d'Estats Units. El que t'expliquen és que al Marroc hi ha hagut un gir, no? Ha reconegut, per exemple, l'estat d'Israel, que no ho solen fer països de tradició musulmana, i que està amb un objectiu que és el seu desenvolupament econòmic i que tot el que està passant, més que una reivindicació històrica, simbòlica de Ceuta i Melilla, va més encarat a demostrar el seu potencial al mateix temps que demostra la debilitat d'Espanya per coses que encara que puguin semblar rocambolesques però que estan sobre la taula, com el fet, per exemple, de que la final del Mundial de 2030 es jugui al Marroc. Coses com aquestes, demostrar que Marroc és econòmicament un país viable, fort, amb creixement i que jugar amb els grans. No sé com, si ho veus tu també, aquesta explicació econòmica darrere.
11: Sí, hi ha una... Clar, crec que també s'ha perdut molt la perspectiva de l'agència del Marroc i la voluntat del Marroc. O sigui, hem parlat poc de què hi ha darrere d'aquests migrants, tant aquest sistema del Marroc que comentava, com també les pròpies ambicions i el joc de Marroc com a un actor amb una agenda pròpia i que es mou a partir d'aquests interessos. Una gran diferència entre el rei Hassan II i l'actual rei Mohamed VI és que Hassan II sempre va intentar integrar el Marroc a l'esfera europea, fins al punt que van demanar, a finals dels anys 80, entrar dins del que ara és la Unió Europea. Van ser rebutjats. Mohamed VI, des de l'inici del seu mandat, ha posat com a prioritat que el Marroc es converteixi en una potència africana. I això implica tant una ampliació de fronteres com una ampliació també de l'esfera d'influència del Marroc a tota l'Àfrica. Jo us parlava també de l'Àfrica Occidental perquè el sector bancari de diversos països de l'Àfrica Occidental cada cop tenen més penetració de bancs marroquins i d'empreses marroquines. També el Marroc veu l'Àfrica com un mercat on poder exportar peix processat, per exemple. Totes les sardines que mengis a l'Àfrica Occidental, la majoria venen del Marroc. Aleshores, ells tenen la seva pròpia agenda i veuen en l'apropament a Israel una oportunitat d'apropar-se i de tenir molt d'accés als Estats Units de cara, per exemple, a que s'hagi acceptat el seu control sobre el Sàhara Occidental, i en aquest sentit també ho haurem de seguir perquè aquesta agenda tampoc desapareix.
5: Jaume, molt ràpid, sé que és difícil, gairebé un sí o no, aquesta situació en els mesos que venen, ja no dic setmanes, podria repetir-se a Melilla, per exemple? Podria replicar-se?
11: Clar, amb un sí o no, jo em decantaria més per un sí, em decantaria més cap a un sí que cap a un no. O sigui, aquesta qüestió no ha acabat i yeah. Hi ha una reivindicació per part del món polític marroquí de Ceuta i Melilla com a territoris potencialment recuperables. I això, de nou, no desapareixerà de l'agenda. Tenint en compte també que, lligant amb l'agenda espanyola també i l'agenda europea, que el nacionalisme i la reivindicació de la sobirania del territori en moments de crisi, com la que està vivint el Marroc, o sigui, un país on tanta gent intenta marxar és perquè les coses no acaben de funcionar bé del tot. El nacionalisme i l'expansió territorial són un truc que sempre funciona.
5: El Jaume Portell, que és periodista i expert en

0: que també contribueixen a aquesta desigualtat global nord-sud, però si ens mirem des d'una perspectiva històrica, això té molt a veure també en els anys de l'imperialisme al segle XIX i amb una molt mala descolonització en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, en què teòricament les potències europees occidentals retornen la sobirania als països del mal anomenat Tercer Món, però en el fons es queden les claus de la caixa quan es tracta d'explotar els seus recursos naturals i oposen o bé arriben a acords amb dictadors que exerceixen aquesta funció de porters. Llavors, el que sí que jo criticaria en el nostre present i en els dies que ens esperen en les següents setmanes, potser mesos, és esperar que el govern espanyol faci un tomb, potser de 180 graus, i potser la Unió Europea també, amb les seves relacions diplomàtiques amb el Marroc. És a dir, si fem una anàlisi de qui ha guanyat i qui ha perdut amb aquesta crisi, és evident que el Marroc i els seus aliats surten guanyant. És a dir, el Marroc d'un costat li demostra a Pedro Sánchez, li demostra a Espanya, li demostra a la Unió Europea que en qüestions migratòries i d'aquesta frontera africana de la Unió Europea és qui té la paella pel mànec. D'altra banda, queda bé davant dels seus aliats, els Estats Units i Israel, com comentava fa un moment. Per Donald Trump, també és una victòria rotunda. Genera, sense necessitar intel·ligència artificial, cosa que és poc habitual amb ell, unes imatges d'un dels fantasmes que he llegit de més habitualment, que és el d'invasions de migrants irregulars en una frontera, ho aprofita per atacar els demòcrates ara que venen les midterms, les eleccions d'aquest novembre, ajuda a desestabilitzar el continent europeu, perquè com ja hem vist, les divisions, els conflictes han aflorat immediatament després de la crisi, i bueno, d'un costat passa com de San Pedro Sánchez, que s'ha erigit en els últims mesos com la gran figura de referència en contra del trumpisme, i d'altra banda ajuda la dreta i l'extrema dreta espanyola, els seus propis aliats, a arribar al poder a les properes eleccions. Per tant, que Espanya s'ho faci mirar.
1: Sí, i seguit d'aquí, Espanya, precisament ara que deies en què s'ha convertit l'Espanya de Pedro Sánchez a nivell internacional, jo crec que Espanya el que no pot és combinar el discurs que ha tingut els últims anys amb les mil i una merders que hi ha hagut, i guerres, crisis, etc, en la que sempre, d'una manera, diria que fins i tot tòpica, el discurs ha estat, s'ha de respectar el dret internacional, hem de vetllar per les institucions internacionals, per un ordre internacional, per un dret internacional humanitari. No pots anar dient això quan hi ha el tema de Gaza, quan hi ha el tema d'Ucraïna, quan hi ha el tema d'Hormuz de l'Iran, quan baixen a segrestar i endur-se el president de Venezuela. Tu no pots sempre anar apel·lant a aquest dret internacional i que quan directament en una frontera que és teva, més enllà que estigui en el continent de sota, hi ha una utilització perversa de civils per un conflicte, per una atzagaiada de tipus geopolític, llavors dir, no, és que el qui ho ha fet ho està fent molt bé i això és cosa de les màfies. És a dir, has de predicar una mica amb l'exemple si sempre l'estàs brandant com a bandera. Per tant, escolta, estem parlant, abans tu deies la deshumanització, gairebé ni en parlem i ens han dit que ho hem d'actualitzar, estem parlant d'una setantena de morts.
2: Sí, sí, pel, no? Pel cap baix segur.
1: Estem parlant d'un moviment forçat o induït d'unes 60.000 persones. Això té tipificació, és que això no pot quedar com un incident, com una coseta, com una xispeta que s'encés un moment i remullem i s'apaga. Per tant, si sempre, i jo soc em puc arribar a considerar internacionalista en aquest sentit, puc arribar a creure davant la barbària dels frontismes i de cadascú a la seva, que hi ha d'haver un ordre, hi ha d'haver unes institucions, hi ha d'haver unes normes internacionals en les que ens hi arreglem tots. Doncs tu el que no pots fer és, davant de tots els incidents de tot el globo terraqui, apel·lar a aquest dret internacional i el respecte a tots els actors i a totes les normes, i quan et passa a tu, no, absolució allò premonitòria del Marroc, que ho entenc perquè és el porter xantatgista i el cul llogat que dèiem abans, però home, una mica de coherència crec que és reclamable. Però
3: saps per què, Cugat? Perquè al final jo crec que el discurs de Sánchez és merament retòric per posar-se com l'antítesis de el Trump, no? Per exemple, un exemple clar. A qui ha cridat? L'Alvarez, a qui ha cridat d'ambaixador? Ha cridat a l'ambaixador italià a Espanya per demanar-li explicacions perquè Meloni ha volgut tancar Schengen, i perquè... però no ha cridat a l'ambaixador de Marruecos, de Marroc, per preguntar-li per què s'ha donat una,

0: entrada massiva tan gran d'immigrants. Vull dir, per què no crida també l'ambaixador de Marroc davant d'aquesta crisi humanitària? Doncs perquè té unes submissions amb aquest país. Pues que ho ha explicat també el Jaume. Després del maig del 21, quan van entrar 10.000 immigrants, Sánchez, l'any que els vinent, va canviar el seu gir sobre el Sàhara Occidental. Vull dir, va acceptar la solució marroquí pel Sàhara. O sigui, on estan els drets dels saharauis? Mm-hmm. Que sempre havien pregonat des del Partit Socialista. Vull dir, que realment tot el que fa retòrica. El Sánchez s'ha apartat fa temps d'un consens que hi ha a Brussel·les i a Washington en qüestions estratègiques com les relacions amb Xina, com la que fem amb els immigrants, amb el rearmament de la OTAN. Vull dir, està fent-se una mica com el líder d'aquest sur global que engloba els països de Sud-amèrica, populistes, la Xina, i ha abandonat una mica, jo crec, els criteris de comunitaris de la Unió Europea i dels socis i aliats que sempre havia tingut Espanya.
1: Jo molt breument sí que no faria una visió tan pessimista d'aquest paper que ha assumit ara el Pedro Sánchez. Jo no el veig com el líder dels populistes sud-americans. Jo veig més que res una reacció més o menys honesta, tot l'honest que pot ser Pedro Sánchez, davant d'aquesta onada deshumanitzadora, d'aquesta onada populista, d'aquesta onada ultranacionalista, racista, LGTBI-òfoba i masclista al capdavall, de la qual doncs Donald Trump s'ha abanderat. Per tant, crec que qui està defensant més o menys els valors sobre els quals sembla que es va fundar, o teòricament es va fundar, la Unió Europea, és Pedro Sánchez, davant de la deriva de la resta de líders europeistes, inclús la presidenta socialdemòcrata de Dinamarca, que ara sembla que s'han convertit en els primers alumnes, en els alumnes més avantatjats dels discursos anti-immigració.
2: Ara parlàveu de Donald Trump. Avui també és notícia per mil motius, perquè també s'ha posat, evidentment, amb la crisi humanitària al Marroc, però aquesta matinada hem sabut que ha anunciat, com a mínim anunciat, un principi d'acord amb l'Iran per aturar els bombardejos. Ja no sé si ens ho hem de creure o no. De fet, exacte, ara mateix la BBC parlant-ne, el Jazeera a baix, no acabo de veure el què, però vaja, és un dels temes del dia. Si s'acaba complint, també és veritat, perquè hem tingut altres precedents, suposo que el desmenteixen. Insistim, Donald Trump aquesta matinada ha anunciat un principi d'acord amb l'Iran per aturar els bombardejos. Sembla que hi ha això, unes bases per arribar a una treva, una pau al Pròxim Orient i especialment a l'Iran, tot i que ell deia que plantejava i preparava, tenia preparat un superatac, deia, sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. Imagineu-vos. No sé si us creieu alguna cosa de Trump i us creieu que realment pot arribar a bon port aquesta situació, ara canviant de tema, al Pròxim Orient.
0: Home, jo crec que aquesta última, diguéssim, pronunciament del Trump, era evident que era una manera de forçar, una mesura de pressió, no? Perquè ell va donar un ultimàtum dient que el diumenge començarien aquests bombardejos sense precedents. S'ha arribat el diumenge amb un acord, vull dir, si ho anuncies i ho anuncies tant, normalment si és una reacció, no? Com l'atac que va haver-hi a Jordània, a bases d'Estats Units, tu, la reacció és immediata, no l'anuncies, no? El fet que l'anuncies i que l'anuncies dient que seria tan gran fa pensar a molts experts que hi havia ja una estratègia de negociació per tornar a sentar-se sobre la taula i intentar un altre cop una treva, no sé si dir una treva, potser és una paraula massa gran, però sí intentar un altre cop
2: de pau, no?
0: Sí, de tornar a negociar. Jo crec que aquestes paraules del Trump tan grandiloquents anaven en aquest sentit, no? I a veure ara com que el que diu Iran, perquè després es desmenteixen uns als altres, no? Després Iran diu que no és veritat que han arribat a cap acord, però bueno, també el que està clar és que els Estats Units no té la pretensió de canviar el règim que durant més de 50 anys aquesta teocràcia que ja hi ha, però sí que bueno, impedir el que han impedit, que és que hi hagi la bomba atòmica, i intentar arribar a algun acord de mínims.
2: Cugat, sobre això, després Arnau i tanquem.
3: Sí, estem en un exemple més de... Tu mateix fas la pregunta, ens ho hem de creure o ens hem de creure? És que conceptualment, si ara féssim una abstracció de ben bé del personatge, del context i de tot, dius, coi, si surt el president dels Estats Units i potser una treva, o sigui, qui som nosaltres des de la planta 3, de bla, bla, bla, bla, per no creure'ns-ho. Però clar, és que tenim un personatge amb un sistema comunicatiu d'anar fent espatecs, no? Que gairebé és una traslació de política comunicativa com lo de l'escrol amb el mòbil, o sigui, va dient missatges, missatges, missatges, missatges, abans d'ahir un acord amb Hamas, ahir a resar a Iran, avui vaig a fer a resar a Iran, però faig una treva. que realment és una tàctica comunicativa absolutament absolutista i molt potent per part seva, perquè sempre té allò... Anava a dir l'última paraula, però és la primera, perquè és, em sembla que és el primer que fa quan es lleva és fer aquest missatge de truc social, però sempre va dient, va marcant i va fent. Si tornem a fer aquest exercici d'abstracció, jo crec que si algun dia s'acaba tot això d'Orient Mitjà i de l'Iran, home, jo crec que el balanç geopolític de l'operació desenvolupada pels Estats Units a Iran, el balanç serà tendirà a paupèrrim.
1: Sí, molt breument, Arnau. Donald Trump ens ha ensenyat que no ens l'hem de creure quan anuncia tant treves com altos al foc, com tornades a les hostilitats. En aquest sentit, jo sí que voldria apuntar que aquesta decisió d'última hora potser no es deu tant a una estratègia calculada per ell d'amenaçar amb un atac sense precedents, com ja va fer fa uns mesos, per cert, dient que una nació sencera es destruiria d'un moment a l'altre, fa un parell de mesos, sinó també els riscos reals que comportava una escalada de tota la regió i una desestabilització seriosa de l'Orient Mitjà. Agreujar la crisi econòmica global, la inflació, l'augment del preu de la benzina, les reticències també dels seus aliats. Tota aquesta decisió també ve d'una trucada que sembla que han tingut aquesta matinada amb el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, i també de que Donald Trump, al capdavall, és qui pren les decisions mirant la tele i a cop de tuit, però amb un equip que tampoc ha demostrat gaire cohesió o gaire unanimitat a l'hora de prendre decisions. Vull dir, té d'un costat personatges del tot aïllacionistes, com per exemple el vicepresident Benz, però també els falcons intervencionistes, com és el cas de Marco Rubio. Vull dir que...
2: Per tant, poc optimista veig aquí la taula amb la treva que ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a l'Iran. Que, per cert, si voleu ser exclusius i tenir els missatges de Donald Trump a les xarxes socials abans que ningú... Ah, no sabeu això?
0: No.
2: Si voleu saber tot el que escriu Donald Trump abans que tota la resta, una estona abans, ara ofert
1: abans,
2: Donald Trump...
1: Abans que Donald Trump mateix.
2: Abans que Donald Trump no, però abans que la resta, si pagueu $100,000 al mes, ho podeu tenir abans, amb tot el que això implica de informació privilegiada a nivell internacional.
0: La borsa, tot,
2: És el que ha anunciat Donald Trump, que també vol fer calaix. En fi, seguirem tot plegat també les últimes ocurrències de Donald Trump. Abans, però, quatre anuncis. Rematem la tertúlia amb una història que, si sou o si aneu a la Costa Brava, potser us interessa.
4: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
7: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
8: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
4: RAC 1.
11: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: RAC 1.
13: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
14: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
15: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
16: No, que no és gens bo per la pell, nena.
17: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
18: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
19: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
20: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
21: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
20: Bon estiu.
21: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
20: a rac1.cat.
21: El portal de RAC 1. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
2: Un minut i seran a les 11 del matí. Els alcaldes de la Costa Brava estan en peu de guerra per una decisió del govern espanyol: eliminar l'unitat de submarinistes de rescat que la Guàrdia Civil té a la costa gironina, la Costa Brava. De fet, s'ha decidit que gestioni des de Barcelona, centralitzat, tota aquella costa, que són, si no m'equivoco, uns 200 quilòmetres de costa. És un grup especial que està instal·lat des de fa dècades a l'Estartit, on cada any es fan 70.000 immersions de submarinistes. De fet, és un dels punts clau pels submarinistes a tot l'estat, a tota la costa espanyola. I a l'Estartit és terme municipal de Torroella. Per això, a aquesta hora, quan gairebé són les 11 del matí, el seu alcalde és el Jordi Colomí i ens escolta el Via Lliure de RAC1. Alcalde, bon dia. A veure si podem escoltar l'alcalde. Jordi Colomí, què tal? Bon dia.
22: Molt bon dia.
2: Ara sí, senyor Colomí, què tal? Això, la Guàrdia Civil us ha notificat que tenen la intenció de tancar aquesta unitat de submarinistes. Per què estan vostès en peu de guerra? Per què els sembla una decisió arriscada?
22: Bé, doncs penso que és evident que un grup com aquest del GEAS, ubicat a l'Estartit, on tenim el tant per cent d'immersions més important, no només de la Costa Brava, sinó gairebé del Mediterrani, doncs allunyar-lo d'aquí doncs és un perjudici enorme, perquè la rapidesa en l'actuació en aquests casos d'accidents és urgentíssim, entre moltes altres coses, però en aquests casos doncs és la urgència és temps, i estar a Barcelona en lloc de l'Estartit és molt diferent.
2: Els diuen quin és el motiu per centralitzar això des de Barcelona?
22: No han donat cap explicació. Jo vaig enviar una carta a la directora general de la Guàrdia Civil i em va dir que és per motius operatius. Mm-hmm. Diu que millorarà el servei amb aquest tipus de centralització, però és evidentment que això no és veritat. És impossible que millori el servei si el servei el tens a 2 hores de cotxe i no sé quantes hores de navegació, no? Ja dic, quan un submarinista queda tancat a dins una cova, els minuts són essencials per l'actuació i, evidentment, es pot tractar d'un tema que en moments molt habituals o en situacions molt, molt habituals són de vida o mort, no?
2: I alcalde, no sé si, de fet, oficiosament el que diuen des de la Guàrdia Civil, des de la direcció de la Guàrdia Civil, és que aquesta unitat a l'Estartit gairebé no té molta feina, però diria que vostè això ho contradiu, que diu que no és real.
22: No, és que la feina no és només l'acció urgent, no és només l'acció d'emergència que es produeix, sinó la formació, la pedagogia, la mentalització a tota la gent que està en el mar, doncs que faci una feina de prevenció perquè aquests accidents passin cada cop menys. Tot això és molt i molt important evitar doncs que en èpoques determinades doncs es produeixin aquestes desgràcies que veiem cada any, no?
2: Vostè deia que l'Estartit, Torroella, aquesta costa aquesta part de la Costa Brava és una destinació de referència també pel busseig mundial, moltíssims bussejadors, diria que unes immersions al voltant de 70.000 immersions al llarg de l'any, si no m'equivoco. No sé si els preocupa que justament aquesta decisió de retirar part de la Guàrdia Civil d'aquesta protecció faci tenir la sensació a molts d'aquests bussejadors que estan menys segurs, que tenen menys seguretat.
22: Bé, jo entenc que els submarinistes, els diferents clubs que operen tant a l'Estartit com als pobles de la costa del Estartit, actuen amb la màxima seguretat possible. El problema sempre és l'accident, que sempre es pot produir, no? I el problema és també quan inspecciones, quan explores situacions doncs que no són habituals, com ara les coves del Montgrí. Mm-hmm. Les de les Illes Medes estan més que explorades, segurament no tenen gaire problema, però les coves del Montgrí n'hi ha moltíssimes que moltes d'elles encara no es coneixen del tot, i per tant aquesta aquesta immersió en aquestes coves, aquell accident fortuït, tot això és el que a nosaltres ens preocupa més, perquè realment són situacions que ningú té controlades, és impossible de controlar, i això és el que a nosaltres ens preocupa, que la gent que els ha d'intervenir estiguin a 2 hores. Si realment aquí es fes un acord, digués, no, és que en lloc de la Guàrdia Civil hi haurà els Mossos d'Esquadra.
2: Això li anava a preguntar.
22: Doncs perfecte, perfecte, no hi ha cap problema, però és que els Mossos d'Esquadra, ara per ara, encara no tenen les competències ni la formació per fer-ho.
2: Clar, hi ha una unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, però no tenen les competències legals en policia judicial. Aquest és el quid de la qüestió, no?
22: Aquest és una altra qüestió que també és molt important a tenir en compte, no?
2: Doncs ho seguirem, senyor Colomí, alcalde de Torroella, Jordi Colomí, amb aquesta situació, també preocupants, perquè això ja està en marxa, és a dir, quan s'executa aquesta retirada?
22: De fet fa mesos que ho estan executant.
2: D'acord.
22: Perquè havíem arribat a tenir 8 guàrdies civils del GEAS, sí. I ara actualment n'hi ha un.
2: Un.
22: Per tant, estan produint un desmantellament permanent, sí. I creiem que en 2 o 3 mesos s'acabarà.
2: Doncs n'estarem pendents, insistim, d'aquest tancament de la unitat d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil, en base, diria, a l'Estartit, a Torroella de Montgrí, però que afecta, evidentment, a tots els quilòmetres de la Costa Brava. Alcalde, moltes gràcies per atendre'ns.
22: A vosaltres. Vinga, fins ara.
13: Bé, més enllà de les causes i les raons que hagin empès aquesta decisió, jo crec que el que sí que hauríem de subratllar és la manera de fer d'aquest estat i d'uns cossos policials poc o insuficientment vinculats amb el territori, que és prendre decisions de forma unilateral, sense consensuar-les o sense debatre-les, o almenys sense tenir en compte l'opinió d'actors implicats i en presència sobre el territori, com són els mateixos alcaldes o els consistoris locals, i de forma poc transparent. Per tant, senzillament, esperar que no haguem de lamentar la decisió.
2: Doncs estarem pendents, perquè aquesta és una situació que ens va sobtar des de fa uns dies, que comença a executar-se i que, efectivament, hem parlat amb un dels alcaldes, però ens consta que de diferents partits, de diferents ideologies, de diferents municipis, estan preocupats aquests alcaldes de la Costa Brava per aquesta situació, que pot portar algun perill pels bussejadors. Gràcies a tots, Arnau Muniesa, Cugat Comas, Laura Fàbregas, i fins la propera, una abraçada.
1: Vinga,
13: que vagi bé.
2: Les 11:06. I a aquesta hora actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
3: Bon dia.
2: Violeta Martos, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Iran desconfia del principi de pacte amb els Estats Units. El ministre de Defensa iranià ha qüestionat el canvi de postura de Donald Trump, que aquesta matinada ha cancel·lat l'escalada bèl·lica per donar una altra oportunitat, diu, a la pau.
3: El ministre de Defensa iranià diu que el gir de guió de Trump pot ser part d'una guerra psicològica i avisa que no baixaran la guàrdia. El polític iranià diu que el seu país es pren totes les amenaces com certes perquè mai se'ls agafi per sorpresa. Són les primeres reaccions que arriben de l'Orient Mitjà. La suspensió dels atacs, almenys de moment, hi hauria tingut molt pes una trucada del príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman. A primera hora del matí ho explicaven mitjans nord-americans i ara també hi donen veracitat els mitjans saudites, segons explica l'agència del país. Trump i el príncep van parlar en una trucada telefònica marcada per la petició de tornar al diàleg i a la conversa. Bin Salman hauria remarcat la necessitat de buscar solucions diplomàtiques, diu l'agència, que preservin la seguretat i l'estabilitat a la regió.
2: En canvi, a Ceuta comença a recuperar-se la normalitat a poc a poc. La xifra de morts continua rondant el centenar, encara que no es descarta que augmenti. Això sí, pels carrers encara deambulen desenes de migrants, molts nois joves, fins i tot menors, que van creuar la ciutat autònoma i ara es resisteixen a tornar.
20: El Marroc és la porta de sortida cap a Europa i per això els experts recorden que la crisi humanitària a Ceuta és l'última esglaó, la conseqüència d'una gran crisi. Ara la clau serà veure què en treu el país africà de tot plegat. N'ha parlat al Via Lliure el periodista i expert en economia i relacions internacionals, Jaume Portell.
23: El seguiment interessant és si el Marroc treu algun tipus de concessió. La darrera vegada, després que entrés molta gent el 2021, la posició d'Espanya sobre el Sàhara va canviar considerablement. Per mi, l'interessant seria no deixar aquest focus i els propers dies veure quina concessió pot aconseguir el Marroc. I aquí segurament trobarem el vincle entre això que ha passat i un nou contracte, diguem, entre la Unió Europea i el Marroc.
20: I encara que no es pot assenyalar directament al Regne del Marroc, Portell ha reconegut que no podria haver passat sense la connivència del país. Més enllà de les conseqüències d'aquesta crisi humanitària, Ceuta continua recuperant la normalitat enmig d'un ambient tens. Aquest migdia està previst que visiti la ciutat el líder d'ultradreta, Santiago Abascal. Això després que ahir grups neonazis i agitadors d'extrema dreta organitzessin una manifestació a la ciutat. La protesta en contra dels migrants va fracassar gràcies als veïns. Reivindiquen que sempre han conviscut en pau, independentment de la seva religió, i no volen que elements agitadors ho canviïn.
2: Estem pendents també de l'incendi que crema des de divendres a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Notícia d'aquesta de fa una estona. Les flames han arrasat 37 hectàrees i hi ha un focus secundari a poc menys d'un quilòmetre, tot plegat en un diumenge amb un risc d'incendi elevat i en què es mantindran les temperatures altes. Laura Ballart, bon dia.
0: Bon dia. La calor continua ben present amb màximes que tornaran a moure's entre els 35 i els 40 graus de l'interior, mentre que a la costa l'aixafogor continuarà sent molt intensa. El sol s'imposarà aquest diumenge a la major part del país, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podran deixar alguns ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa i pedra, on han activat avisos per intensitat de pluja per més de 20 mil·límetres en mitja hora. Més, el vent del sud bufarà amb alguns cops moderats i forts a les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent.
2: Gràcies a totes. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Neus Rossell, bon dia. Ai, Neus Rossell, perdó, Nora Rossell.
5: Bon dia.
2: Bon dia. I a partir d'ara aquí al Via Lliure, què hem de fer fins les dues?
5: Doncs arrenquem amb la fantàstica secció d'Arturo Puente i Sandra Vicente dedicada al meravellós art d'insultar.
6: Jo ho trobo gravíssim, una falta de respecte, vaja.
2: Això sí que és una falta de respecte, equivocar-te amb el nom.
5: Després entrevistarem la Gemma Marfany, genetista, per descobrir tots els secrets de l'ADN i de la modificació genètica.
24: Quina locura, de veritat, això és una autèntica locura.
5: I després parlarem de música amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán i arribant a la una entrevistarem una noia que se'n va demà cap a Pequín per participar en el concurs internacional més important de llengua i cultura xineses.
25: Ni hao. ¿Qué estás haciendo? Practicando chino, hermano.
2: Practicando chino, hermano. I així arribarem a les dues.
5: Arribarem a les dues amb les taules per dos, avui amb l'Urxata com a protagonista.
2: Gràcies, Nora Rossell.
5: Gràcies.
2: Les 11 i 10 minuts, de seguida tornem.
21: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
26: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 per la Diada Firagost.
28: Va, va, va!
21: El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
29: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
21: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells de RAC1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 de del món casteller.
28: Descarregat!
21: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta

0: tràfic per tu.
1: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
2: Les 11 i 12 minuts. Ja tenim per aquí l'Arturo Puente i la Sandra Vicente. Abans de parlar d'insults, com sempre fan els diumenges amb aquest parell, Neus Aldeguer, un consell.
3: Doncs mira, l'estiu és important adoptar hàbits segurs a la platja, piscines i aigües interiors i actuar amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes. Evita banyar-te si et trobes malament o estàs cansat o cansada. I si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gencat.cat/banysegur.

0: Vinga, va, a aquesta hora del matí podem saludar els nostres, podríem dir, els nostres insultadors de confiança. Els nostres, sí, insultadors de confiança.
1: Sí, està bé, està bé.
0: Sandra Vicente, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Arturo Puente, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Recordem, nova secció del Via Lliure Estiu, aquest Animus Injurandi, que mai sé com dir-lo, però com deia la setmana passada la Sandra, no vindrà cap llatí a corregir-me.
2: No.
0: Això, recordeu que és aquesta secció que una estona per repassar aquest noble art de l'insult, d'insultar, que animem a tothom a insultar una miqueta més, potser, però amb carinyo.
3: Sí, home, sí.
0: Deixem-ho així.
2: Sí, sí, sí.
0: La setmana passada vam parlar de Muhammad Ali, entre altres coses, i aquesta guerra psicològica que feia servir per en l'esport i en el seu particular, en la boxa. Avui, què ens porteu?
2: Què em diries si et dic que no només ets un terrible periodista, sinó que, a més a més, ets una persona terrible i un professional de tercera classe,
0: Arnau? No, tampoc cal posar-se així, Sandra. No sé, et convido aquí a casa meva, al Via Lliure, a RAC1, i
2: em
0: respons d'aquesta manera.
2: O sigui, que em vols fer fora, eh?
0: Doncs
2: que
0: no, sàpies... no estic dient això.
2: Bueno, pues, igualment, encara que no em vulguis fer fora, que sàpies que és un corrupte i un estúpid, que no saps dir Animus Injuriandi.
0: Corrupte, estúpid, professional de tercera classe, no sé què us està passant, però
2: mira,
0: avui...
2: Calla, porquet.
0: Ma.
2: Ara
0: t'estic veient
2: ara.
0: Que...
2: estigat molt,
0: ja sé, això de porquet ja està. Ara ja m'ha canviat. Jo crec que ja sé per on vas.
2: Vale, doncs jo crec que ja està bastant clar, però si alguna persona que encara no ho sap, us donarem una pista més.
0: Tothom alçat.
2: Mans al pit. Mans
3: al pit.
0: El Via Lliure de RAC1.
3: Exactament. Parlem ni més ni més que del president dels Estats Units d'Amèrica, el senyor Donald Trump.
0: No serà que no passem tot l'any parlant d'aquest senyor.
2: Sap greu.
0: Aquí també haguem de parlar de Donald Trump.
3: No es podia fer una secció sobre insults
0: sense
3: parlar de Donald Trump.
0: Això és veritat.
3: Que és coneguda, a més pel seu amor a la guerra i per la seva curiosa tria estètica en tots els sentits, per la seva gran capacitat per l'exabrupte, per l'insult, per la falta de respecte, per la befa, per atacar tothom, sobretot si són dones, si són persones racialitzades, si són persones que estan per sota d'ell, que és la resta de la humanitat.
2: En general, Donald Trump no es talla, ja ho sabeu, ja teniu més que clar, i és d'aquests polítics, o persones en general, no?, que quan es veuen acorralats, doncs tendeixen a insultar i desprestigiar qui sigui. La majoria d'insults que ha dedicat amablement a l'Arnau...
0: Sí, amablement, s'ha vist.
2: M'he rigut mentre
0: no,
2: tu
0: ho deia. Sí. Jo us he animat a insultar i el primer que he rebut he estat jo.
3: És així.
2: Com era allò de que un niño s'acuesta a la banda? Pues això. Doncs aquests insults que t'he dedicat estaven inspirats en una de les darreres barrabassades de Trump, que és una entrevista que va tenir lloc a la NBC. Us haig de dir, a veure, a mi també m'hagués costat bastant mantenir la compostura, perquè aquesta entrevista la van gravar a una granja de Wisconsin.
3: Aquestes coses que fan els americans.
0: No ho vulguis entendre, tampoc.
2: La imatge era terrible, no? Amb tot de bales de palla, tractors, no sé què. Bueno, la qüestió prometia, no? I, clar, la tensió comença a pujar quan la periodista li pregunta a Donald Trump per unes primàries celebrades a Califòrnia pocs dies abans.
0: Quan li fa preguntes...
2: Quan li fa preguntes, en general.
0: En general, no? Una mica incòmodes, potser, però que fa preguntes.
2: Sí, com està vostè, presidente, buenos días? I llavors s'enfada.
0: Ja s'enfada.
2: No? Doncs, clar, doncs Trump s'altera dient que el sistema electoral estatunidenc en tot el seu conjunt és corrupte i que les eleccions estan totes amanyades.
0: Que bàsicament és les mateixes eleccions, el mateix sistema que l'ha fet ser president dels Estats Units dues vegades, en moments diferents.
2: Tot molt coherent, Donald Trump és una persona molt coherent, com veiem, no? Evidentment, la periodista, que és la Kristen Welker, li demana proves d'aquestes greus acusacions i el Donald fa el mateix que faria un nen de 3 anys quan vol desviar l'atenció, que és tenir una pataleta.
4: You know that these elections are rigged. I won an election in a landslide press.
5: But Mr. President,
4: you know why I got
5: never
4: that?
5: Presented
4: because you have no
5: evidence.
4: Credibility.
5: But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about, I want to talk about Todd Lynch.
4: You have more evidence.
5: Sir.
4: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked.
5: But Mr. President.
4: And so is ABC, and CBS, and CNN.
5: But Mr. President.
4: Your one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
5: Mr.
4: time.
5: Mr. President, let's please...
2: Thank you, darling, have a good day. I se'n va. I a més sentiu la pluja de fons, sí, tot molt dramàtic.
3: Sí. De Tirallonga, eh? Som un país del tercer món, les seleccions estan amanyades, no?
0: Crec repassa, que... repassa, diria, una sèrie de mitjans que ell considera, suposo, que són fake news.
3: Sí, hi ha més proves que mai, sense donar-ne cap.
2: Sí, li demana, i ell, evidentment, no n'hi pot donar cap.
3: Sí, acabem de sentir, no?, com el president dels Estats Units deixa pel plantat d'una periodista en una gran guessa de la mà de Déu, al Wisconsin, que és l'enèsim m'enfado i no respiro de Donald Trump.
0: De manual.
3: Típic.
2: Sí. Clar, el president s'ha de dir que aquesta és una de les últimes, però no és la primera, té tot un historial de menyspreus a periodistes. Mm-hmm. Li va dir Peggy, és a dir, porqueta, el que deia jo abans, a una periodista de Bloomberg, que li va preguntar sobre el cas Epstein. En una altra roda de premsa, en aquesta, al despatx Oval, li va interrompre la pregunta a un altre periodista dient-li que era odiosa.
0: Ara dieu-me Sherlock Holmes, però diria que tot plegat també segueix una mica un patró que hi té a veure si és home o si és dona.
2: Hi ha una certa misogínia, crec que Donald Trump no el veurem marxant al 8M.
0: No,
2: hi ha una certa misogínia. Però també és veritat que la informació política, sense voler jo mai justificar Donald Trump, però és veritat que la informació política es pot arribar a escalfar i que la relació dels periodistes amb els representants públics pot no ser la millor sempre, però per arribar a aquests nivells em sembla bastant fort i fora de to.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, pom, ok, xin, pum, Star Wars.
0: Què és això? Expliqueu-ho.
2: Això és culpa meva, perquè quan estava buscant talls de Donald Trump...
0: A veure, el podem recuperar?
2: Tornem-hi, sisplau.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, pom. Ok, xin, pum, Star Wars.
0: Star Wars, això és Donald Trump.
2: Això és Donald Trump, correcte. És una roda de premsa, no em pregunteu ni de què parlava, ni de què volia dir, però buscant un dia molt tard, a la nit em vaig trobar amb aquest vídeo i vaig dir, això,
0: això ha de sonar per RAC1, clar que sí.
2: Seguim amb aquest senyor, perquè doncs, se li dona molt bé doncs, insultar i fer aquestes coses, però també és un, és un gran, què, malnombrador? Una persona que posa mal nom?
3: Que li encanta posar mal nom.
2: Sí, em compreu el verb?
3: Jo crec que com a gran insultador, on excel·leix Donald Trump és en el de posar mal nom.
0: Yeah.
3: Sí, això és un art, eh? Jo això s'ha de dir que de l'art de l'insult...
0: I s'ha de valorar també una miqueta.
3: S'ha de valorar, totalment d'acord.
2: Clar, perquè hi ha com aquest punt d'enginy, no?, de conèixer el contrincant...
3: És que jo, aquí hem de reconèixer que s'ha de ser molt ingeniós per posar bons mal noms.
2: Sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Bueno, en aquest imaginari, no?, que ha generat, hi ha molts, i alguns són molt ràpid de posar. Vinga, què? Nombrem algun?
2: Vinga, va.
0: Ron
6: DeSanctimonious and Sleepy Joe Birdbrand. You know Birdbrand?
2: Sleepy Joe. Qui és Sleepy Joe, Arnau?
0: Jo diria que és Joe Biden.
2: Correcte. Ding, ding, ding, ding.
0: Sleepy ve a ser com adormit, no?
3: Adormit, l'entorn.
2: És una manera, una de les maneres en què es referia a l'expresident Joe Biden i a la seva agilitat mental durant l'època final del mandat.
0: És veritat que aquella final d'etapa...
2: Quan saludava la mateixa persona dues vegades, parlava sol... Doncs, clar, sense voler jo donar mai la raó a aquest senyor, a Donald Trump, clar,
3: però estava molt ben trobat.
2: Fidel
3: clar,
2: a la realitat.
3: Molt ben trobat, clar, no? Sí, Sleepy Joe. A més,
2: s'adormia en públic, va tenir una etapa que també...
3: Per cert, Donald Trump ara també s'adorm en públic.
0: És que tothom es fa gran,
2: clar, tothom Sleepy Donald.
3: Correcte, eh?
0: Tothom es fa gran.
3: Sleepy Donald, no?, li podríem dir. Vinga, vaja, aquí va anomenar com a Birdbrain.
0: Birdbrain, que seria...
3: Cervell de l'ocell.
0: Cervell d'ocell.
3: Sí, a veure si us en recordeu.
0: Jo no me'n recordo.
3: No, eh, Sandra?
2: Jo és que tinc trampa.
3: A la Nikki Haley. No sé si us en recordeu, la Nikki Haley. Sí, era la seva companya del partit i era una republicana tipus. Una Karen, podríem dir.
2: Una Karen.
3: Per entendre'ns. Va ser ambaixadora de la ONU durant el primer mandat de Trump, i l'enemistat de Haley comença quan es presenta a les primeres republicanes. I els resultats d'aquestes primeres enquestes no li van gens malament. Era la típica republicana de tota la vida, de tradició republicana, i li feia molt de nosa. No?
0: Llavors, I una dona fent-li
3: nosa.
0: Que tornem a estar en el matró, amb el patró.
3: Llavors, Trump va començar a anomenar-la així, i fins i tot alguna vegada li va donar pinso i una gàbia a la porta d'una habitació d'hotel on estava, en fi, totes aquestes coses. I és evident, no?, com que era una dona rosa, li deia Birdbrain, no?
0: I cervell d'ocell, cervell d'ocell, com volem dir.
2: Curta. Com la tita d'un canari, que diríem aquí.
0: Exacte.
2: Més, va, Ron DeSanctimonious, o Ronald Santurrón.
0: Clar, aquest era Ron DeSantis.
2: Com sí, Ron DeSantis.
3: Un dels meus preferits. Sí.
2: Aquest és el meu preferit. Ron el Santurrón. Aquesta us la faig la traducció en castellà perquè sí, m'agrada molt el rodolí, però clar, vinc amb un apunt lingüístic. Sabeu com es diu Santurrón en català? És que ho heu après avui.
0: Santurrón.
2: Santurrón.
0: No.
2: Rossega el tars.
0: Rossega el tars.
3: Jo havia sentit sí, Llepaciris.
2: Llepaciris.
3: Que també és boníssim. Clar. Crec que és una mica això, no? Home ah, d'església, no?
2: És veritat, clar, no me'n recorda de Llepaciris.
0: Ah, rossega el tars està molt bé.
2: M'agrada molt. I a més, fa de mal dir,
0: és difícil. Rossega el tars.
2: Sí, doncs,
0: ostres, ho... aquesta m'agrada molt, eh? Rossega el tars. Me l'apuntaré.
2: Jo ho he après avui quan buscava com dir en català en aquesta...
0: M'agrada.
2: De fet, us haig de dir que en aquestes traduccions d'insults que són una fantasia, també els hi dedicarem un espai, però un altre dia. Avui tornem al Ron Santurrón, Ron Rossega el tars. Era aquest un candidat republicà, Ron DeSantis, governador de Florida, que també estava gaudint d'una popularitat bastant creixent. Doncs el Donald, que es va posar pues, geloset, diguéssim així, es va inventar aquest malnom ajudat del seu equip. I, de fet, alguns mitjans de Florida van arribar a descobrir que els assessors de Trump van treballar amb altres propostes que finalment van ser descartades i que m'agraden moltíssim. Una d'elles era Meatball Ron o Ron Mandonguilla.
0: Ostres.
2: O Tiny D, que era petit D. Serien o malnoms o personatges del Catrés.
0: Això ara, que tenim tots els que ens agrada també l'actualitat política o la comunicació política, l'ala oeste de la Casa Blanca, sí, que tot és d'alt nivell, de grans discursos, de grans... I ara ens hem d'imaginar l'equip de Donald Trump parlant de Ron Mandonguilla i Petit D.
3: Quin mal nom se li, no? Li encaixa millor.
0: Exacte.
2: Sí. Jo com una cimera d'estat d'aquest senyor descartant...
0: Quin descartem i quin ens quedem, no?
2: La realitat supera la ficció.
3: Vinga, va, i l'últim, no? Que aquests un recordareu. Crazy Nancy, li deia...
0: Sí.
3: Nancy Pelosi, aquest és el mal nom per l'expresidenta de la Cambra de Representants, sí, que va ser el principal contrapès polític de Donald Trump. Així que la seva estratègia de defensa pues, va ser basar-se en atribuir tots els inicis de bulleria, no? De que era una dona
0: boia,
3: no? Una senyora que no, sí, que no hi era tota, i li deia Crazy Nancy.
0: Crazy Nancy. Crazy Nancy. Sí. Crazy Nancy. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Això ja no és als Estats Units. Ara aquí ja...
2: un himne, una cosa...
0: No m'ho esperava, això.
3: No. On eres tonta i eres
2: gilipolles. Eres tonta i eres gilipolles. Ojete calor, per qui no els conegui, fantàstics per animar un programa sobre insults. Ens movem cap a l'estat espanyol, perquè, clar... aquesta mania que tenim, no?, de mirar cap enfora per trobar ídols i tal, però clar, és que tenim coses fantàstiques a casa
0: tenim
2: nostra.
0: Tenim bons insultadors,
2: clar,
0: també, no?
2: Clar.
3: Perquè
2: hem de parlar de Donald Trump quan podríem omplir un capítol sencer i 3 i 4, quan hi ha un senyor ben a prop nostre que ens donaria per omplir-ne molts més. Parlem ni més ni menys que de Federico Jiménez Los Santos.
7: O sea, este mamarracho farsante en manos tijeras, el Begoño, riéndose a carcajadas de una votación para que se vaya, pero se reía con esa la risa que tiene de mula Francis.
0: És ben bé que quan dura aquest tall?
3: Ojo,
0: Que són 10, 12 segons, 15? 15 segons, 15 segons, en diu la Marina. I diu, a veure...
3: Farsante, mamarracho, manos tijeras, Begoño, mula Francis.
0: 15 segons, és una habilitat. I fa una imitació de no sé ben bé què.
3: Són algunes de les...
2: La mula Francis.
3: No? Algunes de les perles que ha dedicat només al president Pedro Sánchez. Sí,
0: Això era per Sánchez.
3: Sí, la compareixença d'aquella del Congrés després de l'anunci de la condena d'Ábalos.
0: D'acord. Sí, és fresquet.
3: Sí. Poso context perquè l'oient estigui informat, però...
2: que és igual.
3: És igual. Sí, sí. No, és absolutament irrellevant.
0: Sí.
3: Porta així, no sé, 10 anys, 12,
0: sí.
3: 15...
0: Sí.
3: I són, a més, insults atemporals. És un grandíssim mal nombrador,
2: sí,
3: que hem dit, no?
2: Sí.
3: Però, a més, ell mateix va canviar una mica els malnoms, perquè fíjate com han canviat les coses, que el primer malnom que li va dedicar a Pedro Sánchez va ser, allà, al 2014, El Guapo.
0: Ah.
3: Com una mica... En realitat era com lo de...
2: Bill Brain,
3: sí, correcte,
0: sí.
3: Era, sí, com que per dir-li que l'única cosa que tenia de bo era que era guapo, no?
0: És guapo, però res, no?
2: I mira on estem,
3: I mira on estem. Després li va començar a dir a Sánchez Falconetti, és que he fet una mica de genealogia.
0: Ah, del sí, pel Falcon, no? Per l'avió privat del president.
3: Aquest és una, jo trobo una mica tonto, sí. Falconetti. Sí. Per això...
0: Esperem més de Jiménez Santos. Exacte.
3: Sí, després ja comença una mica millor perquè li deia Fraudillo.
2: Fraudillo, ah, està molt bé.
3: Fraudillo és graciós.
0: De Caudillo, no?
3: De Caudillo, i... de, per el tema del frau i tal. Vale. I així fins avui, que ja la veieu, sí. Pot posar-li 15 amb el nom o 15 insults.
2: Sí. A més està bé perquè són com paraules petites, no? Fraudillo, sí. Falconetti, com per desprestigiar també i com per fer-lo petit, no?
3: Correcte.
2: Sí, no, a veure, no és l'únic, evidentment, Pedro Sánchez que va rebre els mals noms, en aquest cas, de Jiménez Los Santos. És Federico és un home adaptatiu, s'amotlla a l'actualitat,
0: sí,
2: i llavors reparte per tothom. Un altre exemple de noms que van evolucionar. No, Pablo Iglesias va començar sent el Coletas, fàcil, tonto, així, sin más.
0: Jo és crec a dir, que... ell deu ser l'inventor del Coletas, no?
2: Perquè segurament.
0: Després, això també deu ser...
2: que no era difícil.
0: No, no, ja, que potser no era seu. Era més...
2: fàcil, clar, no? Jo també crec que era una
0: era
2: manera...
0: popular, això, popular, potser era tot,
2: sí,
0: no?
2: I potser era una manera de dir-li a aquest senyor de... no m'inventaré un mal nom per tu perquè no duraràs ni quatre telediaris.
3: Sí, sí.
0: Deies que començava sent el Coletas, però...
2: I va acabar sent el marquès de Galapagar, després de la polèmica compra del xalet aquell.
0: Sí, sí, la seva dona, Irene Montero.
2: Sí, correcte. De fet, la Irene Montero tampoc no es va quedar sense regalet i va ser apodada la niña del resplendor.
0: Ah, sí?
2: Juntament... sí, no estava
0: aquesta
2: sola.
0: Aquesta no la tenia controlada, aquesta.
2: No estava sola juntament amb l'altre dirigent podemita, Ione Belarra, perquè Federico fa 2x1, també.
3: I a Yolanda Díaz li deia la fascionària.
0: Li diu encara. Li diu la fascionària.
2: De fet, jo tinc una enganxina de la fascionària enganxada al diari.
3: És que es van reapropiar, no? Es van reapropiar d'aquests insults, i en un d'aquests congrés que feia Sumar o el que fos, van repartir...
0: La fascionària, m'agrada.
3: Però no penseu que Federico només dispara a l'esquerra, eh? També té bales dels que podrien estar més propers a ell, ideològicament, però on tenen, no? La dreta té també unes guerres internes tremendes. Es va inventar, per exemple, això de dir-li... campechano al rei emèrit.
0: Ja, també diré una cosa, campechano és una mica més carinyós, no és...
2: I li ha servit
0: és
2: molt.
0: Un mal nom, podríem dir, però home, suma la imatge aquesta que tenia el rei emèrit, Joan Carles I, de campechano, no sabria com definir-ho ara.
2: Sí, va clar,
0: però és aquesta cosa de, no, proper al poble.
3: Sí,
0: no,
3: el seu fill li diuen el preparado, que és una mica menys...
2: No sabem si és seu. De...
3: No crec que sigui seu. No? Jo crec que Federico contra la monarquia dispara poc. Dispara sempre d'una forma...
0: Però tornem a estar al mateix, el preparado d'entrada tampoc.
3: Sí. El que passa és que és una mica, té una mica d'ironia.
0: Rintintint, no? Sí. Ja.
3: I darrerament, recordeu que l'ultradreta, sobretot, li ha posat al rei Felpudo VI.
0: Sí. Ah, sí, eh?
3: Felpudo.
0: Ostres, aquest no el tenia controlat.
3: Sí.
0: Això, eh? També crec que aniria per Rajoy.
3: Sí, bueno, Mari Complejines, no?
2: Sí.
3: Aquesta cosa de criticar-li la tibiesa de la seva oposició a l'esquerra, primer, i després li deia també com a cosa de Maricomplejines per la cosa aquesta de Blandengue,
0: sí.
3: No? També l'havia dit Aznar, per ser això, eh?
2: El va idear per ell.
3: El va idear per Aznar.
0: Ah, sí?
2: Sí. Ostres, sí. No li va arribar a dir mai, jo diria,
3: El que passa és que després li adapta a Rajoy.
2: Sí.
3: Amb el que, a més, Federico mai no ha tingut bona relació.
2: No.
8: Luego llega el Valdragas, Don Siesta, Don Pantuflo, el Estafermo, el tío largo inútil este... Y viene a decir, estamos hartos de bronca. Tú estarás harto de vino. De ti sí que estamos hartos.
0: Ostres, no recordava aquesta duresa amb Mariano Rajoy.
3: Sí.
2: Jo, de fet, espero que no escolti aquest programa perquè no...
0: Jiménez Los Santos.
2: No arribi mai a atacar contra nosaltres.
0: Que ens envia un missatge, sí, és així.
2: A més, dado a les imitacions, perquè aquest imitava ara era Rajoy, no? Però a mi un dels que m'agrada molt, que li dedica al PP, és... és que m'agrada molt. Bolita de azufre.
0: Bolita de azufre.
2: Sabeu qui és Bolita de azufre?
0: No recordo.
2: Era l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria.
0: Home, Soraya Sáenz de Santa Maria, Bolita de azufre.
2: Bolita de azufre. Era una manera...
0: Em falten moltes classes de Jiménez Los Santos, realment.
3: Està ben tirat.
2: Està molt ben tirat. Era una manera de riure d'una cosa que és petita i dolenta. Jo, com a persona petita, estic molt en contra d'aquest nom, tot i que m'agradi moltíssim. Clar, s'ha de dir, aquesta enquina que li tenia ve perquè la considerava ella, Soraya Sáenz de Santa Maria, responsable del que ell veia o havia vist com un fracàs a l'hora de la política del govern a l'hora de frenar el procés.
3: El procés que va ser un dels grans moments per Federico.
0: Clar.
3: No sé si us en recordeu, però en aquells anys...
2: Va passar malament, va patir, eh?
3: Va patir. En aquells anys plens de clarobscurs, d'èxits i de fracassos, i el millor de tot el que va passar és que va fer brillar la imaginació de Federico. Sí. Perquè quan Puigdemont es va convertir en poco mucho.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Junqueras deia la ley de Lon del procés.
0: No. Ostres.
3: I de David Fernández, de la CUP, deia que havia estat el xòfer d'Otegi.
0: Ah.
3: Una cosa que em fa molt riure, perquè a més a més David Fernández no té carnet.
2: No té carnet.
0: Ah, bona aquesta. Bona, bona, bona.
3: Però la llista és infinita, eh? Sí. Abans de deixar Federico Enrere, perquè podríem estar sí, un dia sencer, no vull deixar de recomendar-vos la Federicopèdia.
2: Com?
0: Existeix això?
2: Sí, Federicopèdia.com. Tu que deies que necessitaves classes, apunta, Arnau.
0: Com és?
3: Federicopèdia.com. Un lloc web que es va actualitzant periòdicament sí, sí. I on podeu trobar
0: mira,
3: totes
0: mira,
3: les millors...
0: Sí, sí. Estic entrant, sí, sí.
3: Totes les millors ocurrències és de Federico.
0: Mira, la primera que surt ara...
2: A més té com un modo aleatorio.
0: Sí, sí. Ah, doncs a mi m'ha sortit la Moranca, que és María Jesús Montero.
2: Mira.
0: El segon... És el príncipe de los Manteros, que és en Vallé, el
3: diputat,
0: el exdiputat de Podem. L'abuelita Simpa, que és...
2: qui és?
0: L'exalcaldessa de Madrid.
2: Carmena.
0: Carmena.
2: Ho he pensat, no ho diguis.
3: L'abuelita sí, Simpa.
0: I també, per tenir-ne per tots, és Teodoro García Egea, que li deia, o li diu, el escupehuesos. Per tant, això és, insistim, a federicopedia.com.
3: Correcte.
2: Gaudiu.
0: No coneixia... No coneixia aquesta pàgina web. Va, més coses.
2: Més coses, ens movem. Deixem de banda aquests senyors, senyoros, Donald Trump i Federico Jiménez Los Santos, i ens quedem una mica més tranquil·lets amb aquesta sintonia que hem triat. I us volia preguntar si vosaltres teniu algun mal nom de l'escola, ara que estem parlant de malnoms, en aquest programa. O si el teniu avui.
0: Mira, ni ho sé.
2: Ni ho vull saber.
0: Si el tinc, no ho vull saber. I no recordo especialment a l'escola que el tingués. No, Sí que veia que era típic, a vegades, aquests malnoms, a vegades també relacionats amb bullying i coses vàries. Però no el recordo especialment.
2: No?
3: Jo tampoc. Mira que el meu poble era de Genelogui, sí. És a dir, tenies el malnom de casa teva.
0: Sí, això sí. Això és
2: casa no sé quant.
3: Sí, o el dels no sé què, no? Si
0: el de Cal Turís.
3: Sí.
0: De...
3: Això ho feia, però... Jo, a la meva família, jo crec que però no arribàvem ni això, diguem-ne.
0: Clar, com a insult a l'escola, jo no recordo. Hòstia, més enllà de potser... Bueno, això, aquesta cosa amb els que portem ulleres, de, que algun cop t'hagin dit...
2: Quatre ojos.
0: Però no especialment.
2: Sí, clar, quan ets petit, les coses físiques, no?
0: Exacte.
2: Tirant molt... Jo us haig de dir que us envejo una mica, perquè de joveneta en vaig tenir uns quants, però crec que no es poden dir en aquesta franja horària.
0: Ens estalviem.
2: Sí, perquè a més, com sabran les dones que m'escoltin, la majoria amb els noms que se'ns posen a nosaltres estan bastant sexualitzats, no? Però, bueno, la qüestió, la clau, com tot, no?, és prendre-s'ho en perspectiva, si es pot donar-li la volta. S'ha de dir, també, aprofito per dir, no poseu malnoms basats en els físics, nens i nenes, catalans i catalanes, això no se fa.
3: Això no es fa.
2: Però si us ho fan, la qüestió, com deia, no?, és prendre-s'ho amb humor i donar-li la volta. Jo no ho vaig saber fer, però hi ha gent que segur que sí.
0: Que és una mica el que dèiem abans de Yolanda Díaz, que també de la Faixionària, sí. I que va fer Perro Sánchez, Sánchez, que és Pedro Sánchez, que fins i tot recordo que va fer, no sé si era enganxines d'això, de Perro Sánchez, sí, i d'altre merchandising per aquella campanya del 23J, ara fa 3 anys.
3: Aquest és un exemple boníssim, perquè bueno, aquest d'entrada és un mal nom pel qual no cal tenir gaire imaginació.
0: No.
3: És una... No Perro Sánchez, no? És una forma de dir-ho com vaga, no? Però es va començar a popularitzar a xarxes socials com una manera de desprestigiar el president del govern, i un fenomen una mica que no tenia més misteri i que es va fer viral gràcies a un nen que va ser entrevistat al Telemadrid.
9: Y estos pequeñajos que ahora, pues, igual, pues se tendrán que irse a Sierra Nevada, a los Pirineos, pero
2: pobrecito,
9: con lo bien que se esquía aquí en Navacerrada, ¿verdad?
10: Eres Perro Sánchez, que eres el peor.
0: Ostres, no, així aquest és l'origen del Perro Sánchez.
2: Sí, sí,
0: a Telemadrid,
2: sí,
0: un nen que devia ser un criajo que...
2: Sí, 4-5 anys.
3: Amb aquesta contundència,
2: En un cos
3: Perro
2: petit.
3: Perro
0: Sánchez,
3: no
0: el cierres.
2: Tot això perquè volia tancar per remodelar o refermar un camp d'esquí, unes pistes d'esquí.
3: Sí, això va ser una bola de neu que es va fer molt grossa.
2: M'ha millor dit.
0: Sí, senyora.
3: I, bueno, de seguida internet es va inundar de memes, de referències d'aquest mal nom.
0: És que realment, clar.
2: Però el que sí que us punxarem és una altra cançoneta, que és la que va triar Pedro Sánchez, per acabar de fer-se seu aquest mal nom.
0: Per intentar donar la volta.
2: Vinga. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo, pero no quiero llevarlo.
0: Va, Rigoberta Bandini, amb aquest perra que sonava a molts mítings, efectivament, del Partit Socialista durant, sí, durant diverses campanyes, però especialment sí, la del 23, sí, la del 23J. Sí, sí, sí. Exacte.
2: Un gran exemple.
0: La del perro Sánchez Claris.
2: Un gran exemple d'aprendre les coses amb humor.
0: Sí, senyor.
3: Totalment. Abans d'acabar la secció, us volem recordar que ens encantaria que ens enviéssiu els vostres insults, malnoms...
2: Malnoms, sobretot, avui.
3: Malnoms, avui ens enfoquen en malnoms. Si teniu malnom, si us han posat un malnom, si hi havia algun al vostre... Sempre, ojo, això que hem dit, això de la qüestió més física, això del bullying, no és això.
0: No ens agrada.
3: Estem aquí per riure i per fer...
0: I per buscar una mica d'enginy, una mica de que ens trenquem una mica el cap per això.
2: I els malnoms, que estan molt bé si són compartits i acceptats, vull dir, això, superbé.
0: Recordeu, doncs ens podeu fer un missatge o una nota de veu al mòbil del programa, apunteu 606 25 64 39, repeteixo, 606 25 64 39, o també un missatge de text al vialliure@racu.net. per tant, això, digueu-nos el vostre nom, la vostra edat, també des d'on ens escriviu, i a partir d'aquí crec que hi ha una sorpresa final d'estiu que...
3: Algo farem.
2: La que no la saps, eh?
0: No, jo no la sé.
2: I
0: la Sandra Vicente, que també ens sorprendran a finals d'estiu. Hem començat parlant de Donald Trump i hem acabat de Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
3: Bueno,
0: tant,
2: sí.
0: Dia complet d'aquesta secció d'aquest imperi dels malnoms, podríem dir.
2: Sí, estem fent un servei públic perquè us estem donant eines per enfrontar-vos als vostres enemics durant aquestes vacances. Ara sí, més cultes i amb més eines per practicar, com dèiem, el deliciós art de l'insult, ens acomiadem fins la setmana que ve, però abans un consell, ho dèiem, si mai us posen un mal nom, no des de l'amor i des del carinyet, sinó des de la mala bava, respireu, prengueu-vos amb humor i sobretot poseu-vos perres.
0: Sandra Vicente, Arturo Puente, moltes gràcies una setmana més per venir aquí al Via Lliure de RAC1.
3: Moltes gràcies, bon dia. Gràcies.

0: RAC1.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: RAC 1.
2: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
3: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
2: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
4: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
2: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
0: RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
5: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. A RAC1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
3: 4 minuts i seran 11:45. Neus Aldeguer, un altre consell.
6: Doncs atenció a tots aquells que teniu esperit de pirata, perquè ara en podeu ser un de veritat al Delta de l'Ebre. Fins al 28 d'agost podeu viure la missió Pirata Mont Natura Delta, on hi trobareu enigmes per resoldre, tresors amagats i tot històries que prenen vida enmig de la natura. Una experiència familiar plena d'emocions. Podeu fer la vostra reserva a montnaturadelta.com i no us encanteu, que les places són limitades.

0: I a aquesta hora us vull llançar una pregunta. Us imagineu que poguéssim triar si els nostres fills tindran els ulls blaus, els ulls verds, que sabéssim si d'aquí a uns anys, per exemple, patirem una malaltia o una altra? Són preguntes que ja entenc que puguin semblar de pel·lícula de ciència-ficció, però potser hi som més a prop del que ens pensem. De fet, es podria dir d'alguna manera que ja hi som, però volem aclarir si realment això va de debò. Si hi ha algú que és expert en aquest tema i que de fet ens podrà explicar tots els secrets d'aquests avanços científics, ella és la genetista Gemma Marfany. Què tal, Gemma? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Gemma és doctora en biologia, especialitzada en genètica. Aquest concepte que tots coneixem, però que no sé si tots acabem d'entendre del tot, per això avui intentarem xerrar amb ella, intentarem aclarir de què va això. D'entrada, comencem pels que no en sabem, que no en tenim ni idea de què va això. Podríem definir per la gent normal, la gent mundana, què són els gens, què és un gen?
1: Els gens és el nostre manual d'instrucció.

0: en l'ADN, en els éssers vius. I, clar, l'ADN és una molècula. Llavors, cada trosset, cada instrucció és un gen. Llavors, tens una instrucció per fer la queratina, que és la que forma, doncs, no?, el cabell. I tens una altra instrucció pel color, per exemple, doncs, de la melanina, que és el que s'acumula a la pell i dona aquest color fosquet. O sigui que tens instruccions per quasi totes les funcions que fa el teu cos.
1: D'acord. Això, un llibre d'instruccions, podríem dir, que ja ens quedem amb aquesta idea. Clar, la meva pregunta, també, de persona que no hi entenc gaire, com pot ser que una cosa tan minúscula, un gen, pugui també determinar coses tan importants en el nostre dia? Per exemple, parlàvem d'una malaltia crònica, una malaltia mortal. Com podem fer entendre a la gent que això té aquest pes tan important?
0: Mira, com que tu em parles d'un llibre, anem a posar aquest símil perquè la gent segur que l'entén, no? Llavors, l'ADN està format com de lletres.
1: D'acord.
0: Això també és fàcil d'entendre. Llavors, tenim, si fos equivalent a llibres, tenim 6.600 llibres. Cada un d'ells té 500 pàgines i de cada pàgina té com 2.000 lletres.
1: Carai.
0: I d'aquests 6.600 llibres, 3.300 de pare i 3.300 de mare. Llavors tens instruccions i tens frases. Doncs ara imagina't que jo li parlo a la gent i li dic: suposeu una de les frases d'un d'aquests llibres que diu: la casa és bonica. Vale, ara imagina't que canvies una lletra, la S de casa per una R. La cara és bonica. Té res a veure? És una altra cosa diferent.
1: Ho canvia tot?
0: Doncs això és el que passa. Això se'n diuen mutacions. Les mutacions són canvis en les lletres de l'ADN. I pot ser que sigui important o que no.
1: Mutacions naturals.
0: Sí, es donen a l'atzar en general, ara, però poden ser accelerades, clar.
1: Ara no parlem de modificació genètica, que ja, no. Ja hi entrarem.
0: No.
1: Una pregunta gairebé filosòfica que pensava aquests dies quan sabíem que vindria la Gemma Marfany, que és genetista, aquí al Via Lliure de RAC1. Això gairebé filosòfica, però podríem dir una mica que la genètica o els gens és el més similar al destí? Perquè en el fons no deixa de ser una cosa que ja ens marca com a mínim un camí molt important de la nostra vida, del nostre cos.
0: Aquesta, com molt bé dius, és una pregunta filosòfica, perquè els humans sempre ens hem debatut entre, no?, el lliure albir i la determinació absoluta. Doncs la genètica no és exactament ni una cosa ni l'altra. És un, per depèn de quines instruccions, és molt, molt, molt important. Per exemple, si tu tens les instruccions, una mutació concreta en un gen o K2, per exemple, un concret, fa que segur que tinguis els ulls blaus.
1: D'acord.
0: Blaus, blaus, blaus. I ja està, no pot ser una altra cosa, perquè està superdeterminat. Però, en canvi, per altres qüestions, com per exemple l'alçada d'una persona, no hi ha un únic gen, hi ha molts, tots ells estan interaccionant. És com si tu fessis una construcció molt complicada i tens moltes peces que han d'anar encaixant. I, clar, depenent de com, entre elles, doncs pots donar un resultat o un altre. Però la genètica és, perquè tothom ho entengui, mira, és quan tu jugues a cartes, és la mà de cartes que t'arriba, tu no la tries.
1: Yeah.
0: I t'arriba meitat de cartes de pare i meitat de mare, però les has de jugar.
1: I si la jugues d'una manera o una altra, és diferent la partida.
0: Ara, evidentment, depèn de quines cartes tinguis d'entrada. Tu saps segur, per exemple, si estàs jugant al pòquer, depèn de què tinguis, tu dius, bueno, impossible que faci un pòquer, o impossible que faci una escala de colors, però puc jugar-les millor o pitjor. I això és el que se'n diu ambient, i en termes de genètica és l'epigenètica.
1: Per entendre'ns, és com l'entorn social llavors defineix la teva vida més enllà de la genètica?
0: No només el social, o sigui, també, per exemple, que no hagis passat certes malalties, que hagis tingut una bona alimentació, que hagis fet exercici físic, o sigui, l'ambient en genèric, incloent-hi l'espai intrauterí, o sigui, tot això que no està només en els gens, però que interacciona.
1: Coses pràctiques, coses concretes, fins i tot. Pot ser que dues persones que no són família tinguin una majoria de gens igual i que, per tant, s'acabin assemblant molt?
0: No en conjunt, en algunes coses sí. Anem a veure, és a dir, per començar ja t'he dit que tinc meitat de pare i meitat de mare.
1: Sí?
0: Per tant, com que ells també tenien la meitat dels seus pares, jo tinc aproximadament un 25% de cada avi. I, per tant, si és anant enrere, doncs un 12,5 a cada
1: el tant per cent es va reduint.
0: Exacte.
1: A mesura que puges l'arbre genealògic.
0: Però compartim, perquè al final els humans som una espècie que ens hem expandit fa molt poc, i per tant tothom que hi ha en el món està més o menys relacionat. Clar, si tu agafes dues persones molt, molt llunyanes, jo què sé, una, per exemple, d'Àfrica, Àfrica és el lloc on hi ha més diversitat genètica, doncs potser estan més llunyans. Però si tu agafes dues persones europees, segur que són cosins sisens, setens o vuitens, d'alguna manera, perquè no som tan llunyans.

0: Llavors, amb tots compartim. Fins i tot tenim ADN de Neandertal, els europeus, entre un 2 o un 8%, depenent d'amunt. Però la pregunta que tu em feies pot passar, per casualitat, que dues persones que no són ni parentes ni es coneixen comparteixin gens, per exemple, d'una cosa que veiem molt, com són la forma de la cara. I això hi ha un estudi que es va fer per investigadors d'aquí de Barcelona que justament va trobar això, no? És a dir, amb altres gens potser són molt diferents, però amb aquests que determinen la forma del crani, els ulls, etc, etc, és que semblen com si fossin bessons i no ho són. Però només amb aquests gens, no amb la resta.
1: Parlaves de bessons. Això vol dir que els bessons tenen els mateixos gens?
0: Els que són monozigòtics, sí, precisament.
1: Exactament, perquè... hem de dalt a baix aquests 6.000 llibres que deies.
0: 6.600 llibres, sí.
1: 6.600.
0: Sí. El que passa és que l'important d'aquí és recordar que, tot i que siguin idèntics, l'ambient pot ser una mica diferent i després les mutacions atzaroses que surten des de que es van separar. Això és a l'inici, quan tenies el zigot, segurament molt poc després es va escindir en dos i cada un d'ells ha fet un camí diferent. Per exemple, un pot tenir una piga i l'altre no, per exemple.
1: Parlàvem abans de modificació, que no era ben bé el que d'allòs, però jo et plantejo la modificació genètica. Podem modificar avui en dia algun d'aquests gens?
0: Tenim les eines. Una cosa és que les tinguem i les altres és quan i com les fem servir.
1: Bon matís aquí. Després parlarem també d'ètica, d'ètica en la genètica, però ho podem fer, eh? Ho podem fer avui en dia amb la tecnologia que tenim, amb la ciència.
0: S'ha intentat fer, de fet, i hi ha unes nenes xines, tres nenes xineses, que ja van ser modificades, jo diria més aviat mutades, però sí, diguem-ne que l'intent hi és. Pensa que aquesta tecnologia, que cada vegada està millorant més, la utilitzem per generar canvis en animals, en plantes, amb bacteris, amb el que vulguem, i funciona bé. Però hi ha uns riscos i uns avantatges. És quan parles d'humans, has de tenir molt en compte què vols fer.
1: Que amb un animal o amb unes plantes pots assumir un risc i amb uns humans pots assumir-ne un altre, vols dir.
0: Exacte. I també és molt diferent que facis aquesta modificació en embrions, és a dir, que tot aquell individu estarà modificat i passarà la descendència, que ho facis només en unes cèl·lules del cos, que això ja s'ha fet per curar malalties. Però només arregles una part del cos, per exemple, el moll de l'os. Però no passarà la descendència. Tu només estàs fent una teràpia.
1: Això anava a dir, és a dir, va per parts, perdona les preguntes que són, ja et dic, que no acabo de ser, no puc ser tècnic, però va per parts aquesta modificació? Ha de ser una cosa molt concreta la que es modifiqui o permet la ciència avui en dia modificar coses molt diferents a una mateixa persona?
0: Com que hi ha riscos a la tecnologia, normalment, bioèticament, que encara no hem parlat, però això és necessari aquí, has de sopesar molt bé risc versus benefici. Llavors, si jo tinc una persona que té una malaltia molt greu a la sang, que, per exemple, no pot coagular-la, o que, per exemple, té una beta-talassèmia, que vol dir que no li està funcionant bé l'hemoglobina, i que és molt dolorosa, i que, a més, necessita transfusions contínues, etcètera, etcètera. I resulta que jo puc agafar les cèl·lules del moll de l'os i exactament modificar allò que necessita, canviar, si tenia aquella que hem dit la casa ara és cara, no, doncs ara canvio a l'anterior, la puc revertir o li puc donar allò que li fa falta, si faig això, aquesta persona, i li torno a posar les cèl·lules al moll de l'os, aquesta persona és les seves cèl·lules modificades, però que ara estarà curada.
1: Clar.
0: Ara bé, no passarà la descendència, perquè he tocat el soma, el cos, i el cos es mor quan tu et mors. Només l'òvuls, els espermatozoides, són els que poden donar lloc a un nou individu.
1: Per tant, arreglaries aquest problema en aquest moment concret, no més enllà.
0: Això se'n diu teràpia somàtica, teràpia. Però no passarà en els descendents.
1: Clar, tu posaves, Gemma, un exemple molt concret, positiu, en el cas d'una malaltia, però a vegades també s'han plantejat canvis o mutacions estètiques, per exemple. Podríem canviar el color d'uns ulls avui en dia amb la ciència que tenim?
0: El color dels ulls, excepte el color blau pur, depèn de molts gens. Llavors això és més complicat. Però abans d'arribar aquí, i abans ho has mig introduït, potser abans d'espantar la gent molt, anem a les realitats. Cada vegada sabem més del nostre genoma, cada vegada sabem interpretar més què està escrit en aquests llibres, i per tant hi ha pares que diuen, doncs si es pot triar o puc saber, doncs jo vull triar el meu fill o filla.
1: Llavors, abans de néixer.
0: Abans de néixer, clar. Llavors vas a clíniques de fertilització assistida. Això a Europa està totalment prohibit, però hi ha altres països més liberals en què no, en el que els pares van, són persones sanes, no tenen cap problema, però diuen, bueno, jo tinc molts diners i tinc aquesta vida, jo trio quin cotxe condueixo, trio de quin color és l'alfombra del meu menjador, doncs jo vull triar quin és el fill o filla que encaixa millor amb les meves expectatives de vida. Ara. I van i fan, com pots entendre, bueno, obtenir espermatozoides a la parella no costa gaire, a les dones les hiperovulen, fan que hiperovulin, per dir-ho millor, tens fecundació in vitro, agafes una cel·luleta de cada un d'aquests embrions, que solen ser 3 a 6, fas la seqüenciació completa i fas una predicció mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial de com serà en la part genètica.
1: Sí.
0: I els pares trien.
1: I a partir d'aquí es pot canviar, això?
0: De moment, canviar és més difícil. Una cosa és triar. No sé si la gent haurà vist una pel·li que es diu Gattaca, doncs és triar.
1: Ah, aquest és un matís, d'acord. Perdó, no ho he entès. És a dir, triar que no pas canviar.
0: Exacte, tu tries del que hi ha allà, que és el que t'agrada.
1: Ah, d'acord, d'acord, d'acord.
0: No, això és com si vas a un restaurant. Tu no li demanes un plat que no hi és, tu demanes del que hi ha. Dius, doncs aquest m'agrada més.
1: Clar, i això es fa avui en dia a països, als Estats Units, per exemple?
0: Sí, als Estats Units països... hi ha diverses clíniques que permeten, però no són els únics. A Europa, per exemple, està totalment prohibida.
1: Doncs entrem de ple al debat, perquè jo crec que és una de les parts interessants també d'això, de la bioètica o l'ètica en la genètica. D'entrada, què està prohibit i què no a Europa o a casa nostra?
0: Bé, per començar, hi ha una cosa que m'agradaria que la gent entengui, no? Perquè la gent es pensa que la bioètica és com legislació, i no és exactament això.
1: Ah, no, eh?
0: No, la bioètica és considerar si aquelles activitats que estàs fent, aquelles accions, aquells experiments, el que estiguis fent, no? Èticament segueix uns principis de beneficència, de que no vols fer mal, sinó que té un sentit, no? I en el que sopeses molt bé risc-beneficis. Llavors, la bioètica són dilemes, perquè si fos blanc o negre ja no necessites bioètica, no necessites discutir res. És així o és així? Per tant, la bioètica és un conjunt, no?, de reflexions, de consideracions sobre el risc-benefici i sobre la categoria humana, sobre principis humans. D'aquí se'n pot derivar legislació. Però la bioètica és la discussió.
1: Perquè cada cas és un món, també,
0: i
1: suposo, no?
0: I cada país és un món, perquè pensa que moltes vegades en els risc-beneficis depèn de la teva cultura, de la teva religió, de la teva filosofia de vida. És a dir, davant d'un mateix dilema, jo puc pensar que això és un gris clar i un altre puc pensar que això és un gris fosc. No és ni blanc ni negre, són grisos, són dilemes. I llavors això fa que en diferents països pugui comptar més, per exemple, el benefici de tota la societat versus el sacrifici d'uns pocs pel benefici de molts, i en altres llocs, per exemple, a Europa, l'autonomia individual, la capacitat de decisió de la persona i el risc individual compta molt.
1: Però sí que hi deu haver un marc, com a mínim, un terreny de joc a Europa diferent als Estats Units on poder jugar. I dic jugar com a terreny de joc. Deu haver-hi uns límits, tant per bé com per mal.
0: Però, torno a dir-te, són dilemes. I, per tant, depenent del context. És a dir, tu, depenent de quin context, et pot semblar que una cosa és molt arriscada i que no es pot fer bioèticament, i si en el futur el context canvia, podem pensar que sí que bioèticament això justifica. Per exemple, el que hem dit de la modificació de les cèl·lules del moll de l'os, quan no teníem aquestes tecnologies que tenim ara, el risc era molt alt per un benefici gairebé nul, perquè estàs segur que quasi... No, doncs llavors, evident, no pots anar investigant per investigar i anant sacrificant vides humanes.
1: Yeah.
0: En canvi, ara que tens unes eines que t'asseguren que això pot tenir un benefici amb un risc petit, sí que t'ho justifica. O sigui que el context et fa canviar, no és exactament tot blanc o tot negre, torno a dir, depèn.
1: El teu límit personal, professional, quin és? Te l'has marcat mentalment, també, de dir jo fins aquí arribaria, més enllà ja no. En el camp de la genètica, insistim.
0: Bueno, jo crec que tots els científics s'ho plantegen en algun moment. També és veritat que jo, per exemple, he entrat en la bioètica no des de l'inici, és a dir, jo em dedico a la genètica des de fa moltíssims anys, sinó que és una cosa que ha anat creixent a mesura que, per exemple, he treballat amb malalts, amb pacients i amb malalties humanes. Jo treballo amb malalties minoritàries de la visió. Però, independentment d'això, és a dir, te'n dones compte del poder que té la genètica, de com pots predir, de com pots ajudar molt, però a la vegada també depèn de qui utilitzi aquestes dades, no? Té un ús dual, o sigui, pot ser molt beneficiós o pots utilitzar aquesta informació per no, no fer mal directe, però doncs, impedir que es puguin fer, no?, certes coses, o dir, com que tu ets portador d'aquesta malaltia, encara que tu no la pateixes, els teus fills la poden patir, doncs l'assegurança mèdica doncs, no te la paguem perquè clar, hi ha un risc molt alt. O sigui que aquesta informació pot ser beneficiosa o no. Llavors, aquí necessites tenir, no?, l'ajut d'aquestes reflexions bioètiques, no?, d'aquest corp, hi ha tot un cos de coneixement tan filosòfic però també pragmàtic, no?, de tot, tots els hospitals tenen comitès ètics, a totes les universitats tenen comitès bioètics de la recerca, és a dir, que és una cosa que ha anat creixent i que la societat cada vegada demana més. Està molt pendent i diuen, i això es pot fer? I dic, bueno, depèn.
1: De què depèn, normalment?
0: Jo, per exemple, tinc límits a la informació genètica que pot servir rellevantment, per exemple, per prendre decisions a la teva vida. Per exemple, per dir un exemple que tothom entendrà, la prova del taló és una prova que es fa a tots els nadons. Des de...
1: Als pocs dies de néixer o
0: sí,
1: setmanes,
0: normalment
1: no?
0: A l'hospital, sí. I en aquesta prova es fa de forma bioquímica primer, però després genètica, si cal, es mesuren, s'avalua diferents malalties genètiques minoritàries, vale? Per tant, aquesta informació hi és, la tindràs. I la gent doncs, no n'és conscient, però tothom veu que té un benefici, perquè si hi ha una malaltia, hi ha malalties de les que es miren, de les 26 o 27 que es miren ara a Catalunya, n'hi ha només una que no és tractable, que és la fibrosi quística. Però totes les altres tenen tractament, o canvies dieta, o pots suplementar, o hi ha una teràpia gènica, sí. Però jo el que dic és, i per què només hem de fer aquestes malalties quan se'n poden fer moltíssimes més?
1: Amb aquesta prova del taló, vols dir?
0: Sí, la prova del taló, en lloc de fer-ho bioquímicament, es pot fer genèticament. I ara ja comencen països dient, bueno, doncs potser podríem fer-ho, perquè d'aquesta manera, per exemple, això al Regne Unit, és voluntari, fan la seqüenciació, totes les lletres que t'he dit, però directament miren fins a 380 malalties minoritàries i a respostes adverses a medicaments, que hi ha molts nens, molts nadons i humans, que tenim resposta que donen aquell medicament i et pots morir.
1: Clar, i això per la medicina podria ser un avanç...
0: És preventiu.
1: Avançar-te el que pugui venir.
0: Clar, i per què no? Això és una informació superpoderosa i que ens empodera a tots, i això es pot fer. Això es podria fer ja. I si no es fa, doncs és per inèrcies i perquè s'ha de fer ben fet. Però es pot fer.
1: Mira, et volíem preguntar per un cas concret. De fet, de la setmana passada, diria, que vam conèixer que una nena va morir a la Xina després justament de rebre una teràpia genètica. No sé si coneixes el cas, diria que sí. S'hauria pogut evitar aquesta mort?
0: El cas de la May. Sí.
1: Sí, eh?
0: Sí. Aquest és un cas típic de mala praxis bioètica. No científica, sinó bioètica.
1: D'acord.
0: Perquè no és el mateix doncs, que científicament les coses estiguin mal dissenyades i estiguin mal fetes que no s'hagin seguit els passos que la bioètica et diu que s'han de seguir abans d'arribar a l'humà. És un cas d'una teràpia que es diu N=1. És a dir, és una teràpia d'una malaltia super, super rara que només té molt pocs nens en el món i que han dissenyat específicament per aquesta criatura.
1: Ostres.
0: Això és molt car, és difícil... Necessites gent que en sàpiga molt. I aquests són els pares de la May, és un nom fictici, a la Xina, van ser abordats pels científics dient, creiem que el seu cas és un cas que podríem abordar així, però necessitem diners. I van pagar més de $800,000 per poder finançar aquesta recerca. Llavors, la primera part de la recerca està ben dissenyada, està ben feta, i és fins a ratolins, i és prometedora, però abans d'arribar a humans... Com que ho has de fer, perquè és una malaltia del neurodesenvolupament, i has d'injectar virus dintre del líquid cefalorraquidi, és a dir, com aquí, dintre de l'espina dorsal.
1: L'espina dorsal, l'esquena.
0: Sí, però perquè arribi pel líquid cefalorraquidi fins a tot el cervell i tot. Doncs abans de fer en humans, has de fer-ho en micos.
1: I això no ho van fer?
0: Ho van fer, però no els hi va donar bé, però van mentir.
1: Van tirar pel dret... I va acabar amb aquesta mort de...
0: Mort al cap de 4 dies, amb una mort. Però que això, o sigui, el pas intermedi ja t'estava dient que no podies anar a humans perquè la cosa no pintava. El que en ratolí havia funcionat, a la que passes a un altre tipus d'animal més semblant a nosaltres, no funciona.
1: Clar, pot ser que justament una modificació genètica o un tractament genètic, no sé si és la paraula, perdona, però per millorar unes característiques o per millorar un punt concret d'una malaltia empitjori una altra part?
0: Sí, això sí, de fet és una de les coses que els genetistes sempre diem quan la gent que vol córrer molt. I tu dius, no, és que les coses no són moltes vegades lineals. És a dir, quan tu tens una malaltia, com que no pots coagular la sang, està molt clar quina és la instrucció genètica que s'ha de tocar. Però n'hi ha d'altres que tenen més efectes, no? I que tenen efectes, que nosaltres diem una paraula que ja sé que és molt tècnica, però diu pleiotròpics. El que vol dir és que toques moltes tecles. Tocant-ne una, en toques moltes. Per exemple, imagina't una cosa que tothom pensaria, ostres, però això seria fantàstic. Imaginem que poguéssim modificar genèticament els humans per tenir baix colesterol en sang. Diries, ostres, quants problemes d'adult no em solucionaria, aterosclerosi, problemes, no?, de colesterol circulant en sang. Tota la gent que em sent segur que en sap de casos.
1: Segur.
0: Doncs jo us diria, doncs és una idea nefasta.
1: Ah.
0: Perquè la selecció natural ha portat a que els humans tenim el colesterol tirant a l'alt, perquè el necessitem de joves en grans quantitats. Grans quantitats.
1: Clar, és que potser si entrem en segons quins casos, com aquests que estàs dient tu, ara seré exagerat, però és jugar una mica a ser Déu i intentar també potser trencar segons quines cadenes, com tu ara deies, de que el cos ha fet això per alguna cosa també, no?
0: S'ha de saber-ne molt per saber tots els efectes que tu tindràs. I per això, bioèticament, per exemple, només s'accepta en casos en què, està molt clar que aquest és el gen, dos, la malaltia és supergreu, i si no, morirà. O sigui, que has de tenir tota una sèrie de coses al voltant que t'estan dient el risc-benefici clarament va en aquest sentit. Però perquè la gent m'entengui, imagineu que, bueno, jo tinc un cotxe, que és un cotxe molt senzill, però que em porto tot arreu, estic encantada, que és un Dacia Sandero.
1: Veus que bé.
0: I ara imagineu-vos que el volgués convertir en un Ferrari. No aniré modificant fins a convertir-lo en un Ferrari. Que en tindré prou en posar-li l'aleró d'un Ferrari per convertir-lo en un Ferrari?
1: No.
0: No, clar. Perquè hi ha moltes coses diferents. És a dir, de fet, segurament el faré pitjor. Perquè està orgànicament, no?, pensat
1: més
0: per funcionar d'aquesta manera.
1: Ja.
0: No per funcionar de l'altra. Llavors, hauries de tocar-ne moltíssimes per poder fer allò. Per això jo crec que la millora genètica humana, que seria això, no?, és fer coses més enllà, bioèticament en aquests moments és totalment injustificada i reprovable. Actualment, segur.
1: En qualsevol cas,
0: ho veurem.
1: Per acabar, tu ets optimista en general al voltant de la genètica, del que puguem aconseguir en els propers anys també per millorar la vida o el dia a dia de la gent?
0: Jo sóc molt optimista.
1: Sí, eh?
0: Perquè crec que ens empoderarà molt. Però aquesta informació l'hem de tenir. És a dir, evidentment, si tu tens un càncer, el que s'ha de saber és quins són els punts febles d'aquestes cèl·lules canceroses. Si fem la genètica, tenim una pista. Si no, és jugar les cartes a cegues. No hi ha ningú que guanyi, o molt difícilment pot guanyar les cartes a cegues. Però si les veus, les pots jugar, t'empodera.
1: Que la clau és
0: medicina,
1: la informació.
0: Preventiva.
1: La informació inicial, vols dir.
0: Sí, perquè si no, els últims que la tindrem serem nosaltres, però algú altre la tindrà. Llavors, tant per tant, com a mínim, nosaltres poder jugar bé les cartes.
1: La Gemma Marfany és genetista, és també professora catedràtica, diria, de la Universitat de Barcelona, experta en especialitzada en genètica. Ella és doctora, de fet, en biologia, i avui hem volgut xerrar una estona amb ella de genètica i d'algunes de les curiositats que hi ha al voltant d'aquest món que en general desconeixem. No sé si tens la sensació que la gent el desconeix, però deies abans que s'interessa, com a mínim, per
0: jo
1: ell.
0: Jo crec que és un tema que, bueno, a tothom li interessa molt.
1: Ja. Home, és curiós. És curiós, com a mínim. Segur que en dinars i coses així et deuen preguntar a tot, no?
0: Sí, algunes vegades saps la resposta i d'altres no. Per sort, tot queda. Si hi ha gent jove que m'està escoltant, la genètica... Aquest segle serà la quàntica, la IA i la genètica.
1: Mm. Doncs mira, que s'ho apuntin per qui estigui potser escollint què vol estudiar, qui vol dedicar-se d'aquí a uns anys, que la Gemma Marfany, que és un referent a això, segur que us pot ajudar. Gràcies, Gemma, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Les 12:08. Violeta Martos, bon dia.
2: Bon dia.
1: Nil Piera, bon dia.
3: Bon dia.
1: El govern espanyol la reafirma i nega haver tingut cap informació de l'arribada massiva de persones a Ceuta.
2: Sí, la delegació del govern espanyol a Ceuta diu que dilluns va començar a prendre mesures en notar un augment de les arribades a la frontera. Les mesures havien d'anunciar dijous, precisament quan milers de persones van creuar la frontera amb el Marroc. Tres dies després de l'arribada massiva de milers de persones, ja s'han instal·lat les barreres al mar que haurien de dificultar que un cas similar torni a passar. Ho ha explicat el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez.
4: No se hizo antes porque había que aclarar por parte de las autoridades judiciales qué es lo que podíamos, lo que se podía poner, lo que el Ministerio del Interior podía poner en esa zona que cumpliera con la normativa vigente. Toda esta situación, también la sentencia, dejó de tener sentido y no tenía absolutamente nada que ver con lo que empezó el jueves por la mañana.
2: Pérez ho ha explicat en una roda de premsa fa uns minuts. El delegat espanyol també ha avançat que Ceuta accelerarà el retorn dels migrants que encara no han tornat al Marroc. La majoria van marxar entre divendres i ahir, però a la ciutat autònoma encara queden alguns nois, sobretot joves i alguns menors. Pérez també ha dit que per assegurar la tranquil·litat a la ciutat autònoma, uns 3.000 agents de policia i de l'exèrcit es quedaran a Ceuta el temps que calgui. Mentrestant, la xifra de víctimes continua augmentant i ja ronda el centenar. Ja són 72 els cossos que ha recuperat la Guàrdia Civil, els 17 que s'han d'afegir, els que es van traslladar a l'Institut de Medicina Forense de Tetuán. A casa nostra, els bombers continuen treballant intensament en l'incendi d'Alta Muntanya a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ja ha cremat unes 37 hectàrees, això el focus principal, però també se n'ha generat un de secundari. El foc va començar divendres en una zona, com dèiem, d'Alta Muntanya, molt vertical i de difícil accés. De fet, els bombers han de treballar principalment amb dotacions aèries perquè el terreny és complicat i s'han generat rodaments. De moment, el foc no ha traspassat els eixos de contenció i els esforços es concentren en evitar que les flames entrin al Parc Nacional d'Aigüestortes i a l'estany de Sant Maurici. Ara hi treballen 10 dotacions. I a Barcelona, a partir de demà i fins al 24 d'agost, hi haurà un carril tallat per sentit a la Ronda de Dalt per les obres de la cobertura. L'afectació serà entre el tram de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquesta reducció temporal dels carrils lents permetrà accelerar els treballs previstos aquest mes d'agost i evitar bona part dels talls nocturns que fins ara eren necessaris per muntar i desmuntar el dispositiu d'obra. En aquesta nova fase s'instal·laran els sistemes de cablejat, ventilació, seguretat i enllumenat del futur túnel i la previsió és completar tota la cobertura a finals del 2027. Avui, que precisament està previst que tornin a l'àrea metropolitana 250.000 vehicles, és el primer cap de setmana d'agost. De moment la situació a les carreteres, però, és tranquil·la i no descarta cap incidència.
5: Explorant a Robert Lewandowski s'ha estrenat com a golejador amb el seu nou equip, el Chicago Fire de la MLS. El polonès ha marcat un doblet aquesta matinada en l'empat a 2 contra Charlotte. Tot plegat, el dia que Messi ha tornat a sumar minuts amb l'Inter de Miami després d'haver tornat de les seves vacances postmundial. Pel que fa al Barça, l'equip afronta avui el penúltim dia de la seva estada a Anglaterra. Els de Hansi Flick s'entrenaran a St. George's Park per preparar l'amistós de demà a porta tancada contra el Preston de la segona divisió anglesa, amb el que donaran l'estatge per acabat. Als europeus de natació de París, l'equip espanyol de natació artística amb tres catalanes ha acabat en segona plaça durant la prova preliminar d'equip lliure. La final es disputarà demà a partir de les 4 de la tarda. I en poc més de dues hores comença la segona etapa del Tour de França femení. L'etapa, de perfil pla, presenta un recorregut de gairebé 149 quilòmetres entre Aiglà i Genève. La neerlandesa Lorena Wiebes lluirà el primer mallot groc de l'edició, mentre que la catalana Paula Blasi vestirà el mallot blanc de millor ciclista jove.
2: I pel que fa al temps, diumenge amb domini del sol, cel serè i amb núvols d'evolució que creixeran durant la tarda al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta algun ruixat i tempesta localment intensa acompanyada de calamarsa i pedra. En aquest sentit, hi ha avisos activats per intensitat de pluja, podent superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les temperatures continuen molt altes, amb valors de fins a 40 graus a Ponent i al voltant de 35 graus a la resta del país. El vent bufarà de sud a les Terres de l'Ebre, amb cops entre moderats i forts. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies racu.cat i d'aquí una hora al punt de la una.
1: Les 12 i 12 minuts, 4 anuncis i de seguida música.
6: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
7: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
8: Mordoku!
3: Haire. La salutació grega encara ressona a Empúries, el port de cultures on l'estiu es viu arran de mar. Connecta amb la història a través dels nostres concerts, tastos de vi, visites virtuals i activitats al capvespre. Consulta l'agenda a macempúries.cat. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
11: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
10: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells a RAC1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
12: Descarregat!
10: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Bermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Un minut i serà un quart d'una del migdia.

0: I a aquesta hora, si fa o no fa, cada diumenge intentarem fer una mica de música, escoltar una mica de música amb el Joan Pancorbo. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: I amb l'Albert Millán. Albert, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Com esteu?
0: Com esteu, això, vosaltres?
1: Jo bastant bé. De vacances, ja, oficialment.
0: Ah, mira, mira que bé, algú. Bueno. Tu estàs de vacances, Albert?
2: No, jo no, fins ja. Passat festa major.
0: Ai, això queda... Mira, com nosaltres. Aquí plegarem el 30 d'agost, si fa o no fa, és quan agafaràs de vacances el 2 o el 3 de setembre.
2: Ah, exactament.
0: Això, avui repassem, com sempre, fem una mica de musiqueta amb l'Albert Millán i el Joan Pancorbo. La setmana passada, penseu que ho fem a través de canvis diferents a la història, canvis que han marcat la història de la música. La setmana passada vam fer la gravació, com la gravació va canviar la música i la història de la música, i aquesta setmana, des de la perspectiva també de tecnologia, cap on anem?
1: Aquesta setmana parlarem de la ràdio i de la televisió.
2: Oh, ai, la ràdio!
1: La companyia ràdio, que ens fa la
2: com
1: ràdio.
2: Com ens agrada!
1: Tu que ets una mica nen ràdio...
0: Què, esteu, sempre... esteu aquí ja venint a enfotre-se'n de la gent de la ràdio, no, a la ràdio.
2: És que veníem escoltant el Puente i companyia insultant-te.
0: Ah, a l'Arturo Puente i la Vicente.
1: Ja hem agafat alguna idea, però no.
0: No, sisplau, els insults que facin l'Arturo i la Sandra, us els guardeu i ja, si de cas, fora d'antena.
2: Entesos.
0: D'acord? Per tant, avui, la ràdio i la televisió com a canvi en la història de la història... Ai, perdó, la història de la música?
2: Sí, avui parlarem de ràdio i tele i com han transformat la indústria musical.
0: Home, brutal, eh?
2: Home, aquesta secció...
0: Quin muntatge més ben fet, que heu fet aquí.
2: Què et sembla? Hi ha qualitat tècnica.
0: Això són els jingles de moltes de les ràdios musicals,
2: no? Exactament. I, bueno, també hem de parlar de música. I, Arnau, ja saps quins són els dos grans gèneres dels últims 100 anys, si parlem de música.
0: Sí, home, el rock i el pop.
2: Exactament.
0: Molt bé.
2: I també cal dir que el pop i el rock no han influït en la nostra vida per si sols. Sempre han necessitat un mitjà que faci arribar aquesta música a la gent.
0: Clar.
2: Necessiten un canal, no? I...
0: Primer, si no, la música es queda allà i de què serveix? No?
2: Exacte, si no arriba a ningú, de què serveix? Si un arbre cau en un bosc...
0: Per tant, això, un canal important per transmetre la ràdio.
2: Exacte, primer va ser la ràdio, després va ser la tele, evolucionant cap a la MTV, i avui en dia tenim Spotify, TikTok, YouTube i altres...
1: I és que cada vegada que apareix un nou mitjà, doncs la indústria musical es modifica, no? El que trobem, o sigui, els canvis es poden trobar en la forma en com es creen les cançons, com es promocionen, qui té el poder per decidir el que sona i que acaba convertint-se, no, en popular.
0: Sempre canvia quan canvia el canal, vols dir.
1: Exacte, correcte. Llavors, com dèiem, avui hem vingut a fer un repàs de com la ràdio i la tele han fet que la música passi a ser una part indispensable de la nostra vida. Però abans posarem una mica de context.
0: Home, sempre aquesta musiqueta. Musiqueta de context.
2: Sona a context, aquesta.
0: Sí, realment sona a context.
1: Es considera que la primera emissió radiofònica regular va ser el 2 de desembre de 1920 a Pittsburgh.
2: 2 de novembre.
1: Exacte. Als Estats Units, per retransmetre els resultats de les eleccions presidencials d'aquest fantàstic país que tant admirem, no?
2: Avui parlarem bastant dels Estats Units perquè totes les coses bones passen allà.
0: Avui ha sonat ja fa una estona amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente l'himne dels Estats Units, eh?
1: L'hem escoltat.
0: Per tant...
1: A mi se m'ha ficat la pell de gallina.
0: Pell de gallina, Pell de gallina venint cap aquí.
1: Exacte. Doncs... abans la música, abans de la ràdio, no, la música era una experiència més local, íntima, no? La música s'escoltava en teatres, en sales de ball, en cafès o a casa teva, no, si tenies un instrument o algú que el sapigués tocar o tenies un tocadisc, no? Quan apareix la ràdio, canvia aquest paradigma perquè converteix la música en una experiència simultània i massiva. Per primera vegada a la història de la humanitat, tu pots estar a casa teva escoltant una cançó i tots els veïns del teu voltant també la poden estar escoltant alhora, i això és un canvi molt revolucionari.
0: Sense estar junts al mateix sala, al mateix lloc, com passava fins llavors.
1: Correcte.
2: La ràdio musical no només transforma els gustos dels joves, sinó que també canvia els seus hàbits, les seves formes d'oci i fins i tot els seus comportaments a nivell social. Això és molt important perquè la ràdio va ser el catalitzador per crear el que avui en dia coneixem com a cultura de masses.
0: Clar.
2: I de pas crea el mercat musical.
0: Tot això que dèiem també, la indústria musical, no? El mercat musical comença ja a néixer aquí perquè es fa gran tot.
1: Correcte.
2: Com acostuma a passar, els que més ràpids veuen el potencial que té aquest nou invent són els homes amb smoking, que tenen diners i que en volen tenir més.
0: Encara més.
2: Que són els que coneixem com a la indústria.
0: La indústria és el que dèiem, que la indústria...
2: Sí, sempre sap...
0: Etèria,
2: sempre sap el que s'ha de fer.
0: Home...
2: Al principi, les discogràfiques veuen la ràdio com una amenaça. I és que si la gent pot escoltar la música de forma gratuïta, per què comprarà discos? A més, els discos, com ja vam dir la setmana passada, en aquest moment, als anys 20, encara eren una cosa que duraven pocs minuts, tenien bastanta mala qualitat, i la ràdio tenia molt bona qualitat en aquell moment.
0: Ah, sí, eh? Sí, estem parlant d'un salt també en qualitat.
2: Sí, exactament. Però què passa? Que, ai, el destí és capritxós i acaba passant el contrari.
0: Vaja.
2: La ràdio converteix les cançons en una espècie de desig. El públic es familiaritza amb la música, amb els seus cantants, amb les bandes, les orquestres, i aquest apropament incentiva el consum de discos.
1: És a dir, si tu sones per la ràdio, en comptes la indústria primer pensava, hòstia, si sona una cançó per la ràdio, la gent no la voldrà comprar perquè ja sona per la ràdio. Però va passar el contrari. Llavors, a partir d'aquí és on neix la lògica moderna del hit, no? Un hit, tots sabem què és, no? És una cançó que es fa immensament popular.
0: Una cançó copeta, i en aquest cas amb milers de persones o milions escoltant-la.
1: Exacte. Evidentment, no podem parlar dels números que tenim avui en dia, que són milers de milions de reproduccions quan una cançó es fa viral, però ja començàvem a veure el que deia el nostre estimat Mariano Rajoy, los brotes verdes de l'economia.
0: Los brotes verdes.
1: Exacte. O sigui, perquè ens en fem una idea de com havia crescut el mercat, el 1928, 8 anys després de l'invenció de la ràdio, als Estats Units d'Amèrica es calcula que hi havia uns 12 milions de ràdio i aproximadament 40 milions d'oients, que són els que té RAC1 ara mateix.
0: Ah, si fa no fa. 12 milions de ràdios són moltes als anys 20 als Estats Units i 40 milions d'oients. Per cert, jo diria que, ara m'he vingut al cap, això de brotes verdes va ser Zapatero.
1: Ah, sí?
0: No va ser Mariano Rajoy.
1: Bueno.
0: Per tant, 40 milions d'oients, si fa no fa, com els de RAC1, ja als anys 20 als Estats Units.
1: Exacte. I un exemple icònic d'aquesta relació entre hit radiofònic i venda de discos és el de Bing Crosby.

0: Què és això, Albert?
1: Aquí estem escoltant el Learn to Croon del nostre amic Bing Crosby, publicat el 1933. Aquest senyor, en tota la seva carrera, va vendre més de 300 milions de discos.
0: Què? 300 milions 300... de discos?
1: Imagina't, la setmana passada dèiem que el...
2: Enrico Caruso n'havia vengut un.
1: Un milió de discos.
2: Un milió de discos.
1: Sí. I avui estem ja parlant de 300 milions de discos. Gràcies a cantar per la ràdio amb una tècnica que apostava per fer la veu més íntima, creant aquesta sensació de cantar una mica a cau d'orella. El públic majoritari de Crosby, evidentment, com ja podeu anar imaginant, eren dones i senyores que el seguien alegrement gràcies a aquesta cosa suau, avellotada.
0: El que deies, com tenir-lo a l'orella.
1: Exacte.
0: Clar, t'ho diràs.
2: I això és gràcies a que es canta en un micro. Abans, no, els cantants havien de projectar la veu perquè estava pensada per fer en teatres, en músiques, en concerts en directe, etc. Ara el que passa és que simplement tu en un estudi en un micro li pots donar els matisos, la subtilitat que tu vulguis. I això també és un avanç tecnològic que també afecta la manera de fer cançons, no? Ja dèiem la setmana passada, cançons més curtes, però sobre aquí el que es popularitza són les tornades, no? Que es pugui recordar fàcilment, que tu l'escoltis per la ràdio i la vulguis tornar a escoltar. També simplifiquen les estructures i es fan aquest tipus de produccions que estaven pensades per sonar bé en el transistor. Llavors, el que veiem és com la ràdio passa d'emetre música a condicionar la manera de fer la música.
0: Ah, és a dir, es va fer el camí contrari.
2: Exacte.
0: La ràdio va condicionar com es gravava o com es feia la música.
2: Correcte.
1: Exactament. Tant és així que el tema que escoltàvem ara del Bing Crosby ja dura menys de 3 minuts.
0: Per tant, Crosby cantant a cau d'orella, normalment dones que es posaven a la ràdio gairebé això.
1: Això apunten alguns autors, no m'ho invento jo.
0: Exacte.
2: I si parlem de gent que canta a cau d'orella, no podem parlar de cap altre que no sigui el màxim exponent d'aquest gènere, Frank Sinatra.
0: Home.

0: L'èxit de Sinatra no es pot entendre sense la ràdio, evidentment. La seva veu sembla creada per Déu Nostre Senyor per parlar directament als oients.
1: És ben bé que Sinatra estava fet per això.
0: I tant. Sí, sí. I gràcies a aquests cantants i a la ràdio, la música passa de gaudir-se davant d'un escenari en directe a fer-ho des d'un sofà a casa. Però cal destacar que, tot i que la música es pugui gaudir des de casa, el que s'escolta per la ràdio es toca i es canta en directe. És a dir, ens hem d'imaginar un teatre en aquestes gales americanes, allò, taules rodones, sí, amb gent ben vestida al voltant, i un escenari amb músics i cantants doncs tocant en directe, i aquells micròfons capten un so que s'emet per la zona radiofònica.
1: Que bo això també, eh? O sigui, era emissió en directe, sí.
0: Tu imagina tenir una banda aquí.
1: Oh, tant de bo.
0: Seria fantàstic.
1: Diumenge que ve ho farem aquí.
2: Com a Buenafuente, eh? Com a Buenafuente.
1: Sí. Home, clar, sí, és el més semblant, sí, sí, sí.
0: Clar, i perquè ens fem una envergadura del tamany que tenien les ràdios en aquest moment, el 1939 la BBC era l'empresa britànica que tenia més músics a sou, amb 400 intèrprets.
1: 400 tios allà amb música en directe a la BBC.
0: Cada mes cobrant trinco-trinco de la BBC.
1: 1939, estàs dient, eh?
0: I oferia feines esporàdiques a milers de músics.
1: Encara més músics.
2: Exacte. Exacte. O sigui, el que dèiem la setmana passada, no?, que hi havia molts músics que havien perdut la feina per les gravacions, sí, aquí troben una altra sortida al mercat, no?, una manera d'ocupar-se.
0: Reciclar-se.
2: Exacte. Llavors, arribem ja als anys 50, amb la Segona Guerra Mundial, no?, i el Pla Marshall a tota màquina reconstruint Europa. I passa una altra cosa que revolucionarà el panorama musical i radiofònic, i és que aquests homes de negoci descobreixen els adolescents...
0: Ep!
2: Però no en el sentit de l'Epstein, no? En una illa i tal, sinó que segmenten el mercat.
1: Yeah.
2: I veuen un potencial possible. Llavors, aquí hi ha un canvi...
1: Com és la indústria,
2: exacte,
1: eh?
2: Home, no se'n perd ni una. Exacte. Llavors, aquí el que passa és que hi ha tota una generació de gent jove que neix just abans de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, però que ja no vol sentir les històries del seu tiet, yeah, que si m'han matat, que si Normandia, que si no sé què... S'ho volen passar bé, i a mi no m'expliquis la teva vida, i endavant. Llavors...
0: Aquí hi ha una sèrie de gent que entén perfectament que s'ho volen passar bé a aquests joves, i que actuen com a gall del galliner a les ràdios.
2: Exacte.
0: I són els DJs.
1: Home, els DJs.
0: Hem d'entendre aquest DJ no com el David Guetta, no?, que és un tio allà sobre un escenari mesclant cançons, sinó una persona que selecciona els discos que, segons el seu criteri, són els millors.
1: Ah, això està bé, és un bon matís. És un bon matís. No és el que va punxant allà com si fos una festa, sinó que és el que elabora i el que tria minuciosament la música.
0: Un prescriptor.
1: Ja, exacte, un prescriptor.
0: Des dels anys 30 ja hi havia aquesta figura a les ràdios, però és sobretot a partir del fenomen del rock and roll cap als anys 50 que aquesta funció arriba a ser molt rellevant per la indústria. Aquí apareixen grans figures com Alan Freed o Wolfman Jack, entre moltíssims d'altres. Repeteixo que cada ràdio tenia la seva estrella, pràcticament, i la seva forma de fer ràdio canvia les tendències i acosta el mitjà al públic més jove, que està fart d'escoltar, com dèiem, el que els agrada als seus pares. La indústria musical entén que qui controla els gustos dels joves controla què es ven, i llavors, a partir d'aquí, grans figures amb el poder que tenien, doncs, tenen legions de fans que els adoren, i apareix un dels escàndols més sonats de tots els temps, que és la paiola.
1: La paiola,
2: que en cap cas és una pràctica sexual, sinó que el que és la paiola simplement és que tu ets un segell discogràfic, sí, acabo de triar un artista i vull que soni a la ràdio, et pago un tant.
1: Ah, de pagar.
2: Exacte.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Llavors,
1: la paiola es diu això.
0: La, sí, paiola.
1: Ah, mira.
2: Això és... L'escàndol arriba a ser d'unes dimensions tal que fins i tot surten els crèdits de les cançons. Es fan sortir ells com si fossin compositors de les cançons de rock.
1: Ells, vols dir, els
0: locutors
1: de
0: ràdio.
1: Ah, els DJs, els locutors.
2: Exacte.
1: Sí. Carai.
0: És fonamental que entenguem aquesta mena de dinàmica mafiosa empresarial, perquè demostra que els hits, i m'atreviria a dir que fins i tot els nostres gustos, no són mai espontanis.
1: Ja. Ja, vols dir que sempre hi ha darrere també algú que posa el carril una miqueta i que ho facilita tot perquè arribin a bon port.
2: L'exemple màxim d'aquesta pràctica és Alan Fluff Freed.
3: Bern Bennett, and welcome to our Camel Rock and Roll Dance Parties. Right now, we'd like to tell you a little musical story.
1: Això entenc que és un locutor de ràdio.
2: És aquest senyor, l'Alan, que era un locutor de ràdio dels Estats Units, no? Que, de fet, és el que es considera que inventa el terme rock and roll.
1: Ah, sí,
2: o sigui, el que bateja el gènere de rock and roll és aquest senyor.
0: Sí, el seu programa es deia Rock and Roll Dance Party, i abans d'aquest programa el rock and roll no tenia nom, era com una evolució d'altres músiques.
1: Carai, Alan Fluff es diu?
0: Alan Fluff Freed.
1: Molt bé.
2: Exacte.
0: L'èxit i la fama que s'havia guanyat gràcies al seu estil se li van pujar al cap, igual que l'alcohol que consumia, segons apunten alguns autors.
2: Es diu una mica buit d'ampolles.
1: Presumptament. Sí.
0: I, aprofitant que la seva figura era tan influent, com deia el Joan, obligava artistes de la talla de Chuck Berry, no és poca cosa, carai, a posar-se com a coautor a canvi de posar el disc al programa de ràdio.
1: Però això implicava també a cobrar després.
0: Exacte. Clar. Ell es posava com a coautor de les cançons, es venien molts discos perquè ell el posava al programa de ràdio.
1: Perfecte.
0: Era la roda perfecta.
1: Impecable.
0: Tancaven el cercle.
1: Impecable com la indústria, si és que és així.
0: I tant. I en paral·lel, per això, cal destacar que aquest paio va fer molt en favor de popularitzar la música negra en contra de la segregació racial i, a més, es negava a cedir espai del seu programa de ràdio el que considerava, literalment, pijos blancs que volien fer música de negres. And now, here's Little Richard with Lucille.
2: Aquest que escoltem, que estem escoltant, era Little Richard tocant Lucille en un dels programes d'Alan Freed.
1: A veure, escoltem-lo. I això era en un programa de...
2: Això era en directe.
1: En directe,
2: ens hem d'imaginar com els podcasts d'ara que es graven en un teatre,
1: sí,
2: no? Pues una mica aquesta era la tendència. Perquè entenguem la importància que tenien aquestes figures, Alan Freed va muntar un concert a Boston el 1958, i en aquest concert hi va intervenir la policia, i Alan Freed va tenir una brillant idea, que és dir pel micròfon de la ràdio: nois, sembla que aquí hi ha algú que no voleu que us ho passeu bé.
1: Quan llavors va arribar la policia.
2: Correcte. I això va generar una onada de disturbis tal a la ciutat de Boston que aquest senyor el van empapalar de per vida, pràcticament.
0: No, és que hi van haver 20 ferits.
2: Exacte.
0: Aquella nit.
1: 20 ferits.
2: És una mica com, com l'Apreteu del Quim Torra, saps?
1: L'Apreteu, però aquest era, com es deia, perdó, com me'n recordo, Alan Freed.
2: Exacte. Sí.
0: A partir d'aquest incident, les autoritats van començar a investigar. De fet, ja hi havia una investigació per esclarir si hi havia algun xanxullo de tot això que feien de la paiola, perquè ell no era l'únic que ho feia, hi havia moltíssima altra gent, però sí que era el més famós. Total, que al final el van acabar arrestant, li van fer firmar un paper conforme ell no havia rebut diners a canvi de promocionar discos.
1: Cosa que era mentida, no?
0: S'hi va negar, no va voler fer,
1: el que sigui.
0: I el van acabar condemnant.
2: Exacte.
0: Va morir el 10 de gener del 65 amb 43 anys, degut a la cirrosi provocada per l'alcoholisme.
2: Sí, la primera estrella de la ràdio musical té un final tràgic, que ja és una mica metàfora dels temps que corrien en aquell moment.
1: I del que vindrà segurament molts cops a la indústria de la música.
2: Correcte.
0: Però aquesta figura ens serveix per demostrar la importància que tenien aquests prescriptors.
2: Clar,
0: en el moment.
2: Exacte.
0: Que podien llançar la carrera d'un artista a l'estrellat o
1: enfonsar-la,
0: simplement enfonsar-la.
1: Clar,
0: exacte.
1: Clar.
2: Llavors, ara estem als anys 50 i en aquest moment apareix segurament la següent millora tecnològica, no? En aquest sentit, de la qual volíem parlar avui, i que és igual o més important que la ràdio, que és la televisió. El que passa aquí amb la televisió és que afegim un altre element, no? Aquí afegim la imatge.
1: Clar.
2: Llavors, abans tu escoltaves un artista per la ràdio i com a molt podies tenir una foto seva en alguna revista. Aquí la gent el que passa és que per primera vegada els veu en moviment.
1: Fins ara t'imaginaves com sonava o com era aquella veu que tu senties a la ràdio, ara per primer cop aquell ídol, fins i tot, li poses cara i li poses cos.
0: I veus com es mou, com fa els gestos, és una capa.
2: Exacte.
0: Més.
2: I ara ja no només es tracta de cantar bé, sinó que també has de ser guapo.
1: Aquí, o sigui, per sort fem ràdio.
2: Exacte, nosaltres quedaríem descartats a la primera. Llavors, avui, hi ha una figura que té una importància molt important en la relació amb la televisió i en la música, que és Elvis Presley. No make rules.

0: Elvis Presley sonant al Via Lliure de RAC1. Diria que ja va sonar la setmana passada.
1: Correcte.
0: Quan vam parlar de la gravació. Avui que estem parlant de la ràdio i ara de la tele, per tant, deies, figura clau Elvis Presley per entendre la història de la música relacionada amb la tele.
1: Correcte. Tothom sap que l'Elvis és un dels cantants més influents de tots els temps, però és que aquest tio, el 9 de setembre de 1956, en la seva primera actuació a l'Ed Sullivan Show, que era una espècie de... Si era el programa més famós aquell moment als Estats Units, va aconseguir que 60 milions de persones se sentessin davant de la tele per veure-ho. O sigui, una audiència de 60 milions de persones en un moment en què les teles no feien massa que s'havien inventat.
0: Això el primer impacte, el primer dia que surt a la televisió, com aquí diuen, la primera gran actuació o aparició.
1: Exacte. I aquest impacte no és només gràcies a la música, sinó a la seva actitud, no? Amb aquell cabell que tenia,
0: l'estètica,
1: el grup que l'acompanyava, però sobretot la gent el que volia era veure com movia els malucs. Mm. Això era algo molt revolucionari. Penseu que venim de Frank Sinatra, no? Un senyor amb smoking, cantant així melosament, i llavors t'apareix aquest senyor mirant a càmera amb cara de et vull empotrar. I clar, la revolució és important,
2: clar,
1: no?
2: Converteix l'artista en un fenomen.
1: Sí, perquè us en feu una idea, el van tallar de cintura cap a baix en aquesta primera missió.
2: El plano de càmera.
1: Exacte.
0: Ah, que no es veia
2: la cintura
0: en avall.
1: Exacte.
2: No, del malic en avall no es veia
1: res. Si tu mires els vídeos de les primeres actuacions d'Elvis Presley, que estan a YouTube, ell només se'l veu de cintura cap amunt.
0: Oh, doncs error gravíssim, no? En el cas de justament...
2: Bueno, però és que la moral... Ai, ara en parlarem. De nou veiem com els homes ben vestits i consumidors dels millors estupefaents tenen davant l'oportunitat de seguir augmentant el seu patrimoni gràcies a la tele. I uns altres que s'aprofiten del potencial de la tele com a mitjà per difondre la música són els nostres estimats quatre de Liverpool.
0: Els nostres amics, com els diem nosaltres, els quatre de Liverpool.
2: Els Beatles, que 8 anys després de l'Elvis, el 1964, tornen a batre rècords d'audiència i conquereixen el mercat americà, també apareixent aquest programa de l'Ed Sullivan.
1: Perquè ens en fem una idea, o sigui, els 60 milions d'audiència que va fer l'Elvis no van ser superats en la televisió americana fins a l'actuació dels Beatles al cap de 8 anys. O sigui, els Beatles crec que van fer 66 milions, em sembla. Doncs imagina't, durant 8 anys no hi ha un programa ni esportiu ni de cap tipus que tingui més audiència que l'actuació d'Elvis Presley.
2: Però és que l'impacte que genera la imatge en la música no es limita només a les aparicions d'aquests grups a la tele, sinó que apareix un nou gènere a mig camí entre la música i el cine, que són els videoclips.
0: Ah, clar.
2: I un dels altres grans exponents que entén el potencial artístic que té el videoclip és David Bowie.

0: És a dir, hem fet, hem passat d'Elvis Presley als Beatles i ara David Bowie com a element catàrtic de la televisió i la música. David Bowie.
1: Exacte. David Bowie, que és dels primers, també ho van fer els Beatles, no? Però David Bowie reivindica el videoclip com una pràctica artística, no? I també tenia aquest component de la imatge, del vestuari, del transformisme, no? Una mica amb els colors del cabell, tot plegat. Era una figura que ja anticipava una mica l'època en què vindria, no? Era una figura molt trencadora en aquest sentit. I aleshores, aquí es produeix una difusió massiva dels videoclips, no? Bohemian Rhapsody, The Queen... durant aquests anys es produeix com el primer esclat de la importància del videoclip. Llavors, als anys 80, hi ha un canal que agafa aquesta importància dels videoclips i el converteix en un producte de consum massiu. És ni més ni menys que l'MTV.
0: Home! A veure, per si hi ha algun jove a la sala que no sap què és MTV, situem també la gent una miqueta.
2: Va, doncs, va ser un canal de tele que s'estrena l'1 d'agost de 1981. De fet, ahir va fer anys.
0: Sí, senyor.
2: Que emetia videoclips musicals les 24 hores del dia.
0: Home, 45 anys, ahir mateix. Sí,
2: veus? Correcte. Jo és que no sóc de números, em sap greu. I encara que a ulls d'avui pugui semblar una cosa estúpida, no? Un canal de tele que emet videoclips tot el dia.
0: Constantment.
2: Doncs en aquell moment va ser una autèntica revolució. Poder veure els teus artistes preferits a la tele les 24 hores del dia va fer que els músics es convertissin en marques a tot el món. La MTV el que fa és que els videoclips siguin l'eix central dels productes musicals. I veiem com la indústria es torna a adaptar al nou context. Es té cura de l'estètica de cada artista, augmenta el seu impacte visual, s'escurcen les distàncies entre els artistes i el públic i la música i la imatge passen a concebre's com a productes pràcticament inseparables.
1: I si parlem de videoclips i música, no podem referenciar cap altra cosa que no sigui aquesta.
0: Home.

0: Thriller, de Michael
1: Home,
0: Jackson,
1: Michael
0: no?
1: Jackson.
0: Si algú ha viscut sota una pedra tots aquests anys...
1: El gran videoclip.
0: Exacte. És el videoclip més icònic de la història, i això es deu també que Michael Jackson, a part de ser un obsès per la creació musical, també sabia perfectament de l'impacte visual que podia tenir un videoclip mític. Llavors, no només va ser la imatge, sinó la coreografia, no? Aquesta estètica, quasi com una pel·lícula.
2: Molt cuidat. Però si us pensàveu, Arnau, que tots els videoclips només servirien per promocionar la música, vas ben equivocat, perquè també van servir per sacsejar els fonaments morals d'Occident.
1: Madonna.
2: Efectivament, Madonna i el seu Like a Prayer, que es va estrenar el 3 de març del 89 i va causar ai tal revuelo que Joan Pau II, papa de Roma,
1: home,
2: va demanar tota la prohibició de la música de la cantant a Itàlia, considerant-lo un dels espectacles més satànics de la història de la humanitat.
1: Carai, tu com anava Joan Pau II? Tu?
2: Anava fort,
1: anava
2: com el vinagre.
1: Anava fortíssim.
0: A partir dels anys 90, el que fa l'MTV és... A veure de que hi ha una nova generació de públic, no? La generació X, que el que vol sentir són els músics més, de forma més propera, no? Uh-huh. Llavors inaugura nous gèneres, fa entrevistes divertidíssimes al sortir d'un concert, que quan els agafa més borratxos que res, llavors diu, espera't, que ara et faré unes preguntes, i també inaugura el que vindria a ser una mica l'antecedent del Tiny Desk, que seria l'MTV Unplugged, i segurament el més famós de tots va ser el que va fer Nirvana el 1993.

0: I és que a l'últim concert abans que Kurt Cobain es rebentés el cap amb una escopeta retallada...
1: No, i Nirvana, eh?
0: Sí, és aquest, els MTV Unplugged, i ja mostrava l'estratègia de la MTV, que era parlar de tu a tu als joves dels 90.
1: Hem parlat de la ràdio en el seu moment, hem parlat de la televisió, també relacionada amb la història de la música, però també la pregunta que jo ara em faig és què està passant ara mateix amb la ràdio musical, si és que RAC 105 sempre serà la nostra ràdio de música pop, per exemple.
0: Doncs jo diria que no, Arnau. Vaja. Em sap greu, però segurament tant tu com nosaltres, com la majoria de gent que ens estigui escoltant, tenim la música organitzada en llistes a Spotify o algun altre servei. I és que els anys 2000 i l'arribada massiva d'internet doncs comencen a ser el caldo de cultiu perfecte per YouTube i Spotify, que són els competidors de la MTV, que la fan caure definitivament. I amb el desenvolupament tecnològic dels ordinadors i el fet que tothom tingui connexió, hem assistit al darrer canvi de paradigma, no? A principis d'aquest segle i fins ben entrada a la segona dècada, la pirateria, com ja vam dir la setmana passada, ha estat la pedra a la sabata de la indústria musical, perquè ja tenim la música en format digital, hem deixat de tenir el format físic a la nostra vida i ens podem compartir els arxius de forma gratuïta entre nosaltres.
2: Si ho recuperem des d'un punt de vista tecnològic, no? Abans qui recomanava era la ràdio, no? Qui tenia aquest poder, i ara ha passat a les plataformes. Ara és l'algoritme de Spotify, que també al final és una payola, que és un segell pagant perquè soni.
0: Sí, però el gènere musical que s'ha convertit i en més famós i s'ha beneficiat més d'aquest nou escenari és el reggaeton.
1: Home!
0: Fiesta!
1: Hi ha festa grossa a l'estudi de RAC1, allà a la peixera també la Carla Buigas, remenant una mica. A veure, puja.

0: la segona secció d'aquest parell i sigui la segona secció que sona reggaeton al Via Lliure de la
1: CUP. Passar.
2: I espera't. Ah,
1: espera't.
0: I vindrà més, eh?
1: Això és una mica com la Capella Sixtina del reggaeton, no?
0: Sí, sí, els tindria... referents de Yankee, Gasolina. Gasolina.
2: Sí. I en aquesta casa estem molt a favor del reggaeton, com ja podeu, ja ho aneu veient.
1: Nosaltres hi hem facturat bastant, gràcies al reggaeton.
0: Recordeu que aquest parell són DJs, també, que abans parlàvem de DJs. La cara ve aquí al Via Lliure.
1: S'ha de una mica de promoció, també.
0: Sí, perquè si no... a veure, després de Gasolina, de Yankee, què més
2: tenim? El reggaeton és important perquè ha estat l'últim gran fenomen que ha crescut als marges, igual que ho va fer el rock and roll en el seu moment, i ha sacsejat les estructures immobilistes que no l'ha volgut veure com un identificador cultural, que és el que és, no? D'entrada, les ràdios i la indústria li han hagut d'obrir la porta per no morir-se de gana. Exactament el mateix que va passar amb el rock and roll. A més, de seguida el reggaeton afegeix videoclips al seu producte musical, cosa que els fa més fàcils de consumir per la xavalada que pobla internet a principis dels 2000. Aquesta onada de música, sumada al sorgiment de plataformes

0: Clar, aquí esteu fent una mica de recull de coses que s'assemblen molt.
1: Exacte. Aquí el que hem agafat han sigut quatre temes diferents de reggaeton per veure que gairebé es poden ficar l'una... Mira, si pujar una mica...
0: Tot és el mateix, no?
1: Exacte, sona una mica tot el mateix. Això què ha passat?
2: Els temes són els mateixos, els cantants canten igual com amb poques ganes.
1: Exacte. Això es deu també a la tecnologia, no? Vull dir, sempre hi ha hagut com aquesta tendència a la uniformització, és a dir, el que funciona no ho toquem, això dona diners, ho aprofitem. Però què ha passat amb les plataformes? El que hi ha és que l'algoritme, com més t'agrada una cosa, més te la recomana. Llavors, ha creat com una espècie de cercle, no?
2: En el qual
1: tu pràcticament no pots escapar d'aquí, no?
0: I acaba tot sonant una mica a Bad Bunny. Hey, hey, hey, 4 de julio, bella y ulay. I acabarem d'aquesta manera, no? Amb Bad Bunny sonant al Via Lliure de RAC1. Avui que el Joan Pancorbo i l'Albert Millán ens han volgut parlar de la ràdio i la televisió en la història de la música, com l'ha canviat, acabarem així, no? Si no m'equivoco.
1: Sí,
2: exactament.
1: Sí, perfecte.
2: Per tant... Us heu de quedar amb una idea. Estem a les portes de saber què passarà. Llavors, hem de destensar tot això, que tots els músics sonin igual, i hem de saber per on... necessitem un tub d'escapament, perquè això no pot continuar així.
0: Exacte. No sabem cap on anirem, però sabem que...
2: Ho intentarem desentrellar.
0: Un altre lloc. La setmana que ve més i millor de música amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán. Gràcies, nois.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: RAC 1.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: RAC 1.
3: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire... condicionat.
4: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
6: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
5: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
6: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1.
3: Tots som un milió.

0: dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: 12 minuts i seran la una del migdia. Recordeu, la setmana que ve al Via Lliure farem el primer gran concurs d'imitacions. Busquem els millors imitadors amateurs de Catalunya. Si claveu les veus dels principals líders polítics de Catalunya, si feu imitacions de, jo què sé, de sorolls, de botzines, del que vulgueu. Si us dona bé això d'imitar, si sou amateur, si teniu ganes de participar-hi, és el vostre moment. Envieu-nos una nota de veu al mòbil del programa, al WhatsApp, fent alguna d'aquestes imitacions. No us talleu. Apunteu el número, 606 60

0: Per, torno a començar. 606 25 64 39. I torno. WhatsApp del programa, notes de veu, imitacions. 606 25 64 39. Missatge de veu al WhatsApp del programa. I ja us aviso, hi haurà professionals de la imitació per valorar-vos en aquest jurat. I també hi haurà premis. Premis per tothom qui participi enviant aquestes notes de veu i participant en el concurs de diumenge que ve, si tot va bé. Gràcies a Milar podeu guanyar un televisió de Samsung, televisió Samsung, de 43 polzades. Podeu guanyar un altaveu portàtil resistent a l'aigua JBL Pro o fins i tot uns auriculars Sony amb noise cancelling. Per tant, gràcies a Milar, on trobareu, per cert, atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge. Milar, botigues d'electrodomèstics sempre a prop teu. Per tant, ja vam obrir la veda ahir, de fet vam fer la crida i ho vam comentar al Versió, també aquí al Via Lliure. Han arribat alguns exemples, en posarem un, el del Jordi.
1: A mi m'agrada imitar una mica de tot. Podríem començar pel president del govern.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Pedro Sánchez y estoy muy contento de poder escucharos. RAC1 es la radio de los catalanes, pero también la radio de la gente que se levanta para levantar este país.
1: Després podríem continuar una mica amb Luis Enrique.
3: Vamos a ver, Pedro, lo que te tienes que levantar tú es para hacer un poco de deporte, porque ya está bien.
0: Ja ho veieu, el Jordi aquí continua la seva nota de veu amb 3 o 4 imitacions. Feu com ell, feu com el Jordi i d'altres exemples que ens han arribat. Recordeu, envieu-nos les vostres imitacions amateurs sense vergonyes. Farem una tria perquè la setmana que ve els millors vinguin al programa i facin el combat definitiu del concurs d'imitacions al Via Lliure. Insistim, notes de veu al WhatsApp del programa 606 25 64 39 i amb aquests premis d'electrodomèstics Milar.

0: I amb aquesta música arribarem pràcticament a la una, passarem de la una del migdia, i volem parlar-vos d'una noia, de la Maria López, que és una noia de 22 anys que, si no m'equivoco, demà mateix s'embarca en una gran aventura, i ja ho sentiu de fons, aquesta música oriental. Ella se n'anirà a la Xina dues setmanes, però no com a turista. Estem a l'agost, estem en un moment de vacances, però no se'n va fer vacances a la Xina, o no ben bé. La Maria representarà l'estat espanyol al concurs internacional més gran de llengua i cultura xineses per estudiants. És un concurs que es diu Pont a la Xina, però com arriba una noia catalana, normal i corrent, aparentment, a interessar-se per un país, per una cultura tan llunyana com és la xinesa, i com arriba a tenir un nivell tan alt per poder fer aquest tipus de concurs que és internacionalment reconegut. Doncs, avui al Via Lliure intentarem aclarir-ho, perquè, com us deia, està aquí a l'estudi de RAC1. Maria, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per la teva presentació.
0: A punt realment per marxar demà o no?
1: No del tot, encara de tancar maletes, imprimir molta documentació, però emocionalment preparadíssima.
0: Documentació de què? D'apunts per aquest concurs?
1: Una mica de tot, apunts, papeleo per l'aeroport, de tot.
0: Deies, estàs nerviosa, eh?
1: Més contenta que nerviosa. Ja quan em pugi l'avió i ho vegi tot més a prop, ja m'agafarà una mica la por, però de moment estic superemocionada.
0: T'has imaginat el moment d'arribar allà a la Xina, de si et rebran, si no et rebran, com és aquell moment de dir, ara això ja va de debò?
1: Bueno, a mi en principi em vindran a buscar a l'aeroport, i a partir d'allà hauré de deixar-me portar i improvisar. Sí que ens han passat una mica tots un itinerari del que farem durant aquesta experiència, però realment tots anem amb aquesta actitud d'arribar allà, veure què passa, veure on ens porten i gaudir de cada moment tot el que puguem.
0: Això t'anava a preguntar. Parlem del concurs aquest.
1: Sí.
0: Tu què saps, què no saps? Són dues setmanes. Quin calendari tens sobre la taula ara mateix?
1: Vale, o sigui, aquest concurs és com el resultat final de tot un procés de selecció que va començar fa uns mesos. Està dividit en tres parts. La primera fase era la fase local, en la que competies amb els estudiants, en el meu cas, de Barcelona. Després, si guanyaves aquesta fase, arribaves a la fase nacional, que es va celebrar a Madrid, i un cop superada aquesta fase ja et conviden a participar com a concursant a la final internacional. Aleshores, d'aquesta final internacional també manté una mica la mateixa estructura d'aquestes altres fases de selecció, però a lo bèstia.
0: Sí, eh?
1: O sigui, no només és concursar i fer aquests processos d'avaluació, sinó que també et porten de viatge, et porten a menjar, et conviden al teatre,
0: immersió,
1: a visitar monuments...
0: Immersió total a la
1: Xina,
0: per tant.
1: Total, sí, totalment.
0: Llavors tindràs temps de fer turisme, per exemple?
1: Moltíssim, sí. De fet, jo em sembla que arribo el dia 4 a Pequín, i el dia següent, a les 7 del matí, la primera visita és pujar a la muralla xina. Així, amb tot el jet lag i tota...
0: Bueno, està bé.
1: Ja estic emocionadíssima.
0: A veure, la gent que ens escolta, el concurs en si, aquestes proves que deies, aquestes fases que també es repetiran aquestes dues setmanes a la Xina, en què consisteix? Què és ben bé aquest concurs? Quines proves us fan passar?
1: Vale, aquest concurs, que és el Han Yu Chiao, que és com es diu en xinès,
0: carai,
1: és un concurs que organitza el govern xinès, el Departament d'Educació, i bàsicament és un concurs al que pot participar qualsevol estudiant del món mundial de xinès, i on no només s'avalua la teva habilitat lingüística, el coneixement de l'idioma, sinó que també s'avalua molts altres aspectes, com per exemple habilitats artístiques, culturals, coneixements d'economia i història xinesa. I això com ho fan, no? Com avaluen tants aspectes diferents? Bàsicament té tres fases del concurs. La primera seria un examen, la segona un discurs i la tercera una actuació artística.
0: Perdó, un discurs, evidentment, en xinès.
1: Sí, o sigui, l'examen potser seria la part més tradicional. El discurs és on s'avalua més la teva habilitat d'expressió oral. Cada any canvien escollen una temàtica. La temàtica d'aquest any era una frase feta que és «Ciència itja», que vol dir en català... És una frase feta que vol dir que sota el cel tots som una mateixa família. Aleshores, t'has de desenvolupar un discurs, un debat arrel d'aquest tema. I després, la representació artística és això. Pots fer qualsevol tipus d'espectacle relacionat amb cultura xinesa. Pot ser dansa, ball, música, teatre, òpera, arts marcials, tot el que vulguis. I aquestes tres fases són el que decidiran la teva puntuació global final.
0: Tinc moltes preguntes.
1: Jo també, no et preocupis.
0: D'entrada, a veure, et deies aquesta part final que cadascú escull la disciplina. Es pot dir tu què faràs o no?
1: Sí, cap problema, sí. Clar, jo aquí és on punxava una mica més, perquè clar, la resta de coses sí que depenien una mica més d'estudiar i fotre-li hores, però clar, jo no podia improvisar aquí en un mes aprendre a fer tai chi. Aleshores vaig tirar una mica del comodín del cachondeo, i vaig triar fer una, bueno, cantar una cançó que es va fer superfamosa a TikTok fa l'any passat. I vaig cantar aquesta cançó i la vaig ballar i el meu objectiu era això. Digues, digues.
0: És que diria que la tenim.
1: La teniu, la teniu. A veure si sona. Aquesta mateixa, exacte.
0: Però aquesta ets tu, no? Ah, no.
1: No, no.
0: Aquesta és la original. A veure, escoltem-la. I amb aquesta cançó, tu la vas interpretar, la vas ballar i
1: exacte,
0: vas classificar-te per aquesta final que viuràs d'aquí, bueno, aquestes dues setmanes.
1: Exactament, sí.
0: Per jo tant, volia... va ser un èxit.
1: Bueno, va ser, la meva tàctica era això, diferenciar-me no tant pel talent, sinó per la creativitat i, la, i les ganes de passar-m'ho bé i també que el públic i els jutjats, els jutges ho passessin bé i mira, ha funcionat.
0: A veure, més preguntes. Això, per entendre la magnitud del concurs, és un concurs que té molta tirada a la Xina, que té molta audiència?
1: Bastanta. Sí que durant, com has dit tu abans, són dues setmanes de concurs. Durant aquestes dues setmanes tot el procés i els viatges que fem els concursants són televisats.
0: D'acord.
1: I ens fan diferents entrevistes, tant per la tele com per xarxes socials. I sí que si arribes a la fase final, que és el dia 24, que és on es celebra després d'anar descartant concursants, em sembla que al principi som uns 180 de cada país del món, i al final només en queden 5 persones, 5 concursants que participen a la final. Això sí que és un programa superfamós que posen a la televisió, és un programa d'una hora i mitja i és una barreja entre La Voz Kids, Passapalabra, Gran Hermano, és un espectacle increïble.
0: Això deies, però només 5 persones que hauran passat.
1: Exacte, aquest espectacle final és l'última fase en què es decidirà el guanyador definitiu de tot el programa, tot el concurs.
0: Si aconsegueixes passar, trucarem el dia abans, que ho sàpigues.
1: Jo encantada, jo contentíssima.
0: El premi, hi ha premi?
1: Hi ha premi. He de dir que no el tinc del tot clar, igual que tampoc el tenia clar quan em vaig presentar al concurs.
0: Jo
1: anava
0: allà
1: a passar-m'ho bé i de cop m'he trobat aquí. La broma ha anat massa lluny, definitivament. No, no, el premi em sembla que són... Bueno, hi ha un premi econòmic que em sembla que són 10.000 euros i després el premi més important, a part del reconeixement internacional i sobretot en... a la Xina, són beques universitàries i oportunitats d'estudi.
0: Ah, per estudiar allà.
1: Exacte, tant de màster com de doctorat, de carrera universitària, tens moltíssimes beques i accessibilitat a moltíssims recursos i ofertes tant acadèmiques com laborals.
0: A veure, entrem en entendre més qui és la Maria i per què fa això.
1: Vale.
0: Entenc pel que m'has dit que el teu nivell de xinès és alt, és un bon nivell.
1: Està bé.
0: Per comparar-ho,
1: com
0: ho podríem comparar? No siguis humil ara, sigues realista.
1: No, a veure, bé, no sóc la millor persona que parla xinès d'Espanya, per descomptat. Tinc, potser es podria equivaldre a un B2, o sigui, com un first bo.
0: D'acord, és un first bo.
1: Em puc comunicar, em puc comunicar.
0: Vol dir que pots comunicar perfectament, que entens perfectament el xinès i que, per tant, podries viure perfectament a la Xina.
1: Això sí, això sí.
0: Perquè a la Xina, si no m'equivoco, un cop que hi vaig anar jo, l'anglès tampoc el toquen gaire.
1: No, gaire, i si saps mandarín, tampoc surts massa guanyant. A la Xina és superinteressant, això m'encanta, que tenen moltíssims idiomes i moltíssims dialectes. Endevina quantes llengües parlen. Tira un número aleatori.
0: No sé, és que ara tiraria, no sé, a tota la Xina.
1: A tot el país, sí.
0: A 50.
1: 300, aproximadament uns 300.
0: 300 idiomes.
1: Exacte.
0: Només a la Xina.
1: Sí.
0: I tu saps l'oriental,
1: el
0: xinès mandarí.
1: Exacte, jo només sé el més estàndard, com podria ser a Espanya el castellà, i després allà a cada ciutat, a cada poble, a cada província tenen el seu propi idioma, el seu dialecte i la seva manera de comunicar-se. Aleshores, encara que vagis en mandarín, allà vas una mica
0: llavors,
1: a tu suerte.
0: Llavors, la meva pregunta és, com arribes fins aquí? És a dir, tu, per exemple, a què estudies o a què et dediques?
1: Jo acabo d'acabar just aquest any la carrera de comunicació.
0: Vale,
1: que no té gaire a veure.
0: Comunicació que no té res a veure.
1: Res a veure, no.
0: Estudis asiàtics o estudis
1: orientals. Que va, que va. La veritat és que va ser una decisió bastant aleatòria. Fa 4 anys, quan estava a punt de començar la carrera, la veritat és que m'estava avorrint bastant a l'estiu. I vaig dir, bueno, doncs aquest any, per inaugurar aquesta nova etapa, doncs m'agradaria fer alguna cosa diferent. I una nit d'estiu, que estava avorridíssima, vaig agafar el mòbil, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls, i vaig triar el xinès, totalment aleatòriament.
0: Llavors, m'estàs dient que en aquests 4 anys has après el nivell que tens de xinès?
1: Sí.
0: En només 4 anys?
1: Sí.
0: Home, jo diria que és poc, no?
1: Està bé.
0: És un aprenentatge
1: ràpid. No és tan difícil
0: ràpid
1: com sembla. Et convido que ho provis. Ja, és possible, és possible.
0: A veure si tinc una mica de temps per aprendre xinès. No, jo trobo que és molt ràpid, però vaja, és possible. Però, per exemple, l'idioma sí que és molt diferent, el xinès.
1: Molt, sí.
0: Gramaticalment, per exemple, com canvia respecte al català, al castellà, a l'anglès?
1: He de dir que a nivell de gramàtica i contingut és bastant més fàcil que aprendre altres llengües, com per exemple l'anglès o el francès. Sí que tenen, per exemple, no tenen ni temps verbals ni conjugacions, ho fan d'una forma molt més esquemàtica. Aleshores, sí que per aprendre la base i poder començar a comunicar-te amb els altres no necessites realment tantes hores d'estudi, és simplement tenir confiança en entendre les estructures bàsiques i a partir d'aquí ja tirar endavant. Sí que el que costa més i el que tots aquí crec que entenem que és la part més difícil és la pronunciació. Mm. El xinès, més que el que té d'especial, no és tant la seva gramàtica, sinó que és una llengua que funciona per tons, no? Per això a vegades quan ho sentim sona tan musical. Clar. El xinès té quatre tons, que serien pa, pa, pa, pa. Aleshores, cada paraula que tu pronuncis, si la dius amb un to diferent, significarà una cosa diferent. I per això potser aquest és el punt que és més complex de la llengua.
0: És a dir, la mateixa paraula, la mateixa frase dit de quatre tons diferents,
1: exacte,
0: és quatre significats diferents.
1: I molts més, eh? I 50. Sí, sí.
0: Si et fem dir alguna cosa, és...
1: No, és possible, cap problema.
0: Perdó, ara m'estic inventant una cosa. Tu podries dir... Ara potser és una embarcada, disculpa.
1: Examen, eh? Ara estic aquí d'examen.
0: És la primera prova de l'examen del concurs. Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
1: Ui, el territori del cap de setmana m'hauré de pensar, eh?
0: Tampoc ho sabrà.
1: Puc dir benvinguts al Dia Lliure, si vols.
0: Perfecte.
1: Juan Yi, Lai Tao, Via Lliure.
0: Veus que bé, això ho guardarem, Ferrús, i tindrem per fer un separador. Va, més coses.
1: Vinga, va, examen.
0: No, examen no. Volia preguntar si tot neix d'aquest dia de fa 4 anys que tu comences a estudiar el xinès o abans ja tenies cert interès per la cultura xinesa?
1: No tenia cap coneixement. De fet, va
0: ser
1: d'aquesta manera. Vaig començar totalment perquè sí. I a mesura que vaig anar estudiant i coneixent gent i apuntant-me a grups d'intercanvi, també fent amics, és quan a poc a poc vaig anar agafant realment interès no només per la llengua, que també ja per si sol em sembla superinteressant, sinó també per tota la cultura i la història i el context xinès actual també.
0: Què té la Xina que t'agradi tant o la cultura xinesa que t'atraigui?
1: Buah, és que aquesta pregunta és molt complexa perquè cada lloc és tan diferent, és un país tan gran i tan divers que és impossible. Jo personalment només he anat a una província que vaig anar perquè tinc una amiga molt íntima que és d'allà i em va convidar a passar un estiu amb ella. I és la província de Hunan, i aquesta província és bàsicament coneguda per dos aspectes, que és que mengen menjar molt picant, però molt picant, i per la seva vida nocturna. Aleshores, clar, jo vaig arribar allà amb cap expectativa i allò era la mercè cada dia a totes hores,
0: sí,
1: i era xulíssim. Sí, les ciutats...
0: Sense ser festes ni res especial.
1: No, tot obert, a les 3 del matí, tothom al carrer...
0: Però això contradiu una mica aquesta cosa que ens pensem també els europeus, que els xinesos són una societat tancada, molt discreta.
1: Jo diria que gens
0: discreta.
1: Ni mica,
0: No, tu ho desmenteixes, eh?
1: Jo ho desmenteixo. Clar, hauria de veure les diferents províncies, no? Però sí que a tots els llocs en els que he estat, tant a pobles com a ciutats, que dic poble, però un poble potser té 2 milions d'habitants
0: sí.
1: Tant a poble com a ciutat, sempre tothom ha sigut super acollidor, supercuriós, superobert i molt divertits, tothom molt divertit.
0: Ara, 2 setmanes, centrada en aquest concurs internacional i que realment té una tirada a tota la Xina, però que és això de un centenar de països del món que hi participen, no? Diria que molts
1: indígenes. Sí, jo diria que uns 160, 180.
0: 160 països representants de tot el món.
1: Exacte.
0: Que participaran en aquest concurs on la Maria participarà d'aquí a unes setmanes, d'aquí a uns dies. La meva pregunta és, i després què? Què et planteges a la vida en general?
1: De moment, necessito centrar-me sobretot en el meu futur pròxim. Sí que, gràcies a aquest concurs, he aconseguit una beca per estudiar a la Xina a partir del setembre, 6 mesos.
0: Ah, mira.
1: I marxaré, si tot va bé, el 6 de setembre marxaré cap allà una altra vegada.
0: Per tant, ara te n'hi vas 2 setmanes, tornes cap aquí a Catalunya...
1: Torno cap aquí
0: i
1: torno cap allà.
0: I al setembre, què vas estudiar?
1: Xinès, filologia xinesa, sí.
0: Però no et planteges, de moment, viure o treballar més temps a la Xina?
1: Ja veurem. Jo crec que com tota... Des de l'inici, estudiar xinès ha sigut una decisió improvisada, una mica impulsiva, i a vegades s'ha de fer una mica de casa aquests impulsos que t'agafen de cop, i crec que de moment seguiré funcionant una mica d'aquesta manera, aniré 6 mesos, veuré com em sento, veuré què hi ha, i a partir d'allà aniré... aniré decidint.
0: Doncs la Maria López, que és participant del concurs Pont a la Xina, que demà, de fet, se'n va cap a la Xina, agafa un avió ja a punt per preparar la maleta ara aquestes últimes hores, en aquest concurs internacional de molt de renom relacionat amb la cultura xinesa, que a veure si hi ha sort, i d'aquí dues setmanes o tres...
1: Ens tornem a veure.
0: La podem trucar i podem dir-li, ei, que demà participes a la gran final. I
1: espero que
0: tant
1: sí.
0: De bo sigui així.
1: Moltes gràcies.
0: La Maria López, gràcies, Maria, per venir.
1: A tu, gràcies.
0: Estàs un plaer. Espero poder-te trucar d'aquí uns dies.
1: Jo també, moltes gràcies.
0: Que tinguis molta sort.
1: Bon dia.
0: La 1:07. Marc Villanueva, bon dia.
2: Bon dia.
0: Nil Piera, bon dia. El Nil no hi és. L'Iran nega l'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
2: Sí, això ho han informat mitjans iranians, que ja van dir que l'estret Jumandia ha trencat mentre continuessin les accions hostils dels Estats Units. Aquesta resposta arriba després que Donald Trump anunciés haver arribat a un principi d'acord amb l'Iran. El president dels Estats Units anunciava aquesta matinada que posposava els atacs contra el país de l'Orient Mitjà després d'haver arribat a les bases d'aquest suposat pacte que incluïa l'obertura de l'estret d'Hormuz i la fi de l'amenaça nuclear. Tot plegat és el segon intent per arribar a un acord de pau aquest estiu. El passat 17 de juny, Washington i Teheran ja van signar un marc d'enteniment per posar fi al conflicte entre Israel i els Estats Units, que es va iniciar el 28 de febrer. Malgrat això, els atacs creuats han continuat. I el Papa Lleó XIV respon a la crisi de Ceuta, demana solucions, estabilitat i justícia. El pontífex, després de l'oració dominical a la plaça de Sant Pere, ha expressat preocupació per la situació a la ciutat autònoma.
3: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
2: Mentrestant, Ceuta intenta recuperar la normalitat després de l'entrada d'unes 70.000 persones el passat dijous. El delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, ha parlat avui a la ciutat autònoma i ha explicat que des d'aquell dia, el dia de l'entrada massiva, s'han reforçat els efectius.
4: Hemos pasado de 696 agentes en la ciudad a 1.042. Ese mismo jueves se activaron las fuerzas armadas que han movilizado 2.000 efectivos. Durante estos días en Ceuta hemos tenido casi 3.000 agentes para volver a la normalidad y permanecerán el tiempo que sea necesario.
2: Ha assenyalat també els grups d'extrema dreta que hi van causar el delull a la ciutat. A més, qui també visitarà avui Ceuta és el líder de Vox, Santiago Abascal. Recordem que a prop d'un centenar de persones han perdut la vida, 72 segons el govern espanyol i 17 més que afegeix el govern marroquí. I els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Guàrdia Civil i Ertzaintza, detenen a Guipúscoa un menor de 17 anys per ser un dels principals referents a Espanya de la xarxa extremista 764. Aquesta organització actua en diferents països i està relacionada amb delictes com la extorsió o la incitació a les autolesions, entre altres. Es dediquen, sobretot, a captar menors vulnerables a través d'internet. Durant la investigació han trobat dues víctimes, una a Catalunya i l'altra al País Basc, que estaven implicades en una campanya de fustigació. El detingut es dedicava a generar alarma social, anunciant tirotejos o atacs i a promoure dinàmiques de manipulació psicològica a través de les xarxes socials. Aquestes les enviava a centres educatius i organismes públics. Ara està a disposició judicial, internat en un centre especialitzat.
5: El Barça ha completat ja la sessió matinal d'entrenament en el seu penúltim dia de l'estada de pretemporada a Anglaterra. Els de Hansi Flick tornaran a exercitar-se aquesta tarda per preparar l'amistós de demà contra l'equip sub-21 del Preston. El partit es jugarà a porta tancada i servirà per abaixar la persiana a l'estaix. Mentrestant, l'Espanyol ja ha tancat la seva estada de pretemporada també a terres angleses. Els blanquiblaus ho fan invictes després d'haver empatat amb el Burnley i el Middlesbrough contra aquests últims ahir mateix. Tot i això, els de Manolo González tornaran a Anglaterra per jugar un amistós contra el Coventry al pròxim dissabte. Més coses, perquè d'aquí poc més d'una hora comença la segona etapa del Tour de França femení. La jornada presenta un perfil pla, amb un recorregut de gairebé 149 quilòmetres entre Aigle i Genève. La neerlandesa Lorena Wibbs lluirà el primer mallot groc de l'edició, mentre que la catalana Paula Blasi va estirar el mallot blanc de millor ciclista jove. I els europeus de natació de París, l'equip espanyol de natació artística, amb tres catalanes, ha acabat en segona plaça durant la prova preliminar d'equip lliure. La final es disputa serà demà a partir de les 4 de la tarda.
2: I pel que fa al temps, avui serà estable la major part de Catalunya amb un predomini de sol durant bona part de la jornada. De cara a la tarda creixeran núvols al Pirineu i Prepirineu, on s'esperen alguns ruixats i tempestes que puntualment podran ser d'intensitat forta. De fet, hi ha avisos activats per intensitat de pluja en aquests sectors. Les temperatures màximes rondaran els 35 graus a moltes comarques, mentre que a Ponent es podran assolir valors de fins a 40 graus. El vent bufarà de sud, amb cops entre moderats i forts a les Terres de l'Ebre.

0: I aquesta hora, amb aquesta musiqueta que tant ens agrada, ja ens acompanya a l'estudi de RAC1, aquí al Via Lliure d'estiu, la Gina Rigol, una setmana més. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé. Avui lesionada.
0: Lesionada?
1: Lesionada de l'ull.
0: De l'ull,
1: home. Les coses em passen.
0: Et passen unes coses que... Però no és greu, eh?
1: No, gens greu.
0: Dic, no espantem a la gent. Si algun del teu entorn no ho sabia, que està bé. La Gina està bé, no patiu. La Gina, que és comunicadora i editora de l'Inèdit, i que aquesta temporada, ja ho vam fer la setmana passada, ens porta un concepte, una idea al qual al voltant de la qual reflexionem i intentem aquesta cosa que fa la Gina de les seves obsessions.
1: Exacte.
0: Doncs intentar al voltant, amb una excusa, intentar parlar de diverses coses, i ho fem aquest any, això sí, a través d'un arxiu audiovisual del país, sigui el que sigui, i sigui més o menys antic. De fet, la setmana passada no vam anar gaire enrere.
1: No gaire.
0: Vam parlar d'aquella roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Que està fa uns mesos.
0: I que és, sí, del maig o una cosa així. Per tant, avui no sé si anem més enrere, si també ens quedem aviat.
1: Farem una mica de tot.
0: D'acord.
1: No et vull avançar. M'ha agradat, intentant buscar l'eufemisme per acabar dient que jo vinc aquí a parlar del que jo vull parlar.
0: És que ho anem repetint, però és veritat, Gina, a veure, no ens hem d'enganyar.
1: No ens hem d'enganyar.
0: I al final ja està bé, tu. Vens a parlar del teu llibre, com has dit la setmana passada.
1: Completament.
0: I això, entrem ja en matèria, perquè diria que avui porta esteca de la bona.
1: Sí. I a més, avui vinc amb un tema que em té profundament obsessionada.
0: D'acord.
1: Des de fa ja uns mesos. Però abans de que tu comenci a explicar, deixa'm preguntar-te. Jo entenc que vas estudiar periodisme.
0: Sí, a la universitat. A l'Autònoma.
1: I els teus companys, ja no pregunto tu, anaven a classe?
0: Hi havia de tot. Ara semblaré aquí un repel·lent. Jo haig de dir que no recordo fer moltíssimes campanes. No et diré cap. Però jo no recordo ser un estudiant de moltes campanes. També et diré una cosa. Com a mínim a l'Autònoma eren normalment 3 hores de classe al dia i després ja el treball personal de cada un. Per tant, també, home, si només tens 3 hores al dia de classe, jo crec que és assumible anar-hi. No recordo ni que el meu entorn fos molt de campanes, més enllà d'algun dia puntualment, això evidentment.
1: Jo aquesta pregunta, encara que no ho sembli, no l'he fet per indagar en la teva vida personal, tot i que ja m'ha semblat molt bé.
0: Vale.
1: Si no, perquè potser et sonarà el titular, potser als nostres oients els sonarà, no, això, una notícia que hem llegit aquest any a la premsa, que és un correu electrònic que va enviar un degà de la Universitat Pompeu Fabra als seus alumnes perquè no anaven a classe. No? Era un correu on els deia que ell creia que era una mica preocupant i també decebedor, no?, que no hi anessin. Els deia, home, la universitat és una etapa de formació voluntària i em semblaria més adequat veure per vosaltres un grau més alt de compromís, no?, especialment si es tracta d'una universitat pública, com és la Pompeu, i que pertanyia a un cert esforç col·lectiu per fer-la possible, no?
0: Això dius que era un professor o el degà de la Pompeu, d'acord?
1: Un degà de la Pompeu. I entre d'altres coses, per exemple, doncs, això que comentàvem, també assenyalava fins i tot una falta de rigor, no?, en alguns treballs, com insinuava una certa desgana i una poca implicació
0: deixadés
1: en el que és
0: l'aprenentatge.
1: Sí, una mica això és el que assenyalava, això és el que diu el degà.
0: Yeah.
1: Però què hi diuen els alumnes, no? N'hi va haver uns quants d'alumnes de la Pompeu que van respondre aquest correu electrònic amb una carta, i ells deien que seria interessant, per exemple, fer un estudi, no?, de per què els alumnes no van a classe, perquè així doncs podrien treballar sobre l'evidència, cosa que molt legítima també per part seva.
0: Que potser hi havia motius, volien, desdefensaven els alumnes.
1: Bueno, que estaria bé saber si això passava de veritat, en quina magnitud i per què, no? Perquè, no? Perquè sense aquesta evidència, sense aquestes proves, diguem-ne que es basava en l'experiència personal, molt legítima també, però que és una informació que estaria bé tenir i que, de fet, comença a existir, no? Ara mateix hi ha un estudi sobre absentisme, però s'ha publicat aquest mateix any 2026, en aquest cas el va fer la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: Sí, hi ha dades, eh?
1: I va concloure que 4 de cada 10 estudiants se salten classe.
0: 4 de cada 10, és a dir, un 40% dels alumnes universitaris, en aquest cas, se salten classe. També caldria veure quan regularment.
1: Sí.
0: Però vaja, déu-n'hi-do, un 40% dels alumnes universitaris.
1: D'absentisme, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha diversos motius que poden explicar que no vagin a classe, i Ara, alguns dels que comentarem són els que recull l'estudi. Per exemple, si els estudiants han de fer compatible estudiar i treballar, no? Per exemple, si es poden desplaçar amb relativa facilitat fins al campus, perquè imagina que et toca anar-hi amb Rodalies cada dia.
0: De fet, ara pensava que era el meu cas, ara que em preguntaves per el meu absentisme, jo feia les mateixes hores de classe que les que dedicava en anar i tornar en Rodalies a l'Autònoma. Per tant, és un factor tenint en compte, i tant, sí. Sí.
1: I després també hi podria haver l'interès personal de cadascú en una matèria concreta, per exemple, no? Jo he anat a mirar l'arxiu, en aquest cas una mica més recent, i he buscat què en diuen alguns dels alumnes, no? S'ha de dir que és probable que no siguin representatius perquè d'estudiants n'hi ha moltíssims i molt diversos, no? Com ara passa amb PISA, que pot ser que la mostra no sigui gaire representativa, però de moment no, tirarem amb això.
0: En parlàvem fa uns dies, sí, sí.
1: I tots més o menys apuntaven a una resposta similar, escolta.
2: Jo crec que hi ha molts de recursos, o sigui, ara per poder-te informar sense haver d'anar a classe, i bueno, depèn del profe, doncs, a vegades dius, doncs m'ho puc fer jo i estudiar jo sola.
3: Perquè els professors m'ho expliquen molt, molt bé, ja hi són a PowerPoint i ja està.
1: Tots van una mica en la mateixa línia, eh? O sigui, jo he triat aquests dos perquè m'han semblat els més eloqüents, diguem-ne, això són declaracions al Tot es mou de 3CAT, però tot va una mica per aquí, no? O sigui, si faig el que puc fer a casa, per què he de venir, no? I la idea que hi ha aquí darrere no és necessàriament el professor en si mateix, no?, de si ho fa millor o pitjor, sinó el temps. Estic aprofitant bé el meu temps, no? Si tot el que em dones és, per exemple, doncs material que puc llegir a casa, per què he de venir fins a classe, no?
0: Si no té un valor afegit, no, que no té gaire sentit segurament anar a la classe.
1: Hi ha un estudiant que ho diu molt literalment, de fet, escolta.
4: Encara que vinguem a classe, haurem de fer feina a casa, llavors és com, si per cada hora de classe hauré de fer feina a casa, doncs ja faig la feina de la classe també a casa.
1: Clar, o sigui, si jo a casa hi hauré de treballar igualment i tinc els materials per treballar a casa, per què vinc, no? Però, bueno, abans d'entrar en la qüestió de fons, que és la que a mi em té pensant, hi ha hagut un altre titular també aquest any que em sembla que hi està relacionat i que és interessant que posem també sobre la taula, que és el tema de les acadèmies.
0: Les acadèmies d'estudiants?
1: Les acadèmies universitàries, sí. Sí, que són centres on es fan classes, diguem-ne, amb una metodologia molt més similar a una classe, una aula d'escola, no? És a dir, hi ha menys alumnes, la proximitat amb el professor és molt més gran, i pel que descriuen els mateixos alumnes, ara ho sentirem, diuen que van més al gra.
5: Ho donen tot més mastegat, per després a l'examen no trobar-te amb sorpreses.
6: Més com si estiguéssim al col·le, t'ho fan més fàcil.
1: No, t'ho donen tot més mastegat. La pregunta seria, però, més al gra per què? No? O sigui, quin és l'objectiu de l'aprenentatge? Passar un examen?
0: Sí, sí. Empollar el coneixement i després vomitar-lo en un examen o, sí, incorporar-lo?
1: En aquest sentit, potser sí que aquesta metodologia és més útil. Bueno, de fet, el gran meló per mi és aquest, eh? Que és una cosa que, a més, està flotant ja en l'ambient des de fa temps, que és la pregunta no menor. Què és el coneixement avui?
0: Clarament.
1: No? O sigui, en una era on tota la informació del món és accessible, disponible, què vol dir avui saber, no?
0: Que en realitat era una mica el que ja apuntaven aquests talls de veu que escoltàvem ara, de si jo ja ho tinc en un document, per què m'haig de desplaçar o per què haig d'anar a una classe? Això, la pregunta és, què és avui en dia el coneixement realment, amb també tot el context digital que tenim, per exemple?
1: I per tant, què és el que hem d'ensenyar a les universitats o a les escoles, no? Sense haver definit això, és molt difícil que els centres d'estudis en general trobin el seu rumb, no? Però això són preguntes que, no és que siguin grans, són enormes.
0: I que arrosseguem des de fa temps, segurament, i que no acabem de tinar gaire bé el què.
1: Exacte. I és un debat, a més, molt viu, eh? O sigui, ho constatem amb aquesta carta que ara us explicàvem del professor i la resposta dels seus alumnes. També, per què no, amb les protestes recents del professorat, no?
0: Sí.
1: O sigui, a veure, ara seria un tema molt extens, no?, pels minutets que estarem aquí xerrant, però jo crec que en essència també hi ha darrere de les seves protestes la qüestió de què esperem de l'escola avui, no? I després, a més, s'hi suma, doncs, a canvi de què, no?, i en quines condicions ho estem fent, però què és allò que voleu de nosaltres, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè potser no és el mateix.
0: Que, de fet, en aquestes protestes, més enllà de coses salarials, realment una de les qüestions o una de les una de les coses que es plantejava era aquesta, era el contingut o com s'ha d'ensenyar o com s'ha de fer.
1: Com volem que surtin els nens de l'aula,
0: sí, exacte.
1: No? Exactament. Sí, i després hi ha una altra cosa que l'he anat veient en premsa dels Estats Units i també justament a aquesta setmana amb el nou Prime Minister del Regne Unit, que s'està tornant a apostar per l'educació tècnica, que això seria com aquí la FP, diguem-ne, no?
0: Ah, Cicles formatius...
1: Exacte, una formació molt més pràctica, no? Per dir-ho d'alguna manera. Burnham, que és el nou Prime Minister, va anunciar l'altre dia, i ho vaig veure per Instagram, és així, perquè va fer un vídeo per Instagram, va anunciar això, un facilitador d'accés a feines tècniques, no?, i manuals per joves de 14 anys.
0: Per no parlar que realment són moltes les feines manuals tècniques que avui en dia falten per cobrir. Falten mecànics, falten fusters, falten persones que hagin estudiat una FP, una formació professional, una cosa més tècnica i no pas tan universitària, podríem dir.
1: Exacte. D'aquí ve una mica la trampa, podríem dir-li. És a dir, no és només que ells estiguin fent aquesta gran pregunta de què és el coneixement, sinó que també hi ha una necessitat, no?, de mà d'obra diversa, per exemple, no sé, la construcció, ara ho deies bé. Però sí que també hi ha darrere, no?, el debat de, bueno, si hi ha unes feines que, per exemple, les podrà fer la IA, no?, què és el que necessitem ara? Com redefinim el que és el coneixement? El vídeo aquest del Prime Minister que et comento era supergràfic perquè tenia a les mans un barret d'aquests de graduació i deia, sempre ens han definit l'èxit com això i no com això altre. I llavors el barret se li canviava per un casc de constructor d'obra, no? Fixa't que estem redefinint el concepte, no?, de l'èxit o acadèmic o laboral.
0: I clarament amb el paradigma que ara s'obre amb la intel·ligència artificial des de fa molts anys ja, amb la tecnologia, però ara és claríssim amb com pot canviar molt o com poden canviar moltes de les feines que entenem avui en dia d'una manera i que d'aquí 10 anys clarament no sé cap a quina direcció, però que seran diferents. Això segur. Per tant, interessant també aquest plantejament que feia el primer ministre britànic.
1: I apuntaves bé ara la cosa aquesta de que no és nou, eh?
0: Ja.
1: Mira, t'he portat el fragment d'una entrevista que, bueno, ja reflexiona, no?, sobre quin ha de ser el paper de l'escola en un entorn que és tecnològicament desenvolupat, diguem-ne. Escolta.
7: Com ha canviat la tecnologia aquests 10 anys, com ha canviat les vides, tot l'accés que tenen els alumnes al coneixement amb un botonet, no?, i que l'escola s'assembli tant a la meva, saps? Jo quan penso que, saps, que és curiós,
8: però és la teva i la de fa 100 anys abans,
7: sí,
8: o sigui,
7: sí.
8: Tu com vas a aquestes visites allò, un poblat de l'era industrial i veus l'escola les taules posades en fila, la pissarra, han canviat el material de què estan fet les coses, però la distribució i tot és idèntica.
0: Home, això fa uns anys com a mínim, perquè un és el Carles Capdevila, l'altre no la reconec, però el Carles Capdevila ja fa uns anys que és mort, per tant, deu ser una entrevista de fa uns anys.
1: Efectivament, no? Ells ja es fan la pregunta de com pot ser que l'escola sigui la mateixa amb els canvis que estem vivint. És una entrevista, efectivament, que li fa a l'ara difunt periodista Carles Capdevila a la doctora en química i catedràtica emèrita en didàctica, Neus Sant Martí. És una entrevista que es va publicar al diari Ara l'any 2016.
0: 2016, és a dir, fa...
1: Exactament 10 anys.
0: Sí. 10 anys i ja parlaven d'això, que suposo que és un debat que de 2x3 tenim en el món de l'educació, però això, fa 10 anys ja parlaven d'aquest botonet que deia el Carles Capdevila i que l'escola és igual.
1: Exactament, no? O
0: sigui, que la que ell tenia.
1: I els ocupava una mica la qüestió aquesta de com s'adapta l'escola al nou món, entenent per nou món aquest on la tecnologia no fa disponible i accessible tota la informació. I aquesta pregunta que ens fèiem de què és el coneixement és vigent ara, però Carles Capdevila una mica ja l'apuntava als seus lectors, no? De fet, l'entrevista és en vídeo, però Capdevila ja els escrivia en context, deia, una idea central de l'entrevista és l'oportunitat que ens ofereix el nou món, on la informació ja és accessible a tot arreu, perquè l'escola es concentri en una cosa més important, el coneixement.
0: És que realment són 3-4 línies que podria escriure perfectament avui qualsevol periodista que analitzi una mica el sistema educatiu o els reptes que venen per davant. És ben bé que aquestes línies que escrivia el Carles Capdevila el 2016, dèiem, no? Podrien ser perfectament vigents i la sensació que tampoc no hem resolt grans misteris, grans dubtes sobre això, no? Sobre el coneixement i com s'ha d'impartir.
1: Sí. I emergeix, no?, aquesta distinció entre el que és informació i el que és coneixement. Escoltem com ho descriuen.
8: A mi m'agrada sempre parlar de la diferència entre aprendre informacions i aprendre coneixements, que jo crec que avui dia seria molt important. L'escola s'ha dedicat molts anys a transmetre només informacions. Els noms dels ossos, els noms de no sé què, les capitals, són informacions que avui en dia això tu tens a la memòria externa, no cal memoritzar-ho.
1: Clar, la informació és tot això que podem trobar, ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet, no?
0: Internet, exacte.
1: Si la informació és això, què és el coneixement? A veure què en diuen.
8: En canvi, pues, ser capaç de, quan trobes una informació, ser crític, saber decidir si allò és vàlid o no és vàlid i per què, i per fer-ho això necessites el que en diuen coneixement, que és una altra cosa, que no és informació. I el coneixement sí que és l'objectiu de treball a l'escola, perquè el coneixement no s'aprèn llegint a internet. El coneixement l'has de discutir...
7: El context, el debat, no? Eh? Per tant, tu has llegit en alguna entrevista, tu, com molta gent, no, pensa que han d'aprendre a aprendre, no? Bàsicament, sí. No han d'aprendre el llistat de rius, sinó... Sí. Aprendre...
8: Però aprendre coses i aprenent coses potents, això, significatives, que diríem.
0: El que passa és que aquesta diferència que plantegen realment, perdoneu, però torno a dir el mateix, però també s'arrossega des de fa molt temps i també abans d'aquest 2016, d'aquesta entrevista, perquè és evident que l'internet no tenia aquesta potència, però si tirem encara més enrere amb les enciclopèdies, molt de coneixement, aquest coneixement o aquestes informacions que deia la Neus Sant Martí, també les teníem diferent accés, però també les teníem a mà. Per tant, és un debat gairebé des de fa dècades que no acabem d'afinar.
1: I com bé dius, a més, el món no només tendeix a no respondre aquestes preguntes, clar, sinó, no?, a tenir cada vegada més accés total a la informació i al món, o, com també hem apuntat, no?, algoritmes que directament processen per tu aquesta informació, com la intel·ligència artificial. No?
0: Però interessant, això, aquesta diferència entre informació i coneixement.
1: Exacte.
0: Aquesta diferència
1: sí.
0: És molt
1: interessant.
0: Aprofito
1: per dir, abans d'acabar, que tota l'entrevista és molt interessant, eh? La podeu recuperar per internet i és molt xula. Davant de tot això, recuperem el debat, no? Què és el coneixement? Què és el que avui té valor si disposem d'una eina com internet, no?, que ens permet tenir tota la informació, i tenim encara aquesta altra eina, que és la intel·ligència artificial, que li diem generativa, no?, que ens permet moldejar la informació, no?, ens pot escriure textos, ens pot fer apunts, resumir apunts, ens pot resoldre problemes, fins i tot hi ha gent que la fa servir de psicòleg, però bueno, això ja seria un altre tema.
0: I no recomanable.
1: Exacte. Llavors, què entenem per coneixement, no? Perquè no hi ha res que jo no pugui saber amb un clic, que tu no puguis saber amb un clic. Què vol dir avui saber coses? En aquesta entrevista ja s'han apuntat algunes idees, no? Ja s'aventuren a oferir algunes solucions. Per exemple, han parlat de tenir pensament crític, no? De saber llegir i interpretar críticament la informació que rebem, o de tenir això que li diuen ells aprendre, la capacitat d'aprendre de manera permanent i autònoma. De fet, ser autònom és una de les coses que Sant Martí recomana específicament. Escolta.
8: Ser molt capaç d'autoavaluar-se. O sigui, una persona ha de ser molt capaç de donar-se si allò que està aprenent, està fent, ho fa bé o no ho fa bé, i de prendre decisions adequades per dir, bueno, com no em surt prou bé, què haig de fer? O com no en sé prou, què haig de fer? Mm-hmm. Això és, per mi és aquesta cosa, capacitat d'autoregular-se, que va lligat molt a ser autònom. Ser autònom pensant, ser autònom aprenent, ser autònom...
0: Conèixer bé les limitacions i les capacitats de cadascú per aprofundir-hi o per millorar en una altra cosa, en una altra.
1: Sí. Home, jo diria que potser ben passat 10 anys potser algun expert podria matisar-ho, però jo diria que la fórmula, no?, en genèric, ha sobreviscut.
0: L'essència, com a mínim, és claríssim.
1: Bastant bé al pas del temps, no? La pregunta següent per mi seria, val, no?, més o menys hem definit el coneixement, però això com ho ensenyem, no? Perquè crec que aquí la cosa és on es posa realment complicada, sabem més o menys on volem arribar, no?, aquest pensament crític, aquesta autonomia, però potser no som prou específics en com hi arribem, no?
0: Clar, de fet, és el que dèiem, que portem arrossegant aquest debat i segurament tots plegats la societat podria arribar a la conclusió o a les mateixes conclusions, no? Aquesta cosa d'esperit crític,
1: sí,
0: de que coneixement és diferent a informació, que no cal adquirir totes les informacions de qualsevol manera i empullar-les i vomitar-les en un examen. Fins aquí jo crec que en general tots podríem estar-hi d'acord, però tot i arrossegar això durant molts anys i moltes dècades, el diagnòstic hi és, no sé si el com ho farem o com ho hem de fer, si acabem de posar-nos d'acord o d'aplicar-lo.
1: Exacte. Les preguntes com a mínim hi són, i de fet a l'entrevista, no?, Capdevila ja demanava, per exemple, què ha de tenir un mestre, no?, avui en dia recordem el 2016, i aquesta és la resposta que donava Sant Martí.
8: Que el mestre és un... en principi és el que té té un coneixement cultural, que forma part de la cultura de la societat i que ajuda a que ha d'ajudar els aprenents a apropiar-se d'aquest coneixement, ajudar que es facin bones preguntes, ajudar que posin en dubte allò que pensen, etc.
1: És una bona definició, però una mica abstracta, no? És a dir, a mi em sembla que això està molt bé i és molt vigent, però encara hi ha un recorregut fins a respondre a la pregunta de com ensenyem a aprendre, no?
0: Segurament per això és on topem, no?
1: Exacte.
0: Topem sempre una explicació abstracta que no acaba de dir-nos, vale, sí, però com ho fem? Com fem que els nostres alumnes tinguin aquest esperit crític, tinguin aquesta diferenciació entre informació i coneixement, aquesta autonomia que parlava la catedràtica.
1: Sí, hi ha alguna...
0: Tornem a estar al cap del carrer una mica.
1: Exacte. Durant l'entrevista hi ha... es parla, no, d'algunes de les que podrien ser les dificultats per poder fer i aplicar els canvis que es necessitarien, no? Per exemple, parlen de la dificultat de canviar els currículums a la universitat, no? I justament el tema del currículum, no, potser algú li sonarà, també ha estat bastant en boca dels mestres que protesten i que han protestat també, no només recentment, no, sinó fa temps. Bueno, perquè s'han vist amb dificultat d'aplicar un currículum, que és el document on ells reben les instruccions del que han d'ensenyar, que a vegades a alguna gent li ha semblat que potser era inconcret, no? Que era massa genèric, que no acabava de donar unes eines massa concretes i aterrables de com s'havia d'ensenyar tot això. No?
0: Clar, el currículum, per la gent que potser no hi estigui tan avesada, és el document clau, el document mare, a partir del qual els docents de diferents edats desgranen tots els continguts, tota la manera de fer les classes al llarg d'un curs o d'un cicle, i per tant és la clau de volta de tot això que estem explicant avui, el currículum de les escoles i dels centres, que seria la clau de volta per intentar que aquest ensenyament sigui més afinat o més cap a aquesta línia on ara intentàvem dirigir-nos.
1: Sant Martí a l'entrevista també apunta molt bé a una altra dificultat, I és que ella diu que l'educació és un sector, no, generalment conservador. Per què? Perquè com que tothom ha estigut estudiant, tothom creu saber-ne una mica, no?
0: Yeah.
1: Però a la vegada el coneixement que creu tenir sempre és a base del record d'una altra època, no? Llavors, mirar cap endavant, pels qui han de fer els grans canvis, diguem-ne, no necessàriament pels qui es topen dia a dia amb les aules... Bueno, potser és una mica difícil, i això de fet lliga molt bé amb un cert reaccionarisme, no?, que estem veient ara també en l'àmbit educatiu, que molta gent parla, no?, de la necessitat de tenir aules més disciplinades, però confonent una mica disciplina amb un cert autoritarisme, no? De fet, un exemple claríssim i potser extrem és El Salvador, el país on han posat de ministre d'Educació una cap de l'exèrcit directament.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, tot molt
0: aquesta
1: bé.
0: Aquesta no la sabia, eh?
1: Sí.
0: El Salvador és on també hi ha... aquest president, no? Que també un president molt autoritari, molta mà dura amb la part més criminal de la societat, posant en dubte alguns drets fonamentals també dels ciutadans, més enllà de la lluita contra la criminalitat, però això no ho sabia, que la seva ministra d'Educació forma part de l'exèrcit.
1: Sí, és una cap d'algun càrrec a l'exèrcit, i em sembla que les primeres mesures ja van ser tall de cabells uniformat, no? Resar la bandera abans d'entrar, vull dir, bueno, aquestes coses que no sé si apropen gaire els alumnes a aprendre.
0: Una la cosa és defensar l'autoritat del docent a l'aula, que evidentment s'ha d'imposar, o com a mínim ha de ser la referència, i l'altra, evidentment, és aquest autoritarisme constant. També en
1: molt bona dicotomia. Bueno, tot això traslladat a les universitats, què? Perquè jo, com sempre, em poso a fer toms i a veure, que jo he començat aquí preguntant a veure si anaves a classe, no?
0: Exacte.
1: Al final, la universitat potser sí que és el lloc on hauria de primar el coneixement més explícit, no? O sigui, si a l'escola aprenem a aprendre, potser a la universitat és on t'hauries d'especialitzar. Però jo, no sé si tu ho comparteixes, Arnau, tinc una mica la sensació que l'escola i la universitat s'ha convertit en una mena d'extensió de l'escola.
0: Ja. Yeah.
1: No? O sigui, i el degà deia, no, per exemple, al començament que hem comentat la carta, bueno, el correu electrònic que va enviar, deia, és una formació voluntària, i és veritat, ho és, no?, en la teoria, però a la pràctica sí que sento que encara hi ha una certa pressió per anar-hi, no? És difícil que en el cap d'alguna família hi entri, o d'algun professor, fins i tot d'algun alumne mateix, no?, que el jove, si s'ho pot permetre i està capacitat, no hi vagi.
0: Ja que el carril està molt marcat, a vegades massa, amb aquesta cosa de secundària, batxillerat, universitat.
1: Exacte.
0: O secundària, sí, estudis universitaris. Cosa que topa també amb la idea que hem dit fa una estona de les formacions més professionals, més tècniques, també, que fan falta, que són necessàries i que són importants. Perquè a vegades sí que es veu una persona que acadèmicament va bé, se'l mig obliga o se'l recomana sempre anar cap a la universitat.
1: Exacte.
0: Quan
1: és una certa pressió social. Ser. No m'atreviria a dir-li obligació, però sí que la pressió jo crec que encara existeix. I, de fet, és un mal endèmic, segurament, que és això que li diem popularment la titulitis,
0: sí,
1: no?
0: Senyora.
1: O sigui,
0: sí,
1: el títol té tanta importància social que pesa més el títol que treguis de la universitat que no pas el contingut que treguis de la universitat,
0: sí,
1: no?
0: Absolutament.
1: Que després és el que et demanen en una feina, diguem-ne, no? Per començar, que tinguis el títol. I com que és això el que té més pes, potser per això ho perceben els alumnes una mica com una obligació i converteixen una mica en anar a la universitat en un tràmit, no? Allò que dèiem, quin és l'objectiu de l'aprenentatge? Passar un examen, no? Aconseguir un títol?
0: És que sobre això, i tiro una etapa enrere, que és el batxillerat, per exemple, està molt enfocat en la selectivitat, en les proves d'accés a la universitat. Cosa que dels 16 als 18 anys, segurament és una etapa clau en el coneixement o en aquest, sí, en aquest moment de l'educació, i clarament el batxillerat està preparat per estar enfocat per preparar unes proves d'accés a la universitat. Cosa que també ens fa pensar si és una bona idea.
1: Exacte.
0: És evident que s'han de preparar la selectivitat, però que, home, potser hauríem d'abandonar una mica més aquesta cosa encarrilada per optar per un altre tipus d'ensenyament, no sé.
1: Completament. No m'agradaria acabar, però, sense dir que, a veure, tot això és, evidentment, sense excloure que s'ha de poder repensar, la manera que es fan les classes en el dia a dia, diguem-ne, especialment aquestes classes que li diem magistrals, per buscar de donar-los, no, aquest valor afegit respecte de la informació que ja tenim disponible. Ho hem parlat, no? Ho deia el Carles Capdevila en un dels talls que hem compartit, que la universitat és un espai de debat, de discussió, que és també una cosa que en l'educació hauria de primar, no? On es promou precisament aquest pensament autònom i crític que comentàvem, però si és així, si les universitats realment són aquest espai, llavors els alumnes ho han de poder, un, notar, i dos, valorar, també és veritat.
0: Clar.
1: I ja està. És veritat que avui t'he portat una secció amb una mica de caos de preguntes sense resposta.
0: No, però està bé,
1: és veritat.
0: Està bé.
1: Però crec que precisament és la millor conclusió que podem extreure, o sigui que podem aprendre fent-nos preguntes, la resposta de les quals no podem trobar al ChatGPT.
0: Aquesta és la clau. Nosaltres tampoc preteníem resoldre el debat de l'educació.
1: Tant de bo, vindria
0: aquí,
1: més sovint.
0: Aquí al Via Lliure de RAC1, la Gina Rigol, però és com a mínim llançar aquestes preguntes i fer-ho a través d'aquesta entrevista del Carles Capdevila a la Neu Sant Martí, aquesta catedràtica, no, dèiem, de catedràtica...
1: Emèrita en didàctica.
0: Imagina't. Això, doncs, a través d'aquesta entrevista del 2016, que malauradament o no és molt vigent, doncs ens hem fet aquestes preguntes amb la Gina Rigol al voltant de l'ensenyament i sobretot del coneixement, que és el pal de paller del nostre sistema educatiu. Gina, doncs molt bé, la setmana que ve més...
1: La setmana que ve més, i millor, que diuen.
0: Fem algun avançament o ho deixem ja per la setmana que ve i que la gent ens escolti?
1: La setmana que ve és una mica difícil d'avançar.
0: D'acord, ja està, queda aquí. Gina Rigol, moltes gràcies. Bon dia.
1: Gràcies.
9: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuit cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. A RAC1, Via Lliure, a l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
0: 4 minuts i seran 3 quarts de 2. Ja hi ha gana, obrim la cuina, va.

0: Vinga, va, recta final del Via Lliure d'estiu, amb aquesta sintonia que vol dir que obrim el rebost, obrim la cuina, una setmana més amb les taula per dos. Alba Serra, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Laura Pernia, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Insistim, les taula per dos a Instagram, a les xarxes socials. La setmana passada vam dir, en general, Instagram. Instagram,
1: sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: Podeu seguir-les allà, les podeu escoltar aquí al Via Lliure durant tot aquest estiu, parlant això, de receptes, de cuina, de productes varis. La setmana passada vam parlar de tomàquet, vam parlar de conserva, vam parlar de samfaina, ara sóc el nou expert en samfaina. Em veu posar deures, veu dir-me que portés samfaina.
1: Ens hauries enviat una foto, eh?
0: No,
1: si no ens envies foto, no ens
2: ho creiem. Exacte.
0: Doncs ho preguntarem als companys de la redacció, que van quedar meravellats amb la meva mà esquerra de cuinar. Ara sóc un home nou gràcies a l'Alba i a la Laura. Això, la setmana passada tomàquet, aquesta setmana que continua fent calor a Catalunya, què em porteu?
2: Doncs avui fem una beguda molt refrescant i molt estiuenca. L'orxata.
0: Home, l'orxata. M'encanta, sí? L'orxata. M'encanta l'orxata.
2: Aquesta també l'hauràs de fer, eh?
0: Aquesta no m'atreveixo ja.
1: Aquesta és molt fàcil, ja veuràs.
0: Sí?
1: Tot i que no és més fàcil molt. Que... Bueno, no.
0: A la samfaina era paciència, clar. Dèiem, la conserva també era paciència.
2: Jo crec que és més fàcil l'orxata, eh?
1: Anava a dir, no més fàcil que tallar un tomàquet i posar-li oli i sal, que com ho vam dir.
0: Home, clar, una amanida de tomàquet, o un tomàquet amanit, més ben dit, és el més fàcil, segurament, de la cuina catalana.
1: Exacte.
0: Però dieu que l'orxata també és fàcil. Va, entrem en matèria perquè, dèiem, orxata, per tant, beguda fresqueta, que ara és el que més ve de gust.
2: Exacte. És una beguda que es fa amb xufla, que tots coneixem, doncs, això, no? Que s'utilitza aquest tubèrcul, però...
0: La xufla és un tubèrcul,
2: És un tubèrcul, sí, exacte. Ah, però, realment, si ens parem a mirar què significa orxata al DIEC, per exemple, doncs veurem que al final és qualsevol beguda que s'elabori a partir d'un ingredient vegetal que està triturat i barrejat amb aigua i endolcit. És a dir, que podem tenir orxates de xufla, com tenim, però també d'ametlla, d'arròs, inclús de cibada...
0: Ah, d'acord. O sigui, que té moltes varietats en funció de l'arrel, podríem dir.
2: Sí, exacte. Però al final és això, la que més coneixem és la xufla, que és aquest tubercle que actualment només es cultiva de manera comercial, doncs, a l'Horta Nord de València, sobretot a un municipi específic que es diu Alboraia, i que des del 2010 està protegida com amb denominació d'origen com a xufla de València.
0: Clar, és veritat, que quan heu dit orxata... no és una cosa molt catalana, o

0: De fet, ja es consumia a l'antic Egipte. Ah. Inclús se n'han trobat restes de xufla a sarcòfags de faraons i s'ha comprovat que ells la consumien cuita com si fos un postre. Ah. No sé molt bé què
1: vol dir això. Digue'ls i tontos, els egipcis ja sabien de què anava la cosa.
2: Ara està molt bo, realment, així com un postre d'horxata, sí, així cuit.
0: Però, bueno, també però... les restes de la xufla, sí, quan fas l'horxata, pots fer magdalenes, pots fer galetes...
1: Ah, ostres.
0: Sí, es pot reaprofitar per fer dolços.
1: O sigui, l'horxata cuita... No la, sí, no la,
2: jo m'ho imagino així com un púding, no? Algú així, sí, com un flam, yeah, alguna yeah, cosa estil així.
1: Yeah.
2: Clar. Però no sé, és la meva imaginació.
0: Has tastat mai la... Clar, tu quan fas horxata, la xufla l'has de posar en remull.
1: Sí.
0: Has tastat la xufla tal qual... No. És a dir, no?
1: No?
0: Prova un dia... Bueno, a la Laura no li va agradar gaire, no, però a mi m'encanta com a snack i és un superaliment d'aquests que té molts nutrients i...
1: El tubercle sol, per entendre.
0: Sí, el tubercle sol, ja sense triturar, està boníssim.
1: Sospito que tampoc m'agradarà.
0: No, home, no, ja veuràs.
2: És molt cruixent.
0: Clar,
1: això sí, clar.
0: És com unes crispetes saludables.
1: Ah, amigo, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, total, que el... Bueno, això, els egipcis...
1: Dèiem això, els egipcis...
0: Exacte. I ho van estendre pel nord d'Àfrica... I els perses i els àrabs van ser qui van introduir-ho a la península cap a l'edat mitjana. I res, com a València hi havia unes condicions climatològiques, clar, molt ideals per cultivar la xufla, doncs es va acabar, com es diu, arrelant a l'horta de València.
1: Clar, que sempre, evidentment, pensem en el País Valencià, en l'horta de València, però pel que ens deies, Alba, hem de mirar més enrere de això, a Egipte o amb els egipcis, que és qui ho van portar a la península,
0: exacte,
1: podríem dir.
0: I hi ha una llegenda, o sigui, sí que, com hem dit, l'origen del nom de l'horxata és el que diu la Laura, que al final era una beguda d'ordi, que amb els segles aquella beguda van evolucionant i se li van començar a posar altres ingredients com ametlles, arròs i, finalment, la xufla. De fet, com hem dit, la primera horxata no era de xufla, sinó d'ametlles, o sigui, la primera horxata documentada, sí, amb nom d'horxata, era d'ametlles, pinyons i pinyols de meló.
1: A veure, curiós, ametlles, pinyons i pinyols de meló.
0: I està documentada l'any 1748.
1: 1748, amb aquesta primera xufla documentada, que no era ben bé com...
0: No, xufla no, sinó
1: perdó, horxata documentada, que no era ben bé, això, no era amb xufla.
0: Clar, no era de xufla, era d'ametlles, pinyons i pinyols de meló. I la primera horxata de xufla documentada, aquesta sí com la coneixem avui, sí, dia, és del 1762, en una obra del botànic Josep Puer. Aleshores, com hem dit, el nom prové d'aquesta beguda, però...
1: Dèiem això, beguda feta amb ordi...
0: Exacte, que van evolucionant i se li van anar posant altres ingredients. Però hi ha una llegenda que a mi m'agrada molt, que és que el nom d'horxata prové de que una noia, cap al segle XIII, va portar-li doncs, una beguda de... O sigui, una horxata,
1: sí, sí,
0: a Jaume I, i Jaume I, en tastar-la, li va preguntar què és això, i suposo que li devia contestar llet de no sé què. I ell va dir, no, això és or, xata.
1: Ah,
0: li va agradar molt i sí, va dir, això és or.
1: Això és or, xata.
0: Exacte.
1: Que també al País Valencià també el xata també és,
0: sí,
1: és un clàssic. Or, xata.
0: Però bé, és una llegenda, no és...
1: És una llegenda que els historiadors potser diran que no, però nosaltres ens volem creure.
2: Exacte. També, sí, no, jo crec que els lingüistes, de
0: fake
2: fet,
0: news,
2: diuen que no perquè diuen que ve del llatí ordeata. Per tant, no pot ser, però ens agradaria que fos, eh?
1: Mira, real, els historiadors i els lingüistes ens els estimem molt, però avui volem creure que ve d'horxata.
2: Exacte, sí. Va, i us portem algunes curiositats més, així més del consum actual, no?, de l'horxata, i és que la temporada d'horxata, com a...
1: Hi ha temporada,
2: Hi ha temporada, evidentment.
1: Bueno, també per la calor, també hi ajuda.
2: Clar, 100%, però i com... Estem parlant de València, doncs, evidentment, els valencians ja sabem que s'estimen molt les falles.
1: Home, clar.
2: Per tant, la temporada d'horxata realment comença amb les falles, també, al març, i s'allarga fins a principis d'octubre.
1: Clar, té sentit també això, que és el moment també de sortir al carrer,
2: exacte,
1: que, bueno, de festa...
2: Comença, pot començar, depèn de l'any, no?, a fer una mica més de
1: tret de caloreta. Sortida, tret de sortida per les falles, aquestes,
2: sí,
1: horxates.
2: Sí, exacte. I des del 2007, a Alboraia, que és el municipi aquest on, que hem remarcat abans, celebra el primer dimecres de juliol el Dia de l'Horxata.
1: Ah, mira, sí, ja ha passat. Ja ha passat,
2: sí,
1: però...
2: ja se'ns ha passat. Però bueno, l'any que ve ja haurem d'anar.
1: Oh, molt bé.
2: Exacte. I després, com podem reconèixer si una horxata és natural, és casolana? Doncs és molt fàcil, perquè bàsicament, si la tenim al got, veurem, si deixem passar una estona, que la polpa de la xufla baixa al final del got, al fons del got, separa, per dir una forma, de l'aigua.
1: Això és bon senyal, per tant.
2: Sí, vol dir que és això,
0: de fet, la nostra casolana, que vam fer fa uns mesos, li passava.
2: Exacte, sí. I simplement, si ens passa això, doncs és remenar amb la palleta amb una cullera i ja està, no...

0: no passa absolutament
1: clar,
0: res.
1: Clar.
0: I bueno, per últim, com a curiositat, dir que la horchata sempre s'acompanya, no?, amb un postre ben típic, que són els fartons.
1: Home, i tant.
0: Que és aquest postre, doncs, així allargat, esponjós, que de fet es va crear específicament als anys 60 per sucar-ho dins de l'horchata.
1: Clar, allà hi trobaven a faltar alguna coseta, sí, i van dir, aquí hem de,
0: clar,
1: de rematar aquesta horchata.
0: De sucar les galetes a la llet, no, però a la seva manera.
1: Home, un fartó amb una horchata, amb aquesta calor que fa...
0: Jo ara em fotia
1: ja, si és a València, si és a València, fantàstic, davant del mar.
0: Sí, sí.
1: Però, ostres, és un planasso. Un
0: sí,
1: planasso.
0: Sí.
1: Ara crec que era l'Alba que deia, nosaltres en vam fer una d'horchata. Jo tampoc sabria com posar-m'hi, però sí que heu dit que era relativament senzill fer horchata a casa nostra.
2: Molt
1: sí,
2: senzill.
1: Eh? De fet, molt senzill per vosaltres o molt senzill pels que
0: no,
1: som...
0: No, realment senzill.
2: Senzill, econòmic, sí, eh? Accessible, és a dir, pots, bueno, en pots fer litres i en tindràs per, bueno, per tot l'estiu, no, que això...
1: No, això vola.
2: No,
1: això és com el gazpacho, que el pots tenir a la nevera, sí, i acaba volant.
2: Doncs res, només necessitem 300 grams de xufles,
1: sí,
2: que les podem trobar fàcilment al supermercat, un litre d'aigua molt freda i després ja el gust sucre, és a dir, depèn de quan dolç siguis tu. Nosaltres li posem 150 grams o així.
1: D'acord.
2: Sí, i queda bé.
1: A mi això no m'agrada, que dieu aquesta depèn del que tu vegis. No, no, no, digue'm 150,
2: bueno,
1: digue'm 100.
2: Bueno, pots anar tastant, pots anar provant i si no li... Sempre jo diria... Ves cautelosament i sí, afegeix-ne poc i ja millor ser previsor que no passar-se després no poder
1: millor corregir. Millor quedar-te curt, clar.
2: Exacte.
1: Igual que amb la sal o amb qualsevol altre
0: d'aquests,
1: clar.
2: Exacte. Aleshores, res, ara simplement tenim les xufes seques, doncs les posem en remull unes 12 i 24 hores i canviant l'aigua un parell de vegades al dia i si ho podem tenir a la nevera, inclús millor perquè a l'estiu, amb la calor que fa...
1: Clar.
2: Pot arribar inclús a fer-se malbé.
1: Per tant, perdona, la idea és rentar les xufles...
2: Sí, és deixar-les en remull.
1: I deixar-les en un bol o el
2: exacte,
1: que sigui.
2: Exacte, en remull, anem canviant l'aigua dues vegades al dia i ja et dic, per mi, o sigui, podem dir d'entre 12 i 24 hores, però per mi, quan tu puguis menjar-te una xufa d'aquestes remullades...
1: Que canvia la textura, vols
2: sí,
1: dir.
2: Sí, que te la puguis menjar, ja estarà bé.
1: Vale, perfecte,
2: aleshores,
1: què més?
2: Aleshores, simplement agafem un túrmix i triturem aquestes xufles ja remullades amb el litre d'aigua, afegim el sucre, o sigui, ho triturem tot, bàsicament, fem com un batut, i ja després ho haurem de colar amb un colador d'aquests com de tela fina, que no...
0: Sí, o un drap d'aquests que pots utilitzar per també com...
2: Sí, com quan fem mató a casa.
1: Sí,
2: que,
1: sí.
2: Bueno, no sé si és el millor exemple, però també utilitzem un drap ben finet que cola l'aigua, però que és de tela, com una tela. I res, ja està, estarà colat i
1: per tant, surt tot el líquid.
2: Surt tot el líquid, que el líquid és l'horchata.
1: Exacte.
2: I et quedarà ja en el colador tota la xufla triturada, que millor després sí que ho podem reutilitzar i fer magdalenes o fer galetes i tot.
1: I aquí encara hi pots afegir sucre,
2: sí,
1: per exemple.
2: Sí, al final el sucre es dilueix.
1: Clar.
2: Però sí que com estarà molt freda, igual costa més que es dilueixi, però ho pots tornar a triturar inclús, si vols.
1: Tinc un dubte, a la horchata li posem canyella o no?
2: Pots posar-li. Nosaltres no som partidàries de posar-li, inclús pots posar-li una pela de llimona per donar-li aroma, però a nosaltres ens agrada així.
1: Tal qual, sense llimona ni sense canyella.
2: Sí, que es noti bé el gust a xufla, que és al final el que, bueno, l'ingredient principal.
0: Però bueno, que al final la cuina és a gust del consumidor, per tant.
1: I a l'hora de servir-la, és a dir, hem fet tots aquests passos, l'hem escorregut, l'hem guardat, l'hem de refredar bé...
2: Sí, per mi com més freda millor, no? Al final fa una calor que no l'aguanta ningú. Aleshores, com més freda, més bona, però... No hi ha complicacions.
1: I per mantenir-la també, quant dura una horchata?
2: Doncs jo et diria que uns 3 dies, potser.
1: En 3 dies ha d'estar enllestida.
2: 2-3 dies, sí. Saps què passa? Que mai se m'ha acabat fent malbé perquè ha volat.
1: Ja. Això és un clàssic.
2: Però sí que és veritat que uns 3 dies, jo no la tindria més.
1: D'acord, 2-3 dies a la nevera.
2: Exacte, si està a la nevera.
1: Diria que també porteu una altra recepta per si hi ha alguna persona, que em consta que alguna hi ha, que no li agrada l'horchata. Hi ha alguna alternativa similar?
0: Sí. Mira, si estem, això, no ens agrada l'horchata o simplement volem sorprendre, podem utilitzar xufles per preparar un ajo blanco, que bàsicament és
1: un ajo blanco de xufla, eh?
0: Sí, exacte. És una recepta típica d'Andalusia, així com un rotllo, o sigui, és fred, tipus un rotllo salmorejo i tal, però és blanc, i l'ingredient principal d'un ajo blanco tradicional seria l'ametlla, especialment sí. l'ametlla marcona. Però aquí la idea és que ho podem canviar per xufles i tenir un altre estil d'ajo blanco una mica més dolcet també, amb aquest toc de la xufla. I res, és tan fàcil com agafar 200 grams de xufles remullades, un gra d'all petit, 50 ml d'oli d'oliva verge extra, uns 20 ml de vinagre de xerès, això, com sempre, una mica al gust de cadascú, el tema del vinagre, i uns 500 ml d'aigua freda i una mica de sal. Amb això tindríem un per unes 2-3 persones. I és tan fàcil com això, triturar-ho tot fins que quedi una crema ben fina que podem colar per també treure doncs, la xufla restant que no estaria tan interessant en boca, tan com còmode, no?, de menjar, potser. I la podem acabar doncs, amb una mica de raïm, amb una mica de meló, que ara també està molt de temporada, inclús uns daus de cogombra... bueno, també podríem posar-hi...
2: A mi m'encanta aquesta recepta.
0: Sí.
1: Però això estem parlant, és a dir, a veure si m'explico, és una barreja entre una crema freda i un salmorejo, que deies abans?
0: Sí, bueno, és que
2: no
0: com a tal...
2: Per tant. No.
1: No és tan espessa, vols dir?
0: Exacte.
1: No.
0: Bueno, que li podríem afegir pa, també.
2: Clar, li podríem afegir pa.
0: Si volem fer-ho més espès, també quedaria molt bo. Sí, seria com una sopa freda... Això, amb aquest toc així...
2: Aquesta recepta és per tirar-te-la aquest estiu i suspendre els teus amics.
1: Sí.
2: Jo no sóc una persona bàsica. Jo et faig un ajo blanco de xupa.
0: Exacte. Jo he de dir que l'ajo blanco, quan l'he fet... també l'he acompanyat amb... Això ja és una mica si et vols tirar el triple màxim, jo
1: vale.
0: Crec, però... amb barat, però... Barat,
1: ah, barat. Sí,
0: sí barat
1: sí, sí,
0: el
1: sí,
0: peix,
1: sí, sí.
0: Que l'he congelat abans, doncs, una setmana per tema de...
1: Sí.
0: Pues, higiene, no? I llavors l'he com marinat amb una mica de sal i sucre, llavors agafa com una textura més ferma, que és com que te'l pots menjar cru, però està com curat.
1: Ostres,
0: i... Sí, és important, però que el barat té com una tela, a la pell se li ha de treure, perquè si no aquesta tela és molt incòmoda a la boca. Però bueno, que el pots tallar després així com uns trossos i li queda superbé l'ajo blanco. Jo crec que amb
2: xinclos
0: de l'ajo blanco de xufla...
1: Això és per nota, però. Això és per nota,
2: sí,
1: per aquest ajo blanco de...
2: Amb
0: el raïm, també. Ah, exacte,
2: mira.
0: Exacte.
2: No cal, però una cita sí que...
1: Un dia, noies, podríem parlar de cuina en cites.
0: Home, doncs pues sí.
1: Ara m'ha vingut al cap.
0: Sí,
1: però ojo... És que ara ja he vist un tema aquí, però ja haurem de fer un altre dia, perquè com es cuina per les cites? Interessant, també.
2: Com,
1: interessant.
2: Com fer que una cita sigui exitosa?
0: Exacte, com contactar algú per la boca? Ai, sí. Per la boca, per l'estómac.
2: Bueno, per la boca també.
1: Per la boca també, per la boca també. El tema és que vosaltres potser no hi ha cap problema. El problema és els que no sabem cuinar.
0: No, però...
1: Com quedem bé
2: clar,
1: amb una primera cita?
2: Vosaltres heu de ser l'altra part, us heu de cuinar vosaltres.
1: Perfecte.
0: Us heu de buscar xefs.
1: M'ho
2: apunto. Llavors heu de saber com dir, això, aquest vi de...
1: No sé. Ens hem de fer els interessants com sigui. Va, ja ho sabeu, doncs això, avui horchata, aquest ajo blanco de xufla, que no està gens malament, me l'apunto per
2: algun dia... Per la pròxima
1: dia,
2: cita.
1: Per algun dia queda bé. Això, que sempre és una bona opció per refrescar-se, perquè realment aquests dies i els que venen ho necessitarem amb aquesta calor.
2: Tant, sí.
1: L'Alba i la Laura, les taula per dos, a Instagram, recordeu, en aquesta secció al Via Lliure, fent cuina, parlant de receptes i parlant de diferents productes. Fins la setmana que ve, noies.
2: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som

Vinga, va, 40 segons i seran les dues del migdia. Nosaltres tanquem la paradeta, els del Dia Lliure, i tornarem la setmana que ve, dissabte, a partir de les 9 del matí, horari de cap de setmana, horari d'estiu, fins a les dues del migdia. I tornem això dissabte que ve, que tingueu una molt bona setmana. Ara, en moment, pel 14-15, la Mar Poyato i el Pau Bonastre, amb tota la informació general i tota la informació d'esports. Que tingueu una molt bona setmana, sigueu feliços, salut.

0: Bon dia, són les dues. Ja són 72 els migrants morts a Ceuta i les autoritats avisen que la xifra seguirà creixent perquè s'han detectat alguns cossos més a l'aigua, tot plegat enmig d'un clima bastant més tranquil als carrers, però encara amb una forta vigilància policial i militar.
1: Hemos pasado de 696 agentes en la ciudad a 1042. Ese mismo jueves se activaron las Fuerzas Armadas, que han movilizado 2.000 efectivos. Durante estos días en Ceuta hemos tenido casi 3.000 agentes para volver a la normalidad y permanecerán el tiempo que sea necesario.
0: Així ho explicava Miguel Ángel Triano, delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
2: 14-15 amb Marc Poyato i Pau Bonastre.
0: Donald Trump presumeix d'haver tancat un acord amb l'Iran i cancela l'escalada bèl·lica prevista per aquest cap de setmana. Ara bé, els ayatolars ho desmenteixen i asseguren que l'estret d'Hormuz continuarà bloquejat. El preu del lloguer es dispara a Lleida, Reus, Granollers, Mollet i Figueres. Són ciutats que deixaran de ser zones tensionades i, per tant, no tindran topalls. Segons ha pogut saber RAC1, en aquests municipis el preu ha pujat un 12% de mitjana. I la policia ha detingut a Guipúscoa un menor de 17 anys que és un dels principals referents de la xarxa extremista 764 a Espanya. És una organització que actua a nivell mundial fent sextorsió i incitant a les autolesions. Capta menors vulnerables a través de les xarxes. Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: El director esportiu del Barça, Deco, ja és a Anglaterra i avui actualitza la carpeta del mercat de fitxatges de Hansi Flick.
3: Deco va afegir-se a la concentració blaugrana a St. George's Park ahir al vespre i aquest matí ha vist en primera persona l'entrenament que han fet els jugadors del Barça. La principal patata calenta continua a ser la posició del davanter centre amb Julián Álvarez com a objectiu, tot i la dificultat que representa. També s'està molt atent al futur de Ferran Torres amb cans de sirena des de el PSG. El Barça encara el penúltim dia d'estaix abans d'enfrontar-se demà al filial del Preston a porta tancada. Qui ja ha acabat l'estada a terres angleses és l'Espanyol. Els blanquiblaus tornen a Barcelona avui després d'empatar novament, en aquest cas ahir contra el Middlesbrough 2-2. Els dos catalans de segona també van jugar. L'Espanyol va caure el Girona, volíem dir, va caure per un 1-4 al Trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, mentre que el Sabadell va empatar 0 davant l'Andorra.
0: I l'últim titular és pel temps. Laura Ballar, bon dia.
4: Bon dia, el cel es mantindrà força serè a la major part de Catalunya, tot i que durant la tarda augmentarà la nuvolositat al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es podran formar ruixats i tempestes localment intenses acompanyades de pedra o calamarsa, motiu pel qual hi ha avisos activats per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Les temperatures continuaran molt elevades amb màximes d'entre 30 i 35 graus a gran part del país i de fins a 38 o 40 graus a Ponent o a la Vall de l'Ebre. Pel que fa al vent, seguirà bufant de sud a cops moderat, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Les 2:03.
2: 14-15.
0: S'eleven a 72 els migrants morts a Ceuta durant l'entrada massiva per la frontera amb el Marroc, una xifra que augmentarà perquè l'equip de busseig té localitzats més cadàvers a l'aigua que encara s'han de recuperar. Tot plegat enmig d'un clima bastant més tranquil a la ciutat que els últims dies, però encara amb una forta vigilància policial i militar. Per terra, l'exèrcit ha aturat l'intent d'un petit grup de persones que volia creuar la frontera i per mar no s'ha detectat que cap migrant hagi intentat saltar-se aquestes barreres de contenció que s'han instal·lat. Segons les forces i cossos de seguretat de l'Estat, uns 73.500 migrants ja han retornat al Marroc, mentre els serveis sanitaris de la ciutat continuen desbordats amb més d'un miler de persones ateses. Anem sobre el terreny, a la frontera amb Ceuta, i al corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà, bon dia.
5: Bon dia, sí, fins a la frontera continuen arribant. Encara ara, alguns petits grups que retornen de Ceuta es troben amb altres que des de divendres esperen a la frontera. Busquen els seus familiars, dels quals no tenen notícies. De moment, no sabem quantes persones continuen desaparegudes. Segons la premsa marroquina, les autoritats han recuperat 3 nous cossos durant el dissabte, el que eleva a 20 les víctimes al costat marroquí. Expliquen que entre els que han pogut identificar, que encara són una minoria, n'hi ha que són originaris d'aquesta regió del nord del país, però altres són originaris de ciutats a centenars de quilòmetres. També informen que han identificat un ciutadà originari del Sudan i un altre del Iemen. Ara mateix, la imatge a la frontera és de tranquil·litat, diríem que de normalitat, si no fos pel fort dispositiu policial que continua controlant tot el perímetre.
0: Doncs Ceuta recupera a poc aquesta normalitat després de l'entrada massiva de més de 50.000 migrants des del Marroc. Tot i la reducció del nombre de persones que encara queden a la ciutat, la delegació del govern espanyol a Ceuta admet que la crisi encara no està del tot resolta i expressa la seva preocupació per les manifestacions protagonitzades ahir per grups d'extrema dreta que considera, diu, incompatibles amb la convivència. Anem fins a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
6: Bon dia. El delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triaño, condemna les concentracions protagonitzades ahir per grups d'extrema dreta a Ceuta, en què van participar membres de Núcleo Nacional, el líder de S'acabat la festa, el vice Pérez, o el periodista Vito Quiles.
1: Grupos de extrema derecha visitaron nuestra ciudad con el único objetivo de aprovecharse de nuestras dificultades para sembrar odio, división y miedo. Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios.
6: El delegat del govern espanyol a Ceuta assegura que la ciutat recupera a poc la normalitat i que ara la prioritat és accelerar els expedients de retorn de les persones que encara romanen a Ceuta. Paral·lelament, aquest matí, aquest diumenge, han acabat els treballs per instal·lar la barrera de boies a l'espigó del Tarajal, una de les principals mesures adoptades pel govern espanyol per impedir noves entrades nedant des del Marroc.
0: Per cert, una associació de guàrdies civils ha denunciat la falta de mitjans i de previsió d'aquesta crisi migratòria. Els agents fan una crida a tots els grups polítics a treballar de forma conjunta perquè no es torni a repetir. De fet, des de Vox creuen que la frontera ha de ser un fortí. Santiago Abascal ha visitat avui la zona i diu que Pedro Sánchez hauria d'estar empresonat.
7: Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
0: Qui també n'ha parlat, en aquest cas des de Madrid, és la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, diu, parla en aquest cas d'invasió intolerable.
8: Y lo mismo nos duele lo de Ceuta, porque Ceuta es España. No hay nada más español que Ceuta. Y nos duele enormemente, porque aquí lo estamos pasando muy mal. Pero hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas allí. A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos.
0: I davant d'aquest escenari, el Papa demana solucions de pau, estabilitat i justícia. Lleó XIV s'hi ha referit després de l'oració de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
9: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Tot plegat enmig de la tensió que hi ha entre els diferents països de la Unió Europea i a l'espera de la reunió d'urgència que faran dimarts els ministres de l'Interior dels 27 després de la petició de Pedro Sánchez. 9 gir de guió a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha cancel·lat l'escalada bèl·lica que estava prevista per aquest cap de setmana i aposta de nou per la pau, almenys sobre el paper, perquè l'Iran ja ha dit que de tot això res de res. Les negociacions, els negociadors de l'Iran neguen cap acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Així que tot apunta que el president dels Estats Units ha tirat pel dret anunciant-ho de matinada a la seva xarxa social, Violeta Martos.
10: Sí, és l'últim anunci de Trump, el segon intent per arribar a un acord de pau aquest estiu. Divendres, després de la reunió del seu executiu, Trump estava decidit a atacar l'Iran en uns bombardejos, ha dit, sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. L'Iran va amenaçar llavors amb represàlies als països de la zona si efectivament s'efectuaven aquests atacs, i això va fer saltar les alarmes a l'Aràbia Saudita. Per això ahir el príncep hereu del país àrab, Mohammed bin Salman, va despenjar el telèfon per trucar a la Casa Blanca i frenar els peus al seu president. Salman li hauria demanat que tornés a seure's a la taula de diàleg. Tot plegat havia desencallat aquesta matinada, almenys sobre el paper, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Trump ha anunciat una mena de treva perquè s'havien dibuixat les línies d'un acord, del que ha donat dos detalls: la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear iraniana. Ara bé, aquest migdia, l'Iran ja ha negat cap pacte. Fons de l'equip negociador persa han avançat que l'estret continuarà tancat mentre continuïn les accions hostils dels Estats Units.
0: La Unió Europea augmenta el control de les eines d'intel·ligència artificial. Avui ha entrat en vigor la llei sobre IA, amb què Brussel·les obliga a identificar tots els continguts fets o modificats amb intel·ligència artificial. L'objectiu és lluitar contra la manipulació, la desinformació i les mentides. Jordi Dotres.
11: La norma pretén que els usuaris sàpiguen de manera explícita si interactuen amb un sistema d'IA o si consumeixen contingut creat amb aquesta tecnologia. La llei no afecta les plataformes on s'allotgen els continguts, com ara les xarxes socials. El text preveu sancions de fins a 15 milions d'euros o el 3% de la facturació anual de l'empresa que la incompleixi. Un altre canvi previst és que es prohibirà generar imatges sexualment explícites o de pornografia infantil. Tot i això, aquesta mesura no entrarà en vigor fins al desembre.
0: A Catalunya, el preu del lloguer ha augmentat més d'un 12% de mitjana a ciutats que deixaran de ser zones tensionades. Segons dades a les quals ha tingut accés RAC1, durant els darrers 3 anys, el preu del lloguer ha crescut per sobre de la mitjana a Lleida, Reus, Granollers, Mollet i Figueres, municipis on no es podran limitar els preus. Els experts alerten que el sistema per elaborar el mapa no reflecteix la realitat. Josep Moragas.
12: Les dades d'Incasòl mostren increments en els últims 3 anys del 14% a Lleida i Figueres, del 12% a Mollet i del 10% a Granollers i a Reus. Una tendència que també confirmen les dades del portal immobiliari Idealista, que apunta a una pujada encara més pronunciada de fins al 20% de mitjana. I per què deixen de ser zones tensionades? Doncs els municipis queden per molt poc per sota del llindar que marca la llei estatal. Aquest mètode de càlcul, segons la doctora en dret i exdirectora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Judit Guifré, no dibuixa una imatge real.
13: No constitueixen una mesura completa de l'accessibilitat a l'habitatge perquè no poden descriure, és impossible que puguin descriure tota la complexitat del mercat, que és molta i ja dic, amb molta diversitat de situacions. Jo crec que és sobretot un problema, podríem dir, metodològic.
12: La limitació dels lloguers estava funcionant en aquests municipis, l'augment del preu dels lloguers s'havia frenat des de que el topall estava present. Abans de la regulació, l'augment era d'entre el 20 i fins al 40%.
0: Protecció Civil manté l'alerta per calor nocturna intensa a les comarques del litoral central, al sud i ponent. Pel que fa als incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, en una cinquantena de municipis, tots a ponent i a la Catalunya central. A aquesta hora hi ha 2 focs actius, Joan Ortiz.
14: Un és el de Sanet, a l'Alta Ribagorça, on els bombers hi treballen amb 5 mitjans aeris i 8 de terrestres. Cremen una zona muntanyosa de difícil accés. Els bombers ara treballen creant eixos de contenció per evitar que les flames entrin al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons agents rurals, ha afectat més de 37 hectàrees. L'altre incendi ha començat al voral de l'A2, a una zona de camps, amb un a Montmaneu a l'Anoia, i treballen 9 dotacions terrestres i 3 aèries. També hi col·laboren diversos pagesos que estan obrint franges per evitar l'avenç de les flames. Afecta principalment rostolls, però al flanc esquerre ha tocat vegetació forestal.
0: A la Costa Brava, la Guàrdia Civil tancarà la unitat de submarinistes i això no ha agradat gens ni mica als alcaldes de la zona. Asseguren que les seves costes concentren més de 200.000 immersions cada any i diuen que convé que hi hagi una unitat especialitzada a Mar Villanueva.
15: Sí, la Guàrdia Civil ha decidit traslladar la unitat que ara hi ha a l'Estartit fins a Barcelona. Un dels alcaldes afectats és el de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, diu que ha enviat cartes a la comandància i li han dit que el trasllat es fa justament per millorar el servei. Colomí ha explicat al Via Lliure de RAC1 que la unitat subaquàtica és essencial.
16: És impossible que millori el servei si el servei el tens a 2 hores de cotxe i no sé quantes hores de navegació, no? Quan un submarinista queda tancat a dins una cova, els minuts són essencials per l'actuació i, evidentment, pot tractar d'un tema que en situacions molt, molt habituals són de vida o mort.
15: Els Mossos d'Esquadra continuen desplegant la seva unitat marítima, però encara no tenen les competències per actuar com a policia judicial al mar.
0: Més coses. Detingut a Guipúscoa, un menor de 17 anys, que és un dels principals referents de la xarxa extremista 764 a Espanya, Neus Aragall.
17: Es tracta d'una organització que actua a nivell mundial fent sextorsió incitant a les autolacions. Capta menors vulnerables a través de les xarxes socials en dinàmiques de manipulació psicològica. Els agents que han fet la investigació, que han anat a càrrec dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, han localitzat a 2 víctimes a Catalunya i al País Basc. Aquestes estan implicades en una campanya de fustigació. El detingut ja ha internat en un centre de menors especialitzat.
0: Encetem pàgina cultural. La Bot, a la Terra Alta, arrenca aquest vespre el Festival de Cinema Infecta. Fins dissabte que ve es projectaran una norantena de pel·lícules d'arreu del món i es faran desenes d'activitats. Detalls, Josep Riba.
18: Situat a Bot, un poble d'uns 500 habitants, el festival busca descentralitzar la cultura i promoure-la amb 87 curtmetratges, alguns nominats als Goya o a Canes. Aquest vespre serà la inauguració i després de les projeccions dissabte que ve, un jutjat format per professionals de la indústria com Clara Lago o Gonzalo de Castro repartiran els premis. L'actor i director i impulsor del festival, Ivan Massaguer, explicava a RAC1 que una de les novetats d'aquest any serà una experiència amb ulleres de realitat virtual.
19: No només fem el cinema de frontalitat de pantalla, sinó que poses una ulleres aquestes immersives i veus doncs, aquestes pel·lícules sonores, sensorials, experiència de 360 graus.
18: El programa també inclou activitats formatives, concerts i tastos gastronòmics amb vida a la Terra Alta.
0: Repassem ara agenda de concerts. Comencem a Camprodon. Avui nova jornada del Festival Microclima després que ahir s'hagués de suspendre per la pluja i serà el Remei de Calafresca. Tot el que volem. També hi haurà Tarta Relena, Amazoni, Ana Andreu i Minibús Intergalàctic. Els Amics de les Arts, que celebren el seu 20è aniversari, actuaran al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna, al Maresme. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4. Aquí també hi serà en Ginestà. Que quan no tens res. I els Ritmes Llatins arriben al Festival Internacional de Música de Cambrils de la mà de Lucrecia. L'artista cubana, resident des de fa anys a Barcelona, omplirà la Costa Daurada de salsa i boleros. I el temps, Protecció Civil manté l'avís de calor nocturna intensa a les comarques del litoral central, sud i ponent i també ha activat avisos per intensitat de pluja per aquesta tarda, Laura.
20: Doncs sí, hi ha avisos activats al Pirineu i al Prepirineu per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A mesura que avanci la tarda aniran creixent nuvolades que poden descarregar en forma de ruixat i tempesta, localment intensa i acompanyades de pedra o calamarsa, també amb alguna possibilitat de ruixat a la zona dels ports. A la resta del país el cel serà serè i poc ennuvolat, vent del sud a les Terres de l'Ebre amb cops entre forts i moderats i la temperatura que voltarà entre els 35 i 40 graus, més tirant cap a 40 a la zona de ponent. Molta xafogó encara a la costa.
2: 14:15 amb Marc Pollato i Pau Bonastre.
0: El Barça encara el penúltim dia d'estar a Anglaterra amb el director esportiu Deco a l'expedició, Pau.
3: Deco va arribar ahir al vespre a St. George's Park i avui passarà revista del mercat de fitxatges amb l'entrenador Hansi Flick. La principal patata calenta és la posició del davanter centre, pendents de Julián Álvarez i també de Ferran Torres. De seguida ens en dona més detalls la Marta Ramon. També aquí al 14:15 repassarem els partits amistosos dels equips catalans, l'empat del Madrid de Mourinho i els principals focus d'actualitat poliesportiva, els europeus de natació i el Tour de França femení.

0: 3 minuts per sobre d'un quart de 3. Avui, que és el penúltim dia d'estatge del Barça Terres Angleses, els blaugrana continuen en la preparació. Demà jugaran un partit d'entrenament i a porta tancada contra el filial del Preston. La concentració blaugrana compta amb un nou integrant, el director esportiu Deco, que ja és a Anglaterra. Va arribar ahir al vespre a St. George's Park i avui actualitza a Hansi Flick com estan les carpetes del mercat de fitxatges blaugrana. Enviada especial de RAC1 a l'estadi del Barça a Anglaterra. Marta Ramon, bon dia.
1: Bon dia, sí, Deco i Flick ja han pogut compartir reflexions de com està la situació de la planificació esportiva. De fet, és una cosa que fan sovint perquè tenen un contacte molt fluid, però sempre està bé poder-ho fer cara a cara. Deco va arribar ahir al vespre a St. George's Park i aquest matí ha vist de primera mà l'entrenament que han fet els jugadors i al llarg del dia compartirà espai de treball amb Flick. D'aquesta manera podran analitzar quina és la fotografia del mercat blaugrana ara mateix i quina és l'estratègia a seguir. La prioritat del club continua sent fitxar Julián Álvarez i malgrat que internament són conscients de la dificultat que representa, consideren que queda temps encara perquè tanqui el mercat com per donar-lo per perdut. A més, a hores d'ara no hi ha una alternativa clara per ell. L'altre nom propi és Ferran Torres, amb el Paris Saint-Germain trucant a la porta, tot i que a dia d'avui el club no té constància que el davanter vulgui sortir. Flick ens deia a Birmingham que després del Mundial no ha tornat a parlar amb ell. El club té la intenció de renovar-lo al setembre, sabent que si ho fa, li haurà de pagar al voltant de 8 milions d'euros al Manchester City, però també sabent que si el ven ara per més de 55, uns 10, també aniran a parar les arques del club anglès. Tot això fruit de la lletra petita dels variables de quan el Barça va fitxar-lo el desembre del 2021. Les altres patates calentes presents a l'estaix són els casos de Marc Caçador i Roni Bardagi. El club esperava haver-los trobat una sortida des de fa setmanes. En el cas de Caçador, el Barça pretenia haver-lo venut abans del 30 de juny a canvi d'uns 20 milions d'euros que haurien anat bé per quadrar millors números, però el migcampista no veu clar fer les maletes cap al futbol saudita. Queda molta feina per fer, però des del club en recorden que encara és 2 d'agost. Mentrestant, l'equip afronta ja la recta final de l'estaix, que culminarà amb un amistós d'entrenament demà a la tarda, porta tancada contra el filial del Preston.
0: Gràcies, Marta. Tot plegat en un dia en què el fitxatge blaugrana GC Visibu continuarà agafant mides del seu nou equip. Ahir a la tarda el vam sentir parlar per primer cop com a jugador del Barça i específicament sobre els seus referents.
2: As a player, I'd say,
3: com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar, ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, el Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha, és un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
2: Rafinha és un molt bon player and player I look up to as well, yeah.
0: El belga també va destacar que els seus companys l'han rebut molt bé en la primera presa de contacte. Una de les assignatures pendents d'aquest mercat de fitxatges del Barça, com dèiem ara, és resoldre la carpeta del davanter centre, una posició que ha quedat coixa aquest estiu per la sortida del club de Robert Lewandowski. El futbolista polonès continua en la seva línia de fer gols per allà on passa.
4: Bamba flips it centre, headed in. Lewandowski, Lewandowski! Welcome to Major League Soccer!
0: Així narraven a Apple TV aquesta matinada el seu primer gol a la MLS amb el Chicago Fire, i no només n'ha fet un, ha marcat un doblet, ha estat clau en la victòria del seu equip contra Charlotte 2-1. Lewandowski ja havia debutat, però encara no havia vist porteria. També aquesta matinada Leo Messi ha tornat a jugar amb l'Inter Miami dues setmanes després de la final del Mundial. Ha disputat la segona meitat d'un partit que ha acabat en empat a 2 entre l'equip de Messi i Columbus Crew. Leo Messi ha jugat la segona meitat, com diem, i Luis Suárez ha obert el marcador.

0: I tornant a les pretemporades, l'Espanyol ha tancat ja la seva estada a Anglaterra després d'empatar ahir a 3 al camp del Middlesbrough de la Championship. Va ser un duel amb alternatives, amb gols de Marcos Fernández, Dolan i Javi Hernández, però l'Espanyol va tornar a deixar molts dubtes en la seva faceta defensiva. Un dels noms propis del partit, Marcos Fernández, que en aquesta última temporada ha jugat cedit al Ceuta, parlava sobre com afronta aquesta pretemporada amb l'equip blanquiblau.
1: Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día. El año pasado me vino muy bien en Ceuta, creo que cogí mucha experiencia, mucha seguridad y bueno, yo llegaba aquí intentando hacerlo lo mejor posible, las cosas pues se están yendo bien, tampoco pienso mucho más allá.
0: Ja són 3 empats consecutius en aquesta pretemporada. L'últim amistós serà dissabte vinent al camp del Coventry. Per tant, els blanquiblaus tornaran a desplaçar-se a Anglaterra. Això pel que fa a l'Espanyol. Ahir també va jugar el Madrid, que no va poder passar de l'empat. Això sí, empat a 2 contra la Fiorentina en un amistós disputat a Àustria. Nil Piera.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, va ser l'estrena oficial del conjunt blanc aquesta pretemporada, que, tot i haver disputat 2 amistosos més, els havia donat caràcter d'entrenament. En aquest debut en públic van veure un Madrid amb dues cares ben diferenciades i que va anar clarament de més a menys. Els blancs es van avançar als 12 minuts de partit amb un gol d'Endrick, després d'una bona rematada a l'interior de l'àrea, i 10 minuts després el jove del filial, Alexis Siria, va posar el 2-0 al marcador. Amb el pas dels minuts, però al conjunt de Mourinho se li va acabar la benzina i la Fiorentina va aprofitar-ho per empatar amb gols de Roberto Piccoli abans del descans i de Moise Kean a la represa. Un test agradós per un José Mourinho, que un cop acabat el partit va valorar l'actuació dels seus als mitjans del club i va parlar d'un Madrid amb 3 cares.
3: Madrid de 3 cares. Fresco, cansado y súper cansado. El fresco jugó muy bien. Es un primer tiempo de grandísima calidad para 3-4, 4-0 tranquilamente. Segundo tiempo más físico. Y después la tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, donde el equipo ha sabido controlar el juego.
2: El partit, a més, va servir com a escenari del debut de dues de les cares noves del Madrid aquesta temporada, Denzel Dumfries i l'últim fitxatge blanc, Carlos Espí. Tot i això, Mourinho es mostrava preocupat, ja que no podrà comptar amb tots els seus efectius fins com a mínim la setmana vinent, a l'espera que els jugadors mundialistes es reincorporin de les seves vacances.
0: Minuts i mig i seran 2:45. Continuem aquí al 14:15 amb el capítol d'amistosos, en aquest cas parlant dels dos catalans de segona divisió, per exemple el Girona, que, Nil, va caure amb contundència 1-4 davant tot un Arsenal, això sí, el trofeu Costa Brava.
2: Sí, els de Quique Álvarez van perdre de forma clara en la seva estrena a Montilivi aquesta temporada, en què l'equip tornarà a jugar a segona divisió. L'entitat del rival, un Arsenal que arribava com a campió de la Premier, es va notar des del primer moment, mostrant la seva superioritat tant en el joc com en el resultat. Al descans, els visitants ja guanyaven per 0-2 amb gols de Zolis i Havertz. A la represa, Arnau va retallar distàncies a la sortida d'un córner, però l'Arsenal va acabar ràpidament amb la rebel·lió gironina amb 2 gols més, en aquest cas de Douman i Gabriel Jesús. Tot plegat en un Montilivi força ple, amb 13.540 espectadors, que tornaven a veure el seu equip a casa després del fatídic descens a segona davant l'Elx. Ara bé, quan falten tot just 2 setmanes per l'estrena de l'equip a la Lliga, la plantilla encara està per tancar-se i s'esperen diversos moviments, especialment a la línia defensiva. Sobre això mateix va parlar David López en acabar el partit.
4: Per ara hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
2: David López, que reconeix que l'objectiu és l'ascens a primera, però que costarà.
0: Al Girona, que li queden 2 amistosos, l'últim serà dissabte que ve contra el Nàstic. El dia abans, divendres, s'enfrontarà al Sabadell. Precisament l'equip vallesà ahir va empatar a 0 contra l'Andorra en un duel a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Va ser el colofó a una setmana intensa de 3 partits en què els arlequinats tanquen amb un balanç de 2 victòries i un empat. Avui falten just 15 dies perquè el Sabadell debuti a segona. Els arlequinats, com diem, jugaran contra el Girona divendres i diumenge visitaran el camp de l'Olot. De seguida obrim pàgina poliesportiva, però abans tenim una última hora relacionada amb l'actualitat blaugrana. Fa uns minuts parlàvem de l'amistosa de demà del Barça per tancar l'estatge d'Anglaterra. Finalment, aquest partit contra el Preston no es jugarà. Per tant, el Barça entrenarà demà al matí per últim cop a terres angleses i la previsió és tornar després cap a Barcelona sense jugar aquest partit a porta tancada contra el Preston, tal i com estava previst. Per tant, demà entrenament i tornada cap a casa. Més enllà del futbol, com us dèiem, obrim pàgina poliesportiva per anar tancant aquest 14-15, parlant dels europeus de natació, que es disputen aquests dies a París, pendents de la natació artística, on ahir vam tenir èxits catalans amb una doble medalla de plata. Primer van ser Iris Tió i Denis González a la final del duet mixt lliure, i després Tió va repetir plata, en aquest cas a la rutina del duet lliure amb Lilú Lluís. Aquest matí l'equip espanyol, format per tres catalanes, Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís, han fet la segona millor puntuació de la preliminar de la rutina d'equip lliure. Una penalització, això sí, els ha privat de la primera posició, que se l'han dut l'equip rus. Demà, a partir de les 4 de la tarda, lluitaran per les medalles. Abans, aquesta tarda, a les 4, la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres disputaran la final del duet mixt tècnic. I alguna cosa més abans de tancar el 14-15, per exemple, que arrenca just ara la segona etapa del Tour de França femení, amb la catalana Paula Blasi vestint el mallot blanc de millor jove, Paul Robert.
5: La primera líder del Tour de França és la neerlandesa Lorena Wiebes, després de guanyar en un sprint reduït entre la majoria de les favorites per la general. Paula Blasi, tot i que va perdre 18 segons sumar les bonificacions amb la líder, va aconseguir el mallot blanc, que la situa com la millor corredora sub-25. L'etapa d'avui acaba d'arrencar. Compta amb 148 quilòmetres i un perfil catalogat com a pla, amb 5 cotes sense gaire exigència. Hi podria haver un final a l'esprint. I també en ciclisme, ahir Remco Evenepoel va guanyar la clàssica Sant Sebastià al superar l'equatorià Richard Carapaz a l'esprint. El belga s'ha convertit en el ciclista amb més títols d'aquesta prova. El català i recent campió d'Espanya, Marcel Camproví, va acabar 9è.
6: Quarts de 3, tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durant i el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: I a partir de les 11 de la nit el Tu diràs amb el Miquel Agut.
6: El 14-15 torna demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Molt bon dia.
7: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
9: Concentrat.
10: Senyores i senyors, amb tots vostès l'extraordinària Begoña Gómez Urza. A veure, Begoña, avui de què ens vols parlar? Ens vols parlar d'aquesta senyora perquè ha canviat la directora de Vogue Amèrica.
11: Exacte, perquè això està esperat, s'esperava des de feia molt de temps, que hi hagués aquest relleu, que es retirés. Per fi, Anna Wintour s'ha de començar a dir que no s'ha retirat, que ja continuarà allà, no, perquè segueix allà de supervisora de tots els Vogues internacionals i també de tots els títols de Condé Nast.
10: Perdona, Anna Wintour, per centrar una mica, si algú estic molt despistat, és la que va inspirar el Diablo si viste de Prada, de la pel·lícula i el llibre de Meryl Streep, no? Val.
11: I ella seguirà per allà.
10: Pululant.
11: I a més s'ha quedat, a més d'això de ser cap, diguéssim, de tots els Vogues internacionals, s'ha quedat dos títols que vol ser col·laboradora, vol ser assessora de tennis.
10: Com?
11: I teatre. A dins de
12: tennis.
11: Estats Units. I un tennis, perquè li encanta.
12: Sí, va estar a la final aquella.
11: Sí, sempre està allà i està obsessionada amb Roger Federer, ella.
10: Ah, sí, mira. Sí. Jo també.
12: Però ara estava amb l'Alcaraz. Van a veure la final d'Alcaraz també. Aquella tan llarga que va jugar, estava allà, és veritat.
11: Estava allà. I l'escollida ha estat Chloé Mal, que és una
10: la nova directora.
11: La nova directora és una opció, diguéssim, continuista. Portava allà treballant des de fa uns anys i no és cap sorpresa. Noia blanca, privilegiada, no hi ha hagut cap sorpresa, no? Ja, sí, com quan va marxar l'anterior del Vogue UK del Regne Unit, que sí que el successor va ser Edward Enninful, un home afrobritànic que sí que va canviar moltes dinàmiques a dins de Vogue Regne Unit, però allà no, allà diguéssim que hi ha hagut continuïtat.
10: I a més tu dius que aquesta no diran que és directora, les directores de, les directores de la revista no són directores.
11: Ja no es diuen directores, i això és simbòlic. Ara es diuen cap de contingut, que és molt menys. O sigui, tu, ja, no és el mateix presentar-te a un lloc dient soc la directora de no sé què. Sí, soc la cap de contingut.
10: Sí, quina merda és aquesta?
11: Quina merda. Per exemple, tu d'això què ets?
9: Ell és el director, vostè primer, però a RAC1 també tenim dos directors.
10: Que són directors o
9: director de contingut?
10: Tres o quatre directors?
9: Tres, Joel, no, el director de contingut d'ara
11: són molt de xixinabo, no trobes?
10: Tenim director general, director de contingut i director financer, tres directors. Jódete y baila,
11: diguéssim. Baila,
10: éramos poques i aquí estem. Bueno, llavors, escolta
11: una aquesta cosa. Noia no, aquesta noia és això, cap de contingut. Però això va anar passant, tu recordes, clar, això no és nou tampoc, eh? Ara, de fet, les directores dels Vogues internacionals, d'Espanya, de Japó, de Corea, ja fa temps que no es diuen directores, ja diguéssim que les van degradar i es diuen així, cap de contingut, i ara també la dels Estats Units també serà cap de contingut. I jo crec que amb això, quan es retiri de veritat l'Anna Wintour, amb ella morirà aquesta feina, diguéssim, aquesta cosa de la directora de revista femenina, que tu i jo les hem conegut, que tenien aquesta aura, no? Era un títol, diguéssim, era una feina que anava acompanyada d'una sèrie de coses, no?
10: De requisits, no?
11: De requisits.
10: Tu tens una anàlisi, no? Tu has vist gent ascendir a directora,
11: clar,
10: que els passava?
11: Clar, quan ascendia a directora, primer perdien massa corporal. No?
10: Sí.
11: Hem de primar.
10: Perquè era una redactora, col·lega teva, clar, que feia esbirres davant del vending, no? Com aquesta. I de sobte el feia directora. Ara aquesta que els hi passava, ja veuràs.
11: Pues ja no ficaven les mànigues per l'abric.
10: No, exacte.
11: L'abric, les deien l'abric per sobre
10: les esquenes. Exacte. Posaven taló d'agulla. Exacte. S'aprimaven.
11: Havien massa corporal.
10: Es pentinaven.
11: O sigui, diferent.
10: I a més portaven el cabell sempre una mica greixós, perquè hi ha un tipus de directora.
9: Ah, sí?
10: Hi ha un tipus de directora, la italiana, que el cabell exactament esbullofat. Una mica també passava, jo també passava.
11: Sí?
10: De fet, no et saludava.
11: Clar.
10: A mi m'ha passat de pàjares que les ascendia la directora o directora de contingut, com collons es digui, que les havia entrat jo a desfilades, fent un tejemanejé, que jo tenia un truco, les havia entrat jo a desfilades, que no tenien entrada per entrar al desfile, i després, anys després, es fan directores i no et saludaven.
11: I no et saludaven.
10: Sé quines sois, us tinc a una llista.
11: Llista negríssima.
10: Sí. Quan érem totes marineres, de sobte arribaven a generales i no et saludaven.
9: I continuen sent directores, aquestes, o ja no?
10: Algunes sí, algunes no.
13: Algunes periodista
10: o something like that.
11: Jo crec que tota aquesta figura, tota aquesta cosa, morirà amb Anna Wintour. Ja no se sosté, diguéssim, no? Perquè ja no existeix tampoc un entramat que sostingui això.
10: Clar.
9: No? I la gent ja no compra tantes revistes.
11: No?
10: Després vaig llegir l'altre dia l'Ara, traduint un article del New York Times, no sé, i jo que era molt interessant, que deia que, esclar, que ara amb les influències a internet, etcètera, etcètera, el poder de convocatòria de les revistes de BP és mínim, diguéssim.
11: Exacte.
10: O sigui, el poder aquell que tenien Windows i el Vogue Amèrica i els Vogues en general, doncs ja no s'ha diluït, diguéssim, està diluït, no s'ha dissipat.
11: Ara sempre ja fa temps que l'estratègia era Digital First, ja saps.
10: Digital First.
11: Si no t'arribava un cap d'aquests amb títol també rimbombant, ara
10: som
11: Digital First.
10: Digital First, exactament.
11: I ara la ràdio, ara som Video First, els podcasts són Video First.
10: Sí, sí. No, nosaltres som Ràdio, Ràdio, perquè aquí, després salta tot ràdio, i l'única cosa que funciona és la ràdio. Escolta una cosa, de totes maneres, aquesta, la Chloe Mall,
11: sí?
10: Ens pots explicar una mica aquest personatge, qui és exactament?
11: Sí, si l'altra cosa que s'ha de saber, la primera que havíem de saber, que en realitat no la succeeix i que no serà directora. I la segona, la pregunta que ens hem de fer, tothom va dir quan la van anomenar, és una Nepo Baby. És una Nepo Baby?
10: Uh-huh.
11: A veure. Perquè, a veure, hi ha molta confusió amb el tema Nepo Baby. Nepo Baby, no per ser fill de pares rics o famosos, sinó pares rics i famosos que es dediquen, o pares que poden ser rics i famosos o no, que es dediquen a la mateixa indústria que tu, que tampoc t'obri portes en aquesta indústria. Si no és Nepo Baby,
13: o sea, no pot ser un Nepo Baby fontanero.
11: Sí, puede ser hijo de fontanero.
10: Clar.
9: El que passa que hi ha pares rics i famosos que tenen accés a molts àmbits més enllà del cine, per exemple.
11: Exacte. Jo en aquest cas sí que la considero un Nepo Baby, tot i que no sigui, perquè ella és filla del director de cinema.
10: Tu dius que aquesta sí que és Nepo Baby.
11: La segona del meu pare.
10: Sí, tant.
11: I de l'actriu Candice Bergen.
10: Home, Candice Bergen, per favor, busquen Murphy Brown, la sintonia de Murphy Brown. Candice Bergen és la sèrie... A mi, Candice Bergen és la meva actriu favorita, que a més havia fet un anunci de Channel número 19 a B, ha fet aquella pel·lícula tan genial de Riques i Famoses amb, ja, amb Vicent, amb la Vicent, m'encanta esa pel·lícula, per favor, jo me la poso a vegades.
11: L'última pel·lícula,
10: Josh Cucor. I després també Murphy Brown. Busquen, per favor, Marc Espejo, Murphy Brown, que és una genial.
11: Clar, i a més va interpretar a una directora de Vogue, a Sex and the City.
10: La Murphy Brown, és veritat.
11: La Candice Bergen.
10: Sí.
11: Tot està, per mi sí que és Nepo Baby, doncs, ella, perquè què podia passar? Doncs que Candice Bergen es trobés, que a més ella és molt pija, també es trobés als Hamptons o al US Open, no? Aquí a l'Open, aquest dels Estats Units, a l'Anna Wintour, fa 15 anys. Escolta'm, la nena, Anna, se m'ha graduat a Brown.
9: Total, total.
11: Vol escriure.
9: Oh, absolut. Porta-la, que li trobarem un lloc.
10: Caballo.
9: Una altra cosa és que després ella funcioni, que ho faci bé, que això també s'ha de...
10: Fabulous.
9: S'ha de posar en valor, que però que la porta...
11: La vegi als Hamptons i se li adreci, perquè això ho vam parlar l'altre dia. Què tenen els nepos que han nascut amb això? Nepo en penta.
10: Nepo en penta i nepo a plom.
11: Total. I nepo a plom, tu home. Deies. Els nepos tenen nepo a plom.
10: Nepo a plom. I ho veus ara, dius, aquesta senyora que va estar tan sorda a si mateixa, per què és Nepo Baby?
11: Perquè ho té des del l'úter.
10: Des de l'úter.
14: Amb la seva Nepo Figa.
10: Amb la Nepo Figa.
11: Que tu pots tenir figa a plom i empenta sense ser Nepo, sí, però t'ho has hagut de currar o treure d'una altra banda. No la portaves de sèrie, o si la portaves de sèrie et venia d'una altra.
10: Escolta, una cosa, perdona, tu com pronuncies Anne Wintour? Et fas Anne Wintour. No t'has fixat que dius Anne Wintour?
11: Sí?
10: Sí, fas Anne Wintour.
11: No m'havia fixat. Igual és la cosa irlandesa que tinc jo.
10: Clar, és que tu, com que saps que és molt anglès, fas Anne Wintour.
11: Fa Wintour. Ella és brit, ella és britànica.
10: I com es diria Wintour? Tu m'ho diries?
14: Wintour.
10: Wintour.
14: Oh, fabulous.
11: És que sale mejor a los maricones por lo que sea.
10: Sí, és que els maricones és tot lo que sea... Tot lo que sea exagerar. Tot lo que sea exagerar. Bueno, llavors, aquesta senyora...
11: Ella ho admet, ella ha dit, jo soc 100% nepo.
10: Nepo, 100%.
11: I diu, per què?
9: Nepo lo podemos decir todas.
11: Clar, perquè m'he beneficiat, aquí són els meus pares, però va dir, però això no vol dir que no hagis de treballar més dur. Això ho diuen tots els nepos.
10: Home, però
11: els
10: nepos
11: ja no poden anar a aquestes nepos perquè són
10: ridículs. Exacte.
11: Clar.
10: Ella què es pot esperar d'aquesta?
9: Continuïtat. Una noia blanca, nepo baby d'aquestes.
11: Sí, no es pot esperar res de bo. Jo crec que aquesta...
9: No, hi haurà més vídeos a Instagram.
11: Més vídeos.
9: Com es diu?
11: I en general té menys contingut i que retallarà el paper. Que el paper serà simbòlic i commemoratiu. Serà Vogue Nadal. O sigui, ja no hi haurà 12 i 6 per a l'any.
10: La dinàmica
11: això
10: de
11: no
10: les...
11: ho han anunciat del tot, però ja ho estan deixant caure. Que
10: I serà la dinàmica mensual. Tot darrere d'això.
11: Clar,
10: I
11: evidentment, això ens afecta.
10: I serà, serà la dinàmica de la... O sigui, adscrivint-se a la dinàmica aquesta de les revistes Nínxul, no? Aquesta revista que surten dos o tres cops a l'any, sí. No? Que són com més...
11: Jo crec que sortiran 5 o una cosa així.
10: Val.
9: I una pregunta que tinc jo.
11: I també menys contingut a internet i més centrat en la moda. I jo tinc algunes prediccions també, perquè jo... Però digues, perdona.
9: No, la meva pregunta és, s'està fent la nova pel·li de...
11: Sí, s'està fent la...
10: S'està rodant.
13: Hombre, però això llegas tarde.
9: No, la pregunta és, tindrà...
11: És un cunyàs que surtin fotos dels rodatges cada dia. Després arriba la pel·li...
9: La gent perquè està tan obsessionada. Bueno, no, la meva pregunta és, en aquesta pel·li s'explicarà igual...
10: La pregunta, Esther, s'acaba el programa a les 6. Aleshores, cada vegada una pregunta no acaba...
9: S'explica això, igual, aquest canvi, aquest relleu... No, és més de lo mismo.
13: La pel·lícula va de Borovia, va d'ella, no tiene nada...
9: No, va de la... És la...
13: Sí, però ja...
10: Mira, aquesta conversa tingueu-la després al vending, guapa, si és que acaba de conversa. A veure, quina predicció tens tu?
13: Aquí hi ha vending, por cierto.
10: Posa'm la música de Murphy Brown. Ja tenim la música de Murphy Brown, Candice Bergen, la mare de la nova directora de Vogue.
13: Que no l'han...
11: No l'han trobat.
10: Ah, no l'han trobat. Bueno, sí que l'han trobat, però no s'hi funciona.
9: Sí. Ara.
10: Ah, sí, la música de sèrie, és el que volia.
9: Jo no me'n recordo.
10: No havies nascut.
11: Ella va ser mare soltera a la sèrie i el president, el vicepresident dels Estats Units, era el vicepresident del primer George Bush.
10: Sí.
11: Va iniciar com una guerra contra ella, contra un personatge de ficció.
9: Per ser
11: mare soltera a la televisió.
9: Ah, per ser mare soltera, clar. Moralment no era acceptable.
11: A veure, jo crec que aquesta tia ella diu que vol fer coses joyful. Joyful, plenes d'alegria, de joia. Dius, xati, mira al teu voltant. No és un moment joyful a la història i menys al teu puto país. No és un moment joyful.
10: Que esteu entrant en una dictadura a marxes forçades.
11: O sigui, una miqueta d'aire. I crec que també s'ha menjat molts marrons, en concret un de particular, que li ha donat a la feina, que és cobrir la boda de Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos, aquell horror que van fer a Venècia. Ella va ser qui que li van donar una portada digital, i ella ho va cobrir, va fer el text, tal, i això va ser el juliol. Jo crec que després d'això van dir, mira, Xati, has passat la prova, seràs tu.
10: Ets una... Espera't
13: que no lo deixi.
14: El juliol, ruptura.
15: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Amb tots vostès. retorna aquí a RAC1 l'extraordinària Lola Quintero.
11: He tornat.
10: Has tornat.
11: He tornat.
10: Què t'anava a dir? Jo sempre, ja vaig veure l'altre dia que et van les bruses amb...
11: Sí.
10: Faralais, una mica de voluntaria.
11: Sí, perquè jo crec que sóc una mica folclòrica.
10: En quin sentit?
11: Bueno,
10: home,
11: amb
10: portes,
11: tots.
10: Portes una folclòrica dins, vols
11: exacte,
10: dir?
11: Exacte, porto un parell.
10: Porto un parell de folclòrica dintre. Posa't el micro a la boca, si fas el favor, com perdó, a la folclòrica, perdó. No passa res. A veure, escolta'm, Lola, nosaltres, clar, l'altre dia parlava de no sé quantos i patatim, i tu vas apuntar que, no sé si eres tu o una amiga... o una amiga, ho dic perquè si ho expliques en primera persona et trucaràs de la família, no, home, no parles de tu, no posis, saps? Jo crec que sí.
11: Però és que però... quan vens d'una família de comunicadors sí que volen que parlis de tu, aquest és el problema.
10: Bueno, quan vens d'una família de comunicadors i amb els teus pares que tu tenies, que tu te recordes que ets Nepo Baby, el que vols és que parlis d'ells.
11: Sí.
10: Perquè vaya egos, no?
11: Bueno.
10: Tu has estat envoltada d'egos forts, no, també?
11: Sí, però...
10: Recordeu que l'Ole Quintero ho vaig a dir, eh?
11: Sí.
10: És filla de Joana Bonet, Ole, i de Jesús Quintero.
11: Però també volen que t'espavilis, eh? També volen
10: home,
11: que...
10: i tant.
11: Sí. I si no ho fas malament.
10: Bueno, llavors, el cas és que ens van apuntar una idea que a nosaltres ens va interessar molt, entre totes les coses interessantíssimes que vas dir l'altre dia, que és que tu notaves que lligar a Madrid... O lligar... Bueno, primer vas dir que lligar, sent una dona jove, com ara tu, lligar, tu ets cisetero, i llavors lligar actualment, té una certa complicació.
11: Molt complicat, molt complicat.
10: Si no ets d'aquest tipus de dona que vol escollir una dona domèstica o cuidar-se els fills, que seria una opció perfectament respectable.
11: Totalment, nosaltres... però jo crec que però inclús si no aquestes dones...
10: Ah, també ho tenen difícil?
11: Sí, clar que ho tenen difícil, perquè ara tenim lo pitjor dels dos mons, és a dir, homes que veuen aquests podcasts de dones tradicionals que segueixen a tios com el Charlie Kirk, conservadors...
10: Que Déu guardi, que Déu guardi, però s'ha comptat.
11: Però, que Déu guardi...
15: O Satanàs.
11: Sí. Però després no estan disposats a fer lo que implica ser un home tradicional, que és que cuidar la dona. És a dir...
10: Clar, anar a caçar...
11: És una cosa fascinant i a la vegada completament aterradora. Llavors jo crec que per això hi ha tantes dones que estem...
10: O sigui, no es pot ser ni una dona tradicional, diguéssim.
11: És que una vegada, per ser una dona tradicional necessites un home tradicional de veritat. No sol que escolti... Bueno, pues que no sol escolti podcast, que no sol vagi per la vida dient Pedro Sánchez és muy malo, clar, sinó que també tingui valors tradicionals de cuidar la dona, donar-li el que necessite, clar, totes aquestes coses.
10: Ara, crec que ni això. Llavors, tu deies que trobaves a través de les xarxes, tu i les teves amigues,
11: sí,
10: trobàveu que hi ha una gran diferència

0: L'altra cosa que també està passant als catalans, que aquesta l'estàvem esperant nosaltres, Begoña, tu i jo, estàvem aquí esperant, no perquè siguem més llestos que la resta, però estàvem esperant aquí a totes les faixes catalanes a veure quan apareixen. I mira, ja aquí tenim aquí. Bum! Bueno, escolta'm una cosa. Pues aquí us esperem, guapes. Eh? Vinga. Què t'anava a dir? Aquí estem les xarnegues per esperar les faixes catalanes. A veure què passa. Això serà grandiós. Bueno, Lola, vaig fer una sèrie de preguntes. Vinga. Perdona, que...
1: Vamos allá.
0: Vamos allá. Tu has viscut a les dues ciutats, tant a Barcelona com a Madrid, sobretot a Madrid.
1: Bueno, jo vaig néixer a Barcelona,
0: sí?
1: Sobretot he viscut a Madrid, però sempre he vingut molt a Barna. Sí, passo temporades aquí.
0: Exacte. I llavors, on es lliga millor? A Barcelona o a Madrid?
1: Sense cap tipus de dubte, a Madrid.
0: Oh! Ui, ui, ui.
1: No dic que sigui de més qualitat.
0: No.
1: Però sigui més.
0: Sí. I per què això?
1: Pues perquè jo crec que també, i a més, no sol parlo de la meva experiència, perquè he fet un trabajo de campo.
0: No, a veure, que aquesta senyora és sociòloga, eh?
1: Claro, lo que sea que signifique eso, com van dir l'altre dia. Sí, lo que sea eso,
0: pero tú sociòloga, exacta.
1: Inclús he preguntat als meus amics gais perquè volia saber si dins del col·lectiu també hi ha diferències, no?, entre les dues ciutats.
0: Joel, entra. Encantado, bingo. Venga, un gay que també lliga.
2: Però Joel toca a Madrid.
0: Joel toca tots els pals. Seu aquí un momentet, també. Lola,
1: claro,
0: perdona.
1: Claro, claro, volem totes les perspectives en aquesta taula.
0: Sí, no volem la teva, bàsicament, però volem que ell corrobori això.
1: Vale, llavors, bueno.
0: Tots els teus amics gais i les teves amigues...
1: Sí, tothom, de fet...
0: Normals, anava a dir?
1: Gent molt normal.
0: Sí.
1: De fet, ja sé que no t'agrada el mòbil, però és que la nostra generació, al final, necessita el mòbil com a eina de treball, no?
0: Sí, de funcionar, i tant t'ho diràs.
1: Pues jo tinc unes amigues que em van dir que tenen un grup que es diu, que fa molta gràcia, Infiltrades en el Palacio, que diuen, quizás algo más tímidos a la hora de entrar, els catalans, en Barcelona, pero porque son gente más, digamos, cerrada, que los madrileños son más chulitos y tienen menos vergüenza. No sé si es porque voy a tecno o tengo novio, pero siento que aquí la gente no va tan a machete. Una cosa molt interessant...
0: No va tan a machete a Madrid o a
1: Barna?
0: A Barna, no va tan a machete a Madrid. A Barcelona,
1: sí. Exacte. I em diuen, a Barcelona, de hecho... Aquí veo quizás que las tías algunas veces entran a los chicos. En Madrid, en la vida veo eso.
0: O sigui, a Madrid las tías no entran als tios.
1: No,
0: i a Barcelona
1: perquè
0: sí.
1: No hi ha necessitat, perquè a Madrid t'entren tant i van tan a saco.
0: Pues no era...
3: Venga!
1: Vámonos para Madrid.
3: Venga, guapa, senyores!
1: Jo tinc un tren a les 3 si vols vindre amb mi.
0: No, va, pues vindre aquí, però estic... Val. Llavors, tu
1: jo crec que aquí es premia també la distància, es premia una mica els silencis, potser ja més podes semblar...
0: A Barcelona, diu.
1: Sí, massa disponible. Claro, o sigui, mira, jo ahí passava per el bar Bocata, que no sé si sabeu on està Travessera, tal.
0: Sí.
1: Tot ple de modernitos, arrinconats.
4: Molt
1: els seus...
4: guapos.
1: Sí, també. Guapos hi ha a totes parts.
0: Ara ja
1: el problema és el problema és lo que hi ha dins.
0: Clar, clar.
4: Sí.
1: Però es lliga molt més a Madrid i jo, totes les meves amigues catalanes o amigues madrilenyes que han viscut aquí, totes ho corroboren.
0: O sigui, és una cosa que s'ha generalitzat. Tu, Joel, com a mariquita?
4: No, a veure què dius.
0: Com a mariquita que vas de Puente Aéreo, tu trobes que...
4: Jo primer diré, com que sóc nepo baby, també, papa... se'm sap greu i llavors...
0: Sí, llavors, exacte. Sí, el teu pare que l'està...
4: No, clar.
0: Ara li sabrà greu el teu pare, que no, té una elèctrica d'arma... L'altre
4: dia ja em va fotre la bronca...
0: El pare que et va fotre la bronca.
4: No me'n recordo. Però sempre...
0: Però és que els pares els han fet la bronca.
4: Ja, bueno, però jo...
0: In seculo seculorum. El meu pare que a vegades m'escriu...
4: Però jo ara demanaré perdó. Cada cop que parli demanaré perdó.
0: Que jo dic, aquest senyor, perquè es pensa que... Un dia li enviaré un burofax amb un advocat. Dic, aquest senyor qui és? Perquè m'està bé. Un senyor de 80 anys que em diu a mi que en tinc 51.
4: Sí, això, exacte, és així.
0: De què? Jo flipo, però aquest senyor no s'entrarà. Bueno, a veure, tu has dit que la Lola diu que els gais, els seus amics mariquites, també lliguen millor...
1: No. No, això no ho he dit. He dit les meves amigues.
0: I els mariquites?
1: Els mariquites hi ha bastanta similitud entre com es lliga aquí i a Barcelona, i a Madrid. El que passa és que a Barcelona són relacions més internacionals perquè està ple de guiris argentins i els catalans són una miqueta tancats. No passa res, però és la veritat.
0: Tu, Joan?
4: A veure, és veritat que si tu te'n vas a Madrid... Jo em sento com un turista, llavors és el que passa en Madrid se queda en Madrid.
0: I vas com... Ah, vas més obert.
4: I que vas més obert, aquest no el tornaré a veure en ma vida.
0: Mare,
4: i aquí...
0: Joel, però tu com ets? És un...
4: No, però aquí es coneixen tots, o sigui... La frase és, els mariquites es coneixen tots entre tots.
0: Aquí a Madrid? Aquí
4: no, a Barcelona, a Barcelona. Es coneixen tots. Si tu avui te'n vas a sopar amb una persona, l'endemà tothom... Ai, ahir vaig veure sopant. I dius, joder, macho, sembla un poble, o sigui... Barcelona sembla un poble de mariques, exacte.
0: Mare de Déu, dels fatxes catalans, com s'assabentin entre els migrants i els maricons, que hi ha a Catalunya, els fatxes tenen una quantitat de feina per exterminar, que no hi ha pòlvora per exterminar.
4: I ara més,
0: Mare de Déu.
4: I ara més.
0: Què?
4: Que jo, que tinc 34, no m'havia trobat mai que em diguessin algú pel carrer, i ara fa una setmana anava, tu maricón!
2: En sèrio?
4: T'ho juro.

0: flipar a la Diagonal.
1: Joder. Ah, sí?
0: I vaig dir, ui, aquests em maten.
1: Això et passa per anar amb minifalda. A veure.
2: Sí. És que vi.
1: Bueno, llavors, Lola, una altra pregunta. Tu creus que realment la gent a Barcelona és més tancada, com diuen les teves amigues? Mm. O sigui, és més tancada. Què volen dir? Quan diuen que els catalans són més tancats, a què es refereixen? O és que simplement es lliga diferent?
2: Jo crec que hi ha un hermetisme, dels cercles socials catalans, i el que sí que m'han dit molt és que moltes vegades és gent que no junta grups, és a dir, aquests són els meus amics de la feina, aquests són els meus a Madrid no és així. Madrid és un puterío, també et dic, ajunta tothom de tots els grups, jo conec amics d'amics d'amics d'amics, i això potser aquí no passa tant. També crec que potser els codis socials són diferents i s'han anat creats diferents. Sigmund Bauman, no? que té tota aquesta tesi de la modernitat líquida, també parla molt de l'amor líquid i com les relacions d'avui en dia tenen una fragilitat, són fàcils de digerir també, i és el que busca la gent busca relacions de bolsillo, ja no és hasta que la muerte nos separe, és hasta que me salga una notificació mejor en Tinder, no?
3: I quan sol ser això? Quant de temps sol passar?
2: Entre
3: una cita i una altra, és a dir, aquests amors de bolsillo, quan poden durar?
2: Això depèn molt de la persona, si no t'agrada al final, pues no el tornes a veure, però és veritat que ara hi ha moltes relacions de mesos, és molt comú tindre relacions de mesos. Em deia una amiga, jo le presenté a mis amigas borrachas en una discoteca y al día siguiente un catalán me dijo, hostia, estamos yendo muy rápido.
0: Es que això és fatal, eh?
1: I llavors, què busqueu?
3: Tan ràpid el què?
0: Home, tan ràpid presentar les amigues.
3: Sortir
0: el dia següent.
1: Li ha sortit el català,
0: T'has d'esperar uns mesos. Jo tinc comprovat que el dia que presentes a la persona amb què estàs enrotllada els teus pares...
4: Comença al final.
0: Bueno, jo per això mai els hi dic res. Perquè és sistemàtic. Sí.
1: Bueno, és que tu no estaries parant, estaries tot el dia que se t'ha presentat.
0: No, home.
1: Que ets una mica cucafera.
0: No, perdona. No vagis per aquí, perquè fa mesos, anys que no estic amb ningú.
2: Uau.
1: Però no. Ets molt mono, Joel, no entenc per què.
0: Però jo fa molts anys.
1: I tens una caseta molt mona i un gos molt mono. I
0: vale, però estic solte.
1: Que ets molt exigent. Aquesta és la pregunta. Sí. Què busqueu realment les persones?
4: És molt bon partit,
1: el Joel, hem de dir. És molt bon
4: partit. Comunicar a Catalunya.
1: Escolta'm una cosa. Sí. Què busques realment? O sigui, la dona contemporània, ja sigui a Madrid o a Barcelona, si no busquem aquesta... Perquè, clar, jo, francament, aquestes relacions... Jo, perquè a nosaltres ens ha pillat ja... Bueno, a mi, vamos, que no m'ha pillat que no, però una relació de bolsillo, de redor de bolsillo, ho trobaria genial, diguéssim.
3: Quina mandra, jo esgotador, no? Jo trobaria esgotador.
0: Sí, quina mandra.
1: És horrible. O sigui, vinga, festival.
2: Evidentment no volem això.
1: Què volem?
2: Volem enamorar-nos, volem tindre una relació bonica des de la independència, des d'una altra perspectiva, no la d'abans, evidentment. Però clar que volem connexions amb gent que no siguin buides.
1: I tu no et trobes tios que es vulguin enamorar?
2: Pues, o tinc molt mala sort, o potser és que estic buscant els que no es volen enamorar sense donar-me.
0: En el món hetero és molt més fàcil, eh?
1: El què?
0: Que trobar algú amb qui enamorar-te. En el món gay, jo crec que no...
1: Pues, vols uns clínex, Joel?
3: El Joel no, és que és un romàntic.
0: No, però que és impossible, la monogàmia i trobar parella és impossible.
2: És difícil.
0: Que tinc amics que fan el Grindr o cosa jo, queda mosat al sitio, abrint la puerta, tiqui-tiqui, tanquen la porta i se'n van.
1: Presenta mal.
0: Mira, però, no, però jo dic, quina mandra.
2: Però Grindr és Grindr.
1: És el que necessitem la Begoña i jo. No. Ja. 30 anys casades. Pues necessitem un tio que entri per la porta.
4: Se'ns
1: fot ben filadetes i que fa cas. I que ens adori.
2: Jo crec
1: que la gent... Així és el que és, senyora, vostè també, no? Mira, posa el micro en aquesta senyora, aquesta senyora també porta 300 anys casada amb aquest senyor que té al costat. És el seu nòvio?
5: No, què? El meu marit.
1: El teu marit. Quants anys portes casada, tu?
5: Poc.
3: Calla!
4: Dos només.
1: Dos prejudicis.
5: Vaig estar 33 abans.
1: Ah, però aquest no sap que va entrar per la porta, va fotre un bon polo.
5: I aquest
1: dir...
5: em va trucar a la porta.
1: Badú.
4: Una altra aplicació.
1: Ah, mira, veus?
5: El vaig conèixer amb
1: Badú. I el teu exmarit va morir, vas divorciar, el vas finiquitar.
5: Em vas divorciar.
1: Perquè no podies més.
3: I us heu casat, eh?
1: Veus? Mira, Lola. Perdona, li puc preguntar l'edat?
5: 63.
1: Lola, carinya, si encara tens...
3: Ai, esperança!
2: Saps el que em diu la meva mare? Diu, marxa d'Espanya. Marxa d'Espanya, fot el camp.
1: Bueno, però la teva mare això ho diu perquè les adolescents són pesadíssimes, i t'heu dit, veure, si era amb el cuento que té la recerca d'amor, me la trec de sobre. Bueno, escolta una cosa. Bueno, moltíssimes gràcies. Lola Quintero, seguirem indagant sobre les relacions.
2: Seguirem indagant, hi ha molt de lo que parla amb aquest tema, jo crec. Ja,
6: sí, perquè no has explicat tipologies de que es troba a Madrid, clar. El de la caza, el de tal, sí?
2: Claro, o sea, Madrid potser té este punto más de caza, con algún modernito, y aquí a Barcelona pues vas a prendre una cervesa artesana
1: però això és tal qual, és que
2: a Gràcia. És així, no és un xiste, és així, és totalment així.
0: No he anat mai a Gràcia jo prendre una cervesa artesana ni que em paguin, vamos.
1: I de casa?
0: De casa menys.
2: De casa menys.
0: Menys.
2: De casa menys.
0: No, és que només veig això...
2: I després també, venga, por darle un tono un poco serio a la cosa. Aquesta polaritat que hi ha entre els dos puestos, a Madrid que moltes vegades diuen, no, és que los catalanes son muy radicales, sois muy radicales los catalanes, perquè... I després et dones compte de que tu vas a Madrid, dius que ets catalana, i hi ha gent que no li fa ni puta gràcia.
0: Jo vaig sortir a una discoteca i em van estar tota la nit dient, tu nacionalista, tota la nit.
2: Però brutal.
0: Tothom que em coneixia diu, és de Catalunya, nacionalista, jo. Bueno,
1: i els que eren, si tu eres nacionalista català, és que si veien aquesta cosa...
2: Sí. Fatxes,
1: no? T'han arribat a dir?
2: A mi m'han arribat a increpar, de fet, jo vaig estar una cita fa molt temps, he de dir, amb un tio que, bueno, la meva mare és molt pesada, em truque molt, no? Llavors, a vegades li agafo el mòbil i jo amb la meva mare parlo en català, no? I aquest tio em va dir al tanca, oye, perdona, però delante de mi no hables català. Oh!
3: Sí. Aquest, suposo que ja li has donat porta, no?
2: Bueno, em vaig aixecar i li vaig dir... És que crec que em vaig quedar sense paraules i em vaig aixecar i vaig marxar perquè ja entraré en una pelea. Però el que vull dir és que moltes vegades tenim aquestes concepcions de no, és que els catalans són així, els madrileños són així. Després et dones compte de que no, de que la gent imbècil i nacionalista i fatxa insuportable està tot arreu. O sigui, jo em queixo molt dels fatxes madrileños, però la burguesia catalana és un altre tema.
1: Toma, té la manera.
7: Així sona, reconcentrat. RAC 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
8: En directe o a la carta.
7: El que passa a la ràdio
8: passa a RAC1.cat.
7: I molt més.
8: Notícies.
7: Última hora.
8: Actualitzacions minut a minut.
7: Contingut exclusiu.
8: Fàcil i intuïtiu.
7: RAC1.cat. RAC 1.
9: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
10: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
11: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
12: No, que no és gens bo per la pell, nena.
13: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
14: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
15: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
16: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
17: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
18: Bon estiu.
7: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
19: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
11: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
19: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
11: Hi ha gent i el Pere Mas.
7: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
19: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
7: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
21: Escolta, un moment. ¿Tú también la promo del 9C de l'estiu?
20: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
21: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
7: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
11: Vinga,
20: remàtamelo, careta de sortida i...
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
22: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
23: Vídeos i històries exclusives.
22: Notícies.
23: Entrevistes.
22: Reportatges.
23: Descobriu com és la ràdio per dins.
22: Twitter. RAC 1.
7: Instagram i TikTok.
23: RAC 1 oficial.
7: RAC 1.
23: Seguiu-nos.
7: Tots som 1. RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
0: Bona tarda, són les 3. La Guàrdia Civil ha començat la tasca d'identificació de les persones mortes durant l'entrada massiva a Ceuta. Tasca que es preveu complicada perquè voldrà dir contrastar dactilars i proves d'ADN amb bancs de dades del Marroc i dels familiars que en denuncin la desaparició. De moment, la feina dels agents se centra en els 72 cossos recuperats de les aigües territorials espanyoles, tot i que reconeixen que la xifra s'incrementarà els propers dies. La mateixa Guàrdia Civil estima que avui ja s'hauran pogut practicar la meitat de les autòpsies. Per cert, que els mitjans marroquins asseguren que al Marroc ja s'haurien recollit 20 cadàvers

0: més de l'aigua. Si bé la situació a la ciutat autònoma tendeix a normalitzar-se, encara hi ha una forta vigilància militar i policial, cosa que ha impedit l'intent d'entrada d'un petit grup de persones que volia creuar per terra aquest matí. Per cert, qui s'ha pronunciat sobre la crisi avui ha estat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Considera que tot plegat ha estat un intent d'invasió premeditat pel Marroc i opina que n'hi haurà més d'intents.
1: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: L'altre pronunciament d'aquest matí ha estat el del Papa, que des del Vaticà ha demanat solucions de pau, estabilitat i justícia per resoldre la crisi de Ceuta.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Tot plegat a l'espera de la reunió d'urgència que dimarts que ve faran els ministres de l'Interior de la Unió Europea per trobar solucions conjuntes a la crisi migratòria. L'incendi que ha començat al voral de l'A2 a una zona de camps a Montmàneu, a l'Anoia, ja està estabilitzat, segons han informat els bombers. El foc ha cremat un terreny de rostolls i ha agafat un tros de massa forestal. 9 dotacions terrestres i 3 aèries es troben desplaçades fins al lloc, on diversos pagesos han col·laborat en les tasques d'extinció, obrint franges per evitar la propagació de les flames. El foc ha generat un foc secundari a 300 metres que els efectius ja estarien apagant. Per cert, que els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa en el nivell 4 al màxim a una cinquantena de municipis de la Catalunya central i Ponent. Per la seva banda, Protecció Civil manté l'alerta per calor nocturna intensa al litoral central, al sud i a Ponent. Viatjar amb vehicle propi és més car des d'aquest cap de setmana per l'increment del preu dels carburants. L'alça es deu a l'increment del cost del petroli provocat per la nova escalada del conflicte entre l'Iran i els Estats Units, però també per la rebaixa de l'IVA del govern espanyol, que primera de 20 cèntims, després de 15 i ara de 10. Alguns conductors es mostraven resignats aquest matí a les benzineres catalanes.
3: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi, particularment, són 60-100 euros.
4: Quan hi ha pujades d'impostos, sempre acaben repercutint, vull dir que, i en aquest cas, és com si hi hagués una pujada d'impostos i, per tant, forma part d'aquest preu més car que tenim, no?
0: La benzina s'ha enfilat fins als 1,64 euros al litre i el gasoil fins a l'1,72. I ara temps pels esports amb Nil Piera.
5: El Barça finalment no jugarà l'amistós previst per demà a Sant Georgie's Park. Més detalls, enviada especial de RAC1 a l'estadi del Barça, Marta Ramon.
6: L'amistós d'entrenament, que s'havia de jugar a porta tancada, no es disputarà finalment perquè el Preston té massa lesionats com per poder confeccionar un equip competitiu. Havia de jugar amb el seu filial i prioritza recuperar-se bé pel partit d'EFL Cup del proper dissabte. Per tant, el Barça s'ha quedat sense rival i avançarà el seu retorn a Catalunya previst per demà.
5: Més enllà d'això, el director esportiu blaugrana, Deco, s'ha afegit a la concentració a Sant Georgie's Park en les últimes hores i avui actualitza la carpeta del mercat de fitxatges a Hansi Flick. Més coses en directe a aquesta ara la segona etapa del Tour de França femení. Quan encara queden més de 120 quilòmetres pel final, el pilot roda junt. La catalana Paula Blasi vesteix el mallot blanc de millor jove i a partir de les 4 de la tarda la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres competiran a la final del duet mix tècnic de natació artística a l'Europeu de París.
0: Hores d'ara ja es comencen a formar les primeres nuvolades al Pirineu i se n'aniran desenvolupant més al llarg de la tarda, que poden descarregar en forma de ruixats i tempestes i anar acompanyats de calamarsa o pedra. Hi ha avisos activats en aquests sectors per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, les temperatures segueixen pujant fins a tocar valors d'entre 35 i 40 graus, amb cel serè o poc ennuvolat i amb vent del sud bufant a cops moderats a les Terres de l'Ebre. Això és tot. La informació torna a RAC1 a les 4.
7: Així sona Reconcentrat. A RAC1, Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Sí, Marc Giró. Joel, deixa de tocar les cosetes. Estem fent això des d'un estudi, aquest estudi nou, i deixa de tocar botons.
9: Està xulo, està més apocalú.
8: Puja les pantalles, baixa les pantalles. És veritat,
10: home, la taula té més espai, t'he de dir.
9: Té més espai, tu creus que estaria millor aquí que l'altre? S'amaguen.
8: Mare de Déu, però aquí, clar, no pots posar el públic al lloc.
10: No, clar.
8: Però deixa de tocar els botons, que t'ho carregaràs.
9: L'informatiu podria anar aquí.
8: Escolta una cosa, bueno, a veure, Ernest Ferrer, què tal estàs? Què tal estàs avui, Ernest? Vinga.
11: Ui, mare.
10: Avui està fatal, s'ha emprenyat amb els nens.
8: S'ha emprenyat amb els nens, mare.
10: Amb el seu fill adolescent, bueno, normal.
8: Té fill adolescent i la filla adolescent també, no?
9: M'esteu traient unes, no, les ganes de ser pare, però a nivell...
10: No, però si és bonic. És molt bonic. És molt bonic. T'omple la vida de coses bones i de dolentes. Pues, però, és bonic.
8: Una vida buida com la teva, doncs
10: l'ompliràs
8: de sentit. Tindràs per fi sentit. Per fi tindràs la seva vida. Jo per això no tinc fills, perquè la tinc superplena la vida i a més tinc una vida molt
10: aleshores no et cal, exacte, no et calen.
8: Bé, què t'anava a dir? Tu, Joel, vols ser pare o no?
9: Sí.
8: I què? I t'hi posaràs...
9: Bueno, estic esperant.
8: Què estàs esperant, a què?
9: Pues que la Generalitat es posi les piles.
8: Es posi les piles perquè... Ah, tu has demanat una adopció nacional?
9: Fa 2 anys.
8: I què? Bueno, però és que això tarda, eh?
9: Bueno, trigaré 6 anys, als 40 anys, que arribaré.
8: Uau! Està molt bé, però els 40 és bona.
10: Imagina't que canvies d'opinió amb 6 anys.
9: No, no. O això, o no passar al psicotècnic, o...
8: No passar al psicotècnic?
9: No, no ho sé. T'ho diuen al cap dels 6 anys.
8: Però l'has fet allà, al psicotècnic? No, igual penses bé?
9: Pues quan hi hagi a la plaça del nadó, pues comença el
8: procés. I tu vols un nadó? I per què t'agafes una persona...
9: Adulta?
8: Home, un xaval de 7 anys.
9: No, perquè jo vull del procés, no sé, ve de gust.
8: Tu vols del procés perquè si te patatitza, bueno, mira. Escolta una cosa, què t'anava a dir? Reflexió d'avui.
10: Reflexió d'avui. Mira, jo demano als polítics...
8: Calla.
10: O als responsables de l'administració, de les administracions públiques,
8: polítics,
10: que agafin, sisplau, el metro...
8: El metro.
10: A Barcelona, sí, àrea metropolitana.
8: Han anat d'anar amb cotxe oficial a anar amb bicicleta. Però tot el que seria...
9: O que agafin... Públic, o caminant pels carrers perquè vegin com estan, també.
10: Bueno, en aquest cas, jo els hi demano oficialment que agafin el metro, perquè se n'adonaran del problema de calor que tenim als passadissos i a les estacions i a les andanes del metro. T'has d'esperar 4 minuts, que bueno, no són gaires, però 4 minuts amb la calor que fa, que no corre gens d'aire, és que jo no entenc com la gent no cau desmaiada a les estacions.
8: És que cau,
10: posar, doncs, posar ventiladors, sí, posar sistemes de
9: refrigeració. Hi ha estacions que ho van fer, em sembla.
10: Doncs jo totes les que agafo jo, totes les que agafo jo, i després per no dir-te que agafes a vegades un metro que no hi ha aire dins, que llavors ja és la monda, eh? Perquè ja t'ofegues i et mors de calor.
8: És veritat.
10: Però a les estacions i a les, per favor, i els passadissos...
9: Són mesures que s'han de fer a
10: l'estiu. No es pot caminar.
8: Això que dius dels polítics caminant, jo una vegada em vaig trobar el Pere Aragonès, algú del seu equip de premsa, o com es digui això, i els guardaespatlles, anant per les Rambles baixant.
9: Sí, bueno, clar, les Rambles.
8: I vaig dir, escolti, què fa aquí? Diu, no, és que a nosaltres ens surt més a compte baixar, i anava a una reunió,
10: caminant.
8: Caminant des del Palau de la Generalitat a no sé on anava, a una conferència, no sé on anava, jo què sé on anava, i que agafar un cotxe o agafar un transport.
9: Però pel centre, que vagin pels barris de Barcelona.
8: Ah.
9: O sigui, jo, al barri de Sants fa una olor a pixum de gos.
8: És que, a veure, un moment, això farem la reflexió del tema gos.
9: Sí, demà,
8: ja farem,
10: demà
8: tocarà
9: demà reflexió gos, perquè jo estic que no puc més amb aquest
8: perquè
9: tema.
8: Perquè mira que nosaltres tenim gos,
9: I tenim gos, però no puc més.
8: Tenim moltes reflexions a fer. Bueno, avui el programa d'avui què tenim, Joel?
9: Avui què és? Dijous.
10: Avui és dimecres. Avui tenim la Cira Menoza.
9: Sí.
10: Tenim el Miquel Missé parlant del genocidi palestí i a l'Itziar González sobre autolimitar-nos. Mira, autolimitar-nos. A veure què.
8: Amb tots vostès, Cira Menoza. Bravo. Amb tots vostès, Cira Menoza, i on tinc el guió, jo, aquí.
10: Ai, ai, ai.
8: La Cira Menoza, vostès sabran perfectíssimament que és filòsofa, professora d'ESADE, que això també un dia sempre diem que n'has de parlar, perquè què fa una filòsofa a ESADE, i sobretot els d'ESADE, que jo no sé si estan aprofitant massa tots els que estudien a ESADE les classes de filosofia de Cira Menoza, més les hauríeu d'aprofitar, maricons. I a més és directora, que això és una cosa molt interessant, directora de la Casa dels Clàssics. Perdona'm, havíem de fer una cosa d'Emil Zola Germinal,
10: sí,
8: que jo me l'estic llegint, i esclar...
10: És una delícia.
8: És boníssim aquest llibre,
10: sí,
8: però es veu que la traductora havia de venir, al final no ve, però jo estic pendent de fer aquest llibre Germinal.
10: Fem-ho aviat, perquè Germinal n'hem de parlar.
8: I si no és la traductora, que sigui amb alguna experta. Clar, després els clàssics tenen això, que són clàssics, i quan tu t'ho llegis dius, ara sí, clar, això sí que és lectura, que fort, no?
10: Molt. Amb la Maria Sevilla estaria bé, que ens ha fet un pròleg deliciós.
8: Home,
10: doncs, la tenim contactada per venir, sí.
8: Germinal, bueno, ella és la directora de la Casa dels Clàssics, ho fa tot, s'està forrant, clar, perquè és filòsofa i directora de la Casa dels Clàssics, aquesta senyora està a punt de comprar un apartament a la Vall d'Aran. Bueno, avui vens acompanyada, o l'aplaudiment per ella, l'hem sentit, amb David Carabé. Bravo. Bravo. Bueno, és que és boníssim això perquè resulta que avui mateix arrenca, d'avui fins al desembre, i que hi ha moltíssimes coses aquí, hi ha molts productes, hem de parlar de tots els productes aquests, per favor, el Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament, que arriba a la seva 7a edició sota el títol El Desig. Això l'organitza la classe, organitza la Casa dels Clàssics i Abacus. Mira que simpàtica la Abacus, eh? Molt bé. Llavors, avui inaugureu els Clàssics a on, com, la taula inaugural?
11: Avui inaugurem el CCCB a les 7 de la tarda amb una taula inaugural on hi seran la Clara Serra...
8: Molt bé.
11: Oh. La Clara Serra... És a dir, la taula d'avui són quatre veus molt diverses amb les que, amb cada una d'elles, parlarem sobre el desig des d'aquestes mirades, entrelligant-ho amb referències a com la història de la literatura, del pensament, de la música han anat parlant sobre el desig, no? I serà molt interessant, perquè hi haurà la Clara Serra, a qui li demanarem si som propietàries del nostre desig o no, si el sí és sí o no és un sí, no?
8: La Clara escrita aquell llibre que és com allò...
11: El sentit de consentir.
8: El sentit de consentir, és boníssim aquell llibre, perdona, eh?
11: Exacte. L'Andrea García... Sí, sí, és boníssim aquell llibre.
8: M'encanta.
11: L'Andrea García Santés Masses, que justament me la va recomanar el Miquel Missé, perfil fascinant. Està en tot.
8: Parla, Miquel, que si no se sent, que si és ràdio...
12: Parlo, la vaig recomanar jo, és una pensadora molt interessant.
8: La classe de ràdio. I de què pensa ella? En què pensa?
11: Mira, l'Andrea, d'una banda, ha escrit molt sobre desig i diversitat funcional i ara està preparant un llibre de postfeminisme en el que investiga com, a dia d'avui, les dones ja han accedit a diverses dimensions de la vida on abans no hi eren, entre elles una nova, que és la contractació de serveis sexuals.
8: Ah, mira...
11: I parlarem d'això, també.
8: De xulos, contractació de xulos.
11: De gigolós, de...
8: I se'n parla poc, d'això, és veritat.
11: Se'n parla poc. Doncs ella ara està escrivint
8: sobre això. Ja ens passareu els telèfons.
11: Us els passarem.
8: Què
11: més? I l'Aria Paco, parlant del desig heteronormatiu a la trentena, no?, que és la darrera novel·la que ha escrit ell, i el Xavier Meloni, que és un jesuïta, que ha escrit un llibre sobre el desig, va escriure un llibre sobre el desig des d'una mirada totalment diferent,
8: no? Esclar, home, però jo, com tenen els jesuïtes, també el desig deuen tenir de desitjos, no? L'Església Catòlics també tenen desitjos.
11: Però d'una altra mena, eh? D'una altra mena.
8: Bueno, ah, d'una altra mena.
11: No és carnal, eh?
8: Ah, no és carnal? Doncs vaya rotllo patatero, no? O sigui, el jesuïta, vaya rotllo. Vaya rotllo, això de ser jesuïta. Bueno, però llavors, aquí tenim entre mans, has vingut amb el David Carabén.
11: He vingut amb el David Carabén.
8: Que algú, no és que tingui un rotllet, sinó que realment aquest senyor participa...
11: Tenim feina, tenim feina.
8: Teniu feina.
11: Sí, perquè aquest any vam dir, quan rumiàvem quins textos han d'estar presents en el Clàssics, vam dir, òbviament, hi ha de ser la poesia trobadoresca.
8: Òbviament.
11: Perquè, malgrat ve de fa molts anys, no?, és dels segles 12 i 13, encara influeix a la nostra idea del desig i de l'amor d'avui, no?
8: Exacte. Tu.
11: I llavors, quan rumiàvem això, a quin trobador li encarregàvem, doncs, que portés a l'actualitat i reinterpretés la poesia trobadoresca, ens va venir al cap immediatament el David.
8: Home, David Carabén, bravo! Trobador contemporani, clar que sí!
9: Clar. Ho és.
8: És que ho és. És contemporani, no, i és trobador. No.
11: Sí, sí. I res, vam fer unes mandonguilles amb sèpia i ens va dir...
8: A l'Havana.
9: Molt bé.
8: Què era això, a l'Havana? Jo no ho conec. Vés que té tu.
9: És un restaurant al carrer del Tigre, es diu?
11: Sí.
9: El carrer del Lleó, carrer del Tigre?
8: Que és el de la Paloma, està a prop de la carrer de la Paloma.
9: Molt a prop, molt a prop.
8: Sí.
9: Jo hi vaig anar, crec que al Cisa, crec que m'hi van portar per primera vegada. O sigui
8: que...
9: Sí, és, bueno, és un d'aquests restaurants
8: mítics, l'Havana,
9: sí.
8: I veu fer, justament, veu fer els dos, veu compartir sèpia amb mandonguilles?
11: Cadascú les seves.
8: Sí.
9: Sí, perquè precisament aquest restaurant està bastant especialitzat en aquesta cuina molt barcelonina de mar i muntanya i coses així.
8: Ja t'entenc, molt bé. I preu?
11: I preu, bé, a veure, no és barat, però tampoc és car per la qualitat que
8: no.
11: És, no?
8: Bueno, de vegades passa que llocs que són barats, teòricament, i et casquen 30 euros per una merda d'hamburguesa, que et vols suïcidar gastronòmicament, diguéssim, és millor pues, pagar una mica més, dic, sincerament.
11: No, t'equivoques amb això.
8: Bueno, llavors, estava allà a l'Havana, el vas trucar, us veu trucar, us coneixeu d'abans, com va això? Va ser telefonada calenta, o sigui, en el sentit de pam, soc
9: doncs...
8: total. No, es diu així.
9: No sé si passa.
12: Com està,
11: no sé si
12: es
11: diu així, però bueno.
9: El Raül ens va posar en contacte.
11: Va ser el Raül
8: Garrigasai.
11: Sí, exacte. Vam anar tots tres, de fet.
8: Molt bé.
11: I li vam fer la proposta.
8: Bueno, parlant del desig, un trio sempre...
11: Sempre és interessant.
8: Triangle. De la proposta, sí, que de la proposta ens arribarà. Ara arribarà.
9: Ara hem de contractar un tovalló de paper.
8: Sí.
9: Doncs el... bueno, hi ha el precedent, en realitat, de que el nostre... Ara no recordo quin disc és, però deu ser el cinquè o algú així, que és el L'Amor Feliç.
8: Mm.
9: L'Amor Feliç va ser bastant víctima, va ser bastant producte de que jo m'interessés bastant pel tema dels trobadors,
13: I llavors, per tant, quan em vau fer l'encàrrec, jo vaig pensar, bueno, a lo millor us ve d'aquí.
14: I d'on us venia? Clar, perquè, o sigui, bueno, tu quan et van dir trobador, es va dir perfecte, perquè jo això ho tinc per la mà, no? Perquè tu estàs interessat en el món de la trobada, tu ets trobadoresc.
13: Jo vaig llegir el llibre
14: aquell... Jo soc més del màster de jugleria i tu ets més del màster de trobadoria, clarament.
13: Jo vaig llegir el llibre aquest, L'amor i Occident, de Denis de Rougemont, que és un clàssic del segle XX i tal, del tema, em va interessar molt, el vaig trobar molt bonic. I em va donar per temes, perquè és un d'aquests grans assajos del segle XX que el que fa és repartir molt joc. És a dir, et fa llegir altres coses i et fa... I llavors, a mi sempre hi han hagut llibrots d'aquests que m'han donat tema, saps? I
14: a trobar portes, clar.
13: I em va anar molt bé. I llavors, per això, quan em vau fer l'encàrrec, vaig pensar, bueno, doncs i puc tornar intentant ser una mica més o més rigorós, o intentar anar a buscar la font original i veure que... Què em produeix a mi ara mateix.
14: No? Perquè, clar, això com serà? O sigui, és a dir, diguem que al Festival Clàssics hi ha conferències, hi ha xerrades, hi ha filòsofs, hi ha pensadors, però també hi ha artistes,
11: hi ha concerts. Clar, hi ha concerts. Llavors el David farà un concert inèdit, no?
14: Inèdit.
11: Per primera vegada presentarà...
14: M'agrada dir, però això serà una meravella.
11: Clar. Serà, a més, a l'escala que puja a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
14: Allà, que bonic.
11: Sí, que ja és un escenari en si mateix trobadoresc, no? I llavors el David estarà allà presentant per primera vegada...
14: On està la Biblioteca Nacional de Catalunya, a veure?
11: Al carrer Hospital.
14: Ah, sí, que bonic. Sí, que bonic, ara, sí. Ara.
11: Sí.
13: Entre Carme i Hospital.
14: Clar, molt bé.
11: Sí,
14: com davant del Romea, no? Serà una mica...
13: Sí.
11: Exacte.
14: Vaig l'altre dia al Romea, perdona, la Morbe en taxi, de la cubana. Aneu-hi, perquè és molt divertit, Vinga, dit això. Llavors, això serà one shot, és a dir, aquest senyor farà un concert només per un dia i després... Home, per això...
11: És sorpresa, sí. De moment que tothom s'apunti. 8 de novembre, a les 8 del vespre, al pati de la Biblioteca de Catalunya, David Caravent presentarà per primera vegada...
13: Sí, tinc noves bueno, adaptacions, versions... He fet una mica allò de... Sí, presentaré coses noves, bastantes.
14: I llavors, la pregunta és, tu tens l'encàrrec de fer un concert d'un dia, el 8 de novembre, a les escales, sobre la cosa dels trobadors.
13: Sí.
14: Això, els trobadors, de què va? És a dir, quins són els mites? I quan parlem de trobadors i desig, per què, diguéssim? Què t'hi has trobat?
13: A mi, una de les coses que em va fer gràcia, almenys quan vaig del llibre aquell, de l'Amor i Occident, és la idea de que el... Molt probablement els trobadors siguin els primers que s'inventen o que, diguéssim, o que elaboren el concepte de l'obstacle. Hi ha un obstacle que entre jo i el meu desig, l'objecte del meu desig, neix un obstacle, i és gràcies a aquest obstacle que jo no puc obtenir, que jo no puc satisfer el meu desig. No? I aquest obstacle pot ser la distància geogràfica, llavors es parla dels amors lontans, no? O es parla que som d'una classe social diferent, o que som... tu estàs casat i jo no.
14: Bueno, però això no t'ha d'importar, eh?
13: Bueno.
11: Però en l'època trobadoresca, clar, era un impediment.
13: I precisament és això el que fa aparèixer l'amor romàntic o l'amor passió. No sé, això ja són terminologia que un filòleg m'hauria de...
14: Clar, perquè l'amor romàntic, si era, us ho pregunto tots dos, l'amor romàntic aquest trobador... L'amor trobadoresc és un amor que no és... No hi ha intercanvi de fluxes.
13: És a dir, els trobadors eren éssers humans i, per tant, sí que n'hi havia. El que passa que sí que aquesta poesia o la fina amor que es diu neix a partir de la no consumació.
14: Ja,
13: de la,
14: és una mica com el tantra, no?
13: Enamorar-se de l'amor, d'alguna manera. No?
14: Jo t'entenc.
13: I bueno, apropar-se a un més enllà a base de sacrificar els més ençars, no?
11: Sí. I però, perdona, aquestes cançons, és a dir, has agafat lletres o poemes ja de l'època trobadoresca i tu els has musicat, o has creat cançons, o com ho has fet?
13: Hi ha un clàssicot del Martín de Riquer, que és Los Trovadores, que és un recull de... I llavors, a més, el Raül em va passar també una mena de selecció... Jo ja en coneixia alguns, per exemple, no? I aquest, el poema més antic, diguéssim, que es conserva dels trobadors, que és aquest, el Farai un vers de Dret Nien, que és faré una cançó del no-res, que no se sap exactament si vol dir faré una cançó de merda o faré una cançó sobre el no-res. I llavors, doncs, amb això hi he jugat, perquè jo també tinc altres cançons que més o menys jugaven, jo tinc una que es diu La teva buidor, que va més o menys del tema, però he fet una versió d'aquesta, no?
14: O sigui, t'has sentit molt còmode, això, l'amor trobadorès.
13: M'ha agradat, perquè bueno, m'ha posat en acció, diguéssim, no? O sigui, jo ho trobava a faltar. Ara,
10: que aquí hi haurà continuïtat. Sí, d'alguna manera, sí, segur.
14: Sí, això s'hauria de gravar el disc, en directe, no hi ha unes màquines per gravar els discos en directe?
13: En directe esperem una mica, perquè encara ho porto una mica tendre i està bé.
14: Quina banda portaràs? Perquè, esclar, això...
13: Doncs... jo crec que els Mishima gairebé tots hi seran, sí.
14: Val.
13: Entrant i sortint, molt probablement, però...
14: Val. A veure, més coses. Quins són els trobadors dels que estem parlant? Perquè aquests trobadors eren occitans, sobretot, catalans sí, també, però sobretot occitans, i estarien molt a prop, diguéssim, no?
11: Exacte, Catalunya Nord, França del Sud, no? I llavors escrivien en provençal, perquè era la llengua...
10: Érem nosaltres, doncs.
11: Érem nosaltres mateixos. Sí. I el que és molt interessant és el que deia el David, els trobadors s'enamoren de dones que no han conegut, s'enamoren d'oïdes, senten a parlar d'una dona i llavors l'idealitzen i es tornen bojos per elles, no? Justament el poema que esmentava el David, el tinc aquí, si voleu us en llegeixo un parell de fragments.
14: Amb rever o sense rever?
11: Amb rever.
14: Per favor, Ernest, una de rever per la senyora filòsofa.
11: Tinc una amiga, no sé qui és. No l'he vista mai ni m'ha ajudat. No m'ha donat plaer ni dolor, i no em cal. Que no hi ha hagut mai norman ni francès a casa meva. Encara no l'he vista i l'estimo molt. No n'he tingut el favor ni m'ha fet ofensa. Quan no la veig, tant me fa. M'importa un rave, perquè en sé una de més gentil i bonica i que val més.
14: Que estrotxa.
11: És que té molta gràcia llegir la poesia trobadoresca, perquè és això, s'obsessionen per idees de dones
14: però
11: que no han tocat ni vist ni...
14: Qui no s'ha enamorat d'algú? Jo estava enamorat de 6 o 7 persones, de 6 o 7 tios, que jo anava, per exemple, la tercera de bàsica. Pues hi havia un de quart, un de cinquè, un de setè, un de vuitè i un de novè. Estava superentretingut.
13: Però no havies tingut notícia, almenys.
14: És que el veia.
13: Els veies.
14: Però que... O Kirk Cameron, per acabar, és un fatxa. Però Kirk Cameron sortia per la tele i jo estava profundament
11: enamorada. Però el veies.
14: Ah, però aquests sí el veuen.
11: No, imagina't. No,
13: el Jofre Rodel aquest simplement havia sentit parlar d'una princesa de Trípoli.
14: Ja t'entenc. Bueno, però
13: I
14: ja
13: llavors
14: entenc,
13: es
14: ja
13: passa
14: entenc.
13: Tota la vida enamorat
14: d'aquesta idea.
13: D'una idea que es fa ell i llavors explica... Lo xulo dels trobadors també hi ha aquesta cosa de les cançons, els resons, no? O les vides. Uh-huh. Que és que, clar, aquests poemes que van fer tota aquesta cort de trobadors els recitaven juglars, val? I llavors aquests juglars normalment introduïen el poema parlant-te, donant-te dos o tres notes biogràfiques de cadascun d'ells. I llavors, clar, aquestes notes biogràfiques...
14: Dels trobadors, eh?
13: Dels trobadors, que antecedien el poema perquè tu et poguessis ficar una mica...
14: És que al poble ens ha encantat sempre la vida dels artistes.
13: Exacte.
14: És el Cotilles.
13: És el naixement de l'Star System.
14: Sí, ja t'entenc.
13: I s'explica el Jofre Rodel aquest, que s'enamora de la princesa de Trípoli, que al final de la seva vida va anar a lluitar una croada, va morir en el camí cap allà, i llavors, mig moribund, va poder conèixer a la princesa aquesta.
14: Carai.
13: Que el conèixer i veure que, ostres, que el seu enamorat doncs,
14: moria.
13: Es marcia allà al davant seu, doncs es va fer monja.
10: Carai.
13: Sí, lògic, tot lògic.
14: Jo m'hagués passat igual, jo si m'hagués trobat... Escolta una cosa, llavors la meva pregunta
13: és... El Cameron, si t'haguessis trobat el Cameron.
14: Va, el Kirk Cameron m'hagués allà... M'hagués fet monja. El que s'ha fet monja és ell, que és un integrista religiós, de Kirk Cameron, us n'ha recordat? Kirk Cameron era moníssim, ja es veu que és integrista. O sigui, abans de Trump ja estava Kirk Cameron donant la tabarra, fans i panys, donant la tabarra al Kirk Cameron, quina pesadilla xina. Ai, pesadilla xina no es pot dir, per favor, que no podem ser racistes. A veure una cosa, vosaltres heu tingut algun amor d'aquests platons o trobadorescos, que diguis... Ai, Déu
13: meu. Jo crec que sí. Jo crec que bàsicament els que hem tingut són aquests. I bàsicament, sí, no?
14: Que són els més entretinguts.
13: Són els infinits. El que acabes trobant és el teu.
14: Ja t'entenc.
13: Saps? Dic,
14: sí, t'has estat a conformar...
13: És com la mentida, que és infinita. Llavors, la veritat només és una. Saps? Dic, no.
14: I tu, perdona, Sira, i els altres a la taula? Obro la pregunta a la taula.
11: Obrim-la, no? No ho tinc clar. És a dir, platònic en el sentit de bueno, no consumat.
14: Sé. Home, no consumat, jo en tinc 400.000.
11: Molt, saps clar, perquè no sempre...
14: Consumar moltíssim i de vegades no hi ha consentiment, l'altre no vol, jo què sé, o l'altre no et coneix, o l'altre està por ahí, no?
11: En aquest sentit, sí, però algú que no coneixes enamorar-te'n, no tant, no sóc molt mitòmana, no.
14: Pol?
15: Jo tampoc, la veritat. Si fos que sí, us diria que sí, no tindria cap problema. Sí,
13: però m'has preguntat tot sempre.
14: T'estàs defensant abans que t'ataquem.
13: Sí, no, perquè
10: em sorprèn, dirà... Miquel.
15: No, jo sóc molt racional, a mi...
14: De debò, si tu ets poeta, has de ser racional.
15: No, però amb aquests temes, no. A mi que m'ho portin i ho vull veure. i ho vull tocar.
14: Ets passiva. Que tu que t'ho porti, que vol dir que ets passiva. Que va, això. És que t'ho juro, les passives com sou, eh? Què t'ara va dir? Miquel, tu tens alguna...
12: Estava esperant el torn. És que, clar, a mi em feu pensar, perquè l'enamorament sempre és una mentida.
14: Miquel, et dic una cosa.
12: L'altre no és.
14: Com que
12: te l'inventes tu?
16: Com has dit?
12: Que quan tu t'enamores, sempre necessàriament és perquè l'altre te l'estàs inventant. O sigui que la gràcia és transcendir la imatge de l'altre i l'altre de veritat.
14: Però això ens ha salvat a totes, perquè, clar, si tu inventes l'altre, que és un imbècil integral, tu te l'inventes, el
12: fas millor. Algú se'ns ha inventat a nosaltres.
14: Endavant, perquè és que si realment ens veiéssim tal com som, és que és com per tirar-se d'un quinto.
13: Però això és molt xulo, precisament dels trobadors ja ho diuen, això. És a dir, és a través dels teus ulls em veig a mi molt millor.
14: Veus?
13: És a dir, que és hi ha una part narcisista, no?, que és a través de l'enamorada, et veus a tu amb una versió molt millor.
14: Molt millor, molt millor. És que va superbé. És que és millor enamorar-se que anar a crossfit.
16: Absolutament.
14: És això, carabolitzar-se.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
14: Miquel Misser, altrament conegut com a Divendres Misser. Bravo.
12: Hi ha una nova tendència de gent transposant-se noms, que sempre sociològicament és molt interessant, cada generació té les seves obsessions, sí. I actualment hi ha molts noms de mesos. Hi ha gent que es diu gener, març, juny, juny, sí. Juliol. Per tant, el de divendres m'ha semblat que podries posar-ho de moda, perquè trobo supermaco. Sempre estic a temps de tornar a fer un canvi. Vull dir, clar,
14: però més tu.
12: Trobo que divendres estaria bé.
14: Ja tens experiència.
12: Sí, això és una llarga història.
14: Tu diràs.
12: Bueno, avui voldria parlar d'una de les expressions que estem sentint molt quotidianament al voltant del genocidi de Gaza, que és aquesta expressió de que en el genocidi palestí ens hi juguem la causa de la humanitat. Mm-hmm. I vull fer aquesta secció perquè al voltant de... Bueno, en fi, passen molts temes amb molts fenòmens socials, però que hi ha tota una sèrie d'expressions i de sentits comuns, de donar-nos per descomptat, que no paren de repetir-se i que la gent anem repetint perquè entenem que aquesta expressió, doncs, deu ser per alguna cosa ho diem, però que moltes vegades hi haurà gent que té clar per què es diu, però jo crec que la majoria de la gent ho diu i no necessàriament és perquè ha desplegat l'argument o perquè potser li faria una mica vergonya dir, però bueno, exactament, per què el genocidi a Palestina és la causa de la humanitat? A veure, tampoc no. Llavors, avui bàsicament volia fer una secció per intentar traduir una cosa que potser molta gent no preguntarà mai i que potser per molta gent és una cosa molt evident, però que potser per l'altra no, i per això estem aquí també, per fer pedagogia del sentit comú que no té
16: per què. I memòria,
12: Sí.
16: I memòria.
12: Llavors, per què alguna gent diu el genocidi a palestí és la causa de la humanitat? Bueno, doncs ara anem una mica enrere i podríem dir que arrel de l'Holocaust al poble jueu, durant el nazisme i la Segona Guerra Mundial, moltes persones de diferents països van decidir que això de que un país extermini els seus propis ciutadans és una cosa que no s'hauria de poder fer. Però clar, tampoc tenim gaires eines, podem dir-ho a casa nostra, ens podem enfadar molt, però bueno, la realitat és que una sèrie de gent va començar a trencar-se el cap davant de l'horror que estaven presenciant, que era que bueno, els estats no poden fer el que vulguin en el seu propi territori. I que de la mateixa manera que en una guerra hi ha regles del joc, que per alguna gent és una mica antiintuïtiu, però bueno, la gent que es dedica bàsicament a fer polítiques respecte a com ha de ser un conflicte bèl·lic, doncs tenen molt clar que hi ha unes coses que es poden fer i unes altres que no. La gent que no en tenim ni idea ens sembla que tot no es pot fer, que no s'ha de poder matar ningú, però bueno, això és una cosa molt, molt complexa. Llavors, de la mateixa manera que hi ha regles del joc per una guerra entre dos territoris, doncs aquesta gent va dir, bueno, també hi haurien d'haver regles del joc de coses que es poden fer i no es poden fer quan hi ha algú que ha passat dintre d'un mateix territori. Per tant, Hitler i els nazis, que van assassinar milions de persones dins les fronteres del seu propi territori, com si estiguessin al seu dret, perquè, escolta, això és el meu govern, jo mano aquí, doncs faig el que vull. Doncs moltes persones d'arreu del món, que en aquell moment, com ara, o molt més, es van sentir molt impotents i molt horroritzades, van pensar quins mecanismes es podrien inventar per pressionar que això no tornés a passar. Uh-huh. Llavors van tenir una idea, que bàsicament en el seu moment va ser bastant revolucionària, que és inventar-se unes regles del joc a nivell internacional, un dret internacional que pogués actuar quan un estat fa una cosa molt greu contra la seva pròpia població. Uh-huh. I la resta de països, doncs en comptes de dir, bueno, no, clar, però és que això són els francesos, no, és que això són els italians, jo no me puc meter... Bueno, vale, però hi ha una línia vermella que si la passem, aquí tothom s'hi pot posar, actuar, condemnar-ho, aïllar-ho i fins i tot jutjar-ho. Que això ara ens sembla evident, però és molt recent, no té ni 100 anys aquesta hipòtesi,
14: clar,
12: no?
14: Clar.
12: Llavors, fins aquell moment existia un dret internacional que efectivament es podia posar en marxa, tu podies denunciar un crim en un conflicte entre dos estats, dient, bueno, és que aquí aquest tio s'ha saltat les regles del joc. I aquí...
14: És per això que és allò que fèiem aquí a Espanya, que denunciaves, per exemple, Pinochet. De Espanya, el juez Garzón denuncia...
12: Això seria la segona hipòtesi, que seria quan nosaltres diem, bueno, és que tu això que vas fer en aquest país, a Argentina, no ho pots fer, per molt que sigui
14: que el teu país. És dir, que els estats tenen potestat...
12: A partir d'aquest moment, després del nazisme, efectivament, experts de tot el món Durant molt de temps comencen a pensar com definir delictes penals internacionals i en aquest procés defineixen els crims contra la humanitat, el genocidi. I és aquesta la base del que nosaltres després coneixem i que passa dels judicis de Nuremberg de l'any 45 i 46. És perquè un tribunal militar de jutges de diversos països, evidentment dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial en aquell moment, es posen d'acord per establir uns delictes i per assentar davant d'un tribunal que serà jutjat per molts jutges diferents els nazis que han comès aquests crims, no? I això es fa en part per demostrar que hi ha límits que no es poden creuar i que, siguis el govern que siguis, si passes a uns quina línia, hi haurà una actuació internacional. Sobre aquesta història, de fet, jo vaig llegir un llibre que em va recomanar insistentment el meu pare aquest estiu, em va dir, sisplau, seu i llegeix això.
14: El teu pare, Andreu Misser, gran periodista i economista.
12: Exacte. I ell em va posar sobre la taula aquest llibre diverses vegades durant el curs, em va dir, fes el favor, és un llibre...
14: Quants el vas llegir?
12: Em vaig llegir aquest estiu.
14: Ah, aquest estiu.
10: Li vas fer cas a la tercera.
12: Li vaig fer cas. Aquest llibre es diu...
14: És que els pares a la tercera o la quarta els hi fas cas. Abans no, eh? Els pares tenen la sensació que els hi fas cas a la primera.
12: És veritat que va insistir molt.
14: Josep Pla i me'l vaig començar a llegir la setmana passada, però veure, tot el meu pare no em parlava a mi perquè jo no havia llegit a Josep Pla i vaig...
12: Bueno, a mi em va seguir parlant, però...
14: Sense parlar-me, va ser una mica... Que jo vaig trobar genial, vaig pensar que com llegeix Josep Pla, que em començarà a parlar durant una torra que jo passo. I me'l vaig llegir la setmana passada, vaig començar.
12: Doncs aquest llibre es diu Calle Este Oeste, és un llibre de Philip Sands, que és un expert en dret internacional, està editat per Anagrama, i bàsicament explica d'una manera molt interessant, perquè ell també va barrejant el que ell va descobrint de la seva pròpia família, però explica molt bé com és la història d'aquests juristes de tot el món que, mentre està avançant a l'Holocaust, s'escriuen cartes, s'escriuen articles, debateixen entre ells de, bueno, com li hem de dir genocidi, no li hem de dir genocidi... Mm-hmm. O sigui, tota la història fràgil que ens porta a aquesta eina, aquesta petita eina que va tenir un valor immens en aquell moment, i llavors, tornant a l'inici d'aquesta secció, però això què té a veure amb que la gent digui que el genocidi de Gaza és la causa de la humanitat? Doncs, hi ha molta gent que considera que aquest dret penal internacional que ens vam inventar després del nazisme, que no té ni 100 anys, i que paradoxalment ens l'hem inventat per condemnar l'extermini dels jueus i altres col·lectius, però que no és menor, vull dir, precisament per protegir a molta de la gent que avui en un govern pensa que la millor idea que té és exterminar els palestins, no? Aquesta idea que vam tenir és, de fet, una idea bastant fràgil. És una idea fràgil, és un mecanisme fràgil, que depèn de que molta gent continuï considerant que és clau posar-ho en marxa, però molta gent considera que és suficientment fràgil com perquè si no els prenem seriosament i no ho defensem, si de cop un país, el que sigui, comet un genocidi i no apliquem aquest dret instantàniament, correm el risc de tornar enrere tots a un món on un estat pot fer bàsicament el que vulgui amb els seus ciutadans. Vull dir que això que està fent Israel amb els palestins és bàsicament un cas paradigmàtic que pot esdevenir un exemple, un referent, una nova manera d'entendre el dret internacional. Llavors, en lo concret, amb què té a veure? Doncs,
14: però,
12: per exemple,
14: Donald Trump està enviant la força a l'exèrcit a les seves pròpies ciutats, diguéssim. L'exèrcit.
12: Per exemple, sí. Per exemple, llavors, aquests experts, ara hi ha molts experts que ja fa molta estona que estan mirant el que passa a Palestina i han dit, escolta, no, vull dir, això és un crim del dret internacional, és un genocidi, aquest tio s'ha de jutjar. I això, en lo concret, vol dir que si nosaltres acceptem que Netanyahu vagi a parlar a la ONU i no se'l detingui, o sigui, en una situació normal, aquest senyor hauria de ser detingut, en aquest cas pels Estats Units, i portat al Tribunal de la Haia. Sí, sí. Això seria en un món normal. Si nosaltres assumim que en lloc de que passi això, aquest mateix senyor Netanyahu pot posar amb Trump les condicions de com ha d'acabar aquest extermini, doncs clar, nosaltres cada vegada més estem acceptant que, bueno, no només no passa res, sinó que són actors legítims, i és un precedent que reordena les regles del joc i del joc de tota la humanitat. De fet, aquesta impunitat d'Israel ja està anant més enllà del que nosaltres estem imaginant dintre les seves pròpies fronteres. Vull dir que ara ja no és només el que estan fent dintre Palestina, i de fet aquesta era la hipòtesi que volien demostrar els activistes de la flotilla. Ells volien demostrar que la impunitat d'Israel és tan extrema que ells, en el fons, se senten impunes també per fer el mateix a fora.
14: Clar.
12: Per això ells van crear la situació de mostrar al món com, fora de les fronteres d'Israel, ells també assalten el dret internacional, com per exemple detenir i segrestar a una gent que són uns ciutadans, que en fi, són civils, que estan viatjant pel mar, en un context on Israel no hi té cap legitimitat, els detenen i no passa res. Llavors ells volien demostrar que la gravetat, òbviament, és suficientment greu el genocidi, per suposat, això és indiscutible, però la hipòtesi d'aquests activistes era a veure si la gent es desperta de veure que el nivell d'impunitat que té aquest govern està ja arribant a tots els extrems, no? Llavors, a nosaltres això, en el fons, el que ens hauria de portar, o part del que aquesta gent està intentant preguntar-nos és no només perquè pensem que Israel té aquest nivell d'impunitat i perquè se li permeten aquests accessos terrorífics, sinó sobretot quin és el seu límit. És a dir, què faria la comunitat internacional si a part de bombardejar Beirut, com ja ho han fet, de cop ho fessin Atenes, o Roma, o Barcelona? Pensem realment que passaria alguna cosa? I si de cop descobríssim que no, i que aquesta impunitat es continua estenent? Hi ha molta gent que mentre la flotilla viatjava es tenien moltes converses a sobre taula, la gent deia, però, escolta, si a part de segrestar-los... I si em mata algun? Que això és una cosa que ha estat sobre la taula tota l'estona, no només els ferits. I la pregunta real és, però hagués passat alguna cosa, a part que haguéssim tingut mobilitzacions extraordinàries, però hagués passat alguna cosa més del que passa? A part de, això no està bé fer-ho, no ho tornis a fer. Doncs el que tots tenim sobre la taula és que probablement ara mateix no està clar. Ara mateix ja no està clar quin és el límit d'això. Ja no està clar si, bueno, si van bombardejar la flotilla a Tunísia, la podríem haver bombardejat a Barcelona. I probablement no hagués passat res. Això és el dubte que tenim, però com que no para d'avançar la maquinària de l'horror, per tot això, la impunitat del govern israelià, que és absolutament injusta i gravíssima, només pel sol fet d'implicar l'extermini dels palestins, al mateix temps ja està sent gravíssima perquè desvela que aquest dret internacional tan fràgil que alguna gent va intentar construir després de la Segona Guerra Mundial amb aquests primers judicis de Nuremberg, aquesta idea avui és paper mullat. Avui no serveix per res i estableix un precedent molt greu respecte als crims que es cometen en el futur. Per això, a Gaza, molta gent diu si juga la causa de la humanitat. Perquè la forma en la que resolguem o no aquest genocidi estableix el marc de la propera pantalla del que es pot o no es pot fer en les properes dècades aquest govern o qualsevol altre contra les seves poblacions o en territori internacional. I per tot això, nosaltres, ciutadans, per exemple, ara de l'estat espanyol, som responsables també de pressionar els nostres governs perquè apliquin aquest dret internacional i radicalitzar les nostres accions fins que això passi. I això és urgent ja independentment de que ens sembli molt greu el que està passant allà, sinó perquè allà s'està construint un nou marc de dret internacional.
17: Bueno. Claríssim. Ara
12: jo dic bravo, ho dic bravo, bravo.
17: Mare de Déu, ens has estomacat,
12: La mateixa pregunta la pots fer amb el cas palestí. Per què ara? Perquè aquest poble porta dècades sent perseguit.
17: Absolutament.
12: I veus ara? Sí, però en qualsevol cas, hi ha un ara que està passant i que no l'hauríem de desaprofitar. Igual ens serveix també per Birmania i pel Sudan, si ens ho prenem seriosament.
17: Clar, exacte, exacte. Hauríem d'aprofundir en això. I després també la qüestió del...
18: No va dir-te... Ja se m'ha anat al cap. Divendres, dilluns, dilluns... No, que vols per 3-4, saps? No, ara t'ho dic després de publicitat. Ara t'ho dic per separar l'olla total. Saps allò que tens un blanc? Anem a posar publicitat, que ens interessa moltíssim tots els productors que ens interessaran. Nosaltres els comprarem tots un per un. I ara torno i, si no, me n'he d'anar a l'hospital.
7: RAC 1 Central. Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. Va, va, va! El divendres 5 d'agost, des de 3:15 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
7: El dimecres 5 d'agost, a 3:15 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 de el món casteller.
20: Descarregat!
7: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
21: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
21: I escolta el que vols.
7: Quan vols. RAC1 Central.
17: Jordi Serrano, bravo. Avui anem per feina perquè tenim moltíssima feina. Escolta'm una cosa, Jordi Serrano. Vostès saben que el Jordi Serrano és nada más y nada menos que el rector emèrit de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, historiador, no? O, sí. I, bueno, excel·lent persona, excel·lent persona. Bueno, llavors, a veure, escolta'm una cosa, Jordi. Nosaltres avui, coincidint que venies, hem estat veient a molts mitjans de comunicació, inclosos els d'aquí a RAC1, tota aquesta mena de moda que hi ha ara contra la migració, i estem preocupats primer per les preguntes que fan els periodistes, que trobem inadequades, i després també pel tipus de respostes que s'està donant, a banda del tipus d'informació que es dona sobre la qüestió de la migració. Llavors, a mi m'agradaria fer-te una sèrie de preguntes, de coses que s'estan dient sobre els migrants, sea eso lo que sea, també, perquè oi, ara també s'està afinant sobre què és migrant, què no és migrant, si t'acostes més és migrant, si més migrant, si de lejos, si l'emburron és migrant, bueno, tot això també ara, vull dir que a la millor vostè és migrant i no ho sap ara.
1: O és cosa. Tots els catalans ho som.
17: O tots els catalans ho som, a veure, exacte, a veure, això que és això de la migració. Llavors jo et faré una sèrie de preguntes que m'agradaria que tu, des de les dades, des de l'estudi històric, des de l'empirisme, des de l'objectivitat, m'anessis responent. Ho dic perquè, clar, a mi em fa l'efecte que s'estan dient coses que no s'ajusten a la veritat, diguéssim, a la realitat. Primera pregunta. Els migrants delinqueixen?
1: Home, no. És com dir, els catalans delinqueixen, en general, no. És a dir, hi ha un 99,74% d'immigrats que poden delinquir i un 99,92% de catalans que poden delinquir. La diferència d'aquestes dècimes és perquè som més pobres. Però vivim en un dels països amb menys violència del món i vivint en un dels moments històrics de Catalunya amb menys violència, no? És a dir, parlem d'immigració perquè el feixisme vol que parlem d'immigració, no perquè hi hagi més immigrats.
17: Una altra pregunta. Els migrants estan saturant els serveis públics, sanitat, escoles, serveis socials, pensions, els bancs a les places, tot això?
1: A veure, hem passat de 6,5 milions de catalans a 8... La diferència fonamental va ser entre el 99 i el 2008, i en aquell moment no parlàvem d'immigració, van venir 1,5 milió de persones molt ràpidament, després va venir la crisi i això es va alentir, i en aquell moment no parlàvem d'immigració, no? El problema és que no s'ha ampliat l'estat del benestar en la necessitat d'un país de 8 milions d'habitants, i això per què no es fa?
17: Perquè
1: es diuen que no hi ha diners. I els diners hi són en aquests moments, no? Perquè on estan? Estan en els rics i en les grans empreses que no paguen impostos. Si aquests paguessin, fixeu-vos que ara la Unió Europea va aprovar un impost de societats a les grans empreses i el tram ho ha tombat i ningú ha dit res, no? És a dir, aquí paguem els pobres i les classes mitjans.
17: Per tant, no hi ha doblers perquè les grans empreses i les grans fortunes catalanes i espanyoles no estan pagant els impostos que toquen, no?
1: Clar, i a més, a veure, els joves es posen menys malalts, val? I en general la immigració és molt més jove que la població general catalana, i a més encara molt pocs poden cobrar pensions. Això serà d'aquí 20 o 30 anys, diguem. Per la tant, contribueixen més
17: del que es gasta. Clar. Què t'anava a dir? A França, ara, no, l'altre dia llegíem allà al diari que volen fer pagar volen incrementar els impostos a les grans fortunes, s'han posat les grans fortunes a les mans al cap, que és la típica cosa que fan, no? Clar. Que no et munten les grans fortunes, quan els fas pagar impostos, de sobte et munten una tercera guerra mundial, que això també ens ho coneixem. Vale. Tres, el problema de l'habitatge. La falta de pisos resulta que també és culpa dels migrants. Són superhéroes, eh? O sigui, són no hi ha un villano de Marvel que t'ho foti tan bé com els migrants. A veure, la falta d'habitatge, la falta de pisos, també és culpa dels migrants.
1: Sí, al final el problema número 1 dels catalans sembla que sigui una dona pobra que ha emigrat sense el seu fill petit, que l'ha hagut de deixar allà a Catalunya per cuidar les àvies catalanes.
17: Amb sort s'hi ha arribat a Nado, a més.
1: Exacte,
17: a
1: sí.
17: I no s'ha ofegat abans.
1: Però bé, el problema de l'habitatge ho sap tothom, és a dir, el problema són els fons voltors, els bancs, que han impedit que en 40 anys de democràcia hi hagués una política pública d'habitatge sèria, els expats i els turistes. I el percentatge d'habitatge social a Catalunya és de l'1,5%, val? Quan als països la mitjana europea deu estar al 20% i en països amb 25%, en 30%, que això, clar, fa que els lloguers baixin en picat.
17: A veure, perdona, torna a repetir aquesta dada.
1: A l'1,5%.
17: A Catalunya i a Espanya sí. És l'1,5 l'habitatge. Sí. Quin tipus d'habitatge dius?
1: De protecció social.
17: I altres països el 20, del 20 al 25%.
1: Clar, perquè han tingut molts anys governs socialistes, socialistes de veritat, que feien polítiques públiques d'habitatge a Anglaterra, a França, fins i tot la democràcia cristiana hi estava d'acord, i llavors el percentatge és molt alt.
17: Després també votar opcions de dreta o d'ultradreta, per exemple, durant l'època d'Aznar hi va haver desregularització del mercat immobiliari, no?
1: Clar, és el que estem a punt de patir ara. La idea de l'Aznar és desregularitzem-ho tot al sol i que tothom faci el que faci.
17: És aquella idea liberal econòmica que el mercat es regula ell mateix i que això es campixa i que vostè ja s'espavilarà.
1: Jo vaig ser primer d'Econòmiques, el primer dia de teoria econòmica t'expliquen que hi ha dues coses que no funcionen, la llei de l'oferta i la demanda, l'habitatge i el pare, seria llarg d'explicar, però això t'ho expliquen el primer dia. Què va passar? Home, la crisi del totxo. O sigui, això no són opinions. Jo penso això, el Marc pensa l'altre, l'Ester pensa l'altre. No, la crisi del totxo. Ara estem tornant a lo mateix. Diem, estem tornant a una bombolla immobiliària que, bueno, veiem els preus que hi ha. És una cosa demencial.
17: Perdona, i si s'augmentés d'aquest 1,5%, jo m'he quedat flipada, amb això, sí. Aquest 1% d'habitatge social s'incrementés fins al 20-25, o sigui, es posa a nivell europeu, a nivell civilitzés. Per què és important tenir habitatge social?
1: Bueno, per impedir, per exemple, les bombolles immobiliàries, no? O sigui, al final vam haver de rescatar els bancs perquè van fer els pisos que no tocaven i llavors teníem no sé quants milions de pisos buits que la gent no tenia accés. O sigui, tot això és una bogeria, és a dir, s'han de fer els pisos necessaris.

0: i d'això de, dels treballadors catalans també sigui això el
1: I
0: que
1: sigui. I els culpables de que cobrem poc.
0: Sí. Sí, i a més es roben la feina.
2: Sí, bueno, això és el típic concepte d'alienació en política o, des de la psiquiatria, la projecció, no? I és projectes sobre una cosa que és falsa totalment, no? A veure, els immigrats no poden ser responsables. És a dir, els responsables del que estem avui poden ser, no sé, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, la Banca Internacional, les grans multinacionals, el Trump, no sé, la Unió Europea, la Leiden, els acords de la Unió Europea amb el Trump, el 5% de despesa militar a l'OTAN. O sigui, això sí que és un perill per tots els catalans i tots els espanyols, un perill evident. O sigui, el jefe de l'OTAN, quan li diuen com es pagarà el 5% en defensa, diu que treguin les pensions. Sí, no, tampoc m'ho invento jo, no? Llavors, això sí que és un perill. Els immigrats venen a fer, en general, les feines que no vol la gent, val? Només cal acudir a l'experiència de cada un de nosaltres, qui cuida les iaies catalanes en aquests moments i qui està en les feines més dures. Normalment la immigració, llavors, bueno, aquests són una mena de cosa que s'ha anat plantejant, i a més també és fotut haver d'utilitzar arguments econòmics per dir que venen a contribuir, no? Però l'altre dia el Vicent Partal va fer un editorial que deia no podem disfressar de realisme polític allò que en realitat no és sinó una claudicació moral. Sí, hi ha un problema previ, i és, hòstia, són persones els immigrats, com nosaltres, i a més amb més dificultats. Hòstia, aquí hi ha una qüestió ètica prèvia, diem, a qualsevol altre raonament que puguem fer, no?
0: Llavors, la llengua i la identitat catalana desapareixeran per culpa dels migrants?
2: Aquest també és una cosa que a Catalunya, a altres països, no sé, però Catalunya és surrealista. Perquè clar, els catalans, què som? Bé, som un poble de fenicis, grecs, romans, no sé què és, andalusins, francesos, i després de tot, de Múrcia, d'Andalusia, no sé, sí. A Catalunya, si no hi hagués hagut immigració, no ja des de 1900, sinó des de sempre, no existiria. O sigui, i això, a veure, autors com Vicenç Vives, Josep Fontana, Pierre Vilar, etc. Si tota la historiografia catalana seriosa ens explica això, és un poble producte d'un gresol de gent i de cultures. No, per tant, si ara, si no haguéssim tingut, poso números, si no haguéssim tingut immigració des de 1910, segons l'Anna Cabré, Catalunya tindria 2,3 milions d'habitants. Per tant, tindrien 2,3 milions de catalanoparlants al Principat. Val? Bueno, ara n'hi ha 7,5. Que hi ha un problema català a Catalunya, és evident, però no és pels immigrats. És a dir, els empresaris catalans, quan volen vendre coses, exigeixen que els seus dependents sàpiguen anglès. A Barcelona podria posar exemples pràctics, no? Home, no haurien de saber català a Catalunya? No a Galícia, que seria una mica excèntric. A Catalunya, bueno, els hi han de pagar bé, hi han d'haver cursets de les pròpies empreses o de l'administració pública, els horaris i gratuïts que puguin fer aquesta gent que vol aprendre el català, diguem-ne. Home, ho han de posar fàcil, i no és fàcil en aquests moments, això, no?
0: Per tant, perdona, respecte a això, insisteixo, la identitat catalana i la llengua catalana no només no desapareixen, segons les dades, desapareixen per culpa dels migrants, sinó que existeix Catalunya gràcies als migrants, no? Segons les dades, ha citat a l'Anna Cabré, clarament. Clar, clar. Clarament. Molt bé. Una altra pregunta. Ara vaig a altres temes de tipus general. Tu per què creus que el feixisme vol que parlem de migració? Perquè és un tema que... Perdona, digues.
2: No, deixa'm dir una cosa.
0: Per descomptat.
2: Sant Feliu de Llobregat es deia Almúnia i Sant Boi de Llobregat es deia Alcalà. Val? I una de les tradicions a Catalunya és tenir mesquites històriques. Val? Sobretot del Segre a l'Ebre, del Segre cap al sud, diguem, la Catalunya nova. Bueno, ara aquí la gent ens està posant un imaginari de lo que és Catalunya que és fals, d'arrel. Aquells que diuen que defensen molt Catalunya, en realitat no la coneixen de res. I això sí que es pot dir des d'un punt de vista molt categòric, no? Bueno,
0: És a dir, que s'ha de conèixer Catalunya, esclar, la història de Catalunya s'ha de conèixer i s'ha d'explicar bé, no?
2: I home, defensem les tradicions, però bueno, quines tradicions? Hodgson deia que totes les tradicions són producte d'una invenció. A Catalunya podríem posar molt

0: exemples de que pràcticament tot el que pensem nosaltres que és tradició, o sigui, el pa amb tomàquet, tomàquet ve d'Amèrica, així ens entenem. Sí, pots posar dades, més o menys, diguem. Sí, qualsevol cosa que diguem que és una tradició catalana és, sí, és una cosa relativament recent. El pessebre, que també es parlarà el proper, bueno, porta el net de Felip V.
1: Exacte. És botifler, el pessebre, serà.
0: Clar, o sigui, és el net de Felip V el que arrabassa les institucions catalanes. O sigui, quan parlem de tradicions i costums catalans, vigilem, perquè la major part són falses. Bueno,
2: llavors... La sardana? També has apuntat la sardana?
0: Bueno, sí, la sardana és sembla ser que és el ball nacional, en realitat és el ball de gitanes. No? Bueno, tots aquests que diuen les tradicions catalanes, el Ball Nacional, sí, sí, de Catalunya, podríem dir que és el Ball de Gitanes, que es balla a moltes ciutats i pobles de Catalunya, es fotrien les mans al cap. Vull dir que la gent que diu això normalment és ignorant absolutament de la història del seu país.
1: Llavors, per què creus que el feixisme vol que parlem de migració? Per què ara?
0: Bueno, perquè diguem, és una invenció que li va bé. Sí, Lakoff té un llibre que es diu el Frame Analysis, que és sempre l'adversari vol que juguis al seu terreny de joc. No? I llavors, aquí tothom està jugant al terreny de joc del feixisme. Els seus temes, els seus imaginaris, les seves pors, en comptes de canviar-li el terreny de joc i de qüestionar el terreny de joc que té el feixisme. No? El feixisme ha acabat col·locant la immigració com un problema quan no ho era, i quan la gent que va venir, si hagués hagut aquesta causa-efecte, el problema l'haguéssim hagut de tenir el 2008, el 2009 i no el 2024-25. No? És una invenció, en realitat, això, en el qual tenim un problema afegit a Catalunya, i és que la gent no... La gent, els mitjans de comunicació, la gent en general, no té vacunes contra el feixisme català o catalanista.
1: Ah, sí, explica això, perquè no tenim cultura...
0: Clar, és a dir...
1: No feixista, clar. Clar. Ens pensàvem.
0: Reconeixem el feixisme en el nacionalisme espanyol. Perquè, clar, hi ha hagut una dictadura, ara tampoc cal que expliqui això, no? En canvi, quan és des de l'altra punta catalanista, com que això no va acabar d'existir perquè el franquisme ho liquida tot als anys 30, ara, quan surt, la gent li sona bé. Això. No reacciona directament amb contundència.
1: Vols dir que hi ha molts catalans que no estan reconeixent el feixisme per falta de cultura feixista al país? És a dir, que...
0: Antifeixista, sí.
1: Antifeixista, perdó, sí.
0: Sí, perquè no ho relacionen amb què és possible...
1: Pensa que no van vells, diguéssim.
0: Clar, que... I que no és possible... I no s'imaginen que hi ha un feixisme catalanista, però que al final els seus efectes serien iguals. És a dir, a veure, sigui un o l'altre, tots els que estem aquí i tots els oïdors de vostè primer... que es calcin, perquè aniran a per ells directament, sigui un o sigui l'altre. I a més a més s'acaben posant d'acord quasi sempre, que és el que estem veient.
1: Ja ho estan fent. Dies, ja ho estan fent.
2: O sigui, primer són els immigrants, però després tenim la resta, no?
0: Clar, perquè l'anti-espanyol, diguem, quan Himmler li pregunta a Serrano Súñer què en fem dels espanyols als camps de concentració, diu no són espanyols. El feixisme català, el més de la meitat dels catalans tampoc són catalans. Perquè o som socialistes, o comunistes, o gais, o feministes, o no sé, o musulmans, o laics, o ateus, no formen part d'aquesta cosmovisió fantàstica en el sentit d'inventada que tenen aquesta gent, que el que volen és liquidar-se, diguem-ne. No?
1: Respecte a això, m'agradaria ara, per acabar, que em llegissis, perquè nosaltres aquest dijous tornarem a parlar del racisme a les escoles, aquí a les escoles catalanes, però tu dius que això del racisme a l'escola ja el veu patir, no? Tu el vas patir personalment, i m'agradaria que llegissis un fragment de coses que s'ensenyaven quan tu anaves a escola, durant el ple franquisme, que s'ensenyava a les escoles, i m'agradaria que, no sé si ho tens...
0: Sí, però... Sí, ara ja...
1: Ho has trobat?
0: Milions, sí.
1: I que fessis la reflexió sobre això. M'agradaria que em llegissis el que aquest fragment del que us ensenyaven a les escoles durant el franquisme, que recordem que era una dictadura feixista, i després, bueno, una reflexió sobre això.
0: Deien en els manuals escolars, los moros no querían a nuestro señor Jesucristo ni a la Virgen, los moros creían en un hombre que se llamó Mahoma. Mahoma decía, matad a nuestros enemigos donde los encontréis, y un rey moro les mandó que devoraran a los cristianos hasta que no quedara ni uno. Bueno, els manuals escolars. I ara la pregunta que faig als oients és, ara què volem? Fer això en català? És a dir, els moros no volien el senyor Jesucrist ni a la Verge a les escoles? Bueno, tothom s'ha tornat boig o què? Enteneu? O sigui, a veure, és el mateix, eh? I al final jo em sento amenaçat. És a dir, quan algú acusa un immigrat, jo em sento amenaçat, perquè tots els catalans som descendents d'immigrats d'un moment o d'un altre, i el que no és que és burro.
1: Jordi Serrano.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: RAC 1 Central.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 4. Tranquil·litat a Ceuta, hores d'ara, que encara compta, però amb una forta vigilància militar i policial. El delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez, parlava de 72 morts, però les forces de seguretat avisen que la xifra augmentarà perquè l'equip de busseig té localitzats més cossos sota l'aigua que encara cal recuperar. Per la seva banda, els serveis sanitaris continuen desbordats per l'elevat nombre de persones que han requerit atenció mèdica. De fet, malgrat la tranquil·litat, el govern reconeix que la crisi no està resolta del tot i expressa la seva preocupació per la politització que grups d'extrema dreta n'han fet. Ho deia Miguel Ángel Pérez.
2: Ayer vimos también como grupos de extrema derecha visitaron nuestra ciudad con el único objetivo de aprovecharse de nuestras dificultades para sembrar odio, división y miedo. Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios.
1: El mateix delegat del govern assegura que la prioritat ara és accelerar els expedients de retorn de les persones que van entrar de manera irregular. L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, ja ha cremat 44 hectàrees, part de les quals pertanyen a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers segueixen treballant-hi amb l'ajut de 5 mitjans aeris i 8 terrestres. Recordem que el foc es va declarar divendres passat i avançava lentament fins que ahir a la tarda els vents de les tempestes generades al Pirineu el van revifar. Un altre incendi s'ha declarat aquest migdia dins del pati d'un abocador als Hostalets de Pierola, a l'Anoia. Es tracta d'una crema de deixalla que ha implicat la intervenció dels bombers amb maquinària pesant per enterrar i sufocar les flames i una línia d'aigua per contenir el foc. Per cert, que l'incendi d'aquest matí, que ha començat al voral de l'A2 a Montmaneu, també a l'Anoia, ha quedat estabilitzat des de fa més d'una hora. El foc ha cremat un terreny de rostolls i ha agafat un tros de massa forestal. I canviem de terç ara. A Girona, els hostalers no veuen amb bons ulls la limitació que vol fer el govern municipal per poder obrir nous locals per ciclistes. El gremi considera que els visitants generen molts ingressos a la ciutat i ho veuen com una pèrdua d'oportunitats. De fet, la recta final de la temporada d'estiu a les comarques gironines es preveu irregular. El sector dels apartaments i habitatges d'ús turístic vaticina un agost amb menys visitants. Corresponsal a RAC1, de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
3: La temporada turística del 2026 va començar amb molt bones expectatives per als apartaments i habitatges d'ús turístic de la demarcació de Girona. Les reserves anticipades i uns preus inicialment més elevats feien preveure un estiu millor que el de 2025. Tot i això, la recuperació de destinacions com Turquia o Grècia ha redistribuït la demanda i ha obligat el sector a ajustar tarifes durant el juliol per mantenir l'ocupació. De cara a l'agost es preveu una evolució similar, amb preus estables o lleugerament inferiors als de l'any passat i una davallada més marcada a partir del cap de setmana del 23 d'agost. Ens ho explica RAC1, Toni García, vicepresident de l'ATA.
4: Tant produït conflictes a nivell internacional, la demanda s'ha concentrat en mercats propers, però sí que és cert que un cop això s'ha normalitzat, doncs aquesta demanda ha tendit a anar cap a altres mercats, i per exemple, doncs al juliol tant el preu mig com l'ocupació doncs està sent algú per sota de l'any anterior, i veurem com acabem a l'agost.
3: Més enllà de les xifres de l'estiu, el sector també defensa el cicloturisme com un actiu estratègic per les comarques gironines. Des de l'Ajuntament de Girona, però, recorden que els mesos de juny, juliol i agost són precisament els de menor afluència de ciclistes a causa de la calor i que aquest tipus de visitant es concentra sobretot durant la primavera i la tardor.
1: I ara els esports, Nil Piera.
5: El Barça finalment no jugarà l'amistós contra el filial del Preston previst per demà a St. George's Park. L'equip anglès travessa una plaga de lesions que li impedeix poder presentar un equip competitiu i finalment s'ha decidit suspendre el partit. D'aquesta manera el Barça es queda sense rival i avançarà el seu retorn a Catalunya previst per demà. Més enllà d'això, el director esportiu blaugrana Deku s'ha afegit a la concentració de St. George's Park en les últimes hores i avui actualitza la carpeta del mercat de fitxatges a Hansi Flick. Més coses, en directe a aquesta hora, la segona etapa del Tour de França femení. Quan encara queden 90 quilòmetres per l'arribada, hi ha un petit grup de 5 escapades amb un avantatge d'un minut i 10 segons sobre el pilot. La catalana Paula Blasi vesteix el mallot blanc de millor jove i els europeus de natació de París tot just ha començat la final de duet mix tècnic de natació artística. La catalana Carla Lorenzo buscarà fer-se amb una medalla fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
1: Les nuvolades que ja van creixent al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu podran deixar ruixats i tempestes puntualment amb calamarsa o pedra. Hi ha avisos activats en aquesta zona per intensitat de pluja moderada de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, cel serè i mig ennuvolat a la costa. El vent del sud segueix bufant i les temperatures segueixen pujant. A hores d'ara, alguns termòmetres ja superen els 38 graus, com a Artés o a Tàrrega, però encara s'espera que d'altres arribin als 40 graus. Nosaltres tornem amb més informació al punt de les 5.
6: Versió RAC.
7: Concentrat.
6: Clapés.
7: Vale, vale.
8: Marc Serra, Marc, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal?
8: Bona tarda.
9: La proposta que la poso damunt de la taula per a vosaltres i pels nostres oients, un mes sense cap xarxa social, no inclou WhatsApp, perquè si no quedaríem desconnectats del tot, però la majoria que feu servir vosaltres, ni Instagram ni Facebook, un mes. Més a més, li dic una cosa, senyor Marcelí, no és que no es pugui fer servir, sinó que es desinstal·la per no tenir la temptació de fer-la servir. Adéu-siau. Estem molt enganxats a aquestes xarxes, hem de, d'alguna manera, tornar a connectar amb la vida. L'organització es diu OFF i ha fet el següent càlcul. Si durant el mes de febrer deixem de fer servir les xarxes socials, guanyarem 54 hores del nostre temps.
10: Jo m'ho crec.
9: Jo també.
10: Jo m'ho crec perquè...
9: Mira, és que avui amb l'Arnau...
10: Jo conec gent al meu voltant, sí. No diré noms, per no tenir algun conflicte...
9: Familiar?
10: Familiar.
9: Ja sabem que és de la família.
10: No, vull dir que a la que et quedes atrapat per una xarxa sí. D'aquestes, no en surten.
9: Pues que avui
10: la
9: estan...
10: gent queden allà i vinc,
11: però
10: i vinc,
11: que...
10: i vinc a mirant, i anar mirant...
11: Però perquè quiere vivir en mundo real si l'altre és mucho mejor.
10: Bueno, mucho mejor. Jo el que sempre em dedico quan vaig al metro o al bus, a mirar el que la gent... Perquè tothom sí. Va amb la pantalla i tothom està sí. Mirant. Jo el que només veig són la majoria de coses imbecilitats que van passant
11: una
10: rere
11: l'altra.
10: Vull dir, no li veig...
9: Amb l'escrol, això
10: no,
9: que l'escrol...
10: No li veig jo què aporta... Mira, un gos que pixa, l'altre que...
9: Els gats,
10: hi ha molts gats. Que cauen.
9: Un que es llença per unes escales. Sí. Vull dir,
11: que cal,
9: doncs avui estava mirant, per exemple, amb l'Arnau, que ho podeu fer a través de telèfon, quantes hores heu consumit cada sí. Xarxa, i ell em deia, home, ahir 2 hores Instagram... Jo no sé com les he consumit, i és veritat, perquè entres un moment
10: sí, sí.
9: I ja t'ha passat un munt de temps. Per això us estem preguntant quina aplicació us treu més temps. Podeu votar tant a X com a Instagram, que per cert els resultats són força diferents i canvien sí. De xarxa.
12: Mira, quan hem fet aquesta pregunta sí. A la xarxa X, de les 4 opcions que hem donat, que és Instagram, X, els jocs i TikTok,
9: sí.
12: La més votada pels usuaris de X és... X.
9: X.
12: Sí, ell, un 59... Twitter, eh? Sí, un 59,1% diuen que la que els treu més temps és Twitter. Dels usuaris de Twitter, a continuació, la més votada és Instagram, per un 25,9% dels oients. En tercera posició, els jocs, amb un 8,2%, i la menys votada, TikTok,
11: però la mejor,
12: amb un 6,8%.
9: No. És una qüestió de la gent que ens escolta, sí. Segurament, que sí. No està tant a TikTok.
12: En canvi, quan hem penjat la pregunta a Instagram,
9: aquí.
12: El 81%... dels oients que han participat en aquesta enquesta, que estem parlant, a veure, ara us diré la quantitat de gent que hi ha votat, però, a veure, 1.574 persones. 1.500,
11: eh?
12: Sí.
11: Bé, doncs, però, més de 1.500.
10: Aquests oients, aquests sí que no ens els treu ningú.
12: Doncs d'aquests oients, un 81% han dit que la xarxa que més temps els treu és Instagram.
9: Sí, és la seva pròpia xarxa.
12: Sí.
9: A la xarxa on estan votant és la que els està traient més temps.
12: Exacte. La segona més votada és TikTok, amb un 8%,
9: sí.
12: La tercera més votada amb un 6% són els jocs i la menys votada és Twitter amb un 5%.
9: Ara us explicaré una miqueta de què va tot això i si hem de, bueno, com hem de desinstal·lar les aplicacions i el temps que ens roba, però per exemple la Marta, tu què hi perderies a Instagram si no, la poguessis consultar
12: jo,
9: durant un
12: jo
9: mes?
12: Jo a Instagram, ho sento, però jo a Instagram aprenc moltes coses.
9: Per exemple?
11: O què no, aprens?
12: Jo?
9: Què aprens?
11: Receptes?
9: Bueno, mira, sí no?
12: Per
9: sí?
12: Exemple... receptes...
9: Fan a TV3 de receptes.
12: Aprenc trucs per la vida quotidiana.
9: Per exemple?
12: A veure, és que ara hauria d'entrar, és que tinc... Però,
9: tu tens grups, no? És que m'ho ha explicat avui.
12: Sí,
9: que
12: jo tinc una sèrie de col·leccions...
9: Guardades, sí.
12: Però moltes, eh?
9: Sí.
12: Per exemple, tinc esport... dermatologia.
11: Dermatologia?
9: Això són vídeos
12: sí,
9: guardats d'Instagram, eh?
12: Amb consells de crema, sí. Gats, amb consells per gats.
11: Ai, que maco!
12: Sèries i pel·lícules, sí. Receptes, trucs pràctics... Què més? Air fryer, perquè ara estic començant a recolectar receptes d'air fryer.
9: Tot això són col·leccions sí. que tu tens d'Instagram, eh?
12: Perfums, intel·ligència artificial, trucs
9: doncs,
12: per fer servir telèfon
9: mòbil. Tot això ho perderies durant un mes.
12: Molt.
9: Durant un mes no podies.
11: No. Eso me importa a mí, tete. Lo guapo es hacer scroll y mirar cosas guapas.
9: Bueno, és el que fa la Marta. Que
11: la tan... receta para el gato, donar-li el pollito y la pechuguita.
12: No cal que facis aquesta veu, eh?
11: Con una verdurita. No,
9: no bueno, ara parlem d'aquesta iniciativa i també tenim un testimoni d'una persona que ha hagut de prendre una decisió radical, diguem-ne, per desenganxar-se de les xarxes. Ara us ho presento, però abans podem parlar amb el Diego Hidalgo, que és sociòleg i fundador de la plataforma Movimiento Off. Diego, bona tarda, buenas tardes.
13: Bona tarda, buenas tardes.
9: Gràcies per atendernos. A ver, Diego, ¿cómo habéis calculado que un mes sin redes sociales son 54 horas ganadas?
13: Bueno, pues la verdad es que las estadísticas son muy similares en muchos países. En España, por ejemplo, la gente pasa de media una hora y 46 minutos al día en las redes sociales. Entonces, el cálculo exacto es multiplicar esto por 365 días y dividirlo por 12, ¿no? Y se llega, pues, prácticamente 54 horas al mes mensualizado, ¿no?
9: Nosotros estamos aquí con nuestro formulario de qué aplicación os roba más tiempo. Instagram, sí. Estamos diciendo TikTok, estamos diciendo Facebook, estamos diciendo
12: Twitter.
9: Por lo que vosotros habéis visto, ¿cuál es la aplicación más con más trampa, que nos engancha más?
13: Hombre, pues yo en los últimos años lo que queda claro es que TikTok es la que más sofisticada es en cuanto a su capacidad de retener la atención y el tiempo de los usuarios. Optimiza sus algoritmos más que ninguna otra. Y en esto, bueno, pues ya teníamos los precedentes de Instagram, que también está diseñada como prácticamente todas para maximizar el tiempo que pasamos en ellas, no para servir nuestros intereses, sino realmente para servir su propio modelo de negocio y, por tanto, el tiempo que pasamos en ellas.
9: O sea, vuestra propuesta, que lo habéis presentado hoy, es desinstalar durante un mes estas redes. Pero aquí en el programa había preocupación porque si desinstalas, o sea, se pierde todo. ¿Cómo es la propuesta?
13: No.
9: ¿Cómo va?
13: Bueno, pues nosotros lo que queremos es romper este puente que nos lleva a un uso impulsivo y no intencional de estas plataformas y que nos terminan robando todo el tiempo que hemos comentado. No estamos diciendo a la gente que se desinscriba, que borre, que elimine sus cuentas.
9: Porque aquí van a haber gritos, ¿eh? Si
13: exacto,
9: obligas a borrar aplicaciones.
13: Gritos. Exacto, no, esto es... queremos que la barrera de entrada sea suficientemente baja como para que la gente pues se plantee hacerlo. Entonces decíais también antes que WhatsApp no entra en esta lista. Yo creo que WhatsApp sí contribuye muchísimo a la hiperconexión que sufrimos muchos,
9: ¿sí?
13: Casi todos, pero no está incluida, digamos, en este reto, ¿no? Nosotros, más allá de las redes sociales, invitamos a cualquier persona que participe a desinstalar, por cierto, cualquier aplicación que considere que le roba más tiempo que el valor que le aporta, que para algunos será un Candy Crush o un juego así que tiene en su móvil, que en cuanto su mente se aburre 2 segundos y está sentada en el metro o en cualquier lado, pues abre esta aplicación. Para otros será pues una aplicación que permite seguir el curso de la bolsa,
9: sí,
13: o cualquier cosa, ¿no? Es decir, creo que cada uno, y no solo los jóvenes, que muchas veces el discurso se centra en los adolescentes y demás, cuando es algo que sabemos que afecta a toda la sociedad.
9: Pero Diego, o sea, yo entiendo la parte negativa, pero ¿no habrá también gente que nos puede decir, hombre, pues yo soy en mi Candy Crush, en el metro yo me voy a aburrir, o yo tengo que seguir cómo va la bolsa por la razón que sea? O sea, todo tampoco va a ser malo.
13: Bueno, nosotros nos basamos en evidencia y la evidencia muestra que, o sea, el contexto que quizás deberíamos recordar es que la salud mental se ha deteriorado de forma vertiginosa en los últimos 15 años, que existe cada vez más evidencia científica que muestra que esta subida vertiginosa, decía, de las depresiones, de la ansiedad, de los trastornos de la alimentación, especialmente en este caso en los más jóvenes, etcétera, está directamente ligada al consumo de redes, ¿no? Entonces, evidentemente, las redes pueden aportar cosas positivas, está claro, pero el coste, el análisis coste-beneficio, si lo miramos en su conjunto, pues nos muestra que han tenido un impacto sobre todo muy negativo. Nosotros pensamos que si la tecnología se usa como una herramienta de forma intencional, antes dabais algunos ejemplos, pues pueden ser medios y herramientas muy, muy interesantes, ¿no? Como decía, nosotros lo que queremos matar es este uso impulsivo que es responsable no solo de esto, de este deterioro de la salud mental, sino de forma más general de este robo de tiempo que hace que, claro, si pasas 54 horas al mes enganchado a tus redes, es tiempo que no dedicas principalmente a socializar, a pasar tiempo en familia, con amigos, con seres queridos, sin interferencias digitales, a hacer deporte, actividad física, a leer e incluso a dormir. Sabemos que el sueño se ha deteriorado profundamente en los últimos años. Los trastornos del sueño se han multiplicado por dos en España en los últimos 20 años y vemos patrones muy similares en otros sitios. Entonces, Off February es una invitación a recuperar el control sobre su tiempo, sobre su atención, reinvertir todas estas horas en cosas que sí nos vienen muy bien, ¿no?
14: Pues durante un mes, pues a desinstalarse y luego a ver cómo hemos acabado este mes. Solo quería preguntarte otra cosa que además se puede hacer aquí también en Barcelona, que vosotros proponéis cambiar el scroll, eso es de subir y bajar la pantalla, por pasos.
13: Pues eso es una acción que organizamos en muchos países, en muchas ciudades del mundo, que se llama Walk Instead of Scroll, camina en vez de hacer scroll, y es una caminata de 5,04 kilómetros, una distancia un poco rara que corresponde en realidad a los 180 metros que la gente de media recorre en su pantalla haciendo scroll cada día, multiplicado por los 28 días de febrero, ¿no? Y entonces así llegamos a esta distancia de 5,04 kilómetros y nuestra propuesta es trasladar esta distancia que recorremos muchas veces pues en las pantallas de forma solitaria, de forma sedentaria, en una pantallita al espacio físico, caminar juntos sin interferencia digital y también pues para sensibilizar sobre todo lo que estamos haciendo y sobre Off February.
14: Doncs podeu anar a Off February o Movimiento Off a les xarxes socials per veure on serà aquesta passejada a Barcelona. Diego, muchísimas gracias y suerte, a ver si se apunta mucha gente.
13: Muchísimas gracias a vosotros.
14: Gracias, un abrazo, adiós. Bueno, amb independència que tenim al mòbil, la dependència que tenim al mòbil i a les xarxes, que es desinstal·li les coses, és que no va per vostè aquest tema, no cal que ho expliqui.
15: Crawl.
14: S'ha de fer més crawl.
15: Que no pots nedar. Això que ara és el contrari. Nedar amb crawl.
16: Jo pensava que era
15: allò... Com que tots són gais, ara has de nedar de papallona.
14: Bueno, hi ha gent que ha dit prou i està buscant maneres de desenganxar-se. Atenció a la següent que us explicaré, que és bastant extrema. Avui volíem buscar una persona que s'estigui desenganxant de les xarxes socials i amb l'Anabel Luna hem pensat, bueno, a veure, s'haurà de fer una feina de producció, a veure on el trobarem. Doncs hem trobat el mateix programa, és el nostre guionista Marc Martínez. Marc, bona tarda.
17: Home, bona tarda.
14: Què tal? Que he posat damunt de la taula aquest tema, m'ha explicat una cosa estranyíssima de com ell s'està desenganxant de les xarxes socials. Com ho estàs fent?
17: Doncs mira, jo em vaig enterar de que existeix una aplicació que et permet limitar el temps que gastes al dia a les xarxes i vaig dir, bueno, com que no tinc força de voluntat per fer-ho jo sol, la força de voluntat me la posa al mòbil i la vaig provar.
14: I com es diu aquesta aplicació? Perquè igual hi haurà gent que també la vol provar.
17: Crec que hi ha moltes, he fet una mica... Jo em vaig baixar la primera que vaig veure, que és l'App Blocker.
14: Sí?
17: Però
14: AppBlocker.
17: AppBlocker, sí.
14: I què fa aquesta aplicació?
17: Doncs tu la configures com vols. Tu li dius, mira, jo no vull passar més de mitja hora al dia a Instagram o a Twitter o aquesta web, pots posar-hi el que vulguis, o vull entrar a certes hores, o només aquests dies. Tu ho configures, i a partir d'allà, si et passes del temps, l'app et tanca l'aplicació.
18: Però escolta, si estàs veient una cosa que és molt interessant, imagina que a mi em faria una ràbia.
16: Una a un.
18: Home, estàs a Instagram, et surt un vídeo interessant. Una persona
16: vídeo de gats.
18: No, de gats no sé si seria més interessant, però vaja, de vegades trobes amb entrades que són molt interessants. Tu estàs allà mirant i pum, l'aplicació t'ho talla perquè ja has arribat al límit.
17: Em passa cada dia, em fa molta ràbia, però em foto, pues no em queda una altra i ja està. Són trampes a mi mateix.
18: Però què guanyes amb això?
16: Te puede borrar l'aplicació esa i ja està.
10: Moment, que li està preguntant a la Marta. A veure...
18: Què guanyes?
17: No, doncs, això. Mira, jo avui, per exemple, avui em queden ja 7 minuts.
14: De què?
17: Ja quasi m'he patat el límit d'avui d'Instagram.
14: Et queden 7 minuts d'Instagram.
17: Em queden 7 minuts d'Instagram avui. Doncs ara el bus de tornada, en lloc d'estar mirant... Que és que, clar, jo no faig res de profit, jo no sé tu, Marta, però jo veia el que deia el Toni. Jo em trobava a casa, al sofà, veient un vídeo d'un senyor que està muntant un andami, i puc estar allà 10 minuts, i dic, què estic fotent, no?
10: I a més, no són 10 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, i hi ha un moment que dius, que tu avises, no? Escolta, que hauríem de fer, o per què no anem, o tal. Sí, sí. Vaig de seguida.
14: Un moment.
10: Són 10 o 15 minuts més. Si vas sumant, al final et passes una hora...
14: 54 hores al mes,
10: totalment lobotomitzat.
18: A més, l'algoritme te'n va posant de vídeos aquests.
14: Quieres andamios? Más andamios. Más andamios.
17: Un andami, te'n menjaràs 3. És droga visual, és addictiu.
14: Però la pregunta que he fet jo, i crec que anem a la clau del cas, és... Aquesta aplicació, com deia la Marta, si et molesta, doncs t'esborres l'aplicació. Que no et deixa veure les altres coses. L'app blocker aquesta, que diu el Marc, que és la que controla les aplicacions, i adiós. Però això es pot fer o no?
17: Sí, o sigui, clar, jo al principi feia trampes, deia, vale, estic veient aquí un vídeo d'un Dami, me'l talles, doncs, bueno, doncs a la merda, desconfiguro l'aplicació.
14: Desconfigures l'aplicació que te la talla i adéu.
17: I continuo fent Instagram. Però vaig descobrir, llavors, clar, no tenia sentit, no estava funcionant el mètode, llavors vaig descobrir que hi ha un mode estricte a l'app, que tu li dones poders a l'aplicació perquè no es pugui desfer res.
11: Fuatete.
18: I tu has
11: posat... Això a mi me mata.
18: Ui, no.
17: Sona heavy, eh?
14: Si l'aplicació controla tot el teu mòbil.
17: Tu li dius per quant temps. Jo vaig començar a dir... Vaig a provar un dia.
14: Val.
17: Dos dies. Oh, el màxim que m'he atrevit és una setmana. Mm. Que no la pots ni tu li dones els poders que vols. No la pots desinstal·lar.
14: Ah, no la pots borrar.
17: Sí, exacte. Tu vas fent tics a què li deixes fer i què no. Sí. El primer dia no m'ho vaig llegir, li vaig donar poder absolut i vaig tenir algun problema. Però no hi ha manera de refer-ho.
14: O sigui... Però llavors, o sigui, tu és gratuït aquesta aplicació o com va?
17: És gratuït? Bueno, jo vaig haver de pagar per tenir aquesta...
18: Imagina't. Pagant perquè el controli... O sigui,
14: perdona, és la desintoxicació. Premium.
17: És una granja de desintoxicació.
14: Clar, ben feta.
17: Per 20 euros l'any. Vaig pagar 20 euros.
11: Tonto, ignorante.
18: I això t'ho fas només amb Instagram o amb altres aplicacions també?
17: Instagram i Twitter, que són les dues que teníem.
18: Però clar, Twitter si passa, per exemple, als periodistes.
14: Està molt preocupada la Marta.
18: No, home, és que clar, si passa alguna notícia d'actualitat, és molt útil aquesta xarxa per informar-te. Ens va, durant el directe la fem servir moltíssim quan passen coses perquè realment tens informació molt ràpida en el moment. Aleshores, tu què? Quedes desconnectat? Perquè ja t'ho ha capat.
17: D'entrada, des que ho va agafar l'Elon Musk i és X i tal, ja no m'interessava. Ja m'ho vaig desinstal·lar. De fet, no gastava gairebé Twitter, és tot publicitat.
11: El futur...
17: I si la necessito per la feina, aquí tinc els ordinadors.
11: El futur és blu escaia.
14: Què et sembla? Què et sembla, eh?
17: Sí.
14: Bueno, Marta, és que l'has de veure com un malalt.
18: La gent ara està dient que jo estic enganxada, que es nota amb les meves respostes.
14: Sí, és que es nota.
10: Per tant, perdona, al dia, quin permís tens de visionat?
17: Ara tinc mitja hora al dia.
10: Mitja hora al dia.
17: Sumada entre Instagram i Twitter. Twitter no el tinc instal·lat. No em costa.
14: Poquíssim mitja hora al dia, eh?
18: Escolta, i a través de la pantalla ho pots mirar? O sigui, bloquejat el mòbil, però com a mínim tens la salvació, si tens alguna...
14: La salvació, diu, eh? La salvació.
18: Marta, a mirar-ho.
17: Estic veient que ets molt addicte, eh?
18: Jo no estic enganxada. A mi m'agrada fer el que jo vull fer. No que controli l'aplicació.
17: No necessites tants vídeos de gats al dia.
18: No, a mi deixeu-me.
10: Jo amb això estic d'acord amb la Marta. O sigui, al final, tu ets molt extrem, Marc, que l'aplicació controli sobre tu mateix, que no puguis fer res al mòbil i que mani sobre tu durant una setmana o dues.
17: Però no, perquè si confies en mi, però com que sé que no tinc...
14: Però vosaltres mateixos esteu explicant, jo l'entenc, vosaltres mateixos esteu explicant que de vegades estàs veient coses absurdes. Doncs el limitador aquest entra, et talla l'aplicació i adéu-siau.
10: Clar, però si estàs veient una cosa que et generi interès...
14: Doncs mala sort.
17: Doncs demà la miraré, perquè... Mira, no hi ha més remei, és extrem, però jo...
11: L'aparato aquest mana almes de metal, eh? O sigui, tens Yul Brynner,
14: sí. Li mana pagant. Pagant ell, eh?
11: És de bojos,
10: això. Vaya bringau.
14: Doncs podeu fer dues coses.
10: Com es diu aquesta aplicació, perquè si algun oient se la vol...
17: No és del meu... No vull fer publicitat, no és del meu cosí ni res, però la que faig servir jo és AppBlocker. Però crec que n'hi ha diverses, eh?
14: Bloquejador d'aplicacions. Doncs teniu dues solucions. O les esborreu durant un mes, que és el que hem explicat amb aquest Off February, o que us controli la màquina, que és la línia del Marc Martínez.
18: Hi ha gent que ens està escrivint per dir-nos que van fer el mateix que el Marc i fins i tot ja se les han desinstal·lat del tot.
17: Bueno, és el pas previ.
18: És el cas del Jordi, que primer va deixar Facebook, X i Instagram, que aquesta última era la que feia servir més, i després va decidir desinstal·lar-se-les i esborrar els comptes. Però... Diu, al principi tens la temptació de consultar-les, i encara ara, també és veritat que els mitjans sempre es manteu les xarxes. Això és veritat. Mm. Parleu dels vídeos, les notícies, i això no ajuda gaire a deixar-ho. Ara tinc la casa neta i endreçada com el Palau de Buckingham.
14: Ole. Jo crec que de vegades hem fet temes de com deixar de fumar, d'aquí uns anys estarem fent temes de com deixar les xarxes o com deixar la tecnologia. És... Ho tinc claríssim.
10: Jo també ho tinc claríssim. Marc Martínez, moltíssimes gràcies.
14: Sort, ànims,
10: Marc,
14: estem amb tu.
10: Marc, a terra, els fins Marcs, emanems, gràcies.
14: Fins demà,
10: ara, que vagi bé. Vaya mierda, vida, tete.
19: Així sona, reconcentrat.
20: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: fer, Sau? Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho! Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Contingut exclusiu.
22: Entrevistes i temes virals.
21: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
22: Podcast.
21: Fàcil i còmode.
22: Tot el que necessites és a rac1.cat. RAC 1. Així sona.
23: Reconcentrat.
24: Tal dia com avui, fa 10 anys, vam saber, arribar aquí la matinada del programa i ens vam assabentar de la mort de Michael Jackson. Avui fa 10 anys i avui parlarem de Michael Jackson aquí al món a RAC1 i de les cançons. I per tant, hola Arnau Tordera, bon dia.
25: Bon dia, Jordi Basté.
24: D'aquí a uns moments també parlarem amb el David Ortigosa, que es fa dir David, però no es fa dir David, es diu David, però es fa dir David perquè és D-A, bit de... B-E-A-T, eh? David. I a més ens faràs... Perquè diuen que... Bé, jo l'he sentit, flipes, amb la veu que té, que és...
25: Jo l'he sentit també i és una cosa increïble.
24: Increïble. I ho sentirem d'aquí uns moments i també escoltarem la conversa amb l'Abel Smith, coreògraf del cantant que el va acompanyar d'unes tres gires mundials que va fer en solitari, però primer li vull demanar a l'Arnau Tordera que agafi el secret de l'èxit d'una de les cançons de Michael Jackson.
25: Doncs així ho he fet i bé, diguéssim que he tirat sobre segur escollint-ne una de les més icòniques, de les més representatives i segurament de més abast mediàtic al llarg de la seva trajectòria discogràfica. És ni més ni menys que aquesta delícia extraordinària.

0: Bé, doncs, Smooth Criminal és la peça escollida per descobrir-ne avui el secret de l'èxit.
1: Però en canvi aquesta,
0: és possible,
1: també,
0: però
1: a mi aquesta...
0: Realment és una de les que ha tingut més transcendència. Thriller la va tenir per raons òbvies, però segurament, des d'un punt de vista de l'aportació a la música, a mi m'agrada destacar-la especialment per moltes coses que anirem veient, però considero que té unes peculiaritats, diguéssim, tècniques, que són una certa revolució dins l'àmbit de la música popular contemporània. Bé, en primer lloc, la peça s'inscriu en un àmbit interessant, de temàtica misteriosa, més o menys mafiosa, intrigant, no? Ens relata un assassinat, un crim d'una noia que es diu Annie, en aquest cas, que llavors veurem què és veritablement. Però vull anar-me'n una mica abans d'aquesta peça, justament en les sessions de creació, precisament, del disc Bad, en el qual doncs, es va començar a conformar aquesta cançó, que finalment seria Smooth Criminal, però que justament abans era una cosa que s'hi semblava molt i no era precisament Smooth Criminal, sinó Al Capone. Aquí ens fixem exactament amb l'embrió, probablement, del que va ser Smooth Criminal en un final. Veiem que hi ha moltes similituds, realment, un baix amb una melodia no tan característica, segurament, precisament, per aquest motiu, doncs, després la van reelaborar i van convertir-lo en el que va ser el riff principal de Smooth Criminal, però la manera de cantar, la manera d'interpretar, la manera en la qual està expressada la música, fins i tot, escoltem ara que apareixerà la tornada, és molt similar, una espècie de germà bessó amorf de Smooth Criminal. És que en aquesta peça, d'alguna manera, s'hi respira una mica aquest esperit que finalment doncs, va aconseguir ser Smooth Criminal, per bé que doncs, encara li faltava una mica de cocció. Això ens testimonia una mica la veritable riquesa del treball en estudi que feia Michael Jackson, òbviament al costat de Quincy Jones, per, d'alguna manera, extreure el màxim rendiment de cadascun dels elements musicals que conformaven les seves peces. Aquesta cançó, doncs, com anava dient abans, s'inspira en un assassinat d'una persona que s'ha anomena Annie, però hem d'anar a buscar la seva explicació en una cosa molt peculiar i, diguéssim, que segurament inversemblant, perquè Annie, després de moltes teories que van sorgir sobre l'especulació de qui era veritablement, doncs sembla que era ni més ni menys que un maniquí d'entrenament per practicar la reanimació cardiopulmonar que es comercialitza als Estats Units. És a dir, un maniquí que té aquest nom, Annie Ressuscitadora o alguna cosa així, diguéssim, i segons sembla, no sé si això és concretament biogràfic o no, però Michael Jackson va assistir a una sessió d'aquest tipus i veient el cos d'aquell maniquí a terra, doncs va tenir aquesta inspiració musical. Bé, la qüestió és que l'inspiració pot sorgir dels llocs més inversemblants possibles. Quan un és un geni, doncs és molt fàcil que emergeixi fins i tot d'una cosa més estranya, de totes les coses estranyes possibles. Bé, en aquest cas hem de celebrar que Michael Jackson és un artista d'absoluta transcendència perquè podem fins i tot escoltar les seves peces una versió a capella en la despulla absoluta de la seva veu i d'alguna manera donar-nos del punt amb el qual doncs, té la capacitat d'expressar, de comunicar, d'interpretar com ningú aquests petits fragments. Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Abans parlàvem amb en David que precisament un dels dominis principals de Michael Jackson era la qüestió rítmica, no? És a dir, la seva projecció en la dansa també la té en la veu, i sempre que interpreta algun fragment vocal, doncs hi ha un control rítmic absolutament extraordinari. I aquí doncs, ens aboca una mica aquest univers misteriós, amb una meu reminiscència xiu-xiuejada, i diríem que és una de les parts principals de la peça que es divideix sobretot en tres elements. Aquest és un dels primers, aquest Annie, are you okay? Una pregunta del qual treu molt rèdit musical, perquè només amb aquesta qüestió doncs té tot un fragment, i diguéssim que les altres dues parts s'inscriuen en, precisament allò que deia abans, una certa revolució en l'utilització dels elements tècnics de la música. Per explicar això, he de fer referència a una altra peça que personalment hi tinc una estima important, de Michael Jackson, perquè veiem quin és el canvi, l'elaboració, veritablement allò que crida l'atenció de Smooth Criminal des d'un punt de vista de la construcció musical. Escoltem aquest fragment de Man in the Mirror. Seleccionant els elements, veurem que a la part inferior de la música hi ha el baix fent les fonamentals dels acords que es despleguen, la veu interpreta la seva melodia en una altra part, Una cosa reforça l'altra, però des d'un punt de vista de funcions diferents. Cada element musical fa la seva feina dins d'aquest entramant musical, cadascú té la seva funció, i simplement la música ha evolucionat a través precisament d'aquest funcionament. És a dir, històricament, la tradició ens indica que aquesta és la manera tradicional i, entre cometes, comú d'utilitzar els elements musicals. Però bé, arriba precisament aquesta peça de Smooth Criminal de Michael Jackson i reverteix aquests rols. El que fa, precisament, i ara ho veurem de manera absolutament meravellosa, és fer que la veu i la part instrumental greu, especialment el baix i algun sintetitzador que el doble, doncs interpretin exactament la mateixa melodia. Escoltem el riff principal d'aquesta peça. Arxi coneguda melodia, quatre notes molt ben posades. I en aquest cas, això, després és doblat exactament de la mateixa manera per la veu. Un domini rítmic exquisit. Aquí no hi ha dos plans sonors. Simplement el que Michael Jackson aconsegueix és interpretar amb la veu allò que interpreten els instruments, i per això, òbviament, doncs, fa falta un domini de la tècnica vocal exquisit, un domini tècnic prodigiós, evidentment, del qual doncs disposava. Això, exactament, el mateix funcionament tècnic el trobem a la tornada de la peça. Això seria la part pròpiament instrumental. Escoltem el baix, sobretot. Aquí hi ha més veus incorporant-se a l'harmonia de la peça, però diguéssim que fa la mateixa utilització. És a dir, en aquest cas no estem parlant de plans sonors diferents, sinó que precisament la veu doble ressalta, ressegueix el mateix camí que ens proposa la música. Sempre sense oblidar l'univers de la dansa rítmica que ell ja portava a dins d'una manera natural, i també la capacitat de crear revolucions, petites revolucions en la manera de fer música des d'un punt de vista simplement de la seva inquietud creativa i del seu talent desbordant. Ara anem a fer la retransmissió de la peça i ens adonarem precisament que la cançó està construïda precisament, com dic, amb aquests elements que he anunciat abans. El xiu-xiueig de Annie, Are You Okay? I després el doblatge constant de melodies instrumentals que ressalta i ressegueix amb la part vocal.
1: Aviam.
0: Abans de res, però, precisament aquest inici, sorprenent. Abans dèiem que Michael Jackson, li deien a David, que per mi tenia un pensament cinematogràfic en la seva música. Més enllà, pròpiament, de la qüestió musical, doncs tenia aquesta visió cinematogràfica. I aquest inici misteriós amb el batec, amb un acord que seria més propi d'un efecte cinematogràfic, doncs jo crec que n'és molt representatiu. Ja ha fet la presentació, ja ens imaginem el cos a terra, i a partir d'aquí comença l'exhibició musical. Fixem-nos com sorprenentment hi ha molt poca percussió, principalment la caixa, i la resta de ritme ens la porta precisament aquesta instrumentació de baix i sintetitzador que ja en ell mateix és una cosa percutiva. Has posat el riff instrumental i ara Michael Jackson doble, ressegueix, pren el mateix camí amb la part vocal. Fixem-nos que bé que està interpretat, està a la perfecció. Aquí arriba aquest moment de distensió amb la interrogació. Annie, are you okay? Annie, estàs bé? Aquest moment que culminarà amb un petit crescendo que ens portarà a la tornada, que utilitzarà el mateix element tècnic d'abans. Aquí apareix precisament un altre element instrumental, un pad, sintetitzador, que ressegueix una mica l'harmonia, i també a la caixa és important ressaltar que agafa un altre to, és una caixa molt més aguda, i això dona més importància a la dinàmica d'aquest fragment. Tornem a la transició, i en aquest cas la culminarà d'una manera diferent, no amb el crescendo, sinó amb una cosa conclusiva.

0: tornem un altre cop al riff principal. Aquí amb aquest crit icònic, no? Aquest bram agut que gairebé és identificatiu de la manera de cantar de Michael Jackson. Però ell, la veritat, és que va fent diverses onomatopeies que són una contribució rítmica, pròpiament, a la interpretació. Correm aquesta part de distensió. Aquí amb alguns ecos que van apareixent. Això és edició d'estudi, no? Jugant amb Quincy Jones, apareixen aquestes coses. Tornem a la tornada, en aquest cas. Crec que som capaços d'escoltar precisament el baix i la veu principal com ressegueixen el mateix camí, a distància, òbviament, de tessitura. I arribem a l'última part de distensió de la peça. I ara ja se'ns ha ensenyat tot, veritablement, i el que hi ha a portar a partir d'ara és simplement el gaudi d'aquest riff principal. Aquí apareixen també uns vents subtils. No abandonem la qüestió de la percussió, aquesta constant, i ara comença una part més d'exhibició instrumental, una variació en el qual s'incorpora una espècie de guitarra funky, diguéssim, amb aquest fraseig més rítmic, que aporta sempre aquest esperit de ball, de moviment, de dinàmica en les peces de Michael Jackson. Aquí un element, diguéssim, prototípic general de les cançons populars contemporànies en les quals doncs, es reexposa la tornada i la veu solista, en aquest cas privilegiada, com és evident, doncs, ens ofereix algunes veus en tessitura aguda més lliure, sense estar tan lligat pròpiament a la dinàmica de la cançó. I són coses interessants d'escoltar a vegades perquè és quan un intèrpret es deixa anar, i això són coses que jo crec que sortien improvisadament a l'estudi, són testimoni d'aquell moment, d'aquell domini rítmic. La peça no podria acabar d'altra manera que exposant fins l'infinit en aquest fade-out el risc principal que és identificatiu i és caràcter i és personalitat precisament d'aquest assumut criminal amb el qual doncs, Michael Jackson ens va obsequiar l'oïda.
1: L'Arnau ha escollit aquesta cançó magnífica. Ara parlarem de la figura del que ha significat per la música Michael Jackson, d'aquest Smooth Criminal, però l'ha destacat també perquè va ser el clip amb què el coreògraf Label Smith va començar a treballar amb Michael Jackson. Smith va ser uns dies per Catalunya i vam aprofitar per parlar amb ell sobre la seva relació amb Michael Jackson, per exemple, de participar al videoclip de Smooth Criminal l'any 1987.
2: Va ser increïble. En el moment en què vaig entrar als estudis, vaig sentir com si fos un ballarí en una pel·lícula. Era un gran plató, uns decorats preciosos. Va ser impressionant. Em va canviar la vida.
1: La Bela assegura que no va entendre la magnitud d'estar involucrat en tot allò des del començament.
2: És clar que no. Hi va haver un dia concret en què per casualitat vaig veure el Michael ballar per la sala i em vaig adonar com n'era d'increïble. Al principi, per mi, només era una feina més. Però en aquell moment vaig pensar, vaja, això és gran, això serà èpic.
1: En tot cas, el coreògraf de fins a 3 gires mundials de Jackson explica que només tenia una limitació, una a l'hora de treballar amb l'estrella.
2: Em va donar una completa llibertat. Podia contractar qui jo volia. L'única restricció era el temps, a vegades. Havíem de tenir un llestit per una data concreta. Però creativament podia fer el que volgués. Sota la seva supervisió, és clar. El meu treball amb Michael Jackson no va ser tant que ell em digués el que havia de fer com una col·laboració, saps? Jo i ell.
1: També li hem preguntat a la Bella Smith què creu que tenia Jackson que el feia destacar per damunt dels altres.
2: Crec que és la seva ètica de treball. No tenia por dels assajos durs i a vegades manteníem els mateixos exercicis durant tot el dia fins que se sentia còmode. Així que, per mi, el que el feia destacar era l'ètica de treball.
1: És evident que van ser molt amics durant molts anys, així que volien saber com era ell en persona i la seva relació.
2: Podria dir que vam treballar molt, però en els descansos no hi havia temes dels que no parléssim. No hi havia límits. Podíem parlar de tot, i així ho fèiem. Noies, qualsevol cosa. Vam parlar de tot.
1: Sempre hi ha la mística de Neverland, d'on vivia Michael Jackson, de la història de Michael Jackson en aquest lloc. Ell va visitar diverses ocasions Neverland, en el coreògraf, el Lavelle Smith, i ens explica com era aquest lloc.
2: No volia marxar mai. El més bonic que em deia el Michael era quan jo li deia no vull marxar, i ell deia no tens per què fer-ho, però clar que has de marxar. Simplement senties que era un lloc màgic. De l'únic del que m'havia de preocupar era de la meva feina, i fer una bona feina. Però si volia menjar a les 3 de la matinada, si volia anar al cinema a veure una pel·lícula a les 4 de la matinada, ho podia fer. Si volia muntar a cavall o en moto d'aigua, podia fer el que volia, quan volia. Trucava al seu personal i feien tot el que volies.
1: Tothom li pregunta, li deu preguntar ara pel mateix, no? No, no podíem evitar preguntar-li sobre els suposats abusos a menors de Michael Jackson.
2: Penso que si algú denuncia aquest tipus d'actes horribles, els has d'escoltar. Però llavors vaig buscar en la meva memòria i no vaig trobar que indiqués mai que pogués fer una cosa així. Com ja he dit i diré sempre, si alguna vegada hagués pensat que passaven coses així, jo mateix hagués anat a la policia. Això no estava en el seu ADN. Aquest no era ell. No era el que feia.
1: David Ortigosa, David, que és cantant i no sé si és, la paraula és imitador. Hola, David, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Imitador o no?
3: Bueno, sí, es podria dir imitador de veu.
1: Imitador de veu, sí. Clar, evidentment tu, no, tu només poses la veu per entendre'ns, no?
3: Sí, sí, perquè no. Quan dius imitador de Michael Jackson tothom ja s'imagina...
1: Tot el pack, no?
3: Sí.
1: I no és tot el pack. Val. Sí. Tu vas conèixer aquest coreògraf, oi?
3: Sí, quan va venir a Barcelona, sí, sí.
1: I?
3: Molt bé, molt bé. És una persona molt propera. Van compartir històries que va tenir també amb Michael Jackson i la veritat és que està... al costat i escoltar, no, aquestes històries de primera mà d'una persona que ha estat tants anys treballant amb algú que admires tant, no? Doncs és increïble, no?
1: Mira, una pregunta, i ja començo per aquí ja, amb tots dos, tant amb l'Arnau com amb el David. Avui el crític musical del Washington Post, el Chris Richards, escriu que 10 anys després, quan estem parlant, ara parlàvem precisament amb el coreògraf del tema dels abusos sexuals a menors, es creu que 10 anys després la música de Michael Jackson continua fent sentir bé a molta gent, però que el significat de la seva música ja ha canviat per sempre. I esteu d'acord amb això o no? Arnau, tu què dius?
0: Bé, naturalment, si ho diuen referència, òbviament, al cas, diguéssim, sí. dels abusos, doncs, òbviament, això taca la figura i, d'alguna manera, canvia l'aura amb el qual, doncs, la veiem i la considerem. Jo, en aquest sentit, sóc una mica més reticent a considerar que la seva obra hagi canviat. En aquest sentit, jo separo bastant la qüestió personal de l'àmbit artístic.
1: Et passa amb Woody Allen, per exemple, això?
0: Em passa amb qualsevol artista. Al cap i a la fi, estem parlant d'una contribució al pòsit cultural de la humanitat i una altra banda, diguéssim, en una altra perspectiva, doncs hi ha la qüestió personal. En aquest cas, jo personalment, també com a artista ho haig de dir, i potser no sóc en aquest cas objectiu, però tendeixo a separar-ho moltíssim i simplement venerar pròpiament l'obra i no tant doncs, les circumstàncies de les persones.
1: Ets com Judi Dench, la gran Judi Dench, dient que ella separa perfectament el que ha significat pel món de la cinematografia. Parla de Harvey Weinstein i parla també del no t'ho diré, home, del Kevin Spacey. Hòstia, no sé si recordeu què fèieu aquell dia o quan es veu assabentar la notícia fa 10 anys enrere? Tu tens una cosa, Arnau?
0: Jo estava conduint quan ho vaig sentir per la ràdio, crec, i, ostres, va ser un xoc molt inesperat. No sé, una notícia, òbviament una mort d'aquestes característiques és inesperada, però parlant d'un artista d'aquesta dimensió, doncs encara la sents com més pròpia, no? És a dir, com una cosa propera. Al final, un artista forma part de la vida de totes moltíssimes persones i hi ha una qüestió gairebé vivencial de la seva pèrdua, no? En aquest cas, ho recordo com un moment bastant dolorosa.
1: I tu, David?
3: Doncs mira, jo estava dormint, perquè era ben d'hora, i el meu germà em va trucar i em va dir, David, posa la tele perquè el Michael Jackson ha mort. I bueno, vaig donar un salt, vaig anar a la tele...
1: Perquè ja l'imitaves fa 10 anys o no?
3: Sí, sí, sí, o sigui, jo vaig començar a cantar als 10 anys. Carai. I va ser per ell, precisament. I bueno, va ser un cop molt, molt dur, no? Perquè una persona que ha significat tant per tu és fotut i inesperat, sobretot.
1: Gent, per la majoria diria jo que la vida de Michael Jackson comença amb aquesta cançó i amb el videoclip. Jo he de dir que Michael Jackson sí, però jo era molt del Jackson 5, o soc molt encara del Jackson 5. Hi ha una, ara que tothom mira sèries, hi ha una sèrie de fa molts anys que va passar Antena 3 fa molts anys sobre la vida dels Jackson, que la mare crec que era l'Àngela Bassett, o quan començava a despuntar l'Àngela Bassett, que és molt recomanable per veure la història i on va arribar Michael Jackson i com va arribar maltractat per la seva pròpia família. Per tu aquesta, David, és la millor cançó de Michael Jackson o no?
3: Home, Thriller és evident que és una... és la, podríem dir la més icònica. La millor? Doncs bueno, això depèn dels gustos i tal, no? Però jo crec que... jo no podria quedar amb una, no? Sempre em fan la pregunta de si t'haguessis de quedar amb una, quina seria, no? Per mi, una cançó increïble que no passa el temps per ella és Billie Jean, per exemple.

0: Per què va tenir tant èxit, Arnau? Tu per què consideres que aquesta veu... O era el misteri que l'envoltava, o tot això ajudava, o...?
1: És que abans en parlàvem, estem parlant d'una figura que... desborda originalitat en tots els àmbits en els quals es va expressar. És a dir, no és només, no estem parlant

0: a retre homenatge a qüestions clàssiques, però jo crec que precisament sí, és a dir, un innovador és aquell que agafa la tradició i la tira endavant. Precisament no és algú que ho fa des de la gratuïtat del moment de la contemporaneitat, sinó que és hereu d'una tradició i a partir d'aquesta herència és capaç de redreçar-la cap a una altra direcció i projectar-la molt més endavant. Absolutament, innovador en tots els sentits, i en aquest cas en el meu àmbit concret, musicalment moltíssim, moltes aportacions, l'utilització d'elements tímics, de maneres d'interpretar melodies, de maneres de portar instrumentació, etc, etc. Sens dubte que sí, tant la seva contribució és enorme.
1: Però era millor músic, millor intèrpret, millor ballarí? Què considereu? Tu què consideres, David?
2: Home, Michael Jackson, diguéssim que ell composava per lo que li venia, no? Deia que la música venia de dalt, no? De Déu i tal. Ell no sabia tocar un instrument. O sigui, ell feia les seves bases amb la boca, feia sons i tal. I, home, potser com a músic no és que... Era molt bo perquè va composar moltes cançons i tal, però bueno, com no es pot dubtar de que com a cantant i com a ballarí despuntava, no?
1: I després va haver un element importantíssim que van ser els videoclips. Aquest, el Dombat, el Thriller, evidentment, pel que va significar... Recordo el Black or White, que era aquell joc de cares que anaven canviant, que va innovant el món també dels videoclips, no?
2: Sí, totalment.
0: És que jo dic que segurament la contemporaneitat ens demostra i ens testimonia que ell ja pensava la música des d'un punt de vista visual. És a dir, avui en dia és inconcebible que un artista tregui una música sense un gran videoclip que cridi l'atenció. Doncs ell ja no només feia videoclips, sinó petits curtmetratges i llavors l'aportació cinematogràfica, no? Però ja tenia aquest pensament audiovisual en la seva retina.

0: David.
1: Sí. Passeu,
2: no, no, és extraordinari.
1: Doncs, escolta. No és Michael Jackson.
0: És català i es diu David Ortigosa. D'aquí uns moments canta el món a RAC1.

0: impressionant, eh? Puah.
1: Pell de gallina.
0: Pell de gallina, felicitats, felicitats. Però és que és la mateixa veu.
2: Bueno.
0: Però com fa que la tens, aquesta veu? La forces molt o no?
2: No, gens. La gent em pregunta, és difícil cantar com Michael Jackson? Però jo sempre responc que sóc un tio amb sort.
0: En sèrio. Vas néixer amb aquesta
2: perquè
0: veu?
2: He practicat molt, és veritat, perquè s'ha d'educar, és com qualsevol instrument, però crec que he nascut amb un instrument, diguéssim, semblant amb Michael... sí, i bé, em sembla que és sort, bàsicament.
0: Sí, és sort, eh?
2: Sí.
0: Hòstia, és que és bestial.
1: És sort, en efecte, és a dir, hi ha la veu, no?, l'equació física del destí que t'ha premiat amb aquest instrument, però bé, també l'habilitat, no?, d'utilitzar-lo amb aquesta elegància, amb la subtilesa, amb domini del falset, dels vibratos, del fraseig, vull dir, bé, fantàstic, exquisit, la veritat.
0: És que és genial. Gràcies. Felicitats, David.
3: Això és Reconcentrar.

0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
2: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
3: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
4: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
5: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
6: No, que no és gens bo per la pell, nena.
7: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
8: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
9: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
10: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
8: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
11: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
12: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
13: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
14: Em poses una birra, sisplau?
13: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
13: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1, tots som un milió. RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
15: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
16: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
17: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió.
18: Que hem acabat l'escola
19: i tenim més temps lliure.
20: Ara que podem fer el que volem,
21: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
22: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
23: I escoltarem els contes de RAC1.
24: A la piscina!
25: Al cotxe!
26: O a l'hora de la migdiada!
27: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
28: I, oh!
29: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
0: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
30: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
31: RAC1 Podcast.
32: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: RAC1.
33: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
34: Vídeos i històries exclusives.
33: Notícies.
34: Entrevistes.
33: Reportatges.
34: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter. RAC1. Instagram i TikTok.
34: RAC1 Oficial.
0: RAC1.
34: Seguiu-nos.
0: Tots som 1.

0: RAC 1 Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 5. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància a cabals i barrancs menors del Pirineu i el prelitoral sud per les possibles crescudes sobtades provocades per les tempestes d'aquesta tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia hagi activat avisos per tempesta en aquestes àrees. El Meteocat no ha activat avisos, però sí informa de nuvolades. De fet, aquestes continuen desenvolupant-se al Pirineu i al Prepirineu, on les pròximes hores s'espera que es formin ruixats i tempestes localment fortes. Es mantenen els avisos activats per intensitat de pluja que puntualment podrien acumular 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la resta de Catalunya predomina el temps estable amb alguns intervals de núvols al litoral. La calor continua intensa, moltes màximes situades entre 35 i 38 graus. El vent segueix bufant en cops moderats i en alguns sectors ja s'han registrat cops de més de 35 km per hora. Per la seva banda, Protecció Civil manté l'alerta per calor nocturna intensa a les comarques del litoral central, al sud i ponent. Pel que fa als incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, en una cinquantena de municipis, tots a ponent i a la Catalunya central. I parlant d'incendis, els bombers informen que treballen hores d'ara en un foc declarat aquesta tarda a Llançà, a l'Alt Empordà. Es tracta d'una zona de vegetació forestal força espessa. Les flames cremen, però sense massa intensitat. Fins al lloc hi ha desplaçades 9 dotacions i un helicòpter bombarder. Pel que fa al de Sanet, a l'Alta Ribagorça, ja ha cremat 44 hectàrees, part de les quals pertanyen a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers segueixen treballant-hi amb l'ajut de 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per contenir el foc i evitar que es propagui més. I experts i comerciants alerten que l'arribada de les calorades afecta el rendiment dels electrodomèstics. Això n'incrementa també el consum. Els que més pateixen són els que tenen per objectiu refredar, com és el cas dels frigorífics. El president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics, Joan Carles Calvet, diu, però, que els més ben preparats davant les pujades de la temperatura són els més nous. En canvi, els que tenen més de 2 o 3 anys podrien ser inservibles davant les calorades que anuncia el canvi climàtic.
2: I per això ens trobem, doncs, que en aquesta època es venen més frigorífics que el resta de l'any, perquè la gent que té un frigorífic antic de fa uns anys, que són menys eficients i que no són tan potents com els actuals, doncs aquests frigorífics els hi costa molt més refredar i al final se'n compren de nou. Però és bàsicament per aquestes temperatures tan altes que fa que el rendiment sigui molt, molt pitjor que en temperatures normals.
1: I en clau de successos, 13 persones han mort al Perú, entre elles 2 turistes espanyols en un accident d'avioneta. L'aparell havia de sobrevolar les línies de Nazca, però abans d'arribar s'ha estavellat a prop de l'aeròdrom per motius que encara es desconeixen. Cap dels passatgers ha sobreviscut. Entre les víctimes hi ha els 2 tripulants peruans i 11 turistes de nacionalitats espanyola, italiana i alemanya. Precisament divendres es van haver de suspendre tots els vols turístics de la zona per mal temps. I a Indonèsia han mort 5 de persones i 41 encara estan sent buscades després que s'incendiés el ferri en el que més de 200 persones viatjaven. Alguns dels supervivents han arribat nedant als vaixells que hi havia a prop. La majoria eren persones locals. No és el primer cop que es produeix un incendi d'aquestes característiques. Fa un any es va viure un episodi semblant amb un ferri que transportava 580 persones, 3 de les quals van morir. I ara temps pels esports, Nil Piera.
3: El Barça finalment no jugarà l'amistós contra el filial del Preston previst per demà a St. George's Park. L'equip anglès travessa una plaga de lesions que li impedeix poder presentar un equip competitiu i finalment s'ha decidit suspendre el partit. D'aquesta manera el Barça es queda sense rival i avançarà el seu retorn a Catalunya previst per demà. Qui sí jugarà el seu amistós és el Barça Atlètic. Els de Giuliano Belletti debuten a la pretemporada d'aquí una hora en un partit amistós al Camp del Tona. Més coses. En directe a aquesta hora, la segona etapa del Tour de França femení, quan queden 50 quilòmetres per l'arribada i un grup de 3 escapades amb un avantatge d'un minut sobre el pilot. La catalana Paula Blasi vesteix el mallot blanc de millor jove. També en ciclisme, el corredor eritreu Natnael Tesfatzion s'ha emportat la clàssica cursa del circuit de Getxo. El català del Bahrein Pau Miquel ha acabat en segona posició, mentre que Marcel Camproví del Pinarello ha estat quart. I els europeus de natació de París, la parella formada per la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres s'ha acabat quedant a les portes del podi a la final del duel mix tècnic de natació artística.
1: Gràcies, Nil, i això és tot per part nostra. Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
4: Hola a tots.
0: Així sona. Reconcentrat.
4: Exacte.
5: OK.
6: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
8: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
7: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
9: Sí, bon dia, Itali Pasquali, no sé què, que sí. Si patatim, que si patatim.
7: Bon
9: no?
7: Dia, Nani Fornell.
9: Sí, vull saber si jo surto avui.
7: Surs
9: o no surto
7: avui, sí.
9: És que he vist els meus amics, el Tet, el Tato, el Tito, el Teto i el Toto.
7: És que entre tots... Una colla, eh?
9: Sí, una colla molt maca, molt maca. Entre tots som una immensa minoria, no? Sí. Una immensa minoria de l'1% de tot el planeta i tots ens diem així, una
7: ja,
9: mica.
7: Ja, ja, ja. Doncs així, si surts avui parlant d'agafar l'autobús, Nani.
9: Respecteu les minories, feu el favor,
7: sisplau. Sí, fes el favor tu de respectar la resta de gent.
10: Quina hora és? És l'hora de comptar diners?
7: També
10: és l'hora...
7: sentirem...
10: Jo puc parlar, no?
7: Ja el sentiu, Juli Pijuli, el sí? President de la FEBARI, la Federació de Bars Il·legals, exacte. Parlant dels fundadors del Festival Sónar, Juli, que aquest sí. Any han plegat.
10: Han plegat, si ho recordo. Totes les...
7: Ho recordes, eh?
10: Sí, les pistes a mitjasta, eh? Bueno, la veritat és que no ho recordo. Fa anys que jo ja no recordo res, no selectiva, tenia memòria de fer d'estar sobrevalorat. Perquè
8: un moment, Angelines, què fa?
7: Ai, perdona.
8: No cal que cridi, té un micròfon aquí
7: no,
8: davant.
7: No, escolta, jo us volia preguntar si surto jo avui.
8: Sí.
7: Penseu que sense mi aquest programa no té gràcia.
8: No
7: té ritme.
8: No.
7: No té cuquisme. Sí. No té res.
8: Doncs vostè també
10: hi
8: surt.
10: És que no té res.
8: Surt sempre. Vostè hi surt cada dia. Si no calla ni sota l'aigua, vostè.
7: Que jo no callo. No, no. Si no puc mai dir res, que no em deixeu dir res.
8: Sí,
7: que no. Em teniu aquí d'adorno.
8: Sí, bueno, tot això i molt més de la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
7: Però us farà companyia.
8: Ara.
7: Jo ja no diré res més.
8: Però si surt ara.
7: Ja no dic res més.
11: Donald Trump, finalment, no.
12: No?
11: No.
12: No.
11: Donald Trump, finalment, no. No és el nou Premi Nobel de la Pau.
12: Bueno,
11: d'acord?
12: ara és quan el públic fa... Oh.
11: Ja ho hem fet, eh?
12: Són trompistes.
11: No, ja.
13: Per un moment m'he pensat que era l'Àlex tirant un efecte de so i no era no. Aquesta gent adoctrinadíssima que ha vingut a veure el programa.
12: Nou dels meus.
11: Sí, us he de dir una cosa, és una mica estrany començar amb un titular que diu finalment no li han donat el Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Si tu has estat dormint els 3 últims anys, o un coma, o el que sigui, i et despertes ara i dius, què diuen aquests?
12: Bueno, és que era el favorit, eh?
11: No, com que era? No era el favorit. Ara ho explicarem.
12: Com es nota que no fas apostes?
11: Sí, crec que seria millor, de tota manera, fer-ho com faria un bon periodista i dir que el Premi Nobel de la Pau l'ha rebut la veneçolana María Corina Machado. D'acord?
12: Bueno. Has vist la reacció?
11: No
13: hi ha hagut un...
12: La reacció del públic...
11: La reacció...
12: No hi ha hagut un... Oh...
11: No...
12: La reacció del públic ha sigut... Bueno...
11: No, la reacció del públic l'ha provocat vostè.
12: Sí, home, sí. Ara pararem el programa per informar que la famosíssima María Corina Machado...
13: María Corina Machado.
11: Corina, sí.
12: Bueno, pues aquesta, és igual.
11: Segurament...
13: És una opositora a Nicolás Maduro.
11: Sí, i segurament per vostè no és gaire coneguda, però haurà fet més per la Pau que Trump, segur. Bueno, no sé, no és gaire difícil, tampoc.
13: Exacte.
11: Aquí cadascú...
12: Escolta, jo només pregunto, ja n'estan segurs els danesos aquests del Premi Nobel de no donar-li al Donald Trump?
11: El Nobel de la Pau no el dona a Dinamarca,
12: no.
11: Es dona a Noruega.
12: Noruega, Dinamarca, Suècia, vull dir, Trump tampoc sabrà distingir un país de l'altre.
11: Bueno,
12: com ens passa a la gent normal.
11: Sí.
13: Doncs, ara que ho diu, fa pocs dies en un acte públic, Trump va confondre Armènia amb Albània.
12: Pues claro, perquè Donald Trump és com nosaltres, és com la gent normal, la gent que no ens vacunem.
11: A veure, no.
12: La gent que creiem, la gent que creiem fermament que tots els ocells són drons que ens vigilen.
11: Bueno,
12: és així.
11: Som gent rara.
12: La gent que confonem Albània amb Armènia, sí, o Alemanya, o Transilvània.
11: Sí,
12: és igual.
11: Home, sí. No, ja.
12: Oi que ens passa això, a tots?
4: Sí,
12: ens passa a tots.
11: Sí,
12: és
11: escolti,
12: així.
5: I a Marcos Llorente, també. Sí, sí.
11: Deixi'm pau al públic, perquè...
12: A veure, si tu ets president dels Estats Units...
11: Jo.
12: Tu creus que estàs per aquests detalls? Jo només et diré una cosa.
11: Okay.
12: En Donald Trump ha mediat en tot l'afer d'Israel i Plastilina. Perquè li donessin... És que avui...
5: Sí, és que tenim un públic que amb els jocs de paraules...
12: Està ple de menors d'edat.
5: Els hem agafat amb la guàrdia molt baixa, eh?
12: Bueno, Israel i Plastilina.
10: Sí. És que sembla un dilluns normal a casa de Michael Jackson, això.
5: Prou, per sisplau, favor. No. Sisplau, no, i a més nens...
12: Aquí...
14: No l'han entès, jo crec que...
12: Aquí el problema és que a partir d'ara, després de saber que no li han donat el mòbil de la Pau a Donald Trump, doncs aquest senyor content avui no està.
11: No està. Sí, sí.
12: Jo espero com a mínim 6 bombardejos aquest cap de setmana.
11: Abans de començar el cap de setmana.
12: Als Estats Units, aquest senyor apreta un botó i salta un pepino.
11: Sí.
12: I veus Suècia? Veieu Suècia al mapa?
11: Sí.
12: Adéu, adéu. Allò que canten els Beta del Club Super 3.
11: Hòstia, no, m'ha enganxat.
12: Bueno, perquè tu no ets el públic d'avui.
11: No, ja, no, sí.
12: Però escolta, nens, sabem la cançó dels Beta, no?
4: Sí.
12: Home, collons.
4: Adéu.
12: Pues això, Donald Trump va cantar aquesta cançó mentre va apretant botons.
11: Sí,
12: i aquest fi de setmana, adéu, Dinamarca.
11: Sí, adéu.
12: Noriega.
5: Noruega no és un país.
12: També. Penseu que Donald Trump és com aquests nens que tenim avui aquí.
11: Sí.
12: Donald Trump és com un nen de 5 anys.
11: Ah, sí?
12: I què és el pitjor que li pot passar a un nen malcriat de 5 anys?
11: Que s'enfadi?
12: No. Que s'avorreixi.
11: Ja.
12: Els pares que heu vingut avui amb criatures ho sabreu.
5: Sí. Per això estan aquí.
11: Sí.
12: Escolta, efectivament.
5: Bàsicament.
12: M'estic avorrint. Bueno, doncs avorreix-te. No? I quin argument els hi donem? Doncs bueno, que s'avorreixin. Però bueno, Donald Trump avorrit, ojo, eh? Donald Trump avorrit comença a trencar coses per cridar l'atenció, eh? Com un crio petit. I per Trump, trencar coses vol dir bombardejar qualsevol país.
11: Sí.
12: Ojo aquí, eh?
11: Doncs ojo, perquè avui a la competència també hem de parlar d'altres qüestions no relacionades amb el Nobel de la Pau. Hem de parlar de música, de
12: per
11: música...
12: Per cert, aquesta senyora, perdona, per què li han donat el Premi Nobel? Perquè heu parlat més d'un home...
11: Sí, és veritat.
12: A qui no li han donat el Premi Nobel?
11: Exacte, és que ja ho he dit.
12: Cada una dona per una cosa que guanyem les dones, nena.
11: Sí,
12: home,
11: ja.
12: Per favor! Sí. Qui és aquesta senyora? Què ha fet?
5: Per
12: què li han donat la Pau?
5: Doncs és l'opositora.
11: La Pau no.
12: Com a missa.
11: Com a missa.
5: La Pau te
12: la dona
5: al mossèn.
11: Sí, ja.
5: És una opositora veneçolana i llavors...
12: Què vol dir això?
5: Doncs que a Veneçuela hi ha aquest govern de Nicolás Maduro que fa eleccions, però que tots els estaments internacionals diuen que són eleccions falsejades. I aquesta senyora, doncs, és una opositora a Nicolás Maduro i aquest comitè del Nobel diu que li han donat pel seu suport a una transició pacífica cap a la democràcia.
12: Fixa't.
10: Era això o donar-li Albert Rivera, eh?
5: Vull no ho sé, també diré que Donald Trump també fa dies que està enviant vaixells a Veneçuela dient que tot el que surt de Veneçuela són drogues i està allà petant-se els barcos com vol. Vull dir que també...
11: Ah, pensava que anava que si tinc o que si em vull.
5: No,
12: també
5: podria,
12: ojo,
5: també podria
12: que estàvem parlant d'una dona de Veneçuela i ha sortit Donald Trump. I ha tornat a donar la volta, això.
5: Té tota la raó.
11: Sí, bueno, parlàvem del Sonar o no parlàvem del Sonar?
12: No, avui a la competència parlarem de música electrònica perquè els tres fundadors del festival Sonar pleguen després de 31 anys de trajectòria.
9: Sí, senyor, Sonar, eh?
12: Vostè hi ha anat al Sonar, avi.
5: Bueno, és de la seva època.
12: Fa 31 anys.
9: Fa 31 anys. Jo era això quan es va inaugurar.
5: Nosaltres
9: primera...
5: també.
12: Bueno, doncs els fundadors del Sonar pleguen.
9: Justament, que mira, fa un any que van patir tot aquell merder perquè els va comprar un fons amb capital israelià o no sé què.
12: Sí, però sembla que això no hi té res a veure.
5: Sí, de fet, puntualitzant, perquè ho van explicar ells també, era un fons d'inversió que havia comprat el fons d'inversió que era propietari de l'empresa que havia comprat al seu torn el Sonar.
9: Mare meva.
12: Entès alguna cosa?
9: No. Però crec que la gent tampoc. Si m'estàs dient que un fons que compra un altre fons, que al seu torn compra una empresa, que compra un festival, que contracta un director, que contracta un treballador, que contracta una agència de policlins, que contracta un músic, que toca unes cançons, i hi ha tants intermediaris que al final el miracle és que surti alguna cosa pels altaveus, eh?
12: Hòstia santa, los intermediaris, me cago en Déu.
11: Un moment, que...
12: Morta tots los intermediaris, hòstia.
11: No, crec que no és...
12: Fins als collons. Los de la música poden estar fins als ous.
11: Sí, no...
12: Però els patxers encara més, eh?
11: Sí, ja ho sé, que vostè no és fan dels intermediaris que
12: fa que... Hi ha que eliminar-los a tots, los intermediaris.
11: Bueno, una mica de calma, també, no?
12: En altres venem un quilo de manzanes. Saps sí. A quan mos paguen, lo quilo de manzanes?
11: No en tinc ni idea, em sap
12: greu. A 20 cèntims.
11: A 20 cèntims, sí.
12: I vosaltres?
11: Sí.
12: Los pixapins. A quant us venen la manzana? A 1 euro la unitat, la mare de Déu.
11: 1 euro la unitat.
12: No, per què no heu anat al mercat de la boqueria?
11: Bueno, no, no.
12: Pareix que van a 12. No. A 12 euros la unitat.
11: A 12 euros la unitat.
12: Toca'n la pera.
11: Sí.
12: Bueno, la manzana, en este cas.
5: Sí, en tot cas, deies...
13: Sí, el Sonar no desapareix, evidentment. Els tres directors pleguen i ara dirigirà el Sonar la mateixa empresa multinacional que munta festivals com el Vinya Rock, el Resurrection Fest, l'Arenal Sound o el FIP de Benicàssim, també.
10: Quina hora és? És hora de contar inis.
12: Home, ja tenim amb nosaltres Juli Pijuli.
10: I la música.
12: President de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals.
10: Ja ho sé.
12: I especialista en el món de la nit, no, Juli?
10: Bueno, soc especialista en el món de la nit i en el món del dia, també.
12: Del dia, també.
10: Perquè les millors festes comencen de nit sí. I s'acaben de dia.
12: Ja, ja.
10: Quin
12: ja.
10: Dia? No ho sé.
12: Com que ho saps?
10: No, el calendari és una cosa per gent... És un constructe social.
12: No, perdona, el calendari és el calendari.
10: Ja jo vaig sortir de casa un dia, una nit,
12: sí?
10: De 1990,
12: sí?
10: I encara estic de festa. M'enteneu?
12: No has passat per casa encara, eh?
10: Quina casa? Ja. Pensa que tot yin té el seu yang, tot eros té el seu tana.
12: Però què dius ara?
10: Tot cubata té la seva tasseta de roibos.
12: Què fas?
10: Més n'hi faig sense voler la tasseta de roibos. Amb tassa i tot, amb nansa i tot, pura vida. Estic pixant pel llagrimal. La min llagrimal.
12: Tu coneixes els que han estat fins ara dirigint el Sonar? Els coneixes?
10: En el món de la cultura.
12: Aquests tres socis?
10: Sí, en el món de la cultura nocturna ens coneixem tots.
12: Tots.
10: I alhora no coneixem ningú.
12: Però com pot ser això?
10: Pot ser. Tu entres al festival Sonar, saludes a tothom, a costat i costat. Ei, hola, sí, sí, adéu, qui ets? Et conec, potser que no recordi com et dius, però que t'hagi llapat una miqueta de la teva bosseta amb sidral, no? De passar en sidral.
12: Sidral?
10: Això. Sí, sidral. És una manera de parlar sidral, és MDMA, però ho direm ràpid que ja n'és. Vale?
5: Sí, tampoc saben què és.
10: El sidral per la gent gran. El sidral,
12: el
10: sidral,
12: el MDMA és el sidral per la gent gran. Sí. Però a veure, entenc que tu...
10: Ho he dit molt ràpid.
5: Ho has dit molt ràpid i a l'última fila han rigut molt. No...
10: Bueno, però entenc... La gent que està dreta. La gent que porta dreta des de l'any 95.
12: Però entenc que tu hi has anat al Sona.
10: Sí, jo hi he anat molt al Sona.
12: Són 31 anys de festival, de moment.
10: Jo el vaig inaugurar. Jo vaig entrar al primer Sona, el 1994, la millor edició, la de la maqueta. 6.000 pioners ballant com germans. Aquell any, el 94, el segle passat, vam entrar-hi sense mòbil. Vam ballar i vam connectar entre nosaltres sense ni parlar. Mm. Es van encendre els llums al final de la sessió de música electrònica.
12: Sí?
10: Ja era 2016. Una nit que va durar 22 anys.
12: Hòstia,
10: Déu-n'hi-do. I a base d'aigua.
12: Però creus que...
10: A base d'aigua, ja. Només aigua.
12: Però ara que marxen els fundadors, creus que canviarà alguna cosa el Sonar?
10: El quilòmetre zero.
12: Què?
10: La personalitat, l'ànima, la globalització, la uniformització del lleure, del gaudi, del passar-s'ho bé, diguem no a l'aplanament. Ara tot és capital de capital, de capital de la capital, del capital d'un senyor que s'està fent una casa medieval. I no pot ser. I té goteres, aquest senyor.
12: Sí.
10: Perquè els rics també tenen goteres. Ell té goteres, però qui és mullet, tu?
12: Bueno.
10: És que jo tinc el Sonar. Sí, i no saps ni on és Barcelona.
12: Jo no sé. No
10: saps ni on és la Farga de l'Hospitalet. El Sonar que ens interessa.
12: Escolta'm, no sé de què estàs parlant. Estem parlant dels tres fundadors
10: ja
12: del Sonar.
10: Ja vindràs al meu terreny. En tot cas, els tres fundadors del Sonar, sí. un missatge per ells, per Ricard Robles, per Enric Palau, en Sergio Caballero. Poseu-me musiqueta bona. Chemical Brothers.
12: Què els has de dir?
10: De fundadors a fundadors.
12: Però tu què has fundat?
10: La FEBARIL. La Federació de Bars Il·legals.
12: Clar.
10: De Catalunya i terres de parla catalana. Fundadors del Sonar, us esperem.
12: Però on els espereu? Qui els espereu?
10: Els esperem tots els pioners en la música electrònica, els germans Brown, per exemple, de la música que se sent amb l'estómac, amb el diafragma, amb el cervell rèptil, aquesta música diferent, no?
12: Sí.
10: Una música davantesa que no has de memoritzar la lletra, això és molt bo.
12: Sí, perquè no hi ha lletra, no? Sí. Normalment. És...
10: Normalment, per això ho deia. Ens trobarem amb els fumadors, amb els fundadors del Sonar.
5: Amb els fumadors del Sonar. Seria massa gent.
12: També hi ha d'haver fumadors, no?
10: Ja t'ho dic jo, que era una nau industrial brutal i hi havia fum.
14: i no era el de les màquines. Ens trobarem amb els fundadors del Sónar en una clariana d'un bosc a la Conca de Barberà, a la Serra de Prades.
12: Ho sou subit?
14: No ho recordo. Però recordo una vegada que vaig vendre una infusió a la Serra de Prades en una rei, sí. I de cop va llevar, però no hi havia música. Hi havia tres persones, això sí, un nano de Martorell sense samarreta i amb el cap d'una mallarenga carbonera.
12: Què?
14: Un altre nano de Montgat, amb els ulls molt oberts, que tenia cap de mussol.
12: Però...
14: I l'altre, que tenia cap de gall dindí, intentava abraçar-me mentre em deia vine amb la mama, i es treia un regal en forma de panera del cul.
12: Però...
14: Era una riff, no preguntis.
12: Ja, no. Bueno, molt perjudicat, Juli. Gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
11: Va, vinga, que va. El programa d'avui, més qüestions. Parlarem de conductors temeraris. Ah,
12: sí. Home, endavant. No, és el meu tema.
11: No, calli, sempre és el seu tema.
13: Digues, no?
12: Digue'm.
11: Cada dia...
12: Explica'm.
11: Cada dia es multen 14 conductors per circular sense carnet de conduir. D'acord? A Catalunya.
12: La meva pregunta és... I? Quin problema hi ha?
11: Home, conduir, que és perillós, que està prohibit, que poses en perill la vida d'altres persones, no només la teva, que això també és un gasto. No em toqui, no m'agafi de la mà.
12: És un esparçó, eh?
11: Sí, prou. Què ha passat?
12: Perdona. Però tu creus que una persona necessita passar uns exàmens i aconseguir un paperet que li digui que sap conduir?
11: Home,
12: la gent que sabem conduir, ja sabem si sabem conduir.
11: No,
12: necessitem un paperet. Vull
11: no,
12: dir, tu,
11: clar.
12: La persona ja ho sap que sap conduir.
15: Sí, home, treus un carnet de vianant, per exemple.
13: Ja saps caminar, no?
11: Però caminant no pots atropellar 10 persones.
15: Bueno, no m'has vist que camina ràpid.
12: Ojo, que la gent camina que
13: se les pela. I ha enxufat el mòbil.
11: A veure,
12: deixeu-me adreçar al públic. Hi ha conductors entre el públic?
16: Sí.
12: Gent que condueix.
13: Bé. Els nens, baixeu les mans.
12: Vosaltres, quan circuleu amb el vostre cotxe, a que de tant en tant mireu al vostre voltant altres cotxes i penseu, com pot ser que aquest paio tingui el carnet?
15: Sí,
12: que... O sigui, aquella gent que circula a 2 per hora buscant aparcament i mentre el busca va girant el cotxe a esquerra i a dreta, és capaç d'ocupar 6 carrils sencers perquè allà on mira va el cotxe. Però què collons?
11: No sé ni per què li donem veu a vostè.
12: Perquè dic el que la gent pensa.
11: Oh, ja,
12: jo dic les veritats.
11: Les veritats.
12: Deixeu de coartar la gent de la llibertat de la gent, sisplau. Sí. Com aquest pobre conductor que van detenir l'altre dia i que, escolta'm, devia tornar a casa després d'una jornada dura a la feina.
11: No sé de què parla.
12: Doncs no heu vist la notícia. Llegeix-la tu, que a mi llegir em fa fàstic.
11: No, sí, ja, aviam, el titular.
12: Llegeix el titular.
11: Els Mossos detenen un home a Santa Cristina d'Aro per conduir begut. Bueno,
12: sí, no, però no paris aquí. Ah. Segueix llegint.
11: Sí.
12: Begut, com de begut?
11: Diu,
12: quadruplicant
11: la taxa d'alcoholèmia al volant. Hòstia, Déu-n'hi-do, això és una irresponsabilitat.
12: Segueix, sí. Que això segueix. El volant de quin cotxe?
11: Crec que era Renault, no sé què.
12: En quin estat estava el cotxe? Segueix llegint.
11: Hòstia, per ser que no...
12: Segueix. En quin estat estava el cotxe?
11: El cotxe, diu la notícia, no duia llums.
12: Mm-hmm. Bueno,
13: era de nit,
12: I què més? Segueix, que la frase segueix.
11: El cotxe no duia llums ni una roda davantera.
12: A veure, la pregunta és, només per això,
11: home,
12: la policia el va multar?
11: És que
12: ja no es pot fer res.
11: Home, ja no es pot fer res.
12: Ja no es pot fer res.
15: Portava el 75% de les rodes.
12: Escolta'm.
11: Clar, ja tens per arribar a casa.
12: Ja no es pot fer res, és així.
11: Sí.
12: Tot aquest que conduïu. Escolta'm, doncs el meu condol, perquè ja no podem fer el que ens agrada. Ja no pots prendre 10 o 12 canyes de cervesa abans d'agafar el cotxe per tornar a casa amb 3 rodes i sense llums, que segurament aquest senyor no tenia llums per no molestar.
11: Sí, home, clar, no.
12: Per no enlluernar altres conductors que varien en direcció contrària.
11: Mira.
12: És així, la dictadura woke no té línia.
11: No, vostè tampoc. Sí.
17: Hola, com esteu?
18: Tinc cara.
19: Aquest programa està basat en fets reals.
20: Feu una reclamació a Consum.
19: La competència.
21: RAC 1 central.
19: RAC 1.
22: Ocasión.
23: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
2: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
2: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells de RAC1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
18: Descarregat!
2: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: RAC 1.
24: 1, 2, 3.
25: I qui passa?
26: La gent està esperant a casa que comenci...
22: Reconcentrat.
26: Exacte.
25: Ok.
26: Mira, mira, escolta, escolta.
27: Con todo gusto presentamos...
22: La competència.
7: Va, que parlem ara d'ensenyament perquè el Departament d'Educació, això que dèiem, ha fet públics els resultats de les últimes proves als alumnes. Concretament, els de sisè de primària i els de quart d'ESO.
10: És que ara l'ensenyament sí. Està molt... De la meva època era més totxo tot, era ja. Més moguda.
7: Et sabria dir quines edats són. Sisè de primària deu ser 12 anys.
10: 12 anys. 12 i quart.
7: Quart de secundària, 16.
15: 4 anys després, sí.
10: Sí.
15: L'últim curs de primària i l'últim curs d'ESO.
7: Sí, sí, ho hauria de saber perquè tinc
5: fills bastant
7: escolaritzats.
5: Encara escolaritzats.
7: Encara, sí.
5: Sí, però encara no estan en aquesta... No, en aquesta franja.
15: No ho sap.
7: No, encara.
15: No en té ni idea.
7: Jo els porto a l'escola, després, al curs que vagin, i és cosa d'ells.
5: Jo els hi vaig comprar una plaça fa uns anys, i llavors ja van tirar.
9: La granja és professora, imagina't.
7: Bé, la conclusió d'aquestes proves, posem-nos seriosos, perquè és que els alumnes de les escoles catalanes de sisè de primària i quart de secundària és que parlen millor el castellà que el català.
25: Ah, sí? Què en dius ara?
7: Sí. Sabia que et sorprendria.
25: No, home, em sorprendria totalment. És evident que aquí tenim un titular d'impacte, però d'impacte relatiu.
7: Molt
25: relatiu. Ja posats a donar impactes, titulars d'impacte relatiu, no us talleu. Atenció, tinc un altre titular d'última hora. Atenció.
7: Què ha passat?
25: Titular d'impacte relatiu. Després de 3 segles en què tot ha estat perfectament dissenyat perquè el castellà s'imposi al català, sembla que el castellà s'estaria imposant al català.
7: D'acord, molt bé, ja s'ha entès.
25: Espera, la idea. No, ens acaba d'arribar un teletip a un altre titular d'impacte, però d'impacte molt relatiu. Esquerra avisa al PSC que si no compleix els acords que van pactar plegats, el següent pas serà... tornar-los a avisar.
7: Perfecte.
25: Casualment, això també passa amb Junts i el PSOE. Junts avisa el PSOE que si no compleix els pactes a què van arribar, com fins ara, el següent pas serà tornar a avisar el PSOE.
7: Ja.
25: Són les seves tradicions i s'han de respectar.
7: Molt bé.
25: Impacte relatiu. Som-hi. Ens acaba d'arribar un altre titular
7: d'impacte.
25: Aquest és d'esports.
7: Ah.
25: El seleccionador espanyol de futbol masculí, Luis de la Fuente, torna a convocar la Minya Mal.
7: Sí, se suposa que ho farà, sí, per jugar a la selecció espanyola.
25: No, Luis de la Fuente ha declarat que s'està fent una caseta a Peníscola i que s'emporta la Minya Mal, encara que estigui lesionat, perquè l'ajudi a fer l'encofrat.
7: Seria capaç.
25: El xaval és joven i tiene fuerza.
7: Seria capaç. Va, coi, escolta, que no ens has deixat ni explicar la notícia.
15: Sí. Expliquem. El Departament d'Educació ha fet unes proves de llengua oral als alumnes de sisè de primària de quart d'ESO, com dèiem, tant pel que fa al lèxic com...
7: Un moment, Manel. Jean-Paul, que sigui l'última vegada que comentes les coses en veu alta. Per dir
25: fuà. És que me sorprenen aquestes notícies.
7: Però és que no aporta absolutament res. Només sí, que interromps.
25: No, però els discursos...
15: Abans has defensat que la teva generació va rebre una educació molt millor que l'actual. No estàs com demostrant-ho gaire, realment.
25: Moltes vegades.
7: Només dient pos, aquests exàmens de català oral, evidentment...
25: És que quan ha dit català oral jo he dit fuà, perquè fuà, no?
7: Fuà, perquè és català, no?
15: N'hi ha que parlar-lo, clar.
25: Sí, n'hi ha que parlar-lo bé, i aleshores una cosa és escrit, que jo...
15: Què? Xepi-xepi?
25: M'acosta.
12: Macosta.
10: Sí,
12: Macosta. On t'acosta? A quin lloc t'acosta? M'acosta d'acostar-te a algun lloc.
10: Quin idioma està parlant? És que no l'entenc.
15: Senyor del gran dictat, ja només...
5: Sí, t'hauries de...
15: No l'entén ningú.
5: Només et falta... Només et fa...
12: Per això es va acabar el programa.
5: Exacte, perquè ningú en tenia el català, no?
12: Arriba un punt que ja...
5: El Jean Paul avui ha arribat i diu, ja m'assento aquí.
10: Ja m'assento aquí.
12: Ja m'assento aquí.
10: Sí, a la
12: és increïble.
10: És que se m'ha caigut el boli.
5: Se m'ha caigut el boli, no, perquè no és un verb reflexiu.
10: Bueno, no sé si pensa o no pensa.
12: No, el que has de pensar ets tu. Sí.
10: Bueno.
12: M'ha caigut.
10: No, que se m'ha caigut a mi.
12: No, se m'ha caigut, no, m'ha caigut.
10: Però és que a tu no se t'ha caigut res.
12: Que no se m'ha caigut, no se m'ha pot caure perquè no se cau res.
10: És el que t'he dit.
12: En català, m'ha caigut, no se m'ha caigut.
10: Però te cau en tots els idiomes, si cau, no? Si se't cau, perdona.
5: I si s'escau?
10: Eh?
5: Si s'escau, que seria en mallorquí.
12: En què parleu en grec, ara? És llatí, és una llengua d'aquestes morta.
10: Jo?
15: No, el grec es parla encara.
5: El grec es parla.
10: Ah, sí?
5: Sí, home, sí. Es parla, o sigui, no, es parla...
12: A les panícules del Ben-Hur
5: es parla el grec modern.
12: Allò són de romans.
5: No, exacte. Sí.
12: A veure, però anaven vestits iguals, els grecs i els romans.
10: No anaven vestits iguals.
12: Anaven amb uns llençols blancs i menjaven raïm.
5: No, és el mateix. A més, una cosa és el grec antic, que sí que és una llengua morta, i l'altra és el grec modern, que sí que es parla. És com el català antic, que ja no es parla, sí. I el català modern, que és el castellà. Vull dir, bueno, que no, ja està.
12: Fixa't, hi ha hagut de sortir un home.
5: Sí.
12: Alliçonar una dona com jo,
5: qui fa dolent,
12: feta i dreta, sí. Bueno, els meus 17 anys i mig, sí. Ara tinc la majoria d'edat.
5: No, però està a punt, eh?
12: A punt.
5: Hem de celebrar el seu aniversari, seus 18.
12: Ja l'he celebrat jo antes d'hora,
5: sí?
12: Fent-me els pits.
5: Ah, molt bé, bueno, així ho has.
12: M'he fet un autoregal, nenes. De vegades et mires al mirall i dius... M'he de fer un autoregal.
15: Sí. M'ho mereixo.
5: He fet bondat.
12: I era això o fotre'm una llauna d'aquestes de Häagen-Dazs de 2 litros.
5: Sí.
12: I vaig pensar, em faré
5: els pits, no?
12: Sí.
5: Molt bé.
12: És així.
15: Perfecte. T'has parlat d'aquestes proves del Departament d'Educació en llengua oral, els alumnes de 6 de primària i de 4 d'ESO. I tant pel que fa al lèxic com a la fonètica, com la morfosintaxi, els alumnes parlen molt millor castellà que català.
12: Bueno, és que al final el castellà és la llengua que s'entén.
5: La llengua, sí, la que s'entén.
12: I els xavals estan per lo que està,
5: sí,
12: pels videojuegos.
5: Els videojuegos, però també existeixen en català els videojocs.
12: Els porros.
5: Sí, no, clar. També en parlarem de porros després. Sí.
12: Aquell pentinat que porten tots els xavals, que sí. Sembla que duguin un ventilador engegat al clatell, els hi tira tots els cabells cap al davant.
5: I es tracta de tocar-se molt els cabells tota l'estona, això... és molt important.
12: Bueno, es tracta d'imitar el Malin Yamal.
5: Sí. Sí. Això
15: no s'havia dit malament. Així, aquest
12: nom. Malin.
5: Perdoneu, que la primera fila estan tenint un debat, era exactament no sé de què.
12: Nenes, què s'ha passat? Què ha passat aquí? Passa-li el micròfon.
5: No,
12: a primera fila s'està fent un programa paral·lel al que estem fent.
5: Des de fa estona.
12: Nenes.
5: Espera, s'ha d'engegar, Manel. Engega el micròfon.
0: El micròfon, no la senyora que ja ve engegada.
5: A veure.
12: És disparadíssima, aquesta senyora.
5: Sí, aviam. Engegada, sí.
12: Nena, com te dius?
1: Mònica.
12: Mònica, és que fas cara de dir-te Mònica.
5: Sí.
12: És així. Escolta, què?
1: Aquells sacs
5: que...
1: de tabac.
12: Sí?
5: Els sacs de tabac. Sí, aquella cosa que et poses com...
1: Allò que es fiquen aquí a la
5: geniva. A la geniva, sí, com petits aquests de nicotina que es posen a la geniva i és com si et fumessis 17 cigarros pel cul.
0: Per això no sé.
12: I això t'ho has fet tu, Mònica?
1: No,
5: això ho fan molt els països nòrdics, que com sabeu són molt avançats també en el tema de drogar-se.
12: Claro. Escolta, heu vingut tres amigues?
5: Sí. No.
12: Vostè no.
5: Han vingut tres amigues, però de l'altre costat.
12: Ah, vale. Aquí m'interessa el programa que estan fent aquestes dues amigues. Una és la Mònica i l'altra, com te dius tu?
1: Jo em dic Patrícia.
12: Patrícia, vas estupenda.
1: Oh, gràcies.
12: La muntura d'ulleres,
5: sí.
12: A joc amb els cabells, un negre...
5: Sí.
12: I un animal print, es porta molt, el leopardo.
0: Sí, però no és un leopardo de debò, és vull dir que...
12: Com que no?
15: No ho saps.
12: Escolta, és una felina.
0: És una felina.
12: És així.
5: Té pinta d'haver pogut matar el leopardo ella mateixa i...
0: Estaven fent un programa en paral·lel, estàveu comentant això, no?
1: Sí.
0: Modes dels joves.
1: Comentaven que... els saquets aquests que es posen a la geniva, que
0: jo no sabia.
1: Si te fumessis 17 o 20 cigarros de cop.
12: Veus? És que vosaltres doneu la dada
3: merda que interessa, ah, sí. I aquests idiotes estan aquí parlant, que porten mitja hora parlant i no ho han dit, això.
11: No, bueno, no sabia que havia arribat això.
15: Sí, sí, a mi m'ho va donar en Noruega, en un bar.
5: Sí. Com és dels països nòrdics, això, els joves... Sí, sí, després et queden les dents estupendes.
11: Fantàstic, que... sí. Eritrea no es fa, també, això.
15: Eritrea, no he estat mai jo.
5: També és un país del nord, però és un país del nord de l'Àfrica.
11: No, ja.
3: Bueno, nenes, escolta'm, qualsevol cosa que vulgueu afegir...
15: Els hi deixem el micròfon.
3: Els hi podem deixar el micròfon.
15: Que intervinguin quan elles considerin.
3: Claro.
11: No
3: s'ha fet mai en aquest programa.
11: No,
3: jo, quan antes que hi havia els CDs aquests de la imatge...
5: Els CD-ROMs.
3: Que tu posaves un CD i veies una pel·lícula.
15: Un DVD.
3: Un DVD.
5: Un CD-ROM.
3: Això és el DVD. Tu, de vegades, podies posar en la pel·lícula amb els comentaris dels directors de la pel·lícula.
15: Sí, cat.
3: Eh? Llavors anaves feien la pel·lícula i llavors et deien, mira, guaita.
11: Aquest pont el vam fer explotar sense voler, perquè no teníem la dinamita preparada i el pont va explotar abans que digui càmera, acció.
3: Va molt bé perquè no estàs pendent ni per la pel·lícula ni entens els comentaris perquè tot és alhora.
11: Un cop ha arribat vostè a aquesta conclusió, ha arribat soleta, creu que és necessari que hi hagi les persones?
3: Claro que sí.
5: Però vostè... Perdoni, ha dit, això no ho hem fet mai a la competència.
3: Perdona, perquè m'he angoixat molt.
5: Potser.
3: Em pensava que m'havia enganxat aquí la camisa, que porto una brusa.
5: Està trencant l'ordinador.
3: Sí. És que m'ho...
5: És que ha posat el peu...
15: El micro sobre l'ordinador i la camisa sota el micro.
3: Nenes,
5: com ha arribat això?
3: Aquesta brusa?
11: Sí.
3: 20 euros al mercat de Sant Antoni.
11: Home, sí.
3: Tiradíssima de preu. I escolta'm, oi que m'escau?
11: Sí, li escau perfectament.
3: Em fa més pit. Fa més pit.
11: Està inspirada en una guayabera.
5: Jo li deia que vostè ha comentat que no hem fet mai això de donar el micròfon perquè la gent pugui comentar el programa mentre el fem. Potser és per algun motiu.
3: Bueno, perquè no teniu, perquè no esteu al segle XXI.
5: No, perquè la democràcia tampoc ha funcionat a altres llocs. Vull dir que no.
25: Mira, Catalunya, si fóssim demòcrates, ja estaria el referèndum validat i el tiraré cap endavant i tota la pesca.
3: Doncs ja ho veieu, nenes, eh? Un programa d'homes que ja se us estan censurant. És el pa nostre de cada dia. A RAC1, quan agafa el micròfon una dona, ja es posa nerviós.
5: Ja nervis.
11: No, voleu dir alguna cosa més?
4: No.
11: No, va, però ja està, ja tenim el micro.
5: Un aplaudiment, sisplau.
11: Ara parlàvem de llengua, parlàvem efectivament que segons aquest estudi, aquests nanos de d'ESO i de la secundària, sisè de primària, doncs parlàvem millor.
15: ESO i secundària és el mateix, eh?
11: Sí?
5: És de sisè de primària i quart de secundària.
11: Exacte, això. Volia dir exactament això. Tenim més dades...
3: Tu també tens nens en edat escolar, eh?
11: Sí, primer de primària i l'altre no.
3: Això els pares encara no domineu, eh? El que és la primària, quan és la secundària, quina edat és el batxillerat...
11: Ho anem descobrint a mida que es va obrint la jungla.
15: I a més ho canviaran d'aquí poc.
11: És com vivenda i habitatge. Exacte. Que no ha valgut la pena aprendre que era habitatge perquè de sobte hi ha gent que diu vivenda. Hi ha gent amb estudis que diu vivenda. Gent que en principi parla un català genuí i de sobte vivenda es pot dir.
15: Bueno, és que el català oral... Ja ho diuen els datos, no?
11: Els datos, sí.
15: Us dono més dades, si voleu. Per exemple, un 35% dels alumnes de quart d'ESO tenen un nivell excel·lent de lèxic en castellà, mentre que l'excel·lent en català només l'assoleix un 24%.
12: Mare de Déu, senyor. Aquí no s'entén res.
11: No, vostè sí que no entén res.
12: Esteu donant massa xifres.
11: Sí.
12: I la gent, quan sentim números, ens perdem.
11: Apagueu, no?
12: Ojo, no números.
11: No, números, sí.
12: Números.
11: Sí, clar, és que...
12: Ahir vaig sentir el senyor president del Banc de Sabadell, Josep Oliu, el van entrevistar aquí, en aquesta casa, en aquest mateix estudi.
11: Sí.
12: Un banquer que la paraula clau diu números.
11: És que és números, eh?
12: Fixa't.
15: El president del Barça ha de dir serveis metges.
12: Sí. I el president d'un banc ha de dir números.
3: Sí,
12: i tota la meva confiança.
3: I el d'urbanisme...
12: Potser per això li volen fer l'OPA.
3: No, i el d'urbanisme d'un ajuntament ha de dir peatons.
5: Peatons?
12: Home, no, això no.
3: Com que no? Però si peatons ja és totalment català, també.
12: Això ha passat.
5: Sí, sí.
12: Però allò de vianants, ja.
11: I números està perfectament acceptat.
12: Sí, bueno, home, sí, com tant, sigui. Sí. Bueno, escolta, la qüestió és que aquí no s'entén res.
11: Sí.
12: Perquè tothom, esteu donant xifres, només us fixeu en el Big Data.
11: Sí.
12: Quan tot això és molt més senzill d'explicar. El català. Què passa amb el català?
11: Sí.
12: Català. El que passa és que és un dialecte del castellà.
11: Cada és un dialecte. Són dues llengües diferents.
12: Parlat amb por. por. Per si se t'emporta la Guàrdia Civil o t'obre un expedient Hisenda.
0: El que havia passat històricament és que per parlar amb por la gent parlava en castellà. Això li dic perquè si no se t'enduia la Guàrdia Civil o qui toqués en aquell moment, pregunti-li a Gaudí i pregunti-li a la senyora de Terrassa que l'altre dia va acabar a la comissaria perquè...
12: La senyora de Terrassa, només n'hi ha una.
0: No,
12: una concretament
0: que hagi acabat a la comissaria per parlar català. Bueno, sigui com sigui.
15: En tot cas, les dades demostren que els alumnes parlen, com dèiem, molt millor el castellà que el català, però el Departament d'Educació veu el got mig ple.
10: Quin hora és? És hora de comptar diners.
3: Sisplau, un fort aplaudiment per Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars i la Bau. Juli, frena. Frena, Juli.
10: Això de frena, m'ho van dir en un bar, que van venir els nanos molt macos, amb unes guitarres, jugant flamenco, jo em vaig posar a fer com moltes palmes.
3: Sí?
10: I els nanos van dir, frena.
3: Frena perquè t'hauries d'anar... És que t'embales.
10: Jo vaig molt ràpid perquè he quedat amb un amic per intentar recordar on vam aparcar el cotxe la setmana passada, no? També he de recordar amb quin amic he quedat, però això és un altre tema.
5: Potser has de quedar amb un altre amic per trobar l'amic i aquell amic que t'ajudi a trobar el cotxe.
10: Sí. Són una nina russa, has de recordar, no? I al final entro al ventre.
3: Encara, encara admets i recordes que vas aparcar el cotxe la setmana passada. Jo tinc un amic...
10: Quin cotxe?
3: Però si ho acabes de dir. Que dius que has quedat amb un amic per intentar recordar on vas aparcar el cotxe la setmana passada.
10: Això ho he dit jo.
3: Jo tinc un amic que va denunciar a la Guàrdia Urbana que li havien robat el cotxe.
10: Exacte.
3: I què va passar? Setmana i mitja després, 10 dies després d'haver denunciat, anant cap a casa d'ell, va passar per un carrer i va dir, hòstia, el cotxe. El tenia aparcat... Va oblidar completament on havia aparcat el cotxe al carrer.
10: Ens estàs venent dir alguna cosa? Que...
3: No, un amic.
15: Un amic?
3: Un amic. Un amic, no jo.
10: I en aquests casos què es fa? Es va a la Guàrdia Urbana i diu...
3: Ha aparegut el cotxe. Es truca i en 2 segons... Ha aparegut el cotxe. I penges.
5: Trobo que saps molt els detalls de les gestions que s'han de fer.
10: Perquè és un amic molt amic, és un amic molt amic.
3: Has posat una denúncia, després truques per anul·lar-la.
10: Escolta, esteu parlant de tot això. Que si el castellà...
3: Parlàvem del got mig ple o del got mig buit.
10: Parlàvem del got mig ple o del mig buit. El que jo vull dir és igual. O sigui, tant si el got és mig ple com si és mig buit, serveix de cendré. O sigui, el got...
3: Un got de tu.
10: El got de tu, per final, és cendré. I vés cap a les 5 de la matinada, moltes vegades és allò que passa perquè no saps on és, si és el teu o no, i has fotut un glob i pam! I t'has begut les borilles.
5: Això passa amb les llaures de cervesa, també.
10: Infusió de Malboro, no?
3: Bé, escolta'm, parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
15: Esther Niubó diu que els resultats són positius i que hi ha una base sòlida per continuar treballant.
10: Lo nostre!
3: Justo, bon dia!
10: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, estic fins als ous, que en el meu país no m'entenguin en la meva llengua, però també estic fins als ous de plorar tota l'estona, a veure si espavilem ja i deixem de queixar-nos i passem a l'acció.
3: Una mica llarga com a pregunta.
10: Dieu que els alumnes catalans dominen més el català que el castellà.
3: El castellà que el català.
10: Exacte, volia dir tot el contrari.
3: Exacte.
10: I que esteu molt preocupats per el tema. Dieu que els alumnes parlen millor el castellà que el català. Esteu molt preocupats.
3: Sí.
10: Però després us veig jo que a la mínima que algú té la pell una mica fosqueta ja li parleu el castellà,
3: Sí, per educació.
10: El que jo dic, poble català, deixa de plorar.
4: És Catalunya Central.
10: Lo nostre.

0: una salutació a Manresa. Poble català, deixa de plorar. Aquest és el teu eslògan?
1: Exacte. Poble català, deixa de plorar, és el meu eslògan. Estimadíssima Loli, que truca des del barri del Bon Pastor.
0: No soc Loli, no.
1: El català, gràcies Loli, el català és la llengua de tots, el català és la llengua dels homes i les dones lliures d'aquest país, sí. El català és la porta d'entrada a un univers extraordinari, sí. És com llepar l'esquena d'un gripau d'aquests que col·loquen, que tenen toxina que col·loca, sí, recorda, sí. El gripau l'has de llepar, no fumar-te-lo.
0: Sí.
2: Rosa d'abril, pobrena de la serra, de Montserrat, estem...
0: Que maques, les cançons de missa. Si fossin amb una guitarreta, i uns gitanets tocant la rumba, entra millor.
3: Tot millora, sí, senyor.
0: Tot millora,
1: Tot millora con rumba catalana. A més, deu saber que parlar català també t'obre la porta a ser català, perquè ser català és com fer caca en un policlín.
0: Què?
1: Pot semblar difícil, però només és qüestió de voluntat.
0: Sí, sí.
1: Yo parlo per tots els catalans i catalanes que saben que una llengua és una eina que te connecta con el passat, te fixa el present i te projecta el futuro. Això ho explica molt bé el meu amic Òscar Andreu en su monólogo Crida els ocells de colors llampats.
0: No, llampants. Crec que és llampants.
1: Tu què sabràs, Òscar Dermà? Por cierto, si veieu que Òscar Andreu no està fent promo de su monólogo sobre el català en el molino és perquè les entrades d'avui estan exaurides.
0: No, home.
1: I de moment, si no hi ha d'art abans, ja no hi ha més data. Volies anar i no hi ha anat... haber estudiado. Vamos allá.
4: Macarrones caldosos son los que hago, señores. Macarrones caldosos van con su tocino y morcilla.
0: Va, ves acabant, justo.
1: Has dit que vols comprar oli d'oliva verge extra?
0: Jo no he dit res.
1: Doncs estàs de sort, perquè arriba l'oli preferit de los fans de la Guerra de la Galàxia.
0: Però quin oli és aquest?
1: Oli Wan Kenobi. Vamos.
0: Va. Oli Wan Kenobi, aquest és el patrocinador d'avui?
1: Efectivament, Oli Wan Kenobi, l'oli d'oliva verge extra, l'oli de les estrelles, l'oli, l'oli... Hola?
0: Loli?
1: Loli, eres tu?
0: No.
1: Loli de les estrelles.
0: Que dic que això és una promoció oficial de Star Wars. Teniu el permís de...
1: De Jordi Lucas. No confundir con Andy Lucas.
0: Després l'has confós, perquè serà George Lucas, el de la Guerra de les Galàxies.
1: Correcte, que s'ha tocat una mica la cara i ha dit, bueno, a veure si me devolven el tique.
0: I on es pot comprar una ampolla d'oli Wan Kenobi?
1: A la Rambla Just Oliveras, de l'Hospitalet de Llobregat, just al costat de l'òptica oficial de la Guerra de la Galàxia.
0: Quina òptica?
1: George Lucas. Vamos allá.
0: Va.
5: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
6: No te caurà una pedregada al damunt?
5: La competència... Això és reconcentrat.
7: Hola a tots.
5: Així sona. Reconcentrat.
7: Exacte.
1: Ok. Bueno, avui a la competència també parlarem de celíacs. Atenció.
8: Sí, perquè el govern espanyol anuncia que els celíacs podran deduir-se fins...
1: Perdó, un moment. He detectat que hi havia riures quan hem dit celíac.
0: És que hi ha una celíaca entre el públic. Passa-li el micròfon.
1: Un moment. No sé si ho vol dir. Dos, aquesta persona...
8: Els seus companys sí que ho volen dir.
1: Deixeu-me explicar-ho, sí, perquè aquesta persona ve acompanyada d'altres persones i aquestes altres persones, que són 10 persones, quan han sentit celíac, han assenyalat a la seva companya i han...
0: Molt bé. L'ha visibilitzat.
1: I t'han delatat.
8: Són tots companys de feina, per tant, tens els millors companys de feina del món, o no?
9: Ojo, que sóc la jefa,
1: És la jefa! Bueno, pues,
0: ara sí que hauries de fer un me cago un cony.
1: No, home, no.
0: Tots a fora.
1: Neteja ètnica. Home. Una mica...
0: Com te dius?
9: Anna.
0: I què tal la vida? No podem menjar absolutament res.
1: No.
0: Mengeu el tofu, aquestes coses.
9: Ah, tofu no, però és cara la vida.
1: És cara la vida. Ara en parlarem.
8: Precisament en volíem parlar. Alguna pregunta més molt interessant per l'Anna?
0: Quin horòscop ets?
1: Un moment, no sé si ho puc explicar.
0: És una entrevista en profunditat?
1: En profunditat.
0: Escolta, una dona que tenim, que mana, que és la jefa, resulta que ara no pot parlar.
1: Precisament.
0: Ja l'esteu callant?
1: No l'estem callant, precisament.
0: Per favor, Què serà el pròxim? Un home que faci de dona a la ràdio.
1: Això pot
0: ser. Home, per favor.
1: De tota manera, aquesta gent es dedica, no sé si ho puc dir, ho diré.

0: És parlar dels pantalons que porta. Aquest color pistatxo, nena, estarem d'acord que és color pistatxo.
1: I tant, i tant.
0: És un verd pistatxo.
2: Jo li diria una cosa.
0: He fixat que una dona cookies sempre ha de parlar d'un color, però també amb un cognom.
3: Ah, sí, el cognom.
0: No color verd, no.
2: No existeix.
0: O és un verd ampolla, o és un verd pistatxo.
3: Sí, un verd poma, un verd babat.
2: Li diré que és un color que ofèn bastant els daltònics.
3: Clar,
2: ho dic perquè molta preocupació...
0: Ah, sí, que tu ets daltònic.
2: Sí, clar, vull dir que...
0: Però que desgraveu aquest programa. Sí. Teniu daltònics, celíacs...
3: Un calvo.
2: Està acabant...
0: Bé, escolta, gràcies, eh? Gràcies. Sí. Fixa't que el que més vergonya li fa és dir l'horòscop, que no me la digui.
2: Perquè són científics i no creuen en tota aquesta cama.
3: Potser creuen, però quan surten de la feina, eh? Quan surten de la feina poden creure en aquestes
0: coses. Bueno, gràcies. Un aplaudiment pel Celia.
2: I per la ciència, i per la ciència. En tot cas, el tema és que el govern espanyol ha anunciat que els celíacs podran deduir-se fins a 600 euros de la renda pel sobrecost que els suposa, que són uns 1.000 euros de mitjana anuals. Doncs aquest sobrecost te'l podràs deduir fins a 600 euros pel sobrecost, això, que suposa comprar productes sense gluten.
3: Sembla una bona notícia. Així que, on és el truc? On és el pro? Això s'aplica ja, aquesta...
0: Aquí el truc, ah, perquè bon. no s'aplica encara. Primer, sí. Han de crear un registre estatal de pacients amb malalties celíaca.
3: Ah, sí?
0: I això t'hi hauràs d'inscriure si ets celíac.
3: Molt bé. I això qui ho valida, tot això?
0: Això ho validarà el Ministeri de Sanitat espanyol.
3: Però no tenim competències de salut traspassades, els catalans, o...?
0: Sí.
3: Llavors, per què un registre estatal?
0: Bueno, doncs no ho sé.
3: Com allò de l'augment del temps i tot això. I quan estarà actiu?
0: No ho han especificat, no.
3: I qui et valida que tu ets celíac i no pots tocar el gluten? Una amiga d'Instagram? O...
0: Escolti, no ho han especificat.
3: Molt bé. I els que no som celíacs, però són intolerants al gluten, també podran deduir-se 600 euros o només 300.
0: Ah, bé, no ho sé, això.
3: Llavors, què sabeu? Què sabeu d'aquesta notícia?
0: No en sabem gaires coses.
3: Què en sabeu? Què en sabeu?
2: Doncs la gent enganxem la notícia, fas tallar i enganxar, i ja tens el diari fet, perquè per què fer-se preguntes.
3: Bueno, te l'ha fet Pedro
0: Sánchez. El programa de ràdio, perquè...
3: Exacte, i no te l'has fet tu, te l'ha fet Pedro Sánchez dient coses a la Babalà, perquè no han anunciat res.
0: Com que no?
3: És un nou triomf d'en Pedro Sánchez, que és el mago pox de la política espanyola. On està la bolita? Bueno, doncs no està, però tu parles de la bolita.
0: No, avi, home, no es quedi a mitges la frase.
3: Vols veure una cosa que no provoca al·lèrgia?
0: Va, avi,
3: sí,
0: va.
3: Però... Realment, en Pedro Sánchez és el gran pitxitxi espanyol perquè us cola un gol cada dia. I tots van per l'escaire, eh?
0: Però escolta'm una cosa, encara estem a dia d'avui.
3: A dia, a veure.
0: A dia...
3: Sí.
0: 22.
2: No sap ni quin dia.
3: L'ha hagut d'anar a buscar a l'ordinador, eh?
0: 22 del 10. El 10, quin mes
3: és? El 10 és... A mi no me pregunta, perquè octubre i novembre em passa com amb Florida Blanca i Sepúlveda, que tinc una dislexia.
0: Pensava que era jo l'únic ignorant d'aquest programa.
2: Això li va passar l'altre dia. Tenia un estava a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
0: Anècdota?
2: Sí, anècdota personal. Sí, sí. I hi havia una noia al meu costat parlant amb una companya. Les dues crec que eren també científiques, les celíaques, però que baixaven de la universitat.
3: Si anaven en transport públic, segurament eren científics.
2: Sí, exacte. Sí.
0: Es diu infermera.
2: No, però... I una li comentava a l'altra, és que no entenc perquè no et saps els mesos de l'any sencers. I ella deia, no, és que sempre confonc l'abril amb el maig, sí. I el giro, sí. I sempre confonc l'agost amb el setembre i el giro. I l'altre li va preguntar, però saps alguna...
0: Saps alguna cosa?
2: Saps alguna cosa? No. I ella va dir, tampoc sé diferenciar la dreta de l'esquerra. I l'altre li pregunta...
3: Ciudadanos.
2: I l'altre li pregunta, però si aquest matí m'has dit que et volies treure el carnet de conduir, diu, és que jo, lo de los semáforos, sí que me lo sé.
3: Ja està, jo li donaria el carnet.
4: Es va posar en sèrio per parlar castellà?
2: I va dir, no, però... Però oi, és que parlava en castellà. Estava traduint perquè arribi més gent.
5: Que no tenim científics, se parlen en català!
2: Una d'elles era catalano parlant català, i l'altra va dir, però una cosa, quan et digui, quan facis l'examen et diran giri a l'esquerra o giri a la dreta. I ella va dir, ep, ja ho he pensat, això, i em tatuaré. I... esquerra i dreta, però va assenyalar-se izquierda en el braç dret i a dreta en el braç esquerre. I li vaig dir... I aquí no vaig poder
3: res. Vas intervenir.
2: No?
3: Com Marshall McLuhan a la pel·lícula de Woody Allen. Tu estaves allà i de sobte...
2: I de sobte em vaig girar i li vaig dir...
3: Tu vas intervenir en condició de daltònic, entens?
2: Daltònic amb carnet de conduir.
4: Perdó, un moment, és que hi ha moltes dades. Va dir tatuar?
2: Va dir tatuar.
4: Quan feia les pràctiques,
2: va dir, em tatuaré. l'esquerra i la dreta, però va fer-ho creuat. I jo em vaig girar i li vaig dir, procura que el tatuador

0: no sigui dislèxic.
1: Bueno, si és dislèxic, li faria l'inrevés i ja torna. Ah, o sigui, ja estaria...
2: Això, la gent no ho sap, però els Òscars ho porten, Dalmau i Andreu. Sí.
3: Ho ensenyem a qualsevol persona que parli amb nosaltres per evitar que a mi em diguin Òscar Andreu.
1: Sí, i a mi Òscar Dalmau. Però us diré una cosa, no ho portem al canell.
3: No.
1: Bueno, sí, com sigui...
3: Escolta'm una cosa, però estàvem parlant del dia.
1: Perdó.
3: M'esteu dient que a dia d'avui...
1: Aviam. Pàgina
3: 4. 22.
1: Se n'ha oblidat i fa 2 minuts que ho ha dit.
4: Sí, a dia d'avui, 22, sí.
1: El 10
3: d'octubre.
1: Exacte.
3: Perdó. De 2025.
4: Tot venia per aquí.
3: Estem parlant encara d'aquesta cosa dels celíacs?
4: Home, aquesta cosa...
3: Encara és legal tot aquest xamanisme?
4: No té res a veure amb xamanisme. Prou feina tenen els qui no toleren el gluten en el seu dia a dia com perquè vostè vagi dient que és un invent. Escolti.
3: Siguem serios.
4: No, sí, ja.
3: És gent que no pot menjar pizza.
4: A veure, no.
3: Pizza, eh? No estem dient espinacs. Bullits.
4: No ho redueixi tot a la pizza. A més...
5: La pizza em sembla prou problema de no poder menjar.
4: Bueno, perdona, ara m'estava apropiant de la vostra lluita. Perdona, és una
5: cosa... No és la teva disfressa.
3: Escolta, pots morir si menges una pizza. Bueno, escolta'm, hi ha celíacs que són científics.
4: Sí.
3: A les proves me repito.
4: Sí, no, ja.
3: Vull dir, si fem cas a aquell senyor, de lo dels monos... El Darwin?
4: Darwin, sí.
3: Pues, escolta'm, mira, si menges una pizza i et mors, pues la naturalesa, que tant us agrada... La naturalesa, en el fons, és molt cruel.
4: Sí,
3: pues mira, adéu i listos.
4: Bueno, no em queda clar si creu que la celiaquia existeix i són uns tous, o creu que és un invent, o...
3: Mira, jo crec que tot això és que dieu que teniu, us ho inventeu.
4: Home, no.
3: Jo estic en contra de tots els invents de la dictadura woke.
4: Quins són?
3: Antes, quan Franco...
4: Sí, no.
3: Hi havia pantanos?
4: Sí, hi havia pantans, no, ja havia endavant.
3: Franco es va inventar els pantans?
4: No es va inventar els pantans.
3: Franco es va inventar la seguretat social.
4: No, la seguretat social ja s'havia inventat abans.
3: Però Franco el que no es va inventar és la celiaquia. Hi havia celíacs quan Franco?
4: Sí. Probablement, però estaven infradiacs.
3: Tothom podia menjar pizza.
4: Però quina... No, per començar, no tothom podia menjar, perquè la misèria, si més no, els primers 20 anys, i després ja hauria...
3: Perdona, parla pels perdedors. Els que van guanyar, vull dir...
1: Haver guanyat.
4: És que, inconscientment, crec que ho estava fent.
3: Jo sóc negacionista.
4: Sí, no, i tant.
3: De les vacunes?
4: Sí. No, i tant, sí.
3: De la democràcia, també?
4: Sí, ja.
3: De la celiaquia?
4: Sí.
3: I de la crema solar?
4: Tot alhora, molt bé.
2: I del carrer el bus?
3: També.
1: La crema solar no ho sabia. Vull dir que...
4: Bueno, doncs ja està. Sí, calli una mica.
3: Home, quants milions de milers d'anys fa que existeix l'home? Mil milions d'anys?
4: No, mil milions d'anys no. Exacte.
3: I des de quan fa que existeix la crema solar? 30 anys?
4: Home, una mica més.
1: 50, no ho sé, no en tinc...
3: Pizbuin? Quants anys fa que existeix Pizbuin?
1: La marca de crema solar basada en un pic dels Alps austríacs.
3: Com hem arribat fins aquí sense crema solar? Tots aquests milions d'anys, les persones.
4: Home, hem arribat...
3: Pues ja està, home.
4: No, home,
3: Hi ha preguntes que... Hi ha preguntes que m'afasta vergonya de preguntar.
4: Hem arribat fins aquí, doncs...
3: Hi ha les preguntes que responen soles, per favor, eh?
4: Visquem com a molt 42 anys, amb 12 ja no tenies dents.
3: Venga,
4: no, les coses com siguin.
3: Bueno,
4: ja ho parlarem en un altre moment, és un tema que m'interessa. RAC 1 Central.

0: RAC 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
10: Actualitzada al minut.
0: Alertes d'última hora.
10: Contingut exclusiu.
0: Entrevistes i temes virals.
10: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
0: Podcast.
10: Fàcil i còmode.
0: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
11: Bona tarda, són les 6. Una persona ha mort ofegada aquesta tarda a la cala d'Almaseta, Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d'una dona de 74 anys a qui efectius del sistema d'emergències mèdiques ha practicat maniobres de reanimació sense poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia el servei de socorrisme actiu i onejava la bandera verda. Amb ella ja són 16 les persones mortes aquest any a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany. Per la seva banda, els bombers informen que ja han pogut perimetrar l'incendi de la Pineda del Cap Ras a Llançà, l'Alt Empordà, que s'ha declarat poc després de les 4 de la tarda. I ho han fet amb una línia d'aigua, cosa que els ha permès reduir el dispositiu desplaçat. Les dotacions terrestres, diuen, continuen a lloc fent tasques de ramat. L'helicòpter bombarder, que s'hi ha desplaçat en el moment que han rebut l'avís, ja s'ha retirat. Mentrestant, a Sanet, a l'Alta Ribagorça, segueixen treballant amb 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per contenir i, finalment, extingir el foc que crema des de divendres passat i hores d'ara, segons el darrer balanç, ha calcinat 44 hectàrees en una zona forestal d'alta muntanya. Part del terreny que hauria cremat pertany a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i de l'Estany de Sant Maurici. I parlant d'incendis, 2 morts i 2 ferits en xocar 2 helicòpters a Grècia que participaven en les tasques d'extinció d'un foc. Els aparells havien estat llogats pel cos de bombers. Els fets han passat 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els focs, que cremen des de fa 4 dies, ja han arrasat 10.000 hectàrees i milers de persones han hagut de ser evacuades. El front més proper a la capital grega es troba a només 35 quilòmetres. Es dona la circumstància que 3 bombers més van morir la setmana passada en 2 incendis, un a Creta i l'altre al Peloponès. 2 incendis que ja estan, però, sota control. I ara, temps per conèixer l'estat de les carreteres, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bona tarda.
12: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha poques incidències, però gairebé localitzades totes a la zona de la Costa Brava. Tenim retencions d'un parell de quilòmetres en Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera, també a la C65 de Llagostera cap a Santa Cristina en sentit Girona i a la C35 a Maçanet de la Selva en sentit Sant Celoni. Pel que fa a la P7, ara mateix no hi ha incidències, per tant demanar-los amb tota molta cautela i que no vagi a la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
11: I ara el moment pels esports, Nil Piera.
13: El Barça finalment no jugarà l'amistós contra el filial del Preston previst per demà a Sant George's Park. L'equip anglès travessa una plaga de lesions que li impedeix poder presentar un equip competitiu i finalment s'ha decidit suspendre el partit. D'aquesta manera, el Barça es queda sense rival i avançarà el seu retorn a Catalunya previst per demà. I a punt de començar el debut del Barça Atlètic a la pretemporada, els de Giuliano Belletti disputen al Camp del Tona el seu primer amistós del curs, tot i que molts dels jugadors són encara a l'estatge d'Anglaterra amb el primer equip. Més coses, en directe a aquesta hora, la segona etapa del Tour de França femení. Quan queden menys de 7 quilòmetres per l'arribada, la neerlandesa Rijan Marcus està escapada amb un avantatge de 30 segons sobre el gran grup. La també neerlandesa, però nascuda a Olot, Laura Molinar, ha hagut d'abandonar durant l'etapa. I un últim apunt, perquè els europeus de natació de París, la parella formada per la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres, s'ha quedat a les portes del podi a la final del duet mixt tècnic de natació artística.
11: Pel que fa al temps, la calor es manté a tot Catalunya més intensa cap a Ponent. Mentrestant, les nuvolades continuen creixent i sembla que entre el final de la tarda i el vespre acabaran descarregant els primers ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Localment podran ser fortes i anar acompanyades de ràfegues intenses de vent o fins i tot de calamars. A la resta del país, l'ambient es manté estable amb alguns intervals de núvols al litoral i un vent de component sud que va perdent intensitat. Això és tot per part nostra. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
0: Així sona, reconcentrat. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
14: És un normal, home.
15: Ho passo de conya.
16: Pues vinga, anem.
17: Molt bona tarda a tothom. Som els d'Abans del Claper. Som els taloners! Guillem Estadella, bona tarda.
18: Bona tarda, Maquinota. Què tal, com estàs?
17: Home, radiant avui dimecres.
18: Per favor, si ja ho vam dir, que avui, a part 29 de juliol, sí. Dimecres 29, és un dia molt especial perquè és l'aniversari d'un col·laborador del programa. És l'aniversari... No, a veure qui creus que és.
17: Mar Llibre, col·laborador... No. L'Arnau París.
18: No.
17: Si no és l'Arnau París. Has dit col·laborador, no col·laboradora, per tant, descartem Alejandra,
18: sí,
17: Castelló.
18: Sí.
17: No és Mar... Ah, ja sé on vas.
18: A veure qui creus que és.
17: Jo crec que l'única que per descartar és, sí, l'Opau de Pons.
18: Efectivament, avui és l'aniversari de l'Opau de Pons. Ole! Avui et toca... A Toni, bueno, estem aquí recuperant una versió del Hosmer, però ja, sí, m'agrada...
17: Sí, perquè és molt versionero, això és molt versionero.
18: A l'Opau de Pants, a l'Opau de Pants and Company.
17: A l'Opau de Pants? Hosti, m'encantaria...
18: L'Opau de Pants!
17: Després del Barbocata, la competència a Pons és l'Opau de Pants.
18: L'Opau de Pants and Company. Ai, Déu meu. Mira, anem a trucar-lo, a veure on és. Ja deu anar borratxo, crec jo. A veure.
17: Aviam.
18: A veure.
17: Però l'has avisat abans, no?
18: Home, no. Escolta. Pauet!
19: Què passa, nen?
18: Per molts anys, guapo!
17: Ole!
18: Ole!
19: Moltes gràcies, com ho saps?
18: Home, perquè jo tinc apuntat al calendari els aniversaris dels meus amics.
19: Ara m'has agradat aquí, hòstia, moltes gràcies.
18: Ole.
17: Ole. Vols fer un, com és allò que fas tu, que arribes, un garrotí?
18: Què fa el ton que és?
17: Allò que fa ell.
19: Un garrotí per mi mateix?
18: És que queda una mica cutre demanar
17: un garrotí. No, per l'audiència d'estiu, que hi ha molta gent nova que ens escolta a l'estiu.
18: Clar.
19: Ah, pels oients a l'estiu?
18: Sí. Clar, perquè estàs en directe pels taloners d'estiu, ara.
19: Home, doncs, guaita, com va l'estiu, bé?
17: Bé.
18: Tu què tal, molt vol o què?
19: Sí, és que m'enganxes a la carretera perquè vaig amunt i avall.
18: Oi.
19: Mai parat en una àrea de servei. Sí? Perquè dic, guaita, ja em truco a l'Estadella, que deu voler.
17: Amb llumetes, l'àrea de servei? Té llumetes a fora o no?
19: No ho sé, perquè ara el de dia no es veu, si hi ha llumetes.
18: Clar. Escolta, avui on toca? Avui on vas?
19: Avui... cap a casa, ja.
18: Avui vas d'hora, eh?
19: Avui cap a casa, ja.
18: Molt bé.
19: Que pite, que pite.
18: Què passa?
19: Bueno, deixa'm, home, que parlo amb l'Estadella i el Bala, tio.
17: Ah, sí, que pite, aquest.
19: La gent, els cotxes, es tornen... Doncs bueno, això, gent de l'estiu. I visca els teloners, perquè sempre foten caliu, i ara en concret, aquests teloners d'estiu.
18: Olé!
17: Bravo.
18: Per molts anys, estimat!
19: Gràcies, en faig 33, com Déu Nostre Senyor.
18: Oh. Mira, clavats, eh?
19: Però durarà una mica més.
17: Ara ho hem pillat. Adéu, tu sí que ets un miracle, Pau.
18: Adéu, guapote.
19: Adéu,
18: que
19: m'agrada aquest
17: cotxe.
18: Adéu.
17: Ostres, l'hem enxampat ben enxampat.
18: Hòstia, que bon, mira.
17: Escolta, mira, parlant de gent propera i d'aniversaris, sí, obrirem el refregit d'avui, els millors moments de la temporada, amb una trucada amb la teva germana,
18: ai,
17: que es va deixar la veu per Carnaval,
18: ai,
17: eh?
18: Veritat,
17: dels millors
18: boja
17: moments de l'any.
18: No, mira, de fet, volia parlar-vos d'un tema, perquè ahir vaig estar presentant la Rua del Carnaval de Calafell, va, del Carnaval Xuriguer, a la tarda, i ja va començar a notar-se una miqueta els efectes del Carnaval a molta gent. De fet, va pujar una noia a l'escenari a presentar la seva carrossa, que heu d'estar ben atents perquè no s'acaba d'entendre ben bé el que diu.
20: És de conill, sou és...
14: el Sant Grescau!
15: De què aneu? Explica-nos una mica. Veiem un drac aquí al cap, de què aneu?
14: Nosaltres som una colla molt familiar i anem d'un llibre que es diu Ales de Sangre.
16: Ales de Sangre.
15: Diu que són una colla...
16: Ales de Sangre.
15: Vale, jo vull que segueixi xerrant. A veure, quanta gent sou, Paula?
14: Som 160!
16: Déu-n'hi-do! 160 Sant Grescau!
15: Em podries dir els noms de tots?
14: Ui! Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrián, Ruth, un montón!
17: Mare de Déu, quin carnaval, la gent. Però, escolta, més que Ales de Sangre, era cordes vocals de sang.
18: Totalment, sí, sí. Totalment. Per sorpresa de ningú, aquesta persona que xerrava és la meva germana, la Paula.
17: Ara. Ja hi som. Però si l'altre dia, el divendres que vam fer el Dia Mundial de la Ràdio, des de l'Auditori de la Pedrera,
18: sí,
17: et va trucar la teva germana en directe.
18: Que és que la meva germana, quan és carnaval, viu en un altre món. Jo he decidit una cosa. No sé com té la veu. Jo he marxat aquest matí de casa a les 8 del matí, llavors no sé com té la veu aquesta noia. Ahir la tenia així. No l'he tornat a veure des d'aquell moment, perquè va marxar de festa, jo vaig anar a casa perquè avui treballàvem.
17: Però aquesta noia no ha de parlar en 3 setmanes.
18: Mínim. Et dic una cosa. Ens va trucar divendres en directe.
17: En directe, exacte.
18: Des de l'Auditori de la Pedrera. Jo el que faré ara serà trucar a ma germana en directe. No està avisada. Anem a tocar-la a veure com té la veu. Espera, eh? A veure. I a veure si l'agafa, perquè jo crec que està dormint, eh?
17: Home, després d'aquesta festa...
18: Està dinant a l'Oki Wok. Paula! Paula, com estàs?
20: Estan!
18: Però on ets ara?
20: Dinant!
18: A on? Però...
20: A l'Oki Wok, per què?
18: Però i aquesta... No t'ha millorat la veu, no?
20: Pues no veus que no.
18: Perdó, clar, potser la pregunta no era molt òbvia. Escolta, que estàs en directe pels talonets de RAC1, allò que jo faig de 3 a 4 a la ràdio.
20: Joder, ¿en serio?
17: Sí. Paula, tu podries donar pas a l'altra versió del dia amb aquesta veu, sisplau?
18: Estem preocupats per la teva veu.
20: Jo també.
21: No, Paula, cullerades de mel directe a la boca abans d'anar a la rua aquesta tarda.
20: No, avui no n'hi ha.
21: Millor.
18: Està bé perquè ma germana és Darth Vader ara, eh? Vols donar pas a l'altra versió, Paula? Hòstia.
21: Mare de Déu.
17: Digue.
20: Què he de dir?
17: Obrim l'altra versió del dia. Mireu, avui no podem començar l'altra versió del dia amb cap altra notícia que no sigui aquesta, perquè hem de parlar dels 153 arxius que ahir es van desclassificar del 23F al cop d'estat fallit d'ara fa 45 anys.
18: Sí, han tret tants arxius, nois, que fins i tot s'ha desclassificat el protagonista, eh? Al final sí que s'ha quedat quieto.
17: És que quina casualitat, també.
18: Sí, bueno.
21: Increïble. Des d'ahir tenim una mica més d'informació. A veure, no massa, eh? No us flipeu, que hem de recordar que tot aquest exercici de transparència s'està fent a Espanya. Vull dir que poca transparència hi ha. Però sí que hem sabut alguns dels intríngulis d'aquest intent de cop d'estat.
17: Doncs des dels taloners hem pensat que cal fer una recreació dramatitzada, fidedigna, d'aquests documents, d'aquestes converses telefòniques que s'han transcrit, perquè els ha quedat un guió, jo diria que llegint-ho, és un guió de comèdia excel·lent.
18: És que és molt fort, perquè jo crec que no només farem un exercici de posar en valor aquest arxiu històric, sinó també una mica un favor cap als companys informatius, perquè no hi ha arxiu d'àudio d'això. Vull dir, són documents escrits, saps?
17: Per tant, ara, si ho recreem, ells ho podran fer servir.
18: Que jo crec que si ho recreem, ho hem de fer molt bé, perquè hem de fer ser el més fidels possibles a la realitat, perquè ells ho puguin aprofitar de cara als informatius.
21: Clar.
17: El que va ser una recreació...
18: El Sergi Giró, el resum de l'any, doncs, que foti aquests àudios, clar. No fotrem... L'embudi ja fa moltes veus.
17: Sí,
18: clar.
17: Fa de tram.
21: És que jo ara mateix, cada cop que veig el tram, veig l'embudio, i quan veig l'embudio, veig el tram. Vull dir, jo no separo la persona del personatge.
18: Ves que no sortia a la llista d'Epstein, eh?
21: No.
17: Qui,
21: el tram o l'embudio?
17: Sortim d'aquest jardí, va. Hem seleccionat dues escenes d'aquests arxius desclassificats. Els llegirem en directe i cadascú farà d'un dels personatges.
21: Vale.
17: Començarem pel primer document, que és una conversa telefònica entre Tejero, el golpista, i García Carrés, que és un altre dels implicats al 23F. Per situar-vos, Tejero estava dins del Congrés i García Carrés a fora del Congrés. Aquesta és la trucada telefònica. L'Alba, si et sembla... Mira, et passo el guió, Alba. Tu faràs de Tejero, mira.
21: Superfidel a la realitat.
18: Bueno, en aquest programa és més Tejero que ningú, eh?
21: Soc bastant Tejero, jo.
17: Tu vols fer de García Carrés o m'ho quedo jo?
18: Queda tu.
17: Vinga, ja tindràs tu després més personatges. Doncs vinga, que comenci la conversa.
22: Dígame, un momentito.
1: momentito, por favor, un momentito.
21: Coño, me cago en la leche.
1: Es que nos han cortado la comunicación. Va un regimiento para allá.
21: ¿A dónde? ¿De dónde?
1: De Madrid. Me lo acaba de decir él. Ya me entiendes, Pedro.
21: Bueno, pero...
1: No te muevas, no te muevas, que te quieren hablar ellos.
21: ¿Pero cómo coño me voy a mover, cojones, y de aquí...?
18: Aquí no di coño, no posaba coño,
1: sí,
18: ¿eh?
1: Sí, no.
21: Perdón, pues
1: no.
21: perdón, pido perdón. Discúlpenme, Tejero. ¿Cómo me voy a mover, cojones, si de aquí no se puede uno mover? No sé lo que tú harías aquí.
1: ¡Que no cortes, coño!
21: Ahora ¡me sí. cago en la puta que los ha parido!
1: Però bueno, està bé, no, està bé fidedignament,
18: eh? Això és regressió històrica, eh?
21: Potser sí que m'assemblo amb el Tejero, jo.
1: Va, tornem al text, tornem al text.
21: Sí, ho torno a dir, torno a donar el peu, que m'ha agradat aquest. ¡Me cago en la puta que los ha parido!
1: Ja seguim, ja seguim. La ràdio, me dice Pedro, está mintiendo.
21: ¡Nos ha jodido! ¡Claro que está mintiendo!
1: Por favor, aguantad que la victoria es para España.
21: ¡Exacto!
1: La victoria es para España, aguanta, Antonio.
21: ¿Eso me lo está diciendo a mí, Juanito?
18: ¿A Tejero es andaluz?
1: Espera un momento, no cortes. La victoria es para España. ¡Ánimo, ánimo y ánimo! Los hombres de honor sabrán corresponder a todo esto.
21: ¡Juanillo, no me haga propaganda, coño!
1: ¡Me cago en la leche!
18: Meravellosa, aquest radioteatre.
17: Mireu, en aquestes converses també s'han transcrit una trucada entre Carmen Díez, que la Carmen és la muller d'Antonio Tejero.
18: Oh, molt bé.
21: Mm-hmm.
17: I a part d'intentar posar-se en contacte amb el seu marit i altres militars durant aquella nit, el 23F, la dona de Tejero també va parlar amb altres dones.
18: Ah, mira!
17: Entre elles hi ha una dona que es diu Carmen Elvira. Ara recrearem la conversa entre la dona de Tejero i una altra senyora.
18: Vale.
17: Jo he pensat que la Carmen, la dona de Tejero, la podries fer tu, Guillem.
18: Ah, perfecte. Vale. No? Dale, sí.
17: Veiem com seria la veu.
18: Hola!
17: Vale, perfecte. Això és una
21: mica... Mickey Mouse. La dona de Tejero és Mickey Mouse.
17: I tu, Alba, com que...
2: Soy Mickey Mouse.
17: Per canviar de registre, Alba. Com que tu has fet de Tejero, que has fet d'un home molt...
21: Molt home.
17: Molt home. Faràs de la Carmen, que és l'amiga aquesta, l'altra persona amb la que parla la dona de Tejero.
21: Jo parlaré així.
18: Sí, tu parles normal.
21: Però en castellà, que ja em costa prou.
17: Va, vale. Posem-nos seriosos, que això és una recreació històrica fidedigna. Endavant.
2: ¡Sí!
21: Soy yo, Carmen Elvira, hija.
2: ¡Aquí estoy, hija de mi alma! ¡Han engañado a mi marido como un desgraciado!
21: ¡Qué tonto el pobre mío!
17: ¿Li diu tonto l'amiga?
18: ¿El qué? Ah.
21: Guarra, l'amiga.
18: No, sí. Alba, por favor.
2: ¡Qué desgraciado! ¡Tanto amor a la patria! ¡Tanto darlo todo! ¡Mira cómo lo han engañado! ¡Estaría el ejército detrás en la cabeza y ahora nadie ha hecho nada!
21: ¿Y cómo se le ocurre no pensar antes?
2: ¡Porque mi marido...!
21: ¡Que se iban a volver atrás! Es que lo que pasa es que él se cree que como él es así, de honrado y de recto, ¿eh? Es que los demás van a seguirle igual.
2: ¡Es tonto! ¡Carmen Elvira, te voy a dejar!
17: ¿Así li va dir la dona tonto al seu marit?
18: Sí, sí,
17: al mateix 23F.
21: Potser sí que eres franco.
2: ¡Carmen Elvira, te voy a dejar porque estoy desde las 4 de la mañana intentando localizarle, intentando hablar con él y no hay forma humana! ¡No puedo hablar con él! ¡No me dejan!
22: ¡Bravo,
18: bravo, bravo! Bravo.
17: Mireu, sona la de Suco de Figaflaues, precisament perquè ahir a Valls, la capital de l'Alt Camp, va donar el tret de sortida a la temporada de calçots amb un dels actes que a mi personalment he de dir que és el que em fa més gràcia, que és la 40a edició del concurs de menjar calçots.
18: Ara!
17: Allà, senyors, en filera, aviam qui menja més. Doncs bé, ja tenim nou guanyador, es diu Xavier Corrius, té 32 anys i és veí de Santa Eugènia de Berga, a Osona. Va quedar primer després de cruspir-se, atenció, 109 calçots.
18: Uau!
17: És a dir, uns 4 quilos de calçots.
18: Doncs enhorabona al guanyador i als farmacèutics de Santa Eugènia de Berga, que avui han venut més sobres per la cremor d'estómac. Vull dir, aquesta gent s'ha fet l'agost al gener.
21: Mira, al concurs hi van participar 17 persones, entre elles, però no hi havia l'històric campió Adrià Werzin, que encara conserva el rècord amb 310 calçots. El podi d'ahir es completa amb Alejandro Alarcón, de Castelldefels, en segona posició, i Gerald Kruger, d'Alemanya, tercer.
18: Però què m'estàs dient? Una alemanya al concurs de calçots? Però si això és apropiació cultural.
21: Totalment.
18: És com si nosaltres anéssim a Frankfurt a menjar Frankfurt al concurs de Frankfurt. Totalment. Això què és?
21: Guanyaríem.
18: On quedarà Catalunya? On quedarà?
17: El primer d'Osona. El segon de Castelldefels i el tercer d'Alemanya. No hi ha cap ballenc ni ballenca.
21: Quina estafa, lo de Valls.
18: A veure si Valls és el quilòmetre zero de rajar-se. De no
17: escolteu, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta dada, però penseu que ara mateix, que passen 18 minuts de les 3, fa unes 24 hores que hi ha algú aquí a Catalunya que està païnt 109 calçots. I a mi això em preocupa. He agafat la meva gabardina amb pitet incorporat per fer un reportatge de felicitació al campió a peu de romesco. El guanyador es diu Xavier Corrius, l'he trucat.
18: Ara Corrius crec que és aquí és.
17: Doncs he de dir que ha guanyat ell, però hi ha un perdedor a casa seva, eh?
18: Qui?
17: La seva parella ha perdut.
18: No.
17: Eh?
18: Sí, sí.
21: Ai, ai.
3: Bon dia.
17: Hola, bones. Amb el guanyador del concurs de calçots.
3: Aquest sóc jo.
17: Primer de tot, com et trobes?
3: Haig de dir que avui heu de venir unes quantes vegades al lavabo, però ara ja em trobo bé.
17: Però et deus haver passat una nit complicada.
3: Bueno, més que jo, la meva parella, pobra, que ha tingut que aguantar el que no està escrit. Ha tingut que anar a dormir a una altra habitació i tot perquè no es troba gaire bé. No em troba gaire bé.
17: M'ho estàs dient de debò, això?
3: Sí, sí, ha tingut que anar a dormir a una altra habitació. Perquè he fet allò que se'n diu el Pedro Cueva, que em diu la gent,
21: no.
3: I pobra, no es podia aguantar. De fet, ara quan la meva parella s'ha despertat m'ha dit que l'habitació feia una mica d'olor a ceba. I d'aquí la saluda, si suposa que m'estarà escoltant la Marc, perquè Déu-n'hi-do el que he tingut que aguantar.
21: Pobre noia, nen.
17: El concepte pedocueva.
18: M'agrada molt, perquè Batman tenia la batcueva, aquest home té la pedocueva.
21: Sí, és lo del forn holandès.
17: És el forn holandès. Efectivament, que és escalfar, diguéssim, des de dins del llit, i llavors després nois, et tapes... Nois.
21: Això ser molt generós, en part, també, eh? Tots mira d'aquesta banda.
17: Mireu, i ara que no serveixi de precedent, però farem una nova modalitat en la meva, diguéssim, en la meva secció d'investigació, que és triareu la vostra aventura.
18: Vale. Vale.
17: Jo us dic de què va el següent tall, el següent document sonor, i trieu si el voleu escoltar o el passem de llarg.
18: Val.
17: Ho dic perquè si el nostre company s'ha posat una mica escatològic, encara pot anar més enllà.
18: Home, no.
21: Jo segueixo.
18: No, però a veure, que hi ha gent dirà en aquesta hora, per favor.
17: Llavors, jo vull que estigui a les vostres mans.
21: Per mi és ciència, això. És informació de servei.
18: Home, jo no ho faria.
17: Us aviso que el fàstic va més, eh?
21: Vaya rajat, està d'ella.
18: Ah, doncs tira'l, tira'l, va, home, clar. Què?
17: Perquè ara tu i jo no estàs parlant des del lavabo, ara.
3: No, per sort no. Per sort ja fa un rato que m'he aixecat de la tassa. La meva parella ho ha tingut que netejar, només et dic això.
18: Com?
17: El què, el què, el què?
3: Que ha tingut que netejar el que he deixat perquè he anat tan ràpid que no he pogut netejar tota la cosa que havia fet.
17: Però ets un guarro, Xavi, sí. Però per què no ho has netejat tu?
3: No, anava curt de temps, havia de treballar, estic encara treballant i no he tingut temps.
21: Què?
17: Mare de Déu, però m'acabes de donar un titular a RAC1?
3: No, és broma, ho he dit en broma, això no.
21: Sí, clar. Una meu, ha dit en broma.
17: Un cop se n'ha adonat que ho està dient a RAC1. No, és broma.
18: Carinyo, que anava de pet, eh?
17: Home, però te'l pots netejar tu.
21: No és escatològic, és de tindre uns ous.
18: Home, una mica.
21: De formigó armat, nen.
17: Va, centrem-nos en el rècord, això sí, perquè, clar, un noi d'Osona, com arriba a Valls, i aquesta és una mica, doncs, la història d'aquest noi que arriba a Valls i guanya el concurs.
3: M'agrada córrer, però no sé per què, també se'm dona molt bé menjar i menjo molt ràpid. I vaig dir, home, doncs tinc l'opció de presentar-me un concurs. I vaig dir, va, vamos a por ello. El 2024 vaig participar i vaig quedar cinquè i em van dir, torna a venir perquè segur que faràs podi. Doncs pues mira, podi no, vaig guanyar.
17: Ostres, clar, però també és veritat que no has coincidit amb l'Adrià, que és el que sempre acaba guanyant perquè no el deixen presentar-se més vegades.
3: Sí, l'any que guanyes, l'edició posterior no et pots presentar. Vaig tenir la sort que l'Adrià aquest any es va poder presentar i això em va anar bé per poder guanyar. Em faria gràcia algun dia participar amb ell, aviam si algun dia coincidim.
18: Home,
17: clar, aquí ja la cosa es comença a posar interessant perquè el guanyador d'aquest any ha llançat un missatge al guanyador de l'any anterior,
21: sí,
17: que com deia l'Alba és l'Adrià, és imbatible aquest senyor quan s'hi presenta.
18: Joder.
17: Aquí teniu el missatge que li llença directament. La cosa es comença a posar interessant.
3: Adrià, m'han dit que tu un any vas menjar 6 quilos de calçots. Jo no n'he menjat tant, n'he menjat quasi 4, però vaig a per tu. Vull dir que... Aquí tens el nou Lamine Yamal. Tu pots ser el Leo Messi dels calçots, però Lamine Yamal ve amb força, però també l'edat. Soc més jove, per tant, vaig a per tu.
17: Ostres, vas fort, eh?
18: Ui, ui, ui, ui, ui.
21: Ves, se li passarà com a Lamine Yamal.
18: Què li ha passat a Lamine Yamal?
21: Molt soroll.
18: Bueno, va marcar diumenge sí. una molt bona xilena, eh? Potser és el cap de setmana del Cert.
21: Carnaval.
17: Va, que acabem perquè li he preguntat, home, aquest noi quan torni al seu poble ho haurà de celebrar, doncs, com toca, no sé si una rua o el que sigui. Com ho celebrarà? Faràs una rua o alguna cosa? Sortiràs al balcó de l'Ajuntament allà al teu poble? Com erigir-te com el guanyador de menjar calçots a Catalunya o què?
3: Haig de parlar amb l'alcalde, eh? Perquè sóc regidor del meu poble.
17: Què dius?
3: I haig de parlar amb l'alcalde, aviam si em fa alguna cosa. El que passa és que ahir també feien festa al meu poble i a Santa Eugènia de Berga i, bueno, tampoc se'n van poder entrar gaire.
17: D'aquest regidor?
3: Joventut, esports i festa.
18: Home!
3: Aquest és el més important de tots.
17: Ara entenc per què t'han fet regidor, tu, eh?
18: Que bo, aquest tio, eh?
17: Mireu, escolteu, perquè ara mateix acabo de rebre un missatge de l'Adrià Huerzin, que ens estava escoltant. Ell és el que encara conserva aquest rècord de 310 calçots. Jo diria que s'ha picat, no sé, el sentirem ara en directe. Aviam, la nota ha canviat.
21: Ai, ai.
4: Molt bon dia, Txedi, sóc l'Adrià. Escolta, entomo el repte quan vulguis. Quan vulguis, fem la competi, però no serà baix, perquè a l'any que guanyes tu, jo no puc anar, i a l'any que guanyo jo, tu no podràs anar. O sigui que tindrem de buscar un altre lloc. Un lloc neutre. Vinga, que passeu bon dia. Adéu.
18: Ai, ai, ai, ai, ai.
21: Escolta, muntem-ho nosaltres.
17: No seria mala idea, eh?
21: Muntem aquests dos, els posem cara a cara.
17: Un s'ha posat xulo i l'altre ha contestat.
18: Ves que no haguem de muntar alguna calçotada.
21: A veure qui el té més llarg.
17: Això estaria bé, eh? Però ja ho veieu, ni boxa, ni futbol. Les hòsties, a partir d'ara, es reparteixen en el món dels calçots.
5: RAC 1 centrat. RAC 1.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
23: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
24: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
24: I escolta el que vols.
5: Quan vols. RAC1. Això és RAC Concentrat.
17: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo, no m'hi arribo.
18: Que no, no toco... Posa... Ai, em fas fàstic, bala, que estàs però... tot pelut. Ai, no. Ah, quin... Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
17: Bueno, si vols em poso el banyador.
18: Fora.
5: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: Aviam, ens fa gràcia perquè és una joguina això d'estrenar públic en un nou lloc. Ens ho deixa jugar, no?
1: La cara del Quim és...
0: Avui és un honor rebre el nou estudi de RAC1 a una persona que va amunt i avall amb un micròfon, atenció, amb una escometa de color groc i això que no treballa a Catalunya Ràdio. És un actor i còmic que ha jugat tan malament, però tan malament als darts, que en comptes de la Diana segueix fent foradets als mapes de Catalunya. El pròxim dilluns 2 de març posarà punt i final a la novena temporada del Foraster. Rebem amb un fortíssim aplaudiment al Quim Masferrer. Quim, bona tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda, mare meva. Oi.
0: I aplaudiment absolutament espontani,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, gent forçat.
0: Hem de pensar que en Guillem aquí fent amb les mans en l'aire...
1: No! Això per
0: aplaudiu!
1: Però és divertidíssim, eh? M'està agradant molt tenir el públic a dues bandes, eh? Té un què.
0: Perquè tu pots fer aplaudir només mig públic?
1: Sí, mira. Ara a l'altre costat.
0: Pot ser que els de l'esquerra ho facin millor que els de la dreta?
1: Sí, perquè hi ha més gent també.
0: Podríem fer tot...
1: Una hora així.
0: Hòstia, és que és una joguina,
2: Quim. Jo crec que seríem molt innovador.
0: Sí. En lloc dels taloners, els aplaudiments.
1: Els aplaudiments.
0: I és una hora aplaudint.
1: Molt bé.
0: Ja està. I que ve el convidat i no fa res.
1: Aplaudeix també.
3: Surt amb l'autoestima a tope, eh? Sí, una hora d'aplaudiments.
0: Sí. Aviam, que estàvem comentant, acaba la temporada dilluns vinent.
2: No, l'altre.
0: L'altre?
2: Sí.
0: Aquest no l'altre, el vinent.
2: Ah, sí. Vinent. El seu vinent, sí.
0: No?
2: Sí, sí. No, una manera d'arreglar molt bé una cosa, no en tenies ni puta idea.
1: No,
2: de...
0: no dic perquè aquest ja el tenim aquí. Vull dir, sí, és l'altre.
2: És veritat. De dilluns en vuit.
0: Exacte.
2: Mm. Això.
0: Exacte.
2: Que no entenc per què es diu dilluns en vuit, perquè són set.
3: Són set. Però... He pensat sempre, jo.
0: Oh. Sí. D'avui en vuit.
2: No sé, es mereix un aplaudiment, crec, això.
0: Va. Així ho arreglem tot així.
2: Sí, quan no sapiguem què fer, aplaudiment.
0: Val. Quan hi hagi un silenci estrany,
2: exacte,
0: aplaudim.
2: Sí.
0: Abans d'entrar, que hem pogut creuar quatre paraules, dius que venies de gravar la desena?
2: Sí, jo vinc de gravar ara. No sé quina és, però vinc de gravar.
1: Tu ho vas gravant, no?
0: Tu ho vas gravant,
2: llavors fent,
0: ho col·loquen un
2: poc. Això va la novena, això va la desena. Portem 13 anys, sí. Diem, fem-ho amb anys, que és més fàcil.
1: Et sents explotat, potser?
2: Si em sento
1: explotat, que dius, no sé ni quin estic gravant, ni si estic aquí i tal...
2: No, que va, em sento molt content de fer un programa que després de 13 anys la gent l'aplaudeix d'aquesta manera. No només aplaudiments, sinó que hi ha
0: interacció.
2: És fantàstic, això.
0: Cada temporada és un èxit. Tu demanes més pasta cada temporada o no?
2: No.
0: O tu ja has arribat a un límit de pasta i dius, amb això ja tiro?
2: No va segons temporada. Que estic oberta que me'n doni més, diguéssim. Però la veritat, mira, ara parlant seriosament, hòstia, si m'arriben a dir quan vam presentar aquest projecte l'any 2013 que l'any 2026 estaria aquí a RAC1 amb vosaltres parlant de l'èxit del Foraster, doncs no m'hauria cregut. Vull dir, realment...
3: Nosaltres tampoc.
2: No, és que
3: per la nostra part, Quim,
2: sí,
3: no per la teva.
0: És veritat. No.
2: Sí.
0: Has esquivat el tema de la pasta, això vol dir que...
2: Em sento ben pagat.
0: Diguem-ho
2: així.
3: Sí.
0: No és allò de dir, cada temporada més. No. Tu ja...
2: Home, està clar que quan les coses responen i quan hi ha audiència et sents més fort com per poder demanar. Però jo el Foraster és un programa que el faria de franc.
0: No ho diguis!
3: No, Quim! De franc!
0: Quim, ara tota oportunitat que tenies de renegociar... Sí. Mm.
1: Aquest àudio el posarà...
0: Aquest àudio el
2: trabajaré de pobre.
0: A la reunió te'l posaran i diran, clar, Quim, però si t'has de pagar menys.
3: O això, on has de tindre tants...
2: No,
3: que ja t'és igual.
2: Tinc la feina més maca del món.
3: Això sí.
2: Jo dic de veritat. Tinc aquesta sensació. Hòstia, és una passada. Ara vinc de gravar i vens de conèixer més amics. Hòstia, és que et passen coses sensacionals. I a sobre, quan s'emet el programa, fa les audiències que fa, doncs, escolta'm, tu, siguem molt agraïts.
3: Molt bèsties, les audiències del Foraster.
1: Hi ha algun poble que encara no hagueu visitat i que et faci especial il·lusió, que el proposi, m'agradaria anar aquí, o això ve directament des de la productora TV3. Mm.
2: Sí, jo no me n'encuido, diguéssim, d'això, però la veritat és que un foraster es podria fer absolutament a tot arreu. De fet, hem fet forasters, vam fer Andorra,
1: sí,
2: vam fer Mercabarna, vam fer la Vall d'Hebron, vam fer Madrid...
3: Sí, però no
0: TV3, també.
2: TV3,
1: la mina.
2: TV3, sí, sí. La mina, la Barceloneta, és a dir, que, de fet, un foraster es podria fer absolutament a tot arreu.
3: No l'heu
0: fet
3: a
0: la... Que no prenguem la paraula, Quim.
2: Per què?
0: Home, estem en uns estudis nous, hi ha molta gent...
1: Som com un poble, eh?
2: Bueno, ara és el moment de negociar la pasta, no?
3: Aquí.
1: Ara, clar, ara estàs ràpid, eh?
2: Sí, clar, ara aquí... Què vols dir, Marc? A veure, què vols
0: no,
2: dir?
0: No, que m'imaginava un foraster aquí també a la planta 3, no sé.
2: Ah, quan?
0: Home, ja que ets avui aquí, pues fer-ho avui.
1: Clar, per fer-te venir l'altre dia és lleig. Sí. I més si no cobres.
2: Clar. Clar.
3: Sí, perquè aquí no et pagarem, eh?
1: Amb aplaudiments els que
3: faci. Això!
2: Això! A veure, què voleu que faci? A veure.
1: Tenim un guionet per fer un foraster?
2: Ah, teniu un guió?
1: Sí.
2: És a dir, ja directament heu fet un guió... Pensant que jo diria que sí.
1: Sí.
2: No? És aquella home. Cosa de dir, farem un guió perquè dirà que sí.
1: Clar, home, és el teu primer foraster a veure,
0: no ho sabies, clar. Però tu solet has entrat a la gola del llop.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Nosaltres pensant en quin moment li diem a l'entrevista que volem fer un foraster, i ho has deixat caure, bueno, doncs fem-ho.
2: Ara m'han passat uns folis que posa el foraster a la planta 3. Mas Ferrer, has de dir això, no?
0: Sí, bàsicament això. I la Lujas té la música. Vull dir que...
1: Ah, i una cosa que sí que hem de demanar és que hi haurà un moment que el públic ha de riure. Ah. Llavors ho marcarem i la gent... A veure, feu una mica de riure. Com riuríeu?
2: Sí, però no... Hòstia, però quina cosa tan natural! Hòstia, però és que està d'un mercat, eh?
1: Sí.
2: És a dir, riures de públic, Mas Ferrer ha de dir això, sí. Aplaudiments, estan marcats els aplaudiments,
1: sí.
2: Que
1: fins
2: ara estan tots espontanis.
1: Exacte.
0: Tot espontani.
2: Va, vinga, som-hi.
0: Vinga, ho provem. Sí, que...
2: Ah, sintonia i tot.
1: Sí. Home, clar, home.
2: Hòstia. I just need to see you smile. Avui toca RAC1. Vinga, va, som-hi! RAC1, comarca del Comte de Godó, al costat de La Vanguardia i de Mundo Deportivo, ara a la planta 3. 147 treballadors que viuen al bressol de l'entreteniment i la informació del país. Aquí m'hi passaré una entrevista. Mare de Déu! Ai, Déu meu! Bona tarda, RAC1! Està marcat així, eh?
0: Sí.
2: Quim Mas Ferrer cridant. És a dir, ara mateix sóc un nino.
0: Sí.
2: És que sóc un... He vingut aquí a una entrevista, sóc un monigot. És que no havia d'haver vingut, de veritat. A veure, només sortir de l'ascensor em vaig trobar amb la Marta Massip, recepcionista de RAC1. Esclar, pobra dona, quan em va veure amb el micròfon groc, quin micro, si no tinc cap micro?
0: Sí, vas amb el micròfon groc.
2: El micròfon groc, és veritat. Es va pensar que m'havia equivocat de ràdio. Hòstia, està entrant tot, eh?
0: He de dir que tens millors guionistes, tu, eh?
2: Vaig seguir caminant per la redacció i sentia de fons un soroll molest. Era en Toni Clapés criticant l'Ajuntament de Barcelona.
4: Sempre és la mateixa merda.
2: Home, aquí heu estat bé.
0: Sí,
2: això
0: sí,
2: està
0: sí,
2: bé. Sí. Ha vingut en Toni? Ha vingut? Ah, no, que arriba a les 4. Ah! Qui ha escrit això?
0: El nostre equip de guionistes.
2: Qui són? Noms i cognoms.
1: Alba Sagarra, Marvale i Guillem Estadella.
3: Sí. A mi m'agradaria dir que avui no he fet el guió.
1: Ah, és veritat. És merda nostra.
2: Va, continuo, que com més aviat acabem, més aviat podrem anar cap a casa. Va. Com a bon foraster, em van fer viure una experiència típica de RAC1. Pensareu, presentar un butlletí? No pas. Escalfar un tàper i dinar davant de l'ordinador. Quina meravella! Clar, són bromes internes vostres, no?
1: Sí.
2: Perquè
1: sí,
2: això
1: sí.
2: A l'audiència del tàper...
0: Però els que escolten els taloners ho saben, perquè ens queixem molt d'això.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: D'acord. És a dir, ara acabo de quedar que no us escolto mai, no?
1: No pateixis.
2: Mas Ferrer. No, aquest no cal que li ho digués, perquè sóc jo. Gent de RAC1, he estat entrevistat per vosaltres i he compartit rialles i anècdotes. M'heu fet sentir com un més d'aquesta ràdio. Avui he entès el significat de Tot Som U. Gent de RAC1, sou molt bona gent.
0: Hi ha un tema aquí, RAC1, que a vegades es comenta, dir, ostres, el dia que marxi Basté, el dia que marxi Clapés, Bundó, les grans figures, a l'equip del foraster la gent també pateix per si un dia el Quim se'n cansa? O no?
2: Ja els hi preguntaré quan vinguin a casa.
0: No, perquè no, potser teniu un pla B per si un dia dius, mira, aquesta temporada vull descansar.
2: Ostres, de moment... Em consta que tot l'equip... hòstia, tenim moltes ganes. Això es nota, eh? Es nota quan veus com la cosa va de baixada. I ara, després de 13 anys... hòstia, l'equip que som ara, realment hi ha moltes ganes de... Ara venim de fer un foraster i... Vam marxar a fer-lo com qui se'n va de colònies. I ho dic de veritat. Hòstia, ens agrada molt, ens ho passem molt bé. És dur, perquè és una feina que és complicada, perquè no hi ha un guió preestablert, no saps mai què et passarà, i això et fa patir... però tornem sempre, i sobretot després del monòleg, el dia del monòleg és un dia que l'equip ens emocionem, perquè és molt maco de veure, i de fet tu, Guillem, vas estar...
1: Sí.
2: Coneixes una miqueta com funciona per dins del Foraster, i és un programa que és molt maco de fer, molt. Sí.
3: Jo crec que us ha de fer patir més que s'acabin els pobles.
2: Mira.
3: Perquè com està Catalunya, que tothom va viure a Barcelona, heu de començar a patir per això.
2: Mira, portem uns 135 pobles i n'hi ha 948. T'asseguro que abans acabaran amb mi. No, sí que t'entenc. Sí que és cert que pobles petits, dels quals podria visitar el Foraster, no n'hi ha 948, perquè això són municipis, però n'hi ha molts. Molts, sí.
0: I t'ha passat d'esquivar, per exemple, dius, ara tinc uns dies lliures, aniria a aquest poble que m'agrada molt, però com que ja hi vaig fer un Foraster, em pararà tothom i no hi podré descansar. Tu hi tornes com a Quim, sense el programa?
2: Sí, no a tots, perquè no dones l'abast, però també és molt maco tornar-hi, que t'expliquen l'experiència de l'emissió del programa. I a mi el que em passa moltes vegades és que vaig a un lloc, un cap de setmana, amb la meva nena, amb la meva família, i em diuen, no em gravis, sisplau. I dius, no, he entrat a aquest
1: restaurant. I tu bermudes.
2: He entrat a dinar, no. Ostres, però és molt... Ostres, m'agradaria poder-ho fer més. Perquè el dia que... I més, quan et fan saber que després de l'emissió et passen uns mesos en els que hi va molta gent i que la gent té ganes de conèixer les persones que jo he conegut, i és una mica com... I que els restaurants estan plens i que les botigues estan plenes. És una manera de tornar a la gent del poble tot el que t'han donat, que és tant com per poder-hi fer un programa, no? Per tant, és molt maco tornar-hi.
1: Que bé. Que bé sona aquest estudi amb els aplaudiments, eh? Estic enamorat.
2: Sí.
0: És que aplaudirem més. Hem aplaudit poc. Mira què dic. D'aquí dos dilluns s'acaba la novena temporada, sí. Però ja tenim l'avançament de que esteu gravant nous capítols, per tant...
2: Sí.
0: Els haureu d'emetre i intueixo que hi haurà una desena?
2: Sí. Home, seria absurd.
0: Per això que us vull dir que...
3: Seran per ell, per casa. Ell se'ls fa per casa.
0: Sí. No, però com que no ho hem dit obertament...
2: No, pot ser, que igual dius... Aquesta...
1: Me la quedo.
2: Una temporada sense emetre.
3: Una de broma.
2: Sí.
0: No, amb el que costa de fer i després ho emetem. Però bueno, que ens alegrem de que la cosa continuï. Quim Mas Ferrer, moltíssimes gràcies per passar pels taloners.
2: A vosaltres.
0: No només el Quim Mas Ferrer, que també hi has passat com a foraster, que això també ens ha omplert de joia.
2: Jo crec que estem batent el rècord d'aplaudiments en un programa de ràdio.
0: No, és que jo crec que en farem un altre ara.
2: Sí, som-hi.
0: Quim, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
5: Això és Reconcentrat.
0: Senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
1: Vale, i el nen aquest... Com que senyora, si sóc jo?
0: Ah, no ets una senyora.

0: els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: Alba, bona tarda de nou.
2: Bona tarda de nou! Que avui estic molt esverada.
3: Avui l'Alba, o sigui, és com si hagués caigut a una marmita de cocaïna directament, perquè està molt esverada.
1: És que ahir va sortir amb les seves amigues al sopar de l'Ada.
2: Ell ho diu amb un tonet de com m'agradaria. Eh, que aguantem tindré una bretxa salarial terrible?
1: Sí.
2: Una menstruació, després una menopausa.
3: Una menopausa.
2: Bueno, és que jo sempre s'apropo de la menopausa de que quan em va baixar la regla, nen. Parim, cuidem, aguantem, sí. Sostenim.
3: Ara.
2: Que sortim un dia a l'any, nens.
3: Ara.
2: Això hauríem de fer cada setmana. Ada, cada setmana.
3: Ara.
2: Bueno, va, què, comencem?
1: Oh, i tant.
2: Vinga, va, de dona a dona i tiro perquè me toca. Escolteu això. Vale, aquest inici és el so directe d'una història d'Instagram que ha compartit Georgina Rodríguez, influencer i parella de Cristiano Ronaldo. Vale? La petita Georgina està passant uns dies per Madrid i de tot el que li ofereix la capital de l'estat espanyol, ella ha decidit portar a la canalla a la missa del Valle de los Caídos.
1: Home, no. Molt divertit, per anar-hi amb nanos, us recomano, eh?
2: Mira, a mi que m'hi portessin de petita, a la Fuliola, pues perquè tampoc hi havia gaire possibilitat més d'oci. Però, nen, amb tot el que t'ofereix Madrid...
3: Mira que Madrid té de tot, eh?
1: Sí.
3: Platja, fins i tot.
2: Bueno, un cafè con leche en la plaça Major, no?
3: Yes.
2: Vaja, ben bé que això demostra que els diners no donen el gust i molt menys donen el sentit comú. A mi qui em torni a dir? Després de veure la Georgina amb una horda de canalla, que alguns són seus, altres són comprats, altres són de l'ex del Cristiano, té com una Macedònia. Ella va dir, el Cristiano va dir,
1: sí.
2: Quines són les mil maneres de tindre crios, legals i no legals? Totes aquestes, es va aprovar totes.
1: És un santuari, és un santuari.
2: És un santuari.
3: Cromos Panini, ella fa la col·le.
2: Exacte, doncs va agafar tota la col·lecció de Cromos Panini en forma de nens i nenes i se'ls van portar al Valle de los Caídos a veure una missa. A mi qui em torni a dir que els catalans adoctrinem? Et juro que li foto tragar la Sagrada Família pedra per pedra.
3: I mira que estem acabant ara, fotria pena això, eh?
2: Ara està carregada de pedres.
3: Sí.
2: Definitivament, serveis socials estan molt saturats perquè els ha passat per alt aquest petit detall. I jo pensava, Georgina, et vull donar idees. Jo he buscat a Google coses que hacer con la canalla en Madrid.
3: Perdona, has buscat canalla en...
1: Clar, no t'ha sortit en castellà, canalla.
2: Que a Espanya, canalla és en plan macarrilla.
3: Ah, clar!
2: I llavors, la primera sortida, que les opcions de coses eren en plan el Madrid más gamberro, saps? Tómate unos chupitos, de no sé què, pensava, collons, a Madrid, com hi van, amb la canalla, saps? Pues potser sí que tenim bastant en comú, perquè, a veure, això la Fuliola, però no ho sé, no?
3: Ai, cuqui.
2: No, he buscat. Llavors, canalla, quiero decir niños, Google.
1: Jo tinc un petit dubte. Això ho fa amb el documental, també, o hi ha anat perquè ella volia?
2: Hi ha anat perquè ella volia.
1: Val.
2: I ha anat perquè ella volia, està passant uns dies a Madrid. I aquí hi ha unes especulacions. La Cristiana, anava a dir. La Cristiana,
1: bueno,
2: és ella.
1: Bueno, diu Cristiana, també, no?
2: La Georgina Rodríguez Cristiana i el Cristiano, que és Wester Doble Vara, suposo, ara es casaran. I hi ha molta rumorologia d'on ho faran.
3: No parlis.
2: Si ho faran a Madeira, si ho faran a no sé què...
1: Al Valle de los Caídos...
2: Clar, perquè no us he dit una cosa, i és que aquest story que hem escoltat anava acompanyat del següent text. La missa más hermosa... a la que he assistido. També et dic, no té molt mèrit, perquè les misses estan a un nivell baixet, en quant al que t'ofereixen.
3: Sí.
2: Vull dir, és miqueta com les comèdies romàntiques, tu ja saps com acaben. No hi ha plot twist.
1: No.
2: No hi ha de cop el mossèn llegint uns versos de Bad Bunny.
3: No.
2: Diu, qui llegirà avui? No, sempre llegeix el mateix, el Lluc, el Marc, saps? A part sempre llegeix a tios, vull dir, és com sempre fa tot el mateix. No hi ha allò d'interacció amb el públic.
3: Mm-hmm.
2: Hi ha ordre directe.
3: Bueno,
2: amén, aixequeu-vos.
3: Clar, sí,
2: no?
3: Està bé.
2: Jo un cop vaig acompanyar la meva iaia a missa, un dimecres al migdia a l'estiu, us ho recomano.
3: Un dimecres al migdia?
2: No.
1: S'està fresquet, eh?
2: S'està increïble fresc, però eren 6 dones, i és que potser n'estic contant de més, i jo. Però jo, per la meva iaia, era com, jo t'acompanyo on vulguis. I al mossèn els hi feia cantar l'Ave Maria. Però clar, aquelles 6 dones, o sigui, entre totes, feien mig pulmó, saps? Eren senyores molt grans. I el mossèn els hi feia, no ho sento! I elles, ave! I jo pensava, és que es moriran. Aquest home, què passa? Que factura per enterros, què fots, saps? Vull dir, però tu ja t'esperaves tot el que podia passar en aquella missa. No hi ha enigma, m'explico? No hi ha allò de preguntar, va, que aplaudeixi, que avui ha pecat, saps? No ho sé, no hi ha res més.
3: A mi m'agradaria molt que la missa s'haguessin de... A pensar al públic jove, haguessin de fer rotllo stand-up comedian, no? Una miqueta d'interacció, una miqueta...
1: Crowdwork.
2: Crowdwork amb el públic, de dir... Bueno, va, aquí se li ha aparegut Déu últimament.
3: Exacte.
2: No?
3: Ja, que... Va morir el teu home, no?
2: Sí.
3: Però vinga, preguem per ell.
2: Exacte.
1: Que aplaudeixi qui ha pecat dos cops avui. Oh.
2: Que... Sí, exacte. Que... Lo dels pecats és curiós. Heu fet la comunió?
3: Sí.
2: Què vau, us vau haver de confessar abans de fer la comunió?
3: Sí.
2: Què vau explicar com a pecat? Perquè, clar, ets molt precoç
3: et
2: per haver
3: confesses?
2: Pecat.
3: Sí.
2: Jo vaig demanar perdó a Déu per pixar-me el llit, que era algo involuntari.
1: No, però Déu et perdona, Cuca. No,
2: bueno, sí, no. Em perdona, m'ha costat com 4 o 5 Ave Maries i 10 Pare Nostres, eh?
1: No, jo vaig dir coses de nen, a vegades no faig cas als meus pares, em barallo amb el meu germà, a vegades em sap greu.
3: Jo no recordo això de confessar-me,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Pues a tu et va entrar Satanàs a dins, així pues... vas prendre l'hòstia sí, sí. sense confessar-te.
3: No, però que jo vaig anar a catequesis i tot el rotllo. Sí, sí,
2: jo
3: però...
2: també.
4: Sí, però cada matí m'estorbo.
3: No m'entalujas! Sí.
1: Després el capellà em va tornar la meva roba i em va dir, vés cap a casa.
2: Mireu, jo m'agradaria que féssim un exercici.
3: Nois, nois. Va, seguim.
2: És un programa nois. Canalla.
3: Això és que...
1: Ja seguim.
2: Mira, seguim, Estadella, perquè hi ha un fill de la Georgina, ara que heu de fer un exercici des de casa. Si esteu conduint, pugeu el volum. Si esteu a casa, pugeu el volum. Si esteu a casa, no aneu a missa avui. Mireu què diu el fill de la Georgina en un moment de l'estori. Però heu d'escoltar molt bé. Diu... No les entendí.
3: No, diu, no les entendí.
2: És que estan cantant en llatí.
3: Ai, Cuca.
2: I aquest crió està tan descontextualitzat que els diu, no les entendí. Van, què fai aquí? Mira, Cuqueta, jo tampoc ho entenc. O sigui, no entenc per què ha portat al Valle de los Caídos els seus fills i no fills. A més, al Valle de los Caídos, vull dir, que va ser ordenat i impulsat pel Francisco Franco, pel dictador, després de la Guerra Civil Espanyola. El Valle de los Caídos és un símbol de la victòria del franquisme. És un monument a la propagandística al règim.
3: Mm.
2: És un símbol feixista, tio.
3: Ara.
2: A qui li pot agradar un símbol feixista? A un feixista? Estimados españoles.
1: La que busca canalla a Google.
2: Hay un rumor. Hoy España se ha levantado un poco preocupada. Y es que parece que el Valle de los Caídos, donde ya no está...

0: patrulla. Mireu, ens despertàvem fa uns dies amb un titular que deia les dones dormen millor amb un gos que amb la seva parella. Això és una investigació que s'ha fet a 1.000 dones adultes que diuen que els gossos són menys disruptius per la nit que les seves parelles i que retransmeten la sensació de seguretat i confort. Jo vull fer un petit recordatori.
1: Hi ha molts temes aquí, eh?
0: No, aquí obrim una carpeta. Sí. Jo vull fer un recordatori que veníem d'això.
2: Chicas, si estáis en medio del bosque, ¿qué preferís encontraros? ¿Con un oso o con un hombre?
3: Con un oso.
2: ¿Por qué mejor con un oso?
3: Pues porque con el oso no nos creerían si nos hace daño. Y tengo más miedo de un hombre que de un oso.
0: O sigui, només vull recordar que de los creadores de si estàs pel bosc et trobes un home o un os, que prefereixes un os o un home, i la gent triava l'os, ara ve les dones que diuen no, és que prefereixo dormir amb un gos en un bosc amb un os abans que hi hagi alguna espècie d'home al meu voltant.
1: Qualsevol cosa abans que un home.
0: Home, però estimats per homes, espavileu.
4: Bueno, jo puc entendre perquè jo amb la ronco molt, vull dir, jo entenc que vulgui no dormir amb mi, la meva parella, vull dir, perquè jo ronco com un jabalí herido. Jo quan arrenco la tramoneta...
1: Sí.
0: Fas vibració.
4: De fet, jo he aconseguit una cosa. Jo aquest cap de setmana he anat amb els meus col·legues de cap de setmana.
0: Sí.
4: He aconseguit tenir habitació individual perquè tenen por de dormir amb mi perquè ronco.
0: Nen,
4: que dintre d'això són avantatges,
0: però
4: també.
0: Però que hi ha una màquina. Al meu pare li han posat una màquina com que de Darth Vader. Llavors ara suposa a la
1: nit... I diu, jo soy tu padre.
0: I diu, jo li dic, ja lo sé, ja, perquè també ronco a vegades.
4: Ah, sí?
0: Jo tinc moments que si descanso molt se'm comunica que ronco. Se'm comunica després, perquè saben perfectament que si em desperten en aquell moment, o no.
4: Perquè...
0: Poden ploure faves.
4: Però tu ronques fort, o...?
0: No, jo que tinc un... Bueno, clar, és que la persona amb qui estic està molt enamorat, ja se n'adonarà algun dia. Diu que tinc com un respirar molt maco. però jo estic segura que ja té una cosa
1: que
0: desagradable
1: maco,
0: de veure.
1: Que maco. Jo he de dir que, clar, si em comparo amb dormir amb un gos, jo també deixo pèl, eh?
0: Ah, ui, epa. Però perquè t'estàs quedant calvo o perquè ets molt pelut?
1: Jo crec que per les dues.
0: L'estadella? A veure, ensenya'm el teu pit.
1: Ah,
0: és que l'estadella gasté un pit amb un riso. Però...
4: No.
0: Ah, no, bé. Tens un pèl llarg. El tens llarg, el tens ondulat.
4: Estem fent rap i estem parlant dels pèls del pit del Bala.
0: Penjarem fotos de tot això.
1: No, ho farem.
0: Nois, jo només penso...
4: Ai.
0: A mi se m'ajunten com dues notícies aquí.
4: Sí.
0: Una és, les dones prefereixen els gossos i els ossos abans que els homes, i després creix molt la febre dels terians, que són homes vestint-se d'animals.
4: Ostres!
0: Ves que els terians no siguin homes, que en el fons el que volen un cop més és lligar amb les dones.
1: Doncs
4: no és mala,
1: eh? Està molt ben pensada aquesta teoria.
0: I ara sé que hi ha homes a casa ratllats.
1: Adopta un tio.
0: Adopta, bueno, mira...
4: Ah, això era una aplicació, no?
0: Se n'han adoptat tants de tios. No, però no, ara els homes, que hi ha una estima molt gran per meva tots els homes de Catalunya i de part d'Aragó, vale? Vull dir-vos que no patiu per la vostra extinció, perquè la ciència s'ha posat a estudiar què podeu fer per mantenir-vos frescos com un enciam de la Casa Metllé, nens. Llavors, a l'apartat Cuídate Plus del diari Marca, hi ha l'uròleg François Peinado, que diu... Ejacular 21 vegades al mes és bo per la salut masculina. Llavors he pensat, a vegades quan donem dades ho hem d'aterrar a la terra. Sí, vale?
1: Això quantes vegades és al dia? Vaig a fer la 31 dividit de 21,
4: però
1: no?
4: Si 21 vegades al mes...
0: Però hi haurà un dissabte que estaràs més estupendo,
1: ja, però
0: i un
1: és mitjana,
0: dilluns no sabràs
1: mitjana.
0: Per on agafar-ho.
1: Sí, això és 1,47 al dia, eh?
0: Jo t'ho he fet amb versió sonora, perquè és la ràdio.
1: Ah, vale.
0: Un mes d'un home hauria de sonar així.
1: Què és això?
0: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Això és el mes d'un home. Els podeu fer en un sol dia, els podeu fer un quants dies... Podeu fer-ne mig i mig.
1: I això és com els datos del mòbil que se t'acumulen? Si tu en fas 15 un mes...
0: No, cada mes torna a començar de zero.
1: Va a zero, vale.
0: No, nois, vinga, a rentar-vos les mans i el lío, si voleu viure uns quants anys.
1: I perdona, aquest àudio qui era?
0: Aquest és casolà.
4: Un moment.
1: Perdona? L'has gravat a casa teva?
0: És l'hora, nois.
4: Però avui bé, espitada com una mala cosa, ens deixa aquí aquest àudio.
0: Jo és que sé que la ràdio no li pugui... Si tu vols que una empresa funcioni, has d'intentar controlar les despeses. I jo vaig dir, ara no aniré jo, agafaré un tècnic...

0: munta'm això, no sé què. Si jo ho puc fer a casa, jo tinc una gravadora.
1: Però tu, a la teva parella l'has gravat?
0: No, no és la meva parella.
1: Ai.
2: Era la mateixa persona tota l'estona?
0: És la mateixa tota l'estona.
2: Bueno, no hi ha més... No, no farem més preguntes. No farem més preguntes. Deixem aquí.
0: Seguim la setmana que ve? Vaig acumulant temes com les palles, jo, eh?
1: Alba! Alba! Déu meu. Oh.
2: Què passa, Guillem? Et veig molt contemplatiu.
1: Tinc molta calor. Crec que vaig a l'aigua, eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, vaig a l'aigua.
2: Doncs ho matem aquí.
1: Jo, ho matem aquí.
2: Home, val? Ja està.
1: No, espero no matar-me dins de l'aigua.
2: No, ho matem aquí, vull dir el programa.
1: Vale. Avui porto una cançó que t'agradarà molt i que va molt, molt a dint pel tema de l'aigua, eh?
2: Quina?
1: I Llença't, de l'Axe en Busco.
2: Home, home, és de les meves preferides.
1: Gira del 40 aniversari, eh? Home. Aquesta gent, increïble.
2: I, home, Pemi Fortuny, que va venir al programa.
1: Màquina, vaya màquina.
2: Crac, aquest tio, amb la ràdio Sierra Leone. Fantàstic.
1: Vas tirant cap a l'aigua.
2: Vinga, vas tirant. Jo em quedo cantant.
1: Vale.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
9: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
11: Ara que hem acabat l'escola
12: i tenim més temps lliure,
13: ara que podem fer el que volem,
14: volarem els pares amb la pistola d'aigua
15: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de RAC 1.
17: A la piscina!
18: Al cotxe!
19: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: I, oh?
22: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
23: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
24: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
25: RAC 1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
27: Hola, bona tarda. Són les 7. L'incendi que crema des de divendres passat a Sanet, a l'Alta Ribagorça, i que ja ha afectat 44 hectàrees, segons el darrer balanç, ha tornat a fer un pirocúmul aquesta tarda. Es tracta d'un núvol de tempesta creat per la calor del mateix foc que amenaça en provocar vents violents i canvis de direcció sobtats a l'incendi. Les unitats desplegades fins al lloc treballen per trencar els passos de continuïtat del foc i evitar que entri a la vall de Boí. En el darrer comunicat, Bombers informava tenir-hi desplaçats 4 mitjans aeris i 8 de terrestres. Per la seva banda, al voltant de les 5, el foc declarat a la pineda del Cap Ras a Llançà, a l'Alt Empordà, ha quedat perimetrat. Els bombers segueixen treballant-hi per extingir-lo. Mentrestant, a Ceuta, la policia local està col·laborant amb agilitzar les tasques de trasllat i per això ha posat a disposició dels migrants que van entrar dijous autobusos fins a la zona fronterera. Durant tot aquest diumenge, més d'un centenar de persones han estat traslladades d'aquesta manera fins a la frontera del Tarajal. Molts d'ells han dit que porten 2 dies a Ceuta sense menjar ni dormir en condicions i que per això opten pel camí de retorn. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, diu que dins de Ceuta encara hi ha més de 10.000 persones. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, però, ha dit que no es pot quantificar cap xifra. En crònica de successos, una investigació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha permès localitzar i detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys per ser un dels principals referents a Espanya de la xarxa extremista 764. El jove es dedicava a generar alarma social anunciant tirotejos i atacs en espais públics. Hores d'ara es troba detingut en un centre especialitzat i a disposició judicial. L'organització a la qual pertanyia està present en diversos països i es dedica a la captació de menors en situació de vulnerabilitat a través de les xarxes amb tècniques de manipulació psicològica. Després les sotmet a pràctiques de sextorsió i les incita a autolesionar-se. Durant la investigació han trobat 2 víctimes, una a Catalunya i l'altra al País Basc. I ara temps per conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Sílvia Del Amo, bona tarda.
28: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta operació de torn de diumenge hem de dir que està molt tranquil·la. Tot just tenim problemes a la zona de la Costa Brava, 5 quilòmetres i mig a Santa Cristina d'Aro, la C31 cap a Llagostera, i a Llagostera la C65 cap a Santa Cristina en sentit Girona, 4 quilòmetres. Arribant a l'àrea metropolitana, una mica de lentitud a la C58, s'ha produït un petit accident, però poca cosa més, per tant, demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
27: Bona tarda, gràcies. I ara temps pels esports, Miquel Pasqual.
29: El Barça finalment no jugarà l'amistós contra el Preston, previst per demà a les 3 de la tarda a St. George's Park, ja que l'equip anglès no tenia prou efectius del primer equip a causa de les múltiples lesions a la seva plantilla. Així doncs, l'equip blaugrana substituirà el partit per un entrenament i tornarà a Barcelona unes hores abans del que estava previst. Avui la plantilla ja ha completat una sessió i tornarà a exercitar-se aquesta tarda. Per la seva banda, Lorena Whips ha repetit victòria en la segona etapa del Tour de França femení amb l'arribada a Ginebra i continuarà amb el mallot groc de líder, la neerlandesa, acabat imposant-se l'esplint després que el pilot atrapés a Rijani Marcus, escapada en solitari a mig quilòmetre del final. Paula Blasi i Mireia Benito han entrat amb el gran grup, mentre que l'altra catalana, Laura Molinar, s'ha retirat durant el transcurs de l'etapa. I els europeus de natació de París, la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres han quedat en quarta posició a la final del duet mix tècnic de natació artística, quedant-se a 5 punts de l'última posició del podi, ocupada per Rússia.
27: Pel que fa al temps, les nuvolades presents ara mateix al Pirineu poden anar a més en les pròximes hores, deixant ruixats i tempestes, sobretot al sector occidental, on encara es mantenen els avisos per intensitat de pluja. La calor encara es fa notar, amb màximes d'entre 30 a 35 graus, fins i tot amb valors de 38 graus, com en alguns punts de ponent. De cara a la nit, les temperatures baixaran amb dificultat i les mínimes tornaran a ser elevades. La setmana començarà amb un ambient assolellat, però a la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu, on es repetiran els ruixats i les tempestes. I fins aquí la informació. Tornem amb més actualitat d'aquí una hora.
1: Clapés. Versió RAC1.
2: Reconcentrat.
1: I ara sí.

0: Perdoneu la confusió. La Iel m'ha entès i vosaltres no m'heu entès. És una sintonia de recurs, oi? Perdoneu, és que estem per dir les coses en directe. Disculpeu aquesta mica. Suposo que us heu donat als nostres convidats, aquí saludem molt cordialment, que són els que vinen a P3. Benvinguts. Bueno, en realitat és un convidat i un altre convidat. No sé si us haig de presentar en ordre, si només parla ell, si parleu els dos.
1: No, els dos parlarem.
0: Parleu els dos.
2: Ja veurem, sí.
0: Molt bé. Aviam, anem a pams. Un és el Max Codinac.
1: Soc jo.
0: Ets tu. Que ets el cantant.
1: Soc el cantant,
0: el poeta,
1: sí.
0: L'inspirador, l'esperit sant del grup. Ho he dit bé?
1: Ell és més l'esperit sant, però...
0: I t'acompanya l'altre esperit sant, que és en Marc Fernández.
3: Hola, què tal?
0: Que es presenta aquí amb la guitarra, uh-huh. I que també farà veus i tocarà la guitarra.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: Justament.
0: I avui és el dia de fer la presentació en societat de Gavina MP3.
1: Vinga.
0: Ara ja estan presentats, però en societat...
4: No vols dir, Pere Mas, que les Gavines tenen MP3? No. Ara sí que s'han modernitzat.
0: No comencem.
4: Ai, no
5: ens hem parat.
0: Escoltem-lo. Puja.

0: Va, per començar una pregunta que sóc que no s'ha fet mai. És que és allò de... D'on ve el títol del disc i aquestes coses? El nom del grup, Gavina MP3, tot i que s'escriu Gavina.mp3.
1: Se'l va inventar el Marc, ho digui el Marc.
2: No, no, no, jo no tinc ni idea, la veritat.
1: No, no.
2: Us ho he d'explicar.
1: No sé, això era el principi de tot, quan estava jo sol i quan no tenia... O sigui, no pensava que... que el conegués el nom del grup molta gent i que hagués de... No el vaig pensar gaire, bàsicament. Volia que fos un nom que pogués ser un nom de grup, o sigui, que no fos el meu nom. Sí. Perquè tot i que vaig començar jo ja sabia que no anava a ser jo sol tota l'estona. Aleshores vaig pensar això. I MP3 perquè hi ha un grup que es diu Gavina, que és el grup Gavina, que és un grup de vaneres molt famós, molt clàssic.
0: Que actuen al Cremat. Exacte. I tot això, que foten allà Calella de...
3: Exacte. Palafrugell.
0: Sí, és veritat, sí. Són un dels clàssics.
1: Aleshores, no sé, com que érem més joves nosaltres, i vaig dir MP3.
0: Val. I és molt un grup de Barcelona, perquè ara mateix aquesta cançó que sentíem fa referència a Barcelona, sí. Són molt barcelonins, diguéssim. Uns hipsters de Barcelona, per entendre. Uns modernos d'aquests que van amb la samarreta apretada.
1: Sí, ara ho has dit, ara ho has dit. No, jo soc de Barcelona, sí. Aleshores, com que sí. Jo faig les lletres són bastant de Barcelona, però, per exemple, el Marc...
2: Jo soc de Torelló.
1: És de Torelló. Sí.
0: De Torelló?
2: Sí.
0: Bueno, trobem-ne a Sant Pere a Torelló.
3: Bones pedregades allà,
0: Sí, trobem-ne a Sant Pere a Torelló. Sabeu dir que acaba aquella pedregada també?
2: Sí, ho recordo.
0: Fa dos anys, nosaltres estàvem allà fent un programa en directe. Sí. I van rebentar-se 7 o 8 cotxes. Sí. Bueno, 7 o 8 no, uns quants cotxes.
3: Sí. De l'equip, sí.
0: I sostres del poble, terrars del poble, i va ser una desgràcia. Però en canvi, a Torelló no va passar res.
2: No, per sort no.
0: Us heu salvat. I com apareix aquest, el Marc?
2: Ens va presentar la meva exparella, la Ivet.
3: Mm-hmm.
2: Sí, perquè...
1: Perquè ens vam conèixer un dia.
2: Bueno, sí, no sé.
0: Bueno,
2: ja es coneixien ells dos i ens va presentar i ens vam caure molt bé en aquell moment i vam decidir començar a fer música els dos junts.
0: Aquell moment tonto, la zona de fumadors de l'Apolo, que comences a xerrar amb el paio i...
2: Sí, més aviat a l'Helio Gàbal.
0: L'Helio Gàbal, era l'Helio.
1: Sí. L'època de l'Helio Gàbal.
0: Molt bé. Sí. Tu, però, Max, abans havies fet poesia, o ets poeta, havies fet algun llibre, fins i tot.
1: Sí, havia estat escrivint i havia publicat un llibre.
0: Els àngels del vent.
1: Els angles del vent.
3: No pot ser.
0: Malament?
1: Sí, bueno, no sé. Els angles del vent.
0: Això ho volia dir, perdó, no sé, ho he llegit malament. Els angles del vent, disculpa.
1: No, que va.
0: Llavors, tu t'hi dediques a fer les lletres, diguéssim.
1: Va. Sí, sí, sí, exacte.
0: I com definiríeu la mena de música que feu? Ara l'estem sentint, una mica de fons, però...
2: És complicat, és que també hem passat per diferents etapes, no? I ara estem intentant fer coses diferents, així que... Ell, en Max, sempre ha dit que fem post-pop, que no sé què vol dir exactament.
0: A veure, què vol dir post-pop?
2: Ja, això és el que m'he preguntat moltes vegades.
4: Es lo que te comes y después el pulpo.
0: No, això és una
1: cosa que passa. No, això de post-pop era perquè quan vam fer el primer disco... Bueno, era com que... Era l'època dels que vam guanyar el Sona Nou. Aleshores, fèiem moltes entrevistes.
0: Vau guanyar el Sona
1: Nou? Sí, i eren les nostres primeres entrevistes. Uh-huh. I sempre ens preguntaven... Que
0: perdona, quin any va guanyar, disculpa?
1: El 2024.
2: 4.
1: Sí. I sempre ens preguntaven, i no sabíem mai dir el què, aleshores deien pop electrònic, pop no sé què, pop de tal. I vaig dir, pues pop, que és com... el que ve després del pop, és a dir.
0: Ah, clar,
1: ja s'ha fet molt pop i després el que estem
0: fent. Aquesta cosa tan típica dels periodistes, quan fem preguntes no gaire originals, moltes vegades, que és de posar etiquetes, encasellar...
1: Exacte, era per poder encasellar, sí.
3: No, que quan fas pop,
0: sí.
3: Ja no hi has top.
0: Va, però fes pop, de veritat, disculpeu totes aquestes intervencions.
1: Però bueno, que estem fent coses diferents ara també, o sigui, sí. Això era més del primer... El primer disco, per mi, tenia sentit, el de post-pop. En el segon, potser encara tenia sentit. En aquest tercer, ja no ho sé. Primer hem d'acabar i després...
0: A veure, està sonant una mica més? És aquesta, oi? Sí? Puja. Moderneo de Barcelona i Helio Gàbal a tope, això. Sí o no? Hi heu tocat mai a l'Helio Gàbal, a l'Helio? Hi heu tocat?
1: Sí, vam fer el nostre primer concert. Bueno, vam fer algun del Sona Nou, però va ser el nostre primer concert, diguem.
4: És fàcil llenar-lo.
0: A veure.
2: Sí, és molt fàcil.
0: Bueno,
2: és
4: el bo
2: de l'Helio.
4: Jo en el 2002 també em facturé alguna vegada.
3: Ai, va.
0: Això és veritat? Sí, perdona, però l'Helio l'han canviat. Abans era més petit.
2: Abans era més petit, ara hi ha una sala...
0: Abans les actuacions eren 20 persones, i cabien 20, no, però...
1: Ara molt gran, rei.
3: Però
1: és
3: on hi ha els bons concerts, perdona, eh? Sí. Això m'agrada.
0: No fa gaire, van fer, no sé si un aniversari o celebrar la reobertura o alguna cosa d'aquestes, i a la sala aquella nova, la sala nova...
2: Ara hi caben 100 i pico.
0: 100 i pico persones, però abans, de veritat, eren potser 30, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Era molt just. Era...
1: No, ja com a escenari,
3: sí,
1: una mica.
3: Van celebrar els 30 anys, eh?
0: Ara hi ha escenari, abans no hi havia escenari, hi havia com un faristol,
2: sí, exacte,
0: quan hi va actuar en José María, i no hi havia un faristol. I per què hem anat a parar aquí?
4: Ja, primera vegades.
0: Bueno, vale. M'han explicat que resulta que això de les xarxes socials i fer el tonto al TikTok i d'aquesta cosa és una cosa que, malgrat la vostra extrema joventut, i esteu bastant en contra, o que no ho exploteu.
1: No, no, o sigui, en contra no, però
0: que
1: no, no sé si... Bueno, ja, el mare que no es podrà fer TikTok.
2: Jo estic enganxadíssim al TikTok.
0: Això és cosa d'ell, és cosa del poeta.
1: No, no, no, no, no. Bueno, jo el TikTok no el tinc,
0: tirem el poeta a partir
1: d'ara. Consumim molta, molta basura. El que passa és que ens costa molt...
2: Ens costa molt fer-ne.
1: Fer la basura.
2: Sí, exacte.
1: Però consumir-la és... Exacte.
0: O sigui, és tot el dia de la tic-tic-tic-tic i és TikTok, bàsicament.
1: Sí. El que passa és que, si no hem sabut trobar mai la manera de fer com coses virals així del TikTok.
3: O sigui, literal, que agafes i te graves, sí, i te fas un selfie i ja està. O sigui, tampoc és tan complicat, saps? Vale. O sigui, red flag, si no,
5: xarxa. Jo crec que entre els joves passa bastant això que diuen, que consumeixen molt de TikTok, vídeos i aquestes coses, però fa vergonya, en certa manera, fer coses tu.
1: Jo a vegades veig coses que fa la gent que no em fa... A vegades sí, a vegades no, però vull dir que crec que hi ha manera, suposo, de fer-ho sense que sigui ridícul, però jo, quan m'he vist el meu propi vídeo que m'he gravat, era borrar-lo, l'única opció.
0: I penjar coses bàsicament centrades en la música i ja està?
1: Aleshores el que fem és penjar... Sí, bueno, a veure... Penjo coses, tonteries, i a vegades coses importants també, penjo fotos, vídeos de coses que em trobo, però no penjo balls.
3: Posa morts, això es diu aesthetic, saps?
1: Sí, exacte, fem aesthetic.
0: Sort que tenim a la Cocó, que fa la...
3: Sí,
0: està superconnectada la Cocó amb la seva tonteria.
3: Ja, avui sí també estic connectada.
0: Vale, com heu dit abans, veu guanyar el Sonar Nou el 2024, vas publicar el teu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels.
1: Correcte.
0: I l'any passat, el segon, Sempre i per Instint. I ara esteu amb aquest, esteu preparant un altre, esteu tocant aquest...
1: Bueno, estem tocant aquest, exacte, sí. Estem fent la gira, ara, la gira d'estiu de Sempre i per Instint, i paral·lelament estem començant a gravar, bueno, en procés de gravar el tercer disc.
0: És molta productivitat, això, anar a disc per any, diguéssim, és bastant,
1: Els dos hem deixat les feines.
0: Sí. Sí. És veritat, és una broma.
4: Ojo! No.
0: Què, ojo, què?
1: És una broma o no és una broma?
2: Bueno, jo estava de cuiner i ara ho he deixat perquè sí...
5: No, clar, entre els bolos, entenc, sí. Ara està treballant...
2: No, però tampoc és que pugui viure realment.
1: I és una que no li pago, vull dir que...
2: Però bueno, ja ens ho anem trobant.
0: Home, no crec una mica de mal rotllo aquí amb el tema de les finances de l'equip.
4: Ai, que facturar.
0: Sí, que facturar, sí, don José María. Ara, de seguida, sentirem cantar en directe. Interpretarà, ara us direm quina cançó interpretaran. Abans aclarim si hi ha algun bolo a la vista o algun lloc que la gent es pugui veure en directe, que vine a MP3.
2: Justament aquest cap de setmana toquem el dia 31, és?
0: Divendres
2: a Tona.
0: Molt maco.
2: I l'1 a Vilanova i la Geltrú.
1: Correcte.
2: Vale, pues això.
1: Aquests dos aquestes setmanes.
4: Vilanova en el Chiringuito Ibiza?
1: No.
2: No tinc idea.
1: A les festes majors d'entitats antifeixistes alternatives.
2: Això.
6: I després de 12 tacos teniu algun bolo?
0: Home, és la professora Olivia
6: Làctia. Us ho dic perquè ja podeu cancel·lar-lo.
0: No, és que té la teoria, la professora Làctia té la teoria que el 12 d'agost amb l'eclipsi s'acabarà tot.
6: No és teoria, és una veritat absoluta.
0: Bueno, calma, no t'avaleu els nostres convidats, sisplau. Teniu algun lloc pensat, per cert, per veure l'eclipsi? Alguna cosa hippie per fer, o una salutació al sol, alguna cosa rara d'aquestes?
2: Hi pensava jo, la veritat. No.
1: Crec que és a Tarragona el lloc on s'ha de veure,
0: no? Sí, és cap al sud del país, les Terres de l'Ebre, Tarragona, Roquetes, on estarem nosaltres fent el programa en directe.
1: Doncs ja aniré cap a l'altra banda.
0: Però també es veurà a Barcelona, o sigui, no es veurà un eclipsi del 100%,
1: vale,
0: però l'eclipsi serà visible pràcticament a tot el país. L'únic que no es veurà que el sol s'apagui del tot.
1: Clar.
0: El lloc on està, aquests llocs del sud de Catalunya, és s'apagarà del tot i durant un minut estarem a les fosques.
6: I per sempre més.
0: No, per sempre més no, això és content, de veritat. Val, moment actuació, esteu preparats?
5: Sí, escolta, deixa'm dir simplement que dèieu, aquest divendres sereu a Tona,
0: sí,
5: i a Vilanova i la Geltrú, que serà el dia dissabte 1 d'agost, és a la plaça de les Casernes, sí?
2: Perfecte.
0: Doncs a quina hora, ja que diem...
5: A 2:15 de la nit.
0: Doncs qui estigui per Vilanova o la zona, o pel Garraf, que foti el favor d'agafar el cotxe i anar a veure Gavina de P3 actuant en directe, que ara ens interpretareu Sortir a buscar-te, que entenc que és el segon disc i que...
1: És del tercer disc. És
0: el que esteu preparant.
1: No ha sortit, aquest.
0: No, home, és primícia. Una primícia, bravo. Però ja
2: l'esteu
0: tocant els bolos o...?
2: No.
1: Bueno, a vegades fem bolos ell i jo, sense tota la banda.
0: Doncs a pocs minuts que arribi, perquè arriba ja el temps afegit, en directe, el versió estiu, Gavina, MP3, amb Sortir a buscar-te.

0: vuelto a buscarte.
1: Els Cabina de B3, interpretant Sortir a buscar-te.
2: Moltes gràcies.
1: Que els podeu veure aquest divendres 31 de juliol a Tona i dissabte 1 d'agost a Vilanova i la Geltrú. Gràcies per haver vingut, molta
3: moltes
1: sort.
3: Gràcies per tot.
1: Merci. Una abraçada i això és casa vostra. Es voleu tornar la setmana que ve, aquí estarem.
2: No, la setmana que ve no, al setembre.
1: Ah, al setembre.
2: Al setembre, quan surti aquesta cançó.
1: Quan surti el disc, perfecte, doncs ja parlarem.
4: No, no surti, rapaz.
1: No arribarem
4: sí,
1: al setembre.
4: Sortirà, sí, sortirà, Olivia Làctia.
5: Versió RAC. Concentrat. Clapés.
6: Vale.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
1: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
0: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
2: Descarregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Clapés! Versió RAC1.
4: Reconcentrat.
3: I ara sí. Que són un quart i cinc de vuit, que anem molt tard, tia. Aviam, si
5: de vuit,
3: la...
5: de sis. De
3: ai,
5: de
3: sí, ai, perdó. Què he dit?
5: No, de vuit. Tens de plegar, tu, no?
3: No, no, però...
6: Culpa de l'eclipsi. Bueno,
3: què passa?
6: Culpa de l'eclipsi, no, ja perds memòria.
3: No és l'eclipsi.
6: Alzheimer precoç.
3: La professora Olivia Làctia, que sempre està aquí amb els seus pronòstics catastrofistes. Sisplau, respecte, admiració, aplaudiment, tothom posar-se dempeus per rebre com es mereix en l'or de multitudes, que diuen en castellà el nostre convidat d'avui, que ja hem dit el seu nom, que és en David Bagés.
7: Moltes gràcies.
3: Hola, David. T'hem tingut allà.
7: Agraïda.
3: He llançat un infundi sobre la teva persona, que he dit, sí, t'havies deixat bigoti, però en realitat és bigoti i barba.
7: No, la barba la porto perquè no m'he afaitat, de fet. El que et porto és el bigoti.
3: Ah, val, sí.
7: L'altre és perquè no m'he afaitat fa doncs, tres dies o quatre.
3: Tres dies o quatre et surt tot això?
7: Bueno, nen, és que estàs parlant aquí. Amb un
3: testosterònic... Exacte, molt testosterònic.
7: Bueno,
3: doncs escolta'm.
7: Sí, però bueno, sí, sí. És que me'l deixo perquè... Saps què passa? Que és que passa que la colla castellera, que sí.
3: Ja comencem el rotllo als castells.
5: No. La segona vegada que ho menciono.
3: Sí, sí.
7: A la colla castellera, sí. A vegades s'acaben les...
3: A quina colla? Els Minyons de Terrassa, que
7: no,
3: són els bons?
7: No, castells de la Vila de Gràcia.
3: Ah.
7: Minyons de Terrassa, sí, home, i tant, són bons, boníssims.
3: Són molt bons,
7: Però nosaltres, cada colla fa el que pot.
3: Voldria recordar-te...
7: I qui fa el que pot no està obligat a res.
3: Que el sostre de castells de gamma alta...
7: Sí, sí, sí, no.
3: El va obrir... Els Minyons de Terrassa.
7: Bueno, sí, home, el va obrir el Melilla, eh?
3: No.
7: El va obrir el Melilla. El Melilla era el cap de colla de Vilafranca. No, bueno, ja en parlarem un altre dia.
3: No, el primer 2 de 9...
7: El primer 2 de 9 es va fer, sí, sí, sí.
3: Es va fer l'any 92...
7: Però s'havia carregat, ja?
3: No, el van carregar els Minyons, i no van poder descarregar.
7: Sí, el dia aquell que nevava, que
3: no nevava.
7: No va ser aquell dia que nevava?
3: No,
7: la primera vegada que el van descarregar, feia el Vial Durant.
3: Ah, bueno, sí, quan el van descarregar...
7: El feia el Vial Durant, sí, de Cotxador,
3: sí,
7: i nevava amb una diada que es van inventar Minyons de Terrassa...
3: Cap al novembre, sembla que és el 20 de novembre.
7: Que es van enviar abans de la de Vilafranca.
3: Oh, vale. Heu vist que hi ha un mal rotllo castellà?
7: No, al contrari.
3: Bueno,
7: no, contrari,
5: tensió, però
3: no. Com és que sé tantes coses de castells, eh?
7: Però el del bigoti, això venia al bigoti perquè...
3: Ah, sí, és veritat,
7: que s'acaben els temes de conversa, la colla. I llavors, com que tenia una aturadeta i tal, dic, deixaré bigoti, que així la gent em preguntarà. I llavors, hi ha tres tipus de... He descobert que hi ha tres tipus de personatges, que uns que són els que no fan cas, et diuen hola, David, com sempre, tal i qual.
3: Sí.
7: Els altres que opinen, saps? Que, hosti, et queda bé, o et queda malament, o, hosti, no et sé veure, o sí, hosti, mira que estàs sexy i tal. I els altres que són els de... ¿Qué pasa, manito? O sus órdenes, mi coronel, o saps?
3: Són aquests sí que té un aire mexicà, una mica, eh?
7: O de Guàrdia Civil,
3: no, però...
7: et diuen coronel.
3: No, jo retiro d'Aznar, crec que havia dit.
7: D'Aznar, sí, no, home, però d'Aznar no és
3: ni d'Aznar ni de Guàrdia Civil.
8: Estamos trabajando en ello.
3: Què?
8: Estamos trabajando en ello.
3: Vale, exacte, efectivament.
7: No,
3: vostè dediqui-se al seu, que hi ha prou feina, té amb el seu, i amb qui en puede hacer que haga, i aquestes coses. Escolta'm, estem molt contents que siguis aquí. Descobert que si vols que la gent parli de tu amb una colla castellera, o els hi treus el tema del 2 de 9, o els hi treus el tema del bigoti.
7: Exacte.
3: Aclarim dues coses. Una, que ja ha quedat aclarida abans, que el teu cognom és Vegès.
7: Exacte.
3: Amb la E tancada i amb molt accent bé. Tancat, vaja.
7: Quin munt d'anys. Sort que ho has dit ara, perquè han sigut molts anys amb el Vegès.
3: No, però per què la gent diu Vegès? I ho he vist
7: escrit. Perquè...
3: Hem tingut una discussió aquest matí sobre el tema i saps com s'acaba la discussió? Hem dit, anem al seu Instagram, a veure com posa ell. Sí, i tu tens amb accent tancat, el teu Instagram.
7: Clar, perquè això és perquè el meu cognom ve de Flix, de la Ribera d'Ebre. Tota la meva família de mon pare és de la Ribera d'Ebre.
3: M'ha fet il·lusió, perquè jo tinc
5: família també a les Terres de l'Ebre, llavors...
3: Bueno, és que truquem a les reflexions familiars.
7: És que mos agrada. Quan hi ha alguna cosa que ve d'allà, mos agrada.
5: Ara ho has dit.
3: Correcte.
7: I aleshores, doncs allà, clar, es tanca. Llavors l'accent, òbviament, és tancat. Però és veritat que aquest cognom també existeix sense accent. Sí. Bages, amb accent obert, Vegès, amb vi, Bages, també, vull dir que... Però allà és tancat, allà el tanquem. I, per tant, porta l'accent tancat.
3: Tema previ, que és previ, el previ ha quedat aclarit. L'altre és el del bombó, no? Sé si el...
7: El bombó, saps què passa? Jo t'ho agraeixo moltíssim, perquè, a més,
3: l'he agafat
7: perquè me l'has promès. Suís, l'int suís, aquest, és molt bo. Porta licoret dintre?
3: No, però porta com una xocolata com desfeta dins.
7: Com una cosa, un praliné.
5: Està boníssim.
3: Sí, és molt bo.
7: Com un praliné.
5: Es paga així el Pere Mas, amb bombonets.
3: Bueno,
7: mira tu.
5: Sí.
7: Algo.
5: Una alegria.
7: Saps què passa? Que el dilluns vam fer els meus primers implants, saps?
3: Ah.
7: I llavors m'han posat dos caragols aquí. Me van treure una peça i m'han posat dos caragols. I tot anava molt bé, el tema del dolor, perquè estava molt acollonit, molt. Ah, i llavors, sí, i llavors, res, dic, oi, que bé, amb un parell d'enàntium, saps? Ja anava tirant, sí. No sé què. I ahir, que ja m'havien valentonat, saps, allò? Llavors vaig a menjar una mica d'ensaladilla russa que tenia. Ai. I amb l'ensaladilla russa i me vaig trobar un pinyol d'oliva.
3: Ostres!
7: Un pinyol d'oliva, d'allò que el mossegues, i el vaig mossegar amb el caragol.
3: On hi ha el caragol?
7: Anava a posar un adjectiu, però és igual, amb el caragol.
3: Ostres, això sí que és mala sort.
7: Eh? Aleshores, doncs, vaig fotre, i clar, avui he trucat al dentista i dic, escolta, nen, que m'has de mirar això a veure què m'he fet aquí, perquè...
3: No, però és igual, no pots haver fet tanta força. Però,
7: no ho sé, xiquet, que allò és una pedra, eh?
3: Bueno, vols que truquem al teu oculista, i al teu dentista, no, i ho fem
7: ara aquí? Ara està ocupada.
3: Està ocupada. Molt bé, doncs. Val, bueno, doncs llavors...
7: Però a les 7 hi he d'anar.
3: Sí, molt bé, doncs escolta, home, vaja, és que...
7: Però després me'n maljalo, després.
3: Bueno, prepara't per hipotecar-te o vendre't un fill alguna cosa per poder pagar l'implant.
7: Aquí està.
3: Sí, perquè jo també tinc algun implant.
7: Per això no em portava, eh? Per això no em portava. Però és que... El Carles me va dir, nen, o ara o això anirà molt pitjor.
3: Bueno, ara has vist aquesta simpàtica noia anomenada Alba Castellví, que ja us heu fet amiguis. Ara estàs saludant com si per la ràdio es veies que saluda. I saludes. Amb la mà, vull dir.
5: És que jo estic esperant que em presentis, llavors...
3: Alba Castellví, acabo de dir, eh?
5: Hola!
3: Molt bé. Bueno, ja veus que estem... Entre tots no en fem una. Ens falta una patata pel quilo, com es diu, o...
7: Pel quilo m'agrada molt. Jo el vaig introduir fa uns anys.
3: És molt bo. O un cop de forn.
7: Un bull.
2: Un toque de microondas.
5: 5 minuts de forn.
3: A veure, l'Alba ha estat investigant la teva vida i ha estat preparant el qüestionari d'avui. Per tant, i ens ajudarà a fer aquesta entrevista juntament amb tota la colla pessigolla que hi ha per aquí rondant. I tot el que vagi bé i tots els encerts que es produeixin, evidentment, seran gràcies a ella. I tot el que vagi com un xurro serà culpa meva. Una mica és el resum de la qüestió. Endavant, Alba.
5: Doncs som-hi amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
3: Ja contesto jo, el dentista, perdona.
7: Possiblement hauria demanat a veure si podia ser més d'hora. Sí. No, segurament doncs estaria per casa fent coses, perquè avui teníem...
3: Què vol dir fent coses?
7: Fent coses vull dir, doncs, sempre hi ha coses a fer a casa, per
5: sempre.
7: Exemple, doncs, clar.
5: Fent
7: coses. Vull dir, per exemple, l'altre dia em va caure una estanteria. I em va caure a sobre del tocadiscos que tinc nou, que em van regalar per l'aniversari entre tots els col·legues, i s'ha trencat.
5: Hola.
7: Sí, una audiotècnica molt guapo, molt d'allò.
3: A veure.
7: Se m'ha trencat el tocadiscos. He trucat avui a l'assegurança, m'han dit que això no entra ni de conya.
5: Oh.
7: I ara he trucat a una botiga, m'han dit que un RMA, que no sé què, que, bueno.
3: RMA?
7: Llavors està, sí, no sé. RMA, el primer, si tu busques RMA, el primer que trobes a internet,
3: no, a buscar-ho,
7: és Real Madrid.
2: RMA,
7: te surt
2: és un equipo universal, que estamos en todo el mundo.
7: Que no engaño.
2: Y la revista Forbes, ya lo dije. Bueno, que estaban en el Real Madrid.
7: Tú trobas allá porque no vas para
2: el ¿Dónde están los que dicen? Pues que el Real Madrid, que no tiene dinero. Pero usted, que si los parking...
7: Estaría seguramente buscando cosas de estas o intentando cambiar el billete de avión.
3: Ah. No, i sí que et passen coses.
7: Que resulta que jo vaig estar parlant fins última hora dient segur que puc agafar aquestes dates, que vull anar a Romania des de fa 22 anys, oh. I llavors no, pots, no puc mai, per sèrie, per cos, no sé què. Dic, segur que puc agafar aquestes dates? Segur, David, segur, però vaja, segur. Agafo els bitllets a la tarda, escolta, que ha sortit una sessió, que l'han canviat, que és el dia 31, no. I que no podem canviar de cap de les maneres, i tal i
3: una
7: qual.
3: Una sessió de...
7: d'una pel·lícula, sí, en aquest cas, d'una pel·lícula i tal, que tinc tres sessions, joder. Una a l'agost, una al setembre i una a l'octubre.
3: Quina gràcia, eh?
7: I la, però bueno, però és una cosa que valdrà la pena.
3: Sí? Ah,
7: sí, doncs, sí. Bueno,
5: ei, és
3: que...
5: Ui!
3: Mai,
5: es
3: no,
5: es val, pot dir?
7: Val, encara no, que, no encara no, perquè no he signat res. Però vaja, no, que vull dir que sí, que segur que estarà molt bé. Es roda el Delta de l'Ebre.
3: És per plataforma? O...
7: sí, clar, avui en dia sí. Tot funciona per plataforma, però és per cinema, per estrenar cinema.
3: Ah, molt bé, doncs... Doncs mira, som 1, 2, 3, 5, per si ens vols convidar, i si el tècnic va venir 6, i esperem ser, ser convidats, i també producció.
6: Vull, no podreu anar. No.
3: Per què no podreu anar-hi?
6: Perquè has passat el 12 d'agost.
3: Bueno, la professora...
7: Ah, clar.
6: Impossible, que
7: sí. Encara serà de nit. Clar,
6: no podràs rodar, David.
7: No podeu.
6: Sap greu.
7: Doncs què faig? Mantinc els bitllets?
6: Cancela, vols.
3: Bueno, té una mica accent Transilvània, vostè, que se'n va a Romania a veure com quedarà.
5: No, respecte, no és el mateix.
3: Bueno, és igual, jo sempre quedo...
7: Bueno, a Transilvània han passat tots per allà.
3: Sí, ja, pobrets. Bé, realment, d'una pregunta han sortit 7.000 derivades.
5: Sí.
3: Descansi en pau el teu prestatge. Sort que no passava ningú per sota. I el tema del tocadiscs, aquest que...
7: Sí.
3: És un que porta ja la cosa de l'USB per poder anar digitalitzant? O és un de tota la vida?
7: No,
3: un
7: no,
3: tota
7: és una, un tècnica de tota la vida. És molt senzill, però molt bo. Wow. Se m'ha trencat el braç.
2: L'Avis.
3: És una broma, això segur que és una broma de José María. Quan fa aquesta cara de quedar-se...
2: És una marca de radiocassetes i tocadiscos i toda la vida. Montserrat, quan nos casamos...
3: Sí, no, ja està. A les ràdios i a les discoteques...
2: Teníamos un Sanio i un L'Avis.
3: A les ràdios i a les discoteques...
7: Sona L'Avis, L'Avis, sí, sí, sí.
3: No acabarem mai.
7: L'ha visto usted?
5: Escolta'm, David, no
2: me'n este señor, como es de Reus y del 66, pues igual no lo conoció.
7: Claro, claro. Això és veritat, això és una veritat com un temple.
2: I tampoc ha traït avellanes?
7: No, no,
5: sembla que no.
7: Encara no, no. Bueno, és que, ja. Bueno, és que estic esperant les noves, que venen al setembre.
3: Jo només voldria dir, si se'm permet, i el Marc Espejo poso per testimoni, que crec que abans a les ràdios i a les discoteques hi havia sempre una mateixa marca, que era el Tècnics aquell.
7: Exacte.
3: Era, és aquest el teu,
7: el bo.
3: Eh?
7: El meu és una audiotècnica, que bueno, és cosí germà.
3: Val, doncs cosí escolta'm. Següent pregunta, Alba. Estem a la primera pregunta de l'Alba? Que
5: és que... No, és que avui... costant, eh?
3: Sí, sí.
5: Si no fossis actor, què series?
7: Segurament seria historiador.
5: Historiador?
3: Ah,
7: sí.
3: Curiós.
7: M'agrada la història. O pagès, sí.
5: Pagès?
7: També, m'agrada el camp. Sí, sí, sí.
5: Ah, molt bé, m'ha sorprès.
7: Però sembla més dolor de pagès que el d'historiador, ja t'ho diré.
5: Sí, sembla que sí.
7: Sí, sí.
5: En pròpia experiència tant, jo no ho sé, però...
7: Per tant, aniria cap a, potser cap a lo menys dur.
5: Per tant, historiador.
7: Segurament.
5: Ara, estàs en un bar, a aquesta hora, ara que passen 31 minuts de les 5.
7: Sí.
5: Què faries? Un cafè? Un té matcha? Un gin tònic? Un vinet?
7: Segurament un té.
5: Un té?
7: Un té, sí.
5: Ai, quin tipus de té?
7: Té verd, de gingebre, segurament.
3: Ah, mira, sí. Molt bé.
7: Un té verd, segurament, té verd. I si pogués ser de gingebre o amb un toc de cítric.
5: Això als actors us va bé, no? El tema de gingebre per la veu...
7: Sí, va molt bé. La veritat és que et fem servir aquelles gominoles, aquelles, no? Aquell tipus gominola. I la veritat és que va bé, sobretot si tens un dolor allò i vols treure ràpid, però que no t'ho curi del tot, va bé.
5: Però s'ha d'anar amb cuidado perquè pica molt.
7: Sí, el pròpolis, el gingebre, sí, sí, sí.
5: Total.
2: I te lo tomaries en un porrón?
7: Segurament. Si pogués, si el broc el tingués suficientment gros com que passés el gingebre, jo tot el que pugui
3: però el gingebre no te l'has de fotre. El gingebre ha d'anar emprenent el te, ja està.
7: En porró, sí, home, però... També te'l pots veure amb una mica de líquids, sí, sí.
5: Però si és això del porró, que tens...
7: Tinc predilecció pels porrons.
5: Sí?
7: M'agrada veure a galet.
5: I se't dona bé?
7: M'agrada. Els catalans sempre miram al cel. Mengem els mirant al cel, bevem mirant al cel...
2: Però eres de los que...
7: No sé què esperem, no sé què esperem.
2: Eres de los que dirige el chorro dentro de la boca o en la punta del bigote?
7: No, a dalt al front. Des del front. Des del front va baixant pel nas, raca. Raca, vull dir, l'ataca la samarreta.
3: Vinga, més coses.
5: On veuràs l'eclipsi? Estàs al dia d'això de l'eclipsi?
7: Mira, estic a veure si vaig a Reus, a veure si puc anar a Reus, perquè des d'allà sembla que es veurà bastant bé. I té un col·lega, el Pete, que té un telescopi, així una miqueta a veure si el munta.
5: Uau.
7: I a lo millor podem veure alguna cosa més i tal. Aniria a Prades, però deurà estar allò que sembla les sí. Rambles en plena d'allò. Vull dir que no.
5: Sí.
3: De Reus al Cielo. Com era sí. Allò? Reus, París, Londres?
7: I el carrer de Monterols a la plaça de les Cols.
3: Vinga.
5: Hi ha algun tema del qual vols que avui aquí no en parlem?
7: Francament, podem tocar tots els temes que vulguem. No,
3: molt bé,
7: no en tinc cap que no...
5: Molt bé, això ens agrada, això ens agrada. Algú disposat a parlar de tot. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina. Què fas? Vas a posar-ne o deixes el cotxe i em poses el pròxim cop?
7: Intento anar-ne a posar.
5: Sí, eh?
7: Sí, intento anar-ne a posar.
3: És previsor, vaja.
7: Sí, no aguantaria, perquè després potser no me'n recordo quan el vaig a buscar el cotxe.
5: I llavors...
7: Llavors, venga, tu... És que ens ha passat de tot.
5: Ai.
7: Els del 66 ens ha passat de tot.
3: Doncs, queda una última pregunta prèvia, que ja al cas hi podem acomiadar, perquè portem aquí set hores. Què és? Quan vols codir l'entrevista a partir d'ara? 10 minuts, 15 minuts, 20, 25 minuts, o et quedes fins a les 8, fins al final del programa, i a fer la tertúlia del temps afegit?
7: Això és una pregunta?
3: És una petició, sí. És una consulta. Més una consulta.
7: Una consulta?
3: Sí.
7: Home, jo estic a gust, però tant com...
3: Però tens artista a les 7, més tens artista a les 7.
5: Tothom sempre ens diu que no, sigui tranquil.
3: Sí, tranquil. No, mentida, l'any passat convidat... es va quedar el Dani de la Orden. Es va quedar,
7: el Dani de la Orden?
3: Es va quedar fins gairebé a les 7.
5: I el Max Navarro també es va voler quedar.
7: Doncs mira, sí, no, jo faria...
3: No, però el Dani es va quedar, perdona, i anaven entrant els convidats de darrere, i tots els seccionistes, i ve aquí el Dani de la Orden, i intervenia.
5: Era el, no, no, brutal, va
3: era el dia de les al·lèrgiques al polen, crec recordar, sí. Que a sobre ell era superfan de les al·lèrgiques al polen, i anaven interaccionant, no, va ser molt graciós.
7: És imprevisible el Dani de la Orden.
3: Sí. És un gran
7: Dia. Sí.
3: Dani, una abraçada allà on siguis, i un petó, i un...
7: I tant.
3: El que sigui.
7: Sí.
3: Tenim una última hora. Ja sé que els esports te la bufen bastant, però és una última hora important. Ah, vens tu a dir-nos-la. Però doncs vinga, que entri el senyor dels esports. És el que estàvem intentant aclarir, que l'estem veient a la pantalla de la BBC d'allà a l'esquerra, perquè és BBC qui ha aixecat la llebre. Martí, entra, si vols dir l'última hora. No estava entrant? Ah, disculpeu, eh? Bé, és una última hora que va més... Seu on vulguis, però digues ja l'última hora, que té a veure amb tot l'embolic aquest del Mundial, la privatització del Mundial...
9: Vaig molt ràpid.
3: No, molt ràpid no. Tranquil, explica-ho bé i sense presses.
9: Sí, doncs mira, recordem el que vam explicar ahir al temps afegit, que és la privatització del Mundial, en aquest cas, que és el que proposava Florentino.
3: Infantino. Infantino.
2: Però vamos a ver, ya estamos metiendo al Real Madrid. Sí, que nosotros lo que queremos es... hacer una Superliga.
3: Sí, no, sí, está...
2: Y que el fútbol sea gratis para todos. Y que en África los niños pues puedan ver el fútbol gratis.
3: Explica.
9: I avui s'han reunit les 55 federacions que formen la UEFA per parlar sobre el tema.
3: Per tant, és la part europea del Mundial, diguem-ne.
9: I han arribat a una conclusió, que segons ha avançat la BBC, els 55 països membres de l'ENS europeu amenacen a no participar ni a la Copa del Món femenina del 2027, que això vol dir l'any vinent, ni a la Copa Masculina del 2030, és a dir, d'aquí 4 anys.
3: La d'Espanya, Marroc i Portugal.
9: Exacte.
3: Per tant, tenim anunci de boicot de la UEFA, que són les federacions esportives europees, contra la FIFA i el seu desig de privatitzar el Mundial.
9: Sí.
3: I això no és un, diguéssim, una catxa, vull dir, és una cosa que ha sortit, s'ha votat i hi ha unanimitat.
9: De les 55 federacions.
3: Per tant, el senyor Infantino i les amiguets Trump i companyia que volien fer una vacunació, doncs ja tenen...
9: Infantino ha parlat, per cert, avui.
3: D'aquest tema? Però ha parlat abans de saber aquest...
9: Ha parlat abans de saber-ho.
3: Doncs si volen saber què ha dit Infantino...
2: Però que yo no he hablado, que no he dicho nada. No, estoy tranquilamente de vacaciones. Va, mirando los partidos.
3: A les 7 el temps afegit, si no hi ha cap novetat, aquesta notícia important que estan destacant a la BBC i als mitjans a mig planeta, embolica que fa fort al futbol.
9: Sí.
3: Va, tornem al nostre convidat. El senyor David Bagés. No s'ha dit, oi, que ets de Reus? No s'ha dit en cap moment, oi? Que ets molt de Reus, molt de Reus, molt de Reus.
7: Molt de Reus.
3: Suposo que si ets tan de Reus, de tota la vida,
7: ens
3: podràs dir sense cap dificultat i de memòria el nom dels gegants de Reus.
7: Ai, tant.
5: Examen.
7: Com vols que comenci? Per alçada?
3: Jo no estic per alçada.
7: El bitxet, la bitxeta.
3: El bitxet i la bitxeta.
7: Diguem que són el...
3: Molt bé, espera que vaig tachant. Molt bé.
7: Després tenim, a veure, per alçada vindria, em sembla, el negre i la negra.
5: Molt bé.
7: Sí. Després el japonès i la japonesa.
3: Que com es diuen?
7: El japonès o la japonesa, no ho sé.
5: Com tenen nom.
7: Tenen nom. Doncs el desconec, veus, això ho desconec.
3: Ah, tant de Reus.
5: Mira, una barcelonina descobrirà com es diuen els gegants japonesos de Reus.
7: Ah, sí? Ah, doncs no tenia ni idea.
5: Uko i Hanako. Paco.
7: Ah, sí?
5: Sí.
3: Ai, sí, perdó. Bueno, jo no sé.
7: Me'ls tatuaré.
3: Bueno, primera, jo no sé com tenir, val?
7: Uco i Janaco.
3: Has dit
5: una barcelonina.
3: Has dit un barceloní i una barcelonina, no?
7: Una barcelonina.
5: Una barcelonina, jo mateixa.
3: Vale, molt bé. Però en realitat has fet trampa.
5: Ah, estic apuntats, evidentment.
3: I qui t'ho ha dit?
5: A la nostra productora, Marta.
3: Molt bé. I encara en queden.
7: Llavors quedaria el que diem Moro i la Mora.
3: Sí.
7: Oi?
6: Ja hi som.
7: I després...
3: Ai, Silvio Riols. I un problema... Home, justament, ara no es diu aquesta paraula.
7: No es diu aquesta paraula,
6: exacte. S'ha de recuperar.
3: Però a vostè sí que li agrada aquesta paraula.
6: M'encanta.
3: Bueno, doncs no.
6: Cada tarda, no, pronunciar-la.
3: No estigmatitzem. Va.
7: I després, doncs, tenim els grans Indi i l'Índia, o l'Índio i l'Índia.
5: Sí. Mm.
7: I el més alt de tots, que és el carrer Esclet.
5: Molt bé, tot, bravo!
3: Ara ja està. David, ja et mereixes un carrer a Reus, tu, eh?
7: No, home, ja m'has fet fer el pregó. Fa anys ja vaig fer, ja vaig fer el pregó, ja estic molt content.
3: Estàs content? No vols un carrer? No vols...
7: No, home, no.
5: Una responsabilitat.
3: La medalla d'or, alguna altra cosa?
7: No. Ja estic bé.
3: I tu ets del clan de l'Avellana o tens relació amb els del clan de l'Avellana?
7: No tinc relació amb els del clan de l'Avellana. Jo, de fet, culturalment, tinc poca relació a...
3: Bueno, perdó, expliquem qui són, perquè no sàpiga, que la gent...
7: Bueno, sí, són doncs, la gent doncs, aquesta que van començar amb ràdio i han continuat amb
3: Fuente,
7: televisió.
3: Fuente, el Carles Fonsino...
7: El Caçador...
3: Sí. El Xavi Caçador també?
7: Xavi Caçador també,
3: home,
7: sí.
3: Home, mític Caçador, eh? Hola, Xavi, com estàs?
7: És fantàstic, el Caçador és fantàstic. I...
10: Lo tenemos por la línea 3.
3: Bueno, però quina relació tens amb el Caçador? És que va ser director meu, va ser director meu el divendres.
7: No, no, perquè els conec d'això, ah, no? El clan de l'Avellana i tal, que fins i tot podríem posar el Grasset, també. Vull dir, també
3: ah, clar, és veritat, el Grasset també és el clan de l'Avellana.
7: Clar, és una mica, clan de l'Avellana, és de Vilaseca, però vaja, viu a Reus.
3: Vaja.
7: Fa molts anys i està casat a Reus, vull dir que...
3: Ja que dius el Caçador, està... Rodatge, Amades.
7: Ah, estic al sisè capítol.
3: Val, es pot dir això.
7: No estic, sí, ja, això ho puc dir perquè ho he signat.
3: Ah, val. Vale. Ah, és que estàvem aquí
5: collonits.
3: No sabíem... A veure, expliquem-ho.
7: Sí. Ja,
3: una... Explica-ho.
7: Ja, bueno, una sèrie que a més, escolta, jo no l'havia vista.
3: Està molt
7: i
3: bé.
7: I després, quan ho he anat dient, a la colla, perquè la colla és sempre un indicador.
3: Ah,
5: sí.
7: I llavors, doncs, la gent... No, no, sí, ho havia vist molta gent. I m'ha dit, l'altre dia també vaig estar amb el Josep Maria Bunyol, per exemple, i la Montse Llussà, i...
3: Ojo. Una grande.
7: I estava amb ells xerrant i tal, i vam parlar, i això diu, ostres, nosaltres ho seguim, està molt bé.
5: És que està molt bé.
3: Departament Amades, estem parlant de la sèrie de la
7: Porta Amades, que, sí, que és això que una mica, són aquestes sèries que fa TV3 de sobte, que amb quatre dinerets fan una gran labor, no? I a part, doncs, una sèrie que amb interès i amb humor, vull dir que està
3: sí,
7: bé.
3: Sí, té una norma especial.
5: Per tant, apareixeràs a la segona temporada.
7: És la temporada, l'últim capítol de la segona temporada.
5: Molt bé, ganes.
7: Sí, sí, fent de Joan Amades.
3: Ah, sí?
5: Clar, exacte. Sí,
3: sí. Home, és el prota, doncs.
7: Fent de Joan Amades.
3: Home, doncs sóc estem molt contents.
7: El nominal, sí.
3: Molt bé. Com és que no es porta la trompeta?
7: La trompeta perquè la tinc bastant oblidada. La toca més la meva filla que jo ara.
3: Ah, sí?
7: Sí. La veritat és que la tinc molt oblidada, la trompeta. Home, a veure, els instruments... especialment els de vent i especialment la trompeta, potser mira que et diré,
5: sí,
7: són coses que si no les vas tocant es nota molt, perds molt, saps? Vull dir, no és com la bicicleta, que és allò que dius, ah, mira, deixo 15 anys de pujar en bicicleta i l'agafo en un moment i ja la torno a ser fer anar. No, els instruments són molt sacrificats, són instruments molt sacrificats i desagraïts, saps? Vull dir que una trompeta, com un violí, no? Que són,
3: és que
7: jo són no... així una mica estrells, que si els toques malament,
3: sí,
7: fot
3: i
7: cosa.
3: La veritat, no m'agradaria ser veí teu a Gràcia si visques, si tu vius, posem pel cas, al tercer segona i jo visques al quart segona.
7: Sí, home, a veure.
5: Pots posar la sordina, no?
3: L'assaig de la trompeta...
7: Sí, amb sordina, la veritat és que una mica murga, no? Però vaja, intentes fer-ho amb vores que no molestis gaire. Hi ha llocs on, de casa, no molestis gaire, com poden ser... l'habitació on hi ha roba, o la, si tens una biblioteca, o tens un despatx, doncs també allà dins, i si no, que es fotin, tu.
5: Ah, tota home, clar. Puc fer-te una pregunta de trompeta d'una cosa que em van dir l'altre dia?
7: I tant.
5: Si tu estàs tocant la trompeta i jo m'estic menjant una llimona,
7: no pots.
3: M'enqueix aquesta història.
7: No pots tocar.
3: Moment. Ell toca la trompeta, i tu, Alba, o sigui, no ets la mateixa persona, menges una llimona.
5: Una llimona, davant seu, ell m'ha de veure. Es veu que la persona que toca la trompeta...
7: Saliveges.
5: Saliveja i ha de parar.
7: Sí. El salivar, molt, clar, la trompeta fa que no puguis...
3: Però...
7: El morro ha d'estar una mica entre sec i humit, no? Però no molt humit. Si està molt humit, doncs no et permet, no sé, ser tan precís amb les notes, clar.
3: Ho trobo una mica estrany.
7: Això m'ho explicava el meu pare, que el meu pare era trompeta, el meu avi era trompeta, wow, també.
3: Sí.
7: I llavors doncs, m'ho explicaven, que ells, per exemple, ho feien a davant d'altres trompetes, quan era petit, es posava a menjar una llimona davant d'ells.
5: Clar, perquè això et diuen que passa això, llavors tu vols provar-ho.
7: Exacte.
5: S'ha de provar.
7: I no, i és complicat, sí.
3: També diré que...
7: Però és complicat, per exemple, si ho fessis aquí, en Pere Mas hagués de xerrar, també, vull dir.
3: Sí?
7: Clar, perquè... empatitzes amb la persona
3: però,
7: que,
3: sé,
7: que menja
3: llimona.
7: La llimona.
3: Però igualment, jo no conec gaire gent que mengi una llimona. No és una fruita que la gent mengi normal, la gent la troba molt àcida.
5: Jo me la menjo sencera, eh? A vegades amb pell i tot.
7: Sí, sí.
9: Perdona. I el limón?
5: Uau. Yeah. Per favor.
3: Bueno, però d'aquest color. A veure, llavors, perdona, i el teu pare era músic, has dit?
7: Sí.
3: La teva mare també molt vinculada al món artístic.
7: Absolutament.
3: O sigui, per nassos havia de sortir mig hippie, mig actor,
7: exacte,
3: mig aquest, aquesta cosa.
7: Sí, sí, sí.
3: Sí, home, sí, veritat, una mica tota aquesta història.
7: Sí, sí, sí, la veritat és que mon pare em va insuflar doncs, l'amor a la música i altres coses, a la terra i a moltes coses, i la meva mare especialment al teatre. Sí, sí, jo he viscut des de petitet el món del teatre, les hores intempestives de tornar a casa, el fer una mica també de
3: això de la vida dispersa dels artistes. Encara ara es manté la teva...
7: Jo penso que...
3: etapa vital actual, diguem-ne?
7: Jo penso que no gaire, ja. Vull dir, no ho sé com està. La veritat és que jo... Ja arriba un moment que passa com amb tot, no? Que ja les coses ja les has fetes, ja te'n canses i ja en busques d'altres, no? I a vegades aquestes altres són molt més tranquil·les i molt més... i d'altra manera, més raonables, més, no sé, digue-ho com vulguis. Però jo penso que també en general s'ha acabat una mica, no? Això, perquè em parles d'això de la nit, de tot això... Jo penso que això no està tan de moda, ja, no?
3: No, els actors joves ara no...
7: Ah, que no?
3: El putiferi, no. L'alcohol i...
7: Sí, home, jo, sí, perdona,
3: no, jo sempre... conec molts actors,
7: ja sé que és lleig fer comparacions.
3: Però jo crec que hi ha una generació d'actors, uns 20 i alguna cosa, que porta una vida com... No tots, però una mica més sana en general, sí.
7: Sí, i potser més avorrida, també. No sé.
3: I agafes, o músics, també, agafes músics.
7: Jo t'he de dir que al carrer ja he après molt. He après molt.
5: Tens molt... Tienes mucha calle.
3: Mucha calle.
7: Tinc bastant de carrer, sí.
5: Tens carrer.
7: I també t'he de dir que ja sé que compares... És xungo i dolent i tal, però bueno, t'he de dir que... Jo em sembla que encara m'ha dit potser que es porta més que aquí a Barcelona, que sempre s'ha portat menys,
3: sí.
7: Però que ara especialment. Que ara especialment. Perquè he estat currant a Madrid també diverses vegades i tal,
3: sí.
7: Amb això de les plataformes i tal, bueno, que sort en tenim. I ho notes, eh? Notes una mica que encara hi ha el rotllo de... Bueno, quedem, tal, anem a sopar, anem... I, en canvi, aquí acabes la funció i fas un medaula, que li dic jo, no?
3: Que vergüenza! Bueno,
5: un medaula?
3: Qui et refereixes ara? Perquè...
7: El Ramon.
3: Ah, el Ramon.
5: I què vol dir fer un medaula?
7: Que me l'estimo molt, eh? Me l'estimo molt. Bueno, perquè el Ramon és una miqueta allò que s'acaba, fins i tot el dia de l'estrena, i surt per la part del darrere, i se'n va a la francesa, diríem, no? Ja, gairebé la belga, eh? Vull dir, sí. Però sí, sí, que a vegades som més els que fem un malaula.
10: Que vergüenza, ser lo mejor cuando acabas un concierto.
5: Però tu, Sabina, també.
3: Però tu, antes del concierto...
10: A casa de alguien, compartir unos whiskies.
7: Jo també tinc un Sabina, que és caure de l'escenari. Això també és fer un Sabina.
5: Vas caure un dia?
7: No, el Sabina va caure.
5: Ah, jo entès que tu vas caure també.
3: Alguna vegada has caigut.
10: M'he caigut.
7: No, he vist caure. No, perdona, sí que he caigut.
3: Calli.
7: No, però té timbre, eh? Encara.

0: Però, des de l'amor, eh?
1: No, clar, sí, molt clar. Però hi ha molts músics avui dia també que fan això, vull dir que si està a l'hora del dia...
0: Exacte, sí, sí.
1: I l'endemà van al gym.
0: És que a vegades fa com cosa, fins i tot, que la gent et digui coses sense ganes, a vegades, saps?
2: No, perquè... mira, has obert un meló, ara?
0: No sé,
2: no. No estava previst, què és? Quan vas a una estrena...
0: Ah, no preguntis com ha anat.
2: Primera, perdó, ara. Els actors entre vosaltres sou una mica...
0: Una mica només, però...
2: Maricone! No, això també, però... No, hipòcrites, que volia dir. Què és? Estàs allà en una estrena, no te venguis malament,
0: sí.
2: Eh? Bueno,
0: sí, no.
2: I et surts, de l'estrena... Les estrenes es fan dilluns moltes vegades, i van molts dos.
0: Sí.
2: Ai, què t'ha semblat? Llavors veus a l'altre, hi ha molta veritat, està no sé què, va dient, i llavors la que tomba la cantonada ja està rajant aquest desgraciat, està perdent molt.
1: Però és que què li has de dir a la seva cara, si no t'ha agradat?
2: Però això passa o no passa? Digues, no dic que ho facis tu,
0: A veure, home, jo suposo que sí que passa.
2: Jo ho he vist.
0: A veure, el més flagrant és quan dius, per exemple, la frase aquella de tu estàs molt bé.
2: Tu estàs molt bé vol dir que l'obra és una merda, està molt bé.
0: O, per exemple, m'ha agradat més la primera part que la segona. Saps? Que a vegades no hi ha mitja part, saps?
1: Sí, però... per dir alguna
0: cosa. Exacte. O, hosti, tu, quina escenografia.
2: Home,
0: saps? Clar, això, si et diuen això ja tremola. No?
1: No, i la il·luminació, quan destaquen la il·luminació...
0: Sí, sí, no m'ha agradat gaire la música. Bueno,
2: els micros anaven molt bé.
0: Totes aquestes coses et donen pistes d'allà, doncs, de dir, escolta, allò que vam quedar al dinar, el sopar aquell que havíem de fer, saps? Sí. Canviar tu mateix de tema ja, perquè veus que pots sortir magre.
2: Doncs. Molt bé, jo volia tancar el capítol dels instruments dient que no has portat la trompeta,
0: no,
2: però sí que la pots tocar.
1: Uau, bravo!
2: Això és una mica de jazz, no?
0: Però sí, però l'estic traient la feina al Francesc Orella,
2: eh? Sí. Ah, també ho fa Francesc Orella?
0: No, molt millor que jo.
2: Ah, amb la boca, també?
0: Sí.
1: Marca't un beatbox, venga!
0: Sí.
2: No estic per demanar-li no al Barça.
0: O el Dani Monoloco, d'això, sí, també ho fa molt bé. Quan no tens instruments, no, i ets pobre, doncs vinga.
1: I n'hi ha algun que facis sempre, tipus, ara em vull fer el xulo, faré això?
0: De coses d'instruments?
1: Sí, no, de la boca amb la trompeta.
0: Ah, no, vaig variant.
1: D'una pel·li, d'un...
0: No, jo és que canto molt. Moltes vegades em diuen... Me sembla que l'altre dia et vaig veure pel carrer tal que anaves cantant. Dic, sí, segur, era jo.
1: Segur. Ah, pel carrer jo.
0: Sí, canto.
1: No fa falta els AirPods, com a tot amb AirPods?
0: No, a vegades canto, sí. Mon pare sempre pujava a les escales de casa, que era un tercer pis, pujava cantant sempre, també. Cantant o xiulant... Som cantarins a casa, sí.
1: Molt bé.
2: És que, perdoneu, és que m'estic despistant perquè tinc un avís pels allà dins. Farem la secció després del boleto. I farem el boleto puntualíssims, val? I així anirem més tranquils tots plegats. És que així podíem fer-ho pel WhatsApp i tot el rotllo, però com que... T'interessen les instruccions de la ràdio. No, és que tinc moltes coses apuntades sobre tu.
0: Sí.
2: I hi ha una cosa que em desconcerta, que és el tema Terrassa o Apachacombo.
0: Hosti, Terrassa o Apachacombo. A veure, jo o Apachacombo, sí que te'n puc parlar. De Terrassa,
2: no?
0: Perquè són ells d'allà, no?
2: Sí, són d'allà.
0: Són d'allà, o eren d'allà. Sí.
2: No sé ben bé on es troben en aquest moment.
0: No sé ara jo tampoc on es troben.
2: Quin és el lligam?
0: Em va costar trobar, recordo, perquè jo tenia el disc... amb una cinta, i recordo que em va costar, ara ja estan a Spotify.
1: Sí, de fet, si voleu, podem escoltar-los.
0: Sí.
2: Doncs fot-li. Opa,

0: fins a fi, fins que ja m'he fotut un cadí. Bona nit, Martorell, que de Déu passarell.
1: Ets una caixa de sorpreses, eh?
0: Bueno,
1: i què passa amb aquest grup?
0: A veure, aquest grup, doncs nosaltres ens vam fer fans amb la penya d'allà Reus, no? Pete, el Ton, el Jordi, el Juli. Anàvem tots amb allò, amb el 4L del Joan o amb el 600 del Pete, perquè jo encara no tenia carnet, teníem 17, 18 anys, així. I els seguíem perquè ens feien molta gràcia. Vull dir, un grup així. Nosaltres tingués en compte que venim de les festes de poble. Les festes de poble, sí. Com a molta sort, podies tenir a la plateria o a... Saps? Això,
1: no,
0: això,
1: no
0: ja,
1: plateria,
0: això ja era molta sort.
1: Sí. Aquesta meravella, és alguna d'aquestes.
0: Aquesta
1: sí,
0: meravella.
2: Sí. Saps? La girassol.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta girassol, home, ja. Aquesta girassol, ja, això ja era en paraules majors, no? I llavors doncs, veníem de tot aquest món, no? De festes de poble.
2: Uns perles.
0: També,
2: uns...
1: Sí, sí, els perles.
0: També ens agradaven altres coses, de rock and roll, rock sinfònic, tot això, però vull dir, per passar la cosa, doncs, va, no, és que si les Borges del Camp és Vilaplana, Montroig, amb això, Prades, bueno, Montblanc, jo què sé, la teva, les xarxes anava ampliant, no, diríem,

0: Però eren, doncs, les festes a poble, era cotxe amunt, cotxe avall, no?, que tots tenim males experiències, no?, de gent que, doncs, s'han perdut pel camí i tal. Però, bueno, era això, una miqueta, cotxe amunt, cotxe avall, i, doncs, la Guapa Xacó va sortir en un moment, ostres, que era una mica un impàs entre això, no?, entre la festa major de poble tradicional i una mica el gambarrisme aquest original, no?, perquè eren bastant originals en les lletres i amb els temes que tocaven, doncs, bueno, et feien més gràcia que no pas potser boleros de que cantaven de tota la vida, que m'encanten i sempre m'han agradat, però aquestes cançons potser tocaven una mica més els temes del que cantaven. No?
1: I aquestes festes de poble passava allò de la policia primero pega y luego pregunta?
0: Aquestes festes de poble passava de tot.
2: Ui! No,
0: passava de tot. No te puc explicar 1.000, 2.000 milions d'anècdotes, clar, de les festes de poble, són el millor.
1: Ho deixem, el que passa a Las Vegas se queda en Las Vegas.
0: Se queda en Las Vegas.
1: Molt bé, escolta'm, estem a la recta final, perquè aquí el temps passa volant i portem mitja hora fotent la xapa al personal. Ah, veus, t'ha passat ràpid, eh?
0: Molt ràpid.
2: Ha passat molt ràpid.
1: Doncs si tu, que ja et coneixes i saps el que has dit, t'ha passat ràpid, imagina't els oients, esperem que sigui agradable per ells. Hi ha una pregunta que no t'hem fet.
0: Digues.
1: Que és una pregunta que segur que t'han fet entre 150.000 i 200.000 vegades, que és prefereixes el cinema, la televisió o el teatre? Te la fem, ja el tens descompte per arruïnar-la.
0: Bueno, ja saps, tenim resposta. Quines vegades que ens les han fet?
2: Clar.
0: No, és una resposta així que pot ser una mica estranya, però... No, a veure, jo tinc respecte per totes les tres maneres de fer, no? Vull dir, però no deixa de ser això, maneres de fer. Tu pots fer ara, per exemple, tu pots fer tele i és una mica enganyós, perquè, clar, és diferent fer un colabrot.
1: Que fer... Tu que has fet molts col·laborats i que has fet molta tele aquí a Catalunya, on es fa la pasta i on es té estabilitat, és amb la tele.
0: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: Però ara hi ha les plataformes.
1: Amb els actors que sempre esteu patint tant i que em truquen, no em truquen.
0: Sí, no, i tant.
1: Vivir sin mi, o com es diu.
0: I tant, si pilles allò com ara, per exemple, aquests de l'últim col·laborat que estan fent encara i tal, i que han agafat doncs aquesta ratxa de 8-9 anys, escolta, això et fa feliç perquè et fa desconnectar de les preocupacions aquestes, de l'angoixa de l'economia familiar, no? Però, bueno, a part d'això, parlem artísticament, diríem, la televisió és una cosa trepidant, és una cosa que necessita immediatesa, és una cosa que necessita un talent i un instint, val? Però la feina per fer això potser no és tan atractiva, ni tan completa, ni t'omple tant com la del que fas al teatre, no?
2: Ja.
0: Llavors tindríem el cinema és un altre tipus de feina, és una feina que potser sí que tens un temps més d'assimilació del personatge, per tant, de creació del personatge. Últimament, ja fa anys, ja fa uns 10 anys o així, s'està assajant, cosa que abans no es feia, eh? Vull dir, abans arribaves amb el paper, deies... fem un teatrillo i allà assajaves lo poc que assajaves i ja està, eh? A vegades potser si és el protagonista o segons quin director te tocava. Jo no vaig treballar amb en Buñuel, entens? Vull dir que no sé com treballaven, però bueno. I ara sí que s'assaja, vull dir que tens un temps de creació. Em consta també que els protagonistes de les pel·lícules assagen més.
1: Sí.
0: També passa amb les sèries. En les sèries també passa, assages. Amb les sèries que tenen més pressupost encara assages més. Vull dir que això et permet també que anar-te doncs, creant aquest personatge que després faràs, no? I respondre també a canvis que hi puguin haver amb el guió, etc. No? Clar, si no tens aquesta possibilitat, quan et trobes amb problemes, doncs tens menys possibilitats de respondre.
1: Aquesta la porta preparada, eh? Efectivament, te la fan sovint, perquè aquesta la...
0: No,
1: la
0: però clar, hi ha una cosa que és el teatre, no té comparació amb res.
2: Clar, és el que passa allà, no?
0: El teatre, això és un luxe.
1: Declaració d'amor al teatre.
0: Clar, és que és un luxe per l'espectador i per l'actor, no?, i l'actriu. Vull dir, el que fas allà, que ho fas en aquell moment i no es repetirà mai més, aquesta comunió que tens amb el públic, és tot és cert.
1: Perdó, i és...
0: No és pose... perquè és tot cert.
1: I ara que hem dit que tens el rodatge del Departament Amades a la vista, tens alguna cosa de teatre per la tardor?
0: Doncs mira, tinc una cosa que em fa molta il·lusió, que espero poder fer, la tenim previst, ara hem acabat de fer una lectura amb el Ramon Simó, de director, una cosa del Thomas Bernhard, que es diu La força del costum, un gran autor, hi som doncs, el Xavi Ripoll, l'Alba Gallent, el Jordi Martínez i el Lluís Marco. Val? I jo. Un planter molt, molt interessant. Un planter molt interessant.
1: I quan serà això, més o menys?
0: He treballat amb el Javi, amb el Martí, amb el Lluís no havia treballat mai. Havíem coincidit amb alguna sèrie, però no havíem treballat mai junts. és una passada de personatge. Bueno, tots, eh? I l'Alba, que és molt joveneta, però que també promet molt. Això és pel novembre, la fàbrica, el teatre, la sala, la fàbrica, que és molt, molt nova.
2: Molt nova.
0: Està allà a Gràcia,
2: sí, sí, sí.
0: Que està molt a prop de la Gleva, que són del mateix senyor, o del mateix projecte, i estem allà, a veure si... Ara vam fer una lectura, va sortir meravellosament, i és una cosa que es respira teatre, una cosa sana i reparadora, jo penso, pel teatre català en general, i pels actors que la farem i pel públic que vindrà.
1: Doncs ja haurem d'anar, tu.
2: Sí, escolta, molta merda.
1: També, 8 o 9, serem 8 o 9, ja pots anar apuntant. Molt bé. També ens autocondiarem.
3: I el 22 d'agost, en el Teatro Montaner.
2: Mira. No,
1: sisplau, Josep Maria. Prou denunciar.
2: Ara que surt el José María García, ja per acabar...
1: Bueno, en fi, estem fora de temps.
2: Ja ho sé, l'Avis, que comentaves, ens escriu un oient que es diu Joan Medina, era una marca de teles.
3: Oh! No en tinc ni de ràdios. Jo tenia una.
1: Sí, bueno, molt bé. David, moltes gràcies per haver vingut. Aquest aplaudiment, molta merda.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 8. L'incendi que des de divendres crema a l'Alta Ribagorça ja afecta una superfície de 71 hectàrees, segons el darrer comunicat dels agents rurals. Del total, 30 pertanyen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El focus principal n'ocupa 32 hectàrees i el secundari 39. En un comunicat anterior, els bombers asseguraven que al llarg de la tarda l'incendi ha tornat a fer un pirocúmul, un núvol de tempesta format per l'alta temperatura de les flames que provoca vents violents i canvis de direcció sobtat. Per cert, que Protecció Civil manté l'alerta per calor nocturna intensa a les comarques del litoral central, al sud i ponent. Pel que fa als incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, en una cinquantena de municipis, tots a ponent i a la Catalunya central. Dos tripulants de dos helicòpters que lluitaven contra els incendis del sud de Grècia han mort després que els aparells en els que volaven xoquessin en ple vol. Els fets han passat 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els focs que cremen des de fa 4 dies ja han calcinat 10.000 hectàrees i han obligat l'evacuació de milers de persones. Un dels dos morts era de nacionalitat grega i l'altre qui pilotava l'aparell de nacionalitat danesa. Els ferits són el coordinador del segon helicòpter, també de nacionalitat grega, i el seu pilot britànic. Les autoritats investiguen les causes i les circumstàncies de l'accident. Es dona la circumstància que tres bombers més van morir la setmana passada en dos incendis de Creta i del sud del Peloponès, dos incendis que ja estan sota control. I més coses. Avui ha entrat en vigor la llei sobre IA amb què Europa obliga a identificar els continguts fets o modificats amb intel·ligència artificial. Es tracta d'una norma que pretén fer els usuaris si interactuen amb un sistema que pretén fer saber als usuaris si interactuen amb un sistema d'IA o si estan consumint contingut creat o manipulat amb aquesta tecnologia. La llei no afecta les plataformes on s'allotgen els continguts, com per exemple les xarxes socials. En cas d'incompliment, les sancions que preveu el text arriben als 15 milions d'euros o al 3% dels guanys anuals de l'empresa que incompleixi la norma. Aquesta, la norma, també prohibirà generar imatges sexualment explícites o de pornografia infantil. Això no serà, però, fins al desembre. L'objectiu és lluitar contra la manipulació, la desinformació i les mentides. I coneguem ara l'estat de les carreteres catalanes i ho fem amb Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
2: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Una tarda sense massa problemes, tot i que evidentment hi ha retorn de cap de setmana d'estiu. De fet, està més o menys concentrat a la zona de la Costa Brava, on a la C31 a Santa Cristina, cap a Llagostera, ara hi ha 6 quilòmetres, i a Llagostera, en sentit Girona, hi ha 4 quilòmetres i mig. També hi ha a G600 cap a Fogars de les Selves, des de a la zona de Tordera. Apareix en algun punt de lentitud a la Roca, tot just 4 quilòmetres, en sentit a Barcelona, i a Martorell, en sentit Tarragona, un parell més, però poques més incidències. Com sempre, demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: I ara, moment pels esports, amb Pau Bombardó.
3: El Barça tornarà demà de l'estatge a Anglaterra abans del que tenia previst, tot plegat després que s'hagi cancel·lat el partit amistós que tenia programat jugar demà a les 3 de la tarda contra el Preston. La suspensió arriba després de l'acumulació de jugadors lesionats al conjunt anglès, fet que no els ha permès presentar un mínim de futbolistes del primer equip. En ciclisme, Paula Blasi manté el mallot blanc de millor jove al Tour de França femení després de la segona etapa. La ciclista resident a Llívia ha creuat la línia de meta en 19a posició, a remolc del gran grup i amb el mateix temps que la vencedora de l'etapa, que ha tornat a ser la mallot groc Lorena Wibbs. Mireia Benito també ha creuat la línia de meta amb el gran grup. En canvi, Laura Molinar s'ha acomiadat del Tour després de veure's obligada a abandonar l'etapa. Últim apunt en tennis perquè s'està disputant la primera ronda del Masters 1000 de Montreal, on el mallorquí Jaume Monar està guanyant per 7 a 6 i 5 a 3 el seu partit contra Rinki Hijakata. Per tant, a un sol joc d'endur-se la victòria. Una victòria que, això sí, haurà d'esperar perquè, de moment, el partit està aturat per la pluja.
1: I les temperatures, hores d'ara, encara ronden els 30 graus, 35 a ponent, en una jornada d'ambient clarament estiuenc. La propera nit, les temperatures mínimes tornaran a quedar elevades. Les nuvolades segueixen presents al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. A la Pobla de Segur ja s'han recollit 2,4 litres per metre quadrat. I per dilluns i els propers dies, la calor continuarà ben present, no tan intensa, però encara amb valors superiors a la mitjana climàtica. A les tardes es repetiran els ruixats i les tempestes. I això és tot per part nostra. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
4: Sí.
5: No.
4: Sí, sí.
5: No.
0: Reconcentrat.
4: Sí. Sí.
6: Joel, deixa de tocar les cosetes. Estem
7: sí,
6: fent això des d'un estudi,
7: aquest estudi
6: nou. I deixa de tocar botons.
7: Està xulo, està més bon tocar-lo.
6: Pujant les pantalles, baixant les pantalles. És veritat.
8: Home, la taula té més espai, t'he de dir.
7: Té més espai, tu creus que estaria millor aquí que l'altre? S'amaguen.
6: Mare de Déu, però aquí, clar, no pots posar el públic al lloc.
8: No, no, clar. No.
6: Deixa de tocar els botons, que tu carregaràs.
7: L'informatiu podria anar aquí.
6: Escolta una cosa, bueno, a veure, Ernest Ferrer, què tal estàs? Què tal estàs hasta avui, Ernest? Vinga.
9: Ui, ui, mare de Déu.
8: Avui està fatal, s'ha emprenyat amb els nens.
6: S'ha emprenyat amb els nens, mare.
8: Amb el seu fill adolescent, bueno, normal.
6: El teu fill adolescent i la filla adolescent també, no?
7: M'esteu traient unes,
6: no,
7: les ganes de ser pare, però a nivell...
8: No, però si és bonic.
6: És molt bonic.
8: És molt bonic. T'omple la vida de coses bones i de dolentes.
7: Pues,
8: però, és
6: una vida buida com la teva, doncs
8: l'ompliràs.
6: De sentit. Tindràs per fi sentit. Per fi tindràs la seva vida. Jo per això no tinc fills, perquè la tinc superplena la vida i més tinc una vida molt de sentit.
8: Aleshores no et cal, exacte, no et calen.
6: Vale, què t'anava a dir? Tu, Joel, vols ser pare o no?
7: Sí.
6: I què? I t'hi posaràs...
7: Bueno, estic esperant.
6: Què estàs esperant, a què?
7: Pues que la Generalitat es posi les piles.
6: Es posi les piles perquè... Ah, tu has demanat una adopció nacional?
7: Fa 2 anys.
6: I que... Bueno, però és que això tarda, eh?
7: Bueno, trigaré 6 anys, als 40 anys, que arribaré.
6: Uau! Està molt bé, però ostres, els 40 és bona.
8: Imagina't que canvies d'opinió amb 6 anys.
7: O, o això, o no passar al psicotècnic, o...
6: No has passat al psicotècnic?
7: No, no ho sé. T'ho diuen al cap dels 6 anys.
6: Però l'has fet allà, al psicotècnic?
7: No,
6: igual penses bé?
7: Pues quan hi hagi a la plaça del nadó, pues comença el procés.
6: I tu vols un nadó? I per què t'agafes una persona...
7: Adulta?
6: Home, un xaval de 7 anys.
7: No, perquè jo vull del procés, no sé, m'he de gustar.
6: Tu vols del procés perquè si te patatitza, bueno, mira. Escolta una cosa, què t'anava a dir? Reflexió d'avui.
8: Reflexió d'avui. Mira, jo demano als polítics...
6: Calla.
8: O als responsables de l'administració, de les administracions públiques,
6: polítics,
8: que agafin, sisplau, el metro.
6: El metro.
8: A Barcelona,
6: sí,
8: àrea metropolitana.
6: Han anat d'anar amb cotxe oficial a anar amb bicicleta. Però tot el que seria...
7: O
8: caminant,
7: públic, o caminant
8: turut
7: pels carrers perquè vegin com estan, també.
8: Bueno,
7: eh?
8: En aquest cas, jo els hi demano oficialment que agafin el metro, perquè se n'adonaran del problema de calor que tenim als passadissos i a les estacions i a les andanes del metro. T'has d'esperar 4 minuts, que bueno, no són gaires, però 4 minuts amb la calor que fa, que no corre gens d'aire, és que jo no entenc com la gent no cau desmaiada a les estacions.
6: És que cau,
8: posar, doncs, posar, posar ventiladors, sí, posar
7: ha,
8: sistemes de
7: refrigeració. Hi ha estacions que ho van fer, em sembla.
8: Doncs jo totes les que agafo jo, totes les que agafo jo, i de després per no dir-te que agafes a vegades un metro que no hi ha aire dins, que llavors ja és la monda, eh?
7: Sí, sí,
8: perquè
7: sí,
8: ja t'ofegues i et mors de calor.
6: És veritat.
8: Però a les estacions i a les, per favor, i els passadissos...
7: Són mesures que s'han de fer
8: a l'estiu. No es pot caminar.
6: Això que dius dels polítics caminant, jo una vegada em vaig trobar el Pere Aragonès, algú del seu equip de premsa, o com es digui això, i els guardaespatlles, anant de la... per les Rambles baixant.
7: Sí, bueno, clar, les Rambles.
6: I deia, escolti, què fa aquí? Diu, no, és que a nosaltres ens surt més a compte baixar, i anava a una reunió,
8: caminant,
6: eh? Caminant des del Palau de la Generalitat a no sé on anava, a una conferència o no sé on anava, jo què sé on anava, i que agafar un cotxe o agafar un transport.
7: Però pel centre, que vagin pels barris de Barcelona.
6: Ah.
7: O sigui, jo, al barri de Sants fa una olor a pixum de gos.
6: És que, a veure, un moment, això farem la reflexió del tema gos.
7: Sí, demà,
6: farem,
7: demà
6: tocarà
7: demà reflexió gos, perquè jo estic que no puc més amb aquest
6: perquè
7: tema.
6: Perquè mira que nosaltres tenim gos,
7: i tenim gos,
6: però, sí, sí,
7: però no puc més.
6: Tenim moltes reflexions a fer. Bueno, avui el programa d'avui què tenim, Joel?
7: Avui què és? Dijous.
8: Avui... No, avui és dimecres. Avui tenim la Cira Benoza.
7: Sí.
8: Tenim el Miquel Missé parlant del genocidi palestí i a la Itziar González sobre autolimitar-nos. Mira, autolimitar-nos.
6: A veure què. Amb tots vostès, Cira Benoza. Bravo. Amb tots vostès, Cira Benoza, i on tinc el guió, jo, aquí.
8: Ai, ai, ai.
6: La Cira Benoza, vostès sabran perfectíssimament que és filòsofa, professora de SADE, que això també un dia sempre diem que anem a parlar, perquè què fa una filòsofa a SADE, i sobretot els de SADE, que jo no sé si estan aprofitant massa tots els que estudien a SADE les classes de filosofia de Cira Benoza, més les hauríeu d'aprofitar, maricons. I a més és directora, que això és una cosa molt interessant, directora de la Casa dels Clàssics. Perdona'm, havíem de fer una cosa d'Emil Zola Germinal,
8: sí,
6: que jo me l'estic llegint, i esclar...
8: És una delícia.
6: És boníssim aquest llibre,
8: sí,
6: però es veu que la traductora havia de venir, al final no ve, però jo estic jo pendent de fer aquest llibre Germinal.
8: Fem-ho aviat, perquè Germinal n'hem de parlar.
6: I si no
8: és
6: la traductora, que siguin algú que, amb alguna experta. Clar, després els clàssics tenen això, que són clàssics, i quan tu t'ho llegis dius, ara sí, clar, això sí que és lectura, que fort, no?
8: Molt. Amb la Maria Sevilla estaria bé, que ens ha fet un pròleg deliciós.
6: Home, pues,
8: la tenim contactada per venir, sí.
6: Germinal, la Casa dels Clàssics, bueno, ella és la directora de la Casa dels Clàssics, que ho fa tot, s'està forrant, clar, perquè és filòsofa i directora de la Casa dels Clàssics, que està sí, a punt de comprar un apartament a la Vall d'Aran, clar. Bueno, avui vens acompanyada, hola, plou de parella, l'hem sentit, amb David Carabé. Bravo. Bravo. Bueno, és que és boníssim això perquè resulta que avui mateix arrenca, d'avui fins al desembre, i que hi ha moltíssimes coses, aquí hi ha uns productes, hem de parlar de tots els productes aquests, per favor. Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament, que arriba a la seva 7a edició sota el títol El Desig. Això l'organitza la classe, l'organitza la Casa dels Clàssics i Abacus. Mira que simpàtica els d'Abacus, eh? Molt bé. Llavors, avui inaugureu els clàssics a on, com, la taula inaugural?
5: Avui inaugurem el CCCB a les 7 de la tarda amb una taula inaugural on hi seran la Clara Serra...
6: Molt bé.
5: Oh. La Clara Serra... És a dir, la taula d'avui són quatre veus molt diverses amb les que, amb cada una d'elles, parlarem sobre el desig des d'aquestes mirades, entrelligant-ho amb referències a com la història de la literatura, del pensament, de la música, han anat parlant sobre el desig, no? I serà molt interessant, perquè hi haurà la Clara Serra, a qui li demanarem si som propietàries del nostre desig o no, si el sí és sí o no és un sí, no?
6: La Clara ha escrit aquell llibre que és com allò...
5: El sentit de consentir.
6: El sentit de consentir, és boníssim aquell llibre, perdona, t'ho dic.
5: Exacte. L'Andrea García... Sí, sí, és boníssim aquell llibre.
6: M'encanta.
5: L'Andrea García Santés Masses, que justament me la va recomanar el Miquel Misser, perfil... Fascinant.
6: Parla, Miquel, que si no se sent, que si és ràdio...
9: Parlo, la vaig recomanar jo, és una pensadora molt interessant.
6: La classe de ràdio. I de què pensa ella? En què pensa?
5: Mira, l'Andrea, d'una banda, ha escrit molt sobre desig i diversitat funcional i ara està preparant un llibre de postfeminisme en el que investiga com, a dia d'avui, les dones ja han accedit a diverses dimensions de la vida on abans no hi eren, entre elles una nova, que és la contractació de serveis sexuals.
6: Ah, mira...
5: I parlarem d'això també.
6: De xulos, contracció de xulos.
5: Clar, de gigolós, de...
6: I se'n parla poc, d'això, és veritat.
5: Se'n parla poc. Doncs ella ara està escrivint
6: sobre això. Ja ens passareu els telèfons.
5: Us els passarem.
6: Què
5: més? I l'Aria Paco, parlant del desig heteronormatiu a la trentena, no?, que és la darrera novel·la que ha escrit ell, i el Xavier Meloni, que és un jesuïta, que ha escrit un llibre sobre el desig, va escriure un llibre sobre el desig des d'una mirada totalment diferent, no?
6: Esclar, home, però jo, com tenen els jesuïtes, també el desig et deuen tenir de desitjos, no? L'Església Catòlics també tenen desitjos.
5: Però d'una altra mena, eh? D'una altra mena.
6: Bueno, d'una altra mena.
5: No és carnal, eh?
6: Ah, no és carnal? Doncs vaya rotllo patatero, no? O sigui, el jesuïta, vaya rotllo, això de ser jesuïta. Bueno, però llavors, aquí tenim entre mans, has vingut amb el David Carabent.
5: He vingut amb el David Carabent.
6: No és que tingui un rotllet, sinó que realment aquest senyor participa...
5: Teniu feina.
6: Sí,
5: perquè aquest any vam dir, quan rumiàvem quins textos han d'estar presents en el Clàssics, vam dir, òbviament, hi ha de ser la poesia trobadoresca.
6: Òbviament.
5: Perquè, malgrat ve de fa molts anys, no?, és dels segles 12 i 13, encara influeix a la nostra idea del desig i de l'amor d'avui, no?
6: Exacte.
5: I llavors, quan rumiàvem això, a quin trobador li encarregàvem doncs que portés a l'actualitat i reinterpretés la poesia trobadoresca, ens va venir al cap immediatament el David.
6: Home, David Carabent, bravo! Trobador contemporani, clar que sí!
7: Clar. Ho és.
6: Sí, és que ho és. És contemporani, no, és trobador.
5: Sí, sí. I res, vam fer unes mandonguilles amb sèpia i ens va
6: Alabana,
5: dir...
6: A l'Havana, eh?
7: A l'Havana.
6: Molt bé. Què era això, a l'Havana? Jo no ho conec, fes que té tu.
7: Aquí és un restaurant al carrer del Tigre, es diu?
5: Sí.
7: El carrer del Lleó, carrer del Tigre?
6: Que és el de la Paloma, està a prop de la carrer de la Paloma.
7: Molt a prop, molt a prop.
6: Sí.
7: Jo hi vaig anar, crec que al Cisa, crec que m'hi van portar per primera vegada. O sigui que...
6: Toma.
7: Sí, sí, és, bueno, és un d'aquests restaurants mítics,
6: l'Havana,
7: sí.
6: I vau fer, justament, vau fer els dos, vau compartir sèpia amb mandonguilles?
5: Cadascú les seves.
7: Sí, perquè precisament aquest restaurant està bastant especialitzat en aquesta cuina molt barcelonina de mar i muntanya i coses així.
6: Jo t'entenc, molt bé. I preu?
5: I preu, bé, a veure, no és barat, però tampoc és car per la qualitat que
6: no.
5: És, no?
6: Bueno, de vegades passa que llocs que són barats, teòricament, i et casquen 30 euros per una merda d'hamburguesa, que et vol suïcidar gastronòmicament, diguéssim, és millor pues, pagar una mica més, dic, sincerament.
5: No, t'equivoques amb això.
6: Bueno, llavors, estava allà a l'Havana, el vas trucar, us veu trucar, us coneixeu d'abans, com va això? Va ser telefonada calenta, o sigui, en el sentit de pam, soc
7: doncs...
6: Total. No, es diu així, no?
7: No sé si
5: es diu així, però bueno.
7: El Raül ens va posar en contacte.
5: Va ser el Raül, jo crec.
6: El Raül Garrigasall.
5: Sí, exacte. Vam anar tots tres, de fet.
6: Molt bé.
5: I li vam fer la proposta...
6: Bueno, parlant del desig, un trio sempre...
5: Sempre és
7: interessant.
6: De la proposta, sí, que de la proposta. Ara arribarà.
7: Passem un tovalló de paper.
5: Sí.
7: Doncs el... bueno, hi ha el precedent, en realitat, de que el nostre... Ara no recordo quin disc és, però deu ser el cinquè o algú així, que és el L'amor feliç.
6: Mm.
7: L'amor feliç va ser bastant víctima, va ser bastant producte de que jo m'interessés bastant pel tema dels trobadors,
10: I llavors, per tant, quan em vau fer l'encàrrec, jo vaig pensar, bueno, a lo millor us ve d'aquí.
11: I d'on us venia? Clar, perquè, o sigui, bueno, tu quan et van dir trobador, va dir, perfecte, perquè jo això ho tinc per la mà, no? Perquè tu estàs interessat en el món de la trobador, tu ets trobadoresc.
10: Jo vaig llegir el llibre
11: aquell... Jo soc més del màster de jugleria i tu ets més del màster de trobadoria, clarament.
10: Jo vaig llegir el llibre aquest, L'amor i Occident, de Denis de Rougemont, que és, mare, es veu que és un clàssic, que és un clàssic del segle XX i tal, del tema, em va interessar molt, el vaig trobar molt bonic. I em va donar per temes, perquè és un d'aquests grans assajos del segle XX que el que fa és repartir molt joc. És a dir, et fa llegir altres coses i et fa... I llavors, a mi sempre hi ha hagut llibrots d'aquests que m'han donat tema, saps? I
11: a trobar portes, clar.
10: I em va anar molt bé. I llavors, per això, quan em vau fer l'encàrrec, vaig pensar, bueno, doncs i puc tornar intentant ser una mica més o més rigorós, o intentar anar a buscar la font original i veure què em produeix a mi ara mateix.
11: No? Perquè, clar, això com serà? O sigui, és a dir, diguem que al Festival Clàssics hi ha conferències, hi ha xerrades, hi ha filòsofs, hi ha pensadors, però també hi ha artistes,
5: hi ha
11: concerts.
5: Clar, hi ha concerts. Llavors el David farà un concert inèdit, no?
11: Inèdit.
5: Per primera vegada presentarà...
11: Mare de Déu, però això serà una meravella.
5: Clar. Serà, a més a més, a l'escala que puja a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
11: Que allà, bonic.
5: Sí, que ja és un escenari en si mateix trobadoresc, no? I llavors el David estarà allà presentant per primera vegada...
11: On està la Biblioteca Nacional de Catalunya, a veure?
5: Al carrer Hospital.
11: Ah, sí, que bonic. Sí, que bonic, ara, sí. Ara.
5: Sí, sí.
10: Entre
5: sí.
10: Carme i Hospital.
11: No? Clar, molt bé.
5: Sí,
11: com davant del Romea, no? Serà una mica...
10: Sí.
5: Exacte.
11: Vaig l'altre dia al Romea, perdona, la Morbe en taxi, de la cubana. Aneu-hi, perquè és molt divertit, Vinga, dit això. Llavors, això serà one shot, és a dir, aquest senyor farà un concert només per un dia i després... Home, per això...
5: És sorpresa, sí. De moment que tothom s'apunti. 8 de novembre, a les 8 del vespre, al pati de la Biblioteca de Catalunya, David Caravent presentarà per primera vegada...
10: Sí, tinc noves bueno, adaptacions, versions... He fet una mica allò de... Sí, presentaré coses noves, bastantes.
11: I llavors, la pregunta és, tu tens l'encàrrec de fer un concert d'un dia, el 8 de novembre, a les escales, sobre la cosa dels trobadors.
10: Sí.
11: Això, els trobadors, de què va? És a dir, quins són els mites? I quan parlem de trobadors i desig, per què, diguéssim? Què t'hi has trobat?
10: A mi, una de les coses que em va fer gràcia, almenys quan vaig del llibre aquell, de l'Amor i Occident, és la idea de que el... Molt probablement els trobadors siguin els primers que s'inventen o que, diguéssim, o que elaboren el concepte de l'obstacle. Hi ha un obstacle que entre jo i el meu desig,
11: sí.
10: L'objecte del meu desig, neix un obstacle, i és gràcies a aquest obstacle que jo no puc obtenir, que jo no puc satisfer el meu desig. No? I aquest obstacle pot ser la distància geogràfica, i llavors es parla dels amors lontans, no? O es parla que som d'una classe social diferent, o que som... tu estàs casat i jo no.
11: Bueno, però això no t'ha d'importar, eh?
10: Bueno.
5: Però en l'època trobadoresca, clar, era un impediment.
10: I precisament és això el que fa aparèixer l'amor romàntic o l'amor passió. No sé, això ja són terminologia que un filòleg m'hauria de...
11: Perquè l'amor romàntic, si era, us ho pregunto tots dos, l'amor romàntic aquest trobador... L'amor trobadoresc és un amor que no és... No hi ha intercanvi de fluxes.
10: És a dir, els trobadors eren éssers humans i, per tant, sí que n'hi havia. El que passa que sí que aquesta poesia o la fina amor que es diu neix a partir de la no consumació.
11: Ja,
10: de la,
11: és una mica com el tantra, no?
10: Enamorar-se de l'amor, d'alguna manera. No?
11: Jo t'entenc.
10: I bueno, apropar-se a un més enllà a base de sacrificar els més ençars, no?
5: Sí. Però perdona, aquestes cançons, és a dir, has agafat lletres o poemes ja de l'època trobadoresca i tu els has musicat, o has creat cançons, o com ho has fet?
10: Hi ha un clàssicot del Martín de Riquer, que és Los Trovadores, que és un recull de... I llavors, a més, el Raül em va passar també una mena de selecció... Jo ja en coneixia alguns, per exemple, no? I aquest, el poema més antic, diguéssim, que es conserva dels trobadors, que és aquest, farai un vers de dret nyent, que és faré una cançó del no-res, que no se sap exactament si vol dir faré una cançó de merda o faré una cançó sobre el no-res. I llavors, doncs, amb això hi he jugat, perquè jo també tinc altres cançons que més o menys jugaven. Jo tinc una que es diu La teva buidor, que va més o menys del tema, però he fet una versió d'aquesta, no?
11: O sigui, t'has sentit molt còmode, això, l'amor trobadorès.
10: M'ha agradat, perquè bueno, m'ha posat en acció, diguéssim, no? O sigui, i jo ho trobava a faltar. Ara,
8: que aquí hi haurà continuïtat. Sí, d'alguna manera, sí, segur.
11: Sí. Això s'hauria de gravar el disc, en directe? No hi ha unes màquines per gravar els discos en directe?
10: En directe esperem una mica, perquè encara ho porto una mica tendre i està bé.
11: Quina banda portaràs? Perquè, esclar, això...
10: Doncs... jo crec que els Mishima gairebé tots hi seran, sí.
11: Val.
10: Entrant i sortint, molt probablement, però...
11: Val. A veure, més coses. Quins són els trobadors dels que estem parlant? Perquè aquests trobadors eren occitans, sobretot, catalans sí. també, però sobretot occitans, i estarien molt a prop, diguéssim, no?
5: Exacte, Catalunya Nord, França del Sud, no? I llavors escrivien en provençal, perquè era la llengua...
8: Érem nosaltres, doncs.
5: Érem nosaltres
8: mateixos.
5: Sí. I el que és molt interessant és el que deia el David, els trobadors s'enamoren de dones que no han conegut, s'enamoren d'oïdes, senten a parlar d'una dona i llavors l'idealitzen i es tornen bojos per elles, no? Justament el poema que esmentava el David, el tinc aquí, si voleu us en llegeixo un parell de fragments.
11: Amb rever o sense rever?
5: Amb rever.
11: Per favor, Ernest, una de rever per la senyora filòsofa.
5: Tinc una amiga, no sé qui és. No l'he vista mai ni m'ha ajudat. No m'ha donat plaer ni dolor, i no em cal. Que no hi ha hagut mai normand ni francès a casa meva. Encara no l'he vista i l'estimo molt. No n'he tingut el favor ni m'ha fet ofensa. Quan no la veig, tant me fa. M'importa un rave, perquè en sé una de més gentil i bonica i que val més.
11: Estratxa.
5: És que té molta gràcia llegir la poesia trobadoresca, perquè és això, s'obsessionen per idees de dones que no han tocat ni vist ni...
11: Qui no s'ha enamorat d'algú? Jo estava enamorat de 6 o 7 persones, de 6 o 7 tios, que jo anava, per exemple, la tercera de bàsica. Pues hi havia un de quart, un de cinquè, un de setè, un de vuitè i un de nou, i estava superentretingut.
10: Però no havies tingut notícia, almenys.
11: És que el veia.
10: Els veies.
11: Però que... O Kirk Cameron, perquè ara és un fatxa, però ah, Kirk Cameron sortia per la tele i jo estava profundament
5: enamorada. Però el veies.
11: Ah, però aquests sí el veuen.
5: No, imagina't. No,
10: el Jofre Rodel aquest simplement havia sentit parlar d'una princesa de Trípoli.
11: Ja t'entenc. Bueno, però
10: I
11: ja
10: llavors
11: entenc,
10: es passa
11: entenc.
10: Tota la vida enamorat
11: d'aquesta idea.
10: D'una idea que es fa ell i llavors explica... Lo xulo dels trobadors també hi ha aquesta cosa de les cançons, els resons, no? O les vides. Uh-huh. Que és que, clar, aquests poemes que van fer tota aquesta corda de trobadors els recitaven juglars, val? I llavors aquests juglars normalment introduïen el poema parlant-te, donant-te dos o tres notes biogràfiques de cadascun d'ells. I llavors, clar, aquestes notes biogràfiques...
11: Dels trobadors, eh?
10: Dels trobadors, que antecedien el poema perquè tu poguessis ficar una mica...
11: És que al poble ens ha encantat sempre la vida dels artistes.
10: Exacte.
11: Són cotilles.
10: És el naixement de l'Star System.
11: Sí, ja t'entenc.
10: I s'explica el Jofre Rodel aquest, que s'enamora de la princesa de Trípoli, que al final de la seva vida va anar a lluitar una croada, va morir en el camí, cap allà, i llavors, mig moribund, va poder conèixer a la princesa aquesta.
11: Carai.
10: Que el conèixer i veure que, ostres, que el seu enamorat, doncs...
11: Moria.
10: Es marcia allà davant seu. Doncs es va fer monja.
8: Carai.
10: Sí, ho entenc. Lògic, tot lògic.
11: Jo m'hagués passat igual. Jo si m'hagués trobat... Escolta una cosa, llavors la meva pregunta
10: és... El Cameron, si t'hagués trobat el Cameron.
11: Va, el Kirk Cameron m'hagués allà... M'hagués fet monja. Però el que s'ha fet monja és ell, que és un integrista religiós. Ah, sí? Era Kirk Cameron, us ho recordeu? Kirk Cameron era moníssim. Ja es veu que és integrista. O sigui, abans de Trump ja hi estava Kirk Cameron donant la tabarra, fans i pans, donant la tabarra al Kirk Cameron. Quina pesadilla xina. Ai, pesadilla xina no es pot dir, per favor, que no podem ser racistes. A veure una cosa, vosaltres heu tingut algun amor d'aquests platons? O trobadorescos, que diguis... Ai, Déu meu.
10: Jo crec que sí. Jo crec que bàsicament els que hem tingut són aquests. I bàsicament, no?
11: Que són els més entretinguts.
10: Són els infinits. El que acabes trobant és el teu.
11: Ja t'entenc.
10: Saps? Ho dic.
11: Sí, també t'has de conformar...
10: És com la mentida, que és infinita. Llavors, la veritat només és una. Saps? Ho dic.
11: I tu, perdona, Sira, i els altres a la taula? Obro la pregunta a la taula.
5: Obrim-la, no? No ho tinc clar. És a dir, platònic en el sentit de no consumat.
11: Home, no consumat, jo en tinc 400.000.
5: Molt, saps, clar, perquè no sempre...
11: Consuma moltíssim, i de vegades no hi ha consentiment, l'altre no vol, jo què sé, o l'altre no et coneix, o l'altre està por ahí, no?
5: En aquest sentit, sí, però algú que no coneixes enamorar-te'n, no tant, no sóc molt mitòmana, no.
11: Pol?
12: Jo tampoc, la veritat. O sigui, si fos que us diria que sí, no tindria cap problema. Sí,
10: m'ho has preguntat tot sempre.
11: T'estàs defensant abans que t'ataquem.
10: Sí, no, perquè
8: em sorprèn, dirà... Pol,
11: Miquel.
12: No, jo sóc molt racional, a mi...
11: Ara, va, bo, si tu ets poeta, vas de ser racional.
12: No, però amb aquests temes, no. A mi que m'ho portin i ho vull veure. i ho vull tocar.
11: Ets passiva. Que t'ho porti, que vol dir que ets passiva. Que va, això. És que t'ho juro, les passives com sou, eh? Què t'ara va dir? Miquel, tu tens alguna...
9: Estava esperant el torn. És que, clar, a mi em feu pensar, perquè l'enamorament sempre és una mentida.
11: Miquel, et dic una cosa.
9: L'altre no és.
11: Com que
9: te l'inventes tu?
8: Com has dit? Que
9: quan tu t'enamores, sempre necessàriament és perquè l'altre te l'estàs inventant. O sigui que la gràcia és,
11: home, és que
9: transcendir la imatge de l'altre i l'altre de veritat.
11: Però això ens ha salvat a totes, perquè, clar, si tu inventes l'altre, que és un imbècil integral, tu te l'inventes, el
9: fas millor. Algú se'ns ha inventat
11: a nosaltres. Perquè és que si realment ens veiéssim tal com som, és que és com per tirar-se d'un quinto.
10: Però això és molt xulo, precisament dels trobadors ja ho diuen, això. És a dir, és a través dels teus ulls em veig a mi molt millor.
11: Veus?
10: És a dir, que és hi ha una part narcisista, no?, que és a través de l'enamorada et veus a tu amb una versió molt millor.
11: Molt millor, molt millor. És que va superbé. És que és millor enamorar-se que anar a CrossFit.
8: Absolutament.
11: És això, carabolitzar-se.
13: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Miquel Nicé, altrament conegut com a Divendres Nicé. Bravo.
9: Hi ha una nova tendència de gent trans posant-se noms, que sempre sociològicament és molt interessant, cada generació té les seves obsessions, sí. I actualment hi ha molts noms de mesos. Hi ha gent que es diu gener, març, sí, abril, juny, sí. Juliol. Per tant, el de divendres m'ha semblat que podries posar-ho de moda, perquè trobo supermaco. Sempre estic a temps de tornar a fer un canvi. Vull dir, clar,
11: però més tu.
9: Trobo que divendres estaria bé.
11: Ja tens experiència.
9: Sí, és una llarga història.
11: Tu diràs.
9: Bueno, avui voldria parlar d'una de les expressions que estem sentint molt quotidianament al voltant del genocidi a Gaza, que és aquesta expressió de que en el genocidi palestí ens hi juguem la causa de la humanitat. Mm-hmm. I vull fer aquesta secció perquè... al voltant de... Bueno, en fi, passen molts temes amb molts fenòmens socials, però que hi ha tota una sèrie d'expressions i de, bueno, de sentits comuns, de donar-nos per descomptat, que no paren de repetir-se i que la gent anem repetint perquè entenem que aquesta expressió, doncs, deu ser per alguna cosa ho diem, però que moltes vegades hi haurà gent que té clar per què es diu, però jo crec que la majoria de la gent ho diu i no necessàriament és perquè ha desplegat l'argument o perquè potser li faria una mica vergonya dir, però bueno, exactament, per què el genocidi a Palestina és la causa de la humanitat? A veure, tampoc no. Llavors, avui bàsicament volia fer una secció per intentar pues, traduir una cosa que potser molta gent pues, no preguntarà mai i que potser per molta gent és una cosa molt evident, però que potser per l'altra no, i per això estem aquí també, per fer pedagogia del sentit comú que no té
8: i memòria,
9: per què.
8: Eh?
9: Sí.
8: I memòria.
9: Llavors, per què alguna gent diu el genocidi palestí és la causa de la humanitat? Bueno, doncs ara anem una mica enrere i podríem dir que arrel de l'Holocaust al poble jueu, durant el nazisme i la Segona Guerra Mundial, moltes persones de diferents països van decidir que això de que un país extermini els seus propis ciutadans és una cosa que no s'hauria de poder fer. Però clar, tampoc tenim gaires eines, podem dir-ho a casa nostra, ens podem enfadar molt, però bueno, la realitat és que una sèrie de gent va començar a trencar-se el cap davant de l'horror que estaven presenciant, que era que, bueno, els estats no poden fer el que vulguin en el seu propi territori. I que de la mateixa manera que en una guerra hi ha regles del joc, que per alguna gent és una mica antiintuïtiu, però bueno, la gent que es dedica bàsicament a fer polítiques respecte a com ha de ser un conflicte bèl·lic, doncs tenen molt clar que hi ha unes coses que es poden fer i unes altres que no. La gent que no en tenim ni idea ens sembla que tot no es pot fer, que no s'ha de poder matar ningú, però bueno, això és una cosa molt, molt complexa. Llavors, de la mateixa manera que hi ha regles del joc per una guerra entre dos territoris, doncs aquesta gent va dir, bueno, també hi haurien d'haver regles del joc de coses que es poden fer i no es poden fer quan hi ha algú que ha passat dintre d'un mateix territori. Per tant, Hitler i els nazis, que van assassinar milions de persones dins les fronteres del seu propi territori, com si estiguessin al seu dret, perquè, escolta, això és el meu govern, jo mano aquí, doncs faig el que vull. Doncs moltes persones d'arreu del món, que en aquell moment, com ara, o molt més, es van sentir molt impotents i molt horroritzades, van pensar quins mecanismes es podrien inventar per pressionar a que això no tornés a passar. Uh-huh. Llavors van tenir una idea, que bàsicament en el seu moment va ser bastant revolucionària, que és inventar-se unes regles del joc a nivell internacional, un dret internacional que pogués actuar quan un estat fa una cosa molt greu contra la seva pròpia població. Uh-huh. I la resta de països, doncs en comptes de dir, bueno, no, clar, però és que això són els francesos, no, és que això són els italians, jo no me puc meter... Bueno, vale, però hi ha una línia vermella que si la passem, aquí tothom s'hi pot posar, actuar, condemnar-ho, aïllar-ho i fins i tot jutjar-ho, que això ara ens sembla evident, però és molt recent, no té ni 100 anys aquesta hipòtesi, no?
11: Clar.
9: Llavors, fins a aquell moment existia un dret internacional que efectivament es podia posar en marxa, tu podies denunciar un crim en un conflicte entre dos estats, dient, bueno, és que aquí aquest tio s'ha saltat les regles del joc. I aquí...
11: És per això que és allò que fèiem aquí a Espanya, que denunciaves, per exemple, Pinochet. Des d'Espanya, el juez Garzón denuncia
9: això Pinochet. Això seria la segona hipòtesi, que seria quan nosaltres diem, bueno, és que tu això que vas fer en aquest país, en Argentina, no ho pots fer, per molt que sigui el teu país.
11: És a dir, que els estats tenen potestat...
9: A partir d'aquest moment, després del nazisme, efectivament, experts de tot el món durant molt de temps comencen a pensar com definir delictes penals internacionals i en aquest procés defineixen els crims contra la humanitat, el genocidi. I és aquesta la base del que nosaltres després coneixem i que passa dels judicis de Nuremberg de l'any 45 i 46. És perquè un tribunal militar de jutges de diversos països, evidentment dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial en aquell moment, es posen d'acord per establir uns delictes i per assentar a davant d'un tribunal que serà jutjat per molts jutges diferents els nazis que han comès aquests crims, no? I això es fa en part per demostrar que hi ha límits que no es poden creuar i que, siguis el govern que siguis, si passes segons quina línia, hi haurà una actuació internacional. Sobre aquesta història, de fet, jo vaig llegir un llibre que em va recomanar insistentment el meu pare aquest estiu, em va dir, sisplau, seu i llegeix això.
11: El pare Andreu Missé, gran periodista i economista.
9: Exacte. I ell em va posar sobre la taula aquest llibre diverses vegades durant el curs. Em va dir, fes el favor, és un llibre...
11: Quan el vas llegir?
9: Em vaig llegir aquest estiu.
11: Ah, aquest estiu.
5: Li vas fer cas a la tercera.
9: Li vaig fer cas. Aquest llibre es diu...
11: És que els pares a la tercera o a la quarta els hi fas cas.
5: Abans no,
11: els pares tenen la sensació que els hi fas cas a la primera.
9: És veritat que va insistir molt.
11: El Josep Pla i me'l vaig començar a llegir la setmana passada, però el meu pare no em parlava a mi perquè jo no havia llegit el Josep Pla i vaig...
9: Bueno, a mi em va seguir parlant, però...
11: Sense parlar-me. Va ser una mica... Que jo vaig trobar genial. Vaig pensar que com llegeix Josep Pla, aquest senyor passo. I me'l vaig llegir la setmana passada, vaig començar.
9: Doncs aquest llibre es diu Calle Este Oeste, és un llibre de Philip Sands, que és un expert en dret internacional, està editat per Anagrama, i bàsicament explica d'una manera molt interessant, perquè ell també va barrejant el que ell va descobrint de la seva pròpia família, però explica molt bé com és la història d'aquests juristes de tot el món que, mentre està avançant a l'Holocaust, s'escriuen cartes, s'escriuen articles, debateixen entre ells de, bueno, com li hem de dir, li hem de dir genocidi, no li hem de dir genocidi. O sigui, tota la història fràgil que ens porta a aquesta eina, aquesta petita eina que va tenir un valor immens en aquell moment, i llavors, tornant a l'inici d'aquesta secció, però això què té a veure amb que la gent digui que el genocidi de Gaza és la causa de la humanitat? Doncs hi ha molta gent que considera que aquest dret penal internacional que ens vam inventar després del nazisme, que no té ni 100 anys, i que paradoxalment ens l'hem inventat per condemnar l'extermini dels jueus i altres col·lectius, però que no és menor, vull dir, precisament per protegir a molta de la gent que avui en un govern pensa que la millor idea que té és exterminar els palestins, no? Aquesta idea que vam tenir és, de fet, una idea bastant fràgil. És una idea fràgil, és un mecanisme fràgil, que depèn de que molta gent continuï considerant que és clau posar-ho en marxa, però molta gent considera que és suficientment fràgil com perquè si no els prenem seriosament i no ho defensem, si de cop un país, el que sigui, comet un genocidi i no apliquem aquest dret instantàniament, correm el risc de tornar enrere tots a un món on un estat pot fer bàsicament el que vulgui amb els seus ciutadans. Vull dir que això que està fent Israel amb els palestins és bàsicament un cas paradigmàtic que pot esdevenir un exemple, un referent, una nova manera d'entendre el dret internacional. Llavors, en lo concret, amb què té a veure? Doncs,
11: però,
9: per exemple,
11: Donald Trump està enviant les forces a l'exèrcit a les seves pròpies ciutats, diguéssim. L'exèrcit.
9: Per exemple, sí. Per exemple, llavors, aquests paral·lel. Experts, ara hi ha molts experts que ja fa molta estona que estan mirant el que passa a Palestina i han dit, escolta, no, vull dir, això és un crim del dret internacional, és un genocidi, aquest tio s'ha de jutjar. I això, en lo concret, vol dir que si nosaltres acceptem que Netanyahu vagi a parlar a la ONU i no se'l detingui, o sigui, en una situació normal, aquest senyor hauria de ser detingut, en aquest cas pels Estats Units, i portat al Tribunal de la Haia. Sí, sí. Això seria en un mundo normal. Si nosaltres assumim que en lloc de que passi això, aquest mateix senyor Netanyahu pot posar amb Trump les condicions de com ha d'acabar aquest extermini, doncs clar, nosaltres cada vegada més estem acceptant que, bueno, no només no passa res, sinó que són actors legítims, i és un precedent que reordena les regles del joc i del joc de tota la humanitat. De fet, aquesta impunitat d'Israel ja està anant més enllà del que nosaltres estem imaginant dintre les seves pròpies fronteres. Vull dir que ara ja no és només el que estan fent dintre Palestina, i de fet aquesta era la hipòtesi que volien demostrar els activistes de la flotilla. Ells volien demostrar que la impunitat d'Israel és tan extrema que ells, en el fons, se senten impunes també per fer el mateix a fora.
11: Clar.
9: Per això ells van crear la situació de mostrar al món com, fora de les fronteres d'Israel, ells també assalten el dret internacional, com per exemple detenir i segrestar a una gent que són uns ciutadans, que en fi, són civils, que estan viatjant pel mar, en un context on Israel no hi té cap legitimitat, els detenen i no passa res. Llavors ells volien demostrar que la gravetat, òbviament és suficientment greu el genocidi, per suposat, això és indiscutible, però la hipòtesi d'aquests activistes era a veure si la gent es desperta de veure que aquell nivell d'impunitat que té aquest govern està ja arribant a tots els extrems, no? Llavors, a nosaltres això, en el fons, el que ens hauria de portar, o part del que aquesta gent està intentant preguntar-nos és, no només perquè pensem que Israel té aquest nivell d'impunitat i perquè se li permeten aquests accessos terrorífics, sinó sobretot quin és el seu límit. És a dir, què faria la comunitat internacional si a part de bombardejar Beirut, com ja ho han fet, de cop ho fessin a Atenes, o Roma, o Barcelona? Pensem realment que passaria alguna cosa? I si de cop descobríssim que no, i que aquesta impunitat es continua estenent? Hi ha molta gent que mentre la flotilla viatjava es tenien moltes converses a sobre taula, la gent deia, però, escolta, si a part de segrestar-los... I si em mata algun? Que això és una cosa que ha estat sobre la taula tota l'estona. No només els ferits. I la pregunta real és, però hagués passat alguna cosa, a part de que haguéssim tingut mobilitzacions extraordinàries, i... però hagués passat alguna cosa més del que passa? A part de, això no està bé fer-ho, eh? No ho tornis a fer. Doncs el que tots tenim sobre la taula és que probablement ara mateix no està clar. Ara mateix ja no està clar quin és el límit d'això. Ja no està clar si, bueno, si van bombardejar la flotilla a Tunísia, la podríem haver bombardejat a Barcelona. I probablement no hagués passat res. Això és el dubte que tenim, però com que no para d'avançar la maquinària de l'horror, per tot això, la impunitat del govern israelià, que és absolutament injusta i gravíssima, només pel sol fet d'implicar l'extermini dels palestins, al mateix temps ja està sent gravíssima perquè desvela que aquest dret internacional tan fràgil que alguna gent va intentar construir després de la Segona Guerra Mundial amb aquests primers judicis de Nuremberg, aquesta idea avui és paper mullat. Avui no serveix per res i estableix un precedent molt greu respecte als crims que es cometen en el futur. Per això, a Gaza, molta gent diu si juga la causa de la humanitat. Perquè la forma amb la que resolguem o no aquest genocidi estableix el marc de la propera pantalla del que es pot o no es pot fer en les properes dècades aquest govern o qualsevol altre contra les seves poblacions o en territori internacional. I per tot això, nosaltres, ciutadans, per exemple, ara de l'estat espanyol, som responsables també de pressionar els nostres governs perquè apliquin aquest dret internacional i radicalitzar les nostres accions fins que això passi. I això és urgent ja independentment de que ens sembli molt greu el que està passant allà, sinó perquè allà s'està construint un nou marc de dret internacional.
14: Bueno, claríssim. Ha quedat claríssim.
9: Ara jo dic bravo, ho dic bravo, jo, bravo.
11: Mare de Déu, ens has estomacat,
9: La mateixa pregunta la pots fer amb el cas palestí. Per què ara? Perquè aquest poble porta dècades sent perseguit.
11: Absolutament.
9: I ja us ara... Sí, però en qualsevol cas,
11: també
9: hi ha un ara que està passant i que no l'hauríem de desaprofitar. Igual ens serveix també per Birmania i pel Sudan, si ens ho prenem seriosament.
11: Clar, clar, exacte, exacte. Hauríem d'aprofundir en això. I després també la qüestió del...
15: No va dir-te... Ja se m'ha anat al cap. Divendres, dilluns, dilluns... No, que els 3x3x4, no. Ara t'ho dic després de publicitat. Per separar l'olla total. Saps allò que tens un blanc? Anem a posar publicitat, que ens interessa moltíssim tots els productors que ens interessaran. Nosaltres els comprarem tots un per un. I ara torno, i si no, m'anem a anar a l'hospital.
13: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Atenció! Gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Reconcentrat.
3: Amb tots vostès, Itziar González, brava. És la segona vegada que ve l'Itziar González, és a dir, per molts anys, diguéssim, perquè és una de les nostres noves col·laboradores, que ja insisteixo que no sé com no hi vam caure abans. L'Itziar González és arquitecte i urbanista, i llavors avui ens vas parlar d'autolimitar-nos, sí, de posar límits.
4: Sí, però ja... És que algú ho havia de fer, això, que algú havia de posar límits, que ens faltava.
5: Per exemple, avui estàveu limitant el públic i...
3: Sí, l'entrada del públic ha limitat per...
5: És que avui està la Bet Cantallops, que és una amiga meva, arquitecta.
3: A veure, la Bet Cantallops, qui és que s'aixequi?
5: És molt important.
3: Mira, quan... És veritat, és que aquesta senyora l'he dit jo quan he entrat. Sí. Tu em sona moltíssim la cara. Bet Cantallops, un aplaudiment per a l'altre arquitecte. Brava. Bé, tu construeixes, destrueixes, poses límits, de quin tipus d'arquitecte ets? Perquè aquesta senyora diu que no construeix...
6: Jo faig de tot, el que puc.
3: El que pots, no?
5: La Bet és molt important perquè ella, juntament amb la seva filla, van impulsar això dels entorns escolars. Després això políticament es va posar les medalles que s'havia de posar.
3: Però va ser ella.
5: Ella és una de les mares que va, com a mare arquitecta, va impulsar això, va fer un estudi impressionant.
3: Què és això del...
5: Els entorns escolars, pacificar, no?
6: Exacte, o sigui, és el... Perquè l'escola avui en dia és un dels punts d'unió més importants que hi ha socialment, de criatures, pares, i al voltant de les escoles, doncs el que vam intentar és això, impulsar que hi hagi espais amables per tothom.
3: Exacte, que és allò que, a més a més, permeten, una altra cosa que també és molt important, no atropellar una criatura que surt disparada de l'escola.
5: És una manera de limitar el cotxe.
3: De limitar el cotxe i de... Exacte, eh? Doncs escolta, un aplaudiment, perquè genial. Mira, ara que dèiem això de l'espai que ha dit la... que ha dit l'escola com a espai de trobada, etc. Un dia m'agradaria, no vull, perquè no, però una cosa que m'intriga a mi molt és una idea que hi ha per part de l'ultradreta, per exemple, Isabel Díaz Ayuso, quan parlen de que, per exemple, a l'escola, parlant de les banderes, si podien posar banderes de Palestina, si no podien posar banderes de Palestina, si no sé què, no sé quantos, a les universitats, tal. Parlen d'espais, per exemple, l'escola, la universitat, la plaça pública, el que sigui, que ells diuen que són espais neutrals, i amb l'excusa que l'espai és neutral, allà es resulta que no hi pots fer res, no? També parlen moltes vegades, jo que he rebut tuits, que estic a, per cert, l'he hecho un èxit increïble, per favor.
6: Bravo!
3: Llavors també diuen, la televisió pública, la ràdio pública, no sé què, no sé quantos, és també un espai neutral, llavors no es pot dir res, perquè com que és neutral i blanc, et diuen, en una clara cosa racista, no? Blanc i pur, no? Aquests espais, jo ho diria, això un dia m'agradaria que em parlessin també, no? Miquel, vosaltres que sabut, no n'has pogut,
5: prenc caps. Prec nota.
6: Cuidado con lo que deseas.
3: Si la... Cuidado con lo que deseas.
5: Bueno, pasando.
3: Amb tots vostès, insisteixo, Itziar González. Bravo.
5: Em limitarem el temps perquè avui tenim un planter de dones superinteressants i un actor també molt, molt interessant i important, però bàsicament la idea és que l'altre dia us parlava de que després d'estudiar els estudis d'arquitectura vaig decidir autolimitar-me en el sentit de fer el jurament hipocràtic de no fer mai obra nova, per tant, no sumar-me a la indústria del totxo. Va ser una decisió fundacional i de limitació. Però també quan em van venir a buscar per fer política, que jo en aquell moment era activista sobretot de participació en l'urbanisme, estava amb una colla de gent que havien fet la plaça Lesseps amb mediació, també vaig, quan em van venir a buscar, un 21 de març del 2007, vaig escriure una carta als meus companys activistes perquè d'alguna manera estava abandonant el seu vaixell.
3: Clar.
5: Per anar-me a l'institucional. Van tenir una gran decepció quan els hi vaig dir que acceptava el repte de ser regidor de la Ciutat Vella, i jo em vaig veure, bueno, vaig, clar, tenia un gran disgust perquè jo anava en contra de l'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona perquè no era gens participatiu, i vaig entro a l'Ajuntament. Aquesta idea de cooptar, no? Cooptar activistes o cooptar referents és una pràctica habitual, i els que entrem doncs se'ns posa en dubte, no? Anem a col·laborar amb el sistema, no? Llavors jo vaig tenir la necessitat psicològica novament d'autolimitar-me, i vaig fer un escrit que deia que si veia que no podia respectar, no, el desig de la ciutadania que havia votat a l'equip on el que jo estava, doncs que jo dimitiria. Vaig comprometre a fer-ho. I evidentment ho vaig fer, els 3 anys ho vaig dimitir, però és interessant perquè en aquell gest de dimissió em vaig adonar de lo genuïnament polític que és dimitir, perquè d'alguna manera li estava retornant als veïns de Ciutat Vella el seu poder. Ells me l'havien delegat, jo no era capaç realment allà, jo era impossible, o sigui, estava totalment desposeïda de capacitat de transformació i deia, bueno, doncs us torno el poder a vosaltres, no? No al sistema, no? Per tant, a vegades l'autolimitació permet guanyar i empoderar a l'origen de l'acció política.
3: Et podria fer una pregunta, perdona, jo sé que... això seria molt llarg, però tu dimiteixes perquè fas acció política com a regidora de Ciutat Vella el 2007-2008, etcètera, fins al 2010, però quines són les traves? És a dir, tu per què dimiteixes? Quines són les principals traves per les quals tu no podies posar en pràctica les teves polítiques o la idea que tenies tu sobre...
5: Tot va molt bé, hi ha un petit conflicte perquè tinc funcionaris corruptes que estan cobrant comissions per donar llicències, això és una trava que més o menys endreço i supero com puc, però després també s'ajunta que hi ha una... es vol fer un hotel del Palau de la Música, al costat del Palau de la Música es vol fer un hotel amb uns edificis que estan qualificats com a equipament escolar. Llavors l'administració de l'Ajuntament de Barcelona ho fa possible.
3: Fa possible l'hotel.
5: L'hotel, jo considero que això és un pelotazo total i llavors arriba un moment que no aconsegueixo influir al govern de la ciutat, al meu cap, que és el senyor Hereu, no l'influeixo, no tinc prou capacitat.
3: El senyor Hereu, que era l'alcalde en aquell moment.
5: Sí, i no l'influeixo, diguem-ne que el meu pare no té prou, no sé, no ho veuen com jo, i llavors no tinc més remei que reconèixer la meva impotència.
3: Bueno, no ho veuen com tu, i a més veien clarament que allò era un hotel en uns... o sigui, es diu molt, no?, d'un alcalde que realment una cosa anava per a equipament escolar i foten un hotel.
7: Hi havia millet, no?, darrere?
5: Bueno, sí, sí.
3: A més.
5: El més divertit, si algun dia ho escric, és les cartes que el millet escrivia a l'hereu respecte a mi. Lo complicada que jo era. Però bueno, ara no m'interessava.
3: No. Bueno, hauré de participar una mica...
7: Hem obert una altra
3: banda, eh? Riu-te-t'ho d'Association. Riu-te-t'ho d'Association, no hi guaire, t'insisteixo.
5: Bueno, el cas és que jo vaig reconèixer el límit, no? I aquí és la reflexió que jo volia fer. Aquests dies estan dimitint darrerament molta gent, o sigui, Ada Colau ja en el seu dia va dimitir, bueno, va dir que ja no seguia, en Giró, el Weinsberg, ara la Janet l'altre dia, vull dir que és un degoter de persones que estan en la via institucional i política i se'n van, no? I a mi això em feia reflexionar que què està passant, no? O sigui, què li està passant a la política institucional que s'està desprestigiant, és a dir, no està parlant de que el poder, o sigui, institucional és impotent. O sigui, no estem notant que la via actual política no té capacitat de transformació. No ens està parlant això de que la veritable definició de política és més transformació que poder, que imposició. Llavors és interessant veure com persones que han fet el pas, com jo vaig fer, de que venint de l'activisme o desigual, de l'activitat econòmica o professional, diuen, va, em sumo, vaig ajudar a remoure aquestes institucions, vaig a canviar-ho des de dins, no? Que aquestes persones vagin saltant aquestes peces, jo crec que no estem parlant prou de com connota i denota que el sistema no està podent absorbir la gent que veritablement té ganes de transformar. I en canvi s'està quedant el vividor de l'assumpte, no? I el que realment té força no. Jo volia posar això sobre la taula perquè...
3: Perdona, que callé. També és veritat que totes aquestes persones, la Janet Rodríguez de Colau, en Jaume Giró, el Wagensberg, etc., que efectivament dimiteixen, ho deixen, sempre, quan ho fan, diuen motius personals, tanco una etapa i no obro una altra, i la ciutadania sempre ens quedem amb ganes, és a dir, la ciutadania, vull dir, el votant, sempre et quedes amb ganes, bueno, el votant o no votant, perquè hi ha gent que, desafortunadament, en aquest país no pot votar, no sé, ens ho explica la Desiree Belaluda moltíssimes vegades, persones que porten 15 anys aquí a Espanya i que encara no poden votar. Bueno, la ciutadania tenim la sensació que aquestes persones se'n van, però alguna cosa ha passat que a nosaltres ens està escapant i que ells no volen explicar o no s'explica o jo...
5: Això t'ho puc aclarir. Quan jo vaig dimitir, la meva mare, que estava en un tema ja terminal de salut, em va dir... Jo preparava la meva dimissió, el meu text, i la meva mare em deia, mira, Itziar, les veritats acaben sortint. I ella ho deia com a mare per protegir-me. És a dir, si tu ara dimiteixes i comences a dir que el Millet, que el Palau, que l'altre, que els corruptes, que tal, a tu et matxaquen. O sigui, mediàticament acaben amb tu.
3: Però jo vaig matxacar-te també, eh?
5: Sí, però, és a dir, ella lògicament has d'entendre, eh? La meva
3: sí,
5: mare,
3: sí, sí, les mares volen protegir.
5: Ja veia que no se n'en sortia, ja veia tot.
3: Coneixent-te també, oi, la teva mare?
5: I em dona, em diu una frase que m'ha donat una pau infinita i que la vull traslladar aquí, és la veritat acaba sortint, no?
3: El que passa que amb l'urgència que hi ha ara, és a dir, ara, per exemple, la Janet Rodríguez...
5: Sanz.
3: Ai, Sanz, perdona, jo sempre li dic a la pobra, és que li dic a la cara, perquè la Janet Rodríguez és l'actiu de Cristal, i clar, quan sóc mariquita, és que els mariquites tenen... Diu, Janet, a un mariquita li diu, Janet Rodríguez, mi vida eres tu, tralala, saps? És Cristal.
5: A lo millor ha dimitit perquè no la reconeix.
3: Clar, és una veritat, però jo es confona. La Janet...
7: Sanz.
3: Bueno, explica'ns en què t'has trobat. La mateixa de Colau, que has pogut explicar també...
5: Sí, però jo a favor d'ella...
3: Se'n van amb un secret.
5: A favor d'aquest silenci, és dir, primer...
3: Ja.
5: Ha estat tot preparat perquè el que ens hagin de dir de rellevant no s'escolti, ho sapigueu. O sigui, hi ha sordines, sí, hi ha sordines mediàtiques, val?

0: no ens polititzem, no actuem. Això primer. Dos, hem de poder saber què està passant, entendre-ho. No el que ens diu les fake news i no... Què passa? Dos, hem de poder saber com afecta als altres allò que passa. Mm. És a dir, no com afecta a mi, sinó que hem de tenir una mica d'empatia de saber com li passa a aquest, què li afecta a aquest... I tercer, si sabem el que està passant, tenim empatia per com li afecta a tothom, ens unim per canviar-ho. Mm-hmm. És a dir, si no hi ha capacitat d'unir-se per transformar les coses, no hi ha política. Què estic dient això? Per què aquestes persones abandonen la política institucional i es pugen a la flotilla? No? Per què fan això? Perquè volen viure genuïnament la política i sentir-se junts amb altres fent alguna cosa. Mm-hmm. I, malauradament, la política institucional és dividir-se, competir, matxacar-se, no és estar junts. A part que hi hagi un partit que es digui Junts.
1: Sí, sí.
0: Molt hàbilment, no? Però el que vull dir és que realment el que veiem és que hi ha persones que es pensaven que entrar a la política institucional era sentir-se part d'alguna cosa, i al contrari, se senten marginats, allunyats de la ciutadania, plens de la desconfiança i la paranoia, i per tant tornen originalment a l'origen de la seva vocació política genuïna,
1: clar,
0: que és pujar-se a la flotilla o fer el que facin tots ells, un se'n vagi a l'empresa, és igual. No ho diuen perquè genera un missatge de, veus, no t'hi fiquis. A mi què em deien? Però, Iger, tu eres tan ingenu de no saber què et passaria això? Com dient, és que ets, o sigui, entren els ingenus.
1: Però una cosa, perdona'm. Tot això, perfecte, però vosaltres sabeu els noms. Nosaltres podíem fer una llista de persones que posen pals a les rodes.
0: Sí, però jo he sigut alertadora i què? Jo estic a l'Observatori...
1: Això a l'alertadora també ho vols explicar. Sí. És que, filla meva, tu hauries de venir cada dia.
0: No.
1: Bé, clar,
0: no, m'he de limitar. Però el que us vull dir amb això és que al final realment no és igual. O sigui, no posem tant èmfasis en denunciar, no tinguem un pensament paranoic.
1: No.
0: Sinó un cooperatiu, és a dir, sumem-nos des d'on estem. Aquestes dones han fet un llibre espectacular, vale? Elles estan aportant, estan fent política. Uh-huh. Tu fas un programa d'una determinada manera, on hi ha moltes veus, això és una determinada política. Uh-huh. És a dir, aquesta gent podria estar a casa seva i ve aquí. Per què? Per recolzar-te.
1: Olé,
0: és
1: olé.
0: Una política, no? Podrien estar a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: I es desplacen aquí perquè et donen moral a tu i a mi. Uh-huh. Dir, si veiem tota la condició política de cada una de les nostres accions, llavors estarem més tranquils. Hi ha una política institucional amb barrena, naufragant, obsoleta, col·lapsada, i mantenim i creixem l'esperit de la política perquè hi hagi gent que d'aquí un temps transformi realment les institucions.
1: Per tant, tu creus que nosaltres hem de tenir esperança i hem de creure en la força política de cadascun de nosaltres, diguéssim.
0: La idea és no valorar tant el poder...
1: Que és una cosa que està passant, que estem oblidant-nos de dir, mare Déu, s'està enfonsant tot, la guerra aquí, la guerra allà... Si nosaltres necessitem...
0: O sigui, els conflictes...
1: Tornar a creure...
0: És l'escola política. Uh-huh. Les injustícies és escola política.
1: Ja,
0: tot és escola política. Ens anem musculant. Però d'entendre que la política ho fas amb empatia, amb capacitat crítica d'entendre què passa, i amb els altres, o no és política, mm-hmm. és un joc de poders. O sigui, el que hem d'acabar és de donar-li tant poder al poder, tantes hores i minuts de ràdio parlant del poder. Mm-hmm. O sigui, les tertúlies, ho sento molt. O sigui, la meitat dels temes, fora.
1: Fora.
0: Fora.
1: Jo també penso...
0: Perquè no és política.
1: No. I a més, jo escolto moltes tertúlies, fins i tot aquí a RAC1, i llegeixo els diaris, per exemple, La Vanguardia, per posar-me a fer-se crítica amb el nostre propi grup, etc. I penso, això, perdonin, però no és un titular. Perquè moltes vegades jo crec que sí que es pot incidir en la...
0: O sigui, jo crítica total a les tertúlies que li dediquen un 100% al poder. I no a la força de transformació de la societat tota, des de diferents llocs, per transformar les coses, ho sento.
1: Doncs escolta, Iziar González, perdona.
2: Vostè primer.
3: Els carrers seran sempre nostres.
2: Amb Marc Giró. RAC 1.
4: Clar, la informació és tot això que podem trobar. Ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet. Si la informació és això, què és el coneixement?
5: És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algun migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció de
6: menjar
5: tots els plats que hi ha allà.
6: Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
7: Ui, al territori del cap de setmana. Puc dir benvinguts al Via Lliure, si vols.
6: Perfecte.
7: Juan Yi, Lai Tao, Via Lliure.
2: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
9: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau?

0: Oh, que hi ha bandera vermella.
1: Em poses una birra, sisplau?
0: I tant. Vols una copa o una mitjana?
2: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
0: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
2: RAC1, tots som un milió. RAC1 centrat.

0: dia acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada pel Guillem Estadella, ens acompanya la Mònica Folquet, guionista del Versió. Què tal, Mònica, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de participar en aquesta cadena de musical.
0: Quina cançó ens portes tu? Quina has triat?
1: Doncs mira, he triat Count on Me, de Bruno Mars.
0: Com descobreixes aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, no recordo ni quan, però és a RAC 105, perquè RAC 105 és la meva emissora musical de referència. Sí, l'Enric Font, l'Arnau Molet, bueno, tots. I la veritat és que l'escolto molt i la vaig escoltar allà la primera vegada i a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat.
0: Té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
1: És una cançó que la lletra m'agrada molt, perquè, en fi, és un cant a l'amistat, a, no sé, la lleialtat entre els amics, i després que té molt bon rotllo, no, em genera sempre, doncs, això, molt bon rotllo.
0: I un moment en què et recordis escoltant-la?
1: Mira, hi ha un moment que va ser un dia que estava malalta a casa, que passa poc que no vingui a treballar, i em sentia com molt malament, i la vaig escoltar i vaig pensar, a veure, no n'hi ha per tant, tampoc.
0: És a dir, et reviscoles una mica.
1: Sí, em va animar.
0: I un moment en què no l'escoltaries mai?
1: No, jo crec que és una cançó que la pots escoltar sempre. Sí que hi ha cançons molt que escoltes quan estàs molt trist, o que escoltes o que les vols en una festa. Aquesta crec que la pots escoltar sempre,
0: sempre
1: en qualsevol
0: enganxa.
1: Moment.
0: I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
1: Doncs a una gran amiga a qui m'estimo moltíssim i que és la Marta Cailà.
0: Estupendo, segur que li encanta. Doncs nosaltres marxem gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Count on Me de Bruno Mars.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bon vespre, són les 9. Els bombers han informat fa menys d'una hora que aquesta tarda s'ha declarat un incendi de vegetació de ribera d'uns 1.000 metres quadrats amb diversos focus a Ventalló, a l'Alt Empordà. 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder s'han desplaçat fins al lloc. Aquest és el segon incendi declarat aquesta tarda a la mateixa comarca. El primer a llançar ha quedat perimetrat i els bombers treballen per acabar-lo d'extingir. L'altre foc que crema hores d'ara a Catalunya és el de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers informen que ja han retirat els efectius que hi tenien desplaçats fins a la part més alta i que els mitjans aeris hi seguiran treballant mentre la llum natural els permeti fer-ho. Durant el dia d'avui han actuat per contenir les flames dins d'un perímetre que no superés els dos barrancs que flanquegen el riu Noguera Ribagorçana i les pastures properes a la vall d'avui. L'extensió afectada és de 71 hectàrees, 30 de les quals es troben dins la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per cert, que el potencial de l'incendi és d'unes 2.700 hectàrees. Per la seva banda, famílies marroquines cerquen des de fa hores informació sobre les persones mortes o desaparegudes mentre creuaven la frontera a Ceuta dijous passat. Tot i que la majoria de familiars estan utilitzant les xarxes socials i els mitjans de comunicació per obtenir pistes, les autoritats policials han demanat que es presentin denúncies de manera oficial per poder contrastar les dades amb els cossos recuperats. El ball de xifres segueix sent provisional, en part perquè encara hi ha cossos per recuperar, en part pel silenci de les autoritats marroquines. De moment, la xifra oficial és de 72 morts, per bé que els mitjans del Marroc parlen de 20 més i algunes entitats humanitàries de 84 com a mínim. Al llarg del dia hem seguit tenint reaccions de caràcter polític. Les darreres en relació a la crisi immigratòria de Ceuta han estat en l'àmbit de la política de casa nostra. Aquesta tarda, Junts i Aliança Catalana se les han vistes a la xarxa social X, després que Sílvia Orriols acusés Junts de reclamar competències en matèria de migració per acollir més estrangers en lloc de per expulsar-los, ha dit. A la seva piulada ha escrit literalment que amb ingenus i bonistes anirem de dret al desastre. Hores després, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost afirmant que el partit reclama les màximes competències en matèria de migració abans Catalunya no sigui un estat, perquè Catalunya ha de donar les seves respostes pròpies als reptes com el de la immigració. Respostes catalanes a reptes catalans, alguns potser preferiu respostes espanyoles a reptes catalans, ha afegit a la seva piulada en resposta a Orriols. I ara temps pels esports, Rubén Pérez.
2: El Barça tornarà abans del que tenia previst de l'estat d'Anglaterra després que s'hagi cancel·lat el partit amistós que tenia programat jugar demà a les 3 de la tarda contra el Preston. El motiu de la suspensió és la falta de jugadors a l'equip anglès que acumula moltes lesions. D'altra banda, Paula Blasi manté el mallot blanc de millor jove al Tour de França femení. Després de la segona etapa, la ciclista catalana ha creuat la línia de meta en 19a posició a remolc del gran grup i amb el mateix temps que l'avançadora de l'etapa que ha tornat a ser la mallot groc Lorena Wibbs. Mireia Benito també ha creuat la línia de meta amb el pilot, mentre que Laura Molinar s'ha acomiadat del Tour després d'abandonar l'etapa. I en tenis, en pocs minuts començarà la final del torneig ATP 500 de Washington entre Rafa Hodar i Taylor Fritz. D'altra banda, el partit de primera ronda dels Masters 1000 de Montreal entre Jaume Munar i l'australià Rinky Hijikata continua aturat amb un marcador de 7 a 6 i 5 a 3 a favor del mallorquí.
1: I ara el temps, ara mateix, la inestabilitat es concentra al nord del país amb ruixats i tempestes que afecten alguns sectors del Pirineu. La nit tornarà a ser càlida, especialment al litoral, al prelitoral i al sud del país, on les temperatures mínimes es mantindran elevades i amb avisos activats per calor nocturna. El dilluns començarà amb alguns núvols baixos al litoral, però en general predominarà el sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i s'estendran cap a l'interior de Lleida, on ja hi ha avisos activats per intensitat de pluja, amb nous ruixats i algunes tempestes localment intenses. Això és tot. Tornem a més informació a les 10.
3: Un, dos, tres.
4: I què passa?
5: La gent està esperant a casa que comenci...
0: Reconcentrat.
5: Exacte.
4: Ok.
6: Mira, mira, escolta, escolta.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Especial 50 anys.
8: Bon dia.
4: dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
8: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
4: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
8: Per exemple, va, avui recuperarem la notícia del robatori del Museu del Louvre.
4: Allò sí que va ser fort, eh?
8: Sí, molt fort. Sentirem també l'exprimer ministre francès, Manuel Valls.
4: Exprimer ministre francès i fill de Barcelona, del Barri d'Horta, eh?
8: Sí, doncs vostè avui analitza el robatori del Louvre, eh?
4: Sí, senyor, allò va ser una profanació molt important.
9: I jo, parlant de tot, jo també surto avui.
4: Avui, sí, en Jean-Paul Desgrava parlarà sobre les aplicacions de salut, els mòbils i els rellotges intel·ligents, que es veu que provoquen més ansietat que motivació.
9: A mi és que aquestes alçades tot me provoca ansietat, perquè la salut mental se t'ha de posar al centre, que no sé què vol dir, però perquè quan diuen això, el centre on és? O sigui, hi ha un centre comercial al centre?
4: No.
9: El qual serien dos centres. Hi ha tantes preguntes per respondre. És l'Illa Diagonal, al centre?
4: Cada dia...
9: Has de posar la salut al dia diagonal.
4: Jean-Paul, cada dia és més difícil treballar amb tu, eh?
9: Què?
4: Bé, i avui també llegirem el dietari secret de Hansi Flick, bueno, a càrrec de Manel Vidal.
9: I Jean-Paul Desgrava, no m'ha visibilitzeu.
4: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
8: Un programa que no passarà la història.
4: Però us farà companyia, eh?
8: Centrem-nos en aquest robatori al Museu del Louvre, a París.
4: Pobre gent, jo de vegades me pregunto què és l'art.
8: Aquesta pregunta no és per aquest programa.
4: I l'art?
8: Sí, l'art. Què és l'art?
4: L'art és la vida.
8: Bueno, depèn de la vida de qui. Vull dir que...
4: Perquè l'art és a tot arreu.
8: Sí, no, bueno, no.
4: El somriure d'un nadó.
8: Però què diu ara? Que ha de ser art.
4: Però també l'art és a les figuretes de porcellana de lladró.
8: Bueno,
4: que
8: sí. No, depèn. No. Sí, no, no ho sé.
4: Jo a casa hi tinc una figura, la vaig comprar per internet, que es diu Carpintero.
8: També les fan... O sigui, només en castellà.
10: És un ocell, o vostè?
4: Per internet els de lladró són valencians, però em fa l'efecte que el títol era Carpintero.
8: Carpintero.
4: I el títol no enganya.
8: No, era un fuster.
4: Sí.
8: Era un fuster.
4: Sí, realment, i molt maco amb el banc de fuster, amb un ribot fent allà, tot d'encenalls de fusta.
8: Sí,
4: que, clar, no són de fusta, són de porcellana.
8: De porcellana, clar. Aquí entraríem un seguit de disquisicions.
4: Però jo ho tinc només entre el rebador, amb esquerra, damunt d'una tauleta, allà al rebador, on deixem les claus.
8: És el seu Louvre, no?
4: Allò, per exemple, si tu agafes aquesta Carpintero de lladró...
8: No l'estic trobant, però...
4: I te l'emportes...
10: No existeix,
4: Te l'emportes al Pompidou.
8: Sí, al Pompidou,
4: Al Pompidou.
10: Cantaria una mica.
4: Li poses a damunt d'un pedestal.
8: Sí.
4: Ui, la gent, faria fotografies, faria de tot. En canvi, a casa meva, no ve ningú a veure el rebador.
8: Bueno, ja...
4: No hi ve ningú.
8: Sí. Doncs això, vostè és una malalta d'art.
4: Bueno, a mi l'art m'encanta. Vull dir, l'art és... Bueno, és que al costat d'allà també el rebador, el mateix... la mateixa tauleta, i tinc un cendrer fet amb llaunes, de Fanta de taronja.
8: De Pepsi.
4: Un cendrer que és maquíssim.
8: Això és de mercat hippie.
4: Això no t'ho fa el Josep Maria Subirachs, eh?
8: No, clar, no, sí.
4: Ojo, eh?
8: Altres coses...
10: Sí, és increïble encarregar-li això, també.
4: Ojo, Art. Bueno, a mi m'agrada molt l'escultura.
8: Sobretot ara.
4: A mi m'agrada molt, tant, que hi tinc al costat del cendrer fet amb llaunes de Fanta de taronja. Tinc una escultura, que l'hauríeu de veure, Una escultura de músics de jazz, però fets amb cargols i amb tuerques. I amb filferros. Escolta'm, un que toca la bateria. Un altre que toca com un saxofon. Això? És que és el mateix. El Chillida.
8: No
4: t'ho fa?
8: Home, no t'ho fa.
4: En sa vida va fer una escultura així.
8: No, i serà per alguna cosa. Bueno, en fi.
4: Això és art, és art. Ara, el rebador de casa?
8: Sí.
4: Bueno, mira, només hi vaig jo, no m'ho roba ningú.
8: No m'ho roba ningú.
4: Però mira, jo quan me vull distreure la vista, doncs em quedo allà parada i ho contemplo.
8: Quantes figures de lladró té vostè?
4: Lladró, doncs mira, tinc Carpintero.
8: No, per favor.
10: Carpintero 2.
4: Tinc Guàrdia Civil.
8: Hi ha un Guàrdia Civil de...
4: Guàrdia Civil. Aquesta és vintage, aquesta, perquè la feien als anys 70. Vos que em sembla que en tenen dos o tres models de Guàrdia Civil.
8: Guàrdia Civil bona?
4: Bueno, Guàrdia Civil quan anaven amb capa.
8: Sí, la
4: guapa.
8: Que lladró és una mica a figura de pessebre amb molt de vernís, no? Bueno, amb molt de vernís i...
4: Cervantes!
8: Cervantes, què vol dir?
4: També Cervantes.
8: Cervantes com a...
4: Cervantes que...
8: Ah, mira, ara ens està ensenyant...
4: Ostres, que maca!
8: Acosteu-vos al transistor, al podcast, allà, perquè en Manel acaba d'ensenyar la figureta de lladró de la Guàrdia Civil.
4: Perdona, és policromada.
10: Les coses més lletges que s'han vist.
4: És policromada,
8: Sí, és policromada, vol dir
11: bueno, que
8: té color. És en color, sí.
11: Té un color, sí, sí, té un color verd.
8: No és en blanc i negre.
11: No, no és en blanc i negre.
8: No, però quasi, eh?
11: Bueno, però quasi. És fantàstica o no?
8: Sí.
11: Guàrdia Civil.
8: És molt maca, la gent està...
10: Atrezzo de Cuéntame.
8: Sí.
11: I el Cervantes, que està com trist,
8: eh?
11: En una butaca,
8: eh?
11: I està així amb la ploma, que està escrivint com si estigués escrivint el Don Quijote i l'altre, i el Pancho...
8: Sancho.
11: El Xó.
8: I Pancho.
11: I el Xó.
8: Don Quijote i Pancho de Zó.
2: No, no, però m'agradaria molt Don Quijote i Pancho Villa, saps? Sí. Una...
8: Bueno, ara això a Hollywood ho estan fent molt.
11: Guaital.
8: Ah, mira.
11: Però, bueno...
8: Vostè ho recorda, totes aquestes
11: coses? Bueno, és que és Cervantes...
8: No, no és Cervantes.
11: Que podria ser un jugador de bàsquet al Barça, perquè sí, és molt llarg.
10: 2.500 euros val aquest
8: tumor. Sí,
11: 2.500... Oh!
8: Sí?
11: Com voleu?
8: No.
10: Entre tots, no? Comprem
8: entre
10: tots.
8: Ara m'ha saltat el cor. No és Cervantes, entenc que és el Quixot.
2: És el Quixot, jo diria que...
8: Estan llegint...
2: És allò que... Té dos braços, vull dir que...
11: Bueno, doncs podria ser el Cervantes antes de la batalla de Lepanto.
2: Però sí que és veritat que podria ser un jugador de bàsquet del Barça, perquè és alt...
11: És molt alt.
2: Val molt car...
9: És que el Quixot...
2: I no fa res.
10: No sap jugar a bàsquet.
9: És que si el Quixot el fessin ara, estaria mamat de Fortnite. O sigui, en comptes de llegir totes aquestes mogudes que llegir, estaria tancat a l'habitació...
11: Jugant al Fortnite, eh?
9: A Fortnite, però online.
11: Miguel, o sigui, de Cervantes, eh?
9: Eh? No, no, Don Quixot.
11: Ah, el Quixot, perdó.
9: El Quixot estaria tancat i o sigui, seria un pavo que ha estat tan tancat a l'habitació jugant a Fortnite que es pensa que és Fortnite. Per tant, salta de la finestra i s'acaba la pel·lícula perquè és un cinquè. I aleshores, doncs, cau i ja està.
11: Molt bé.
10: És bastant, m'ha semblat molt intel·ligent. Molt.
9: Gràcies, molt. No és meu.
11: De tota manera, et dic que avui no podria jugar al Fortnite perquè ha petat.
2: Sí.
9: Correcte. Per culpa del núvol d'Amazon. Per culpa del núvol d'Amazon.
2: I, per tant, li hauríem salvat la vida.
9: Sí.
11: Ara que parleu d'això, és del robatori.
8: Sí, exacte.
11: A mi m'han robat
8: un
11: dia unes joies com aquestes del Lourdes, del Museu de Lourdes.
8: Sí, del Louvre.
11: Joies de valor incalculable, també. Això ho has de dir quan vagis a denunciar els Mossos.
8: Però quan va? Quan va?
11: Que li han robat. Incalculable.
8: Incalculable. Posi-me la nota que ve de passar pel seguro. Sí, com si que li van robar. En ells.
11: Arracades.
8: Arracades.
11: Sí.
8: D'or?
11: No, de Nespresso.
2: Pot ser que les fes del mateix artista que va fer...
11: Fetes de càpsules de Nespresso,
2: sí.
11: Ojo, autèntiques joies.
2: L'artista era el mateix que va fer el Sandré amb la llauna de...
11: No, aquestes, les arracades de Nespresso, me les va fer el fill de la Conchitina, és un artista, eh?
8: No hi ha fàbrica. Parlem d'aquest robatori del Louvre a París en detall, no tant de vostè.
11: París, eh?
8: No, prou. París, sí.
11: Què dir de París, eh?
8: Què dir? Si no sap què dir-ne, calli. Està parlant molt avui i París...
11: Bueno, París és la ciutat... Bueno, ja ho sabeu, la ciutat de l'amor.
8: Bueno,
11: ja ho sabeu, París al revés és amor.
8: No, això és Roma. O sigui, París a l'amor és...
11: Ja està, ja tenim un home corregint una dona.
8: Home, és sirap.
11: Home, per la mare de Déu.
8: París al revés és sirap.
2: Que és la pel·lícula aquella que anava als
8: Oscars. Sí.
11: Nenes, París, eh? Heu anat als Camps Elisis? Ojo allà, eh? Hi ha un Zara que és dels més grans que jo he vist, eh?
8: Sempre l'interessa l'art, no?
11: Bueno, i tenen roba que no tenim els Zara de Catalunya.
8: No?
11: Perquè els Zara són una mica diferents a cada país. Us heu fixat en això o no?
8: No.
11: Això només ho detectem les dones cookies.
8: Sí.
11: Saps els esquimals que poden diferenciar 300 classes de color blanc?
2: Doncs, sí, fet, això no és veritat.
11: Doncs les dones cookies podem diferenciar 300 classes de leggings.
8: Molt bé,
11: del Zara.
8: No, Zara. Podem parlar del robatori del Louvre d'una vegada?
11: I després hi ha la cuina francesa.
8: No, per favor.
11: Nenes, què, la cuina francesa? Que és el bressol
8: de què?
11: De totes les cuines del món.
8: No, és veritat.
11: De l'alta cuisine.
8: L'alta cuisine...
11: Quin és el vostre plat preferit de l'alta cuina francesa? El meu. Eh? Sens dubte, la crep de Nutella.
2: Aquí estem d'acord,
11: sí.
2: Estem d'acord.
11: No, res
2: pot superar la crep de Nutella.
11: Ja,
8: expliquem la notícia del robatori, sisplau.
10: Va, sí, els lladres van entrar ahir al Louvre a través d'una plataforma elevadora, van entrar per la finestra i un cop dins, amb una serra radial, van trencar dues vitrines de la galeria Apollo, d'on es van endur diverses joies.
11: Van fer una mica de xoroll, eh?
10: Serra radial. Sí, van anar molt ràpid, entre 4 i 7 minuts, diuen.
11: Sí, segur que els lladres van anar molt ràpid o els de seguretat van anar molt lent.
10: Podria ser que estiguessin parlant d'una cosa multifactorial. Es van endur diverses joies, com dèiem, com podrien ser un collar, una diadema o un fermall.
12: Sí, bon dia i tal, què tal?
11: Home, Nani Fornells, bon dia.
12: Sí, una cosa, com us penseu que comprem les joies als rics?
11: Què vols dir?
12: Home, perquè jo em podria comprar un collar, algú ha de robar un museu.
11: Però vas a una joieria, tu.
12: Joieria, sí. Què penses, que vaig a la joieria Climent de Berga o que a comprar un osset de Tous, com feu vosaltres els pobres?
11: Escolta, no, un respecte, sisplau.
12: Un osso que vols, de llaminadura, de Tous o de l'altre?
11: Però escolta,
10: Vols alguna cosa més?
12: No, he de marxar, molt perquè bé. Si parlo amb pobres més de 2 minuts començo a fer coses de pobres.
10: Ah, sí?
4: Com ara què?
12: Comprar bitllets de Vueling, per exemple, vaig a un bar i demano la clau del wifi...
10: Això per tu és de pobre.
12: Home, per favor...
10: Gasta una mica de 5G, no?
12: Sí, em fixo en el preu al supermercat. O sigui, una cosa de pobre és anar al supermercat, sí. I encara més pobre és fixar-te en els números i entendre'ls, no? Els preus, allà... Els preus
10: les ofertes, home, les ofertes. Bueno, va, passa, nani, va.
12: Tu creus que si regalessin alguna cosa serien multimilionaris? No passa res, bueno, en fi. Per explicar amb cara i ulls, sí, d'una vegada, aquest robatori al Louvre...
13: Perquè s'entengui.
12: Sí, perquè s'entengui més o menys, connectarem amb el nostre corresponsal a París.
13: La Marta Casagolda?
12: No, un noi que ens ha trucat si podia debutar avui. És ni més ni menys que tenim el telèfon en Manuel Valls. Bon dia.
14: Bonjour.
12: Sí.
14: Bon diumenge.
12: Bon diumenge. Sempre
14: soc l'ex-regidor, sí, de Barcelona.
12: Bueno, sí, i ex-moltes coses, alcalde... Sí,
10: ex-totes.
12: Ex-totes, sí, sí, sí. Primer de tot, vostè és a París, m'imagino.
14: Efectivament, jo estic a París, enyoro Barcelona,
12: sí?
14: Concretament el barri d'Horta. Ja sabeu que jo sóc un hortenc, però París em recorda Horta, París seria l'Horta de dalt, però de dalt de tot.
12: Sí, de... Sí.
14: Són moments molt durs aquí a París, després del robatori al Museu del Louvre.
12: Sí, m'imagino que pels francesos és una pèrdua patrimonial i emocional molt important, coses que
14: sí,
12: no eren
14: seves. Sí, és molt important. Sí, és una mica aquell sentiment que teníeu els catalans quan us van robar l'orca Ulisses, no? Que se la van endur del zoo de Barcelona, se la van endur un helicòpter, als Estats Units.
12: Sí.
14: Va ser una operació molt impressionant.
12: Sí, molt impressionant. Per sort no hi van intervenir uns senyors amb radial per endur-se Ulisses. Estava tot acordat. Era un pacte amb el zoo de San Diego, si no m'equivoco. Sí. Però, de tota manera...
14: Sí, com el robatori.
12: El robatori.
14: El robatori.
12: Sí. Com ha estat aquest robatori? Com s'ho han fet els lladres per burlar la seguretat del museu? Entenem que és una seguretat.
14: Però fas moltes preguntes, oh?
12: Ja, sí, home.
14: Jo no sóc el lladre.
12: No, ja. Bueno, ja.
14: No deus ser policia, tu.
12: No, jo que he de ser policia.
14: Policia de la moda. Los testats de guanta, no?
12: El què?
14: Policia. Jo sóc conocent, eh?
12: Perdó?
14: Soy inocente, caballero.
12: Sí, no, sí.
14: De què se m'acusa públicament?
12: No, no li...
14: De ser un pèl racista perquè vaig expulsar alguns gitanos a França el 2013, quan jo era primer ministre. Jo no sóc racista, jo sóc ordenat.
12: Bueno, a veure, un moment. Escolti, parlàvem del robatori del Louvre.
14: Ah, sí, perdoni. La clau de l'operació va ser que els lladres portaven armilles grogues fluorescents per desfistar, com si fossin obrers.
12: O persones que han punxat la roda a la P7, no?
14: Efectivament. Amb una armilla groga fluorescent tu pots entrar on vulguis.
12: Sí.
14: O igual que si portes una escala a l'espatlla que pots entrar al Pentàgon,
12: sí,
14: ningú pensarà que vas a robar.
12: No, clar.
14: Pensen que vas a arreglar l'aire condicionat, per exemple.
12: O una tira de leds. En fi, tu sí. Els lladres...
10: Tu sí, en francès.
14: Perdó. És una expectoració molt important.
12: I tan important, Aviam, si... Tant de bo arribi viu aquesta connexió al final.
13: Espero que el moment que l'Àlex Arviola ha obert el paraigua. Sí. És que no.
12: Els lladres, dèiem, van entrar...
14: Sí, perdó, un moment. En crep de Nutella, eh? Sí, perdó. Que feu a l'hora d'esmorzar i...
12: Home, a l'hora d'esmorzar. 2:45, eh?
14: Bé, no m'heu avisat que trucaríeu.
12: No, bueno...
14: Sóc aquí, en un bar.
12: Sí, val, d'acord.
14: De Paris.
12: Sí, no, i tant. Els lladres van entrar i sortir amb molt...
14: A Paris. Digues.
12: Els lladres, deia, van entrar i sortir del Louvre en molt poc temps, entre 4 i 7 minuts van necessitar per fer tot.
14: Home, molt poc temps, molt poc temps. Ah. Entre 4 i 7 minuts també pot ser molta estona, segons com.
12: Ah?
14: Un petit acudit sexual.
12: Ah.
14: Sobre el coit.
12: No? Perdó?
14: Pequeño coito. Bueno,
12: segons Valls...
14: Breve.
12: No, sí.
14: Lo breu. Com era allò?
10: L'humor.
14: L'humor.
12: Sí, sí, breu.
14: Sí, breu. Ejaculació precoç.
12: Molt bé. Senyor Valls, moltes gràcies per atendre's, que vagi bé.
14: No, re, au revoir. Recordeu que ara jo no sóc ministre d'Ultramar, ara busco feina.
12: No, sí, ja,
14: faig de tot, eh?
12: Sí.
14: Això sí, no m'agrada treballar en equip. Ni sol, tampoc.
12: Molt bé. D'acord, moltes gràcies.
14: Són 20.000 euros, eh?
12: El què?
14: Aquesta connexió...
12: Què diu ara?
14: És una connexió molt important.
12: Sí, bueno, però no de 20.000 euros, ja li dic jo ara.
14: escolti, ara que sóc ministre ja no ho sóc, necessito diners, sí. Domino castellà, català i francès, oral sí. I escrit, tinc sí. Títol d'ofimàtica, nivell usuari, sí. I busco feina del que sigui, sí. Ministre, primer ministre, president, oh, lladre de museu, sempre, sí. Sigui el que sigui, pel cap baix 20.000 euros al mes. Oh.
8: Molt bé, doncs ja en parlarem, adéu, moltes gràcies.
14: Tens algun familiar que faci anys, tingui l'aniversari?
8: Per?
14: Per, vols que li enviï un vídeo de felicitació?
8: No.
14: 20.000 euros.
8: Molt bé, adéu. Finalment, el Barça no jugarà a Miami. Ja sabíeu que hi havia un partit, ah, sí. I no, ah, no. Doncs no jugarà.
10: Però Real, sí.
8: Sí, no
15: el Barça no jugarà a Miami?
8: Sí, no
15: jo
8: jugarà
15: a Miami. Jo pensava que això del Barça a Miami ho estàvem fent amb el Messi,
8: no.
15: El Busquets, no. Que juga a Miami, el Luis Suárez, Mascherano d'entrenador, el Miami.
8: Sí, això que diu vostè és l'Inter de Miami, però no és anar a jugar... Bueno, sí, és anar a jugar a Miami, però no és el Barça jugant a Miami. Ah. Bueno, calli un moment, hòstia. Ja, ja,
15: ja. L'Inter de Miami són els que juguen la lliga aquesta dels que no saben jugar a futbol.
8: Home, sí, no, home.
15: Dels Estats, sí, sí. Dels Estats Units.
8: Sí. No? Sí.
15: Sempre que els veig jugar, els de l'Inter de Miami, sembla que estiguin jugant contra el Maccabi de Levantar,
8: sí.
15: De la Lliga de Futbol 7 de Sant Pere de Riudebitlles.
8: Vol callar un moment, Manel, sisplau.
10: La Lliga Espanyola ha anunciat la cancel·lació del Villarreal-Barça que s'havia de jugar a Miami el 20 de desembre. Diuen que l'empresa organitzadora s'ha fet enrere quan ha vist les crítiques que havia generat aquest partit.
16: És que semblen catalans, aquests enviadors, que han fet una crítica. Tornem a la presó.
15: Perquè...
16: és una cosa increïble.
15: Per què ho dius, això?
16: Home, tota la política catalana es fa així. Llences un globus sonda, veus què diu la gent i decideixes...
15: Bueno, i l'espanyola també.
16: Així ho fa, exacte, així ho fa l'espanyola, però perquè ens han copiat el processisme.
15: Serà un invent català. Espanyola nosaltres.
16: Exacte, bueno, Espanya, efectivament, i, bueno, potser ens hauríem d'haver estat una mica quietets, veig gens, eh?
15: Atenció!
8: Charlie Carol, cap d'esport de la competència, bon dia i bona hora.
15: Ah, efectivament, soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol! Passió pel futbol!
8: Molt bé.
15: Passió pel futbol!
8: Molt bé, què volies, Charlie?
15: Esteu aquí parlant de no sé quin partit a Miami, que ahir el Barça va humiliar l'Olympiacos.
8: Sí,
15: bueno... 6 gols!
8: Sí.
15: 6 gardeles!
8: Bueno...
15: 6 pinxos de pollastre!
8: Sí, el Barça va guanyar 6-1 en un partit una mica estrany.
15: Tu sí que ets estrany.
8: No, un moment.
15: El Barça va fer un partit històric.
8: Bueno...
15: Amb doblet a Marcus Rashford.
8: Sí.
15: No s'ho creu ni ell. No,
8: home, sí.
15: A dia d'avui.
8: Està jugant bé amb...
15: Marcus Rashford, l'express sí. De Manchester.
8: Sí.
15: Amb detalls de qualitat de Rooney Bargy.
8: Sí, que no saps ni què. No? Rooney Bargy?
13: Pots tornar a pronunciar-ho?
15: Rooney Bargy.
8: Bardagy.
15: Ah, Bardagy?
13: Sí, i es pronuncia Rooney, em sembla.
8: Bueno,
15: El mestre Bardagy?
8: No, és...
15: Gol de Lamine Yamal.
8: Sí.
15: El fill del pare de Lamine Yamal.
8: Sí, també.
15: Més conegut com el fill del pare de Lamine Yamal. Aquí sí. el famós és el pare.
13: No, sí, tan complicat.
8: Però també Lamine Yamal.
15: Sí. I sobretot, hat-trick
8: sí.
15: De Fermín López.
8: Sí.
15: Un jugador tan sexy que ja li diuen Jennifermín López.
8: Sí, sí. I dissabte toca el clàssico.
17: Comença l'hora de disfrutar.
18: No se retire, por favor.
15: Buenos días, licenciado.
19: Radio Latina Internacional.
15: Hay un problema ahí.
18: Amb el Òscar. Estàs escoltant la competència.
15: Especial 50 anys, carnusos.
18: RAC 1. Tots som 1. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Clar, la informació és tot això que podem trobar. Ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet. Si la informació és això, què és el coneixement?
2: Sí. És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algun migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció de
3: menjar
2: tots els plats que hi ha allà.
3: Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
4: Ui, al territori del cap de setmana. Puc dir benvinguts al Via Lliure, si vols.
3: Perfecte.
4: Juan Yi, Laetao, Via Lliure.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Digui? Marc, què passa?
6: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
5: Marc, estem de vacances.
6: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
5: Marc, és que no et sento.
6: Escolta,
5: bé, eh?
6: No em pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
5: Marc.
6: Bandarres.
5: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
6: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
7: Atenció! Gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC +1 per la Diada Firagost.
8: Va, va, va!
0: El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
9: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
0: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells de RAC +1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
8: Descarregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
10: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets, sí. I és la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
11: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
12: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
11: Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
12: Per aquesta mesura. És un mite, aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
13: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
14: De l'Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
14: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea,
15: gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 central.
16: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
17: Bueno, ja t'ho saben, no?
0: La competència.
16: I qui passa? Especial 50 anys.
8: Barcelona és la segona ciutat europea on els ciutadans gastem més part del salari a pagar el lloguer.
15: Hòstia.
8: No, un moment.
15: Que Barcelona és una ciutat cara.
8: Sí, sí, però no...
15: Una dient, ara.
8: Un moment, una ciutat caríssima.
15: Quan us poseu a destapar notícies, no teniu rival, eh?
8: No volíeu comunitat autònoma espanyola? Doncs dues tasses, sí. Té, ja tens una ciutat caríssima, la capital, per fer fora tothom.
15: Però un moment, què té a veure això?
8: Què té a veure?
15: Què en sumes?
8: Noteu aquesta olor? Noteu l'olor o no?
15: Quina olor?
18: Olor de què?
8: O de botifler. És o de botifler. Clar que té a veure. Els nostres fills no podran pagar un lloguer a la capital del seu país perquè Espanya roba. Perquè tenim un sistema econòmic de país d'envies de desenvolupament dedicat al turisme. Ven aquí un safari, aquí en la Rambla. Ditocho, massatge clanderià a béns rics del planeta. Bueno. És això el que tenim per culpa vostra.
15: Escolta'm una cosa, jo...
8: El que faltava, vol callar vostè
15: la
8: també?
15: La gent ja sap que les coses són cares.
8: Home, sí, però una cosa és que les coses siguin cares i una altra cosa és que no puguis permetre viure a Barcelona. Aviam. Que no puguis permetre si no ets una persona riqueta. I això ara ho comentarem.
18: Sí,
8: d'acord?
15: Jo sí que hi puc viure.
18: Bueno,
15: que
18: sí, no, propietària, multipropietària.
8: Vostè i en Jep també, vostè ja té pagat els pisos,
15: claro.
8: Els fills estan fora de casa des dels 13 anys, que no volen viure amb vostè. Sí. No, dic en Jep, i en Jep també ho té pagat, i vostè bueno, ho té pagat.
15: No m'ompliquem.
8: Oriol, baixem una mica números, això de Barcelona.
18: Doncs mira, perquè ens entenguem. Sí. A Barcelona, si tu cobres uns 1.500 euros de lloguer... uns 1.500 euros al mes de salari...
15: Aviam, sí. Un moment. Sí? Salari
18: 1.500 euros.
15: 1.500.
18: Doncs segons aquesta estadística, de mitjana, te n'estàs gastant 1.110 en el lloguer.
8: Hòstia, l'heu trobat o què?
15: El què?
8: Algú que cobri 1.200 euros al mes, eh? I el que és encara més difícil de trobar, un pis que te'l lloguin per 1.100 euros,
15: sí,
8: eh?
15: Bueno, avi, són mitjanes.
8: No, són mitjanes, són forats. O sigui, són forats.
15: Ja, però vull dir...
8: Només hi poden viure 3 hòbits. Jo he anat a visitar pisos,
15: sí.
8: I no fa pas tant, que ho estava mirant per el net gran.
15: Doncs perdoni, ja ha tingut sort. Si vostè ha anat a visitar pisos...
18: Sí, ja no sí.
15: I això ja és molta sort. Hi ha molta gent que ja ni arriben a ensenyar-li el pis i si te l'ensenyen, l'has d'anar a veure amb 20 persones més.
8: Exacte.
15: Això sembla els jocs de la fam.
18: I un maletí, un maletí ple de diners i una pistola.
8: No, jo vaig anar amb un maletí ple d'il·lusions, també.
18: I què tal?
8: Bueno, és que també portava la pistola i aleshores no sé què va fer. Però vam fer aquesta cua i, bueno, era tot gent, que no els entenies per res. La majoria eren alemanys, americans,
15: expats, que en diuen.
8: Exacte, anaven tots amb un ordinador portàtil i tots fent feina.
15: Ja.
8: Bueno, en fi, moltes gràcies
15: això,
8: i que vagi bé.
15: Això que li deia jo, algú que cobri 1.200 euros al mes, sí. Em pagaria, segons aquesta mitjana...
18: 1.500, em pagaries 1.100.
15: 1.100. No vol dir que una persona sola pagui el lloguer.
8: No, és que, vull dir? No, sí, clar, és que viure sola a Barcelona és una figura mitològica ara mateix, eh? Ara mateix la gent que viu en parella no és per amor. És per poder pagar el lloguer. I això anirà pitjor, que en 10 anys us veig a tots tenint trios estables per poder pagar el lloguer d'un pis de 30 metres quadrats. A dir, al final...
15: No descartem res.
8: Sí, no, per favor, una cosa, bon dia.
15: La Conchitina, que fa el trio. Sí.
18: Ah, què?
15: La Conchitina de jove, vivia en trio.
8: Vivia en trio, què vol dir, que vivia en trio?
15: Bueno, el seu marit, que li fotia les banyes amb un altre...
8: Ja, però això no és viure en trio, no?
15: Bueno, ella ho venia així.
8: Sí, però...
15: És que t'ho vull dir.
8: Però tenia la mà a casa. O sigui, vivien tots tres dins el mateix...
15: Va inventar el poliamor, potser.
8: Bueno, clar, potser...
15: La de fer feines que teníem,
8: sí.
15: Que vivia allà a casa amb nosaltres.
8: Sí, no.
15: Bueno, se'n podia fer una pel·lícula,
8: no,
15: de la vida d'ella, eh?
8: Sí, però una cosa ara que estàveu parlant d'això... Quan he de pagar?
15: Com que quan has de pagar?
8: Quan he de pagar?
18: Has de pagar per què?
8: Per no sentir l'hora de la pobresa, aquest programa.
18: Tu vols una subscripció per no sentir-lo.
15: Aquest programa es diu La Competència, no l'hora de la pobresa.
8: No, potser heu inventat una cosa,
18: Que és pagar per no veure o no sentir una cosa.
8: Paper no viu, no? O sigui, ni viu ni l'altre. Qui fa la programació d'aquesta ràdio? De 12 a 1, l'hora de la pobresa.
15: No, La Competència.
8: Sí, abans, però, El Matí de la Pena.
15: No, el Bon Arracó.
8: Continua amb Plorar no dona diners, etcètera.
15: No,
8: després que si esteu deprimits i que si no sé què de la salut mental. Sabeu qui no té problemes de salut mental?
15: Els rics?
8: No, els superrics.
15: Ah.
8: Els rics tenen problemes mentals derivats de no ser prou rics. Yeah. Aleshores, això
15: bueno,
8: ho saben,
15: mai,
8: no?
15: Mai en teniu prou. Bueno, quina diferència hi ha entre un ric i un superric?
8: El ric pateix, no? I el superric fa 16 generacions que no sap el que és patir. I potser una mica abans i tot. Va, us regalo un altre consell per saber si sou pobres. Voleu saber si sou pobres?
19: Sí.
8: Bueno, vosaltres ja ho sabeu, perdona. Voleu saber...
19: voleu saber si sou pobres?
20: A veure...
19: Què? Aviam, tu, Dalmau, saps on tens les escombraries a casa?
20: Sí, clar.
19: Ets pobre. Però espera, les baixes tu?
20: Sí.
19: Ja fas fàstic. Això ja és... Estem al subsol de la pobresa. Bueno, o sigui, no, és que de 8 a 8 i 10... del vespre sóc basurero. No? Sí. No, no, és que no m'agrada fer-ho a mi, perquè és que clar, hi pot tenir gent que li faci, qui pot tenir, doncs la gent superrica, i sisplau, prou ja de parlar d'aquesta paraula, que és que em fa fàstic de...
20: Quina paraula?
19: De llogar. Sí, llogar.
20: Bueno, o sigui, estem parlant de lloguers?
19: Bueno, sí, és gairebé pitjor que haver de baixar les escombraries, això de viure a llogar. No, no, és que seure, és que... posar el cul en algú ja ha fet caca abans.
21: És que més, nani, ja és baixar les escombraries. Vol dir que ja no vius.
19: No, aquesta és una altra. No, és que jo visc en un cinquè que hi ha ventilació creuada. Mira, tu, això sí que és de pobre. Posa't un aire condicionat, home, no. És que ho fiem tot a que corri aire a Barcelona.
20: Bueno, va, escolta'm, bueno, que avui a la competència sí. També parlarem dels productes menstruals.
18: Sí, segons un estudi del CSIC, els productes com les compreses, els tampons i les copes menstruals tenen plàstics tòxics que van malament per la salut.
20: No, no, sisplau, no parleu d'aquestes coses, eh? Home, per favor,
18: És titular...
20: No, per favor.
18: I n'hem de parlar.
20: No, per favor.
18: Aviam, un moment,
20: perquè... És molt desagradable,
18: això. No és desagradable. El que deu de ser desagradable per les dones és pagar caríssim aquests productes menstruals que a sobre són perjudicials per la salut.
20: Escolta, és que no podeu anar dient...
18: Corno de sagnant i pagar el veure, també.
20: Que no pots anar dient paraules com productes menstruals, i menys per la ràdio.
18: Però què diu?
20: No. Sona molt malament, això. No. Menstrual ve de monstru.
18: No. Senyora Coromines, no. Parlem de la regla, que és...
20: Boca pecadora!
18: Prou, ja està.
20: Que rentarem la guia, aquesta llengua.
18: Ja estic.
20: Home, per la mort de Déu, digueu de manera que es pugui dir per la ràdio, que esteu parlant amb un horari infantil.
21: Però
20: un quart d'una del migdia.
21: Els nens ja saben què és.
20: Per favor.
18: Els nens estan ara mateix al
20: parlar d'una manera que ja ens entenguem.
18: Sí.
20: Nenes? No?
18: Què hem de
20: parlar? Parleu de productes per quan... d'allòs? Productes per quan d'allòs.
18: Per quan d'allòs pot ser...
20: Doncs mira, t'ho faré una mica més explícit. Productes per quan... de llonces.
18: Però quan de llonces pot ser...
20: Quan tens un d'aquells dies.
18: Però un d'aquells dies pot ser que pugis en barco i et maregis i necessites biodramina. I aleshores... No pas.
20: Ja no sabem de què estem parlant, les dones. Quan,
18: Un d'aquells dies.
20: Un d'aquells dies.
18: Que tens la regla.
20: Prou! No, escolta, prou ja!
18: Bueno,
20: jo... Una dona cookie no diu mai la paraula prohibida.
18: Sí.
20: Les dones cookies diem que tenim...
18: Jo?
20: Visita.
21: Sí, amb aquest to, com si l'estiguessin escanyant,
20: O que ens ha vingut la Pepa.
18: Sí. Hòstia,
20: feia. Nenes, un clàssic.
18: Sí.
20: Tenim pintors a casa. Sí.
18: No cal fer l'eufemisme.
20: Ho has de dir, mirant-te de rull, girant el cap.
18: No cal, o sigui, som al segle XXI, la gent ja ho entén. Em sento una mica violent.
20: Escolta, si et sents violent, tenim pintors a casa...
18: No, home, no.
20: Doncs digue el que jo dic sempre. I quedes com una reina, de fina.
18: Què?
20: Se m'està descongelant el bistec.
18: No. Crec que és molt pitjor dir tot això. Aquí hi ha un punt...
20: Molt pitjor dir que tens la regla, per favor,
18: No. Bueno, en fi,
20: mort de Déu.
21: Aquest estudi explica que les copes menstruals també contenen tòxics pel cos i que les compreses són les que tenen més plàstics, que són prejudicials per la salut.
20: No creus que ja li has de dir una cosa, una copa menstrual?
21: Què passa?
20: Home, per la mort de Déu, tu te creus que una cosa que et recull la de llons...
18: Sí, la sang, sí.
20: Li has de dir copa?
18: Hòstia, senyora.
20: Com si t'ho haguessis de veure després fent un xupito. Home, per la mort de Déu.
18: Avancem una mica, sisplau. Sisplau, el programa d'avui també parlarem de...
20: Calmi. Sí, canvia de tema.
21: Més investigació.
18: El programa d'avui també parlarem...
20: El problema d'avui. Sí.
18: El programa, bueno...
20: Des de luego. No, parleu de problemes perquè, escolta'm...
18: El programa d'avui també parlarem d'una investigació del Col·legi de Psiquiatres del Regne Unit. Diu que les aplicacions que controlen l'activitat física provoquen més ansietat, més angoixa que beneficis per la salut.
21: Sí, hi ha gent que se sent bé arribant als seus objectius mínims, diguéssim, de moure's i fer esport, però hi ha moltíssima gent, i això és el que diu aquest estudi, que té tendència a sentir-se culpable i angoixada si no assoleixen segons quines marques, i per tant que a la llarga tenir aquests rellotges o ets molt constant o al contrari, acabes tenint pitjor salut mental que bona salut física.
22: Jo m'acabo de comprar un rellotge intel·ligent que em diu coses com, sí, me diu, felicitats, Jean Paul, el teu dia té molt bona pinta, pràcticament
1: Actualment ja has assolit el teu rècord de passes diàries. Continua així.
15: Molt bé.
1: No? Aleshores,
15: pues... Quin és el teu rècord de passes diàries?
1: 124. O sigui... Hòstia. Rieu, però abans d'ahir era 123. O sigui, vaig a...
15: No, és que això va...
21: Passa.
1: Sí. Aleshores, quan no he assolit... Quan sóc a casa i no he assolit, i són les 9, per exemple... Les 9 del vespre, i no he assolit, començo a caminar...
15: Per casa.
1: Pel passadís, amb batí o amb pijama, i aleshores pues, vaig mirant tota l'estona el rellotge per si puja.
21: Això ja. Hi ha gent que també t'ho diu al mòbil, que moltes vegades són, són les 11:59 i et diu, si camines molt ràpid durant 3 minuts assoliràs el teu objectiu.
15: I
21: hi ha gent que baixa fent el Duolingo.
20: No me'l parleu del Duolingo,
1: No
20: me'l parleu del Duolingo.
15: No, però t'obliga.
20: Please.
21: Vale, el please.
15: Està fent grec.
21: No l'entenia, Que li espera.
1: Bueno, doncs, això, bàsicament, jo m'he comprat això i el tinc a sobre i és com...
15: Però tu fas servir aquest rellotge intel·ligent per anar a córrer o al gimnàs?
1: Ah, sí?
15: No, t'ho pregunto.
1: Bueno, pràcticament sí, o sigui...
15: Pràcticament sí?
1: Sí.
15: És com dir pràcticament no.
1: Bueno,
15: te n'adones?
1: Vull dir no. Però quan te compres un rellotge que et diu com et va el cor i quantes calories cremes, doncs ja és molt, no?
15: És la intenció, compte, tu creus que ja...
1: És com tenir al costat una persona que te diu coses. Sí, la qüestió és tenir un amic. I aleshores, doncs, és un amic que ha estudiat nutrició, que ha estudiat ATS...
15: Però una cosa, per què...
1: És fer exercici, pràcticament.
15: Però per què fas servir aquest rellotge intel·ligent?
1: Per mirar sèries. O sigui, a banda de comptar...
15: El rellotge?
1: El ritme cardíac...
15: Es deu veure molt petitet, eh? Espero que no siguin sèries subtitulades, perquè...
1: No, és que subtitulat... És que no... O sigui, les miro a 3.5. O sigui, per mi, ara les sèries de normal...
15: Sí?
1: Les trobo, doncs, de novel back. O sigui, de dir, bueno, que passin coses.
15: Yeah.
1: Perquè m'he acostumat a veure-les molt ràpid, perquè jo, com es mouen els ninos, ja entenc l'acció.
15: Mm-hmm. Els ninos vols dir els actors
1: bueno,
15: de la sèrie?
1: És que en rellotge no m'atreveixo a dir-los actors. Són com, com icones.
21: Sí, ja t'ho explicava l'altre dia, que la majoria de sèries de Netflix, sobretot ara mateix,
1: ho
21: explicava el Toni García Ramon.
1: Sí, ho vaig explicar, sí.
21: Els actors diuen què van a fer. És a dir, si veuen...
1: Vaig obrir la porta i està obrint la porta. Sí, perquè...
21: Oh, quina set que tinc!
1: Sí.
21: Beuré un got d'aigua.
15: Que... No. Això ho hem fet tota la vida, els westerns!
21: No. La veritat és que no cal dir les coses perquè la gent estava pel que havia d'estar, que és la pantalla.
15: Sembla que ets una mica díscola, avui.
21: Què vol dir?
15: Sí. No. Agafaré el meu revòlver...
21: Sí. Però no cal que ho digui, perquè... Ja
15: et rebentaré el cervell.
21: Doncs
15: se va disparar.
21: Però no cal que digui...
15: Descansi en pau, en Joe.
21: És el que estava dient, que no cal que digui que agafarà el seu revòlver.
15: Per què no? S'ha fet tota la vida.
21: Perquè si la gent ja mira la pantalla, ja veu que vostè està agafant el revòlver i li dispara.
1: Però és que la gent, els joves, ja no mirem la pantalla, mirem les pantalles. Aleshores, no estem per les coses. Per això Netflix ha arribat a la conclusió de que tots tenim THC, no? Lo dels porros.
21: Sí,
1: aleshores, no estàs per...
15: És TDAH, crec. TDAH.
1: Són tres lletres, més o menys ja us ho podeu fer. Aleshores, tu estàs per moltes pantalles mentre estàs fent scroll al TikTok, estàs mirant el Netflix, mirant si ets criptobro, en quin moment està la teva moguda. Aleshores, la gent des de la pantalla t'ha de dir, ara estic obrint una porta, no?
15: Clar.
1: I tot això necessita, això Netflix ho saben, perquè en el fons estan fent el contingut per... Ja m'he avorrit.
21: Està sent massa llarg, no?
1: És el que ens passa als joves, és el que ens passa.
15: Ja.
2: La competència.
22: Ui, especial 50 anys.

0: RAC 1.
1: Tots som 1.
0: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
2: Quina lectura ens recomanes avui? A veure,
3: es porto un conte tan bonic.
2: Oh.
3: Endevina com t'estimo.
2: Oh, que bonic.
3: Les il·lustracions són una meravella. I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú.
4: Repassem la història d'un grup que pot ser català, pot ser internacional, pot ser de qualsevol estil, però que anirem descobrint, a mesura que vagi passant la història, de quin grup estem parlant.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
5: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: Ara que hem acabat l'escola
7: i tenim més temps lliure,
8: ara que podem fer el que volem,
9: volarem els pares amb la pistola d'aigua
10: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
11: I escoltarem els contes de RAC 1.
12: A la piscina!
13: Al cotxe!
14: O a l'hora de la migdiada!
15: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
16: I, oh?
17: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento.
18: I són divertidíssims!
0: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC 1 Podcast.
20: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: RAC 1.
21: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 centrat.
22: Diumenge, pollastre a l'as.
0: A RAC 1.
23: Quina gana que tinc.
22: Fos un foteu.
0: Estàs escoltant la competència.
24: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
25: Bueno, avui a la competència també parlarem de celíacs, atenció.
26: Sí, perquè el govern espanyol ha anunciat que els celíacs podran deduir-se fins...
25: Perdó, un moment, he detectat que hi havia riures quan hem dit celíac.
27: És que hi ha una celíaca entre el públic.
25: Un moment.
27: Passa-li el micròfon.
25: Un moment, no sé si ho vol dir. Dos, aquesta persona...
26: Els seus companys sí que ho volen dir.
25: Deixeu-me explicar-ho, sí, perquè aquesta persona ve acompanyada d'altres persones i aquestes altres persones, que són 10 persones, quan han sentit celíac, han assenyalat a la seva companya i han...
27: Molt bé, l'ha visibilitzat.
25: I tan delatat.
26: Són tots companys de feina, per tant, tens els millors companys de feina del món, o no?
28: Ojo, que sóc la jefa, eh?
25: És la jefa! Bueno, pues,
27: ara sí que hauries de fer un macago, un cony.
25: No, home, no.
27: Tots a fora.
25: Neteja ètnica.
27: Home.
25: Una mica...
27: Com te dius?
28: Anna.
27: I què tal la vida? No podem menjar absolutament res.
25: No.
27: Mengeu el tofu, aquestes coses.
28: A tofu no, però és cara la vida.
25: És cara la vida. Ara,
26: doncs,
25: en parlarem.
26: Precisament en volíem parlar. Alguna pregunta més molt interessant per l'Anna?
27: Quin horòscop ets?
25: Home, no. Aviam, un moment, no sé si ho puc explicar.
27: És una entrevista en profunditat?
25: Sí, bueno, però en profunditat...
27: Escolta, una dona que tenim, que mana, que és la jefa,
25: sí.
27: Resulta que ara no pot parlar.
25: Precisament.
27: Ja l'esteu callant?
25: No l'estem callant, precisament.
27: Oh, per favor, eh? Què serà el pròxim? Un home que faci de dona a la ràdio.
25: Això pot passar.
27: Home! Per favor.
25: De tota manera, aquesta gent es dedica, no sé si ho puc dir, bueno, ho diré tot, si sabem que ets celíaca, imagina't, es dediquen a la recerca biomèdica.
26: Sí.
25: I vostè li pregunta per l'horòscop.
27: Bueno, sí. De fet, som... Perquè és infermera, eh?
25: No.
26: Són científics. De fet, treballen en una altra planta d'aquest mateix edifici.
27: La dona que es dedica a la medicina,
26: ara mateix,
27: o infermera o ATS.
25: No.
27: Claro.
25: No.
27: Molt bé, salvant vides i posant vacunes.
26: Administració del cap, eh?
25: Sí. I valgui la redundància. No sé, vull dir, ara parlarem de tota la gent que teniu, que patiu la celiaquia i de...
26: Bueno, i
25: saps la notícia, no? L'anunci.
27: Però sí. Que l'important d'ella és parlar dels pantalons que porta.
25: Okay.
27: Aquest color pistatxo, sí. Nena, estarem d'acord que és color pistatxo.
28: I tant, i tant.
27: És un verd pistatxo.
25: Jo li diria una cosa.
27: He fixat que una dona cookies sempre ha parlat d'un color, però també amb un cognom.
25: El, sí, el cognom.
27: No color verd, no.
25: No existeix.
27: O és un verd ampolla. O és un verd pistatxo.
25: Sí, un verd poma, un verd babac.
26: Li diré que és un color que ofèn bastant els daltònics.
25: Clar,
26: ho dic perquè molta preocupació...
27: Així que tu ets daltònic.
26: Sí, clar, vull dir que...
27: Però que desgraveu aquest programa. Teniu daltònics, celíacs...
25: Un calvo.
26: Està acabant...
27: Escolta, gràcies.

0: On és el però? Això s'aplica ja, aquesta...
1: Aquí el truc, ah, perquè bon. no s'aplica encara. Primer, sí. Han de crear un registre estatal de pacients amb malaltia celíaca.
0: Ah, sí?
1: I això t'hi hauràs d'inscriure si ets celíac.
0: Molt bé. I això qui ho valida, tot això?
1: Això ho validarà el Ministeri de Sanitat espanyol.
0: Però no tenim competències de salut traspassades, els catalans, o...?
1: Sí.
0: Llavors, per què un registre estatal?
1: Bueno, doncs no ho sé.
0: Com allò de l'augment del temps i tot això. I quan estarà actiu?
1: No ho han especificat, no.
0: I qui et valida que tu ets celíac i no pots tocar el gluten? Una amiga d'Instagram? O...
1: Escolti, no ho han especificat.
0: Molt bé. I els que no som celíacs, però són intolerants al gluten, també podran deduir-se 600 euros o només 300.
1: Avi, no ho sé, això.
0: Llavors, què sabeu? Què sabeu d'aquesta notícia?
1: No en sabem gaires coses.
0: Què en sabeu?
2: Doncs la gent enganxem la notícia, fas tallar i enganxar, és un mal... ja tens el diari fet.
0: Exacte.
1: Bueno, el diari
0: al
1: programa de ràdio, perquè...
0: Exacte, i no te l'has fet tu, te l'ha fet Pedro Sánchez dient coses a la Babalà, perquè no han anunciat res.
1: Com que no?
0: És un nou triomf d'en Pedro Sánchez, que és el mago Pox de la política espanyola. On està la bolita? Bueno, doncs no està, però tu parles de la bolita.
1: No, avi, home, no es quedi a mitges la frase.
0: Vols veure una cosa que no provoca al·lèrgia?
1: Va, avi, va.
0: Realment, en Pedro Sánchez és el gran pitxitxi espanyol perquè us cola un gol cada dia. I tots van per l'escaire,
1: Però escolta'm una cosa, encara estem a dia d'avui.
0: A dia, a veure.
1: A dia...
0: Sí.
1: 22.
2: No sap ni quin dia.
0: L'ha hagut d'anar a buscar a l'ordinador, que...
1: 22 del 10, el 10, quin mes
0: és? El 10 és... A mi no me'n pregunta, perquè octubre i novembre em passa com amb Florida Blanca i Sepúlveda, que em tinc una dislèxia.
1: Pensava que era jo l'únic ignorant d'aquest programa.
2: Això li va passar l'altre dia, tenia un estava a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1: Anècdota?
2: Sí, anècdota personal. Sí, sí. I hi havia una noia al meu costat parlant amb una companya, les dues crec que eren també científiques, les celíaques, però que baixaven de la universitat.
0: Si anaven en transport públic, segurament eren científics.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Es diu infermera.
2: No, però... I una li comentava a l'altra, és que no entenc perquè no et saps els mesos de l'any sencers. I ella deia, no, és que sempre confonc l'abril amb el maig, sí. I el giro, sí. I sempre confonc l'agost amb el setembre i el giro. I l'altre li va preguntar, però saps alguna...
3: Saps alguna cosa?
2: Saps alguna cosa? No. I ella va dir, tampoc sé diferenciar la dreta de l'esquerra.
0: I l'altre li pregunta... Ciudadanos.
2: I l'altre li pregunta, però si aquest matí m'has dit que et volies treure el carnet de conduir, diu, és que jo, lo de los semáforos, sí que me lo sé.
0: Ja està, jo li donaria el carnet.
3: Es va posar en sèrio per parlar castellà?
2: I va dir, no, però... Però oi, és que parlava en castellà. Estava traduint perquè arribi més gent.
4: Que no tenim científics que parlen en català!
2: Una d'elles...
3: Però viu a Londres.
2: Una d'elles era català, no parlant català, i l'altra va dir, però una cosa, quan et digui, quan facis l'examen et diran giri a l'esquerra o giri a la dreta. I ella va dir, ep, ja ho he pensat, això. I em tatuaré. I... esquerra i dreta, però va assenyalar-se izquierda en el braç dret i a dreta en el braç esquerre. I li vaig dir... I aquí no vaig poder
0: vas intervenir.
2: Vaig com, intervenir. No?
0: Com
2: vaig,
0: Marshall McLuhan a la pel·lícula de Woody Allen. Sí, tu estaves allà i de sobte...
2: I de sobte em vaig anar i li vaig dir...
0: Tu vas intervenir en condició de daltònic, entenc?
2: Daltònic amb carnet de conduir.
3: Perdó, un moment, és que hi ha moltes dades. Va dir tatuar?
2: Va dir em tatuaré l'esquerra i la dreta, però va fer-ho creuat. I jo em vaig girar i li vaig dir, procura que el tatuador no sigui dislèxic.
0: Bueno, si és dislèxic, li faria a l'inrevés i ja torna.
3: La gent no ho sap, però els Òscars ho porten, Dalmau i Andreu.
1: Clar. Ho ensenyem a qualsevol persona que parli amb nosaltres per evitar que a mi em diguin Òscar Andreu.
0: Sí, i a mi Òscar Dalmau, però us diré una cosa, no ho portem al canell.
1: No.
0: Bueno, sí, com sigui.
1: Bueno, escolta'm una cosa, però estàvem parlant del dia.
0: Perdó.
1: M'esteu dient que a dia d'avui...
0: Aviam, pàgina
1: 4. 22.
2: Se n'ha oblidat i fa 2 minuts que ho ha dit.
0: A dia d'avui, 22, sí.
1: D'octubre.
0: Perdó.
1: De 2025.
0: Tot venia per aquí.
1: Estem parlant encara d'aquesta cosa dels celíacs?
0: Home, aquesta cosa dels celíacs.
1: Encara és legal tot aquest xamanisme?
0: No té res a veure amb xamanisme. Prou feina tenen els qui no toleren el gluten en el seu dia a dia com perquè vostè vagi dient que és un invent.
1: A veure, escolti. Siguem serios.
0: No, sí, ja.
1: És gent que no pot menjar pizza.
0: A veure, no
1: pizza, és... eh? No estem dient espinacs. Bullits.
0: No, no, no, no ho redueixi tot a la pizza.

0: A més...
1: La pizza em sembla prou problema de no poder menjar.
0: Ah, bueno, perdona, ara m'estava apropiant de la vostra lluita. Perdona, és una
1: no és la teva disfressa. No.
2: Escolta, pots morir si menges una pizza.
0: Eh?
2: Bueno, escolta'm, hi ha celíacs que són científics.
0: Sí.
2: A les proves me repito.
0: Sí, no, ja.
2: Vull dir, si fem cas a aquell senyor, d'allò dels monos, el Darwin.
0: Darwin, sí.
2: Pues, escolta'm, mira, si menges una pizza sí. i te mors, pues la naturalesa, que tant us agrada... La naturalesa, en el fons, és molt cruel.
0: Sí,
2: pues
0: no,
2: mira, adéu i listos.
0: Bueno, no em queda clar si creu que la celiaquia existeix i són uns tous, o creu que és un invent, o...
2: Mira, jo crec que tot això és que dieu que teniu, us ho inventeu.
0: Ah, va, no.
2: Jo
0: no.
2: Estic en contra de tots els invents de la dictadura woke.
0: Quins són?
2: Antes, quan Franco...
0: Sí, no.
2: Hi havia pantanos?
0: Sí, hi havia pantans, no, ja havia
2: endavant. Franco es va inventar els pantans?
0: No es va inventar els pantans.
2: Franco es va inventar la seguretat social.
0: No, la seguretat social ja s'havia inventat abans.
2: Però Franco el que no es va inventar és la celiaquia. Hi havia celíacs quan Franco?
0: Sí. Probablement, però estaven infradiacs.
2: Tothom podia menjar pizza.
0: Però quina... No, per començar, no tothom podia menjar, perquè la misèria, si més no, els primers 20 anys, i després ja...
2: Perdona, parla pels perdedors. Els que van guanyar, vull dir...
3: Haver guanyat.
0: És que, inconscientment, crec que ho estava fent.
2: Bueno, jo sóc negacionista.
0: Sí, no, i tant.
2: De les vacunes?
0: Sí. No, i tant, sí.
2: De la democràcia, també?
0: Sí, ja.
2: De la celiaquia?
0: Sí.
2: I de la crema solar?
0: Tota l'hora, molt bé.
2: I del carrer el bus? També.
3: La crema solar no ho sabia. Vull dir que...
0: Bueno, doncs ja està. Sí, calli una mica.
2: Home, quants milions de milers d'anys fa que existeix l'home? Mil milions d'anys?
0: No, mil milions d'anys no. Exacte.
2: I des de quan fa que existeix la crema solar? 30 anys?
0: Home, una mica més. 50, no ho sé. No en tinc...
2: Pizbuin?
0: Eh?
2: Quants anys fa que existeix Pizbuin?
3: La marca de crema solar basada en un pic dels Alps austríacs.
2: Com hem arribat fins aquí sense crema solar? Tots aquests milions d'anys, les persones.
0: Home, hem arribat...
2: Pues ja està, home.
0: No, home,
2: Hi ha preguntes que, me fa esta vergonya de preguntar.
0: Hem arribat fins aquí, doncs...
2: Hi ha les preguntes que responen soles, per favor, eh?
0: Visquem com a molt 42 anys, amb 12 ja no tenies dents.
2: Venga,
0: no, les coses com siguin.
2: Bueno,
0: ja ho parlarem en un altre moment, és un tema que m'interessa.
4: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
5: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
4: Noelia Carnetzi,
5: Manel Vidal,
4: Àlex Arbiol,
5: Òscar Andreu
4: i Òscar Dalmau.
5: Feu bon dia.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona nit, són les 10 al Marroc, ha trencat el silenci fa una estona, ha confirmat l'entrada de 40.000 persones a Ceuta i 11 morts, 10 dels quals ofegats al seu territori. També afegeix que 1.135 persones més van voler creuar la frontera per Melilla. Pel que fa a la situació actual a Ceuta, si bé algunes fonts asseguren que lentament hi ha anat tornant la tranquil·litat, la dreta i l'ultradreta espanyola afirmen que no i que la situació encara està molt lluny de normalitzar-se. Aquesta tarda, el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha penjat un vídeo a X on es veuen desenes de persones migrants dins de Ceuta. Les imatges van acompanyades d'un text que diu: n'hi ha prou amb trepitjar el carrer per comprovar que la normalitat de la que parla el govern de Ceuta no existeix. Per cert, que des del mateix Partit Popular han criticat que mentre Feijóo segueix allà, Pedro Sánchez ja ha estat de vacances. Per la seva banda, Vox va més enllà i assegura que la crisi de Ceuta s'està traslladant al litoral andalús, on assegura que en les darreres hores han arribat més persones a les platges del Camp de Gibraltar amb motos d'aigua i llanxes ràpides. No és una simple crisi migratòria, sinó una invasió encoratjada pel Marroc i tolerada pel govern de Pedro Sánchez, ha dit el líder de Vox Andalusia i vicepresident segon de la Junta, Manuel Gavira. Per cert, que Vox és una de les entitats que aquesta tarda ha participat a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola davant l'ambaixada del Marroc a Madrid, una manifestació de caràcter espanyolista que ha plegat centenars de persones per mostrar el seu rebuig a la crisi de Ceuta i a la seva gestió política. D'altra banda, 9 detencions terrestres dels bombers de la Generalitat i un helicòpter bombarder s'han activat a les 7 de la tarda per fer tasques d'extinció d'un incendi a Ventalló. El foc, que té diversos focus, s'ha declarat en una zona de vegetació d'uns 1.000 metres quadrats. L'altre foc que crema és el de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els dispositius aeris s'han retirat amb l'entrada de la nit, com també ho han fet els equips del grup d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal. L'objectiu durant el dia d'avui ha estat el de trencar els passos de continuïtat i evitar que l'incendi entrés a la vall d'avui. L'extensió afectada és de 71 hectàrees, sumant les del focus principal i les del focus secundari. Per cert, que part d'aquestes hectàrees afecten la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Per cert, que els agents rurals, encara en relació als incendis, desactiven el nivell 4 per perill extrem de foc a tot Catalunya de cara a demà, però manté el nivell 3 per perill molt alt a 71 municipis. Els accessos a la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada es reobriran demà mateix. I el que preocupa ara és l'incendi de Carcassona. S'ha declarat aquesta mateixa tarda després que es cremés un cotxe a l'autopista que connecta Toulouse i Narbona. De moment s'han hagut d'evacuar uns centenars de persones. Les condicions meteorològiques no són favorables per a l'extinció de les flames, que evolucionen ràpidament i amb violència. Fins ara ja s'han cremat 100 hectàrees. 280 bombers treballen al lloc juntament amb 12 mitjans aeris. I ara temps pels esports, Xavi Sabater.
2: Canvi de ruta en la pretemporada del Barça, que tornarà abans del que tenia previst de l'estada a Anglaterra. El partit amistós, que s'anava a jugar demà a les 3 de la tarda contra el Preston, s'ha suspès per falta de jugadors a l'equip anglès, que acumula moltes lesions. En ciclisme, avui s'ha disputat la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi manté el mallot blanc com a millor jove de la competició després de creuar la línia d'arribada en 19a posició. Ho ha fet en el mateix temps que la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Wibbs, que repeteix el més alt del podi i conserva el mallot groc. Mireia Benito també creua la línia de meta amb el grup gran, mentre que Laura Molinar s'ha acomiadat del Tour després d'abandonar l'etapa. I en tennis s'ha endarrerit la final del torneig ATP 500 de Washington entre Rafa Hodder i Taylor Fritz a causa de la pluja. El duel, que fa més d'una hora que s'hauria d'estar disputant, està previst que comenci a 11:45. D'altra banda, el partit de primera ronda del Masters 1000 de Montreal entre Jaume Munà i l'australià Ricky Hijikata continua aturat, amb un marcador de 7-6 i 5-3 a favor del mallorquí. També està previst que en pocs minuts es reprengui el joc.
1: I acabem el dia amb ruixats i tempestes en alguns sectors del Pirineu, mentre que la resta de Catalunya predomina un ambient tranquil. La propera nit tornarà a ser càlida, especialment al litoral, al prelitoral i al sud del país, on es mantenen els avisos per calor nocturna. Demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos al litoral, però en general predominarà el sol. A la tarda creixeran nuvolades amb ruixats que afectaran bona part de les comarques de Lleida, on les tempestes es concentraran sobretot a l'oest del país i localment podran ser intenses. Les temperatures continuaran elevades, tot i que lleugerament més baixes que les d'avui. I això és tot. Tornem a més informació al butlletí de la una.
3: clapés.
4: Versió RAC1.
5: Reconcentrat.
6: I ara sí.
7: Fas una mica de por, quan poses tan seriosa, ja,
8: eh? És que és un tema seriós, i he pensat, no, explica-ho bé, que la gent, no?
9: Explica-ho bé, sí, que la piscina és molt perillosa. Jo sé
8: que tu que et banyes, home, de valent. Tu,
7: bueno, vam veure un vídeo teu l'altre dia, Pilar, i em veies que et tirades a l'aigua.
9: Sí, és que se'm volia arrobollar una miqueta els peus.
7: Convida'ns un dia a la teva piscina, que et faré molt
9: temps. Sí, home, no, que t'hi pixes i no m'agrada.
7: No, home, va,
9: que encara faràs alguna cosa que no està bé.
7: No comencem a dir tonteries. Bueno, escolta'm, rebem el nostre convidat o anem fent més? És un quart i cinc. No, un quart i un minut de 6 de la tarda, o sigui, a les 17:16 minuts, exactament ara, val? Voleu que aplaudim, voleu que saludem, què voleu que feu la nostra convidada?
8: Fora aplaudiment!
7: Rebem l'home! Bueno, ja hem fet un push de l'aplicació que diu qui és la convidada. Sí, no, tu no l'has vist perquè no tens el d'allò aquí, però t'asseguro que ja està anunciat als oients, però jo t'haig de preguntar una cosa, a veure, perquè no tinc clar com pronunciar bé el teu nom. Tu tampoc ho tens clar. Pots parlar, eh?
8: Ah, sí.
7: Sí, no estem fent cap joc estrany de la convidada no parla.
8: Ah.
7: Per cert, estava bo o no?
8: Sí, està boníssim. Em portes més?
7: En tinc més. Aquest és per mi, perquè tinc un cafetó aquí, i aquest em sobra, que el tinc com de reserva per si cal durant el programa.
8: Vale.
7: Bé, aleshores, haig de dir Nessa, Nessa, ja ho he dit bé la primera.
8: A la primera.
7: A la catalana. Sí. S sonora, Nessa, em diràs.
8: Sí.
7: Vale, llavors el cognom no té complicació. O sigui, està clar com es pronuncia, però no sé si em sortirà. Ho intento.
8: Agafa aire. 3, 2, 1, endavant.
7: Vidaurràzaga.
8: Molt bé.
7: No! Val, Nessa, que deu venir de Vanessa.
8: Correcte.
7: Molt bé. I què et passa?
10: Ipa, què ha passat? Sí, no. Tiene apellido de Sidreria.
7: Sí, no, de Sidreria no, però tenen un cognom...
10: A l'Odi Astiagarra.
7: Vostè, no, Vidaurràzaga.
8: Sí.
7: I ara direu, val, i tot aquest...
10: Astiagarraga. Qui és el pueblo que vivim a Sidreries?
7: No, no t'ho inventis.
10: Que habitantis.
7: No t'ho inventis. Deu ser d'origen bas, no? Sí, és el Carlos Arguinyà, no?
8: Sí,
7: que està aquí
8: fent
7: el tonto totes les
10: coses. Ipa.
7: Hola, Carlos. Tu l'havies sentit mai, aquest poble, Vidau, o aquest nom, Vidaurràzaga?
10: Astia.
7: No, Vidaurràzaga.
10: Vino a Sidreria.
7: No és tan difícil, eh?
8: Todos somos primos.
10: I vamos de copela en copela.
7: Va, ja comencem bé. Disculpa totes aquestes interrupcions. Ja saps que això és una mica un circ, eh?
8: No passa res.
7: Tu també estàs acostumada a treballar en un circ.
8: Una mica, sí.
7: Sí o no?
8: Sí.
7: Perquè la Nessa ara dirà, bueno, qui és? Pel nom ara no sona, però si jo dic... Què és? Ho puc dir o no?
8: Sí, clar, endavant.
7: Una actriu que fa molts anys que s'hi dedica i que l'hem vista moltes vegades als escenaris, però potser és més coneguda popularment perquè és la regidora sense nom del Polònia. Ara ja ho veus diferent, perquè no té nom aquesta regidora.
8: No té nom, noi.
7: Bueno, ja parlarem amb els guionistes del Polònia i ho mirarem de solució.
11: Com que no té nom?
7: Com?
11: A veure, com te llames?
7: No, hi ha un moment.
11: No,
7: ara...
11: What's your name?
7: No, què passa?
11: What's your name?
12: Zorra!
11: Zorra!
7: No,
11: això és el que escolto jo als concerts, perquè no hi sento.
7: Vale, però no diguis això, la nostra convidada. No,
11: no, que com se llama, ha de tenir nom.
7: Nessa Vidaurràzaga.
11: No, no, la regidora.
7: Ara, ja en parlarem. De moment encara anem a
11: arribar.
7: Perquè abans... De veritat, avui tenim un dia molt tonto. Des que hem començat a les 4, ja t'ho dic ara.
8: Ja em va bé.
7: Sí? Què passa? Tens algun problema?
8: No.
7: Com va la teva vida? Parlem de tu. Posa una música de meditació, que no li va bé el dia. Posa música de meditació. Anem a sincerar-nos. Algú pot apagar una mica la llum de l'estudi? Tot i que estem gravant.
8: Però que ara és l'hora de becar i no m'agafarà son.
7: Sí, no, aviam.
8: No. Ai, senyor.
7: Què et passa, Nessa?
8: No, estic bé.
7: Paga més llum.
8: Hola, ara m'està agafant son.
7: No podem apagar el llum.
8: No apagueu el llum.
11: Bueno, Esperat eclipsi. Ja
7: no, comencem a professor Olivia, de veritat. Però ja amb l'eclipsi, que de veritat crea pànic.
8: Ets molt mal rotllera, eh?
7: Sí, oi?
8: No, però molt.
11: Això bueno. Només dic les veritats.
7: Escolta, ara podríem incorporar una pregunta que no l'estem fent? Mira, la incorporem a partir de demà. Si ara diré el teu nom. La incorporarem a partir de demà al qüestionari inicial, que és on veuràs l'eclipsi. O on tens previst? Ens en recordem?
8: Ah, mira, bona pregunta. Ja ho apuntem.
7: Sí,
8: ja.
7: Ho apuntem. Val. Deixa'm que et presenti, ja que no et vols obrir el teu cor a nosaltres.
8: Bueno, ja l'anirem obrint.
7: Anem obrint el cor.
8: Sí.
7: Molt bé. Et presento l'Alba Castellví.
8: Sí, ho has dit molt bé, mira.
7: És que em costa dir els noms a mi i si no els tinc apuntats encara més. És una de les redactores del programa, com pots veure, ha arribat aquí amb les seves trenes i la seva alegria característica.
8: Sí.
7: És com una mica artista, també, segons com t'hi posis. L'Alba ha preparat el qüestionari d'aquesta entrevista que farem.
8: Val.
7: Per tant, tot el que vagi bé, sigui encertat, adequat, precís, correcte, és obra seva.
8: Sí.
7: Tot el que vagi malament és culpa meva, que sóc un inútil.
8: Val.
7: A l'hora d'executar-ho. Estem d'acord?
8: Sí. Jo estic
7: super d'acord.
8: Sí? 100%. Jo vaig a favor de tot.
7: Aquí ja està havent-hi una sororitat, eh? Ja està havent-hi una sororitat.
8: que la Neisa i jo ens hem conegut a fora i crec que hem connectat molt.
3: Jo crec que sí.
7: Què vol dir que hem connectat molt?
8: Pues que ens hem fet molt amigues.
3: Molt amiguis.
7: Ah, molt bé, doncs perfecte. Doncs endavant amiguis i endavant sororitat.
3: Vinga.
7: A veure, per escalfar i per entrar en matèria, les amiguis.
8: Neisa, si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series i què estaries fent?
3: Becaina, casa.
7: Mitjada.
8: Molt bé.
7: Ets a mitjada, tu?
3: Molt bé. No ho era fins fa molt poc. I ara estic gaudint molt d'aquesta nova etapa de la meva vida.
7: Nova? Per què? De la becaina?
3: L'etapa becainera.
7: Ah, vale. Pensava que havia passat alguna cosa a la teva vida que t'havia conduït a fer becaina.
3: No, que ha canviat, perquè ara faig becaina i és meravellós.
8: I escolta, pots dormir amb llum natural? És a dir, necessites tenir obscuritat o amb llum?
3: No, baixo persiana.
8: Vale.
7: Baixes persiana, però res de pijama ni coses estranyes.
3: No.
7: I quanta estona dura aquesta becaina, Neisa?
3: Bueno, si em deixo anar malament.
7: Depèn què és malament.
3: No, doncs puc arribar a dormir una hora o una hora i mitja.
8: I al sofà o al llit?
3: Al llit.
8: Ah,
7: sí. Posició del com del mort?
3: Una així mica que... sí.
7: Sí, eh?
3: Sí. Una mica sí.
9: Entrenant per eclipsi.
7: No. A més, no sabem per què la professora Olivia Làctia té com accent rus, que és un misteri, bueno, de venir...
9: Contacte, espera, no, és molt llarg d'explicar.
7: Va, escoltem a l'Alba, que és la sàvia de la taula.
8: Neisa, si no fossis actriu, a què et dedicaries?
7: Oh.
3: Ai, uau, vale. Sincerament, ara mateix m'has pillat perquè no em veia fent una altra cosa. Però sí que és veritat que jo sóc molt animalista, molt de bitxo, molt que m'ho quedaria tot. Llavors penso...
8: Diògenes?
3: No.
7: Jo, has dit animalista...
3: No estic parlant d'aquest tipus de bitxo.
7: Has dit animalista, bitxo, m'ho quedaria tot. No entenc res, de veritat. Podem explicar-ho més clar, estimada convidada?
3: Voi. Pensa que és la meva hora de becaina i vaig una mica lenta.
7: Fes, tranquil·la.
3: Vull dir que... igual, ho estic dient ara en veu alta en el moment, penso que a mi podria ser molt normal que tingués allò, un santuari d'animales, un lloc de rescate d'animales, un... Veniu, porteu-me'ls, que ja us cuidaré jo.
8: Ah, molt bé, algú tipus així. El zoo d'en Pitus...
3: Ah, sí. Però és algo així.
8: Però, i tu a casa en tens? De...
7: Sí, exacte, això et volia preguntar.
3: Sí, tinc dos gats, de moment només em deixen tenir dos gats.
7: Com es diuen?
3: És la Kuro i el Gori.
8: Que són com noms japonesos, no?
3: Bueno. Kuro sí, Kuro és negre, perquè és una gateta negra, que és la primera, i el Gori perquè...
10: El tiempo.
7: El Gori massip, clar. Sí,
3: no és pel Gori massip, però bueno, també podria ser.
7: Podria. Lo tenemos en la línia 3.
8: Abans ha sortit això de l'eclipsi.
3: Sí.
8: Tu saps on el veuràs, l'eclipsi?
3: No.
8: On estaràs?
3: Ni idea. No.
8: T'interessa, tu, el tema de l'eclipsi?
3: Sí. Ho dic mirant a la senyora
7: Olivia
3: Làctia.
7: Làctia.
9: Sí, l'enganxarà dormint i serà una mort lenta i sense dolor.
3: No, pues mira, escolta.
8: No, és que es veu que morirem tots.
7: No, segons la doctora Làctia.
9: No es veurà.
7: Però això serà quarts de nou, eh? Serà quarts de nou, l'eclipsi. Allà està la música de l'eclipsi, de veritat. Mira, oi que fot cagada,
3: fa molt mal rotllo.
7: Sí, aviam.
4: Matrioska!
10: Estoy de acuerdo con la doctora.
7: Ja en tenim prou amb la doctora Làctia, que no salta el xalat del Miguel Bosé, d'acord? És curiós que estiguin d'acord amb això, o la ciència i aquest tio. En fi.
8: Com que no morirem, anem a parlar del que ens interessa, que és d'anar al bar.
3: Vinga.
8: Si tu ara estiguessis en un bar, ara passen 23 minuts de les 5, què faries? Un cafè? Un té matcha? Un gin tònic?
7: Vinga.
8: Una cerveseta?
3: Cerveseta.
8: Sí, eh?
3: Cerveseta.
7: Una cerveseta,
3: sí,
7: eh?
3: Sí, cerveseta. Oh,
7: escolta'm, perfecte.
3: Sí,
7: si vols que la pugem, eh? Bueno, no, aigua, ja està.
3: Val.
8: T'has ensurat.
3: Val.
8: Escolta, aquesta t'has de posar en situació. Estàs arribant a casa.
3: Val.
8: I et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
3: Vaig amb cotxe elèctric.
7: Calma. Tranquils, que el cotxe elèctric també té un dipòsit i també s'ha d'omplir.
3: Sí, també es gasta. I a més el meu, he de dir que és un cotxe molt antic, me'l vaig comprar de segona mà, ja molt viejete, i té poca pila. Vaja. Llavors, em pot passar això amb la pila, he de parar a carregar.
7: Ah, vale.
3: Llavors, què faig? Apuro i arribo a casa, però a casa puc carregar?
7: A casa tens carregador, entenc, no?
3: Sí.
7: Val.
3: Sí. O m'aturo a carregar, vaig a casa.
8: Perquè si pares fora, t'has d'esperar molta estona?
3: Sí, m'he d'esperar una estona. Tipo...
8: 3 hores?
3: No tant. No carrego a tope,
7: El just per tornar a casa,
3: clar. Exacte. Però potser mitja hora, tres quarts, sí.
7: I has estat amb un cotxe elèctric i et converteixes en un Indiana Jones dels carregadors, de calcular, de preveure... Sí, sí. Torna un tio, planifiques.
3: Absolutament.
8: Però van bé les aturades aquestes de 20-30 minuts.
7: I a més, ara que...
8: No estona per tu.
7: No sé si els fas servir, costen una mica de trobar, però els carregadors bèsties, els de 120 kW o no sé quantos, que no tots els cotxes els accepten, però sí, però amb aquest en fots 10 o 15 minuts. Hi ha uns coneguts establiments de restauració ràpida que fan menjar... que comença amb una M, que quasi tots en tenen d'aquest.
3: Ah, val, sí. No sabia.
7: Sí, sí, sí, pràcticament tots tenen carregadors d'una coneguda companyia que comença amb E i acaba...
8: Burger King.
7: No, no, McDonald's. Joder, tia, que comença amb M, que no és tan complicat, eh?
3: Burger, ha dit Burger.
7: En tot cas, hi ha molts blau, no? I també supermercats. Els d'alta capacitat, els hi fots 10 minuts o un quart i pots carregar per 100 quilòmetres.
3: Mareta meva.
7: Sí, pues però depèn del cotxe. Si és molt vell, potser no t'ho accepta,
3: és...
7: eh?
3: No,
7: perquè necessita tenir com un forat diferent.
3: No, doncs pues el meu té l'altre forat.
7: Doncs t'aguantes.
3: Vale, doncs d'acord. Pues ja molt bé, doncs pues deixa'm.
7: Doncs pues et fots.
3: Pues vale.
7: Bueno, però cal que ens hi soltem, tampoc.
3: Bueno, però jo has començat tu.
7: Vale, també he dit que t'aguantes. No?
3: Jo m'aguanto tot. Bueno. Escolta, ara que us esteu barallant, és un bon moment per preguntar això.
7: És com un matrimoni, això, eh?
3: A veure, hi ha algun tema del qual vols que avui aquí no en parlem?
7: Ara.
10: No.
3: Tens a tope? Sí.
7: Doncs, sí.
3: Molt bé, com ha de ser. Ara és quan m'arrepenteixo, ja ho veuràs.
7: No, he vingut aquí, he vingut 10 minuts abans, he vingut a 3 quarts menys 5 i estava per aquí rondant i pololant.
3: Sóc una exagerada.
7: No, tranquil·la, si ets puntual, tu, escolta.
3: És el que tinc.
7: Val, i ara ja que parlem de minuts, o de temps, o de puntualitat, quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? Ja hem fet les qüestions prèvies. Pots triar entre 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o quedar-te fins a les 8 i participar a la tertúlia esportiva.
3: Apa, aquí. No, a la tertúlia no crec que sigui bo. Que em quedi a la tertúlia esportiva.
7: Doncs quant temps
3: vols? No, però deixem que flu... No, que flu...
7: Home, ah, molt hippie, això. No viuràs de gràcia, tu, oi?
3: No.
7: Un altre cop
3: l'home
7: seca la meditació. No, perquè m'ha un aire hippie de no sé què, els gatets, els animals, tot això, fem un millor...
3: A mi m'agrada aquesta proposta, eh? Anem a fluir.
7: Per tant, no poso l'arma.
3: No posi.
7: Tu també t'has agafat el dia hippie avui, eh?
3: És que jo ho faig tot el que fa la meva amigueta. És la
7: Nesa. Veritat que us heu fet amiguetes avui?
3: Sí.
7: Us heu passat els telèfons ja?
3: Ara ho farem. Sí, ara ho farem.
7: Doncs va, a veure... parlem del Polònia, per començar. Podem parlar molts temes, vull dir que...
3: Però
7: t'hem dit si volies vetar algun tema, has dit que no. A veure, el Polònia t'hem vist fent de Sílvia Riols, de l'Aliança Catalana, de Cristina Riba, del Telenotícies, de la cuinera Maria Nicolau, puntualment de professora indignada i de regidora sense nom, que és la regidora.
3: Correcte.
7: I potser encara me'n deixo algun.
3: I molts anònims.
7: Molts anònims, aquests personatges ràndom. Necessitem una dona, preferentment. Algun dia has fet d'home, també, o...?
3: No, mai encara.
7: Perquè a vegades sí que hi ha canvis de gènere allà.
3: Però ara ja no s'estilen tant. No. Abans s'estilava més.
7: Ah, sí, perquè hi ha la cosa que està a la cancel·lació i tot aquest rotllo.
3: Exacte.
7: Bueno, no, retiro-lo de rotllo, que si no encara tindrem un merder aquí. Que la Yael ara m'està tapant la vista amb el Marc Espejo. Si no el tapés, li diria al Marc, posa els talls que tenim del Polònia.
5: Aquesta setmana es va publicar una notícia que diu que en Lamin Yamal rep el 60% dels atacs racistes a la xarxa. El doble que Vinícius. No pot ser que a Madrid ens passin la mà per la cara també en això. Bona nit. El recent èxit de la pel·lícula de Carles Simón a la Berlinale ha sigut molt positiu pel poble d'Alcarràs, però dies després la població ha patit l'arribada d'una plaga. Els pixapins.
6: Estem a tocar de Nadal i les postres són les grans protagonistes durant les festes. I una de les postres estrella és el panettone.
5: De debò no hi ha ningú per escriure un sketch?
12: Nosaltres som escriptors.
5: Doncs em serveix. Us ho explico. A veure, s'ha d'escriure una peça que sigui molt, molt divertida d'actualitat, sí? I els temes són... Melilla va morir 30 persones, la guerra d'Ucraïna s'allarga i s'acosta un període de recessió molt terrible.
3: Quin repertori, nena?
5: Noia, trobo.
3: No, ho fas per fitar. Escolta...
7: Li diu nena la nostra convidada, eh? S'acaben de conèixer avui...
3: Serà que tu dius coses pitjors, espera.
7: T'estàs rebotant?
3: Sí, m'estic revelant.
7: Perdona, què li volies dir? Li volies dir alguna altra cosa?
3: Sí, no, que mentre s'escoltava ella mateixa et veia patir una mica. Et costa escoltar-te?
5: Sí, em fa coseta. Fa coseta.
3: Però per què?
5: No, em fa vergonyeta. Així de tonto, així de simple.
3: Clar, és una cosa... Sí.
5: No té més.
3: Com... Sí, que t'incomoda una mica, no? Sí. Que siguis tu mateixa.
5: Sí, una mica.
3: I quins d'aquests personatges que hem escoltat t'agrada més fer?
5: Mira, jo m'ho passo molt bé amb la Maria Nicolau, m'ho passo molt bé, perquè té una energia xulíssima.
6: Que parla una miqueta així, sala, gaspatxo sí, gaspatxo no.
7: Exacte. Aquí, ara hi ha una baralla de Maries Nicolaus, aquí.
5: No, sembla... no, per l'amor de Déu. Tira,
6: no, sisplau, anem-nos a picar una miqueta, com si estiguéssim cuinant.
7: A veure, Maria, jo i Maria, et presento la Maria Nicolau.
6: Hola. Maria.
13: Maria.
14: Hola, Maria, molt
13: de gust. Què tal?
14: Encantada de conèixer't.
13: Sí, igualment.
14: Escolta'm, doncs res, no, que jo m'ho passo molt bé fent de Maria. Tu t'ho passes bé fent de Maria?
13: Estupendo, podem fer un gazpacho?
14: Fem un gazpacho, per favor. Com el fas tu, el gazpacho?
13: Doncs mira, cogombra sí o cogombra no?
14: Cogombra endavant, el
13: cogombra. Doncs sense cogombra, efectivament.
14: Doncs tu cogombra, jo sense cogombra. Vinga. Jo amb cogombra i tu sense cogombra.
13: Ens fotem de caps cap al gazpacho i el que surti.
14: És igual, i li
7: foia... Ja tirarem fins a les 6, eh?
14: Sí, home, sí.
7: Un aplaudiment per les Maria Nicolau. És una de les que més s'estima, estaves contestant.
14: Sí, perquè a més vaig tenir la gran sort de que un dia la Maria vingués a jugar amb nosaltres i...
7: Ah, va venir en persona.
14: Va venir en persona.
7: Maria contra Maria.
14: Maria contra Maria, sí, anava a dir, mujer contra mujer.
7: No,
14: no. De Mecano. No, i ens ho vam passar molt bé, perquè és molt divertida. Està
7: sí,
14: com un
7: cencerro
14: i és una tia que a mi m'encanta.
7: I diu coses molt interessants.
14: És meravellosa,
7: sí. La vam entrevistar, crec, l'any passat, i jo no me'n recordo si va ser l'any
15: passat. Va ser l'estiu, passant l'anterior, el primer estiu, diguéssim, presentant-ho.
14: Que guai.
15: Jo no hi era, jo no hi era, però ho sé.
7: Com ho saps, tu?
15: Perquè sóc la teva mà dreta.
14: Ah, oh, has quedat molt bé, eh?
7: Molt bé. Està al tant de tot. A veure, recordem, per qui no sàpiga, com vas entrar a Polònia.
14: Recordem com... Ah, sí, ja, sí. Tu us ho explico?
7: No, recordo-t'ho, perdona.
14: Ah, ho recordo
7: sí.
14: Jo?
7: Bueno, sí, que bueno. Ets la que ho sap, si vols. És que no hi era, quan vas entrar a Polònia.
14: Ah, no hi eres tu?
7: No, no hi era, no. No sóc el Toni Soler, malgrat la semblança física.
14: Jo vaig entrar al Polònia farà uns 10 anys. Vaig fer una audició, que a més recordo que va ser un càsting surrealista,
7: sí?
14: Molt estrany i molt divertit alhora.
7: Podem dir qui te la va fer? Devia haver-hi el Toni, suposo, no?
14: No hi era el Toni. No, estava el Jaume Buixó, que aleshores era el que estava dirigint el Polònia, i el Xavier Ricard, que era el que fins fa poc feia la direcció d'actors.
7: D'actors,
14: sí,
7: i tant.
14: Sí, i estaven ells dos. I jo vaig anar... una mica de rebote, perquè jo, quan em van dir de fer l'audició, jo al·legava que jo no sé fer imitacions, perquè jo no sóc imitadora, però el Cesc Casanovas, un molt bon amic meu, em va convèncer, a més em va dir, ja t'he apuntat, ves.
7: Ah, et va apuntar ell, de veritat?
14: Sí, sí, em va apuntar ell.
7: No, lo tenemos por la línea 5.
14: Sí,
7: no.
10: Ahí está, desde el Aldi de San Feliu.
7: No, desde el Aldi de San Feliu.
14: Desde el Aldi, sí, exacte.
7: Ah, perquè anuncia...
14: És la veu de l'Aldi, sí.
7: Ah, és la veu de l'Aldi, de veritat. Sí. O sigui, don José María ho sap tot, eh?
14: Ho sap tot, sí, ho sap tot.
15: El senyor Dades.
7: El senyor Dades. Bueno, llavors...
10: Es que estuve residiendo en San Feliu 7 años
7: ja,
10: y me cogía al lado de casa.
7: Y su mujer se llama Montserrat.
10: Los nachos y un kilo,
7: sí?
10: Me los llevaba en brazos.
7: Podria ser perfectament possible.
14: No?
7: Don José María sempre té una dada que ningú s'espera.
14: Sí, sí, increïble.
7: Bueno, llavors va fer aquesta audició. En aquell moment et van dir que era per fer de presentadora, perquè en pràctica ets una menys presentadora o conductora.
14: No. El personatge de la regidora va venir molt més tard.
7: Ah,
14: jo vaig entrar fent anònims.
7: Val. I encara hi havia el Toni, o no?
14: No, i el Toni ja no hi era fent...
7: no hi presentava,
14: no hi havia
7: ningú.
14: Molt bé. I aleshores, al cap dels anys, quan el Roger Rubio, que va ser el següent director, un dia em va oferir aquesta opció de... Mira, hem pensat a fer un personatge que sigui la regidora, que és algo similar a allò que feia el Toni Soler als inicis,
7: sí.
14: I tal, a veure què et semblaria. Vaig dir, vale. Sense tenir ni idea de la... transcendència que al final ha tingut el personatge.
7: Bueno,
14: clar,
7: no, és que és el personatge del
14: Polònia. Sí, sí, me n'he donat després amb els anys, però que al principi va ser sí, d'acord.
7: I quan entres als restaurants i la gent fa com... així, com una...
14: Clar, perquè a més és aquesta cosa que el personatge, vull dir, se'm reconeix molt ràpid perquè
7: sí.
14: Vaig amb...
7: No, és que ets tu, clar, ets tu, vull dir que ets tu mateixa.
14: No vaig caracteritzada...
7: Vas amb el microcasco aquell i ja està. I
14: ja està, sí, sí.
7: I a més tens aquest to com simpàtic, irònic, divertit, sargentil, és com... és un to molt graciós.
14: Està bé,
15: poses ordre, no, una mica?
14: Sí, a totes les feres.
7: Aquí ens faria falta, potser una mica de...
13: I tant,
7: sí.
13: Doncs nois, sobretot
7: el
13: temps afegit.
14: Plantegeu-vos una regidora aquí també, si cal.
7: Bueno,
13: la contractem.
7: La Aitana Bonmatí podria fer de regidora.
14: I tant.
13: Podem preparar contracte, sisplau?
7: No preparem contracte. Sí, tant. No cal que em feu gestos per parlar. Podeu parlar directament, de veritat, eh? És que em demanen permís com si jo fos al col·le i haguéssim d'anar a fer pipí.
14: Tenim molts codis aquí, trobo, no?
7: No, perquè...
14: De festitos i coses. És molt xulo.
7: A la ràdio sempre hi ha molts codis.
14: És meravellós.
7: Per exemple, veus això, no? Què vol dir?
14: Sí, publicitat.
7: Quan fem el gest dels diners vol dir anar a publicitat.
14: M'encanta.
7: I n'hi ha diversos, però vaja, no cal que demaneu permís per parlar. Qui pot parlar tot?
15: És aquesta pregunta em fa molta gràcia fer-la a mi. Escolta, estem parlant de la regidora, però tu també segueixes imitant a personatges com la Sílvia Oriols i altres que comentàvem abans. Tu t'has posat en contacte amb aquestes persones?
14: Ai, sí.
7: Ai.
14: Sí, però... O sigui,
7: jo l'he posat en contacte, a veure.
14: Jo el que he fet és que quan m'ha tocat alguna imitació, per exemple, la primera va ser per la Cristina Riba,
15: Del TN.
14: Del TN. La vaig escriure, li vaig escriure un missatge a través de privat d'Instagram.
15: Sí.
14: Perquè, clar, amb les xarxes és molt fàcil. Sí. I li vaig escriure de molt bon rotllo. Mira, Cristina, em dic Nes, estic al Polònia i m'han encarregat imitar-te.
7: Sí.
14: I ho farem tot el carinyo del món. Jo gairebé com demanant perdó.
15: Demanant perdó, sí, sí.
14: Per fer-ho, espero que no et sàpiga greu. Bueno, petons i tal. I em va contestar de seguida, maquíssima, oh, que estava encantada de la vida i que li feia molta il·lusió i que endavant, endavant. I així ho vaig fer amb la Cristina, que puc dir ara que ja som amiguis, també.
7: Vaja,
14: ja, m'ha vingut a veure el teatre, és magnífica. I amb la Nicolau també ho vaig fer.
15: Però...
14: què?
15: Em sembla que t'estàs deixant algú.
14: No, sí? Aquí?
16: Aquí a RAC1 ningú m'ha demanat pas permís.
7: No hi falta
16: que
7: fa.
16: I crec que més llocs tampoc.
7: Que està llançant alguna insídia, acusació o afirmació sobre l'Anès?
16: No pas. Bueno, potser sí.
14: Sílvia, perdona'm. És que no t'he escrit. No sé si ho has vist. Perquè...
16: un burofax.
14: Un burofax.
7: Fa una mica de por, eh?
14: És per això, tu li escriuries?
7: No, gaire, no és el tipus... No
14: hi ha més preguntes, senyorita.
7: No sé si li faria molta gràcia.
10: És millor pedir perdó que pedir...
7: permiso.
10: Permiso.
16: Espero el teu missatge directe.
14: Home, clar que sí.
16: L'Instagram.
14: Doncs no, la Sílvia no l'he
7: fet. I no te l'has trobat mai accidentalment per enlloc?
14: No. De fet, va venir a la gala dels 20 anys.
7: Exacte, i era la gala dels 20 anys.
14: I era, sí, però no ens vam creuar.
7: No es va creuar. Tu estaves allà collonit, en plan, si te la creuaves o no.
14: Sí.
7: És que, a més, té un punt la Sílvia Riols del Polònia.
14: Sí.
7: De família Adams,
14: Adams,
7: eh?
14: Sí.
7: Sí, sí, té un punt de...
15: De fet, hi ha un episodi que fèieu el símil.
14: Absolutament, sí, amb la mà i tot.
7: Sí, sí, sí, sí, ajuntat la mà.
14: A Halloween, va ser molt divertit, aquell.
7: Molt bé. A veure...
14: què?
7: Sabem que ets molt amiga d'una persona molt important. Sí, sí, no dissimulis. No està al guió, no busques que no està al guió.
15: Ja deia jo,
14: amiga.
7: Ja deia jo, bueno, puc preguntar coses que no estiguin al guió, no?
15: Evidentment que pots.
7: Sí, sí. Sí. Tu has estat a la Moncloa.
14: Acabàrem-ho, sí.
7: Tu has estat a la Moncloa.
14: Sí.
7: Amb el...
14: Pedrito.
7: El gran supercameo inesperat del Polònia dels 20 anys.
14: Sí. Molt fort, allò, eh?
7: Sabeu a què em refereixo, no?
14: Sí, ara jo ho sé.
7: D'una senyora que es volia maquillar, de Pedro Sánchez.
17: Unes pastitas, sí, uns cafés.
7: Sí,
14: hola, Pedro.
7: Presidente.
17: Y bueno, pues ahí estuvimos con esa Arzuaga.
7: No, Vidaurrázaga.
17: Eso, lo que he dicho.
7: Vidaurrázaga.
18: Bueno, vale. Son las 5, no he comido.
17: Os dejo.
7: No, son las 5, no, son no los 4 y mig. Sí, ja va el circular. Bueno, vas anar, o sigui, a la gran bomba. Bueno, explica'ns coses d'això, de la teva... O sigui, us truqueu sovint, sou amics, igual que us heu fet amics amb l'Alba, com funciona la relació amb el Pedro Sánchez?
14: No, amb el Pedro no ens escrivim, però, bueno, tinc selfies amb ell.
7: Ah, sí?
14: Ara, fetes per ell, a més a més.
7: Què?
14: Agafant
7: el
14: mòbil.
7: M'estàs dient que Pedro ha agafat el teu mòbil?
15: I què fa? Fa morritos?
14: No, fa morritos. El que passa, va ser molt amable, perquè quan vam estar gravant a la Moncloa, a l'esqueig que va sortir després a la gala,
15: sí,
14: ho va fer molt bé, ho va fer molt ràpid, va ser superamable, es va posar com molt al tema de seguida, i sí que quan vam acabar... ens vam quedar xerrant una estona amb l'equip i tot plegat, sí, tot molt amable, i aleshores la que feia el camé, o sigui, la que feia la...
7: de maquilladora.
14: La que es representava, sí, que l'havíem de maquillar,
7: sí. Sí,
14: el cebo, diguéssim, ella és molt petitona, i ella volia fer una foto, una selfie, i el Pedro li va dir, deja mujer, ya lo hago yo,
15: ay,
14: estoy acostumbrado que tengo el brazo más largo.
7: Oh.
14: I va fer la foto en mismísimo Pedro Sánchez, i ens vam fer una selfie tots junts amb ell.
15: Uau.
7: I això es va rodar amb molta antelació. Com va anar tot el rodatge?
14: Això es va demanar...
7: I el secretisme? Perquè ara un secretisme... No es va saber, no es va filtrar per enlloc.
15: No
7: se
15: sabia.
14: No.
7: I una altra cosa, perdona. Sí. I això es va gravar un dilluns, la gala, al Teatre Tívoli... No, el teatre... El del Maglari... El del...
15: El Victòria.
7: El Victòria, això.
14: Sí.
15: Maglari.
7: Sí, han sortit tots. Es va gravar un dilluns, hi havia 800 o 1.000 persones allà.
14: Sí.
7: Es va emetre per la tele el dijous, i en 4 dies no es va filtrar enlloc, tampoc. O sigui, no es va filtrar ni des de la gravació, ni des de quan vau anar a Madrid.
14: És meravellós.
7: I en el cas de Madrid, en quant temps d'antelació ho vau fer?
14: Ho vam gravar al desembre.
7: Què?
14: Ho vam gravar al desembre. I va ser aguantant el secret des del desembre. Sí,
15: perquè la gala va ser...
14: No, el gener, si no m'equivoco. Gener o febrer? Espera't.
7: Ara ens ho busco.
15: Últims dies de gener.
14: Últims dies de gener, pot ser, sí.
7: Muy bien, Pedro.
14: Bueno.
17: Efectivamente, a ver si más adelante hacemos una cenita.
7: Cenita.
17: Invitamos también a Alaska.
7: ¿Alaska?
17: Sí, porque sabemos que trabajó con ella.
7: ¿Qué?
17: ¿What? Bueno, podemos quedar...
7: Bueno, Pedro, però qui sí que us heu d'explicar coses?
17: Vaquerizo.
14: Perdona?
7: Perdona, què?
17: Vaquerizo.
7: Què passa? Perdona, què?
3: Un moment, que m'està petant el cap.
7: És Pedro Sánchez.
3: Un moment. Pedro.
17: Tengo un ordenador con todo tipo de información. Por ejemplo, sabemos CNI. Que Pere Mas estuvo ayer cenando en un tagliatella.
7: No, va, prou. No, vaig sopar amb el tapé del casal.
3: Però i què és aquesta reacció?
7: Era un doble. Què ha passat aquí?
3: Què passa? No, m'ho podeu dir vosaltres, això de l'Alaska? D'on ho heu tret?
7: Bueno, explica'ns-ho tu. Quina relació entre tu i Alaska?
3: No, o sigui, però això es dona... Un moment, estem parlant del mateix.
7: Sí, estem parlant del mateix.
3: A veure, jo fa molts anys.
7: Quants?
3: Molts anys.
7: Sí?
3: Ui, jo era molt joveneta. Jo estava en una... Havia muntat una companyia de teatre abans que jo anés a l'Institut del Teatre amb uns bons amics, amb la Sandra Moncusí i l'Oriol Aubets, i fèiem animacions. I vaig fer una animació al Palau de Pedralbes.
17: De sirena.
3: ¡Qué fuerte! Però per què saps això?
7: Perquè Pedro Sánchez té el CNI. Té el servei secret.
17: Tenemos a Villarejo.
3: I anava de sirena, sí. Ah, i l'Alaska estava allà fent... Sí,
17: alguna vez he hablado con ella y me he dicho, oye, a ver cuando quedamos con esa, que me gustaría saludarla. Aprovechando...
3: M'està a punt de sortir el cor per la boca, estic flipant.
17: De sirena.
7: Però re greu, vull dir, podria tenir informació més xunga i aquesta informació és positiva.
3: No, és magnífic.
17: Veiem a la sirena, que estan de oferta los lomos de salmón.
3: Sí, també.
7: Escolta,
3: ara tinc més lomos, ja, passats els anys, també t'ho diré.
7: Bueno, aquí ho sabem tot del nostre convidat.
3: Uau.
7: Ja ho has vist, i sobretot...
3: Sí. Escolta, investigació profunda.
7: Aviam.
19: I el dubte que teníem amb lo de Polònia, la gala es va celebrar el febrer,
3: El febrer, sí. Vale.
7: Un parell
3: vale.
7: De mesos en silenci. Jo vull tancar el bloc Polònia preguntant-te una cosa. O sigui, la regidora sense nom no té nom.
3: No té nom.
7: Però vols que li busquem un nom?
3: Sí. Home, per mi sí.
7: Sí, entre...
3: Sí, no.
7: A mi... No sé, podríem...
3: Motomami.
7: No, Motomami.
3: Bandida.
7: No.
3: Patrona.
7: I tu presentes al director Polònia, doncs mira, aquests nanos, algú de la productora, del Minoria,
3: vale.
7: I dius, aquests tios de la versió estiu, se'ls ha acudit proposar un nom. Jo, com que està tan de moda, ho consultaré al ChatGPT, si et sembla.
3: Val.
7: A veure si se li acut algun nom.
3: Val.
7: A veure, ChatGPT, estem buscant un nom adient per la Nessa. Nessa Vidaurràzaga, per la regidora sense nom de Polònia. Aviam.
20: Hola, Pere. Tardes tant en parlar que m'he activat abans.
7: Sí.
20: Per què, carai, vols buscar Guioli? Un nom si ni tan sols et saps el nom dels membres del teu equip?
7: Sí, és veritat que també hauríem de pagar el chat premium perquè aquest és una mica xurro, eh? Si esclau, Eva.
20: Es diu Marta.
7: No, això, Marta, és igual. Com es digui. Va, ajuda a trobar un nom a la regidora sense nom.
20: Regina Dora, regidora pels amics.
7: No, i una altra que no sigui una merda, diguem-me que vagi millor.
20: Què et sembla Toni Soler?
7: No, aviam, en primer lloc, aquest és un nom d'home i en segon lloc el Toni Soler més o menys ja ha fet amb un to diferent aquesta feina.
20: Mm. Vaja, aquest nom sí que te'l saps, Pere Punietero. A veure si així t'imiten el Polònia.
7: Va, prou d'aquest color, ja està. ChatGPT, no et volem per res, llavors que el ChatGPT t'ho fa servir per una cosa
20: jo tampoc et vull a tu, Pere,
7: vale,
20: és
7: prou.
20: Mutu.
7: És igual, el fa servir molt o poc, el ChatGPT?
3: Molt poc, he caigut a la tentació.
7: Sí, molt bé.
3: T'ho reconec, però no, procuro no fer-lo servir.
19: I de noms mai s'ha plantejat cap nom, eh? És que a mi m'encuriseix, això.
3: No, des del programa, no. Després a xarxes la gent fa conya.
7: Ah, sí? La gent especula?
3: Sí, la gent especula. Sí. I en fan el Regi, Regina, Dona, ja. Com l'exploradora i aquestes coses.
19: La gent és tan original.
3: Sí.
7: Igual que el ChatGPT. Al final és la mateixa merda. Escolta'm una cosa. Jo ara et posaré un so. No, tranquil·la, no és res de quan estaves fent la cosa de l'Alaska. Un so i em dius que t'inspira, d'acord?
21: Els que vulguin morir que aixequin un sol dit. Li penso fer els honors. I un altre, tot seguit. Què? Us fa vergonya veure la fulla despullada? Ningú? Doncs bé, deixeu-me acabar d'una vegada. Vull treure del teatre aquest ésser boví, ple de greix, i si no, opero un bisturí.
22: Jo?
21: Pico tres vegades de mans, oi, lluna plena, i el tercer cop us eclipseu per sempre de l'escena.
3: Brutal.
7: Què ha passat aquí, Nessa?
3: Ai, que m'he emocionat.
7: I això?
3: Perquè m'agrada molt.
19: Tens els ulls plorosos, eh?
3: Sí, és fort. És sentir-li la veu i puf.
7: Per qui no l'hagi reconegut, què estàvem sentint i fent què?
3: És el Josep Maria Flotats fent el Cyrano de Bergerac.
19: I per què t'emociona tant?
3: Perquè em connecta amb a mi de joveneta, d'adolescent. Ui, sí, que fort.
7: És que això és de fa molts anys,
3: ai,
7: aquesta gravació.
3: Parleu vosaltres, parlem
7: nosaltres.
19: Ai, a mi m'ha emocionat veure-la així, també.
7: Bueno, a mi m'ha emocionat veure-la emocionada perquè vols amb ella.
19: Jo m'estic emocionant, també.
7: Bueno, doncs escolta'm, posem les notícies a les 5.
3: Què els hi passa als nois de la peixera, que també ploren?
7: Sí, està tot molt emocionat. Està tot amb la Lívia, la Marta,
3: perdoneu,
7: la companya de xarxes.
19: Ai, Paula.
7: i el Marc Espejo.
14: Ja estic bé.
7: I hi ha una Malena assegut aquí, tenim assegut allà fora. Ah, clar, la Míriam del català. Molt bé, disculpa.
19: S'ha girat per saludar-te.
7: Perquè tu tens una passió brutal pel gran, grandíssim, grandiós Josep Maria Flotats.
14: Sí, no, i mira, és algo que és de pell, o sigui, és algo que no puc explicar de manera racional. És una persona que ja des de ben joveneta em va travessar i em va inocular aquest amor pel teatre i aquesta manera de fer, que per mi és magistral, i em vaig enamorar perdudament del Flotats, del seu Cyrano, i jo amb 13, 14 anys, quan tornava de l'escola, me n'anava cap a casa, em fotia el meu pa amb nocilla i em posava un Nubea Quesa amb el Cyrano, cada tarda.
7: Això és mentida, no?
14: T'ho juro.
7: Bueno, primer expliquem un Nubea Quesa, que és pels menors de 35 anys.
19: Allò quadrat, no?
7: No, és un vídeo, és un vídeo per veure vídeos a casa, un reproductor de vídeos, i llavors tenies gravat el Cyrano de Bergerac, sí, del Flotats.
14: Sí, perquè uns anys, sí, el 33, coincidint amb l'aniversari del poliorama, i que el Flotats ja havia deixat el poliorama, van emetre per televisió totes les obres de la companyia del Flotats. Sí. I jo les vaig anar gravant totes. Obsessiva de mi.
7: Amb quants anys? Això estem parlant d'adolescent, eh?
14: Sí, molt adolescent, era molt, sí, molt joveneta. I aleshores això, jo tornava del col·le i jo em posava el Cyrano a casa mentre es berenava.
7: Sí, mentre els altres nens feien el tonto, miraven sortites per la tele...
14: Sí, això ara ha quedat molt guai, no? Però...
7: Per tant, et deus saber molts fragments de memòria.
14: Uf, ara ja em resultaria impossible. Ara em resultaria impossible. Mira que ho he pensat moltes vegades, me'l sabia. Però ara sóc incapaç, t'ho juro.
7: No pateixis. Tenim aquí un paper, a la meva dreta.
14: No, en té un,
7: sí,
14: eh?
7: Ah, ja en tens un? Ah, sí, te l'hem amagat.
19: Sí, és home, l'hem repetit.
14: És aquest?
7: Sí. El problema... tenim una escena aquí del Cyrano.
14: Em moro.
7: Per què et mores?
14: Em moro.
19: Perquè li fa il·lusió.
14: Sí. Ai, Déu meu, és això,
7: sí, el problema és que algú t'ha de donar la rèplica.
10: José María.
14: Qui serà?
7: Jo no em veig encara de fer de Cyrano. I podria ser el més adequat d'aquí a la sala per fer el Cyrano.
14: Que algú em faci de Cyrano, sisplau.
7: A veure...
14: Serà possible?
7: No, tranquil·la.
19: Home, jo si voleu, però actors i actrius tenim...
10: Vamos allá!
7: Vale, José María, no, però a veure, José María potser no és la persona més adequada.
19: Però és una escena molt dramàtica i molt romàntica, eh? Jo no sé si la José María...
7: No,
10: potser... Si hay que tocar pelito...
14: És una versió de Cyrano molt divertida, postmoderna, molt d'estiu.
7: Per tant, podria ser en José María, eh? El Cyrano?
14: Clar, per Cyrano. Favor. Fem un Cyrano.
7: Posem una música més de Cyrano, sisplau. Voleu que faci jo les acotacions? Com si...
14: Vinga.
7: Sí, les faig, eh? Està patint.
10: Rosaura.
14: Oh, éreu vos.
10: No. No. Jo no. Com?
14: Ho hauria d'haver vist quan dèieu el meu nom. M'estimàveu.
10: No. Ei.
7: Fent referència a l'altre home, en Cristià.
14: Ja ho dieu més baixet.
10: Oh, no, amor meu, jo no. No hi tinc dret.
14: I durant 14 anys, Déu meu, ha pogut fer veure que és l'amic que ve a fer-me riure.
10: No. Ell.
7: Fent referència a l'altre home, en Cristià.
14: Per què heu deixat que el silenci sublim es trenqués aquest vespre?
10: Perquè...
7: S'està morint.
10: Que és borreta l'amor? M'ha sortit malament, fins i tot el final.
7: Bueno, d'aquí al Teatre Nacional de Catalunya, eh?
14: Uau!
7: T'imagines? Amb ell també...
19: Pell de gallina.
7: Ah, sí, pot ser.
10: I ojo, porque el 22 de agosto en el Teatro Montaner...
7: No, però és que aquest està fent promoció tot el dia al seu espectacle. Tu, te'n perdona, ja que estem parlant de promoció, tu tens espectacle a la tardor?
14: Sí, tinc espectacle a la tardor, tenim.
7: La Nesa és actriu de veritat, per de fer el tonto per la tele, diguem-ne.
14: Oh, de veritat.
7: Sí, va abans, sí, home, sí. Bueno, ja ho hem vist ara, amb aquesta magnífica interpretació del Cyrano.
14: Ai, sí. Doncs sí, l'octubre estrenem al Teatre Condal amb el Joel Joan, per favor.
7: Hombre.
14: Amb el Joel Joan, sí, una comèdia que es diu Bons i Dolents.
19: Escolta, i quant de temps estareu? Perquè això...
14: És una meravella, perquè estarem fins al gener.
19: Carai.
14: És una temporada molt xula. Sí, sí. És mi primera vez. Xispes.
7: Ah, sí?
14: Sí.
19: Fent una producció tan llarga.
7: I el Joel dirigeix.
14: I el Joel és l'autor,
7: sí,
14: i dirigeix en Nelson Valente.
7: Ah, molt bé. No, és que...
15: Està ballant, sí.
7: Bueno, doncs, escolta'm, és que estaríem molta més estona amb tu, però és que ha de venir la Míriam Martín Lloret
15: vale,
7: a parlar
15: doncs
7: el català. Tenim
15: vale.
7: La... Vols que vingui? Vinga, Míriam, vine, vine, que vingui la Míriam, que la saludarem, vine. Tenim a les 6 que ha de compareixer la consellera d'Economia. Aviam, puja, puja.
15: Estàvem ballant. Hi havia una història molt xula amb aquesta cançó.
0: Tenemos a Sandra por la línia 3. Doña Sandra.
7: Quina Sandra?
0: ¿Qué le dices a Nessa?
7: No, quina Sandra, quina Sandra? Que
15: aquesta cançó no...
0: Sandra, anem a pas.
15: La Sandra...
0: La altra de jockey.
15: No. Ai, la Sandra... Bueno, és la que he dit abans, que vam fer l'animació de l'Alaska.
7: Molt bé.
15: No ara... fotis.
7: Però i la bomba que pinta aquí?
15: Bueno, perquè la punxar... Vull dir, fèiem de DJs alguns estius i alguns caps d'any.
19: M'encanta.
15: I posàvem la bomba.
19: Totes hem tingut inicis durs, eh?
15: Amiga.
7: Escolta, no, t'haurem de tornar a convidar, eh? Perquè ens ha quedat una pila de coses.
15: Has vist?
19: Com es deia aquest duo?
15: Merda! No me'n recordo!
7: Tranquil·la,
15: donem... S'assembla el Waka Waka de la Shakira. Ui, no me'n recordo! Digue-m'ho tu, digue-m'ho tu.
19: Ziki, ziki.
15: Ziki, ziki. Hola, clar, ziki, ziki. Clar, que burres.
19: Ziki, ziki.
15: Que burres.
7: Un dia que vulguem fer una sessió DJ, la fem
15: amb ell. Convideu-nos a nosaltres, a l'Estandra i a mi.
19: I a l'Alaska també.
7: Et presento la Míriam Martín Lloret, que és que ve a fer les classes de català per expats.
2: Hola,
7: bona tarda.
2: La Míriam del català, has dit?
7: Què
2: molt
7: dius?
2: Bé, no, molt bé, que t'has après el nom, ja.
7: Bueno, quina mania en criticar-me pel tema dels noms. Amb ella li he dit molt bé el nom tota l'entrevista.
2: Sí, eh?
7: Nessa
2: sí,
7: Vidaurràzaga.
2: Molt bé.
7: Nessa, t'ha agradat l'entrevistació d'avui?
2: L'entrevistamenta? I l'entrevistació també.
7: Saps per què ho diem, això, no?
2: Per fer-te la punyeta?
15: Per fer-te la punyeta,
7: No.
2: Perquè també ho faig, això.
7: Sí, que ho fas o no?
2: Ho faig bastant.
7: A veus?
2: Perdó.
19: Entrevistamenta?
2: Bueno, dic, sí, allargo les paraules així.
19: A mi m'agrada, els derivats amb menta m'agraden molt.
2: Veus?
19: No. A mi m'agrada el mojito
2: amb menta.
7: Bueno, ja... Nessa,
19: moltes gràcies.
7: A la tardor la poden veure al teatre.
2: Per favor.
7: Quan torni el Polònia, que suposo que serà cap a l'11 de setembre, més o menys.
2: Correcte.
7: La podran veure fent de residre amb sense nom, que ja li han posat un nom, que no recordo quin era.
2: Vale.
7: I ja està, vols que t'aplaudim o ja et dones per prou aplaudida? Va!
2: Bravo!
22: Que hem acabat l'escola
23: i tenim més temps lliure.
24: Ara que podem fer el que volem,
25: volarem els pares amb la pistola d'aigua
26: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
27: I escoltarem els contes de RAC1.
28: A la piscina!
29: Al cotxe!
30: O a l'hora de la migdiada!
31: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
32: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento. És en
33: la rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
34: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
35: RAC1 Podcast.
36: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
37: RAC1. Tots som u.
38: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
39: Vídeos i històries exclusives.
38: Notícies.
39: Entrevistes.
38: Reportatges.
39: Descobriu com és la ràdio per dins.
38: Twitter, RAC1,
37: Instagram i TikTok.
39: RAC1 Oficial.
37: RAC1.
39: Seguiu-nos.
37: Tots som 1. Estiu.

0: Núria, no et queixaràs, eh?
1: Estic contentíssima, ara sí, Pere.
0: Sí, doncs dono les gràcies al Marc Espejo, gràcies, que aquest matí el nostre tècnic de so, operador musical, muntador musical, pinxadiscos...
1: Sí, operador.
0: Home, home, que m'està mirant durant 4 hores i aguantant la xapa. O sigui, l'únic tio que escolta el programa sencer... Què estàs fent? Estàs gravant el mòbil?
1: Sí.
0: Ah, mira-la, que mona. Molt bé, també estem gravant
1: nosaltres. Clar, és que si no, no em seguiran a Camp Divulgatiu, aquesta gent.
0: Efectivament.
1: M'explicar.
0: Bueno, un aplaudiment per la nostra divulgadora científica, la Núria Camps, que avui té el senyor dels punyals i les pistoles i les metralladores, el Guillem Ramon Salvat, que està allà observant atentament.
1: Em dic que hauríem de fer una col·labo.
0: Una col·labo?
1: Explicar cosa científica darrere de crims.
0: Ah, bueno, no, a veure, darrere, home, tota la criminologia... Hi ha molta ciència, però... dia, la policia
1: tant, sí,
0: científica i tota aquesta història.
2: Ja ho deia CSI.
1: Exacte.
0: Ja, que ja comencem. De veritat, eh? Bé, en tot cas,
2: vinga, va,
0: t'hem posat una música molt mona, que és la de Planeta Imaginari, de la cosa que és més vella que una veu. Actues darrere la consellera, que ja has vist que hi ha un
1: dixeratxerisme
0: molt elevat. Ha vist pels companys informatius. Anem una mica tard, em disculpo per endavant, però que ara és molt interessant. Com cada dia, o com cada dilluns, per ser més precisos, intentem comentar cosetes de la nostra vida quotidiana amb la Núria, que ens explica una mica l'origen tècnic o tecnològic de les coses, com funcionen les coses per dins. I avui comencem amb una cosa tan simple que algunes iaies li diuen... L'armari d'escalfar la llet. No ho havia sentit mai, això? Sí.
3: Ai, sí,
0: ai, que
3: sí.
0: Li diuen l'armari d'escalfar la llet, que és el microones. A veure, com funciona realment un microones? Explicació que s'entengui, eh?
1: Que s'entengui, per favor.
0: Clar, Núria.
1: Què és això que tenim a casa tan estrany? Què passa allà dins?
0: Bueno.
1: Bé, el microones, jo podria dir, i agafant les paraules del consellera, que és com Bad Bunny. Perquè el que provoca és que les molècules, sobretot les molècules d'aigua, ballin, que es moguin. És a dir, que s'escalfin, sí? Tot plegat és possible gràcies a un magnetró. És un dispositiu que està allà dins del microones i que s'encarrega de transformar l'energia elèctrica, per això endollem el microones a la corrent,
0: clar,
1: a energia electromagnètica. És a dir, genera ones electromagnètiques. Quines ones? Perquè n'hi ha moltes d'ones electromagnètiques. Microones. I per això el microones es diu microones.
0: Ho heu entès, no?
3: Ja s'ha fet amb aquesta informació.
0: Molt bé. La professora, la professora Olivia Làctia, que és experta en...
3: microones,
0: sí,
3: també.
0: Sí, però no intervinguis, ja està. Ja...
3: I forns.
0: Sí, i la radiació al sol també...
3: També és meva.
0: També, no, no és teva, és una ona. Però vaja, ja...
1: Exacte, hi ha moltes ones electromagnètiques, vull dir, no és una cosa estranya, no és una cosa aquí de la nostra doctora estimada, sinó que, de fet, la llum visible, la que veiem, és l'única banda de l'espectre d'ones electromagnètiques que podem veure, doncs això també és una ona d'aquest tipus. Però avui parlarem d'aquestes, de les microones. El magnetró, que és aquest dispositiu que estàvem comentant ara, què és al final? Doncs és un filament metàl·lic per on hi fem circular aquest corrent elèctric que comentaven, provocant que el filament s'escalfi i produeixi electrons al seu voltant, sí, aquestes partícules, i gràcies a uns imants aquests electrons no fan ben bé el que ells volen, sinó que comencen a girar.
0: Sí.
1: Sí, així es forma aquesta ona electromagnètica, aquestes microones que, un cop generades, comencen a rebotar dins del compartiment, que és el microones, que és metàl·lic. De fet, si no fos metàl·lic, aquest compartiment no podria rebotar.
0: Ah, o sigui, la idea no només és que aïlli cap enfora, que no et surti l'ona cap enfora, sinó que es producti un efecte rebot a dins.
1: Sí, que afecti, que doni aquest efecte de rebot perquè vagin molestant i movent les molècules, com dèiem, principalment d'aigua.
3: Fan un perreo.
1: Un perreo. Exacte.
0: Un perreo.
1: En aquest moment, doncs, les molècules d'aigua transformen així l'energia electromagnètica en calor. Ja sabeu que l'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma.
0: Certament.
1: En aquest cas, doncs, l'hem vist transformar-se fins a aquesta calor. Què passa? Que qui absorbeix millor aquesta energia electromagnètica, hem dit que sobretot són les molècules d'aigua. Per això, coses que ens poden passar a casa, no? Els aliments amb molta aigua, veurem que s'escalfen de seguida i fàcilment.
0: Una verdura o un...
1: Sí,
0: peix,
1: una sopa freda que de cop la volem reescalfar,
0: no? Un líquid,
1: molt fàcil.
3: De xaperta.
1: Però, en canvi, un aliment sec costarà més, perquè aquestes molècules...
0: Una mica de pa...
2: I, perdona, el que passa també amb la crema, que allò que, pum, que surten... A mi,
0: bueno,
2: que
0: aquest,
1: aquelles bombolles,
2: sí,
1: no?
2: I que em deixa el, a mi el micro-ones me'l deixa tot brut, perquè ara, jo no tinc la tapa aquella.
0: Perdona un moment, que li explicarem a la Iel Brusca.
2: És una marranada, ja ho sé.
0: Iel. Hi ha un botó que diu 800 graus, perdó, 800 kilowatts, 800 watts, perdona, 800 watts, 600 watts,
2: que sigui més 400
0: progressiu. Watts, clar.
2: Clar.
0: Jo és que tinc... es tracta de baixar la potència, no fotre-ho tot a tot
2: el que a mi saps què em passa? Que també em va passar una altra cosa, que és que vaig netejar el micro-ones, sabeu on posa els números, ho vaig netejar amb una cosa molt agressiva i ja no tinc números. Llavors, faig una mica per intuïció.
0: De veritat, eh?
1: Tremendo.
0: Molt bé.
1: Us pot passar, no sé si us ha passat a vegades, que el plat queda menys calent que el menjar que hi ha dins.
0: Bueno, depèn de... sí, clar.
2: Jo tinc uns plats.
0: Sí, sí.
2: Tinc uns plats que l'agafo amb la mà i em cremo moltíssim.
0: Passa que l'agafaves amb els

0: les més antigues,
1: sí,
0: de ceràmiques poroses, que al final ara el que fan també és retenir molècules d'aigua. Són aquesta porositat ens explica que també es puguin escalfar. O, a vegades, el que passa amb aquestes vaixelles antigues és que contenen decoracions metàl·liques o poden tenir aquests metalls que funcionen captant aquesta calor d'aquesta manera.
2: Llavors entenc que
0: escalfa més del compte.
2: I la vaixella avui en dia té en compte això, entenc, no? Llavors la fan de tal manera...
0: Sí, de fet, les vaixelles avui en dia estan marcades i tenen autoritzacions conforme es poden posar o no al microones. Llavors potser hauríem de vigilar perquè poder algunes vaixelles no són aptes.
1: No, sí,
0: igual que no pots posar el rentaplats. Saps que a vegades et diuen, ostres, això no rentis aquí. Doncs de la mateixa manera, posar el microones o no també està regulat.
1: Molt bé.
2: Perquè una cullera jo no la puc posar tampoc.
0: No, per favor.
1: Això, per què no es poden metalls posar els elements metàl·lics?
0: Clar, ara parlàvem dels metalls, no, justament. Mm-hmm. Clar, és que els metalls reflecteixen aquestes ones electromagnètiques, aquestes microones.
1: Reboten, diguem-ne.
0: Provocant aquestes espurnes, no? Aquest, que és el perill real de posar...
1: Perdó, un moment. Si posem una cullereta dins el microones...
0: Bum, i em sola.
1: Sí. Però què passa? Bueno, calma, no és una bona idea, no ho facin a casa. Però quin és el motiu pel qual no s'ha de fer?
0: Estem dient que els aliments o aquesta aigua el que fa és absorbir aquesta energia electromagnètica. Sí. En aquest cas, els metalls no ho poden fer, sinó el que fa és rebotar l'energia. Llavors és en aquest rebot on es pot produir aquests incidents.
1: Molt bé. I el plat giratori dels nassos?
0: Plat giratori, clar, què passaria sense el plat giratori? Doncs passa allò de que a vegades ha fallat el mecanisme del plat giratori, no?
1: Sí.
0: Tant el plat com allò que té sota.
1: La rodeta aquella.
0: La rodeta. Sí. Llavors passa això de que algunes zones s'escalfen més que d'altres, perquè dins es formen, doncs, punts amb més i menys intensitat, perquè l'ona marca on hi cau més intensitat i on menys. Llavors necessitem que hi hagi aquest moviment...
1: Perquè reparteixi millor.
0: Que reparteixi millor. Per tant, aquí el Doraemon es va treure el plat giratori.
3: El plat giratori.
0: Exacte. Sí, exacte. I ens ajuda a repartir millor tota aquesta escalfor.
1: Molt bé, doncs el capítol microones el podem donar per tancat?
0: Vinga.
1: Doncs següent punt. El Titani?
2: No, és que hem de parlar...
1: Què,
3: home? Sí, bona pel·lícula, Titanic.
0: No estic...
3: M'agrada quan s'enfonsen, que és el mateix que passarà el dia 12 d'agost.
1: No passarà això el 12 d'agost. No va, prou, ja aquesta música...
3: Escolteu, cançó.
1: Rinosa. Pots parlar, no cal que...
2: Escolta'm, Pere, com que la setmana passada...
1: Demana, o sigui, fa un gesto i diu, sisplau, vull parlar amb la mà. Llavors, quan li vaig dir, la miro i dic, parla, no parla, està callada.
2: Pere, és que com que la setmana passada vam dir, podríem parlar a cada secció de ciència amb la Núria Camp d'un element de la taula periòdica,
1: sí.
2: La Núria avui diu, us porto un,
1: el Titani.
0: Exacte, hem parlat de metalls, a més, i he dit, va, anem a parlar d'aquest element metàl·lic, el quart més abundant aquí a la Terra, i el més famós, Pere, musicalment.
1: Què dius ara?
0: Sí, escolta
1: Dale,
0: bé.
1: DJ.
0: Escolta bé.
1: No, pel sopar de final de temporada la demanarem aquesta.
3: David Petas, bon sí. DJ.
0: El Titani. David Guetta, jo crec que no sabia aquesta informació, per tant, anem a donar-li en exclusiva.
1: Vinga.
0: El Titani és l'element químic que en la natura es troba únicament en forma d'òxid, és a dir, es troba unit normalment sempre amb l'oxigen. Sí? Uh-huh. Hem dit que és el quart metall més abundant. El titani, doncs, és un element molt dur i resistent a la corrosió, per això s'utilitza molt, sobretot en construcció, s'ha utilitzat per recobrir, per exemple, construccions tan famoses com el Museu Guggenheim de Bilbao.
1: Uh-huh.
0: Tots ens el podem posar al cap la imatge, no? El titani, aquest diòxid de titani, també té una propietat i és que absorbeix la llum ultraviolada, la que l'altre dia precisament explicàvem que és la responsable de les cremades de la pell que ens pot provocar el sol, no?
1: Doncs, cert.
0: Aquesta llum ultraviolada l'absorbeix i en resposta allibera ions d'hidròxid que actuen com a radicals lliures. El nom ja ens diu pistes, radicals, molècules xungues que poden fer mal, sí? I per això aquests radicals justament els utilitzem per a algo positiu. S'utilitzen en superfícies autonetejables,
1: com
0: en finestres de vidre, rajoles d'hospitals, és a dir, zones on es necessita reduir aquestes taxes d'infecció per microorganismes, sí?
1: Val. Jo em pensava que era que ho feien quan t'operen, això, el titani.
0: Bé, és que parlem de les pròtesis, també, d'usos mèdics.
1: Això que dèiem, mira.
0: Exacte. Si vas a l'aeroport, de fet, hi pites detector, en els detectors de metalls, no? És que ho ets el meu tiet amb pròtesis dels genolls o el quillo del meu poble amb els piercings.
1: Va, per favor, de veritat.
0: Per què? Doncs perquè el titani es considera que és fisiològicament inert, no és al·lergogen. Com es diu això? Que no et provoca al·lèrgies.
1: Sí, al·lergogen. Al·lergogen,
0: això.

0: Molt bé, doncs això. Per la qual cosa, doncs aquest metall l'utilitzem moltíssim en pròtesis, com ara dèieu, en cirurgia maxil·lofacial, implants, marcapassos, tot d'usos mèdics.
1: Ai,
0: molt
1: sí,
0: d'interès. L'altre
1: dia se'm va enganxar la pròtesi de la cadera.
2: Vostè té una pròtesi d'aquestes?
1: Sí, se'm va enganxar uns imants d'aquests de nevera.
2: Vaja. Capítol Titani, ja ha quedat clar?
0: Alguna ja descobrirem més elements. Jo
2: sí,
0: crec
2: sí,
0: que...
2: no, bueno, en queden 5 més d'elements. 4 més, perdona. Que, per què mires així?
3: No, perquè pensava que deies de la taula periòdica, dic, jo crec que n'hi ha més allà.
2: Home,
3: però,
2: si
3: clar,
2: però
3: te refereixes a les setmanes que
2: sí,
3: queden.
2: Exacte. Molt bé. Escolta, més que tenim aquí els companys informatius que estan palplantats i estan a punt de... Els puc saludar?
0: I tant.
2: A veure, els presento. Si estan perquè estan al quarto fosc aquell d'informatius, el Jordi Casals. Estàs per aquí, Jordi? O estan ara...
4: Som.
2: A veus com hi són? Clar, ja està... Són i set i estan amb el fusell a punt, l'escopeta retallada a punt de disparar. I el Joan Ferrer també hi és, dels esports?
5: El Joan Ferrer també hi és, també.
2: Molt bé, doncs anem a negociar en directe. Jo crec que podem guardar l'eclipsi, volíem parlar de l'eclipsi, per la setmana vinent, sembla bé?
0: Ja parlarem molt de l'eclipsi.
1: No hi ha temps per parlar la setmana que ve de l'eclipsi.
2: Professor Làctia, per què no?
1: Perquè s'ha de parlar ara.
2: No, ens ho haguem
1: parlat. I s'ha de tenir aquest supervivència.
2: Mira, aquesta música de collina.
1: Informatius ja estan en fosc, ja ho has dit.
2: No, informatius...
1: És perquè ja hi ha eclipsi a la ràdio.
2: No, està en el quarto fosc perquè és una mica fosquet aquell quarto.
1: És perquè està eclipsat.
2: Molt bé. Em queda publicitat per posar? Quanta? Quina? Em podeu dir pels cascos? La posem després del butlletí. Sí, posem-la després del butlletí. Us sembla bé, no?, que la posi després del butlletí?
4: Ui, tant.
2: Jordi i Joan.
4: Perfecte.
2: Nois, però una mica més d'alegria, tios, que heu de fer... Bueno, clar, les notícies tampoc són un tema de molta alegria. Però deixeu-me que acomiadi a l'estimadíssima Núria Camp.
0: Moltes gràcies, Pere. Ens veiem dilluns que ve, no?
2: Espero que sí.
0: Haurem de parlar de l'eclipsi en algun moment?
2: La setmana
0: que
2: ve? De la setmana que ve no passa.
1: No estareu a temps ja, Núria.
2: Sí, però sí,
1: avui era la teva última
2: Olivia, si el món s'ha de destruir com dius tu, serà a partir del 12 d'agost, però no
1: perquè
2: abans.
1: Perquè ho diguis tu?
2: No, però no és abans, si no arriba l'eclipsi, va.
6: Amen. Stopped before it's too late.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Les 11, senyores i senyors, bona nit, benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest diumenge 2 d'agost de 2026. Un dia que no passarà a la història, ho hem de reconèixer, per l'abundància informativa en matèria esportiva i que serà el penúltim del Barça en sol britànic. Demà, entrenament i cap a casa. Aquest, però, no era el pla inicial del club. En un principi, demà a les 3, el Barça havia de disputar una amistosa porta tancada contra el Preston North End, un equip de la segona divisió d'Anglaterra. Doncs bé, el partit s'ha suspès per les diverses baixes de l'equip anglès, al qual, per cert, juga el lateral dret gironí Paul Valentín. El Preston proposava jugar amb l'equip sub-21 per disputar igualment el partit, però el Barça finalment ha optat davant d'aquesta casuística per fer un entrenament només i avançar la tornada a Catalunya, que en un principi estava prevista per demà a la nit, i fer-la demà havent dinat. Avui, penúltim dia, a St. George's Park, hem sentit la veu de dos valors del planter, el lateral dret Xavi Espar i el central Álvaro Cortés, i amb la Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1 a Anglaterra, escoltarem el més destacat del que han dit els dos futbolistes.

L'Espanyol, el Girona i el Sabadell han descansat després dels amistosos d'ahir i el Madrid ha fet públic un comunicat al qual aplaudeix la contundència de la UEFA per frenar la privatització parcial del Mundial que plantejava Gianni Infantino. Al mateix temps, perquè s'ha de quedar bé amb tothom, els blancs agraeixen a la FIFA que hagi acabat retirant la proposta. També han aprofitat el comunicat per carregar contra Tebas i el pla de CBC i la Lliga d'ara fa uns anys, perquè evidentment no perd Florentino cap oportunitat per clavar-li una clatellada al president de la Lliga de Futbol Professional. I encara parlant del Madrid, l'actual entrenador del Chelsea, Xavi Alonso, ha assegurat que el seu pas pel Bernabéu li va deixar una cicatriu que ja està curada. També ha reconegut literalment que la gestió de persones va ser una de les tasques més difícils que va escometre a la banqueta blanca. Això ho ha dit, ho ha explicat en una entrevista a The Athletic.

0: Passen 4 minuts de les 11 a l'estudi de RAC1, el Pau Bombardó. Pau, bona nit.
1: Bona nit, Miguel.
0: Hi ha tenis a Washington ara o no?
1: N'hi hauria d'haver, perquè recordem que hauria d'estar-se jugant, vaja, a aquesta hora, la final masculina del torneig ATP 500 de Washington entre Fritz i Hodder, una final que havia d'haver començat a 9:15, però que per la pluja s'ha anat endarrerint. Anava just després de la final femenina, que ha acabat començant a les 9 del vespre entre Pegula i Eala. S'han jugat el primer set, el que per cert l'ha guanyat Pegula, i s'estava jugant el segon set. Anava 1-2 favorable a Eala i s'ha hagut d'aturar per la pluja. Una pluja que encara continua a Washington, que segons l'organització del torneig, doncs aquest partit, la final femenina, no s'hauria de reprendre abans de 11:45. Per tant, la previsió és que fins d'aquí mitja hora no es pugui reprendre aquest partit, que recordem, encara ha d'acabar, i després aniria aquesta final masculina entre Fritz i Hodder, però sospito que s'allargarà més, perquè les previsions diuen que la pluja s'allargarà a Washington fins les 8 hora local, serien les 2 de la matinada nostres, per tant...
0: Difícil.
1: Complicat.
0: Difícil. Hem tingut en Pau a la redacció com si fos Martí Oliveres, consultant mapes i radars, però vaja, al final és això. Està plovent, no es pot jugar el partit, hi ha la final femenina en marxa amb un 7-0 que s'ha jugat ja a favor de Pegula, i després el segon set està només amb un 1-2, o sigui que havia acabat de començar, i clar, s'han d'escalfar les jugadores en el cas que la meteorologia ho permeti, han d'acabar el partit. En el supòsit que sigui un segon set amb victòria de Pegula, el partit s'acabaria, però si s'ha d'anar al tercer, el tercer encara seria més llarg, i després s'hauria de fer l'escalfament, etc, etc, perquè comencés el partit masculí. Per tant, aquesta final...
1: Em sembla que ens n'assabentarem demà al matí.
0: Sí, jo crec que si sou abans del tenis i l'estàveu esperant, potser Bernat Balboa serà el vostre home.
1: Correcte.
0: El món a RAC1 demà per explicar-vos com ha acabat el partit. En tot cas, Pau, no et belluguis d'aquí, perquè si hi ha tenis, doncs ja ens ho explicaràs.
1: Molt bé.
0: I si no, doncs ja, no ho sé, alguna cosa parlarem durant el programa d'avui. Gràcies, Pau!
1: Vinga.
0: Mig quart de 12, gairebé. Comencem el Tu diràs a RAC1 des d'ara i en un principi, sempre us ho dic, fins la una. Més o menys hauríem d'anar fins la una, però ja veurem. Aviam com va la nit. Fem una pausa i comencem la tertúlia amb el Dani Solsona i el Jordi Roura i amb el Dani Manzanera, tocant els botons. Benvinguts, benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
2: Tu diràs amb Miquel Agut.
3: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
6: Podcast. Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: tindràs RAC1 fins la una, en un principi, avui a la tertúlia d'aquest diumenge 2 d'agost de 2026 a l'estudi de RAC1 amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin to, quin pectoral que has marcat aquí.
1: Que va, que va.
0: No. Com estàs, Dani?
1: Bé, bé, sí, ja amb ganes de futbol, eh? Aquesta és la realitat.
0: Perquè el Mundial no n'has tingut prou, amb el Mundial.
1: No, el Mundial és que els partits que jugaven a les 2 i a les 3 i a la 1 i a les 4 al matí, aquests no n'hi he vist cap, eh? Ara n'hi he vist bastants, però aquests de matinada... estava dormint, tu.
0: Estaves dormint, bé, però...
1: No, he vist els partits de pretemporada, eh? N'hi he vist, eh? Els de l'Espanyol l'he vist, els del Barça l'he vist.
0: Sí.
1: Vaig veure, vaig empalmar ahir, que jugava l'Espanyol a les 4.
0: El Madrid a les 6 i el Girona a les 8.
1: Sí, vaig anar empalmant una miqueta.
0: T'aguanten a casa, és un miracle. Que tens una tele per tu, no, Dani? Vull dir, no,
1: sí, perquè... sí.
0: Bé, clar, és que si no, això no hi ha problema.
1: No, home, és que si no, ja haguéssim acabat malament.
0: No. No hi hauria per on agafar-ho.
1: I tant.
0: Jordi Roura, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé, home, molt bé, molt bé.
0: Tens ganes de futbol o n'has tingut prou?
2: No, jo com el Dani, ja... Bueno, és que el Mundial és acabat, ja és història.
0: No, ja.
2: I ara ja portem un parell de setmanes aquí, hòstia, això que comenci ja...
0: No, ja. Però vaja, ja... La gent aquí a l'era del futbol diu després del Mundial, ja ara els amistosos, ja quan se la lliga, això és un no parar.
2: Sí, sí.
0: Però vaja, la gent que no li agrada el futbol, evidentment, no s'estarà escoltant.
2: Exactament.
0: En fi, anem a Anglaterra? Sí, anem a Anglaterra. Hola, Marta Ramon, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tens ganes de futbol o no?
3: Home, sí, sí, sí. Vam tenir una mica de tastet del Barça, però clar, molt lluny del que és el Barça de debò, però sempre és una mica un bon tastet de pretemporada, el que vam veure a Birmingham. I sí, ja tenim ganes de futbol de clubs, malgrat que el Mundial ens ha tingut molt, molt ben entretinguts al llarg de l'estiu.
0: I recordem que la Lliga comença, però que després hi ha una aturada de 2 caps de setmana sense futbol per partits de seleccions. En comptes de fer aturada setembre, octubre, novembre, ara se'n farà una de més llarga i se n'eliminarà una altra. Però hi haurà allò al setembre gent que no sabrà què fer amb la seva vida. En tinc un parell aquí a l'esquerra perquè no hi haurà partits de primera divisió. Però, en fi, això ja ens ho trobarem durant la temporada.
3: Es poden fer altres coses, eh? Es pot anar al cine, es pot anar al teatre. Jo, si voleu, us dono idees, també.
2: Si deu haver alguna pel·lícula de futbol, alguna cosa.
3: Mare meva.
0: En fi, per ser tertulià del Tu diràs, has d'haver caigut a la marmita del futbol des de petit, com el Dani Solsona i el Jordi Roura. Avui, per cert, que el Pichi no és amb nosaltres, el Pichi Alonso, habitual també dels diumenges amb el Dani i el Jordi, el tenim de vacances uns dies, no sé si s'ho ha guanyat, però bé, el tenim de vacances uns dies, per tant ja el recuperarem més endavant a les tertúlies dels diumenges, el Tu diràs. A veure, Marta, comencem parlant de l'atac del Barça, perquè és la mare dels ous i perquè, a més, és d'allò del qual tothom parla. I quan comences a parlar de l'atac del Barça, evidentment hi ha un nom que et ve al cap i que és el de Ferran Torres. Quina és la situació de Ferran Torres del Barça ara mateix?
3: Doncs el que podem explicar és que el Barça no té pensat vendre'l, sinó que manté la intenció de renovar-lo al setembre. Aquesta és la idea des que va quedar clar que Lewandowski marxava, i explicada a RAC1 àmpliament. Això no ha canviat des d'aleshores, per molt que hi hagi cants de sirena que aquests dies es fan ben forts. No han parlat amb ell perquè està de vacances, ja sentíem Flick l'altre dia a Birmingham. L'esperen el 12 d'agost, que és quan Flick tindrà l'equip al complet per preparar l'arrencada de la Lliga, i no tenen notícies que Ferran Torres vulgui marxar ni els ha fet arribar cap proposta de cap club per fitxar-lo, almenys a dia d'avui. La intenció, insistim, és renovar-lo amb unes condicions similars a les que té ara, no pas de davanter estrella. L'escala salarial ja està bé com està, en tenen internament, i per tant aquests serien els paràmetres. Hi ha dos aspectes a tenir en compte. Quan fitxen Ferran al desembre del 2021 per 55 milions d'euros fixos, s'inclouen uns quants variables que ara tenen molta transcendència. Ja ho va explicar en el seu dia el diari Ara, ho vam confirmar també a RAC1, si el Barça el renova ha de pagar-li entre 7 i 8 milions d'euros al City, i si en canvi el ven sense renovar-lo per més de 55 milions, els primers 10 milions que rebi per ell han d'anar a les arques del club de Manchester. Per tant, tant, són dos aspectes a tenir en compte en aquest escenari i sobretot quedar-nos amb això, que el missatge a dia d'avui és que el Barça no té pensat vendre'l.
0: Això per una banda, pel que fa a Ferran, però clar, el futur de Ferran també d'una manera més o menys directa, Marta, ha anat lligat durant l'estiu al de Julián Álvarez, perquè per exemple en un principi s'havia arribat a sentir que podia ser un jugador que entrés dins de l'operació per abaratir el preu l'arribada, una hipotètica arribada del jugador argentí al Barça.
3: L'F5 de Julián Álvarez, podríem dir que està encallat, ja, veus, i que ja continuarà encallat, ja, però, ja. Tu prem amb força a veure què surt. Molt bé, els efectes sonors
0: són
3: molt reals.
0: Són tan reals que les dic fotre unes hòsties al teclat.
3: No et cal CGI ni res de tot això.
0: Com?
3: No, a veure, la cosa està doncs, com estava. CGI, sí, és el que fan servir els directors de cinema quan els hi fa, jo què sé, fan una supergran batalla i els hi fa mandra doncs, contractar 1.000 extras que s'esbatussin. Aleshores, ara això, com que els ordinadors estan avançats, ho fan amb CGI, que és una tècnica per ordinador molt realista que s'ha perfeccionat molt en el temps. Depèn del director, perquè per exemple Christopher Nolan, el director de l'Odissea, doncs no és partidari de fer-la servir. Després d'aquest incís...
0: Molt bé, doncs Christopher Nolan, Ferran Torres i...
3: Que no calia, tampoc.
0: Julián Álvarez, pel mateix
3: preu. Però bé, pel mateix preu. Sí. Julián Álvarez, com està la situació a dia d'avui? Doncs continua sent la prioritat, això no ha variat, el Barça en aquest sentit no llença la tovallola, ni molt menys, i també a dia d'avui no hi ha una alternativa clara, o sigui, l'objectiu és Julián Álvarez o Julián Álvarez ara mateix, i a l'expectativa del que pugui fer l'Atlètic de Madrid... Continua a la recàmera aquella oferta que ja vam explicar de 100 milions. Jo encara no havia marxat de vacances, imagina't si em fa de temps d'això. I també doncs, a l'expectativa del que faci el propi jugador. L'esperen el 10 d'agost els primers entrenaments a l'Atlètic de Madrid. Clar, s'hauria de veure si aquí s'obre un escenari de rebel·lia del jugador. De moment, això ara és fer ciència-ficció. Ens haurem d'esperar uns dies a veure com va girant aquesta situació. En tot cas, de portes endins, el Barça estan tranquils, sobretot perquè amb les apostes, els fitxatges, les incorporacions d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi entenen que, com que són molt polivalents i també poden ocupar la posició de nou, doncs poden estar tranquils. Per tant, així està el front Julián Álvarez, sense posar-se nerviosos per part del Barça.
0: I com que Ferran i Julián són vasos comunicants, avui amb el Miquel Pasqual, hola Miquel, bona nit.
4: Bona nit.
0: El fill del col·legi, avui a l'estudi de RAC1 una vegada més, hem repassat els números de Ferran i de Julián de les últimes temporades, perquè ens hem preguntat si hi havia una gran diferència golejadora i per donar context també per saber exactament quan es parla de tots dos què s'hi pot guanyar i què s'hi pot perdre, més enllà del que puguin costar. Què et diuen els números, Miquel?
4: Mira, primer, que tenen la mateixa edat, és a dir, que això per començar, i després comencem per l'última temporada, però Ferran Torres ha anat creixent des que estava al Barça, va començar marcant 7 gols en la primera temporada completa, aquesta n'ha fet 21, mentre que Julián Álvarez va fer 29 la seva primera temporada d'Atlético, aquesta n'ha fet 20 menys, i les anteriors dues al Manchester City, per agafar un marge de temps més o menys igual, en va fer 17 i 19.
0: Aquesta... Per tant, la temporada passada va fer més gols Ferran...
4: Un mes
0: que Julián.
4: Sí, en totes les competicions. Uh-huh. És important apuntar-ho això, perquè Ferran Torres en fa 16 en Lliga, és el premi màxim col·legiador estatal juntament amb Lamine Yamal, que també va fer 16, 3 en Champions, 1 en Copa i 1 en Supercopa, i també fa 3 assistències, mentre que Julián, dels que fa l'última temporada, els 20, són 10 en Champions, 8 en Lliga i 2 en Copa, 5 d'ells són de penal i fa 9 assistències, és així, bastantes més que Ferran.
0: Clar, també és veritat que Julián, recordant per exemple el partit de Lliga de Campions al Camp Nou, marca un gol de falta, bé, un gol també. No, un golàs, però vull dir, fa un gol menys que Ferran, piquen faltes i penals, per exemple, cosa que Ferran gairebé que no ha fet mai.
4: No, el Barça no es va xutar penals la primera mitja temporada amb Xavi Hernández. Aquella sí que recordo que va xutar 2 o 3 penals, ho he mirat abans, des de llavors no n'ha marcat almenys més. Punt important també, Julián Álvarez ha superat els 3.500 minuts i Ferran Torres n'ha jugat 2.700, és a dir que ha fet més gols Ferran i en bastants menys minuts, més o menys, a Rodin són uns 700 més de Julián. La mitjana per partit són 0,5 gols cada 90 minuts Julián Álvarez, 0,7 per Ferran Torres, això que aquesta temporada, més el gol que tenen els dos al Mundial. Ferran té el que li va donar el Mundial a Espanya, Julián Álvarez va marcar els quarts de final contra Suïssa. Aquests són els números generals d'aquesta temporada dels dos jugadors.
0: Tot i que en algun moment, tant l'un com l'altre, aquesta temporada han passat algun període de sequera.
4: Sí, a més, bastant similars els dos. Ferran Torres va estar 70 dies sense marcar del 31 de gener en un Elx Urbarça 3 a l'11 d'abril, que marca un doblet en un derbi contra l'Espanyol, són dos partits de Lliga, mentre que Julián Álvarez va estar 65 dies del 9 de desembre en Champions contra el PSV Eindhoven en un 2-3, al 4-0 contra el Barça a la Copa del Rei al Metropolitano del 12 de febrer, on fa un gol. Això és en totes les competicions, i a més a l'Atlètic Madrid sempre recorden que la Lliga, aquesta sequera, és molt més llarga, perquè va estar sense marcar des de l'1 de novembre en un 3-0 contra el Sevilla, i és a marcar de penal fins al 28 de febrer en un 0-1 contra l'Oviedo. Això són 119 dies, gairebé 4 mesos, i si anem a un gol que no sigui de penal, encara és més, són 154 dies, 5 mesos, des de que li marca un doblet al Madrid el 27 de setembre, la golejada aquella que queden 5-2 a favor de l'Atlètic de Madrid, fins al 28 de febrer contra l'Oviedo. És a dir, va estar molt més temps sense marcar en Lliga, gairebé 5 mesos sense comptar aquest gol de penal contra el Sevilla. És veritat que ho compensa a la Champions i a la Copa, que és on ha aparegut molt més aquesta temporada Julián Álvarez, també. Igual que l'Atlètic de Madrid, que ha estat millor en Copa de Champions que en Lliga.
0: Clar, segurament perquè hi ha hagut molts partits que l'Atlètic de Madrid a la Lliga els ha llançat perquè el que volia era progressar a la Copa. Al final va arribar a la final i la va perdre, i a la Lliga de Campions, on va perdre les semifinals contra l'Arsenal. Per acabar, perquè la gent no es cumi per la boca amb tants números, així, com a resum, contra els equips grans, tant l'un com l'altre, hi ha algun que es comporti millor contra els grans que l'altre? Si fa no fa, tots dos són jugadors que tenen presència en partits grossos.
4: Mira, el rival favorit de Julián Álvarez per marcar gol és el Madrid. Li ha fet 5 gols en 10 partits.
0: Això està bé.
4: Un va ser amb el Manchester City, els altres amb el Atlético, i el segon és el Barça. 4 en 9 partits, mentre que Ferran Torres, evidentment, contra el Barça no pot. El seu rival favorit és el Betis, ha fet 9 gols i 2 hat-tricks al Betis, un l'última temporada, i l'Atlético de Madrid també és el segon, amb 6, mentre que al Madrid li ha fet 4 gols en 19 partits. La ràtio és una mica pitjor per Ferran, però vaja, li va marcar l'últim clàssic, la Supercopa, aquell que a la Copa del Rei a la final, que marca el 2-2 que envia el partit a la pròrroga, sí, que marca Koundé, el 0-4 de Xavi al Bernabéu, marca Ferran Torres, i l'altre és en una derrota per 3-1, mentre que Julián, al Madrid, te recordo ràpidament, li fa el 4-0 amb el Manchester City a la semifinal de
0: l'any
4: Champions,
0: que guanya la Champions.
4: Sí, en un empat a 1 contra el Madrid a febrer 2025 marca, a la Champions el 2025 marca el 1-1, va perdre l'Atlètic de Madrid, i aquest últim partit d'aquesta temporada, que recordem, el 5-2 de l'Atlètic de Madrid, marca 2 gols, i al Barça, doncs, li marca en Copa aquell 4-4 boig
0: a
4: Montjuïc, anava a dir el Camp Nou, fa el 0-1, marquen la derrota de l'Atlético per 4-2 per 2-4 al Metropolitano, aquella que el Barça remunta, sí, 2 gols de Ferran Torres, precisament, doncs,
0: partit que perdia el Barça
4: 2-0, un dels gols era de Julián, li marca la Copa el 4-0 a Gdany, li marca el gol de falta a la Champions contra el Barça, el 0-2 a l'anada de la Champions.
0: Amb tots aquests números, Jordi, Dani, que en general en els últims anys, jo crec que pel que diu el Miquel, parlen més a favor de Ferran que de Julián, tot i que no parlen malament de cap dels dos, per descomptat, i amb el que ha explicat abans la Marta, què ha de passar amb l'un i amb l'altre, què faríeu vosaltres i què creieu que acabarà fent el Barça?
2: Menys mal que en el futbol això de les estadístiques i els números a vegades és una mica, s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? Perquè al final un jugador que habitualment està molt qüestionat, el Ferran sempre ha estat qüestionat, jo aquí personalment sempre dic que és un jugador que em sembla espectacular. Estem comparant Ferran amb el Julián Álvarez, que és el desitjat, i els números, potser són millors quasi els de Ferran que els d'ell. Per tant, primer, el que jo crec que és important és donar-li importància a un jugador com el Ferran, que ha demostrat, repeteixo, tant aquí com amb Espanya, doncs la importància que té aquests nombres golejadors, no? I en aquests moments ja sé que hem fitxat a
0: Gordon Yedeyemi.
2: El Gordon Yedeyemi, però ha marxat Lewandowski. No ens oblidem. Jo sempre dic que aquests jugadors, que em semblen molt bons jugadors, em queda la dubte de veure quins registres golejadors tindran. Ho hem de veure. A part d'això, el que els té millor és el Ferran. Per tant, jo crec que el club fa molt bé en intentar renovar el Ferran. Jo crec que és bo pel club tindre el Ferran, i més si es dificulta o no pot vindre el Julián. D'acord? Per tant, jo crec que el primer que et donen totes aquestes dades és la importància que té el Ferran, malgrat ser un jugador, sempre repeteixo, discutit, i que ha passat moments que no sé què, però sempre les té, sempre té uns números espectaculars, i per tant això s'ha de tindre molt en compte, no? I després, bueno, doncs el Julián, òbviament, si al final doncs ve, doncs pots prescindir una mica, però si no ve, pel que sigui, no pot vindre el Julián, jo crec que és el Ferran té que estar a l'equip sí o sí, pels números.
4: Els números que s'han de suplir de Lewandowski molt ràpid són 33 gols la primera temporada, 26 la segona, 42 la que més fa dos, i aquesta n'ha fet 19, és la que menys des que està al Barça.
1: El que està clar és que no són els golejadors tipus, vull dir, no és el Lewandowski, no és el Haaland, no són aquest tipus de jugadors, però que són jugadors que acompanyen molt bé amb els golejadors. Per tant, tenint en compte, si anem a mirar els números, que Ferran ha jugat molts menys minuts...
0: Sí, 800 més o menys.
1: Ja són minuts, eh?
0: Sí.
1: O sigui, la... Vull dir,
0: són 10 partits,
2: són pràcticament 10 partits.
1: Sí. Ah, 10 partits, encara hagués pogut marcar algun golet més. Jo és que no veig clar que Julián vingui, ho he dit des del primer moment, no sé si és perquè veig que els de l'Atlético Madrid estan molt, molt capficats amb això de que no, i que no, i que no. No sé què passarà, evidentment, però jo crec que no. I l'altre és... que a vegades aquí a les tertúlies ho hem repetit ja molts diumenges, a dir, és el jugador que cal al Barça? És el jugador que per jugar amb aquesta fals nou? Jo tinc els meus dubtes, sense dir que és un mal jugador, evidentment que no ho és molt bon jugador, però aquesta posició de Julián aquí al Barça seria més centrat, perquè si tu ja tens a Lamine per una banda i tens a Gordon, Adeyemi, Rafinha per l'altra, si no marxa Rafinha, doncs aquesta posició de fals nou l'ha d'ocupar algú, no sé si Adeyemi, no sé si Gordon, no sé qui.
3: Clar, i el que ens diuen és que tant l'un com l'altre Ferran... poden ocupar aquesta posició i que per tant això queda resolt amb aquestes incorporacions, que el que busquen sobretot és molta polivalència i molta mobilitat en atac.
0: Sí, que amb Adeyemi i Gordon queda resolta aquesta posició més de golejador, per entendre'ns, en el cas que no n'arribés cap altre. Tot i que, és clar, tu penses en escenaris de... en partits de Lliga puntuals això et pot servir. Entenc, vaja, jo és com ho veig. Però quan arriben certs partits de Lliga de Campions, per exemple, al final et falta un punt, potser. I ja veurem allò que deia Jordi abans, que fins a quin punt, aviam quin és el rendiment golejador que puguin tenir Adeyemi i Gordon, i que pugui substituir els gols que ara ens deia el Miquel que ha signat Lewandowski les últimes temporades.
1: Adeyemi, fins a dia d'avui, una altra cosa és quan venen a jugar al Barça de la manera que juga el Barça i que tenen moltes més possibilitats de cara a porteria, puguin fer més gols, no? Però no és un jugador golejador. No sé si les xifres de la temporada passada estan 7 gols o...
4: Julián,
1: Adeyemi.
4: Adeyemi no ho he mirat. 7
1: o 8. Jo crec que 7 o 8 o... amb aquestes xifres, no? Gordon també n'ha marcat molt pocs a la Lliga. El que sí que
4: va ser... A la Champions
1: va marcar gols, com ha marcat Julián.
4: 4 o 5 gols contra
1: sí.
4: el Carabac.
1: Sí, bueno, però a la Lliga me sembla que també en va marcar 7 o 8 o 6, va, estan amb aquestes xifres. Per tant, el que deia el Jordi, que té tota la raó, és a dir, escolta, marxa un jugador, sí, que aquesta temporada no ha marcat tants gols, però no marcant tants gols, Lewandowski n'ha marcat 20 llargs, em fa l'efecte.
4: N'ha marcat 19.
0: La temporada passada 19.
4: I però... Adeyemi són 10 l'any passat.
0: Sí, entre Lliga i Champions. Sí, però els registres d'Adeyemi a nivell golejador, ara estic veient, per exemple, a la Bundesliga de la temporada passada, 7.
2: Sí, però Lewandowski sense jugar-ho tot aquest any,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí, sí.
2: Clar, i amb l'edat que té, no? Vull dir...
4: I és veritat que el que parleu de la Champions contrasta molt que Ferran Torres només va jugar 4 partits de titular de 12 a la Champions. De 12 que n'ha jugat el Barça, n'hi va jugar 10. Va marcar en 3, que són el... els tres dels que va ser titular, en tres va marcar i l'altre va ser ell contra el Chelsea, o sigui, jo... que se'n va al descans. Però sempre que ha sigut titular ha marcat, però ha estat molt poc titular a la Champions.
1: Jo no em gastaria els diners per Julián i me la jugaria per Abdelkarim, el xaval, l'egipci.
3: Hamza Abdelkarim.
0: Hamza.
1: Sí. Oh, Hamza, bueno...
0: No, clar, és que jo no estava...
3: Sí, Abdelkarim. Abdelkarim.
0: Sí, no, però clar...
1: Ara, que... diguem-li d'una altra manera,
0: no,
1: si vols.
0: No, però que el nom de pila és Hamza, home, i que jo el tinc, el meu fitxer m'apareix com a Hamza, i clar, diu Abdelkarim, ara de qui parlen, Dani?
1: No, jo no l'havia vist, eh? Però, escolta... treballa, eh? És potent, pressiona, va allí, té olfacte, dona la sensació, i li he vist res l'altre dia, eh? Aquests jugadors que n'ataca quan xuta un company, estan allà veient si al porter se li escapa, això no tots els atacants ho fan, això, eh?
0: No.
1: Està allà. Bé, però ara, clar, Julián, i te la jugues amb el... té 19 anys, em fa l'efecte, no? Abdelkarim té 19 anys.
3: 18.
1: O 18. Bueno, no el descartis, eh? No el descartis.
0: No, clar, en el cas, per exemple, que continuï Ferran i no arribi ningú més, llavors en aquest cas sí que Marta se l'haurà de contemplar com un reforç puntual, segons, per exemple, si hi ha alguna lesió, algun moment en què hi hagi menys efectius, potser també pot tenir els seus minuts.
3: Sí, això no ho hem de descartar, és un escenari que es contempla, perquè a més Hamza Abdelkarim estarà molt en dinàmica del primer equip, o sigui que jo no veig descabellat l'escenari en què, a veure, no de manera habitual, és evident, no pot ser l'aposta, no la típica portada diària, no, que ens imaginaríem, del 9 és Hamza Abdelkarim, clar, encara és una mica prematur, però sí, no és gens descabellat pensar que al llarg de la temporada el veurem, i que el club doncs confia en les seves possibilitats i el seu potencial. Això és evident.
1: No va dir el Barça o la Porta que amb el tema de Julián doncs va donar com un plaç, va dir, sí, bueno, no... el mes de juliol o ho he imaginat o ho recordo.
3: No, tu has imaginat, això s'ha explicat i diria, jo, clar, hi ha capítols que me'ls he perdut perquè jo estava de vacances i les vacances me les prenc molt seriosament, però
0: fas bé, Marta,
3: durant els dies del Mundial diria que a la Porta, quan va ser allà a Estats Units, sí que ho va dir. El que passa que per la informació que tenim a dia d'avui no fa la sensació que hi hagin aquests terminis. Una altra cosa és que des del Barça es vulgui pressionar una mica l'Atlètic de Madrid. Aquest és un altre tema, que el Barça també ha de jugar les seves cartes i el president també juga les seves cartes, no? Però és veritat que de portes endins la qüestió de Julián Álvarez es veu com una qüestió molt complicada, sobretot perquè l'Atlètic de Madrid està molt enrocat i fins i tot doncs ha fet tota aquesta sorollada jurídica més de cara a la galeria que una altra cosa, perquè saben que té poc recorregut de fer soroll davant la FIFA i de la Federació Espanyola, però vaja, per molt que sigui complicat, insistim que a dia d'avui encara no tiren la tovallola, però aquests terminis i més enllà d'aquests estira i arronses entre clubs, entre dirigents, de posar pressió, la qüestió és que no hi ha hagut cap capítol nou, diguem, a afegir a aquest cas.
1: I tampoc veig en aquest moment que Julián torni a sortir públicament.
0: Però ell s'està prenent molt seriosament les vacances, també, però...
1: Sí, està a Eivissa, sí.
0: No, clar, sí. Però veurem...
3: Però el dia 10 d'agost és el dia que s'ha de presentar a la dinàmica de l'Atlètic de Madrid, clar. també s'ha de veure quin tipus de força vol fer servir el jugador.
1: Que el jugador amb l'Atlético de Madrid, quan es reuneixi amb Cerezo o amb Gil o el qui sigui, ell manifesti que, home, que vol marxar, i això ho veig factible. Ara, que torni a sortir públicament dient no, que aquí no, em costa de veure un altre cop això.
2: És que jo crec que aquí està una mica el tema, hem de veure si torna o no torna a fer un gest. Si no torna a fer un gest, al final és que la postura de l'Atlético de Madrid també és comprensible. Escolta, no venen. I si us ho voleu emportar, doncs hi ha que pagar una altra cosa és que vulguin entrar a negociar, o que realment els jugadors s'hi foti de cul, no? Però si això no passa, i no sembla que passi, no està fàcil.
0: El jugador, diu la Marta, que ha de tornar a Madrid el 10 d'agost, a Ferran el Barça l'espera el 12, o sigui que hi ha 48 hores de marge per veure si fa alguna cosa Julián i hi ha algun moviment, algunes declaracions, algun missatge interpretable a les xarxes socials, per exemple, que pot ser una altra manera de picar l'ullet al Barça. En fi, ja ho veurem, però abans de fer un truc un moment a València, Jordi, tu l'esperaries, Julián, gairebé fins l'últim dia del tancament de mercat, si n'hi havia, esperaries Julián o... Escolta'm, entre els números que hem vist abans, els jugadors que s'ha incorporat, etc, deixem-ho com està, i si pot ser que el Barça allargui el contracte de Ferran.
2: Home, jo crec que, ho torno a dir, jo crec que el Ferran han d'intentar, el Ferran té que estar, per mi. Un altre tema és el tema del Julián, jo no sé, suposo que el club tindrà també alguna altra opció preparada, o no, realment, doncs, amb això que parlàvem de la mobilitat i que confien que els registres d'aquests nous fitxatges doncs compleixin una mica
3: de aquesta funció. De moment l'escenari és aquest.
2: Jo crec que deuen tindre un altre plan B preparat, no? En qualsevol cas, crec que el Barça ha demostrat que és la primera opció és aquesta i aguantaran fins al final. Una altra cosa és que tinguin, en últim moment tinguin preparat alguna altra cosa. Que si alguna cosa ha fet bé el Barça, i això és veritat, és que han fitxat, tant el fitxatge del Gordon com el fitxatge de l'IDM han sigut, escolta, fet, preparat i fet, no? I això... A més, no s'ha enterat ningú, jo crec que ho han fet, en aquest sentit, ho han fet perfecte, no? Per tant, jo crec que tindran alguna cosa a la recàmera.
1: Si tens una altra opció, jo esperaria una setmana. I si no pogués ser, ja vaig directe amb una altra opció, si és que la tenen, que realment no ho sabem, no? I en quant a Ferran Torres, escolta, quin jugador hi ha al mercat que sigui segon o tercer espasa, perquè no és el titular, que t'asseguri 15 vingols per temporada. En busquen algun.
2: No, per això et dic que el Ferran...
1: No el trobes.
2: És que moltes vegades és que l'han infravalorat i és espectacular els registres que té al final, que compten. Els registres que té són espectaculars.
0: On el coneixen molt bé és a València. Hola, Manolo Montal, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit, companys.
0: Escolta'm, ara que el Jordi Roura deia que és un jugador infravalorat... Tinc la sensació, sentint-lo, que ell fa temps que s'hi sent, no? Així, infravalorat.
5: Des que era xicotet. És el seu caràcter. I jo crec que és la motivació que li ajuda a buscar-se el millor cada dia. Ell té una mena de lluita interior de que mereix més valoració de la que té habitualment. Ja li passava aquí en València. Però forma part del seu caràcter, que és molt peculiar, és cert. Però jo acabo de sentir una frase que crec que defineix absolutament el que és Ferran. És quin jugador que no és primera espasa te garantís 15 vingols cada any. I diria més, crec que és un futbolista que encara no ha arribat al seu sostre de rendiment. Crec que encara pot anar a més.
0: Sí, pot anar a més?
5: Sí. A més, és que no tinc cap dubte.
0: Clar, però desenvolupa'm això, perquè tu el coneixes, com dieu vosaltres, des de xicotet, perquè estava al València i tu segueixes al València, Manolo, però el veus, per exemple, podent respondre en l'escenari que ell digués jo vull continuar al Barça, però vull tenir el rol de Lewandowski, diguéssim, el rol de nou, tu el veus aquí? On el veus,
5: sí,
0: tu? El sostre que tu li veus, quin seria?
5: Jo el sostre que li veig és que és un futbolista que, si ell també és capaç de controlar alguns aspectes negatius del seu caràcter, perquè no vaig a dir que Ferran és perfecte, perquè ningú ho som, val? Però si és capaç de controlar alguns aspectes negatius, algunes vessants negatives del seu caràcter, jo crec que és un futbolista que d'ací un temps pot arribar a una xifra de gols prou superior a la que està donant fins ara, que no és dolenta per a ser, com acabé d'escoltar, un segon es passa. Jo és que tinc una confiança absolutament il·limitada en este futbolista i sé que, i sé que podria donar molt més del que està donant fins ara. Que té les seues coses, que té el seu caràcter, que té tot el que vulguem, d'acord, però jo torno a dir, crec, pense, i ho dic sincerament, que és un futbolista que no ha arribat encara al seu sostre.
0: Uh-huh. De moment és jugador del Barça, li queda un any de contracte, com ens ha explicat la Marta Ramon, el Barça no té constància que el jugador vulgui marxar i no ha rebut cap proposta ferma per endur-se'l de cap altre club, però ell va marxar del València quan era un nano per anar-se'n al Manchester City i després del City va venir al Barça. Però com va marxar ell de València? Va marxar bé o va marxar malament?
5: A veure, en València cal entendre la està de moda l'Odissea de Nolan. Bueno, pues l'Odissea en la que estem aquí, que és prou pitjor que la de Nolan, no? Aquí el que passa és que Ferran va ser en part víctima de la propaganda dels esbirros que té Lima i en València, val, que en lloc d'admetre el que estava corrent i que tots hem vist en els últims anys, que és que Lima estava destruint un equip perquè ell se'n va donar l'any de Marcelino i de Mateu, que per atendre un equip en l'elit ja havia que gastar-los, i ella s'hi ha vingut a replegar-los i va començar a vendre futbolistes. Què passa? És molt fàcil, sobretot en els futbolistes de la casa, assenyalar-los i dir se'n van perquè són uns mercenaris, no senten l'escut, i en el cas de Ferran hi hagué una absoluta campanya de desprestigi sobre la figura de Ferran. Que després Ferran, com he dit abans, té un caràcter un tant peculiar i va fer alguna maniobra, bueno, que no li va ajudar, també. Però, bueno, ell té una entrevista amb el company Diego Picó del diari Marca, on diu que ell parla de tres condicions per a continuar el València, perquè el València se va fartar de dir que li havia fet una oferta per a que es quedés. Clar, sí, però quina oferta? I ell diu, bueno, jo, la meua agència va respondre amb una contraoferta que tenia tres punts. Un era l'econòmic, l'altre era poder arribar a estar dins dels quatre futbolistes que eren capitans de l'equip, i la tercera era que el propietari s'involucrés en la seva renovació. Per què? Perquè si tu el propietari se senta tu i te mira cara a cara i tu li dius quin equip vas a fer aquí, vas a fer un bon equip per a competir o vas a fer un equip comparsa, te pot mentir a la cara, però almenys s'ha sentat en tu i tu ja pots extreure conclusions. Quan el propietari ni tan sols se digna sentar-te en tu, crec que el missatge està clar. Bueno, va haver una campanya prou grossa contra Ferran, que molta gent va comprar, que poc a poc amb el temps molta gent se n'ha adonat que aquesta campanya, pues, això va ser una campanya pues, de les que habitualment fa Meriton, que és l'empresa de Peter Lim, i bueno, aquella imatge de la temporada 22-23 en la qual senyalen un penal a favor del Barça, el València està jugant-se la permanència en primera i Ferran el vol tirar, pues, hi hagué gent que no va entendre com un jugador que diu que sent el València i que algun dia voldria tornar se va capficar en intentar llançar ese penal, o a l'any següent de tornar que el Barça guanya l'últim minut en Mestalla, crec que ell també té un incident en la banda amb un futbolista de València. Bueno, hi ha hagut certes coses que han ajudat a engandir esa mala imatge que des de la propietat del València se va donar sobre Ferran. Uh-huh. Però que més enllà, com deia, de que té un caràcter que és peculiar i no se pot ocultar, a este xicón se li va tirar molts poals de fem sobre la seva figura, tenint 20 anys, que era un pipiolo i tingué que aguantar prou.
0: Poals de fem m'agrada molt. M'ha agradat molt poals de fem. Se li fot molta merda o se li poden fotre poals de fem, que m'ha agradat molt, com ho ha dit el Manolo Montal. Manolo, dues coses més abans d'acabar. La primera, has parlat del caràcter curiós de Ferran. Quines són aquestes curiositats de caràcter, o quines són, per dir-ho així, les rareses del personatge?
5: Bueno, jo crec que ja vos he dit, ell té una mena de persecució interior de que ell està menys valorat del que ell pensa que hauria d'estar, val? Però d'aquesta manera això també li ajuda a mantindre la tensió de ser molt competitiu. I també és un jugador que quan se li tors la cosa, el seu caràcter a voltes no ajuda a revertir la situació. És un jugador molt introvertit. No sé si se n'adonareu que, per exemple, en l'escenari en Cibeles, quan Espanya guanya el Mundial, hi hagués dos o tres voltes que li demanaren que digués algunes paraules, havia fet, era l'heroi de la final, havia fet el gol que li donava a Espanya el segon Mundial. Li demanaren dos o tres voltes que agafés el micro i que se dirigira a la gent, i no ho va voler fer. És una qüestió d'introversió, és molt introvertit i bueno, és un futbolista, de fet veureu molt poques fotos d'ell amb tota la família, generalment és la germana sempre qui està al seu costat. Bueno, té coses, com deia, té les seues rareses o el seu caràcter, però no res que li puga restar eficàcia a un jugador d'èlit.
0: I l'última, ha quedat clar, l'última. Tu, després del gol de la final del Mundial, creus que toca de peus a terra o que és un Beatle, per dir-ho d'alguna manera, que pugui demanar coses, diguem-ne, desmesurades, que pugui tenir una imatge, no sé si irreal o distorsionada del que passa, com, o el veus tocant de peus a terra?
5: No el veig per a res. A més, mira si conec a la gent que du a Ferran, vaig a desvelar un secret, un dels de les persones que du a Ferran de la seva agència de representació, als 30 segons de marcar el gol me va escriure i me va posar textualment: eres la primera persona que escric després del gol de Ferran. També és cert que en Ferran creiem la seva agència, Luis de la Fuente i jo, en Espanya en creiem poquets més. I jo els conec ben bé i sé que són és gent que, si és per ells, si és per l'entorn professional de Ferran, altra cosa és que puguen aprofitar el tiró, que sabedor que ara mateix és un jugador, bueno, ja ho sabeu, que entre la gent jove, bueno, arrasa, pues puguen treure una línia de roba o un perfum, pues probablement igual aprofiten aquest tiró, però no crec que sigui un jugador que vagi a despegar els peus de terra, perquè ell ja ve sent centre d'atenció des que va ser un dels millors futbolistes en el Mundial Sub-17 de la Índia, que és quan puja directament al primer equip en el València.
0: Doncs vaja, hem anat a València, hem tingut algun detall més per intentar interpretar el que passa actualment al Barça amb Ferran, i veurem també quin és el futur del futbolista valencià. Ens ha explicat la Marta que el 12 d'agost és quan l'espera el Barça, i aviam si a partir d'aquí es decideix alguna cosa pel que fa al futur de Ferran, que acaba el contracte amb el Barça el 30 de juny de 2027, d'aquí menys d'un any. Manolo Montal, sempre és un plaer fer-te un truc. Una abraçada ben forta des de Catalunya i fins aviat.
5: Una abraçada i el plaer és meu era atendre-vos.
0: Gràcies al Manolo, al Ferran Torres i al... Vaja, Ferran Torres i Julián Álvarez, protagonistes del tram inicial del Tu Diràs, amb la Marta Ramon a Anglaterra, amb el Jordi Roura i el Dani Solsona a l'estudi de RAC1, amb vosaltres a l'altra banda, i amb la publicitat, ara mateix el Tu Diràs. I després continuem parlant del Barça, però deixem la davantera i mirem cap enrere.
6: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3:15 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
8: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
6: El dimecres 5 d'agost, a 3:15 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
9: Descarregat!
6: Fent pinya, tots som un milió. amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Notícies, contingut exclusiu.
10: Podcast RAC més 1.
9: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
10: RAC1.cat.
9: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
11: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
9: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
12: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
13: Carai,
14: hola, bueno,
12: carai. Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
13: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
12: Aquest penso que hauria de ser un dret.
9: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
15: I a la repesca els la donarem.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: formació, diguem-ne que intel·lectual del futbol, no, Jordi? I física, perquè, per exemple, la Min debuta amb 15. Sí, sí. Clar, és que... I vas estar esperant que en tingués 18 per fer-li un contracte de veritat a l'alçada de la repercussió que té l'equip.
1: El Labrima també, el van fitxar també per Benjamín.
0: Clar.
1: Aquest jugava al Cerdanyola Mataró, si no recordo malament.
0: Escolta'm, de tots aquests nanos, ara anirem, no parlarem de tots en global, sinó que ens anirem aturant en alguns casos, però de tots aquests... La paternitat de Jordi Roura, futbolística, evidentment, perquè ja fas unes ganyotes, com volem dir, aquesta paraula.
1: No. Home...
0: Quins els has portat, tu?
2: Però quasi tots.
1: Doncs l'Ebrim aquest també, quan tenia 7 o 8 anys, però pre-Benjamí, que jugava al Senador Mataró, si no recordo malament, però no sé, el Pesqué també el van fitxar a Futbol 7, molt bon jugador. Pesqué aquest...
0: El lateral esquerre, el Jordi Pesqué.
1: Si recordeu, Pesqué. Aquest és molt bon jugador. Pesqué, el Sistau també, que el van fitxar del Reus, l'Àlvaro Cortés, el central, que és veritat que va anar cedit un any a l'Adam, perquè el vaig fitxar del Saragossa. Aquest era cadet i jugava amb el juvenil. I el van fitxar del Saragossa. I després el van cedir al cap de 2 o 3 anys, va anar cedit a l'Adam. Que a mi aquest jugador em sembla un molt bon jugador.
0: Ara en parlarem, però et va agradar el penal que va picar, entre d'altres coses?
1: Bueno, va tirar un penalti, com diu Mana, fort.
0: I a l'escaire, no?
2: I a la banda contrària on va el porter.
1: No, bé. Però bueno, això et demostra una vegada més que la salut dels nanos de la Pedrera és... continua estant en tenint per temps, no? I els que no van debutar, que també n'hi ha molts que no van debutar.
2: El Kluivert, hi havia.
1: Ah, el Shane, també.
0: Shane.
1: També, el Fidel Patrick.
0: També esteu aquest?
1: Aquest no sé si va vindre amb el seu pare, aquest no ho recordo.
0: El seu pare segur... Bueno,
1: sí, però vull dir, no sé si en el moment que dic que el seu pare va entrar al club, no sé. Com va anar. No ho recordo, perquè és clar, que jo al final...
0: No has portat tants que al final t'escoltes.
1: Exactament, aquests no se'n passen.
2: Però és veritat, ara, perquè el Jordi està aquí davant, si no estigués a davant ho diria igualment. Escolta, a vegades s'han de donar els mèrits als qui els té. És que juga... Sí, però qui ha fet la feina? Perquè això és una feina de fa 5, 6, 7, 8 o 9 anys. I aquesta feina ara està sortint tots els jugadors.
1: No, i això
2: s'ha de valorar.
1: Sí, i el que és important també és això, és veritat. Nosaltres, escolta, vam portar tots aquests nanos i després és veritat, el club ha tingut els diferents entrenadors, ha tingut la valentia, o per les circumstàncies, pel que tu vulguis, però ha tingut la valentia de posar-los. Tota aquesta generació que està ja està consolidada, i els que pugen i els que queden encara, no? Però vull dir que al final, com molt bé diu el Dani, hòstia, que és veritat, tu has de fer la feina i ho has de fer, és veritat. Ah. Però de vegades ho fas i no té transcendència perquè no s'arriba a donar.
0: No els fan jugar, no?
1: I és veritat que... I això ens ajudava molt. Nosaltres anaves a fitxar gent a vegades quan hi havia els clubs implicats que hi ha sempre, no? Quan anaves a fitxar un nano, i el Barça té un gran avantatge, que és la tradició. Qualsevol nano, encara que aquest nano sigui... potser li tira més a l'altre equip, que no digui el nom, l'altre equip, però al final...
0: El Betis, vols dir.
1: Exactament, però al final, si toquen de peus a terra, on te tenen més possibilitats d'arribar aquí, és el Barça, perquè té la tradició el Barça d'apostar per la gent jove, no? I això és un gran avantatge, crec jo, pel Barça, no?
0: Hem parlat, entre d'altres, de Cortés. Marta, això, ara el sentirem, Cortés, perquè avui ha fet declaracions, però això ens porta a preguntar-nos si el Barça obre la porta a fitxar un central o no.
3: No, a veure, amb el mercat obert poden passar coses, sobretot si hi ha alguna sortida, però ja hem anat explicant a RAC1 des de l'inici del mercat que no està entre les prioritats reforçar aquesta demarcació, perquè Flick està molt satisfet de com li ha sortit l'aposta per Gerard Martín, i si no surt una peça, doncs no fitxaran en aquesta demarcació.
0: Perquè clar, aquí hi ha Cortés, que és un central esquerrà, i fins i tot en el cas de Gerard Martín, que l'havies vist de lateral però no te l'imaginaves mai de central per l'esquerra, i que va fer una gran part final de temporada passada, per exemple. Per tant, també s'entén el plantejament de Flick. I parlant de Cortés, avui, si hi ha una paraula que el pogués definir en el discurs, no, Marta, seria ambiciós.
3: Sí, ras i curt, diu que la seva etapa al filial s'ha acabat i que vol formar part del primer equip.
4: Creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto.
3: O sigui, la situació a hores d'ara és o et quedes al primer equip o marxes cedit, per exemple?
4: No, lo que decida el club es lo que mejor me vendrá a mí, así que ellos decidirán. Lo que os he dicho, mi deseo es quedarme aquí.

0: clar, què, Jordi, sentint-lo parlar, perquè ambiciós es queda curt, no?, d'alguna manera, perquè diu, no, no, és que mi etapa en el filial s'ha acabado.
1: Sí, sí, sí, però a més, ara ho comentava, no?, és un noi molt ben amoblat, un nano molt ben amoblat, i al final és veritat que té aquesta ambició que la té que tindre, però al final, què diu? Doncs, escolta, el que deixeix el club, doncs, serà bé, no?, perquè... Tant si se'n va una sessió a un altre club per créixer com si es queda el primer equip, no? Òbviament, no? Ell hi fa molt bé, ell es vol quedar aquí, s'ha jodido, no? Com tothom, no? Però bueno, però està bé que tingui aquesta ambició i tal, però sempre amb aquest punt repeteixo respectuós, perquè repeteixo, és un nano molt intel·ligent.
2: Perquè aquí de centrals hi ha Gerard Martín, hi ha Cubarsí, hi ha Araujo, hi ha Eric, comptem a central, Christensen. I Christensen.
3: Sí.
2: Si no es lesionés...
0: Sí, però Christensen el pots comptar avui, demà potser no, per desgràcia.
3: I a Eric García el contemplen, sobretot de lateral dret.
1: No, i Esquerrà, i el Gerard Martín.
3: Clar, i, sí, i Albert Cortés això, els hi agrada molt per això, perquè és un altre perfil, l'Esquerrà.
0: Tot i que si no continua, home, Montilivi, jo crec que de central Esquerrà el rebríem bé.
3: Estàs escombrant cap a casa, eh?
0: Sí, home, sí, jo soc molt polit sempre amb l'escombra amunt i avall i cap a Montilivi tot plegat, m'entens? Què més de Cortés, Marta?
3: A veure, deixant clar que depenent de com quedi configurada la plantilla, té opcions de quedar-se, però a hores d'ara no ho té assegurat. És un tema que s'ha de resoldre les properes setmanes. Cortés, central esquerrà, recordem-ho, té 21 anys, nascut el 17 de març del 2005, va arribar al club l'estiu del 21, procedent de les categories inferiors del Saragossa, ara el Roure ens ho recordava. Es va incorporar al juvenil B blaugrana, i hem de recordar que després d'haver-se consolidat al Barça Atlètic, el passat 13 de maig ja va debutar amb el primer equip, va ser a la Lliga jugant els 90 minuts en la derrota 1-0 al camp de l'Alavés. Li hem preguntat una mica, doncs, què el fa un central diferent i que el faci tenir opcions per quedar-se al primer equip. Li hem demanat que es defineixi com és com a central.
4: Creo que soy un jugador que le gusta mucho los duelos defensivos, creo que me siento muy cómodo en el uno contra uno, tanto ofensivo como defensivo. Me gusta también ser protagonista con el balón y tener esa capacidad de filtrar pases y de ayudar al equipo de manera ofensiva, y creo también que de manera defensiva me encuentro muy cómodo con el sistema que tiene el míster, y creo que puedo aportar grandes cualidades al equipo.
3: Y le han preguntado por sus referentes. Diguem que té bon gust.
4: Siempre me han gustado centrales como Piqué y Puyol, pero recientemente, cuando Íñigo estuvo aquí su último año, para mí hizo una temporada espectacular, y me suelo fijar en vídeos que salen de él y conceptos que hace, sobre todo sin balón y con balón, para reflejar lo que él hacía y seguir dando ese nivel que él mostraba.
0: És que, clar, també, ahir ho dèiem de Visibu, i no és només patrimoni dels jugadors del Barça, per descomptat, n'hi ha a tots els clubs, però un jugador de 21 anys que ha jugat només 90 minuts amb el primer equip, que avui ha fet segurament, entre cometes, perquè en l'argot periodístic d'això se'n diu com un canutazo, no és una roda de premsa protocolària, però s'enfronta als mitjans i s'expressa amb naturalitat d'aquesta manera, això també diu d'ells, no? Perquè l'altre dia ho dèiem amb la Marta, per exemple, Hamza, és veritat que és egipci, que tot li queda molt més lluny, però estava més cohibit, i Cortés, no, a mi m'agrada tenir la pilota, m'agrada l'un contra un, tant cap endavant com cap endarrere, no? Jo crec que una mica tot plegat diu d'ell, parla d'ell.
1: Sí, sí, jo ho he dit abans, no? Jo crec que un jugador molt ben amoblat, intel·ligent, però si ho generalitzem, no? És veritat que bueno, aquí sempre s'intenta, doncs, que tinguin un cert comportament, no? També és més habitual que categories inferiors, ja que tinguin més presència en els mitjans, que estan més acostumats a parlar. Es treballa això també. A vegades s'intenta que la gent s'expressi bé, no? Cada vegada els jugadors estan més formats, estan més capacitats, no? I per tant, però una mica aquesta, diguem, aquesta patxorra que tenen tots aquests jugadors, jo crec que ho propicia una mica això, no? El fet d'estar a la Masia, el fet de veure aquesta possibilitat de jugar a prop, no? Que en altres clubs era impensable, no? Aquí és, no? I aquesta sensació de que porten temps, que coneixen el model, que coneixen la idea de joc, jo crec que això és un avantatge molt gran que té el Barça en relació als altres clubs.
0: Això pel que fa a Cortés, però avui hem sentit una altra veu, Marta, és la de Xavi Espart.
3: Sí, que també es veu amb potencial per convèncer Flick. La prioritat és quedar-se al Barça i ajudar el primer equip, però no ha estat tan taxatiu com Álvaro Cortés.
5: La veritat que ara mateix, pues això, estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça, i sempre ho ha sigut. Porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats. El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré, pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar.
3: El que creu que el pot diferenciar és com interpreta el rol de lateral, perquè ve de jugar de pivot i això li dona una altra visió de joc.
5: Venint de que sóc pivot, doncs puc ser un lateral una mica més diferent, que em puc associar més per dintre o no sé, tant com un carriler, però bueno, jo crec que m'estic adaptant bé. Físicament ja he dit abans que crec que estic bé també, perquè vinc rodat de l'europeu, i la veritat que doncs em veig en bon estat de forma i a tope.
3: Espart, per cert, que està pendent d'una adequació contractual, comparteix agència de representació amb Ferran Torres i Pedri. Ara mateix, com Cortés, té contracte fins al 2028. És més jove que Álvaro Cortés, té 19 anys, és del 21 de maig del 2007, mateix any que Lamine Okubarsí.
0: Bon any, doncs.
3: Sí, és una bona collita. Va arribar al planter blaugrana el 2015, quan tenia 8 anys, procedent del Vilassar de Mar, com a benjamí de tercer any. com et conec, eh? Ja ha debutat amb Flick, tant a la Lliga com a la Champions, i hem de recordar que la Champions va ser ni més ni menys que els vuitens contra el Newcastle, i que va deixar bones sensacions.
0: Qui el va fitxar, aquest, Jordi?
1: Aquesta bona fitxada, és veritat, ho diu molt bé la Marta de Vilassar, no? I sí. Sempre havia, i a més, sempre havia, en futbol 7 varia molt de posició, no? Però sempre és veritat que havia jugat moltes vegades per dintre, no? Aquella posició d'interior, no? I això és el que fa que ara el jugador lateral, doncs, tingui aquesta capacitat ofensivament de jugar bé amb la pilota, de jugar per dintre en inici, en sortida de pilota, no? Bueno, ell ho ha dit, no?, que és una de les grans avantatges que pot tindre. Després també hem de mirar, doncs, que si juga de lateral, que també tingui la suficient agressivitat, els conceptes defensius, per poder-ho fer bé, no? Però jo crec que té moltíssimes condicions, també és un jugador amb una capacitat de millora extraordinària i que potser pot tindre la seva oportunitat, segur.
0: Però que no m'hagués trencat el micro. En el cas d'Espart, a mi em té, per aquest passat de migcampista, em té molt, diguem-ne, que em té enamorat veure'l jugar com a lateral, incorporant-se al mig del camp i la serenitat que té, no? Dani, és un jugador que també té, és molt madur per l'edat que té.
2: Sí, tot això ho està fent molt bé. Per què? Precisament per això, perquè jugava en una posició diferent i que li permetia, doncs, fer aquestes conduccions i sortir. I una altra cosa ara és que hagis de jugar de lateral, on el teu comportament amb la pilota serà boníssim, evidentment, i podrà anar cap a dins i pot tenir conduccions i es pot associar amb el de banda i els interiors. I una altra cosa és després veure a les aspecte defensiu el rendiment que pot donar, perquè no està acostumat. Vull dir, quan tu jugues de pivot o jugues al mig del camp, sempre penses, fas el teu treball, però sempre penses que si se'n van de tu, sempre hi ha algú darrere que et cobreix les esquenes. Hi ha els centrals, hi ha els laterals, però ell és el lateral. I aquí veure'l, per exemple, contra un Vinícius o contra... Que no dic que no ho pugui fer, però que s'haurà d'anar acostumant i assimilant a aquesta posició. L'altre ja ho sabem que ho farà bé. Ja ho sabem. Ho diu el Jordi i ja ho sabem. No, sí. I pel que hem vist. Pel que hem vist. Ell, quan té la pilota, sap què ha de fer amb la pilota. Vull dir, no és el clàssic lateral que dius és que m'estan apretant i la tires llarga aviam, i que corri qui pugui. No, ell sap el que ha de fer. El passa que ha de treballar l'aspecte defensiu, que ho estarà fent perfectament.
0: Doncs això, paraula de roure. Paraula de roure... I ja està, el que digui el Jordi.
1: Té raó totalment el Dani, és que és
0: home, per això el tenim,
1: és el tema de la manta,
0: sempre,
1: tema de la manta, vull dir, és molt bon. Bueno, doncs haurem de treballar després aquests aspectes defensius, que és normal, no?
0: Aviam, un altre nom que va sonar i que és realitat, és un que ahir ja va parlar.
6: Com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar, ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, al Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha, és un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
7: Rafinha és un molt bon player and player I look up to as well, yeah.
0: Bisibu! Bisibu, estem escoltant Bisibu, perquè si algú s'ho pregunta, com a l'estudi de RAC1 s'ho preguntaven, escoltem Bisibu, que és aquest extrem belga de 18 anys que el Barça ha fitxat del Bruges i que ahir es va incorporar a la gira del Barça i va fer el primer entrenament amb els companys. I si algú ha seguit el planter del Barça des dels mitjans de comunicació últimament i si algú havia vist Bisibu abans que arribés al Barça, sabeu qui és? Albert Blaia, bona nit.
8: Què tal, Miquel? Bona nit.
0: Bisibu diu que li agradaria ser Neymar, que Neymar és el seu ídol. Hi ha potencial de Neymar en el belga o no?
8: Mira, ja és curiós que hi ha dos jugadors, no?, com són Lamine i Bisibu, ja que tenen d'ídols a Neymar, que no fa tant, doncs encara estava al Barça, com passa el temps de ràpid, i crec que Bisibu sí que és un jugador, Miquel, que té potencial de ser alguna cosa més que el típic futbolista que arriba, que està a cavall entre el filial i el primer equip i que acaba marxant sense pena ni glòria. Evidentment, hi ha molts factors que al final no depenen del jugador, no depenen ni del club, sinó que són coses externes perquè això acabi passant. Però sí que és un futbolista de molt de talent. Jo el vaig descobrir en un europeu sub-17 i la veritat és que va fer un torneig espectacular, és un jugador amb moltíssima qualitat en l'1 contra 1. Físicament, a més, sí que recorda Neymar perquè té aquest puntet de... És un jugador prim, és un jugador molt àgil, és un jugador que té potència. S'ha d'acabar fer físicament, però és un futbolista amb molta imaginació i molta capacitat d'1 contra 1. I crec que això és el que necessita el Barça més. És interessant perquè juga a la banda contrària de Lamine. Així com Rooney l'any passat, doncs, era un jugador que tots assumíem que tindria pocs minuts, doncs jo crec que el de Bisibu ja és un fitxatge potser pensant més en el llarg termini, si l'acabes desenvolupant bé, doncs que pugui jugar juntament amb Lamine Yamal.
0: Ens l'hem d'imaginar, per tant, més com un extrem hàbil, és a dir, que, per exemple, en estàtic pugui fer un contra un i desbordar un rival, o més aviat és un jugador explosiu que necessitaria camp per córrer?
8: No, efectivament el que dius. Jo, ara mateix és un jugador que se sent molt més còmode amb la pilota als peus i que se sent molt més còmode, doncs, podent ser l'extrem de costat fort, rebent i, per tant, podent encarar, una miqueta generant tot el volum de joc, que no tant, doncs, aquest Rafinha, que és ara mateix el perfil que hi ha a l'altra banda, un Anthony Gordon i fins i tot un Adeyemi, que són jugadors molt més agressius, poderosos a camp obert, futbolistes que es relacionen molt bé amb la desmarcada i amb l'espai. Bisibu no té aquest puntet d'agressivitat, és un jugador que més físicament encara jo crec que li costarà aterrar el que és el màxim nivell. Ha estat un any al Bruges en categories inferiors i gairebé no ha jugat per al tema contractual de no voler renovar, però jo crec que és un futbolista que si el Barça el sap treballar, sap tenir paciència, el va desenvolupant i el jugador, doncs, també correspon amb la seva feina i el seu talent, doncs estem parlant d'un futbolista que pot costar molts diners. El típic jugador que et fitxa un Dortmund ara i que d'aquí 3 anys doncs val uns quants milions més dels que ha pagat el Barça, que al final crec que són operacions que has de fer. Quan estàs en aquest moment econòmic i en aquest moment també esportiu, doncs no pots deixar passar aquestes oportunitats.
0: El sostre que li veus, per tant, és molt alt.
8: Jo crec que és un jugador que té potencial. Al final, amb aquests nanos tan joves que fan aquest canvi de país, que fan aquest canvi de vida i que, evidentment, doncs, passes de l'exigència d'un Bruges a estar al primer equip del Barça és molt gran i hi ha moltes coses que ara, doncs, no es poden controlar, imponderables, però sí crec que és un futbolista de potencial. Així com hi ha hagut altres fitxatges els darrers anys també per part del Barça, de jugadors joves, no? El cas de Faye, per exemple, el cas de Darvich, que potser si Darvich em costava més veure'l perquè era un mitja punta, Faye era un jugador que tu volies treure-li aquest rèdit econòmic que finalment va ser així. Sí que crec que Bisibu, pel que has pagat i pel que t'imagines jugant a la banda contrària de Lamine, doncs és un jugador que tu li veus aquest potencial. Si se'l treballa bé i a tots aquests imponderables van alineats, crec que el Barça ha fet una molt bona feina, i més enllà de si no acaba funcionant, doncs al final aquests jugadors sempre tenen bona sortida i diríem a nivell econòmic no és una llosa que et pugui penalitzar.
0: Vaig acabant, Albert, perquè ara parlàvem de Cortés i de Xavi Espar, que són els dos futbolistes als quals els hem sentit la veu en els últims dies, però com repassàvem amb el Roura i el Solsona, hi ha molta canalla que està deixant molt bones sensacions a la pretemporada. No sé tu amb qui et quedes, qui t'ha cridat l'atenció...
8: Sí, jo crec que al final Cortés i Espar, com deia, doncs són potser els dos jugadors que tenen més números per quedar-se a la primera plantilla. Després a mi em va agradar els minuts d'Ibrahim Diarra, que crec que és un jugador d'aquests, també d'aquests fitxatges que estava dient ara, doncs, que tenen cert sentit. 2006, un nano que aquesta temporada ha tingut una lesió important a nivell muscular i que no l'hem pràcticament vist, però és un jugador amb molt de talent. És un futbolista diferent, que físicament està molt bé, però que té bona capacitat en espais reduïts, que pot jugar d'extrem, que pot jugar per dins, i va deixar, jo crec, que bons minuts l'altre dia. També crec que és molt interessant un jugador, evidentment, com Ebrima, que em sembla que és una d'aquestes grans joies que té el Barça i que és un futbolista molt jove i que s'ha d'anar fent i has de veure on acabarà o on pot acabar jugant ja en primera plantilla, però que té molt de potencial. I a mi m'agrada molt també Orian Goren. Em sembla un jugador del 2009, moltíssima sensibilitat tècnica, un perfil, entre cometes, similar, podríem dir, a Pedri, d'aquest tipus de migcampistes que poden tenir molt de potencial i que el Barça ha de saber cuidar. I ara, els pròxims partits, suposo que ja aniran tenint més minuts els jugadors més habituals també, que ja estan en dinàmica, però jo crec que és una bona oportunitat per tornar a veure, doncs, aquests joves talents, perquè evidentment no hi caben tots. De fet, l'altre dia, doncs, jugadors com Toni no van tenir oportunitats, i això demostra el nivell de competitivitat i de talent que hi ha ara mateix a les inferiors del Barça.
0: Digues, Dani.
2: No, em dic que hi ha molt jugadors molt bons, el que passa que en el món del futbol hi han circumstàncies a vegades amb els equips que has de tenir aquella mica de sort que en el moment puntual i determinat en aquella posició, escolta, hi ha un lesionat, dos lesionats i han de recórrer amb aquest jugador que té potencial, sigui el que sigui dels que vam veure l'altre dia, i que es pugui guanyar el lloc. Després hi ha altres posicions que dius, home, doncs el Bisibu, que és un bon element i que segurament serà d'aquí no gaire, no? Però clar, es troba en una posició que en teoria n'hi ha tres, que és Rafinha, que és Gordon i que és Adeyemi. En principi n'hi ha tres. Per tant, costa molt més. O sigui, quan la Mina hagués jugat igual, més aviat que tard, però també es va, perquè va marxar Dembélé, no? Em sembla que va ser així. Mm-hmm. Aquella posició, ja sí que Rafinha no sé què, va a l'esquerra.
3: Sí, sí, va sortir afavorit que Dembélé marxés. Sí, sí.
2: Que tard o d'hora hagués jugat igual, no? Perquè és tan bo que hagués jugat tard o d'hora. Però que
3: era una aposta de club, sí, sí.
2: Hi ha circumstàncies que dius, home, doncs Espar. Perquè Flick recorre a Eric. Si no hi ha Koundé, hi ha Eric. Però si Koundé està lesionat i Eric té molèsties, doncs potser li dona l'oportunitat i se la guanya, no?
0: No, tens on triar remenar, això és evident.
1: No, i després és un tema, això que dius tu, Dani, que és una qüestió de faves comptades, no? Vull dir, si tot continua així a Barcelona, i d'aquí aquests un parell d'anys més el Barcelona va pujant nanos i que s'afiancen i estan a l'equip, esclar, arribarà un moment que diràs, bueno...
2: No, és que no
1: em pujarà cap més. Això ens va passar, perquè nosaltres hi va una època, esclar...
0: Iniesta, Xavi, Busquets
1: i Leo que venien a dir, o és que no suben, o és que no pugen de la... Bueno, sí, a qui vols carregar d'aquests quatre? Vull dir, arriba un moment que... No sé si m'explico, eh?
2: Arriba un moment que
1: com que si tot va bé, i afortunadament van pujant aquests nanos tan i tan joves, que estan afiançats, home, arribarà un moment que n'hi haurà de molt bons que no tindran lloc. I hauran d'anar a un altre... I això és així.
0: Sí, sí.
1: No? I, bueno, és una realitat, no? I queben els qui queben.
0: Perjudicat va ser Thiago Alcántara, en aquella situació.
1: Per exemple.
0: Un quart d'una. Acabo, Albert. Abans havia sortit un nom a la taula, i no sé com el veus tu, que és el de Hamza. Si el veus madur, el veus verd, o si li veus potencial, però encara un, dos anys vista.
8: Jo crec que és un cas molt, molt interessant, perquè evidentment jo abans que arribés al Barça no el tenia gens vist. M'han parlat molt bé de la seva ètica de treball, no? de com s'està adaptant, i al final és un perfil de davanter molt concret, perquè és un jugador que té molt bons instints a l'àrea. Ho vam veure l'altre dia, per exemple, en aquell segon gol, com s'anticipa. És un futbolista amb unes condicions físiques més que evidents, no? En el salt, sobretot, és molt poderós, és insistent, és ràpid, és fort. Però jo crec que encara el veig verd en tot el que és el tema de, doncs, per exemple, aquests recolzaments fora l'àrea, aquesta capacitat d'aguantar la pilota, del joc associatiu. De tot això jo crec que encara està lluny del que és el nivell exigible per un jugador del Barça. Ara bé, que si és un futbolista, doncs, que al final no sabem què passarà amb Ferran, o fins i tot així, te'l pots acabar quedant, i és un jugador que jo crec que pot tenir impacte en determinats contextos. Jo crec que pel Barça l'objectiu, no crec que Hamza, des del meu punt de vista, tingui el potencial per ser el nou titular del Barça, jo no, almenys ara mateix en dubto, però sí que crec que pot ser una peça molt útil per la primera plantilla, però això dependrà del final, doncs com quedi la davantera i que aquest jugador tingui minuts, no serveix de res que ara mateix estigui en una rotació enfonsat perquè no té, diríem, la confiança, no té encara alguns fonaments i per tant ha de jugar. Veurem què passa, però l'impacte i la capacitat de Hamza per marcar una miqueta diferències en aquest tipus d'escenaris i contextos, doncs és més que evident i la prova de l'altre dia queda allà. Veurem ara quin paper té quan comencin a arribar també més jugadors ja de la primera plantilla davant.
2: Hi ha massa jugadors. És que al final no hi caben tots. És que, clar, és que n'hi ha molts i molt bons.
0: Sí,
2: però,
0: sí.
2: Clar, els que juguen també són bons. Perquè, clar, si jugues al mig del camp i tens davant a Pedri, doncs estàs fotut.
0: Doncs mira, hauràs de buscar-te, però clar, és veritat, hi ha moments d'abundància de talent i ara en parlarem, que a més és un talent que es projecta al primer equip i a partir d'aquí, doncs clar, tothom no hi cap, però vaja, això ho anirem sentint a dir i quan s'acabi la pretemporada veurem què passa amb alguns d'aquests jugadors, els que avui els hem sentit la veu, d'altres els quals no, però que estan fent la pretemporada amb el primer equip. Albert Blaia, gràcies per acompanyar-nos una nit més a RAC1 i fins aviat, una abraçada.
8: Gràcies a vosaltres, Miquel, una abraçada a tots.
2: Adéu.
0: Dos minuts que passen d'un quart d'una, fem una pausa i de seguida reprenem el Tu diràs aquí a RAC1.
9: RAC1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
10: Notícies, jocs i noves funcionalitats premium.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
12: Que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure.
14: Ara que volem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
18: A la piscina!
19: Al cotxe!
20: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: I oh!
23: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
24: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
25: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
26: RAC1 Podcast.
27: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
11: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
28: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
29: El que encara no has escoltat
30: i segur que t'agradarà.
28: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
31: Per triar i remenar.
32: Amb tot el contingut dels programes.
33: I també els podcasts originals de RAC1.
34: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
35: I som tots.
36: Més fàcil.
37: Més directe.
38: Més intuïtiu.
39: Més RAC1.
40: Tots som un milió.

0: són les dues de la nit, com canten els Fouls, però no falta pas gaire. A les dues de la nit, Pau Bombardó, hi haurà tenis, tu creus? A les dues de la nit, evidentment, hora catalana. A Washington o no?
1: És una molt bona pregunta i tot apunta que no. Perquè, bàsicament, perquè la final femenina, que hem dit al principi que s'havia de reprendre a 11:45, després s'ha endarrerit mitja hora més a les 12, una altra mitja hora a 12:45, i ara sembla que reprendrà la final femenina a la nostra 1 de la matinada. Per tant, evidentment, en horari tu diràs, espero que no ho expliquem, però, en qualsevol cas, aquesta final femenina que s'ha d'acabar quan acabi, si és que encara hi ha temps, perquè és veritat que la previsió de pluges a Washington doncs sembla que encara durarà unes quantes hores més, podria haver-hi la final de l'ATP entre Fritz i Hodder doncs a partir de la nostra matinada. Per tant, imagino que demà ho podrem explicar si és que no s'allarga tant que la mateixa organització del torneig decideix proposar-ho per més endavant.
0: Avui el Pau no cobrarà perquè, evidentment, s'havia de dedicar a seguir el tenis i un que no hi ha tenis, llavors el Pau no. Avui,
1: feina fàcil,
0: avui. Exacte, avui no cobrarà. Bé, si deixa de tronar i de ploure, ja vindràs, i si no, gràcies per ser-hi i fins demà.
1: Molt bé.
0: El Pau Bombardó, que tenim a l'estudi de RAC1, l'havia de tenir pendent del tenis, però, com ens ha explicat, a Washington s'ha ajornat la final femenina, que ja estava en marxa, i la masculina encara no ha començat. Marta, estàvem parlant de planter del Barça, ara continuem fent-ho, però l'estimat Daniel Solsona i Puig té una pregunta a fer-te sobre els jugadors que s'estan exercitant.
2: Et saps tots els cognoms de tothom de Catalunya, no?
0: No, però el Dani me l'estimo tant que, evidentment, amb els seus dos. Però avui, Dani, m'has fet una pregunta, abans ens l'has fet aquí a la taula, de si s'entrenaven tots o no, o si n'hi havia un que s'estava exercitant o no.
3: A Araujo, perquè va estar lesionat després del Mundial, o es va lesionar al Mundial?
2: Durant l'inici del Mundial, de fet.
3: Però ara ja està entrenant bé, normal?
2: S'està entrenant normal, l'únic que es va amb molta precaució, perquè el que es va dir que era una cosa molt petita i sense importància era un petit trencament a la zona del soli, i per tant, doncs, es va amb molta precaució, i per això es va amb la calma amb ell, i per això l'altre dia doncs no va jugar. O sigui, és que era innecessari carregar-lo en aquest context. Però sí, s'està entrenant amb els companys i es va trobar bé. Això és el que ens diuen.
0: Misteri resolt, Dani?
3: Sí, no, perquè...
0: Una pregunta més per la Marta, ho sap tot, eh?
3: No, ja ho sé, ho sap tot. Ah. I molt més que jo, segur.
0: Bé, doncs amb el dubte resolt pel Dani, continuem endavant. Marta, estàvem parlant del planter del Barça, i avui, per exemple, que la cadena SER explica que Jofre Torrent estaria a prop de l'Ajax i que el Barça ingressaria uns diners pel traspàs del jugador, però que el continuaria controlant i tindria una opció preferent de compra en el futur, etcètera. Volem saber si estan reestructurant el planter per protegir i potenciar el talent més jove.
2: És així. I fórmules com aquesta que comentes, del Jofre Torrent, són fórmules que anirem veient més sovint, perquè l'estratègia de com es treballa el filial i el planter blaugrana està canviant, i ens expliquem. A veure, la reestructuració de com queda tot això va quedar aprovada en l'última reunió de la Junta Directiva, en parlàvem precisament aquesta setmana, i Deco ha guanyat pes per integrar el Barça Atlètic a l'estructura del primer equip, perquè tota la cadena de formació funcioni sota un únic criteri, tant a nivell de funcionament esportiu com també a nivell econòmic. O sigui, que sigui una mica un tot. Com que és l'avantsala del primer equip, doncs ja es tractarà com a tal i penjarà directament de Deco, i les decisions es prendran de manera més connectada amb el primer equip. Un dels grans objectius d'aquest moviment és protegir el talent del planter davant els possibles pretendents del mercat, que cada cop és més competitiu i que cada vegada ve a buscar els futbolistes amb menys edat. O sigui, que el que abans era simplement el mercat de fitxatges a l'ús amb els futbolistes de renom, ara tota aquesta mecànica està arribant de manera molt directa amb jugadors cada vegada més joves. i això té clubs com el City o el Paris Saint-Germain com a grans amenaces per un planter com és el del Barça. El Barça s'han adonat que els jugadors amb més potencial cada vegada arriben abans a l'elit i que, per tant, el seguiment ha d'estar unificat almenys des dels 16 anys. És l'edat en què els jugadors ja poden signar el seu primer contracte professional amb un màxim de 3 temporades fins que arriben a la majoria d'edat. I tot això s'ha doncs, de tenir en compte. I per això volen que el Barça Atlètic es converteixi en una mena de laboratori estratègic i de desenvolupament de futbolistes abans de donar el salt al primer equip i, quan sigui necessari, gestionar sessions o bé traspassos amb fórmules que permetin mantenir el control en major o menor mesura, amb opcions de recompra o drets preferencials o aquestes fórmules que doncs ara posaves aquest exemple i ja està passant des de fa temps i continuarà passant perquè anem una mica cap aquí. I al mateix temps també incorporar talent jove abans que exploti, com els casos que hem comentat també àmpliament aquí a la tertúlia de Hamza Abdelkarim o bé el més recent Visibo. Si et surten bé, ja els tindràs amb tu sense haver de fer una gran inversió quan tothom en comença a parlar, i si no t'acaben d'encaixar doncs podràs fer negoci, perquè sempre que passin sota el títol d'haver jugat al Barça, doncs això els farà guanyar valor.
0: El planter del Barça està molt de moda, n'hem parlat bastament en aquesta tertúlia, i el planter del Madrid també està de moda, però per altres motius, aquest estiu, no perquè hi hagi jugadors que fan el salt al primer equip, sinó perquè la caixa va sonant cada vegada i el clinc-clinc, clinc-clinc, van entrant calés pels jugadors del Madrid que toquen el 2. Sabem que Gonzalo i Palacios, que han anat al Fulham per un total de 50 milions ara fa uns dies, són les últimes vendes de jugadors del filial del Madrid, que va repetint aquesta fórmula en els últims anys, i per això, entre el cas que comentava ara de Jofre Torrents i aquests... Hola, Rubén Pérez, bona nit.
4: Bona nit, Miquel.
0: Avui ha sortit fum del cap de fer números en Rubén a la redacció, però tot i això el tenim aquí a l'estudi de RAC1. Hem volgut fer una mica de comparativa, no?, del que són les vendes de jugadors formats a un club i a l'altre, per veure qui ven més i també quins talents formen quan els tenen treballant a la base. Què diuen els números?
4: Doncs, òbviament, surt guanyant el Madrid per 326 milions. Hem de dir que hem agafat d'any com a base la primera etapa, el primer any de Mourinho a la seva primera etapa al Madrid, 2010. Ho hem aprofitat el retorn del tècnic portuguès.
0: Celebrat retorn del tècnic portuguès, digues.
4: Fins ara, en aquestes 16 temporades, el Barça ha obtingut 293,4 milions d'euros per jugadors formats a la Masia. En canvi, el Madrid ha obtingut 619,4, una diferència, com he dit, de 326 milions a favor del club blanc.
0: 326, hem dit des del 2000...
4: Temporada 2010-2011.
0: O sigui, més o menys 15, fent números rodons, 15 anys... Doncs vaja, imagina't, fem la divisió, 325 entre 16, Déu-n'hi-do el que ha obtingut el Madrid de saldo per jugadors que ha format.
4: Sí, i també t'he de dir que hem també calculat quan el balanç total d'ingressos i pèrdues de Barça i Madrid durant aquestes temporades. El Barça té un total de 637,35 milions en negatiu i el Madrid 480,7 en negatiu. Són 156 milions més en negatiu del Barça. També cal recalcar que això també depèn molt de l'any, perquè si mirem el balanç de diferents anys, doncs al Madrid, per exemple, hi ha un estiu que té 224 milions en negatiu, que és l'estiu aquell on es va gastar una milionada en Hazard, Jovic, Militao, Mendy, també l'any de l'arribada de Jude Bellingham, que va acabar amb 145,5 milions en negatiu, i per exemple podem també dir l'últim de Hausen, Mastantuono, Carreras i Trent. En canvi, al Barça, òbviament el més recordat és el de l'arribada de Dembélé i Coutinho després de la sortida de Neymar. També el segueix de molt a prop, que això a mi m'ha sorprès, només 6 milions de diferència, l'arribada de Griezmann i De Jong. També va acabar amb un resultat de gairebé 150 milions de negatius pel Barça, i també el de la Rafinha, Lewandowski i Koundé a la temporada 22-23. És a dir, hi ha diferència, però clar, això, la fórmula del Madrid, sí que és veritat que l'ha permès com una mica difuminar, no?, aquests grans traspassos que ha fet, perquè el Madrid porta diferents estius ja amb mínim un jugador d'un traspàs de gairebé 80 o més milions d'euros, no? Tchouaméni, Bellingham... També, òbviament, aquí no es compta el d'Mbappé, que entre primes i tot també hagués augmentat bastant el que és el... o les pèrdues o el balanç.
0: clar, quan es parla de jugadors que arriben lliures, home, lliures vol dir que no venen emmanillats, perquè per la resta, aquí, si ara Vinícius està demanant prima de renovació, els que van d'un lloc a l'altre, fitxen d'un club per l'altre, també demanaran prima de fitxatge. Clar, Jordi, hi ha un comportament diferent, no?, del Barça amb el Madrid, amb el planter, perquè quan tu parles de vendes de jugadors del filial amb un 326 a favor, parlo de milions d'euros, del Madrid en comparació amb el Barça en els últims 15 anys, és que el Madrid normalment ven molt més els seus jugadors que no pas el Barça. El planter del Madrid té un altre sentit moltes vegades.
5: Home, això és evident, no? El marge de que el Madrid vengui bé, que sembla ser que és evident que ven bé el Madrid, no? Però, pues clar, aquí el que hem de tindre en compte és que diguem-ne que els jugadors millors del Barça no els ven.
0: Clar.
5: Els jugadors realment importants que podrien fer molta caixa, el Barça no els ven. El Barça els té en el seu primer equip, amb el valor consecutiu que té això. Per tant, amb això dels números també, quan es fan aquestes valoracions, no? És que n'hi ha 300 a favor del Barça al Madrid i no sé què. No, escolta, aquesta diferència, el marge que el Madrid ho faci bé, que vengui bé. Pues clar, els jugadors importants de la pedrera del Barça, el Barça no els ven. El Barça els queda. I hauríem de comptar el valor real que tenen aquests jugadors en aquests moments quan estan consolidats en el primer equip del Barça. El valor que tenen i el valor que et fan estalviar d'altres fitxatges. Que això és molt important. I el cas més recent el tens, el Gonzalo, no? Que a mi sembla un jugador fantàstic, és un nou que ha marcat gols, que ha jugat amb el Madrid, l'han venut.
0: El 70% dels drets de Gonzalo, clar, 40 minuts.
5: Bueno, l'han venut. No sé, un altre exemple, el Barça, un davant així, doncs, possiblement, igual es tenia el primer equip. El Barça no el ven. Jo crec que això explica en gran mesura aquesta diferència i també després altres implicacions, que repeteixo, has de valorar després quin valor tenen aquests jugadors una vegada estan assentats amb el club i el que implica tot això, no?
3: Sí, aquí hauríem de veure els jugadors que traspassa el Madrid que no han tingut transcendència en el primer equip, perquè diu, bueno, Gonzalo, sí, Gonzalo ha jugat, ja,
5: tal. Ah, Gonzalo,
3: però,
5: sí.
3: Però els altres que han traspassat, que han tret aquests diners, potser era encara pedrera. O sigui, no has vist el potencial. Uh-huh. Perquè el Barça, clar, si ara poses en venda tots els que té, clar, jugant, sí, però aquests ja els hi has vist el potencial. Clar, no traspasses jugadors, a veure si m'explico bé, de la pedrera del Barça, ara, que no hagi jugat el primer equip per 30, 40, 20, 50 milions. És difícil. El Madrid ven millor això, sí, ho no, fa, sí, no, això sí.
5: Això ho ven.
3: Però jo no sé quants jugadors de la pedrera havien jugat ja al primer equip que han traspassat.
5: Perquè després la gent diu, no, és que el Madrid, la pedrera, que no. Escolta, Madrid té molt bona pedrera.
0: Molt bon planter.
5: Molt bon planter, que no, la gent no s'equivoqui, Una altra cosa és que no tenen la tradició i no han debut a cap.
0: No, clar. És
5: però,
0: que...
5: però tenen molt bona pedrera.
0: Ells tenen algun jugador, pocs, al primer equip, però és que, a més, hi ha molts clubs de primera divisió i de futbol internacional que tenen jugadors destacats, clar, que han sortit del Madrid. Clar, el que passa és que el Madrid no se'ls ha quedat perquè el que fet és, d'alguna manera, compensar les pèrdues dels traspassos que ha signat amb jugadors del planter que ha venut. Però perquè moltes vegades Florentino ha entès que el jugador del planter és una manera, com que no et costa formació perquè el tens a casa i després el vens pel que sigui, tot és guany.
5: Sí, però el Dani ho has explicat perfecte. És veritat, però no han tingut presència en el primer equip. I tot i així els venen bé. Uh-huh. A vegades al Barça això potser costa més, no?, si no tens certa presència en el primer equip, vendre els jugadors, no? El que és veritat és que molts tenen presència en el primer equip. Bueno, només has de mirar aquest últim estatge, no?
3: Amb aquest el tema Gonzalo, jo crec que Arbeloa li ha donat un cop de mà a Florentino.
0: Sí, que això va més enllà d'Arbeloa. Ahir
4: ho vam explicar.
0: Sí, perquè aquí... Bé, Rubén, jo que ho has fet tu, explica-ho tu.
4: No, vam explicar ahir, doncs, que la relació entre el Madrid i el Fulham va ara mateix més enllà de l'arribada d'Arbeloa a la banqueta, perquè el propietari del Fulham també és propietari d'un equip de la NFL, Jacksonville Jaguars, vam dir, i aquest Jacksonville Jaguars també està relacionat amb una altra empresa de construcció americana, que és una filial d'ACS, que és l'empresa de Florentino.
5: Pues vale.
3: Tot queda en porta a l'Arbeló.
2: Esteu veient una mica la jugada, eh? Us ha agradat això, eh?
0: Ja, això és el que ahir que vam estar 3/4 d'hora parlant del Madrid, però realment perquè hi havia molta teca, però i una era aquesta, perquè és clar, de sobte hi ha una gran amistat entre el Madrid i el Fulham que no existia abans.
4: Hauríem de repassar, perquè després, abans de... Quants traspassos s'han fet fins ara entre el Fulham i el Madrid?
0: Doncs
4: jo no recordo cap.
3: Des que hi ha el propietari aquest que és amic de...
4: Exacte, perquè històricament jo no recordo cap moviment.
0: També haurem d'anar a mirar les filials de CS si tenen propietaris que estan vinculats al món del futbol, perquè potser per aquí comença a haver-hi traspassos.
3: Bon Martínez va estar d'entrenador del Fulham, va començar, em fa l'efecte, no?
0: Bon Martínez?
4: O el Wigan.
0: Està a Wigan.
3: El Wigan.
0: El Fulham no em sona. Ha fet moltes voltes, però no.
3: Sí, el Wigan.
0: El Fulham no em sona. Abans de tancar, Rubén, millors onzes del planter del Barça i del Madrid de jugadors que entenc que ja no hi són al club?
4: Sí. He de dir també que dels jugadors que he repassat, gairebé tots han acabat sent jugadors destacats i han acabat en equips de primera divisió i, òbviament, no els hi ha anat a tots tan bé entre ells, però hi ha vendes destacades de jugadors que ara mateix són, per a mi, top mundial. Per exemple, el Madrid més que el Barça, però és el que deies, no? És aquesta diferència de la visió entre el Barça i el Madrid, que el Barça, el jugador del filial que destaca, opta més per quedar-se'l i provar-lo al primer equip, i el Madrid opta més doncs, per una visió d'obtenir ingressos en el següent mercat. El Barça, a la porteria, he de dir que només he trobat una venda que hagi ingressat 3 milions a aquest mercat per Iñaki Peña, 3 milions que ha obtingut per Panathinaikos. Defensa, Bellerín, que tot i que va debutar a l'Arsenal abans, tots sabem sí. Que va formar part de la cantera del Barça. Centrals, Bartra i Xavi Riad. Bartra va marxar la temporada 2016-2017 per 8 milions al Dortmund. Xavi Riad, la 24-25 per 9 milions.
0: Quin mundial ha fet
4: Xavi Riad. Després, lateral esquerre, jo crec que aquí ha estat el gran error històric, podríem dir, perquè a l'11 estan els dos laterals que han format de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial, Grimaldo, hem fet doble lateral, i més a dalt, Cucurella. Grimaldo va sortir la temporada 2015-16 per 2 milions al Benfica i Cucurella va estar cedit a l'Eibar i al Getafe i el Barça va acabar obtenint 13,8 milions. Al mig del camp, Thiago Alcántara per 25 milions al Bayern i Cesc Fàbregas, que va formar part del de, sí. Barça, després va marxar també a l'Arsenal com Bellerín i després va marxar al Chelsea. Pedro Rodríguez, per la banda dreta, 27 milions al Chelsea, que va ingressar al Barça la temporada 15-16. I com a davanters, Ansu Fati, que ha marxat aquest estiu per 11 milions al Mónaco, i Bojan Krkić, que va marxar a la Roma a la temporada 2011-2012. També he fet una banqueta, perquè hi ha més noms destacats.
0: Clar, és un tio prudent que ell fa alineació de banqueta, per si algú es fa mal.
4: No, és que també em feia pena...
0: Et feia pena?
4: Sí, em donava pena deixar alguns noms, també per la quantitat perquè van sortir, perquè Ilaix Moriba, per exemple, va marxar per 16 milions la temporada 2021-2022 al Leipzig.
0: El cas d'Ilaix també és perquè algú s'ho faci mirar, el cas d'Ilaix, perquè en Koeman estava jugant i se'n va anar, i fins ara que ha anat al Celta segurament no s'ha retrobat com a jugador. Més enllà i ràpidament, a banda d'Ilaix, a la banqueta?
4: Nico González, que és actual jugador del City, també Gerard Deulofeu, que va marxar a l'Everton i després al Watford. Marc Guiu, Abel Ruiz, que aquest el coneixeràs tu bé, Miquel.
0: Sí.
4: I, per últim, Carles Pérez, d'una altra venda, jo diria, destacada, 13 milions que va obtenir el Barça a la temporada 2020-2021. I al Madrid, a la porteria, l'hem conegut fa uns minuts, la marxa de Fran González, una nova venda al Madrid, al Sevilla, 3 milions. Aquí és on jo destacava, sobretot, Araf Hakimi, el lateral dret.
3: Però, perdona, l'han vengut o conserven una part?
4: Han tornat a fer aquesta fórmula.
3: Perquè el porter aquest no té mala pinta.
4: Sí, de fet, va arribar a debutar el primer equip en un partit que estaven els dos porters lesionats. A la defensa, Araf Hakimi, com he dit, a l'Inter, 43 milions, va obtenir el Real Madrid. Defensa, Mario Hermoso i Diego Llorente. Hermoso va marxar la temporada 2017-2018 a l'Espanyol. Diego Llorente també a la Real Societat. Lateral esquerre, Sergio Reguilón.
0: Hosti, jo me n'havia oblidat de Reguilón. Hosti.
4: Ara està a l'Inter de Miami amb Messi. Va obtenir 30 milions al Madrid en la seva venda al Tottenham. Al centre del camp, Marcos Llorente, que quan va marxar la temporada 2019-2020 a l'Atlètic de Madrid. Óscar Rodríguez, un nom que potser...
0: Ja... El que ha jugat al Getafe.
4: Exacte, però en aquest cas va marxar per 13,5 milions al Sevilla. I també ha afegit Nico Paz, una de les altres grans vendes d'aquest estiu del Madrid, per 66 milions al Como. També t'he dit que en aquest cas s'afegeixen el que també va pagar el Como per les sessions prèvies, i a la davantera, José Rodríguez, el PSG per 25 milions... Álvaro Morata, que ha deixat al Madrid 86 milions, és els seus traspassos a la Juve i al Chelsea.
0: Però el va eliminar de la Champions a les semifinals del 2015.
3: Morata ha estat a 10 equips.
4: Sí, sí, també ha dit a totes les seves presentacions que somiava a jugar a tots els seus equips.
0: Evidentment, és que és un tio molt somiador. I l'altre?
4: I l'altre, que completa l'11, Víctor Muñoz, que ha fitxat recentment pel Liverpool, i com deia, per aquesta fórmula que fa servir al Madrid, ha recaptat un total de 25 milions. I a la banqueta, ràpidament, Marcos Alonso, Mario Gila, que també ha obtingut en aquest estiu al Madrid 21 milions, Rafa Marín, Miguel Gutiérrez,
0: home,
4: on va marxar...
0: A punt de marxar el Bayer Leverkusen. Del Girona se'n va anar al Nàpols i ara a punt d'anar al Bayer Leverkusen.
4: Exacte, també Borja Mayoral, que va deixar 10 milions quan va marxar al Getafe. RDT, quan, abans de marxar a l'Espanyol, va jugar en mitja temporada al Benfica, que va pagar 20 milions la temporada 2019-2020, i Álvaro Rodríguez, que amb la seva venda aquest estiu al Bournemouth, doncs amb aquesta fórmula que va fer servir el Madrid amb l'Elx, ha obtingut 14,5 milions.
0: Clar, en aquest cas, Jordi, i amb això acabarem aquesta part de la tertúlia, tu deies abans el valor dels joves del Barça, però clar, el valor dels joves del Barça no el podem saber, perquè el Madrid, per exemple, sabem que Nico Paz en aquest cas està valorat per 66, però perquè el Madrid el que té, el que fa és traspassar-lo, tot i que el controla, el Como, però clar, els jugadors del Barça els té el Barça i, per tant, diguem-ne que el valor no es pot quantificar.
5: Bueno, en el seu moment, què valia Leo? Clar, ens oblidem a vegades, el Leo és de la Masia, és del Barça, és. Què val Leo? Què val ara Lamine? Què val Fermín? Què val...
3: Podrem veure, potser ho podrem veure, Casador. A veure.
5: Ja veurem.
3: Si surt.
5: No sé, és difícil quantificar-ho, no?
0: Sí, sí, és difícil, i jo crec que afortunadament és difícil, perquè això vol dir que el Barça compta amb tot aquest talent, perquè per mi és molt millor tenir tot aquest talent format, que a més sap com jugues, que té sentiment de pertinença, etc, i aprofitar-lo. Tot no podrà ser moltes vegades, perquè n'hi ha massa.
5: I a més, Miguel, ja no és el que valen ara, el que s'estalvia el club... Ja no és el que valen ara, és que el fet de tindre's aquests no has gust de fitxar fora. T'ho imagina't, el que és això. Vull dir, aquí, és clar, quantificar això no és tan senzill.
0: Això és correcte, tot i la feinada que ha fet avui el Rubén Pérez aquí.
5: No, bona, perfecte, eh? Fantàstic.
0: Bravo, Rubén, bravo.
4: Una estona mirant
0: sí,
4: això.
0: Sí. Suspenia matemàtica sempre, però avui he fet uns números impecables. D'aquí a ESADE. Gràcies, Rubén.
4: Bona nit.
0: Marta, gràcies. Deixem-ho des d'Anglaterra. Acabarem la tertúlia aquí a l'estudi ben aviat, però tanquem files i contacte amb Anglaterra.
2: Molt bé.
0: Que vagi bé el viatge de tornada de demà, més d'hora del previst.
2: Sí, perquè recordem-ho, que el Barça havia de tancar l'estatge de pretemporada amb un amistós d'entrenament, sense públic, a porta tancada, discretet, contra el Preston, havia de ser a la tarda, però finalment avui ha quedat anul·lat perquè el rival tenia moltes baixes, anava a venir amb els jugadors del filial, molt tot amb pinces, i al final Barça i Preston han consensuat que el millor era deixar-ho estar, i per tant el Barça avançarà unes hores el seu retorn cap a Catalunya, havia de volar la nit, i al final l'equip ho farà a primera hora de la tarda, s'entrenarà al matí a Sant Jordi's Park i després ho recollirà tot, farà les maletetes i a primera hora de la tarda ja tornarà cap a Barcelona.
0: Doncs amb el Barça tornarà cap a Catalunya la Marta Ramon després d'uns dies al Regne Unit. Marta, gràcies, bona nit, fins demà.
2: Bona nit, fins demà, una abraçada a tots.
6: Tu ho diràs amb Miquel Agut. RAC 1.
7: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
8: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
7: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
8: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
7: Hi ha gent i el Pere Mas.
6: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
8: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi devindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
6: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
10: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
11: Regina Rodríguez Sirvent.
12: Sempre hi ha una,
11: professió.
12: Hi ha una pregunta.
13: No, és que jo no sento que la meva professió...
14: Porto Yankees a Barcelona, dir això.
13: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
14: Ara, ara,
9: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
10: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
11: Aquell dit que és igual. És comodíssim, és no. millor que el de casa.
14: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
11: Sí, sí.
14: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
11: Calor.
14: I no dorms.
9: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
10: I a La Repesca els la donarem.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: obviamente me preocupa no tener los otros. Me preocupa en el sentido en que me gustaría tener 3 semanas de trabajo con la otra gente. No es posible. Lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo. Y es así, poco a poco, hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final, que es solo Cucu.
1: José Mourinho, l'entrenador del Madrid, segurament ja el sentim tard perquè si algú està anant a dormir no tingui malsons. Acabarem la part final de la tertúlia amb el Dani i amb el Jordi, comentant una mica l'actualitat futbolística, el Madrid, l'Espanyol i el Girona. Del Madrid, tots aquests fitxatges que està fent, la manera com està retocant l'equip, amb Mourinho al càrrec, us fa pensar que serà una temporada difícil per l'adaptació dels jugadors o que estan reforçant bé la plantilla i que seran més temibles del que ho eren la temporada passada?
2: Jo no tinc gaire... Ahir vaig veure una estona al Madrid, eh?
1: Amb la Fiorentina.
2: Amb la Fiorentina, sí. Va començar bé, bueno, amb els centrals... Semblava que era una defensa de 4, però després era de 3, amb Dumfries aquest jugant una mica per davant de Trent, i després Carreras també per l'altre carril. Jo Dumfries no em dona molta confiança, eh? Vull dir, si va de cara amb la pilota i el rival davant, doncs encara, però si està una mica de costat i li donen la pilota, o si el recurs és tocar-la enrere en seguida. Això és el que vaig veure l'altre dia. I tampoc pots veure molta cosa perquè, a part de Valverde i Camavinga, que van jugar, tampoc... Els altres eren jugadors del filial. N'hi havia algun més? No sé si n'hi havia algun més a dalt. No sé. Però jo crec que el Madrid està fitxant, però ha de fitxar encara 2 o 3 més, eh? Perquè en defensa, jo no sé, Konaté, jo quan l'he vist no...
1: Serà que no té centrals entre el que ha fitxat i el que tenia?
2: Konaté, jo no sé, no, i el Dumfries tampoc el veig gaire, però bueno, és una sensació que tinc abans de que comenci tota la parafernàlia.
3: No sé, jo vaig a ratos, eh? També em va semblar una mica estrany això que deia el Dani, una mica raro, però bueno, aquests partits és molt difícil valorar-ho, no? Dit això, el context general, no? Hom està fitxant, com sempre, jugadors de primer nivell, però a mi el que em preocupa, o que em pot arribar a preocupar, si fitxen el Rodri. Si el Madrid acaba fitxant el Rodri, home, jo crec que precisament és el que necessita. Jo ho hem dit moltes vegades, jo crec que el Madrid necessita una persona al mig del camp que canalitzi una mica aquest joc ofensiu, que doni una mica d'estabilitat, d'equilibri, que no el tenen.
1: I havent fitxat també Bernardo Silva, que no és la seva posició, però que també et pot ordenar l'equip.
3: Exactament, però si fitxen el Rodri, jo crec que el Madrid, a través d'aquests jugadors, pot ordenar molt més. I després, home, amb els jugadors que té, pot arribar a ser un equip, doncs, temible, no? Jo, repeteixo, em preocupa més si realment incorporen aquest tipus de jugador, no? En aquest cas, el Rodri, que collons, que no inventarem ara el Rodri, no? Tothom sap qui és el Rodri i et pot ajudar moltíssim al Madrid i crec que aquest seria el fitxatge determinant perquè el Madrid donés un salt qualitatiu molt important, crec jo.
1: El Madrid va jugar a les 6 i a les 4 va jugar l'Espanyol, que va empatar 3 al camp del Middlesbrough. Hola, Martí Villegas, bona nit.
4: Bona nit, Miquel.
1: A veure, l'Espanyol està deixant unes sensacions, ara ens ho dirà el Dani, una mica irregulars durant l'estiu, però si hi ha un nom que està, no sé si il·lusionant la parròquia o que està cridant l'atenció en positiu, ha fet 3 gols en 5 partits, és Marcos Fernández, un davanter que està sorprenent i agradant per la feina que està fent i que ve de marcar 14 gols amb el Ceuta la temporada passada. A segona divisió, per alguns, és un nom que no sabien o que no havien sentit mai.
4: Sí, sí. És un davanter català de Cambrils, nascut el 2003, ara té 23 anys. Es va formar durant 4 anys a les categories inferiors del Nàstic i abans de disputar la seva última temporada com a juvenil va marxar al Betis. La temporada 21-22, al Divisió d'Honor Juvenil del conjunt andalús, va marcar 39 gols en 38 partits. Una xifra prou destacable, tenint en compte que era el seu primer any a Sevilla i competia a la màxima divisió de la categoria. A la temporada 23-24, la segona al filial del Betis, només va marcar 3 gols al tram final d'una temporada, la seva, marcada per una lesió al turmell que el va deixar

0: de l'agost passat marxa cedit al Ceuta.
1: Exacte, debut amb el Ceuta la jornada 3 de la Lliga Hypermotion. En total, 14 gols en la seva temporada de debut com a professional.
2: Marcos Fernández. La cabalgada de Marcos hacia portería rival. Recorta, puede armar el golpeo.

0: de Marcos para el Ceuta.
1: I així fins en 14 ocasions. Ara Marcos Fernández és el nom propi de la pretemporada, ho dèiem abans, de l'Espanyol. Més enllà de les seves xifres, 3 gols i una assistència en 5 partits, destaca la seva polivalència. Manolo González l'està provant com a referència a la posició de nou, com a segon punta, també enganxat a la banda o fins i tot per darrere del davanter centre. Tot i que el jugador reconeix que la seva posició natural és la de nou, estem veient com és capaç de rendir en qualsevol part del front d'atac. No és un davanter especialment corpulent, fa 1,76 d'alçada, per això la seva mobilitat és un dels seus punts forts. De moment, Marcos Fernández està jugant els partits de pretemporada amb el dorsal 30, número del filial, però si segueix així, doncs tot fa indicar que acabarà formant part del primer equip amb opcions reals de tenir minuts aquesta temporada. Ara bé, té contracte fins al 2028 i una clàusula de rescisió de només 2 milions d'euros, amb la qual cosa, si continua fent gols, segur que crida l'atenció de més d'un i de dos clubs.
2: Tu t'ha cridat l'atenció?
3: No. No, no m'ha cridat, no m'ha cridat l'atenció perquè ja el havia vist al Ceuta.
2: Ah, amigo, no, te la va cridar el Ceuta, l'atenció.
3: Amb el Ceuta, com anava marcant gols, em vaig voler veure partits per veure amb quines condicions estava jugant. I la veritat és que no ho està fent bé. És veritat que el partit, no sé quin partit, el va compaginar posant-lo una mica més en banda, perquè no sé si jugava Quique o jugava Roberto, no recordo el partit, i amb ell el va desplaçar una mica en banda, no? I ahir en banda jo crec que no, que no té sortida. Ell és més atacant, més jugada a referència. No és molt potent, però sí que olora bastant bé, que té, quan té l'oportunitat, ell està sempre a prop i les pilotes li arriben. Va fer un gol ahir, el dissabte.
2: Sí,
3: Gol maco, xuta fora l'àrea.
2: Molt això. Maco aquell gol.
3: Bueno, haurà de lluitar, perquè en principi no se'l creia molt, semblava, però ara, clar, Roberto no està marcant, no està. És veritat que és la pretemporada, els jugadors, n'hi ha uns que agafen la forma més aviat que uns altres, una mica de sort o tal... Però jo, a veure, si es queda Quique, que sembla que sí, tens a Roberto i et quedes a Marco Fernández, en tens tres. Jo crec que algú hauria de sortir, però jo me'l quedaria. Jo me'l quedaria.
2: Per tant, si tu te'l quedaries i algú hauria de sortir i en tens tres...
3: No et diré qui.
2: Ja comença no. Per Ro i acaba per Berto.
3: No, bueno, Roberto es van pagar uns quants diners. Es van pagar 4 milions o 4 milions i mig o 5 i mig, no ho sé. I és amb el que es confia. Passa que aquesta temporada passada no ha estat al nivell que potser esperaven a l'Espanyol, perquè va marcar... Sembla que 7 o 8 gols i Quique va marcar un més que ell, no? Potser aquest any esclata, potser aquest any surt i comença, però...
2: Sí, és com a 2 milions, em diu el Miquel sí. Pasqual, que va pagar
3: sí.
2: per...
3: Sí, perquè aquest any ha pagat una part més de percentatge.
2: I en general estàs tranquil amb el que veus, perquè ja, ara parlarem un moment només del Girona per tancar la tertúlia, però hi ha un ambient enrarit a Girona en la prèvia de la temporada i tinc la sensació que l'Espanyol també, no sé si és com una continuació de la temporada passada, tu com ho
3: sí,
2: veus?
3: Perquè la gent, jo perquè la gent que em trobo pel carrer i que són de l'Espanyol sí que estan com preocupats perquè, escolta, no fitxem, hem de fitxar, diu, bueno, escolta, fins al 31 d'agost això va així, es poden fitxar, és veritat que s'han fet 3 fitxes. Jo, de moment, no he pogut fer una valoració exacta dels partits que han jugat perquè no han estat bé, però ja entenc que és la pretemporada i que no arriben i s'han d'adaptar i això, no? Però que l'Espanyol necessita 2 o 3 o 4 fitxatges més, sí.
2: Aviam, Jordi, l'Espanyol, com el... Què n'hem d'esperar?
4: No, ho ha dit bé el Dani, és que estem amb el de sempre, aquestes pretemporades... Jo sempre, com a més, parlem molt amb ell, no? L'Espanyol, mentre tingui aquests 2-3 jugadors que li proporcionin

0: aquest nombre de gols importants, no patirà, perquè al final serà un equip rocós segur, que estarà ben treballat, que defensaran bé, que seran agressius. El tema és que mantinguin aquesta capacitat golejadora, i en aquest sentit el que ha dit el Dani, no? Si el Roberto és capaç d'esclatar, si el Quique et segueix donant aquesta quantitat de gols, i aquest altre noi, que jo no el coneixia gaire, la veritat, és capaç de portar...
1: Marcos.
0: El Marcos, hòstia, doncs l'Espanyol no tindrà problema, però... Això és molt important, perquè jo crec que tot l'altre ho tindran, no? Tot l'altre ho tindran. Més enllà de que tinguin que fitxar encara alguna peça
2: sí,
0: més, no?
2: Fixa't que han jugat a dos partits a Anglaterra i, escolta, empat a dos i empat a tres. Vull dir que sense generar molt, però marca... la veritat és que no genera gaire, doncs han anat marcant gols. És veritat que després la part defensiva ha estat una mica fluixa.
1: De què és on plora la criatura, pel que es diu el qui segueix la... actualitat de l'Espanyol. I tanquem la tertúlia a Girona.
3: Bueno, és tancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris. Però jo entenc que sí, entenc que fins que no hi hagin sortides no hi haurà entrades, però no ho sé, és el meu punt de vista com a aficionat.
1: Estem bloquejats, estancats, diu David López del Girona, perquè hi ha poques incorporacions a la plantilla. Ha d'estar tranquil·la o ha d'estar amoïnada la parròquia gironina, segons vosaltres?
2: No ha marxat ningú, no?
1: Encara no, però clar, algú marxarà.
2: No, però, o sigui, clar, el planter que tenia la temporada passada, diguéssim, dels titulars bons i això... No ha marxat, Sigankov no ha marxat,
1: no.
2: Unagi tampoc.
1: Però Sigankov no ha marxat, però de moment no entra cap convocatòria, pel que sembla no acaba de girar rodó i segurament...
2: Però hi ha Brian Hill, ja estan tots.
1: Sí, però Unagi segurament marxarà, bueno. Tot i que ara està de vacances. Vull dir, de fet, ja ho dèiem ahir també, la plantilla que té dia d'avui al Girona superaria el marge salarial de segona, per tant, algú haurà de marxar i algú per un preu sensiblement o una fitxa sensiblement inferior haurà d'entrar.
2: Veurem els que marxen, perquè qui ha arribat? És que estic una mica perdut.
1: No, ha arribat Izan, ha arribat Morante i ha arribat Pixur.
2: Morante, que mora a l'extrem, al de banda.
1: Un migcampista del Burgos de la temporada passada segona.
2: Morante del Burgos.
1: Bé, mentre el Dani ho busca...
2: No penso. Veig molts partits i...
0: És evident que queda molta feina de despatx encara, no? Perquè, com molt bé has apuntat tu, no? La plantilla que, si es quedés tal com està ara, no entra dintre el límit salarial de la segona divisió i, per tant, hi té que haver moviments, no? Home, no és fàcil, però és evident que primer han de sortir. Suposo que moltes operacions deuen estar ja pràcticament a punt de fer-se, no? Però que també veurem en quina quantitat econòmica, qui són exactament el qui marxa. Clar, tot això, si no ho tens molt aparolat ja, fa que dificulta molt també les entrades, no? Saber realment què entrarà o què no t'entrarà, no? Per tant, jo crec que és evident que el Girona encara està en fase de construcció, encara han de portar gent, encara han d'acabar de perfilar l'equip, però com ja deia el Dani, per fer això primer has tindre molt absolutament clar i definit qui marxarà i per quines quantitats marxaran, no?
2: I és una temporada molt important.
1: I molt difícil.
2: Molt important.
0: Molt, perquè el primer any és bàsic, no? Un equip quan vaja... Primer, perquè econòmicament no hi ha tanta diferència i pots fer encara fer un equip molt competitiu, però aquest primer any és clau. Però repeteixo, jo crec que al Girona encara li queda molta fase de despatx, no el que va de perfilar exactament qui marxa, qui no marxa, per poder, precisament, definir qui té que portar, no?
1: Aviam si segueix l'exemple de l'Espanyol, que és l'únic club que en les últimes temporades, i que jo recordi, ha tornat a pujar l'any després d'haver baixat a segona divisió, i això... ara parlo de memòria, però diria que no ho ha aconseguit cap altre club en anys. Ni un ni dos, uns quants més. La una i un minut. Deixarem aquí, perquè si no vindrà l'Embudio a fer el món arracuda amb el matí i encara hi serem. Perquè, clar, parlant de futbol, els deixes parlar i, escolta, a mi no paren tu entre el Solsona i el Roure i l'altre, el Bombardó, s'estarà esperant el tennis. Aviam si comencen. I entre una cosa i l'altra, doncs d'aquí no en sortirem. Dani Solsona, una abraçada ben forta, content de retrobar-te i fins
2: igualment,
1: diumenge.
2: Igualment, Miquel.
1: Una abraçada, Jordi, fins diumenge.
0: Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Martí, gràcies.
4: Bona nit.
1: Una pausa ràpida i rematem el Tu diràs amb l'últim minut i la resta d'actualitat futbolística que ens ha quedat pendent.
5: Tu diràs amb Miquel Agut.
4: RAC 1.
5: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
6: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
7: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
8: No, que no és gens bo per la pell, nena.
9: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
10: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
11: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
13: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya. Bon estiu.
4: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
15: Escolta, un moment, ¿tú també a la promo del 9-7 de l'estiu?
14: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
15: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
14: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Ei, què passa? Què feu?
16: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
17: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
18: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
5: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
17: Ja, però si agafem lloc.
15: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
5: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
18: I què hem de fer?
5: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
18: Ah, de conya.
16: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
5: Que sí.
4: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
5: Amb Pere Mas, jo mateix.
4: RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agut.

0: el que encara ens queda pendent, i hi entra el Xavi Sabater. Xavi, bona nit.
1: Bona nit, Miquel.
0: Perquè amb ell farem un cop d'ull a la plana poliesportiva i també l'últim minut protocolari per tancar el programa. A veure, Pau, futbolísticament parlant, noms del dia que encara no hàgim comentat?
2: Doncs mira, hi ha hagut alguns moviments de mercat, alguns que ja s'han fet oficials i altres que es faran oficials en les properes hores. Que ja s'hagi fet oficial en futbol internacional és el potser el fitxatge més destacat del dia, que és el de Kolo Muani, que se'n va a la Juventus per 50 milions d'euros. És veritat que la Juventus ja hi va jugar com a cedit la segona meitat de la temporada 24-25 i va tenir bons resultats, i per tant doncs s'ha acabat materialitzant aquest fitxatge per 50 milions d'euros. I a més és dia d'anuncis a la Juve, que també ha fet oficial l'arribada del davanter bosnià Kerim Alaybegović, que recordeu que ja el vam veure durant el Mundial, va fer prou bona actuació i també n'ha pagat 35 milions. Per tant, la Juve, que diguem-ne que ha fet una bona despesa, avui un bon dispendi en fitxatges.
0: Avui hem fet gasto, què més?
2: Valentín Barco també és un altre fitxatge del dia, que marxa al Chelsea, procedent del Racing d'Estrasburg, també un fitxatge per 40 milions d'euros, per tant una bona quantitat del Chelsea, signa fins al 2033, i un Chelsea que ja acumula molts milions d'euros gastats aquest mercat, vora 400 milions d'euros, i a l'espera que també facin oficial el fitxatge de Pep Chavarría, el català del que ara està al Rayo Vallecano i que en principi marxarà al Chelsea a falta de confirmació oficial per uns 25 milions d'euros per substituir la baixa de Cucurella, que com sabem doncs va marxar al Real Madrid. I tampoc és oficial, però està molt ben encaminat i a punt de fer-se oficial, com dèiem, el fitxatge de Miguel Gutiérrez. El recordarem pel seu pas pel Girona, pas fructífer pel Girona, que li va donar el salt en primera instància al Napoli, i ara doncs que marxa al Bayer Leverkusen, segurament un traspàs que rondarà els 30 milions d'euros. També el Llevant ja té substitut de Carlos Espí. Han anat per feina, serà Yanis Mussouayi, un jove davanter de 20 anys que no té massa experiència en el futbol europeu, arriba procedent del Bruges, però no ha arribat a debutar aquest primer equip del Bruges, sempre ha jugat amb el filial, però hi ha prou bones sensacions i esperances amb aquest jugador, Yanis Mussouayi, al Llevant. I, si et sembla, Miquel, repassem quatre amistosos que hi ha hagut avui durant el dia. El teu Ajax ha jugat.
0: Correcte.
2: El teu estimat Ajax d'Amsterdam.
0: Exacte.
2: Guanyat 3-1 contra el Volendam, un equip de la segona divisió dels Països Baixos.
0: Gran resultat de Mitchell.
2: Endavant. També el Sevilla ha jugat contra l'Utrecht i ha guanyat 0-1. Mm-hmm. I resultat sorprenent, el del Liverpool contra el Leeds United. Ha guanyat el Leeds per 2-4. Per tant, el Liverpool que no ha trobat
0: Iraola,
2: la victòria...
0: Iraola, dimissió, ja està.
2: Vinga, ja li demanem la dimissió.
0: Correcte, i per acabar...
2: Doncs també ha jugat el Tona contra el Barça Atlètic, el filial del Barça, i ha guanyat el Tona 2-1. Per tant, aquests han estat els amistosos del dia després que hi tinguéssim la gran majoria dels equips catalans.
0: Victòria usonenca avui en aquest partit. Gràcies, Pau.
2: A tu, bona nit.
0: Aviam, Xavi, cop d'ull a la plana poliesportiva. Avui s'ha disputat la segona etapa del Tour de França femení amb protagonisme català.
3: Doncs sí, Miquel, perquè la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa d'avui i de moment continuarà vestint el mallot blanc com a millor ciclista jove. El recorregut d'aquesta segona etapa ha estat de pràcticament 149 quilòmetres amb arribada a Ginebra, i de fet la prova s'ha decidit en aquest tram final. La neerlandesa Lorena Wiep s'ha imposat a l'esprint i ha tornat a guanyar per segon dia consecutiu. Amb aquesta victòria continuarà mantenint el mallot groc amb una distància de marge de 20 segons a la classificació general. Tant Paula Blasi com Mireia Benito han creuat la línia d'arribada amb el mateix temps que la guanyadora de l'etapa, mentre que Laura Molenar s'ha acomiadat del Tour després d'abandonar la prova d'avui. La tercera etapa serà dilluns 3 d'agost amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig. Per altra banda, en tennis, avui Jaume Munar ha jugat la primera ronda del Masters 1000 de Montreal, un partit còmode pel mallorquí que ha guanyat el tennista australià Rinky Hijikata per 2-0. El partit ha estat aturat durant unes hores a causa de la pluja, però finalment s'ha pogut reprendre i ha acabat, com dèiem, amb aquesta victòria de Munar per 7-5 i 6-3.
0: Acabem! I acabem, Xavi, amb l'últim minut.
3: Som-hi. Mira, en futbol, segons explica el diari britànic The Times, el president de la FIFA, Gianni Infantino, guanyaria un sou de més de 30 milions d'euros, amb bonificacions a part, si finalment s'hagués tirat endavant la privatització privatització del Mundial de Futbol. Recordem que després de les queixes per part de les diferents federacions, la FIFA ha paralitzat el projecte, almenys per ara. En l'Europeu de Natació Artística que s'està celebrant a París, la parella formada per la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres s'ha quedat a les portes del podi a la final del duet tècnic Mix. Dilluns 3 d'agost al matí es disputaran les finals individuals lliures, tant la femenina com la masculina, i a les 4 de la tarda serà el torn de la final d'equip lliure. I últim apunt en motor, perquè el pilot català Gil Membrados s'ha convertit en el guanyador més jove d'una prova del Mundial de Rallys Júnior. Amb només 18 anys ha pujat el més alt del podi en la prova celebrada a Finlàndia.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
3: A tu, bona nit.

0: Passant 10 minuts de la una, marxem els del Tu diràs i tornarem demà, com que és dilluns d'estiu, a 11:15. Us esperem aquí al mateix lloc, a l'estudi de RAC1, i amb vosaltres a l'altra banda. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos i acompanyar-nos, i fins demà. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC1. Notícies. Júlia Manero.
3: Bona nit, passen 10 minuts de la una. El Marroc ha trencat el silenci per primera vegada sobre la crisi migratòria a Ceuta. Ho ha fet en un comunicat en què asseguren que el desencadenant de la crisi ha sigut una barreja entre campanyes de desinformació a internet, l'acusació de xarxes de tràfic de persones i la difusió d'interpretacions equivocades sobre decisions judicials i procediments migratoris. El conjunt de tot plegat afirmen haver donat una falsa sensació de poder accedir al continent europeu amb facilitat i sense conseqüències legals. Així ho explicava el portaveu del Ministeri de l'Interior Marroc, Rashid Al-Kafi. En aquest mateix text, el govern de Rabat reconeix 11 morts en territori marroquí i rebaixa a 40.000 els desplaçats. Recordem que el Ministeri d'Interior espanyol xifrava en 50.000 els migrants que haurien creuat la frontera, mentre que organitzacions en defensa de drets humans elevaven la dada a 100.000. En tot plegat, a aquesta hora ja són 72 les víctimes mortals en territori espanyol. Tot i això, els equips de busseig continuen pentinant la zona i no descarten que el nombre de víctimes sigui major. Més coses. L'incendi de Sanet, a Viladeller, a l'Alta Ribagorça, continua cremant aquesta hora sense control, ja que ha calcinat 71 hectàrees i s'acosta de mica en mica al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. I de cara a demà, però, es rebaixa una mica el risc d'incendi arreu del país i ja no queda cap municipi en perill extrem. A més, s'han aixecat les restriccions d'accés a tots els espais naturals. Tot i això, no es pot abaixar la guàrdia i cal extremar la precaució. I encara parlant d'incendis, els bombers han pogut controlar el foc de Carcassona, Occitània. Les flames han arrasat amb 100 hectàrees i han obligat a evacuar un municipi sencer. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a Barcelona un jove de 23 anys que tenia fins a 7 antecedents policials i una ordre de detenció. L'han enxampat mentre nedava en una zona perillosa a prop del Port Olímpic, però on hi passen embarcacions. Quan els Mossos l'han pujat a la barca, l'han identificat i és quan han pogut comprovar que el jove efectivament feia temps que fugia de la justícia de Vigo, on tenia un judici pendent per maltractaments masclistes i resistència a l'autoritat. El noi que es fa dir El Diablo ha passat a disposició judicial. I atenció si heu d'agafar el tren demà, perquè les línies R4 i R8 de Rodalies des d'avui i fins diumenge que ve estaran tallades en diversos punts de la línia per obres. No hi passaran els trens entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat de l'R8. Tot i això, Renfe ha activat un servei alternatiu per carretera. I ara els esports. Amb Martí Villegas.
4: El Barça tornarà abans del previst de l'estada a Anglaterra després que s'hagi cancel·lat el partit amistós que tenia programat jugar demà a les 3 de la tarda contra el Preston. El motiu de la suspensió és la falta de jugadors a l'equip anglès que acumula moltes lesions. En ciclisme, Paula Blasi manté el mallot blanc de millor jove al Tour de França femení. Després de la segona etapa, la ciclista catalana ha creuat la línia de meta en 19a posició a remolc del gran grup i amb el mateix temps que l'avançadora de l'etapa que ha tornat a ser la mallot groc Lorena Whips. Mireia Benito també ha creuat la línia de meta amb el gran grup, mentre que Laura Molinar s'ha acomiadat del Tour després d'abandonar l'etapa. I en tennis tenim pendent la disputa de la final del torneig ATP 500 de Washington entre Rafa Hodder i Taylor Fritz. El partit, que hauria d'haver començat a 9:15, s'ha endarrerit per culpa de la pluja. Es preveu que en aproximadament una hora es reprengui la final femenina entre Pegula i Eala i a continuació jugaria la masculina. D'altra banda, el mallorquí Jaume Munà ha superat la primera ronda del Masters 1000 de Montreal per 7-6 i 6-3 contra l'australià Rinki Hijikata.
3: I pel que fa al temps, demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos al litoral, però la major part de Catalunya predominarà el sol. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, que amb el pas de les hores s'estendran cap a l'interior de les comarques de Lleida. S'esperen ruixats i tempestes, especialment a l'oest del país, on localment podran ser intenses i acompanyades de calamarsa o pedra. Les temperatures es mantindran altes i lleugerament més baixes que les registrades aquest diumenge, però encara per sobre de la mitjana climàtica. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies RAC1.cat. Bona nit.
2: RAC
1: 1.
5: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
6: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
7: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
8: No, que no és gens bo per la pell, nena.
9: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
10: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
11: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
13: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
14: Bon estiu.
2: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
15: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant d'amistat i sabent què en diuen els filòsofs. Ho fem de la mà de l'Anaïs Borràs. També coneixerem el fons marí de les nostres costes. I entre molts altres temes, ens agradarà molt escoltar avui què ens expliquen dues joves que van viure durant anys dins l'Opus i els testimonis de Jehovà, respectivament. Elles ens explicaran les seves vivències dins d'aquestes organitzacions. Així que comencem.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: La setmana passada parlàvem de burnout, és aquell malestar que, segons Byul-Chul Han, travessa les societats del rendiment. Vam visibilitzar com el burnout és problemàtic perquè és un esgotament solitari que ens individualitza i, a més, ens aïlla. Per això avui volem parlar d'una qüestió que ja està directament relacionada, l'amistat. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en Filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Parlem de l'amistat, va, sí, perquè a més trobo que aquests dies de vacances, quin tingui, però si més no, dies de solet, de terrassetes, es presta... convida a socialitzar, com a mínim, no?
1: Exacte. A més, en els darrers mesos, l'amistat ha ocupat llibres, podcasts, articles d'opinió, el mainstream no para de tractar-la, incloure-la a les seves sèries, sèries també que ens encanta recuperar durant les vacances, com Sex a Nova York, Girls, Friends, etc.
0: I tant, i tant.
1: Llavors cal pensar-la.
0: Sí, sí, i relacionar-ho amb reflexions filosòfiques, que això és el que ens aportes tu, no?
1: Sí. Doncs el problema de l'amistat travessa tota la tradició filosòfica. Podem situar el seu origen al Lisis, del diàleg de Plató, Plató sempre present. Sòcrates, recorrent a la seva particular ironia, conclou aquest diàleg reconeixent la seva ignorància. Diu: nosaltres que creiem ser amics no hem pogut arribar a descobrir què és l'amic. De la mateixa manera, nosaltres a vegades, malgrat reconèixer els nostres amics, tot i saber qui són els nostres amics, a vegades no sabem posar paraules al que és l'amistat.
0: Totalment.
1: Tot i això, l'ideal d'amistat que forma part del nostre imaginari col·lectiu l'hem heretat d'Aristòtil, qui li dedica dos llibres sencers de l'ètica nicomàquia. Aquesta reflexió parteix d'una experiència quotidiana comuna. L'amistat és allò més necessària a la vida. Ningú voldria viure sense amics. Ho compartim, això.
0: Ho compartim.
1: Tot i això, Aristòtil assegura que, malgrat l'amistat és necessària i bona, no totes les amistats són iguals i en distingeix tres tipus: per utilitat, per plaer o per caràcter. Com veurem, aquestes distincions tenen molt a veure amb com entenem l'amistat avui dia. Podem ser amigues d'una persona per interès o perquè ens ho passem bé juntes, i aquestes formes d'amistat, segons el filòsof, són circumstancials i tendeixen a dissoldre's quan desapareix allò que la sostenia. És a dir, podem ser amigues d'una persona perquè anem a classe juntes, perquè treballem juntes, però a vegades aquestes amistats són circumstancials, no?, i desapareixen quan deixem de compartir aquesta casuística.
0: I a vegades també és possible que vulguem ser amics d'algú simplement perquè és bona persona, perquè ens agrada com és, no?
1: I per Aristòtil, aquestes, només aquestes, poden ser considerades amistats veritables, perquè no es fonamenten en la utilitat o en el plaer momentani, sinó en una benevolència recíproca, en voler treure el millor de cadascú. Ara, són les més difícils d'aconseguir, no sé si ho comparteixes, i també de mantenir.
0: Són les més valioses justament per això, perquè costa molt de mantenir.
1: Requereixen de tenir molt de temps i per això, ja es diu, no?, les amistats de veritat han de ser necessàriament poques.
0: Sí, sí.
1: I en definir aquest ideal d'amistat vertadera com aquella deslliurada de necessitat i desenvolupada molt de temps, Aristòtil, sense ser-ne conscient, segurament estableix una exigència que no tothom pot assumir. Montaigne deia que l'amistat era impossible entre dones, també impossible entre persones, doncs, travessades per la dependència, per la cura o per la vulnerabilitat.
0: Aquesta frase, per això, és molt, molt típica, eh? Entre dones no es poden ser amigues, i gran error. I, de fet, una amistat entre dones ens fa molt poderoses.
1: És molt necessària, ens fa poderoses, passa que potser no interessa, no, a vegades?
0: Exacte, sí, sí, és totalment.
1: Si tornem al present, veurem com aquesta exclusió, que pot semblar que ja està superada, bé, no és una qüestió del passat. Parlem de l'amistat com el gran antídot dels malestars contemporanis, però qui té temps per dedicar-s'hi, deia la Marina Garcés a La passió dels estranys, a un assaig que us recomano molt per llegir ara també durant l'estiu. L'article titulat La cultura de quedar... de quedar per posar-se al dia amb amics perquè ja no compartim la vida, ens la resumim, publicat a eldiario.es i signat per Juanjo Villalba, també es va viralitzar perquè posava sobre la taula aquesta insatisfacció generalitzada.
0: És que a vegades ens falta, doncs, això, una conversa que no porti enlloc, i en canvi estàs dient moltes més coses que quan tu vols fer un titular, no?
1: A vegades ens falta, doncs, quedar amb les amigues per estar juntes,
0: per riure,
1: per compartir la vida, però sembla que, com ens veiem tan poc, l'amistat, no?, quan ens trobem amb una amistat ha de ser per abordar totes aquelles coses que han quedat pendents.
0: Una checklist, no?, d'anar tatxant les coses,
1: sí,
0: que havies de dir-li.
1: Sí, anar tatxant les coses, configurar pràcticament una ordre del dia,
0: sí, sí,
1: i anar-la fent com si fos una assemblea.
0: Doncs m'agrada molt aquest concepte de quedar amb amics per compartir una mica la vida.
1: Això hem de fer durant l'estiu. Sabem que l'amistat és un vincle important, sabem que l'amistat havia estat denostada fins fa poc i era l'última de la jerarquia dels vincles, podríem dir, uh-huh, i per això ara l'hem de prioritzar, però així, sense expressió d'expectatives.
0: I conclusió, què diries?
1: Doncs això, hem de recuperar l'amistat com un vincle important. És una cosa que actualment no fem i per això a vegades ens veiem forçades a simplement viure l'amistat a través de la ficció, a través d'aquestes sèries. A vegades potser parlem més de l'amistat a la ràdio del que quedem amb les nostres amigues, mm-hmm, la qual cosa és problemàtica. Però també anem amb compte, perquè potser a vegades estem actualment idealitzant l'amistat de la mateixa manera que vam fer amb l'amor romàntic, i d'això en parlarem el proper dia.
0: Ah, doncs mira, ens convoquem aquí el proper, d'aquí una setmana. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: I ara agafem el cotxe, que marxem de ruta.

0: Ens hem proposat aquest estiu fer escapades per amants de l'arquitectura i el disseny. Ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó. Ella està al capdavant de Elàstica Magazine. Ariadna, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens agrada molt fer aquestes rutes perquè són rutes curtetes, és a dir, que són fàcils de fer. Amb el cotxe les podem fer.
1: Exacte, fàcils de fer, amb cotxe, per improvisar si encara no tens plans d'estiu.
0: Exacte.
1: Aquestes alçades, de 2-3 dies, i l'objectiu és arribar a un edifici o un espai arquitectònic que sigui realment espectacular. Espectacular. Uh-huh. La setmana passada parlàvem del convent de Sant Marí de la Tourette, de Le Corbusier, que està a prop de Lyon, i tornem cap a França, però canviem completament d'energia, perquè ara ho fem per anar a veure una obra de caire molt més artístic, molt més contemporani. Marxem a Arles, a la Provença, per visitar el LUMA, que és el centre cultural dissenyat per Frangueri, que, si no m'equivoco, crec que es va inaugurar fa 4 o 5 anys. Arles està a unes 4 hores i mitja de Barcelona, és a dir, sí, perfecte per fer una nit, o dos si et ve de gust, també depenent del pressupost i de quan sigueu anar en el cotxe. I com vam fer l'altra vegada, de camí per anar a veure aquesta obra arquitectònica, en el trajecte, doncs, podem anar fent parades. Aquí us proposo una parada ben a prop, a Portbou. Al costat del cementiri podeu visitar el memorial de Walter Benjamin, projectat per Dani Caraman, que és una obra preciosa de ferro rovellat, que és com un passadís amb unes escales que baixen força empinades, com fan com la baixada del penya-segat cap al mar. Bueno, és una paradeta que podem fer abans d'anar cap a... cap al Luman, cap a la Provença. I ben a prop de Portbou tenim Colera, que també està molt bé per fer una paradeta. Allà hi ha l'Arc Park de Joan Padern, que és un pintor nascut a la vila, que es va morir fa uns 30 anys, i és com un conjunt escultòric d'art modern, fet a partir de rajoles de ceràmica de colors, i fan figures abstractes, i és curiós veure-ho perquè està al costat de la platja, i això també és coses que tenim aquí a prop.
0: Exacte,
1: i que
0: no li prestem l'atenció moltes vegades que mereixen, sí senyor.
1: I després sí, ja enfilem cap a Arles, allà hi trobareu una ciutat romana amb la llum provençal, places antigues, i de cop al vell mig de tot això hi ha una torre metàl·lica d'aquestes impossibles que s'alça, signada per Frangueri. És el Luma, emergeix com aquesta roca platejada explorant cap al cel, i Guerri es va inspirar a les roques de les Alpilles, que són les muntanyes que hi ha allà a prop, i sobretot al quadre de la nit estelada de Van Gogh. I si mires l'edifici i mires el quadre, cadascú amb el seu estil...
0: Clar, clar, i la seva dimensió.
1: Però realment hi trobes la semblança i la inspiració. I del Luma no és només interessant l'edifici, sinó també tot el que hi passa a dins, no? Per exemple, quan entres hi ha una instal·lació permanent de l'artista Carsten Holler, que és molt famós per uns tobogans gegants que fa, que són com experiències immersives, i t'hi pots tirar pel tobogant. Sí. És l'artista que, no sé si et sonen, perquè és molt instagramer això, les noies que van a Milà, que van a la Fondazione Prada, que es fan fotos amb uns bolets que estan com capgirats del sostre, pues és el mateix artista. I els tobogans són xulíssims i, bueno, jo quan hi vaig anar em vaig tirar molts cops.
0: Et vas fer la foto per Insta o no?
1: No.
0: Aquí no,
1: no, per favor. No aneu a aquests jocs que us recomano només per fer-vos la foto per Instagram. O sigui, fugim d'això, eh? Després hi ha una altra obra permanent, també molt, molt maca, de l'Olafur Eliasson, que també és un altre artista contemporani espectacular, és un gran mirall giratori en el sostre, i no només... Bueno, és que tot és un espectacle en el Luma. L'arquitectura, el disseny, fins i tot les cadires que tenen, totes són de dissenyadors com Constantin Krieg, Müller van Severen... És al·lucinant. Té molt contingut, molta reflexió, i a nivell artístic és brutal, i ho tenim super a prop.
0: Sí, sí.
1: Us recomano molt també fer per adults, però també per adolescents i nens. Els adolescents aniran a fer la foto, però els nens s'ho passaran bomba.
0: I a més és una manera també de que acabin fent l'art contemporani, o no tan contemporani, però l'art en general, fer-se-lo una mica seu, no?
1: Que clar, és vagin aquest apropament.
0: El llenguatge de l'arquitectura, sobretot, que a vegades ens queda una mica llunyà i no sabem transmetre'l.
1: Exacte.
0: Doncs ben a prop d'aquí, a la Provença, o sigui que tenim bona destinació, que ens proposa l'Ariadna Rossó, que com sempre es fa bones propostes per aquest estiu. Moltíssimes gràcies, Ariadna.